0: Villanueva. De seguida anem amb el safareig.
1: Premsa rosa, premsa
0: del cor. Això que agrada un percentatge tan elevat de la
1: moltíssim
0: població. A mi no m'acaba d'entusiasmar, però la gent sí, tu. I aquí hem de fer coses que agradin a la gent, també.
1: Tu no ara, això, Freixas, que no faci un programa només del que t'agrada.
0: Home, sinó... és que si només portés el que m'agrada, estaria tot el dia parlant de flors i plantes i horts.
1: Maco, això, també, Freixas.
0: Sí, maco, però quin percentatge de la població s'enganxa a algú que parla? Sí o no? I estàs d'acord?
1: Si parles amb passió, tothom s'enganxa.
0: El senyor Freixas del protocol, Marc Crespo, tutor d'alumnes. Sí?
2: Sí, tant. Mira, pensa que serveix per tot, és a dir, per fer un regal, per tenir un detall, per posar a la taula de decoració, per decorar qualsevol cosa.
1: Jo al Marc li vull fer una pregunta, Xavi, em deixes?
0: Sí, però estàs mitja hora parlant de com s'han de regar i cuidar les plantes i a la molta gent que no li interessa el tema plantes se te'n va i canvia d'emissora.
1: Però aquest programa té una estratègia que és anar canviant de tema
0: barrejar-ho
1: perquè així ningú marxi.
0: Clar.
1: Escolta, jo vull saber si quan conec amb una senyora li puc donar la mà en comptes de fer-li dos petons.
0: Què diu?
2: M'ho estàs preguntant a mi?
0: Sí, clar.
2: Home, i tant.
1: És a dir, sí, perquè és, o sigui, que, clar, és que... jo tinc una mania, Freixas, que crec que l'altra persona pot tenir mania de rebre dos petons si no em coneix de res. I a les senyores, sí, faig com amb els senyors, també... els
0: maniàtics a vegades també donar la mà també ens costa, perquè hi ha gent que té la mà mig suada i te la dona igual.
1: Freixas, però estaràs d'acord que la mà és una cosa com molt convencional?
0: Jo crec que ens toquem massa, en general, amb gent que no
1: però
0: coneixem.
1: Però tu tens una mica aquesta manieta, Freixas.
0: És veritat,
1: Freixas.
0: És que no sé què m'ha après de la lliçó de la Covid.
1: Puc no fer dos petons
0: els
1: quan
0: xinesos,
1: conec.
0: Els xinesos ni petons ni...
1: toquen.
0: Ni
1: són raros, però escupen al terra.
2: Això és lleig.
1: Marc, puc no fer dos petons quan conec...
0: Perdona, també escupim aquí, al terra?
1: No tant, els xinesos moltíssim.
0: Els jugadors de futbol, per començar.
1: Sí.
2: Mentre no escupiu els pinyols de les olives, del que dèiem abans, ni la resta, sobretot en un entorn professional, sempre has de donar la mà.
1: Sempre.
2: I, home, jo entenc que si vas a... jo sé, estàs a un bar a la nit i et presenten l'amiga de no sé qui,
1: sí,
2: segurament li donaràs dos petons. No diràs, no, jo et dono la mà... Sí, però l'entorn... Però sempre, de fet, en els tractats, sempre de bones maneres, sempre és donar la mà.
0: Ja.
2: És més, jo sempre m'espero que me la doni qui em rep.
0: El Marc Crespo és responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Però, Galla, escolta, que no has portat patates braves?
1: Ai, Freixas. Passarem gana aquest dimecres.
0: Francisco Marco.
3: Bueno, estamos aquí para hablar de las bravas, de la
0: però
3: skinny.
0: Però per parlar i no les tastarem. No, no l'has portat.
4: Bueno, nadie me ha avisado, pero bueno, la próxima vez es mejor. Os invito a que vayáis a la esquinica.
0: ¿Sí o no?
4: Así recién hechas y las podéis
0: probar. Clar, doncs va.
4: Y aparte de bravicas, más cosicas que tenemos.
0: Molt bé, bravicas, em fa gràcia.
5: Sí, pulpicos, xorificos. Escolta, estic molt content de que estigui aquí a l'esquinica.
1: És del teu barri,
5: és
1: clar.
5: És del meu barri. De fet, des del meu balcó podia tirar una tirolina
0: dit
5: i arribar
0: això,
5: directament a l'esquinica.
0: Dit això, Jordi...
5: dit això.
0: Anem
5: al gra, no? Anem al que interessa.
1: Jordi vol anar gratis a l'esquinica.
0: Ja, ets el propietari de l'esquinica i ara participes al Bravas Fest. Explica'ns què és això.
4: Bueno, esto es la quinta edición que se realiza este año. Fue a través de Edu, el bravista. Nos inició el primer año los siete restauradores más conocidos de las bravas en Barcelona. Ahí estábamos el señor Bermú, el Córdoba, el Tomás... famoso de Sarrià, també.
0: Ja, el coneixem. Som amics del Toni.
1: Ha estat aquí.
4: El Toni, efectivamente.
0: Sí, sí.
4: Pues este viernes, sábado y domingo nos veremos allí otra vez.
0: Carai.
4: Y bueno, salió esta idea y fue un gran éxito el primer año, el segundo, tercero, etc. Y este ha sido el punto. Dar premios a los locales que hacen de las mejores bravas.
0: Sí, senyor.
5: Recordem que el Bravas Fest, aquesta gran festa de les patates braves, es farà al poble espanyol del 2 al 4 d'octubre.
4: Correcto.
5: Sí.
0: Ja. Però escolta una cosa. Aquest matí el Salvador Cot, l'editor del Grup Món, era a la tertúlia, diu les braves han de ser braves. Diu, hi ha molts llocs que ni pica allò. Vull dir, que no té, no sé quina gràcia té allò.
4: Bueno, porque se hacen muchos formatos diferentes, también ahora salsas diferentes, pero nosotros, por ejemplo, hacemos las bravas tradicionales como hace 40 años, de hecho.
0: ¿Y cómo son estas bravas? ¿Para qué no las has tastat?
4: El truco es que la patata esté recién hecha y frita en el momento. Segundo, le haces...
0: Y variedad de patata también es importante.
4: Sí.
0: No, claro, no es el mateix una patata de estas blancas, baratas, que pots trobar al súper, que altres aquella que té la pell com terrosa, no sé els noms de les varietats, però n'hi ha de molts tipus. Hi ha la vermella, n'hi ha amb més ulls, sense tants ulls. Aquí també hi ha per triar i remenar. Quina varietat de patata utilitzes a casa?
4: Nosotros gastamos la agria.
0: Ara.
4: Pero dentro de la agria depende mucho la procedencia. Porque ahí, por ejemplo, las de Soria y Teruel salen muy bien el frito. Las de Logroño, por ejemplo, salen más arenosas. Y no hay nada en contra.
0: Ja.
4: Pero depende de la procedencia.
0: Ja,
4: y la temporada. a lo largo del año.
0: I què més? Què més diferencia les patates que feu a casa?
4: Bueno,
0: de les altres.
4: Yo siempre para frito utilizo la agria. Luego para hervido es otro tipo, la Mona Lisa, puedes utilizar,
0: ja.
4: O la gallega también.
0: D'acord. Molt bé, escolta, oients, si voleu anar vosaltres, un de vosaltres i l'acompanyant que trieu, gratis, de franc, a l'esquinica, heu d'endevinar el so del dia. Sí? Mira, hem d'endevinar què és això. Atenció, escolta, escolta. Aneu trucant, al 900-454-455. El Francisco Marco és el Paco, Paco, no? Conegut com a Paco.
4: Paco, Paco.
0: Diuen Paco, vaja. Propietari del bar, cofundador juntament amb el famós Maño.
4: Sí. Bueno, de hecho, también está mi cuñado José María, que fue quien inició la esquinica en el año 72. Yo me incorporé en el año 82,
0: yeah.
4: Cuando fueron los mundiales de fútbol.
0: Molt bé.
4: Ahí estamos los dos cuñados aguantándonos.
5: Tot queda en família, eh? Tot queda en família.
4: Efectivamente. Y aguantando del uno al otro, eh? Yeah. Dos cuñados.
0: Molt bé. Villanueva, què?
1: Mira, era per la catalana que triomfa a tot el món. Si hi ha dues personalitats catalanes que triomfen al planeta, són la Minya Mal i Rosalía. Rosalía, aquesta setmana és portada de la revista 10 Minutos, amb això que t'he ensenyat, Freixas, un petó molt natural a ple París, amb la seva nòvia, després d'haver tingut molts xicots, ha sortit amb actors, ha sortit amb Raúl Alejandro, que és cantant, doncs ara ha decidit que vol fer un gir perquè li han sortit malament les seves anteriors parelles i ho fan amb tota naturalitat, Freixas. Això ens agrada perquè les revistes del cor parlen d'això, del cor, dels sentiments, de les emocions, de l'amor. I celebrem aquí l'amor, per tant, per mi aquesta és la notícia més destacada, una fotografia en portada de l'amor de la Rosalía, que és una noia, òbviament. M'interessa també el Xavi, el Jordi vol parlar molt de Brad Pitt, Freixas. Aquesta setmana surt de dues portades. La lectura és que fa la catalana que ens ensenyen la seva nòvia, que és madrilenya. Bé, de fet, és nord-americana. El Jordi vol parlar de Brad Pitt.
0: El Jordi Vila, què passa? Jordi, que t'agrada el Brad Pitt?
1: Sí, el Brad Pitt.
5: No, li he comentat que...
1: Diu que té una retirada, Freixas.
0: Qui té una retirada?
1: El Jordi.
0: A ell diu que s'assembla...
1: No,
5: li comentava perquè el Brad Pitt torna a protagonitzar la seqüela de Guerra Mundial Z, que han anunciat que es farà aquesta nova producció
1: d'aquesta
5: pel·lícula de ciència-ficció on els zombis doncs, envaeixen tot el món. Va, simplement això, la notícia de que Brad Pitt tornarà a fer una nova edició de Guerra Mundial Z.
1: M'agrada. Passa que està a Espanya perquè està a promoció d'una pel·lícula que es diu En el corazón de la bestia, que és el Brad Pitt, la història del Brad Pitt amb un gos que s'estavella en un avió a Alaska i com sobreviu enmig de les muntanyes salvatges d'Alaska sense ni un sol habitant amb molts centenars de quilòmetres quadrats amb el seu gos. Això em fa pensar també que Brad Pitt si es porta també amb els gossos perquè té 6 fills i els 6 fills han renegat del seu cognom. Cap dels 6 fills vol portar el cognom Pitt i tots es volen dir Jolie. Aquí hi ha una història una mica fosca, Freixas, que a mi m'agradaria un dia debatre-la de per què Woody Allen se l'ha cancel·lat per haver-se casat amb la seva filla. En canvi, Brad Pitt té 6 fills que tots reneguen d'ell perquè diu que en un avió va haver-hi una mala experiència de maltractes físics de Brad Pitt a la seva dona Angelina Jolie i els seus 6 fills perquè havia begut alcohol. En fi, un infern familiar que ha fet que no només el matrimoni es divorciï, sinó que el Brad Pitt vegi com els seus fills reneguen d'ell. No se l'ha cancel·lat, jo crec, digueu-me sospitós, que no se'l cancel·la per guapo, per bon actor, per admirat, i perquè és més fàcil cancel·lar Woody Allen, que és un senyor de gairebé 90 anys i que ja està retirada, que no el Brad Pitt, que és probablement la màxima estrella mundial entre els actors, que totes les pel·lícules que fa són exitoses, i que és, evidentment, un tio atractiu i guapo amb els seus 60 i pico d'anys que té.
5: Mira, que l'altre dia vaig tornar a veure Troia.
1: Una altra vegada?
5: Una altra vegada.
1: Està guapo,
5: que
1: Troia,
5: està espectacular.
1: Està guapíssima. La
5: pel·lícula és brutal i ella està espectacular.
1: És que totes les pel·lícules de Brad Pitt són bones.
5: És veritat.
1: Perquè ell selecciona molt bé les pel·lícules, o són d'aventures i són molt xules, o són drames. Ell no fa mai de dolent, fixa't, sempre fa d'estrella, sempre fa de,
5: sí,
1: sempre
5: de, bo,
1: fa de guapo,
5: sí.
1: Sempre fa de bo.
5: De Salvador, a Guerra Mundial Z passa això, també.
1: Per això costa tant que Brad Pitt se'l cancel·li, tot i que la seva ex-dona, Angelina Jolie, i els seus 6 fills diuen que és un maltractador. Però Brad Pitt surt a les portades, a les lectures, amb la seva dona, que és nord-americana, però amb arrels madrilenyes, i també a la revista Semana, on surt fent turisme per Espanya.
5: I és veritat que traspassa la pantalla, té molt de carisma com a actor.
1: És hipnòtic, és carismàtic i és hipnòtic. Hi ha un detall de Brad Pitt que us heu de fixar que va acabar una pel·lícula Brad Pitt. Sempre menja a les seves pel·lícules. Fixem-nos que sempre està pelant una mandarina, es menja una mandarina, una cosa que sent actor és molt difícil menjar amb naturalitat i actuar amb la boca plena, com deia el nostre acomiadat al Marc. Però Brad Pitt sempre té un gest de naturalitat, que és menjar en les seves pel·lícules. Portada, doncs, a les revistes aquesta setmana, Xavi, com també són portada, per exemple, Belén Esteban, que ha tornat, des que van cancel·lar Sálvame, no volien el Belén Esteban per enlloc, ha tornat a Telecinco amb una gran audiència, 19%, això que deien Freixas de si el cor interessa o no, el rècord d'audiència del programa de viernes a Telecinco, el té Belén Esteban, rajant del seu exnòvio, yeah, de la seva filla, que és el torero Jesús Lindobrique.
0: Ah.
1: És a dir, que la premsa interessa, Freixas. Belén Esteban encara ven el conflicte etern familiar, la seva filla Andreita com el pollo, que està enfadada amb el seu pare Torero i amb la seva germanastra Julia Janeiro. Les baralles, Freixas, igual que passa a la família real, doncs a les famílies aquestes també acostuma a passar. Jo tinc una teoria, que és que les famílies humils, que com volta guanyen molts diners, els hi costa molt relacionar-se, Freixas. El clan Jurado, el clan Pantoja, el clan Janeiro, són sempre famílies humils, moltes de procedència senzilla, que guanya molts diners cantant, torejant o el que sigui, i aquesta avalanxa de popularitat i de calés no la gestionen bé i s'acaben tots esbarallats.
0: Bé, mira, diu, la família reial britànica té prohibit jugar al Monopoly.
1: Ostres, sí. Freixas, m'encanta aquesta notícia.
0: Perquè
1: per capitalista.
0: Acaben, exacte, barallats. Discuteixen massa i massa fort. Després, una altra cosa, no ho dic pel senyor del protocol, això. Les dones de la reialesa britànica diu que han d'evitar els colors massa cridaners a les ungles, com, per exemple, el vermell aquell brillant.
1: Sí, és veritat.
0: I que han de pintar-se-les amb colors pàlics, naturals, pastel, exacte, rosats, una cosa així pastelosa. Que siguin colors molt suaus, sobretot quan van actes oficials, això.
2: Són, sí? Costums, no...
0: Què
2: no...
0: diu el protocol amb això? Aquestes noies o nois, perquè ara també se les pinten,
2: sí,
0: que van amb aquestes ungles tan cridaneres, és massa això o no?
2: En aquest cas, el protocol no deixen de ser usos i costums. Llavors, el costum és que no hi hagués res que destaqués, però segurament la Kate Middleton ja les porta pintades en algunes ocasions. I què vol dir? El protocol en realitat també és una eina de comunicació. Llavors, si tu et pintes les ungles, vol dir que tu ja estàs sent més moderna.
1: Sabem per què es diuen de sang blava, no? Perquè no els hi toqui el sol, perquè la pell la tenen tan pàl·lida que es veuen les venetes dels canells, per exemple. Per això es diuen de sang blava. Que històricament els senyors feudals i també els reis i els prínceps, com que no treballaven al camp, tots tenien la pell pàl·lida i no tenien la morenor, el bronzejat típic de treballar al camp. Per tant, és aquesta aquesta idea de ser tan fins, tan pàl·lids. La Maria Antonieta sempre la veieu caracteritzada amb posant-se pols a la cara per quedar molt blanquejada. I això també té a veure amb les ungles.
0: El pollastre sí que es pot menjar amb les mans?
2: Home, depèn. És a dir, si és una cosa molt formal, no et portaran allà la cuixa amb els ossos que tu hagis de fer. Si estàs menjant, jo sé, carn a la brasa, el diumenge, amb tot d'amics, te'l menges amb les mans. Bàsicament, és que a mi no m'agrada menjar amb les mans, no per res, no per ser molt fi, sinó perquè després et deixa els olors allà, tot... Ja està. Però si te'l vols menjar amb les mans, te'l menja. Es tracta una mica de disfrutar-lo.
0: No? Llavors... Mira, el Carles de Lleida diu, pregunta-li si es poden menjar amb les mans els espàrrecs.
2: Hi ha una cosa molt curiosa que...
0: Jo diria, jo no me'ls menjo amb les mans. Mira que menjo coses amb les mans pels espàrrecs,
2: jo
0: no.
2: Jo tampoc, i menys si són verds, veig així. Però hi ha una...
1: Això normalment... Els calçots es mengen.
0: Els calçots, sí, home, que tots... Com tu vols menjar.
2: Hi ha unes pinces per menjar espàrrecs, que normalment la gent no ho sap. I llavors, tu quan vas a posar per a una taula, no hi poses les pinces, has de posar-ho fàcil al començar, no poses unes pinces...
1: Un cobert per cada aliment.
2: Exacte. Sí, has de posar coses fàcils, igual que si no vas a menjar llagosta i coses d'així, crustacis, no hi posaràs unes pinces. Si fas una cosa formal, no facis a la gent que estigui allà, perquè no tothom ho sap fer servir, no?
0: Ja.
2: Però si te'ls vols menjar amb les mans, te'ls menges amb les mans.
0: Bé, diu, s'organitzes un gran dinar o sopar, aquí ho diu a internet, jo t'ho pregunto, diu, mira de col·locar els assistents de manera que vagis alternant home-dona.
2: Estem al segle XXI. És a dir, encara hi ha velles glòries del protocol que fan això de home-dona. I és més, n'hi ha alguns que encara diuen que les senyores no poden estar a la punta de la taula perquè necessitin un senyor al costat que es protegeixi. O sigui, això, avui en dia que organitzi un sopar així, ha quedat desfasat. És a dir, no hauria d'estar organitzant ni de res.
0: D'acord. Quan baixes unes escales, l'home sempre davant?
2: Això també es deia per ajudar la dona. Que sí, que
0: per protegir ella, la dona, sí, no?
2: Igual que si anaves pel carrer, l'home havia d'estar a la part de la calçada per si venen carros. Aviam, estem al segle XXI i hi ha ha coses que ja no tenen gaire sentit, no?
0: Va, digue'm normes de protocol que no compliu ni els experts en protocol.
1: Bona aquesta.
2: És que l'únic que s'ha de complir realment, i segons l'objectiu del teu esdeveniment, és la part del Reial Decret que et diu les precedències. És a dir, tothom que està en una institució està allà. Això el que et permet és facilitar l'organització d'esdeveniments. Tu vas aquí, tu vas aquí, tu vas aquí. Però inclús això pots canviar si t'interessa per l'objectiu del teu esdeveniment. Hi ha moltes... Jo que no compleixo, per exemple, si ens anem a la part social, les altres aquestes les intento complir perquè al final treballem en això, no? Però la part social, que és la que no, la que no és tan important per treballar, el pa. Perquè el pa, en teoria, només és... seguro que está, no está de acuerdo. El pa, en teoría, només és per acompanyar, per no fer palanca amb el dit, etc. Jo el pa...
1: Si sucres.
2: Clar, òbviament. Sucres. Suco.
5: Perquè si seguim a rajatabla, diguem, les normes de protocol... Això
1: es pot sucar amb el pa, perdona, això és que m'interessa molt, això.
2: Teòricament, no. Perquè el pa està per acompanyar, per no fer palanca amb el dit i no fer sorolleta amb el granet.
1: Però si és el teu
2: però
1: pla...
2: Però si anem a l'esquínica, hi ha un suc allà...
1: Fas veure que utilitzes el pa per acompanyar i vas sucant.
2: Tal qual.
1: Sí o no, esquínica?
4: Totalmente de acuerdo,
1: Ets panarra, tu, o no?
4: Perdó?
1: Ets panarra, tu.
4: Claro, claro.
1: És molt important. Claro, claro. Hi ha gent que no en menja. No suporto anar un dinar i que no hi hagi pa freixes.
0: Jo tampoc.
1: I vaig a cases que els dic, hi ha pa? No, no en tenim, no en comprem. Està al congelador. Home, no, és com els coberts, ha de ser-hi sempre el pa.
0: Sí.
1: I mira, a partir d'ara posaré l'excusa del nostre convidat, del Marc. És que no és perquè el vulgui sucar, és per acompanyar quan un tros de macarró no m'hi cap a la forquilla.
2: I després te'l menges, perquè no el deixaràs allà xaf al
1: no,
2: plat.
1: No, te'l menges.
5: Li preguntava al Marc Crespo que si seguim fil per randa, no?, totes les normatives de protocol, això ens pot treure espontaneïtat a l'hora de relacionar-nos? Estem com més encarcarats.
2: No ens ha de treure espontaneïtat, tot ha de ser natural, i si et vols saltar alguna cosa, te la saltes. És a dir, al final es tracta... Jo dic sempre, d'intentar fer la vida fàcil als demés.
1: A posar un exemple, brindis d'estat. Sí. Cap de l'estat, el rei Felip, fa un brindis d'estat, per tant, tothom s'alça i tothom brinda.
2: Ahir
1: I
2: mateix.
1: Tothom fa un gest que és beure, com a mínim, un glopet de la copa.
2: Sí.
1: La reina Letícia, que és abstèmia, no beu. I això la van acusar de que era una falta de respecte amb un brindis d'estat. Quina opinió tens, Marc?
2: No veig, és que, sincerament, no veig la falta de respecte. És a dir, no veus i ja està.
1: Has de fer un gest de...
2: Clar, exacte.
1: Sí, l'has de fer.
2: De fet, si te'n vas al que és... Com em deies tu, no? La cosa més fil per randa de seguir, no es toquen les copes.
1: Clinc-clinc és molt hortera, freixes.
2: Clar, i no es
1: clink, dona... Clinc-clinc no hem de fer, eh?
2: No, però...
1: Això ojo, que es fa les bodes, clinc-clinc...
2: Ojo, no. Ojo, però si anem amb uns amics a un bar... Sí, òbviament brindarem amb les copes...
1: Però en un casament...
2: Jo no ho faria, però és que es pot trencar. Si les... Igual que vull parlar clink, clink, clink amb el ganivet i es trenca la copa.
0: Em diuen que quan brindes, no, has de tenir les cames, no una, és a les dues cames com toca, diguéssim, no una damunt de l'altra, mirar els ulls i no sé quantes coses més, que si no, que porta una mala sort tremenda.
2: Ja, i també...
0: A banda del que pugui dir el protocol.
1: Ho creiem tot, el malestruc, tu i jo som molt...
0: Sí.
1: Ens ho creiem tot.
0: Per si un cas ho fem tot.
1: I després
0: ens va tot fatal.
1: Com ens aniria si no ho fessin, freixes?
2: Potser podeu provar no fer-ho.
1: Jo millor.
0: Unes tonteries, no?
2: Home, allò de mirar els ulls, sí, eh? O sigui, s'ha de mirar els ulls, somriure, això sempre...
0: Sí, però quan són quatre, què vas fent? Cada mesura que vas
1: robotitant aquest, l'altre vas mirant a tothom.
2: Ara, allò de creuar les cames, igual que allò de Cap d'Any, posar una moneda a la sabata...
0: Sí, i el primer pas amb la dreta, i no estem carregats de manies, la gent.
2: Totalment.
0: Que sí, estem més emmaniats que tu no, per això. Sí. Que aquestes manies, no hi creus, no. Això, tonteries.
4: Hay que ser totalmente natural.
0: Natural.
4: Lo que decías.
0: I si t'aixeques amb el peu esquerre no passa absolutament res.
4: Es verdad también que depende de las circunstancias. Con el momento que se dé, pues a lo mejor tienes que tener un protocolo. Pero cuando hay unos amigos o familiares, lo bonito es dejarse llevar y disfrutar del momento.
0: Va. Mira quina música més bona. Mira, escolta.

0: Us hem avançat a la portada. Gossos torna als escenaris. La gira de retorn comença el 30 d'abril al Festival Estrenes amb un doble concert a les escales de la Catedral de Girona. Serà espectacular, eh? La mítica banda de Manresa es retroba per celebrar el 20è aniversari de Corren, aquest tema que sona ara, un dels seus èxits més sonats.
1: Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
2: Mira, a la Gina diu que... Diuen que porta mala sort donar el tom al peix quan el tens al plat. Te l'has de menjar tot al mateix costat. Estan enmariats, també, aquests.
3: Bueno, és el mateix. Usos i costums, tradicions... Aquesta part de les relacions internacionals del peix a la Xina jo la desconeixia, així que gràcies per la informació, perquè no en tenia ni idea. M'agrada, conèixer aquestes coses.
2: I allò que dèiem de la sal o el pebre, diu que a Portugal no demanis mai sal ni pebre perquè s'ho prenen fatal, els xefs.
3: Sí, jo no ho faria, però si vols ho demanes. Normalment, de fet, si per exemple és un sopar o un dinar de gala, ni t'ho posen, eh? I no poses coses comuns que tu vas agafant al mig de la taula i tal.
4: El flam al final, quan queda només l'últim tros de flam.
3: Com ho fas normalment?
4: Ah, no hi ha pa, aquí.
3: Perquè, clar...
4: Ajuda'm. Amb jo... la cullera sola no puc.
3: No, ni volcant el això, ni fent el ditet.
4: Correcte.
3: Deixar com... el trosset que no...
4: Oh, freixes, quin desastre. L'últim tros, que és el més bo, l'haig de deixar perquè no puc posar el dit al plat, al flam.
3: No l'has de deixar. Si vols posar el dit al plat, el poses i te'l menges tan a gust.
4: Ah, sí?
3: Que jo dic el que diuen tradicionalment...
4: De l'últim tros el deixo perquè no puc...
3: Que, però és un tros petit, entenc,
4: ja,
3: no?
4: El vull, és el més bo. O el de la crema.
3: Doncs te'l menges i el disfrutes.
2: A tu, Villanueva, què t'agrada més, l'Ola o el Lectures?
4: Ostres, m'has matat. Lola. Lola crec que és una revista més del cor, i Lectures s'està convertint en... Avui, per exemple, les portades són les top models dels anys 90. Doncs, perdoneu-me, això és massa intemporal. Jo vull exclusives, i si poden ser exclusives de Catalunya i també de l'Estat, d'Espanya. Per tant, crec que Lola, en aquest sentit, és més... Potser és més classista, perquè parla massa de marquesos i de fills i de nepo babies, però Lectures es fa des de Barcelona, però crec que últimament, excepte la Pilar Eire, està esbiaixant cap a uns famosos internacionals que no m'interessen, freixes.
2: Vosaltres sou d'això, de les revistes del cor, o no? Tu?
3: No especialment, jo sóc més de true crime.
2: Per Crespo no.
3: però, no
2: Paco, sí. Paco, tu què?
4: Paco, si tu vés la peluqueria, tindríem revistes.
2: A l'esquinica tens Lola i el Lectures i això, o no?
5: No. Tipo de público tenemos más.
4: Però si la mujer tuviera peluqueria, allí sí que hi hauria revistes.
2: Ara que dic això de les revistes, sobretot els diaris als bars, que encara hi ha paper.
3: Sí.
2: Encara hi ha diaris de paper a molts bars. A mi m'agrada, a mi no.
3: Per què?
2: Perquè tothom llepa amb el dit cada vegada que passa una pàgina. Si no ets el primer a llegir el diari, allà hi ha una de virus,
4: sí,
2: nen.
4: Sí, sí.
2: Ara que hi ha alguns casos
4: del
2: pa de
4: tomàquet, i taques d'oli, freixes, sí. I del cafè llet del, sí. Del tres tios abans...
2: Sí.
4: Jo no tinc mania, també.
2: Això de llepar-se els dits per girar, per passar pàgina al diari, què és això?
3: El diari i els papers normals. Hi ha molta gent que la veus treballar o llegint.
2: Hosti, noi.
3: No sé si, la
4: morieta, freixes.
3: Sí, pim, cada vegada no.
4: I els poms als lavabos, els poms a les portes, freixes.
2: Això no puc.
3: Però que tocar-los... Això...
2: No puc, home.
4: Home, és molt marrano. Que acaben de pixar, no renta la mà.
2: Home, clar, tu saps quin percentatge de la gent no renta les mans?
3: No sé si vull saber.
2: Després de fer pipí.
4: 90, freixes.
2: Per què les portes de la majoria de lavabos són d'aquestes que, per nassos...
3: Ja.
2: Has d'obrir cap a tu i has de... És que, clar, al final el que faig és allò,
4: sí,
2: no? A la pica, deixo l'aigua oberta...
4: Amb el peu aguanto la porta.
2: Amb el peu aguanto així, em torno a rentar la mà i surto amb la mamolla i aixugant-me els pantalons.
3: Ets molt habilidós, eh? Això s'arreglaria si tothom... es rentés les mans,
2: sí,
3: i a tots els lavabos
2: això...
3: hi hagués
5: nosotros en el bar, casualmente lo tenemos que puedes empujar con el pie y accedes al lavabo.
2: Ara. Però per sortir, el problema és el sortir.
5: Entonces sortir, sí. Tienes que coger...
2: Sortir què? Has de tocar la porta que ha tocat tothom sense rentar-se.
5: Yo tengo un truco. Cojo de la parte de arriba de la puerta.
2: Jo també, però som molts els que fem això.
4: Pues també està brut.
2: Veus, tu fas igual que jo, Paco. Per tant, allà hi ha gotes de pipí, també.
4: Ah, freixes.
2: No fotem.
5: Però jo me les lavo. Jo me les lavo sempre.
2: Tu sí. Bueno, clar, això només ho fem els maniàtics, diguéssim.
5: Ja.
2: No? Suposo, vull pensar.
5: Bueno, y por educación también. Sí. Por educación, porque solamente que tienes que dar la mano a un cliente, un proveedor, pues totalmente.
2: Ara jo diria que ara ens hauríem de posar drets o no? Aquest senyor és expert en això del protocol.
3: Home, sí, qui no parles.
4: Clar, si una autoritat, sí, freixes.
2: Dels gunyalons, acaba d'entrar a l'estudi del matí de Ràdio 4.
6: Bon dia.
2: Sí.
7: Bon dia.
6: Bon dia, cabina.
2: Bon dia, Marta Inglés. Veus, això és una dona educada.
4: Sí.
2: Saluda els que som a l'estudi, però també a la capitana.
3: Tal qual.
2: A la que fa que tot això surti i es pugui escoltar, que és a l'altre costat de la peixera. Sí?
3: Ben fet, home.
2: Com estàs?
6: Bé, cansadet, mal de cap, és les baixes pressions,
2: jo també, t'ho juro.
6: No? I mira que fes el cel, no?
2: M'he pres un no sé què aquest matí, però no acaba...
6: Un algo, t'has pres?
2: Sí, m'he pres un algo, però no... I normalment em passa volant, perquè no sóc de prendre... I no,
6: jo tampoc.
2: I avui no sé per què, deu ser el temps.
6: Deu ser el temps, però jo tampoc és, no és la meva, el meu punt feble.
2: Com és que ens caus tan bé?
6: Sí
2: o no,
6: burra,
2: Jordi Vila?
3: És veritat, és veritat.
2: Ja havies vingut a aquest programa.
6: Sí.
2: No, potser perquè ets burra, doncs, no ho sé.
6: No, vull dir que també sóc molt burra, diguem-ne. Com tots, no? Com totes i com tots.
4: Tothom s'aixeca el mal humor, feixes.
2: Ai, senyor, escolta, hem de començar felicitant un altre premi, Gonyalons. Ja no t'hi cabran a casa.
6: Això és incitació a l'odi, ja t'ho dic. No, perquè...
2: Explica què t'han donat.
6: Home, molt contenta el Premi Teatre Barcelona, i especialment contenta perquè és la primera vegada que rebo un premi per una obra de text que no és musical. Que, si de fet ja tinc premis, que això ja és un privilegi, que aquest cop ja ha estat per un text i un text com La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra.
2: Sí, senyora.
6: O sigui,
2: sí, senyora.
6: Estic molt, m'ha fet molt feliç aquest premi. Molt.
2: Ho entenc perfectament. Mira, una altra cosa que trobo que no s'hauria de fer és dir l'edat de l'entrevistat o de l'entrevistada, senyor del protocol.
3: Però és que estem... Jo no hi veig els nens en tenir edat, eh?
6: Jo tampoc.
3: És que m'agrada, de fet.
2: No, però hi ha gent que no li agrada.
6: A mi m'importa molt saber l'edat de les persones.
2: Per què?
6: Perquè inevitablement jutgem. I no és el mateix un acte o una paraula en una persona de 20 anys que en una persona de 40 o de 60. De vegades, per exemple, parlem de gent que ha passat i el jutgem, i el jutgem des del nostre present, que són 60, els meus són 62, a persones que, fets que, de persones que en tenien 20 o 30, Jesús. Si jo fes les coses que, algunes de les coses que feien 20 o 30, no per tancar-me, però...
2: Clar, és que jo ara veig... Mira, aquí el guió m'han posat. Felicitats, estàs en un excel·lent moment professional als teus 62 anys. I ara pensava, escolta, jo què sé si l'Àngels vol dir que té... En aquest cas ja m'ha quedat clar que sí.
6: Però
2: clar, hi ha altra gent que li fots una putada per malament.
3: Tot el que sigui temes que algú es pot sentir incòmode, jo els intento evitar, però és que no hauria de ser edat un tema incòmode.
6: Exacte, i menys en aquest moment present que vivim.
2: Exacte.
6: El que sí que és veritat...
2: És que no ho sembla, i no és per fer-te la pilota, t'ho juro, eh?
6: I són.
2: No,
6: o sigui, jo quan em llevo pel matí, no dones un duro per mi, saps? La rigidesa, les articulacions... Després són 5 minuts, ja t'estires i et mous i tal. Perquè realment el que sí que és veritat és que els dolors que tenim totes i tots a partir de certa edat, en moviment passen menys. Jo sento més dolors en repòs.
2: Ja, és veritat, això.
6: I després també la gent que hem fet un excés d'exercici, que li hem donat molta canya al cos... Això també passa factura. El no fotre res i el fotre massa també passa factura.
2: Sí.
6: Però escolta'm, tot té un preu.
2: A mi
6: m'ha compensat i de moment em compensa.
2: Yeah.
6: I això de l'edat, el que sí que és veritat és que els actors i les actrius, si la diem, si ensenyem massa qui som, ens posem una dificultat afegida a l'hora d'interpretar personatges, saps? Perquè aleshores la gent sap massa de tu i et veu a tu. Quan tu estàs treballant perquè vegin un personatge que en realitat no ets ni existeix.
2: Ja.
6: Ostres, perdoneu, m'he de posar el modo avión, eh?
2: Escolta, què passa aquest cap de setmana? Que diu que aixeques el taló de la nova temporada de Sena Gran a Granollers, cap a la capital del Vallès Oriental.
6: Sí, exacte. Comencem la gira del retrat de Dorian Gray, que m'ha atorgat també tantes felicitats i tantes alegries.
2: A 8:15 del vespre, eh?
6: Mm-hmm.
2: El Teatre Auditori de Granollers. I ara aniràs també a Besapons.
6: Ah, sí?
2: Quan és això de Pons?
6: Fent una altra cosa, Pons. A Pons? He de mirar l'agenda. Si no... Sí. Ja no m'hi cap més lletra.
2: Dissabte 10 d'octubre, a Pons, amb la lectura dramatitzada, drames rurals i altres contes, Àngels Gonyalons, diu Víctor Català.
6: Sí. Sí, això
2: dirigida
6: és un projecte...
2: pel Belbel.
6: Sí, dirigida pel Belbel. La tria dels contes l'ha fet la Blanca Llum Vidal. Eren contes que jo no coneixia. I això és dins del Festival Clàssics.
2: Ah,
6: i em va fer molta il·lusió també que em proposessin... La veritat és que La corona d'espines, quines coses, els meus 62 anys amb 45 anys de carrera, t'obre, de cop i volta fas una cosa que ni tu mateixa preveies que podies fer, i t'obre un ventall nou de possibilitats. I aleshores, doncs, se m'ha proposat dir Maragall, per part de Catalonia Sacra, que també faig dos sessions, una a Vic i una a Girona, i aquests drames rurals que, dins del marc del Festival Clàssics que faig a Pons, que també faré al Festival Temporada Alta, que és la lectura de quatre contes de la Víctor Català, molt punyents i molt xulos. Ho vam fer per primer cop al Festival d'Ensaneu i bé, contents.
2: Si bé, sembla, Àngel... la corona d'espines, va, sentim-la la Marta.
7: Si és la meva corona d'espines, la corona d'espines que treu flor.
8: Voleu que faci soroll i que em jugui la partida per satisfer de seguida les exigències d'un foll?
0: Què suposa per tu aquesta interpretació d'aquest clàssic de Josep Maria de Sagarra a temporada del TNC de l'any passat?
6: Un repte. Jo havia fet vers al principi de la meva carrera.
0: És teatre de text en majúscula, això, eh?
6: Sí, text i vers. Mm-hmm. Havia fet vers al principi una Fedra, que jo no feia la Fedra, feia l'Arícia, al Teatro de l'Escorial, en castellà, en vers Alexandria, al principi. Al principi de la meva carrera, abans de fer musicals. Després, de la mà del Josep Maria Mestres, vaig fer Germana Pau, de la Víctor Català, que era un monòleg que acompanyava un altre monòleg que reprenia l'Emma Vilarassau, que no va ser tan feliç, jo no estava bé a l'estrena, després m'ho vaig fer meu, però no vaig arribar bé. De vegades ens autoimposem un... no sé com dir-ho, no? Està bé tenir respecte pel que hem de fer, però... No sé dir
4: no por reverencial, no hem de dir por reverencial a certs textos.
6: No podem permetre de dir... Sí, jo venia molt del món dels musicals i he picat molta pedra per desengasellar-me. O sigui, jo considero que quan fas musical, és, com deia la Glenn Close, a més d'actriu, jo canto i ballo. I sempre pretès ser una actriu que podia... intentar almenys fer tocar totes les tecles. Ho has d'intentar... Bueno, jo ho concebo així. No com una qüestió pretensiosa ni presumptuosa, sinó per la voluntat d'aprendre i d'assolir fites i reptes. Per això et dediques a l'art, okay, no? Per sorprendre't a tu mateix.
4: Jo crec que la culpa la té TV3, perquè jo no entenc per què TV3, que tots ens vam enamorar d'Àngels Gunyalons amb I ara que Xènia, perquè tots ens hi vam enamorar de tu,
2: i tant,
4: Àngels.
2: I tant.
4: Aquests 13 capítols encara tothom el recorda, encara podria taralejar cançons d'aquelles quan la TV3 arriscava i feia sèries de tot tipus i també sèries musicals, que ara seria inviable TV3 que fes una sèrie amb números musicals espectaculars. I com pot ser que Àngels Gunyalons no hagi aparegut mai més a cap dels 7 col·laborats, per exemple, que ha sortit tot 10 en aquests col·laborats.
2: Potser no li ha interessat,
6: Àngels. Sí que hi vaig sortir amb un. O sigui, a mi quan m'ho han proposat, jo hi he treballat.
2: Sí.
6: Jo vaig sortir una temporadeta curta al Cor de la Ciutat, cap al final. D'això
4: sí,
6: fa 20
4: Pere
6: anys.
4: D'això. L'Ampere Morenos, quan van obrir una
6: Perdona, abans vaig fer una sèrie amb Joan Pera i l'Amparo Baró, que es deia Quart Segona. Fa molts anys. Aquesta va ser la meva primera feina a TV3. Fa molts anys. Amb 45 anys de carrera.
4: Sí, és poc.
6: Home, per ser un ens públic i ser un país petit, a vegades penses, és estrany que no hagi pogut tenir un paperet en algun lloc, no? I en els últims 20 anys no he tingut cap proposta.
4: Res, 20 anys ens esmenen.
2: Però per què passa això? Com s'explica això?
6: No tinc ni idea.
2: Perquè, com s'explica això?
4: Volen que s'encasellen amb els musicals, cosa que és absurda. Dos, perquè en aquest país hi ha capelletes i si no ets d'uns o uns altres sembla que no sé què.
6: Però és un ens públic.
4: Sí, no hauria d'haver capelletes,
6: no?
4: Però n'hi ha.
6: A veure,
4: quan l'Esteve Rovira dirigia els col·laborats, doncs era més o menys els que eren de la colla l'Esteve Rovira. Ara Àngels Gunyalons no pot fer de matriarca de qualsevol d'aquestes famílies que apareixen a totes les sèries de TV3, que tindria la mala llet que necessària, la sensibilitat necessària, el carinyo necessari.
2: Et vindria de gust això, Gunyalons, o no?
4: Oh, per favor,
6: a mi la
4: sí.
6: meva feina m'agrada molt, em ve de gust. Tot, si hi ha un personatge que et dona unes eines interessants per treballar-hi...
2: No, però n'hi ha que diuen prefereixo l'escenari, això de la tele...
6: A veure, jo estimo l'escenari.
2: Això està clar, ho sabem.
6: No sé realment què és primer, perquè l'escenari és el que m'ha donat oportunitats per anar-ne aprenent. Per posar-te davant d'una càmera també has de tenir oportunitats per anar-ne aprenent. Mm-hmm. Evidentment, d'un escenari no ho faig ara com ho feia fa 45 anys, o en fa 20, no? I, doncs, davant d'una càmera, fa 2 anys vaig tenir l'oportunitat de fer una pel·lícula que em va trucar el Javier Ruiz Caldera, és per fer l'abuela, jo. I que l'última vegada que em va trucar al cinema era per ensenyar els pits i ara faig d'àvia. I què ha passat aquí enmig? La vida. No, s'ha de tenir sentit de l'humor sempre. És encantador, és un director fantàstic, a més amb uns companys, amb el Miqui Esparvé.
4: Divertits.
6: Molt, molt, molt bé. Molt bé,
2: ets
6: molt
2: de braves, tu, o no, Àngels?
6: Que no siguin picants.
2: Que no siguin... Això no són braves, doncs.
4: Són fregides.
2: Aquest senyor és el...
6: Bravetes.

0: 454 455. I el 17 de desembre què passarà, Àngels Gunyalons?
1: Si no miro l'agenda, no ho sé.
0: Dona, que tornes...
1: Ah, sí, que torno al Romea.
0: Al Romea. T'anava a dir, aquesta data sí que la pots tenir present i clara.
1: Sí, aquesta sí que la tinc present perquè...
0: El retrat de Dorian Gray.
1: M'ha fet molt feliç el retrat de Dorian Gray. Tot el trajecte ha estat un equip meravellós. El meu estimat Marc Rosic, el meu estimadíssim també Jordi Cornudella, que és el compositor, els meus companys, el Pau Oliver, el Pol Blancafort, el Jordi Vidal i l'equip de músics, la Laura, l'Arabella, l'Iu, l'Ernest, és que hem fet un equipàs. I jo he d'agrair a Focus que apostés per això, perquè era una proposta meva, que no sabia com sortiria, però jo confiava en el Marc. Vaig dir, mira, jo vull fer això ho tinc amb una llista de coses, i jo confio en el Marc perquè ell sàpiga donar-li la forma que ha de tenir. I ha estat un projecte feliç. Quan hi ha unanimitat de públic, crítica, i públic, crítica i professió, és el miracle.
2: Recordem el retrat de Dorian Gray, una posada en escena que ens farà reflexionar i molt sobre el culte a la dictadura de la bellesa, joventut i també l'individualisme.

0: La música original del retrat de Dorian Gray de Jordi Cornudella, que torni una
1: obra... I estaria
0: una
1: fins obra... a la una, Villanueva, sí. Quina crac, és que dona un
2: bo. Tot.
0: Que torni una obra de teatre al teatre, això és molt bona senyal, eh?
3: Perdó,
0: que torni una obra de teatre, sí. Una altra vegada al teatre, es posi en escena de nou. Què ha fet que enganxi tant amb el públic aquesta obra?
3: Pensa que nosaltres ho vam fer dins del marc del Grec, que era el mes de juliol. Molt. O sigui, la resposta del públic era... Ai, jo no podia més que sentir gratitud, de debò, les cares de les persones, però una mica també com el públic de l'alegria que passa en el seu moment, i hem decidit tornar-hi al Nadal, farem 4 setmanes, i n'estic molt contenta perquè ha estat un gran esforç, demana un gran esforç aquest muntatge, i hauria estat curtet. I farem un mes al Romea, i després a mi m'agradaria tornar a trobar un forat per reprendre'l, perquè penso que ha de tenir més vida, perquè és musical, però quan diem que és musical, clar, tots ens imaginem coses com Mamma Mia o tot això, no té res a veure. El so ja és diferent perquè és un quintet de corda.
0: Interpretes 4 personatges, eh?
3: 5.
0: 5?
3: 5 personatges.
0: M'he quedat curt, mira, 4 més.
3: I al principi jo crec que el públic diu, ai, Déu meu, què és això? I de cop ja hi entren, no? La meva filla va dir, quan va començar vaig dir, ostres... Mare, dic, ara em queda una hora i 2/4 d'aquest codi, que jo no sé si... I diu, va ser pensar això i ja estava ficada immersa. Mai a la vida, en aquests 45 anys, he notat una platea tan concentrada.
1: Callats.
3: Ni un mòbil! Oh, per favor, aplaudiré, ni un mòbil!
2: Parles de filles, el meu fill de 5 anys està enamorat d'Àngels Gunyalons per Hèrcules Freixes, perquè ella és una de les muses que comença la pel·lícula. Perquè hauries de fer més doblatge, Gunyalons, perquè tens una baguassa que sap tot Catalunya i la dobles al català, que hi ha molt poques pel·lis de Disney en català d'aquella època, i és una de les muses freixes que... aquella veu que fas com aquell quartet que feu de...
3: Sí, les muses, és que la partitura és meravellosa. La partitura, especialment de les muses, però d'aquesta pel·lícula. Però, a més, n'hi havia algunes...
2: Com t'arriba això? Perquè Disney és molt difícil doblar Disney. Diuen que hi ha molts controls.
3: Això em va arribar pel... Bueno, ells... Tu fas una prova i els hi envien a ells,
2: no els agrada res.
3: Però jo ara acabo de fer els Minions, que no faig de Minions.
2: No és Disney.
3: És una altra cosa, que faig la guia del Museu dels Minions i també van enviar la prova i van dir si la volem, i la volem en català i la volem en castellà. És meravellós. Doncs això va ser pel meu estimadíssim i admirat Jordi Doncos, que penso que hauria de tenir més reconeixement. Aquesta figura, no ens estimem el patrimoni. Jordi Doncos, que em va acompanyar en tants i tants musicals, era el director musical, i ell em va proposar, però la gràcia és que em va proposar per fer la noia d'Hèrcules.
2: Surt poc. És molt millor les muses, però home, que li fots aquella raguassa.
3: La xica de la pel·lícula. Ja. I aleshores envien i diuen, no, la volem per la musa, i la musa... Ai, és que ja no sé si poden dir aquestes coses, però és obvi, grassoneta, i no sé què. Dic, o sigui, ja no tinc la veu de la noia de la pel·lícula, saps? I el cert és que les muses, n'hi havia algunes que teníem 2 partitures. O sigui, jo em doblo a mi mateixa. Hi ha una partitura que està a baix, però després hi ha una partitura de soprana.
2: Sí, és molt fort.
3: Que quan em va dir,

0: Aquesta, yeah! I ara allò, però ens ho vam passar molt bé. Ho vam compartir amb la Montse Rius, amb la... Ai, no em facis dir els noms, perquè això té més de 30 anys, crec.
1: Clar, és que té 30 anys i encara estàs allà. Igual. Hi ha nens de 5 anys que t'escolten. Jo li dic al meu fill, és l'Àngels Bunyolón.
0: Quina edat té el teu
1: fill? 5.
0: 5 anys. Doncs li has de posar també el Geperut de Notre Dame.
1: També.
0: Que canto l'Esmeralda, la cançó.
1: Ja la posaré.
2: Sí. Ja. La Bunyolón ens diu, la gent que es vol dedicar al teatre ha de parlar bé el català i amb naturalitat. Tens un català que m'encanta a mi, perfecte.
0: Però sóc filla de filòleg, eh?
1: Ah.
0: A part de filòsof, filòleg català. Ja. I molt defensor de la llengua, que no vol dir atacant d'una altra, sinó simplement defensor de la nostra llengua. Jo crec que quan puges a un escenari, parlis la llengua que parlis, l'has de parlar bé, perquè has de ser exemple. Les llengües evolucionen, però no involucionen. Aleshores, a mi el que... Quan sento dalt d'un escenari aquest parlar... malmès de Barcelona, que no tot sí. El català de Barcelona és malmès,
2: però
0: em falten obertes, per exemple, al coi, no sé què, molt bé, no és molt bé, perdona, no he posat un bon exemple perquè el molt bé és tancada, però el coll s'ha de vocalitzar bé i amb, crec jo, és la meva opinió, i amb naturalitat.
2: Ah.
0: O sigui, si dius àduc, has de dir àduc i amb naturalitat, perquè jo sempre poso l'exemple que com que vaig viure als anys 70, al tenir l'edat que tinc, si tu deies bústia, sonava estrany.
2: Sí.
0: Tothom deia busson.
2: El busson.
0: I si ara si sentissis el busson
2: sello,
0: diries...
2: I sello, busson i sello.
0: El sello.
2: El sello.
0: Aleshores, hem recuperat paraules com s'han de dir, i ja està.
2: Correcte.
0: I parlem-lo bé, a menys que tinguis un personatge xoni, que ha de parlar d'aquella manera i tal, perquè això l'ajuda a definir.
2: Que bona és.
0: Però...
1: Això va pel locutor de ràdio, també, Frisa,
0: sí,
1: que s'ha de parlar
0: sí,
1: català, eh?
0: Sí, exacte.
1: Perquè sents cada...
0: Ostres, és un plaer.
1: Essa sonora, essa sorda, amb uns assassinats al català.
0: Home, i sí.
2: Les notícies a les 12.
0: Sí.
2: Hòstia, és que...
0: Sí. I també, de vegades, a publicitat, a TV3...
1: Sí. No passen els anys.
2: Abans es cuidava molt més el català, estem d'acord? Sí. A TV3?
0: Sí.
2: Abans no podia locutar qualsevol allà.
0: Exacte. Home, és que tu has treballat per fer
2: o
0: això.
2: O tenies un català
0: perfecte,
2: o les lingüistes no t'autoritzaven. Hi havia molts que treballaven i no podien posar ni... ni
0: exacte. El que crec és que per arribar a la gent tampoc cal tenir un català...
2: no una cosa d'aquelles postisses que...
0: I amb una actitud rígida. Simplement parlar bé la llengua.
2: Sí, sí.
0: Com si parles el català, l'anglès, el francès, parlar-la bé. Parlar-la bé tampoc que sigui català neutre. Mira, la riquesa que tenim amb les formes dialectals, a mi em meravella sentir un català de la Terra Alta,
2: sí, però
0: un de les Illes...
2: El doblatge l'ha marginat, el català de la Terra Alta, el món del doblatge.
0: I el teatre...
2: No n'hi ha cap de doblador, de Gandesa o de Lleida.
0: És preciós.
2: O de Lleida.
0: És preciós, el lleidatà, és preciós.
2: Sí, però per què...
0: I el valencià.
2: Sí, preciós, però...
0: Bé, jo soc molt defensora
2: però
0: de totes
2: si
0: les formes dialectals.
2: Si parles de Lleida, no pots doblar.
0: Clar, jo no està en la meva mà, això. A mi no,
2: no
0: em
2: no,
0: sembla
2: no,
0: bé.
2: No, però exacte, vull dir que és un tema, no?, del que no se'n parla. No he vist mai cap manifestació a Ponent dient, escolteu...
1: Tant per contra, si és un personatge de Lleida, no pots parlar català neutre.
2: Respectem el...
1: Jo recordo un col·laborat que es passava a Girona, que era Secrets de Família, que no podies tenir un català de Barcelona
2: dialectal,
1: perquè no era versemblant.
2: Sí. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Tots uns personatges de... Lo Cartanyà, que és una sèrie de Lleida, doncs sí. En efecte, tots lleidatans, si no, no, Grinyola.
2: Sí, però allà hi havia gent que també li emprenyava, el personatge aquest.
1: Perquè se l'enfotia.
2: Però sembla que el semblava que se l'enfotia.
1: Era una comèdia, també, freixes.
2: Era
1: una comèdia, també, exagerada.
2: Ja, ja.
0: Jo crec que s'ha de donar veu a tothom. Sí. Entenc que hagi d'haver un català neutre, que també és la manera d'escriure'l, però sense excloure totes les formes dialectals que donen riquesa. Els que ens apassiona la llengua... Sí. O sigui, jo tinc l'Alcover, m'entens? Allà bueno, posat a casa fa anys, va ser un regal dels pares.
1: Sents parlar balear i diuen... Alot és en sora baixa i se dobles de... Jo m'encanta.
0: La neutra tònica del mallorquí, d'Escolobort... Jo m'encanta.
2: És boníssim, això.
0: Però jo, com que tinc una cama de Menorca, te puc xerrar, és menorquí. Ratllàs menorquí, clar, és l'àvia de Menorca. I dins de Menorca, doncs, hi ha més el maonès, però després, per exemple, que és més estident, la Laurenc, no? Què és que fa, saludat aquesta, vam?
1: Bueno,
0: boixa, saludat aquesta.
1: Ah, boníssim.
0: Tu què trobes?
2: Rosa, com estàs? Bon dia. Hola, Rosa.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal? Des d'on truques?
3: Truco des de Santa Coloma de Farners.
2: Molt bé, perfecte, Santa Coloma de Farners.
3: Sacofa, Sacofa, li diuen. Que l'altre dia vas dir PDA, doncs aquí a Sacofa.
2: Ah, sí, PDA, Platja d'Aro. Molt bé, escolta'm, Rosa, endevina-ho això, dona, i cap a l'esquinica de Franc. Què et sembla que és?
3: No sé.
2: Quin ocell és avui?
3: Una oreneta?
2: Ui, una oreneta vols dir,
3: Ai, no sé.
2: Em sembla que no, Què?
3: No,
2: no, Rosa, em sap greu, em sap greu.
3: A mi també.
2: Espera, que ara saludarem altres oients. Escolta, torna a trucar, sisplau, i guanya un altre dia. Quan vulguis.
3: Molt bé.
2: Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Rosa. Josep Maria, com estàs?
4: Bé, aquí esperant, parlant tu.
2: Molt bé. Des d'on truques tu?
4: De Lleida.
2: De Lleida, ciutat?
4: De Lleida, Lleida.
2: Molt bé, com esteu a Lleida? Com ha anat?
4: Bé, esperant que plogui, esperant que plogui.
2: Sí, noi, perquè ja aquest matí n'hem parlat, la sequera és més que preocupant. Aquí, clar, aquí els de Barcelona deuen dir, què diu ara aquest, si ahir va ploure bots i barrals? No. Sí, però Lleida no, un ruixat.
4: Ahir va ploure, diuen, 4 litres i ha picat una gota.
2: No, res. Tranquil, però, que bueno, el picó anuncia pluja pels propers dies, Aquesta tarda pot caure alguna cosa, i a mesura que avanci la setmana, cada dia més. La cosa s'anirà... S'anirà animant, això.
4: L'esperarem, l'esperarem. El bo sempre s'espera.
2: Molt bé. Que ets de Lleida capital, tu, Josep Maria?
4: Sí, de Lleida, i de la plec fa 40 anys. Vull dir que... De Lleida, Lleida.
2: Molt bé. Doncs endevina-ho, això. Home, un de Lleida ho ha d'endevinar, això. Què et sembla
4: no,
2: que és, això?
4: No, jo t'he dit que has donat una pista fàcil. Dic, pues un periquito. Vull dir, no.
2: Quina pista t'ha fet pensar que és un periquito, això?
4: No, fàcil. Al dir fàcil, pues el que tothom tenim en ment qui cante, pues un periquito.
2: Ah, no ho sé pas, si és un periquito, això.
4: No, pues doncs és igual.
2: A veure, no... Així que m'has matat, home. Em sap greu quan no ho encerten, t'ho juro.
1: No, després pues diuen que és fàcil i jo faig i no el trobo, això.
2: Home, no, no,
0: no. Doncs, no, jo no hi he caigut, però quan m'ho ha dit, perquè jo pensava que era un altre, no, quan m'ho he dit, ho he vist claríssim perquè els hem escoltat tots. Sí,
1: és una pista, Gullalons.
2: Sí, espera, no, perquè ara és que només poden tenir un ocell. Si a la primera no endevinen, no hi ha una segona opció. Però pots tornar a trucar demà, la setmana que ve, i quan vulguis. Sí, gràcies, Josep Maria, una abraçada. I una salutació als molts oients que tenim des de les comarques de Lleida, no només des de la capital del Segrià. I Catalunya Central, Pirineu, Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre... Aquí parlem molt de comarques, també, Gonyalons, del que passa fora de Barcelona.
1: És un pare a fer bolos, aquesta actriu. T'està dient cap a Pons, imagina't, Freixes.
2: No sé, som de Pons, tenim lo ranxo. Escolta'm una cosa. Mercè, com estàs?
1: Pistes, Freixes.
2: Hola, Mercè.
5: Hola, bon dia.
2: I bona hora. Molta Què dius? D'on truques tu, Mercè?
5: Jo, de Barcelona, no gaire lluny.
2: Des de Barcelona, molt bé, perfecte. Doncs
1: tu, barris, bé.
2: Tu ho endevinaràs, això, Mercè. No sé per què tinc una intuïció. Sí o no?
5: Sí, ojalà, mira.
2: Va, cap a l'esquinica de Franc. Què
5: mira,
2: és això?
5: Un estornell.
2: És un estornell? Home, la Gonyalons ja aplaudeix, vol dir que sí. Que és un estornell, Mercè, carai, tu.
1: Que ho encerti una de Barcelona, que no sabem el que són els estornells, Freixes.
2: Què li donaràs a la...
0: Que no veiem els estols aquí d'estornells.
2: Paco, què li donaràs
5: a la Gonyalons?
2: Records a la Gonyalons.
0: Gràcies. Gràcies.
2: Com ens agrada la Gonyalons, Sí o no?
0: No acabaré per la porta.
1: Creu de Sant Jordi, Gonyalons, ja.
2: Ai, senyor. Mercè, escolta, moltes gràcies, per escoltar el matí de Ràdio 4.
5: A vosaltres, que sou molt divertits, i no fa massa que us he descobert, mira.
2: I com ens has descobert, si es pot saber?
5: Perquè jo sóc molt fan de la Mariola, i l'altre, dies enrere, quan va començar, vaig sentir la veu de la Mariola, dic, ai, si està a la Ràdio 4, i per això...
2: La Mariola Dinarès, que gran la Mariola, que havíem treballat molts anys a Catalunya Ràdio i ara tenim la sort de treballar junts a Ràdio 4.
1: Tu. És el taloner, tu, Fleixes.
2: Ara cap a Ràdio 4.
1: És el taloner.
2: Sóc el taloner de la Mariola.
5: Sí, sí.
2: Doncs mira, gràcies a la Mariola has descobert també el matí. Sí?
5: Sí, sí, i tant.
2: Molt bé. T'agrada això o què? Com ho veus?
5: Bueno, et vaig a dir la veritat.
2: Digues
5: no
2: la veritat.
5: No fa gaire hores que estic pendent de la ràdio perquè he vingut... I llavors, el primer que faig pues, és posar l'Alexa.
2: Sí.
5: I llavors, miro l'hora, dic, Ràdio 4.
2: Ah.
5: Perquè tu també ets molt divertit. M'agrades moltíssim.
2: Doncs, carai, moltes gràcies, Mercè. Ja no, com diu la Gonyalons, avui no passarem per la porta. Gràcies per escoltar-nos i no canvies d'emissora, sobretot. Merci.
5: No,
2: Va, i felicitats.
5: Moltes gràcies.
2: Ai, què farem demà, Jordi Vila, que això s'acaba, nen?
6: Doncs mira, tindrem l'Alfred Rodríguez Picó, que sempre diem que...
2: Lo Picó.
6: Quan arriba ella, ja comença el cap de setmana.
1: I que plou. Ve el Picó, plourà.
6: Sí, sí, sempre passen coses. Ja, sempre passen coses.
2: Ja convé que plogui, que l'interior està fotut.
6: I parlarem també de menopausa masculina amb el doctor Juan Manuel Corral, responsable d'uroandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. No, ho he dit bé, eh? Uroandrologia, eh?
2: Menopausa. Què més?
6: I què més?
2: Avança'n, Jordi.
6: Atenció, Dia Mundial del Cafè. Us agrada el cafè? Bé, a mi sí, gràcies. Sí. Doncs mireu, parlarem amb el Jordi Mestre, fundador i director estratègic de Nomad Coffee. Eh? Nomad Coffee. I després, mira, podem anar cap a l'esquinica en què es posin unes bones braves.
2: Ja està.
6: I què més
2: moltes
6: tenim?
2: Altres coses que
6: I moltes altres
2: demà.
6: Coses, sí, sí. I tant, tindrem a Lo Pau de Pons.
2: Lo Pau de Pons! Em pregunten tu d'on surt, xaval. És de Pons, aquest, Donyalons.
0: Molt bé.
2: Lo Pau de Pons. Igual te'l trobes. Quin dia hi vas, a Pons, diu? No, torno.
1: Pobre...
0: Ho saps tu,
1: gent...
0: no? Sí,
1: ho saps més tu.
0: Canvia una mica més lletra al cap, saps què et vull dir?
2: El dissabte 10 d'octubre, Pons.
0: Gràcies.
7: Això cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms.
0: M'encanta, és que s'han dit...
7: Mai més no faré
0: ah, és que tenim unes pantalons. Formes de català tan boniques.
2: T'agrada, eh, lo Pau? T'agrada, lo Pau? Sí, senyora.
0: M'agrada molt, lo Pau.
2: T'agrada, el Pau? Lo Pau.
0: Uai, jo tinc família també, per exemple, de Tortosa, Quico Urcelio, el Munt de Ferreries.
2: A la capital del Baix Ebre?
0: Sí.
2: Carai, tu.
0: Coneixeu Quico Urcelio i el Munt de Ferreries?
2: Mira, diu que se'n torna al poble, aquest.

0: M'agrada perquè veig que t'agrada.
1: Sí, m'agrada molt.
0: Ara fa una gira per Catalunya. Comença a Vic, després anirà a Lleida, després anirà...
2: A Olot, també, a Olot, no?
0: A Olot tanca. A Olot després tanca. De Lleida, Reus.
2: D'acord.
0: Reus. Sí, a partir del, entre el novembre i el desembre, això. Majoritàriament durant el mes de novembre.
1: Coincidirem, segurament, però no en la mateixa plaça.
0: Això sí. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies, Paco. Moltíssimes gràcies, Marc Crespo, Villanueva.
3: Gràcies.
0: Poc us pensàveu que coincidiríeu amb una actriu tan gran com la grandíssima Àngels Guanyalons, eh? Quin luxe haver compartit aquesta estona amb ella aquí al matí de Ràdio 4, nois?
1: Per mi també.
4: Iremos a ver el Romea, ¿verdad?
0: Oh, clar que hi anirem. Jo mira, aniria tot arreu. Vindria
2: a partir del 17 de desembre.
0: Aquest cap de setmana aniria
1: a
0: Granollers.
1: El, Pons,
0: el 10 d'octubre a Pons, amb l'Opau. Igual venim. Escolta'm, Àngels, un milió de gràcies i torna
1: gràcies
0: com vulguis, que és casa teva aquest programa.
1: Moltes gràcies.
0: Oients, us espero a tots i a totes demà, que serà dijous amb l'Opicó, l'Opau i tot aquest personal aquí al matí de Ràdio 4. I ara, home, de seguida la Mariola, la Dinarès.
2: Mariola, eh? Dinarès, i tant.
0: Fins demà, bon dia a tothom. Adéu, nois i noies. Jo ja estic més bé.
5: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Són les 9 i 5 minuts. He de confessar una cosa. Que quan és dimecres, sempre hi ha un punt que penso, ostres, que bé. Espera, que no tens el micro connectat.
2: Ja? Hoy vengo a confesarte que estoy enamorada. No, això era la Pantoja, no? No, l'altra,
1: no, no ho sé, però t'asseguro que qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència. Ha estat horrorós.
2: Sí,
1: crec que és la pitjor entrada que has fet mai a la vida.
2: Crec que sí, crec que sí.
1: Jo
2: però...
1: et pregaria, de veritat, Jordi Merca, que canviïs l'actitud.
2: Sí.
1: Val? Que ja estarà bé que després fem una secció, una cosa... Però, d'entrada, tinc a tres persones aquí escoltant...
2: Ai, és veritat.
1: Que deuen estar molt amoïnades de dir, però quin programa hi ha anat, jo?
2: Ho he fet molt malament, però t'asseguro que ho puc fer pitjor.
1: No, això ho sé.
2: Així, que ho puc fer-ho pitjor, eh? No ho faré, en tot cas, per respectar la gent que hi ha al telèfon i aquí davant nostre.
1: Sí, escolta'm una cosa. Gràcies. L'obra a Madrid, bé?
2: Molt
1: sí.
2: Bé, molt bé. I l'altre, ahir vaig estar a un poble de Saragossa...
1: Sí.
2: ...que es diu l'Almúnia de Doña Godina.
1: L'Almúnia de Doña Godina, que bonica el
2: un
1: nom,
2: poble,
1: no?
2: Un poble molt maco.
1: Està molt bé.
2: Molt xulo, va estar molt bé.
1: Va riure molt la gent.
2: Festa major, molt va riure bastant la gent... Mira, el dissabte... Divendres me'n vaig a Madrid.
1: Sí.
2: I dissabte, si la gent vol, estic a la Llagosta.
1: Ah, molt bé.
2: Que no vinguin, que no hi ha entrades.
1: Ah, d'acord. Aleshores...
2: Bueno, pues saben que estic allà.
1: Està molt bé.
2: Si volen entrades...
1: Fes-se publicitat per no aconseguir res.
2: Si volen entrades, d'aquí 15 dies estic a Santa Perpètua de la Moguda.
1: Ah, molt bé,
2: allà,
1: Santa Perpètua de la Moguda.
2: Allà queden unes quantes.
1: Allà...
2: Allà està
1: allà
2: bé?
1: Allà anirem a
2: sí?
1: veure... O no, ja,
2: no.
1: ja veurem.
2: A tu queda lluny de casa, això.
1: 9 i 7 minuts. Estic molt content perquè avui em retro amb el Hatim. Com estàs, Hatim?
3: Bona nit. Bona nit. Moltíssimes gràcies per convidar-me
1: al contrari,
3: un cop més.
1: Me'n recordo, Hatim, que l'última vegada que ens vam veure, tu i jo, estaves molt nerviós perquè crec que era aquella nit, o l'endemà...
3: L'endemà, sí.
1: Que et donaven, a tu juntament amb dues noies més, el Premi Princesa de Girona per la tasca que fas al Poble Sec. Amb tot un seguit de nanos, no? A tu, quan et pregunten a què et dediques, tu què dius?
3: Bueno, jo faig bastantes més coses que participar de l'Associació de Joves. Jo sóc estudiant de treball social a la Universitat de Barcelona, estic als matins d'estudiant, i treballo al Servei d'Intervenció Sociocomunitària al districte de Ciutat Vella.
1: Quants anys tens?
3: 28 anys.
1: 28. Tu vas néixer al Marroc.
3: Sí.
1: Quan vas arribar aquí?
3: Amb dos anys.
1: Amb
3: jo
1: dos
3: vaig
1: anys.
3: Néixer a la ciutat de Nador i vaig venir aquí a Barcelona, concretament al barri de Poble Sec, quan tenia dos anys.
1: O sigui, que tu no tens cap idea, cap record de quan eres petit al Marroc.
3: No. No molts. O sigui, dels viatges que vaig fer,
1: clar,
3: sí. Però de la meva etapa més de la infància, no tant.
1: Ja m'imagino. Deixa'm que saludem a dues persones més. Una és una persona que jo sempre li tiro els trastos de que participi al programa, però em diu, és que viu a Lleida. Ara fa molt de temps que no parlem amb la Nogai Ndiaye. Nogai, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit. Molt bé, i vosaltres?
1: Molt contents d'escoltar-te. La Nogai és una dona que no deixa indiferent a ningú. Fa una estona l'Assumpta Escarp recordava que tu eres professora d'anglès i que en
4: sí?
1: classe et treien el micro perquè no calia. Que tens tanta força amb la veu i tanta marxa personal que no et calien ni micros, no?
4: Això realment em passava al Parlament. Al Parlament hi ha un sistema de megafonia, no? I els micròfons quan surts a faristol, i quan pujava jo, el tècnic de so sempre l'havien de baixar, perquè quan començava la meva intervenció, doncs si hi havia algú intentant fer una becaina, en aquell moment es despertava, perquè era com que arribava jo i tothom estava atent perquè no podia fer una altra cosa.
1: Clar. La Nogai és una dona fantàstica, és negra, sí. És catalana, és feminista, és una combinació explosiva, no?
4: Sí. De fet, el que passa sovint, no? Que, com el deu estar passant ara, que quan m'escolten, no tinc el que a l'imaginari col·lectiu de la gent és el prototip de veu de persona negra, no? I quan m'escolten parlar, doncs escolten una dona.
1: Clar.
4: I, clar, se sorprenen quan veuen que la dona que han estat escoltant no és la dona que s'imaginaven, no?
1: Lògicament. Tu vas néixer a Lleida, eh?
4: Sí, jo vaig néixer a Lleida de mare catalana. Una mare que sempre feia la mateixa conya, eh? Perquè la gent quan em veu s'imagina moltes coses, sempre m'intenten esbrinar la nacionalitat i sempre fan una mica de quiniela, no? I jo sempre feia la mateixa conya, dic, mira... Jo soc, me veieu negra, però jo soc nascuda a Lleida, de mare blanca, rosa i gairebé amb els ulls blaus.
1: Ja veus. Clarament va dominar la genètica del pare, en aquest cas. No?
4: Exacte.
1: Està molt bé, està molt bé. Deixem que inclogui una altra persona, que és la Chaima Ragdi. Chaima, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit.
5: Un plaer.
1: Em sembla que coneixes el Hatim Azari, que em sembla que heu coincidit
5: els
1: més d'una vegada.
5: Els dos conec. També... Els dos.
1: Ah, els dos, fantàstic. La Chaima, tu vas néixer... No sé on vas néixer a Catalunya?
5: A Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona. I t'has criat al barri de la Mina, Sant Adrià, no?
5: Sí, exacte.
1: Sí. Ets graduada en Humanitats amb menció en Cultura Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un màster en Drets Humans i Globalització per la UOC, no? Sí. Per la Universitat Oberta de Catalunya, no?
5: Exacte.
1: A què et dediques, tu? Què fas, exactament?
5: Avui dia estic al programa Prometeus, que és un programa que està, bueno, de l'Ajuntament de Barcelona, que està en diferents barris de la ciutat amb major abandonament escolar, i fem acompanyament des dels instituts fins a les universitats i postuniversitat amb l'objectiu de democratitzar l'accés de la universitat a aquests barris. I a part d'això, també faig una miqueta de sensibilització antiracista, sobretot, i temes de justícia social i demés, a més de, bueno, coses que van sorgint més de recerca relativa, sobretot, a la comunitat del nord d'Àfrica.
1: Mm-hmm. Nogai, a tu et vam conèixer com a diputada de la CUP, en aquest cas al Parlament. Ara què estàs fent?
4: Doncs vaig tornar a la docència. Jo vaig dir que quan sortí del Parlament tornaria a la docència. Vaig tornar a la docència. Aquest any m'he agafat una mena d'any sabàtic. De fet, m'he congelat, no he tornat a l'institut perquè tinc entre mans altres projectes, perquè presideixo també una entitat de joves afrodescendents i fem molta feina d'això, no? De lluita antiracista, de sensibilització, de formació, projectes a les escoles, i ara engeguem un projecte també a nivell de ciutat i ja no podia fer tantes coses alhora.
1: Mm-hmm. Hatim, recordem una mica el que estàs fent al Poble Sec. Estàs fent una tasca... L'altre dia parlàvem amb... Ara t'ho explicava, no? Amb el professor Feixes, no? Quan parlàvem de la necessitat d'agafar els nanos que estan al carrer, que potser no tenen res a fer, i donar-los una il·lusió, donar-los una raó per tirar endavant de manera positiva, no? És això el que fas, en definitiva, no?
3: Bueno, fem això i fem altres tasques molt, molt rellevants, no? El nostre repte ara mateix és com aconseguim que el jovent, i sobretot el jovent amb bagatge migratori, participi d'altres espais que no siguin únicament esportius, que és la nostra font principal, sinó que puguin vincular-se a l'entitat, que puguin anar a consells de barri, en últim moment que puguin fer-se seu al territori, i no només això, sinó tornar-se arquitectes del seu entorn. Això significa que, com a ciutadans i ciutadanes que són, poden transformar el seu entorn i adaptar-lo a les seves necessitats, demandes i motivacions. El que fem nosaltres, hem generat un circuit de participació ciutadana on el jovent, ara mateix al Pavelló Itàlia, que és un espai que vam recuperar el 2024, s'aprova per practicar esport, ja sigui el gimnàs popular, futbol sala, vòlei, bàsquetbol, totalment gratuït. Aquesta és la nostra filosofia. Si volem que la gent participi i s'apropi, no hi ha d'haver cap barrera d'accés. I a partir d'aquí detectem lideratges i persones referents positives. I aquí és on nosaltres intentem activar-les, otorgant rols de lideratge dins dels grups esportius, al voltant de l'hort comunitari, convidant-les a reunions de junta i en últim moment que puguin esdevenir membres de la junta directiva i participar d'aquesta manera de l'assemblea i de reunions estratègiques.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa. Fèiem referència ara fa una estona a Paco Candel. Paco Candel, durant molts anys, se'l va considerar la veu dels nous catalans, no? Dels nous catalans, o els altres catalans, no? Que deia Jordi Pujol, que d'altra banda era una persona també molt integradora, en aquest sentit de persones que havien arribat des de fora. Quan ara es parla dels nous catalans, Nogai, tu com et sents? Tu com ho veus, això?
4: Bé, de fet, a mi és una paraula que no m'agrada gaire, eh? És a dir, i entenc totalment el context i la història, no? De quan parlaven dels nous catalans en l'època en la que Catalunya era un centre neuràlgic de la indústria, no? I que la gent es desplaçava per les condicions de vida. Però què passa? Que quan parlem de nous catalans, a l'imaginari de la gent fa un joc una mica estrany, perquè connecten aquesta catalanitat amb la immigració i sembla que ens acabem d'integrar ara mateix, que no formem part d'aquí, no? Que o sigui que entra tothom dintre d'aquest sac dels nouvinguts, no? Mm-hmm. I jo sempre poso el mateix exemple. Jo soc negra, però soc catalana. He nascut aquí, filla d'una mare catalana. el meu pare era del Senegal i també estic molt orgullosa d'aquesta part, d'aquestes arrels. I, de fet, el meu home és senegalès. Però el tema és que quan parlem això de nous catalans, la gent ho associa amb aquesta idea de persones no vingudes que sembla que s'han d'incorporar a la societat o que s'han incorporat a la societat, que s'han d'integrar, aquesta paraula que tampoc m'agrada gens, d'integrar a la societat, perquè el que s'està dient realment és t'has d'assimilar, t'has d'assemblar a la resta que t'has trobat aquí, perquè és com una manera d'agrair que t'hagin acollit. I a mi no m'han acollit. Jo he nascut aquí com molts altres, fa molts anys, ja tenim generacions de catalans que fa anys que viuen aquí i ja no hem d'associar la catalanitat a la pell blanca, no? I jo crec que aquesta paraula de nous catalans continua generant aquest imaginari col·lectiu la idea de la blanquitud, de la catalanitat.
1: És interessantíssim el que dius. Ja sabíem que diries coses interessantíssimes, perquè... No, és veritat, perquè efectivament m'agrada molt, és la primera vegada que ho escolto tal qual, no hem d'associar la catalanitat a la blancor de la pell. Però clar, això, Jaime, i me vaig ara a la Jaime, això hi ha molta gent que no ho sap o que no ho vol, no?
5: Exacte, o sigui, és totalment el que diu la companya, o sigui, jo nova catalana en quin moment? En el moment en què he nascut soc nova catalana, o sigui, és això, i moltes vegades crec que també aquí hem de fer un exercici precisament d'assimilar que la catalanitat no depèn només del color de pell o dels 8 cognoms catalans que existeixen, sinó també l'haver nascut o no només haver nascut, sinó fer vida a una ciutat o un país i sentir aquest país com a part teva, no? Tenir un projecte de vida en aquell país. Jo crec que això és una persona catalana, no un nou català com a tal.
1: Clar.
5: I crec que també potser aquest mot, o sigui, encara existeix perquè també som de les primeres generacions que estem aquí i encara costa molt entendre, no?, que potser no passa en altres països d'Europa, com per exemple a França, que una persona pugui ser negra i ser perfectament catalana, no? I crec que encara ja necessitem fer un exercici precisament d'assimilar que la catalanitat no depèn del color de pell, com deia abans, l'acompanya, sinó que de formar part del país i punt, no? Fer vida en el país i punt.
1: Clar. Què penses, Catim?
3: Bueno, molt alineat amb el que diuen les companyes. També és preocupant, no?, que la nostra manera de relacionar-nos sempre sigui des de la diferenciació, no? Quan parlem de nous catalans, al final el que estem dient és que és una cosa externa a la catalanitat o al concepte de que una persona és catalana, no? Potser hem de parlar directament de persones catalanes. Potser hem de treure fins i tot el concepte de nous vinguts o persones migrants. Tot això el que fa és activar com un sistema de protecció, d'alerta innecessària, perquè a la pràctica tenim moltes més coses en comú que diferents. Llavors, potser la relació que hauríem de tenir amb les persones ja hauria de partir de qui ets, Hatim? Pues soc una persona amable, soc una persona agradable. Pues potser això connecta més que no tant la diferenciació nacional o d'origen com
1: jo
3: a tal.
1: Jo estic totalment d'acord amb tu i amb vosaltres dues també, però tot això conviu amb missatges que són cada vegada més durs per part de partits polítics que instrumentalitzen aquesta diferència per situar-la com una amenaça. Per tant, tant de bo estiguéssim en aquest punt. Tant de bo poguéssim dir simplement ets el Hatim, tens 28 anys, ets un tio molt maco i anem un dia a fer una cervesa i ja està. Però no, hi ha molta gent que quan es creu amb la Nogai pel carrer probablement vegi la diferència i abans de la catalanitat situï aquesta diferència. No sé què penses, Nogai.
4: Exacte, tal qual, és el que anava a dir. És que precisament amb aquesta connotació el que parlem, o sigui, el que estem senyalant és aquesta diferència, aquesta alteritat, no? Aquests altres catalans són els nous. Nosaltres som catalans de sempre, de pura raça, no?, per dir-ho d'alguna manera, i aquests són els nous, els que han arribat després, no?, els que s'han incorporat més tard. I precisament genera aquesta alteritat. Jo precisament volia afegir a les paraules que compartia la Jaime de la reflexió sobre França. És cert que a França porten moltes més generacions que aquí, no? Nosaltres estem encara en primeres i segones generacions, però també depèn com es miri, perquè aquí hi ha persones que han nascut al territori i que tenen més de 40 anys, no? Descendents d'equatoguineans, per exemple, no? Quan Guinea era una colònia i els guineans eren espanyols i han nascut aquí, no? I també sempre han estat lligats amb aquesta alteritat. Però tot i així, i ells ja són aquesta primera generació, ja han tingut fills, per tant, ja són aquesta segona. Però a França ja van per una tercera, quarta, fins i tot cinquena generació, però continuen cometent aquest error. És a dir, una persona negra és francesa, però a nivell d'identificació, i fins i tot quan s'ha de fer una descripció física o la policia els identifica o els ha de descriure, diuen francès d'origen senegalès, francès d'origen argelí, francès d'origen marroquí. I llavors ja generen aquesta alteritat. I precisament jo crec que hem d'agafar una mica l'exemple d'Europa i aprendre'n, perquè a la resta d'Europa i sobretot a França tenim el jovent que no se sent part d'un país en el que ha nascut, no se sent part d'una cultura en la que ha crescut, perquè sempre han estat assenyalats com aquesta alteritat. I després, quan hi ha hagut conflictes i quan hi ha hagut situacions en les que la gent diu, és que no ho explico perquè una persona que ha nascut aquí, és que no se sent d'aquí, perquè us heu encarregat durant tota la seva vida de titllar-la com una persona de fora. Llavors, quan arriben els moments de la manipulació, d'intentar atreure joves cap a radicalisme i de més, és molt més fàcil atreure algú que no se sent part de cap grup. Hem de tenir en compte que els humans som éssers relacionals, no? I que tothom té aquesta necessitat de pertànyer i de pertànyer a un grup. Quan tens jovent que no se sent part de cap grup, és quan tenim un risc aquí.
1: Clar, això és el que parlàvem amb el Hatim, d'aquí l'importància d'accions com les que feu vosaltres, no? Perquè efectivament el que fa el Hatim, per exemple, és aquest sentiment de pertanyença a un col·lectiu, a un grup, un equip de futbol, un equip de bàsquet, no? És a dir, exactament el mateix que ens passa a tots, o a totes.
3: Generar interacció. No? El que fa al final la deshumanització és crear distància entre les persones, i aquesta distància és el que permet construir com estereotips, prejudicis de l'altre. El que necessitem és apropar-nos i necessitem espais on les persones puguin identificar-se, puguin sentir-se, puguin veure que igual que jo, que tu i que les companyes, tenim històries de vida, tenim aspiracions, motivacions, famílies, estimem, tenim por. Tot això és el que pot generar aquest vincle i superar aquestes barreres psicològiques que alguns partits polítics i formacions d'odi estan intentant com construir murs imaginaris que el que fan és fragmentar la societat, generar por i no només això, sinó perseguir i en últim moment atacar i matar, com està passant als Estats Units.
1: Sí, sí, és molt fort. Chaima, m'imagino que tens ganes de dir alguna cosa. M'ha semblat que quan estava parlant la Nogai sobre l'exemple, que efectivament és molt evident, del que passa, per sí, exemple, al Cinturó de París, no? Allà ja parlem de terceres i quartes generacions i efectivament és que té raó ella, no? És a dir, gent que assegura que no se sent francesa perquè l'Estat no l'ha fet sentir-se francès o francesa, no? Digues. Sí.
5: Al final és això, no? Quan parlem de racisme estructural o racisme social és això mateix, no? O sigui, el fet de que les persones, tot i que siguin de segona, tercera generació, encara tinguin aquests problemes des de l'exterior com d'identitat, és una conseqüència al final de no ser vistes al 100% com a persones franceses, no? ni per l'estructura com per les institucions, com per les altres persones. Però quan jo posava l'exemple pensant en algunes persones que vaig conèixer, no? D'origen senegalès i també de tercera generació, del Marroc o de l'Argèlia, de França, i sí que és veritat que, per exemple, depenent de la zona o de la realitat d'aquesta persona, sí que directament aquesta persona deia jo soc francesa i punt, no hi ha aquesta necessitat que encara tenim molts fills d'immigrants de primera generació aquí, de dir jo soc d'aquí catalana però d'origen marroquí o d'origen, o directament hi ha persones que directament no es senten ni catalanes perquè no l'han fet sentir catalanes i diuen directament que són marroquines per no fer tota aquesta explicació de però soc d'origen tal, on l'han fet sentir com a part, no? Durant molt de temps. I crec que això sí que és un fenomen diferent que tenim en comparació amb el que és la generació, no? La tercera o quarta generació, que sí que és veritat que aquí també tenim, sobretot de nacions com els de Guinea i de més, però que també és com un exemple que tenim molt a prop, tant per a coses que sí que es poden millorar i que poden canviar en quant a la identitat d'una persona com a tal, com les coses que al final, els errors que encara es cometen en altres països europeus per precisament aquesta racialització de les persones basada en el seu color de pell o el seu origen del seu bisavi o una cosa per a l'estil, no? Aleshores, no sé, m'he sentit com bastant interpel·lada en aquest sentit, perquè clar, jo, tot i que sigui nascuda aquí, durant molt de temps quan em preguntaven d'on era, jo deia que era del Marroc, però no perquè hagi viscut al Marroc o la meva cultura sigui íntegrament marroquina. Jo tinc la cultura dels dos pares a casa, però és que la majoria del temps estic a l'escola catalana, em socialitzo en català o el castellà o el que sigui, però clar, o sigui, m'han dit tantes vegades des de fora que no sóc d'aquí o no he tingut aquesta referència que parla el Hachim d'altres persones que reconeixin la meva identitat com una identitat que pot ballar entre dos mons o diferents mons, que jo ja pensava que era impossible ser catalana al mateix temps que era marroquina, perquè sempre tenim aquest joc els humans de dividir les coses, que sembla que és o blanc o negre, o marroquí o català. Sembla que no podem escollir en aquest món ser una cosa i altra al mateix temps. Uf. I crec que això...
4: No, i una altra cosa, Chaima, que si segurament en la majoria dels casos, si haguessis dit únicament soc catalana, sí. La següent pregunta que hauria sigut, però i els teus orígens?
5: Sí.
4: No, perquè quan només dius ets catalana... Sí, però no? És el que la Lucía Mbomio sempre, ella parla des de Madrid, no? Però sempre diu, aquella pregunta con eco, no? Perquè ella, quan li preguntaven, ¿y tú de dónde eres? I ella responia, yo soy de Madrid, no? I la següent pregunta era, ¿pero de Madrid, Madrid? No? I llavors, el que ella anomena aquesta pregunta amb eco, perquè, sí. Clar, el que estan esperant que responguis és de d'on prové la teva fisionomia, no? Yeah, yeah. Llavors, que és el que passa a tothom, no? Entenc, a totes les persones racialitzades, perquè a mi em parlen en castellà, encara avui en dia, a la majoria d'establiments i a la majoria d'espais, tot i que estiguin atenent a la persona que va davant el meu en català, a mi, quan arriben a mi em parlen en castellà, no? Mira. I si jo en algun moment dic, soc catalana... Però i els teus pares d'on són? O quines arrels?
1: No sabeu, deixeu-me que us digui que no sabeu el content que estic d'haver fet aquest programa i jo crec que això ho hauríem de repetir més vegades. Entono en la meva culpa. Recordo una nit que vaig anar al Japo, que hi ha al costat de casa meva. Havia agafat un taxi, el taxista era del Pakistan, em va parlar en català, i quan jo vaig arribar al japonès, li vaig dir al Siri, perquè es diu Siri, el noi que hi treballa. Li vaig dir, si jo, Siri, tio, a veure si empieces a hablar català, que el taxista hi diu, i per què no m'has parlat mai en català? I em vaig quedar absolutament... contra les cordes. Des d'aleshores parlem en català perquè efectivament i jo us ben asseguro que si alguna cosa no sóc és racista voluntari. I ho dic d'aquesta manera perquè probablement fins i tot jo que faig grans m'enfado molt quan veig un racista aquestes coses, segurament arrosseguem aquest racisme involuntari d'això, de quan veus algú que a nivell de fisonomia és diferent, passes directament a parlar-li en castellà. Greu error. Jo les convido a vostès a que parlin en català sempre i s'emportaran un munt de sorpreses de la quantitat de gent que parla en català al·lucinant. Hatim, tu no pots ser més català, no?
3: Jo m'estimo molt el català, m'estimo la meva ciutat i concretament el barri a Poble-sec. L'idioma del món associatiu és el català, ens relacionem, les festes populars... Bueno, la meva vida ha sigut tot en català. No només això, sinó que tot el que he anat consumint al llarg de la meva vida, dibuixos animats, cançons, ha sigut en català.
1: No, però ja no parlo només de la llengua. O sigui, jo et deia, no pot ser més català. És a dir, perquè més enllà d'on fossin els teus pares, els teus jocs de petits, els teus amics,
3: exactament.
1: Tot això t'ho ha donat Barcelona, tot això t'ho ha donat el Poble-sec. No sé, si tens parella, m'imagino que no l'hauràs conegut a vés a saber on. Segurament hauràs estat aquí, és a dir, que tot plegat, o sigui, tampoc és tan diferent la teva vida i la meva.
3: Exactament.
1: En
3: sentit, no? I són aquests punts en comú el que generaran ponts i teixit entre les persones. Una vegada més m'agradaria posar en valor això, no? Tenim una responsabilitat individual i aquesta passa per fer un esforç i requereix de valor d'apropar-te a l'altra persona, independentment de la diferència que pugui tenir a nivell físic o a nivell externa, i fer l'exercici de preguntar pel seu nom, de preguntar una mica per la seva història, això és el que trencarà totes aquestes barreres, apropar-nos a la gent.
1: Això és el que trenca les barreres? El somriure.
3: Absolutament.
1: O sigui, quan tu estàs en un lloc i somrius, el més probable és que, el més probable, a vegades no passa, però és que et responguin amb un somriure també. Mira, això el Jordi Merca podria parlar molt perquè ell és un mestre en l'art de generar somriures en els altres. Escolteu-me, jo tinc ganes de conèixer Chaima perquè tant a la Nogai com al Hatim sí que els conec, però a tu encara no. Jo crec que seria molt interessant que un dia vinguessis i ens expliquessis amb detall quina és la teva feina, que crec que fas una feina magnífica, d'acompanyar persones, efectivament, a fer el mateix que has fet tu. És a dir, a desenvolupar-se cultural, educacionalment, em sembla que fas una feina meravellosa. Chaima Arrakti.
5: Moltes gràcies, seria un plaer per mi, la veritat, quan vulgueu.
1: Doncs serà ben aviat. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat aquí. Nogai, un dia m'has d'acceptar voler ser col·laboradora del programa, ja ho saps, això, no?
4: Sí, de fet, mira, aquest any podria ser l'any, eh? Ara que m'he agafat aquesta excedència aquest any, disposo d'una miqueta més de disponibilitat, però doncs, la distància continua sent la mateixa.
1: No
4: eh?
1: Sé, però... alguna cosa hauríem de fer amb això de la distància, eh? Alguna cosa hauríem de fer.
4: Sí.
1: Un petonàs enorme. Gràcies, Nogai, com sempre.
4: Una abraçada molt forta.
1: Gràcies. Hatim, i hem de... ara hauràs de tornar un tercer dia per parlar...
3: Encantat.
1: ...de tot el que feu a l'associació, de tots els nanos, de... De lo bonic que és tenir il·lusió i lo bonic que és repartir-la també,
3: sí.
1: Segurament, no?
3: I que el canvi és possible. Això és una cosa que ens hem de recordar sempre, tot i que ens volen fer creure que no es poden canviar les coses, sí que és possible, tant des de la part més local com a nivell nacional, internacional. Llavors...
1: Seria meravellós. El Serrat tenia una cançó preciosa, que deia Seria fantàstic, no? I en aquell Seria fantàstic li podríem afegir tot un seguit de versos diferents, no? Seria fantàstic que ens miréssim als ulls, seria fantàstic que ens fos igual, que l'única cosa que ens importés és si som o no bones persones, si ens agradem o no, si ens caiem bé o no, si tenim la sensació que ha valgut la pena conèixer algú, no? Quan posem prejudicis per davant de tot això, se'ns passa pel davant gent meravellosa que no podrem arribar a conèixer
3: molt
1: mai.
3: Cert.
1: Quin gust, sempre que vens m'agrada.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ha estat un plaer, com sempre.
3: Gràcies a tu.
1: Anaves molt guapo, el dia dels...
3: Molt amable, gràcies.
1: És que va ser molt graciós, perquè aquell dia estaven molt preocupades i preocupat per com anirien a rebre el Premi Princesa de Girona, perquè déu-n'hi-do, que tenia aquest premi.
2: Home, és que un Premi Princesa de Girona no és un...
1: Home, estava tothom allà.
2: No és un TP d'oro,
1: O sigui, allà que hi havia el president del govern espanyol, el president català, l'alcalde de Barcelona...
3: Sí, totes les autoritats
1: el
3: polítiques...
1: Reis,
3: sí, sí.
1: I el moment aquell d'agafar el micro i parlar allà al mig, em deies que tu t'hi vas llançar i pam, no? O sigui, sense...
3: Bueno, jo estava convençut del discurs. Un discurs molt humà, un discurs molt proper i sobretot que posava en valor el fet de mirar les persones independentment de les seves realitats. Mirar-nos als ulls, em quedo molt amb això, eh? El primer esforç és mirar-nos als ulls i veure que la teva mirada té un ànima al darrere, una vida.
1: Me'n deixes que et corregeixi?
3: Endavant.
1: Mirar als ulls no hauria de ser un esforç.
3: Totalment.
1: No hauria de ser un esforç. Un plaer, senyor, com sempre.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu. Ara a veure com ho millores, això.
2: No sabré ni què dir.
1: Ara, Jordi Merca, a veure com ho millores, això.
2: Jo crec que avui quedarà rodonet el programa.
1: Ah, sí?
2: Sí. Jo no tinc... No, ves a la publicitat.
1: Però si no tenim publicitat.
2: Ah, no hi ha publicitat?
1: No, aquí tenim promos.
2: Ah, doncs pues ves a la promo.
1: Tu no saps que en aquesta casa no hi ha publicitat?
2: Calla, veritat. Doncs no. Pues ves a la promo?
1: A la promo.
2: A la promo?
1: Sí.
2: Fes-li el tècnic allò, el símbol aquell de la promo, que és aquest dels diners.
1: Sí.
2: Això és la ràdio.
1: No, però si ell ja t'estan escoltant, ja saben on anem ara.
2: És veritat, també és veritat.
1: Va, fem una pausa.
2: Però fes-li el símbol.
1: Més de dir, fem una promo, fem una pausa.
2: Fem una pausa.
1: Que queda millor, no?
2: Vale.
1: Fem una pausa i seguim ara mateix.
2: Sí.
1: Amb el Jordi Merca, que vés a saber de què ens parlarà.
2: Avui... Teníem advocat aquí en el programa? Tenim advocat?
1: Tenim molts advocats.
2: Va bé, això.
1: Sí? Sí. Perfecte. Una pausa, tornem ara.
6: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avísum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
7: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
0: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Perdó, perquè ens hem fet una foto.
1: Bueno, és que clar, la gent... És que això és un problema. La gent vol fotos, també.
0: Bueno, està bé. Clar, jo no faig fotos normalment.
1: És veritat, eh? O sigui, això t'ho anava a dir una mica.
0: M'agrada molt. No?
1: T'ho anava a dir una mica. T'afas poques fotos.
0: Faig poques fotos.
1: Ara que ve... Ara els divendres, sí? A la placeta, sí? Com que ve el Parrado, sí? T'afas més.
0: Bueno, perquè les fa ell.
1: Clar,
0: ell sortir...
1: al Víctor li agrada molt la foto.
0: És veritat.
1: Oi, perquè surt guapo.
0: És que el Víctor Parrado és un tio guapo. És veritat.
1: No sé si és guapo.
0: O surt guapo.
1: Però surt guapo el tio,
0: aquesta, aquesta és una cosa. També passa al revés. Hi ha gent que surt més lletja del que és en realitat.
1: A mi em passa.
0: A tu, bueno, oi, tu surts bastant igual.
1: No! Ah, o sigui, m'estàs dient que surto malament perquè estic... Gràcies.
0: No, tu surts bastant
1: gràcies
0: igual.
1: Per, gràcies, Jordi, estic aquí en el meu programa.
0: Jo et puc dir el que vulguis.
1: Igual de malament, no?
0: No ho sé.
1: Què? És com allò de... Igual de malament, no?
0: Igual de malament no surts, jo et veig. Allò, dic, mira el merda.
1: Pa 40 no estàs tan mal, eh?
0: Pa 40...
1: No estàs tan mal.
0: Ja t'agradaria,
1: sí,
0: tu.
1: Estàs mal, però no estàs tan mal, eh?
0: Per 40 no estàs tan mal, per a los otros 60... Para...
1: No aparentes 40.
0: No aparentes.
1: Hòstia, a veure què aparentes.
0: Clar, és normal que no els aparentis.
1: Avui...
0: Avui què passa, avui?
1: Clar, avui està complicadilla la cosa.
0: Per què ho dius?
1: És que està clar, clar... Està, és que, clar, ens agrada fer humor d'actualitat. No, perquè a vegades ens agrada estar a l'actualitat.
0: Sí.
1: Llavors, clar, jo avui m'estava preparant el programa. És veritat que avui era raro, perquè clar, jo vaig treballar ahir. O sigui, ahir, a la tarda, vaig fer un bolo a... Quin poble?
0: Ah, sí, com... no me recordo ara.
1: L'Almúnia de Doña Godina.
0: Jo crec... Saps que jo crec que hi he estat?
1: No.
0: Sí.
1: I ara et diré per què el coneixes.
0: Per què?
1: Si vas camí de Madrid,
0: sí,
1: durant 60 quilòmetres a la A2...
0: A la B, és veritat.
1: El cartell pone l'Almúnia de Doña Godina.
0: Sí, senyor.
1: Durant 60 quilòmetres...
0: El vas veient allà.
1: El vas veient allà.
0: I tu vas anar allà.
1: I jo vaig anar a aquell poble.
0: I què?
1: A com... mi quan el meu reprèn diu l'Almúnia de Doña Godina, vaig dir... Me voy de cabeza.
0: I tant.
1: Perquè l'he vist tantes vegades.
0: I què? Molta gent?
1: Home, molta gent. Tenen un auditori quasi recién estrenado, quasi lo estreno yo.
0: Caramba.
1: Molt guapo, eh?
0: Sí?
1: Guapo, de butaca buena, eh?
0: Ah, sí.
1: Home.
0: De butaca buena és molt important.
1: Es nota, eh? Quan entres a un teatre i la butaca és bona, dius,
0: clar,
1: la gent s'ho passarà millor.
0: Clar.
1: La gent amb la butaca bona...
0: O es dormirà millor.
1: L'únic dolent que es va espatllar l'aire condicionat.
0: Veus?
1: Hòstia, fotia una calor.
0: Ah, veus?
1: Hòstia, em vaig marejar una
0: molt
1: mica.
0: Nou,
1: tot, eh?
0: Molt nou, eh?
1: Però l'aire condicionat va palmar tu.
0: I ara encara, perquè els focus aquells que teniu són leds.
1: Són leds.
0: I per tant no escalfen, però jo me'n recordo en les èpoques aquelles en
1: tu
0: les que sorties
1: teatre?
0: A l'escenari.
1: Feies teatre?
0: No, però he presentat moltes coses.
1: Ah, vale, vale.
0: I sortir...
1: Això es nota, eh?
0: El què?
1: Lo del foco, eh?
0: Ah, i tant que
1: es
0: nota.
1: El foco d'abans, com escalfava allò, eh?
0: Sí, i a més no veies a ningú.
1: I deies, no el toquis! Que peta la bombeta.
0: És veritat, és veritat.
1: Quan volies reenfocar, deia, no, ara s'ha de refredar el foc.
0: Encara no hem començat la secció,
1: no? No, no, no.
0: Ah, molt bé. Això. Perquè hauríem d'anar fent via.
1: Vale. Sí, vale.
0: De què parlem avui?
1: Vale. Avui la meva secció no li agradarà a...
0: A qui?
1: Urbà Gestión.
0: Ostres.
1: Perquè avui parlarem de la Mari Carmen.
0: També a tu.
1: La... Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Tenim
1: sí.
0: Mari Carmen per tot arreu.
1: Sí, però parlaré...
0: Jo porto anys dient-li Mari Carmen a tothom.
1: A tothom, clar.
0: I ara és com si el karma... M'hagués castigat amb
1: el
0: això.
1: El Mari Carme.
0: T'ho juro, per
1: a mi m'ha passat una mica igual. Per què? Perquè jo, durant, jo porto 9 anys al teatre, vale? Llavors jo en el teatre, la meva obra de teatre, parlo de la primera persona que t'agrada.
0: Sí.
1: No, el primer
0: amor. I es diu Mari Carme.
1: I es deia Mari Carme, que potser m'està escoltant, la Mari Carme de la meva classe.
0: Doncs des d'aquí una salutació.
1: Va ser una mica el meu primer amor, no?
0: Clar.
1: La primera persona en la que t'hi fixes, dient, ui, que guapa, me gusta... També va ser la primera noia a la que li van sortir els pits, que això els tios,
0: clar,
1: doncs a vegades diuen, hòstia, no? Perquè som... quan tens 12 o 13 anys, hòstia, nene! Sí, saps? Sí. Allò que se'n va al juliol i torna al setembre, hòstia!
0: Què ha passat?
1: Què ha passat aquí, no? Llavors, clar, jo, arrell d'això, i arrell de la cançó de la pegatina Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hours, a tothom li dic Mari Carmen.
0: Sí, jo també ho faig,
1: a tothom,
0: sí,
1: a tothom, sí, quan no sé, Mari Carmen, Mari Carmen.
0: O llavors, Antònia, clar, Antònia també mola.
1: Antònia també mola, també Antònia mola. També mola. Però clar, ara ens han tret poder fer bromes amb Mari Carmen, perquè ara fas una broma de Mari Carmen i sembla que estiguis parlant de la Mari Carmen.
0: Clar, és veritat.
1: Vale? Per si algú acaba d'aterrar en aquest planeta...
0: Que no comencin ara a posar-li Mari Carmen a les nenes, eh?
1: La... Oi! Parlarem d'això, és que parlarem una mica d'això, vale? La Mari Carmen és aquesta senyora de 93 anys que acaba de ser desnonada...
0: Com
1: 83 anys.
0: 87.
1: 87 anys que acaba de ser desnonada a casa seva i ella, sense saber-ho, perquè aquesta senyora no ho sabia, ha creat una revolució. Això deu ser xulíssim.
0: Sí, no?
1: O sigui, això per la pròpia Mari Carmen, que prou problemes té, pobreta, eh? Que té els seus problemes, ara estava a l'hospital...
0: No, però ara la deixen tornar.
1: Clar, però ella... ha creat una revolució.
0: Sí, sí.
1: La revolució de Mari Carmen.
0: Home, tenim...
1: Fins ara, no, no, no, no!
0: Tenim el decret, el decret Mari Carmen.
1: És que fins fa 4 dies, Mari Carmen era Mari Carmen i sus muñecos!
0: És veritat.
1: I ara...
0: Ostres.
1: Ja no hi ha muñecos. Clar, fins fa 4 dies tu deies Mari Carmen, et venia Mari Carmen i els muñecos.
0: És veritat.
1: El Marianic, la doña Rogelia... Ara ja no. Ara bé, Mari Carmen ja és...
0: Sí, però estic pensant...
1: Acampada a la plaça del Sol...
0: Estic pensant en més Mari Carmens famoses.
1: No hay.
0: Hi havia Mari Cruz Soriano.
1: Mari Cruz Soriano sí que és.
0: Sí, era una pianista.
1: Ah, vale. Pues, sí, sí,
0: Maria Antònia Iglesias era una gran periodista.
1: Maria del Mar Bonet.
0: Maria del Mar Bonet, sí senyor. Maria Teresa Campos. Ah, Maria Teresa Campos.
1: Maria Teresa Campos,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però poques, eh?
1: Pues mira, la Maria Teresa Campos sí. I la Mari Carmen
0: sí.
1: Tenen algun comú? Bueno, la pobreta de la Maria Teresa Campos ja no, però tenia algun comú, sobretot a l'última època de la tele de la Maria Teresa Campos, que és que són iaies.
0: És veritat.
1: I crec que a la vida, quan et comparteixes en iaia, ja t'has passat el videojoc. O sigui, la iaia és el millor que et pot passar a la vida, és ser iaia.
0: Però iaio també o no?
1: Més iaia,
0: val.
1: Però iaio també.
0: Val.
1: Farem una mica d'inclusió tal qual. Ser iaio i iaia és el millor que t'ha passat a la vida. O sigui, tu ets... Ja està. Ja tot és igual. Ser iaio és la pantalla final del videojoc. Si tu ja t'has... Tu, el videojoc, ja te l'has passat. Ser iaio és el final feliç.
0: Sí, sí.
1: Saps quan saps el del final feliç?

0: i allà és com quan... Saps quan estàs esperant l'avió, que estàs a punt d'embarcar i et diuen... No queden seients? Te voy a poner en business.
1: En primera, sí. T'ha passat alguna vegada, això?
0: Una vegada.
1: A mi també.
0: I no sabia què fer.
1: I a més amb un vol molt llarg.
0: A mi amb un vol molt curt.
1: Ah, sí?
0: Oh!
1: A mi amb un Miami-Barcelona.
0: A mi amb un Palma de Mallorca-Barcelona.
1: Que cutre.
0: És el més cutre que te pots fotre
1: I
0: la cara.
1: I com és la zona VIP de...
0: Era a l'Iberia. Era abans, fa molt de temps, això. Era un Iberia.
1: Però no et dona temps ni que et porti menjar ni res.
0: Em van donar una copa de cava.
1: Ah, sí, perquè més?
0: No, I, una, però...
1: Amb un, si és mitja hora, no?
0: Res, 40 minuts. Però, home, per 40
1: minuts...
0: per
1: una vegada
0: minuts.
1: Que et posen en business...
0: Home, ja podia haver sigut un...
1: Clar, ho vaig fer tota la nit, eh?
0: Home...
1: Amb aquell sofà
0: però no, enorme... Però no et passa una cosa que llavors no saps ben bé què fer?
1: Que, jo sí, sí.
0: Clar, llavors... Ai, demano o no?
1: No, perquè inclòs, allà passaven.
0: I què vols?
1: Un vi, un cava...
0: Sí, tu, hòstia, vas a un vi, un cava, vas arribar a Miami...
1: No, vaig tornar de
0: Miami. Te lo confesó, eh?
1: Sí, sí, vaig tornar.
0: Ah, vale. Vale, CIA es la actualización final del software.
1: Sí.
0: Ya no hay más actualizaciones. Si sí, tú ya te has actualizado, bueno. Ya no puedes actualizar también, ¿vale? CIA tiene una cosa muy buena, que es que tú ya estás a un punto a la vida en la que ya puedes hacer absolutamente lo que te doni la gana.
1: Sí, señor.
0: Porque ¿quién es el maco o la maca que puede contradir una iaia? Ningú. Una iaia pot arribar a la cua del súper, saltar-se a la cua i dir «Em deixes que només porto dues coses?» Això ho fan molt les iaies.
1: Això, bueno, això ho fa molta gent.
0: No, les iaies.
1: Sí,
0: els altres els hi mires amb molt mala cara.
1: Ja.
0: A mi ve un tio de 40 anys em diu «És que solo llevo dues coses. ¿Puedo passar?» El deixo passar, però el miro amb mala cara.
1: Amb mala cara.
0: Sí, com a veure si li faig mal amb la mirada.
1: Ja.
0: Ve una iaia i dius «Ai, pobreta».
1: Clar.
0: Que després penses, quina pressa té aquesta senyora? Saps les iaies que a vegades van amb pressa i dius, si ja estàs...
1: No, sí. No, o sigui, potser ha de fer el dinar, o potser...
0: Bueno, però si,
1: o potser ha d'anar al bany i té pressa. Però,
0: sí, les iaies s'aixequen molt d'hora.
1: Ja.
0: És veritat, tu quan ets iaia, tu ja t'aixeques d'hora.
1: Jo crec que segons vas fent anys, cada vegada t'aixeques més d'hora.
0: Clar, per què?
1: No sé.
0: Si no tens res a fer, on vas tant d'hora?
1: Ja.
0: On vas tant d'hora?
1: Als gimnasos, unes cues...
0: De iaies.
1: Abans d'obrir.
0: A primera hora.
1: A les 6 del matí.
0: De senyores.
1: Jo t'ho juro, de senyores i senyors.
0: Sí?
1: Sí.
0: De iaies i iaios?
1: Sí, sí.
0: Què dius? Per què no te'n vas a les 12 al gimnàs? Per què has d'anar a les 8?
1: No, a les 6. No,
0: a les 8.
1: A les 6.
0: A les 6 s'obre el
1: gimnàs? T'ho juro, i tant.
0: No, mira, diré una cosa. Mai a la vida...
1: Aniries a un gimnàs a les 6 del matí.
0: A les 6 del matí.
1: Doncs està bé.
0: Re de bot pot passar un gimnàs a les 6 del matí.
1: Jo ja ho crec que sí.
0: No.
1: Ja ho crec que sí.
0: Clar,
1: que les iaies... Que dolenta és la ignorància.
0: Què diré, a la iaia i al iaio mola, perquè tu te'n vas al metro.
1: Sí.
0: Tu estàs assegut tranquil·lament al metro. Ve un iaio i una iaia.
1: Tu què fas?
0: Home!
1: Que segui.
0: Passe VIP, eh? Siéntese, por favor.
1: I tant.
0: Això no passa amb una altra... Això va amb muletes i dius... Ei, i
1: home, sí.
0: No, amb muletes mires cap a una altra banda, a vegades.
1: Que no.
0: La gent ho fa.
1: Bueno, la gent...
0: La gent veu amb una muleta...
1: La gent fa moltes coses.
0: Amb una crossa i dius... Ai, el Candy Crush! I segueixen jugant, com molt concertats, el Candy Crush.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè no...
1: Encara està de moda, el Candy Crush?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Home, el Candy Crush sempre... Si tiene... Sembla que el Candy Crush no te'l pots passar mai a la vida. Ningú s'ha passat el Candy Crush.
1: No, no tinc ni idea. No hi... Saps igual... que no he jugat mai al Candy Crush?
0: Igual que el Tetris, sí? El sí. Tetris tenia pantalla final.
1: Ah, sí?
0: El Tetris arribava a un punt que feia X punts i començava de zero.
1: Jo vaig estar una època jugant al Tetris,
0: oi, el Tetris
1: i el vaig haver de deixar perquè me n'anava a dormir i mentalment anava veient peces que es col·locaven. Dic, sembla el col·locat jo. És que no pas. Què fas?
0: La música del Tetris...
1: Era això?
0: Clar, tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. El Tetris!
1: És una sort que et guanyis bé la vida amb el teatre, perquè com a cantant...
0: No! Per això contracto jo el meu show, hi ha música en directe, que per suposat no faig jo, perquè no puc fer-ho tot.
1: Clar, no pots.
0: Que si jo practiqués una mica...
1: Bueno, imagina.
0: Mira com he començat el programa avui.
1: Imagina, això és el que dic.
0: Hoy vengo a confesar que estoy enamorada.
1: Sí, sí.
0: Que temazo, eh?
1: Sí, sí.
0: Ser iaia et concedeix coses com... portar diners en efectiu. Tu portes diners en efectiu?
1: No.
0: Quants anys? Poc. Quants anys fa que tu no portes diners en efectiu?
1: Fa ja, ja,
0: molts anys,
1: ja,
0: des sí. del Covid mínim.
1: Sí, després la nit aquella de la pagada, em vaig emparadir molt de no portar perquè em van haver de fiar al barri.
0: Tabaco.
1: No, home, perquè vaig arribar, havia de comprar, no me'n recordo què.
0: Però estava tot tancat.
1: No estava tot tancat. El meu barri...
0: El teu
1: no.
0: barri no? Que vius a la zona alta? Teníeu
1: no,
0: generadores?
1: De cap manera.
0: No, bueno, no sé.
1: Bueno, van portar generadores.
0: Claro, generadores.
1: Però no, no en aquell moment.
0: Pues les iaies porten diners efectius.
1: No,
0: tu vas al banc, tu vas a la caixa.
1: Sí.
0: Que hi ha un Jaume Roures, de la,

0: en Jaume Roures, de la Caixa. L'amic del Rubianes,
1: sí.
0: No, que li feia la hipoteca en Rubianes. Tu vas el dia 28, que les iaies cobren el 28.
1: Ja.
0: Tu vas el 28, hi ha una cua
1: de, gent que
0: de senyores que van a dir, saca-me la paga.
1: Sí.
0: I se l'emporten tot a casa.
1: Bueno.
0: Com si el banc li hagués de robar. Bueno. Això només ho fas si ets iaia.
1: Ja.
0: Tu, ara, tu demà, tu, amb aquesta cara que tens, demà...
1: Què vol dir, aquesta cara
0: no sé,
1: que tens?
0: No sé, t'he vist i m'he volgut fotre amb tu. Te'n vas demà al banc i li dius, tot el que tinc en aquesta compte, m'ho dones, que
1: sí,
0: m'ho emporto.
1: Sí.
0: Trucant a la policia.
1: Home!
0: Home!
1: No, això només ho fan si tens molts diners.
0: I tu en tens.
1: No, és
0: home,
1: veritat.
0: Home, tu fa dies que estàs aquí trincant com un
1: cosaco. Sí, cosaco, exacte,
0: i,
1: sí.
0: Vale? I també una cosa que pot fer les iaies sense que ningú s'enfadi. A més, ho poden fer. A mi em va passar l'altre dia. I no em podia enfadar perquè era una iaia. La iaia pot anar a la botiga i està allà molt de rato parlant amb la dependenta.
1: Sí.
0: Molt de rato.
1: I li és igual si tu...
0: Li és una cua que te cagues, però la cua...
1: Sí, sí.
0: I la cua no s'enfada.
1: És veritat.
0: La iaia que està a la cua està allà tranquil·la. Ho fa algú, eh? I pues, mira, este, no s'entera de anar.
1: Pobre, quina manca de respecte a la iaia.
0: Home, per favor.
1: Clar.
0: La iaia està allà. A mi em va passar l'altre dia a la farmàcia. M'estava... Em van picar els mosquits, m'estava rascant a sobre.
1: Ah.
0: Necessitava, per favor, pastilles per no rascar-me. Estava rabiós. De la... I, però hi havia una iaia parlant de que havia d'anar de viatge, no sé què, amb la farmacèutica. I jo tranquil. Perquè era una iaia.
1: Que guai.
0: I a la iaia se la respecta. El dia 26 de juliol, aquí a Espanya, és el Dia Mundial de Iaio la Iaia.
1: Ah, sí?
0: És que els iaios, tenen Dia Mundial.
1: Clar.
0: El 26 de juliol. Saps per què?
1: No.
0: Perquè el dia 26 de juliol, quin dia és?
1: El dia de la iaia.
0: El dia de Sant Joaquim i Santa Anna,
1: ah,
0: que eren els avis de Jesús.
1: Ah.
0: No ho sabies?
1: No tenia ni idea.
0: Jo tampoc.
1: Però ni idea,
0: jo no sabia ni que Jesús tenia avis.
1: Jo tampoc,
0: sí,
1: sincerament.
0: No, no tenia jo l'àrbol.
1: No m'ho havien
0: explicat. L'arbre ginecològic aquest.
1: Com?
0: Ginecológico?
1: Ginecológico, no.
0: Sí, com es diu això?
1: Ginecológico.
0: Ah, pensava que era l'arbre ginecológico.
1: Aquest és un altre arbre.
0: Home, però més o menys va del mateix.
1: Bueno, són dos arbres diferents.
0: Bueno, són dos... Creixen en llocs diferents.
1: Creixen vale, en llocs diferents.
0: Mira, a Espanya, segons...
1: És que ets burro, és que no ho podem evitar.
0: Aquesta t'ha agradat, eh?
1: Va, digues.
0: A Espanya, segons Ràdio Televisió Espanyola, casa nostra, que
1: sí,
0: ho posa aquí a la paret,
1: sí,
0: hi han 8 milions de persones que són iaios i iaies.
1: Sí.
0: 8 milions de persones,
1: però
0: vale?
1: Són 8 milions de persones que són iaios i
0: iaies. Ja són iaios i iaies.
1: A la vegada.
0: A dia d'avui, bueno, ara 2025, perquè encara no ha sortit, més de 8 milions de persones són iaios ara mateix.
1: Ja.
0: No ara mateix estan fent iaios,
1: ja,
0: sinó que són iaios.
1: Clar, sí, ja ho hem entès.
0: Tenen nets.
1: I netes.
0: I netes, vale? A Espanya et converteixes en avi normalment per mitjana entre els 51 i els 60 anys.
1: Què dius?
0: A mi m'ha semblat poc.
1: És molt poc.
0: Parla amb el teu jefe, perquè això, segons Ràdio Televisió Espanyola...
1: Però això de quan és?
0: Això de... No sé, doncs ho he buscat.
1: Ja, però tu has mirat la data?
0: Sí.
1: Però jo crec que això està una mica desfasat, eh?
0: Mira, a la dècada dels anys 90, vale?
1: Sí.
0: Els noms més freqüents eren, en l'any 1930, del 30 al 40, José i Maria.
1: Sí.
0: Eren els noms més freqüents.
1: Sí.
0: Vol dir que la gent que va néixer i ara són iaios, doncs la iaia Maria i el iaio José.
1: Clar.
0: Els meus avis eren Maria i José.
1: Ah, sí, eh?
0: Per una banda, Maria i José. Per l'altra banda, no.
1: Ja.
0: Per l'altra banda, era... fliparàs amb els noms. El meu avi es deia Casimiro.
1: Ai, que maco.
0: Molt maco. I la meva avi es deia Basilisa.
1: Basilisa?
0: Basilisa.
1: Basilisa?
0: Basilisa.
1: És la primera vegada que escolto
0: però
1: aquest
0: nom. Però la seva germana es deia...
1: Casimiro i Basilisa?
0: Sí, però la seva germana es deia Eudovigis.
1: Què dius?
0: T'ho prometo.
1: Eudovigis?
0: Eudovigis.
1: Però això era...
0: Eudovigis.
1: Qui? La teva...
0: Això, la iaia, la mama de la meva mama.
1: O sigui, la teva besàvia,
0: sí,
1: els teus besavis eren uns catxondos.
0: Home, tremendo.
1: M'ho pots repetir? Eudovigis?
0: Eudovigis.
1: Eudovigis.
0: I la seva germana, la que encara viu, es diu Petra.
1: Petra m'agrada molt.
0: Petra és guapo,
1: Petra
0: perquè, però jo crec que Petra perquè tenim el record de la Petra.
1: De Petra Delicado, per exemple.
0: Petra Delicado? Això és una marca de roba?
1: Va, tira.
0: Petra, la del... La
1: companya del Covid. Ah, la del Covid, dels Jocs Paralímpics.
0: No, del Covid. No digui del Covid, pobret.
1: Escolta'm, fes el favor de no corregir-me.
0: Home, no, però si és tu que me corregis. Vale? Llavors, als anys 40,
1: sí,
0: ja els noms eren José i Mari Carmen.
1: Ah, sí?
0: Però és que als 40, als 50 i als 60, el nom de dona més posat a Espanya era Mari Carmen.
1: Clar que sí.
0: Per això, el decreto, Mari Carmen, ja, por favor.
1: Jo crec que tornarà.
0: Per favor. De nom va passar de José a Antonio.
1: Ja. Yeah.
0: José ja veia que era més antic i van posar Antonio, que era molt més
1: modern.
0: Clar, noms de iaia, a veure si te'n recordes, de noms de iaies i de tietes. Perquè a Catalunya hi havia aquella figura també de la tieta.
1: Clar.
0: Te'n recordes? La, la,
1: hi havia, i tant, home.
0: La iaia, la tieta, hi havia la tieta, també. Hi havia la iaia, però també hi havia la tieta.
1: Clar.
0: Eh? Els noms de iaia de tota la vida.
1: A veure.
0: Ara la gent farà un remember de iaies, vale? I a veure si les teves iaies estaven aquí dintre. La iaia Soledad.
1: No, Soledad. Però jo tenia una cosina, tinc una cosina que es deia així.
0: Soledad.
1: Sí.
0: Angústies.
1: Uf.
0: Eren noms d'aquella època.
1: Sí,
0: la,
1: sí.
0: Iaia, la iaia Angústies.
1: Sí, sí.
0: La Socorro, iaia Socorro.
1: Ja veus.
0: Eren noms d'aquella època.
1: Sí, sí, és
0: veritat. Com li has de posar el teu nom? O sigui, la teva filla estima.
1: Ara, ara sí, ara...
0: Li poses Socorro de nom?
1: No, ara li posaries SOS.
0: Mayday.
1: Exacte, Mayday. Mayday
0: Socorro,
1: és més bonic.
0: En català, en anglès, Mayday.
1: Exacte.
0: Vale? Remedios.
1: Remedios, sí.
0: Home, la iaia Remedios.
1: Jo coneixia una noia que es deia...
0: Sí?
1: Sí.
0: De la nostra època, una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt moderno. La iaia Reme.
1: La Reme, sí,
0: la Reme, sí. Vale? Mercedes.
1: Però Mercedes és normal.
0: Sí, però... Dice, Mercedes Benz. Dice, què vols, Wagen?
1: Ai, oi, oi, oi.
0: La Consuelo.
1: Sí.
0: La iaia Consuelo.
1: Mercedes, no entenc que hagis posat Mercedes aquí al mig.
0: Home, Mercedes ja no es porta.
1: I tant, la Mercè. Mercè.
0: Bueno, Mercè.
1: Mercedes.
0: Mercedes.
1: Mercedes Milà. Mercedes,
0: sí, ha... que és joveníssima, la Mercedes Milà.
1: Bueno, no, però hi ha moltes
0: la Mercedes que... Milà, està bueno, a la pubertat. La
1: però
0: Mercedes
1: és meravellosa. O sigui...
0: És molt bona. Me la quiero, me la abrazo cada vez que la veo.
1: Quantes vegades l'has vist?
0: Ninguna.
1: Ja m'has
0: dit.
1: Però Mercedes no un quadre, aquí.
0: Mercedes és antic. Va, és antiguillo.
1: Què més?
0: La Milagros.
1: Sí.
0: L'Amparo, la iaia Amparo.
1: Però Amparo tampoc és tan antic.
0: Amparo és molt antic.
1: Què va?
0: Piedad.
1: Piedad, sí.
0: O Martirio.
1: Martirio.
0: Com li has de posar a la teva filla Martirio?
1: Sí.
0: Quin embaràs has tingut?
1: Perdona, i Socorro.
0: I Socorro.
1: I Angústies.
0: I Angústies.
1: Bueno, és una mica com
0: els teus... I Milagros.
1: És una mica com els teus besavis, eh?
0: Una mica, clar, clar.
1: Perquè Ludo... Com era?
0: Como Eudovigis.
1: Eudovigis.
0: Eudovigis, vale?
1: Que fort.
0: Vale. Però, clar, aquí ve la nova generació de iaios. La gent que està naixent ara serà iaia d'aquí un temps.
1: Clar.
0: Mira, entre el 2000 i el 2009, els nens més, noms més posats, Alejandro i Maria.
1: Sí.
0: Del 2010 al 19, Hugo i Lucía. El iaio Hugo. Ui, el iaio Hugo,
1: Hugo,
0: eh?
1: Sí.
0: Del 2024, Mateo i Sofía. El iaio sí. Mateo. Però, clar, hi arribarà un punt que se s'està anant la olla amb els noms.
1: És veritat.
0: I començarà a haver-hi la iaia Mia.
1: La iaia Vanessa.
0: La iaia Alma.
1: Sí.
0: Està molt de moda. La iaia... La iaia Noa.
1: Sí.
0: La iaia Chloe.
1: És veritat. Ostres, la iaia... com a iaia i no com a nena? Canvia la percepció,
0: clar,
1: eh?
0: La Laia, la iaia Laia.
1: Sí, la
0: que
1: iaia
0: serà
1: Laia.
0: Dificilíssim.
1: La iaia Laia.
0: Anem a veure la iaia Laia. La iaia Laia. La iaia Lia.
1: Sí.
0: La iaia Vera, que s'ha posat molt de moda posar-li Vera.
1: Ah, sí, eh?
0: La iaia Luna. La iaia Índia. La iaia Leire. La iaia Àfrica. La iaia Naya. La iaia Jana. Però sobretot hi haurà un moment a la vida, i no queda tant, perquè tinguem a la iaia Elsa.
1: Uf. Per
0: ja no,
1: Frozen.
0: Ja no li podràs dir iaia Elsa, suéltalo, suéltalo.
1: Suéltalo.
0: Perquè ja no tindrà gràcia, aquella senyora ja no lo podrà soltar.
1: No ho podrà deixar anar.
0: Clar,
1: això.
0: Clar, clar. L'esperança de vida a Espanya és d'uns 87 anys, més
1: sí.
0: O menys, 87 i mig. I ens convertim en iaios més o menys entre els 50 i els 60
1: què
0: i pico,
1: dius?
0: Hem dit.
1: Sí.
0: Llavors, vol dir que només ens queden, o sigui, només serem iaios 16 anys de la nostra vida.
1: No!
0: És molt poc!
1: Què dius, home?
0: Home, 65, menys 87, menys 65...
1: Que jo insisteixo que aquestes fonts no estan actualitzades.
0: Sí, només... Sí, la millor època de la nostra vida, 16 anys només. Així que la meva reivindicació avui aquí, a Ràdio 4,
1: sí.
0: La ràdio catalana per excel·lència...
1: Per excel·lència.
0: Excel·lència, la primera ràdio en català d'aquest país...
1: Sí.
0: És que la meva reivindicació és que amb el que mola ser iaia,
1: sí.
0: Amb
1: el
0: que mola ser iaia, I al final, són pocs anys. Ets iaia, pocs anys.
1: És veritat.
0: Els polítics, demano als polítics que venen a... Perquè aquí...
1: No facis cops, sisplau.
0: Ai, perdó. En aquí, és que m'enfado. Aquí venen molts polítics.
1: Sí.
0: Molts. Jo reivindico als polítics que la iaia no es toca. Les iaies no es toquen. No toquem les iaies. Si li passa alguna iaia, no toquem les iaies. Per favor.
1: Em sembla molt bé.
0: Free iaia.
1: Free iaia.
0: Free iaia.
1: Està molt bé.
0: I una abraçada per la Mari Carmen i per tota la gent que està dormint a les places, que estan allà donant el callo, dormint, mullant-se i reivindicant per tenir un país millor.
1: Tinc una música avui per acabar el programa.
0: Abraçada per tots.
1: Tinc una música... Mira, sí? Mira quina música hem posat avui per acabar el programa. Escolta, escolta això, mira. Saps per on va ja o encara no?
0: Sí.
1: No? No et sona això? Sí.
0: Me suena.
1: T'agradarà molt aquesta.
0: Però pensava que era una altra, de fet. Ah, vale, sí, sí.
1: Avui la música de la Unió ens portarà fins a les 10 en punt de la nit. Que xula. Que xula aquesta cançó. El Lobo,
0: conec,
1: Hombre en París.
0: Conec el cantant.
1: Jo vaig veure...
0: Molt amic meu.
1: Un concert,
0: Rafa Sánchez.
1: Un tio magnífic.
0: Molt amic meu. Sí, vaig a veure, mira, el vaig veure l'altre dia a Madrid.
1: Anda.
0: A tocant, a les festes d'un barri de Madrid.
1: Quines coses tan interessants explica.
0: Sí, sí, sí. Rafa Sánchez.
1: Jordi Merca, bona setmana.
0: Gràcies.
1: Senyores
0: igualment.
1: I senyors, tornem demà i ho saben a partir de 7:45. Més Ràdio 4, més Pla B. Ara la música de La Unió ens porta fins a les 10. Fins demà. Bona

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, és la 1:07. Avui és el Dia Mundial del Podcast i avui a La Tàctica estem disposades a fer llista d'idees originals per a bodes. Si estan pensant que una cosa no té res a veure amb l'altra, t'equivoques moltíssim. L'última tendència en casament són els podcasts de bodes. Instal·len un set per fer podcast dels nuvis i, sobretot, i el més important, els convidats que van sent entrevistats. Ens portarà aquesta tendència després la Júlia Stals, però abans obrirem línies perquè ens digueu idees originals per casaments. Ens infiltrem a casa els Dines, ja sabeu que són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica, la Marta i el Jordi, a veure què els passa avui.
2: Els Dines.
3: Marta, si us plau, la teva neboda es casa d'aquí un mes i la llista d'idees originals que m'has passat frega la il·legalitat.
4: Home, Jordi, l'atractiu d'un casament és que la gent ho recordi. Com trobes allò d'entrar a la cerimònia fent salt amb paracaigudes?
5: Ai, no sé, trobo que la teva mare té 78 anys i que el mossèn té vertigen, Marta. Com a molt, l'àvia farà un salt quan vegi el preu del menú.
4: Ets un carca, Jordi. Dona opcions, va. Alguna cosa moderna. Trending topic.
5: I què tal una cerimònia clàssica? Flors, un bon àpat, un disjòquei que punxi la gossadera a les 2 de la matinada.
4: Pobres, això és del segle passat. Escolta això. Cerimònia immersiva en la penombra amb un ritual de foc i DJ de música tecnoxamànica.
5: Això no és un casament, Marta. Això és l'inici d'una secta.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també a La Tàctica amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, l'Aro Serén, la Marta Inglés i vosaltres, sobretot, a la participació. Algunes de les preguntes que poden sortir avui: regal sorpresa, experiència o ingrés? Quant costa avui organitzar un casament? Mal de cap o negoci?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.

0: Molt important als casaments, invertiu en gent que sap fer llistes i posar bona música i que soni bé. Sort de tu, Doques Grasses, és una de les que està sonant moltíssim. Compartiu amb nosaltres idees originals viscudes o per viure, per casaments, el número del directe, el 900-454-455. La Sònia Martínez és wedding planner i dissenyadora d'esdeveniments. Des de l'any 2015 lidera l'agència Barcelona Wedding. És una firma especialitzada en l'organització de bodes de luxe i destination wedding, orientada sobretot a parelles internacionals que desitgen casar-se a Catalunya. És un gran fenomen que està passant a casa nostra. És coneguda com l'arquitecta de somnis o Queen Sònia. Hola, Sònia. Et diuen així, no?
1: Sí.
0: O sigui,
1: hola,
0: tu ets una aconseguidora de somnis.
1: Doncs això diuen, sí. Bueno, ho intento. Però sí, diguéssim que quan es parla de casaments, doncs són somnis, emocions i fer màgia, no? I aquí estem nosaltres.
0: No sé si fa molts anys que t'hi dedictes, però sí que la figura de la wedding planner, que l'havíem vist fa temps en pel·lícules, ha agafat molta força i és gairebé imprescindible si has d'organitzar un casament. Què ha passat amb això?
1: Doncs jo crec que el que ha passat són dues coses. La primera és que els novis treballen, estan molt ocupats i al final és una feina. Organitzar un casament és una feina. I després tenim el tema de la personalització, que avui en dia és cada cop més recurrent, no? Fer casaments diferents i molt, molt personalitzats, que potser anys enrere doncs no era tan habitual, tot anava bé, no?
0: Sí, i, clar, fa molts anys el que passava una mica també és que l'establiment on et casaves ja et donaven el pack, no? O sigui, eren com bodes amb pack i totes eren com una darrere l'altra.
1: Correcte. Iguals, nosaltres, no? En el sector li diem copy-paste. Bodes copy-paste.
0: Llavors... hem passat de les bodes copy-paste a potser passar-nos, no sé què dir-te, eh?
1: Bueno, de vegades hi ha unes peticions una mica com aquestes que ens deien la vostra parella.
0: La Marta i el Jordi, no? Que deia, això sembla una secta més que un casament. No sé, no? Escolta, clar, avui estem acabant el mes de setembre, s'acaba la temporada alta de casaments, o les parelles ja es casen durant tot l'any? Clar, en el teu cas, suposo que, no sé, què venen a buscar les parelles del món que venen a casar-se a Catalunya?
1: Bueno,
0: els teus clients, bàsicament.
1: Els meus clients internacionals el que busquen és la bona gastronomia, el bon temps i els meravellosos espais que tenim per casar-se des de vistes al mar, castells i l'arquitectura, no? Que ells, sobretot, jo tinc molt americà. Clar, ells sempre estan doncs, buscant aquesta arquitectura que el seu país no troben. En quant a l'estacionalitat, doncs, com que tots volen fer casaments a l'aire lliure, sopar sobretot a l'aire lliure, normalment la temporada comença al març, abril i finalitza a l'octubre. Uh-huh. Que no vol dir que les wedding planners no treballem a l'hivern, eh? Que això ho he sentit molt i voldria desmitificar aquest mite. A les wedding planners, durant l'hivern, estem planificant els casaments que s'executen a l'estiu. Així és que, senyors i senyores, treballem.
0: Clar, és que quin és, diríem, el temps mínim per preparar un bon casament?
1: Doncs, en realitat, el que marca és escollir l'espai. La majoria de parelles es volen casar en cap de setmana i els caps de setmana d'estiu són els que són, estan comptats, no? Llavors, bàsicament, com que els espais es lloguen amb exclusivitat i només fan un casament per dia, les parelles acostumen a organitzar-se amb un any d'antelació, però precisament per això, per tenir la possibilitat d'escollir data.
0: Potser també series com un termòmetre per saber en quin moment es va posar l'ull a Catalunya, no? Perquè és veritat que ara hi ha molt xup-xup del tema del turisme, no? Quants turistes, no? A Barcelona, quants turistes? Tenim molt turisme. Quan va començar la gent a dir em vull casar a Catalunya? Això ho tens detectat? O com analitzaries tu aquest fenomen?
1: Doncs jo us puc dir que Barcelona Wedding es va crear el 2005. Per tant, aquí ja hi havia parelles internacionals que volien venir a casar-se a casa nostra. Jo em vaig incorporar el 2015, que va ser quan vaig comprar Barcelona Wedding, i des de llavors sempre he tingut parelles internacionals.
0: És que és fort, perquè és una tradició que nosaltres no fem. O sigui, no, nosaltres no anem, els catalans no anem a casar-nos pel món.
1: Jo crec que no. Però els clients, sí, les parelles internacionals ho fan moltíssim, sobretot als Estats Units, i també és un fenomen que està succeint perquè hi ha moltes parelles mixtes.
0: Ah.
1: Llavors, potser el nuvi és d'algun país d'Europa, la núvia és dels Estats Units i venen família de totes parts del món. Llavors, Barcelona tenim la sort que és un que està molt ben comunicat, tenim un aeroport internacional on arriben molts vols directes i això fa que les parelles triïn casa nostra per casar-se.
0: Clar, és veritat, és això un punt d'anexa de gent que ve de diversos llocs. Quin seria l'ordre ideal per fer la reserva dels proveïdors quan diuen, va, t'encarrego un casament? Què fas primer? Suposo que l'espai, com deies,
1: l'espai,
0: no?
1: L'espai, sí. L'espai és el primer i després depèn una mica la parella, però normalment anem cap a fotògraf i videògraf perquè al final no deixa de ser una persona que si té aquell dia ocupat, doncs ja està, ja no és una opció. I després, pues, catering i tota la resta que implica el disseny del casament.
0: I amb quanta antelació creus que s'ha d'organitzar un casament? Parlo de la data, suposo que deies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo diria que 12 mesos està bé.
0: Per una parella que acaba de decidir que es casa, són consultes que ens van arribant, per on hauria de començar?
1: Per buscar una wedding planner.
0: Molt bé. Clar, clar.
1: Sens dubte. Sí, jo tinc unes col·legues del sector que sempre diuen ningú s'atreviria a anar amb un tribunal sense un advocat, no? Doncs una miqueta és això. Hi ha molts detalls, no ho sembla, però hi ha moltíssims, moltíssims detalls i moltes coses que si no ho has fet abans es poden escapar. Llavors, jo crec que contractar una experta és el millor que es pot fer.
0: Hi ha alguna despesa que recomanaries no escatimar mai? És a dir, gastar-se molts diners en una cosa que saps que després sortirà bé. Que això hi ha molts continguts al voltant d'això, no? I hi ha algú que diu, ai, oi, la il·luminació em va canviar el casament. La no sé què. Però hi ha alguna cosa que tu diguis? És que això jo sempre els recomano que amb això es gastin diners.
1: Doncs per nosaltres a Barcelona Wedding el més important és que els convidats estiguin bé, se sentin còmodes, se sentin mimats, gaudeixin a tope i mimar-los molt i cuidar-los molt, no? Per tant, això què implica? Pues des de rebre'ls, per exemple, amb unes aigües, una barra d'aigües, perquè si alguns han hagut de conduir, no? O gent que ve des de molt lluny, en el meu cas, la majoria dels convidats han creuat, no? Per tant, jo crec que és important cuidar-los. Cuidar-los vol dir des de sorprendre'ls, petits detalls com tenir una benvinguda amb aigües i després, pues, no sé, si farà fred, doncs tenir en compte que hem d'activar el plan B o llogar estufes o potser comprar mantes. Si fa massa calor, pues, buscar sempre l'ombra, que no estiguin massa temps al sol. Coses així. Jo crec que és molt més important que tota la decoració, que està molt bé, la decoració.
0: Alguna vegada has hagut per això de frenar alguna parella, en plan, ai, tantes coses, no?
1: Sí, sí, i tant, moltes vegades. Moltes vegades els hi he hagut de frenar, sí, sens dubte, sí.
0: Per què no? Suposo que tenen com mil idees i dius, a veure, que tampoc és una, no sé, un escape room, no? Un casament.
1: Sí, correcte, sí, sobretot perquè hi ha un temps limitat, no? O sigui, comença una hora, acaba una altra, no podem encaixar totes les seves idees de vegades amb aquelles 12, 8, 10, 12 hores que té lloc el casament.
0: Quines són les tendències que diries d'aquest any o quins tipus de casaments es porten? Digue'ns idees de coses que hagis fet o... Clar, tu també és un sector de... no sé, com una mica d'excentricitats també, no? Els teus clients són excèntrics. Ens agrada saber aquestes excentricitats. No, algunes de les coses que hagis fet, va.
1: Bueno, la tendència aquest any, sens dubte, és posar moltes teles. Moltes, moltes, moltes teles. Com si fos un teatre, no? Llavors, estem transformant molts espais amb metres i metres de tela. Després, així, per entretenir una mica els convidats durant l'aperitiu... Bueno, la música, com tu deies abans, és superimportant, eh? Per tant, jo sempre aconsello invertir en música en directe si la parella s'ho pot permetre. És una gran... fa una gran diferència. Després tenim l'audioguia, que és un telèfon tipus com d'aquells antics, on els, la parella deixa un missatge pels seus convidats, quan despengen senten aquest missatge de la parella i els convidats poden deixar un missatge a la parella. Que
2: o sigui,
1: després...
2: com l'antic contestador automàtic.
1: Correcte, correcte.
2: I que sí. Hi ha un set allà al costat, hi ha un telèfon i deixen missatges. Ah, que bo.
1: Sí, sí, sí. I això, doncs, bueno, conforme va avançant el casament i la barra lliure va evolucionant, doncs poden ser molt divertits els missatges.
2: Bé, està molt bé. Escolta, com s'aconsegueix que sigui personal? O sigui, jo m'imagino que quan et ve una parella els hi... No sé si els hi fas una mini entrevista o has de saber una mica com són per proposar-los coses, no?
1: Sí, sí, sí. Els hi fem un qüestionari, on els hi fem moltíssimes preguntes per una mica saber... que és el que farà que estigui reflectint la seva personalitat, com ells volen viure aquest dia, què volen recordar d'aquest dia i què volen que recordin els seus convidats d'aquest dia.
2: I en el cas dels teus casaments concrets, que suposo que és gent de molts països, també deus veure com moltes cultures diferents i coses sí. diferents també. També això ho poses a la cerimònia?
1: Sempre, sempre, sempre. És superbonic, perquè és com viatjar, jo sempre dic, és com viatjar, però sense sortir de casa. Aquest cap de setmana passat pues, sí, hem tingut una cerimònia superemotiva, religiosa, molt maca, la veritat. Tenim gent de tot el món, però sí, sempre ens demanen, sobretot la cerimònia, doncs, respectar la seva cultura, la seva religió.
2: Mira, la Gemma, a través de les xarxes, es diu: nosaltres ens vam casar amb temàtica Pokémon fa 2 mesos.
1: Uau, Gemma, molt bé.
2: No? Vull dir que, clar, suposo que també transcendeix, no?, els gustos de la parella i que crea com harmonia també amb els convidats, no?
1: Clar, jo crec que és superimportant ser fidel a com és la parella, a la teva personalitat i el que t'agrada, no? Vull dir, jo més que seguir tendències, m'agrada seguir el que la parella desitja recordar d'aquell dia. I les tendències estan molt bé, però al final, si no va amb tu, és una mica com la moda, no? Si hi ha un vestit que no et senta bé, doncs per què te l'has de comprar? Perquè aquell any va de moda aquell vestit? No, els casaments jo crec que és una mica igual.
2: Abans d'entrar, que estàvem aquí conversant ja en el cafè, diríem, el precafè de la tàctica, deies, és molt important a la cerimònia posar-hi tocs d'humor, no? Per què ho has dit,
1: sí.
2: això?
1: Bueno, jo crec que és un moment molt emotiu, però a mi m'agrada molt, a veure, que això va a gustos, eh? Hi ha moltes parelles que volen una cerimònia super sèria, però jo crec que és bonic donar uns tocs d'humor perquè trenques una mica com aquest, no? Aquesta serietat, aquest...
2: Protocolar, que sigui molt tot protocolari,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí. Llavors, crec que és molt bonic.
2: Va, això és la tàctica Ràdio 4, cada migdia fem un consultori útil. Avui busquem idees originals per un casament i descobrim que les bodes són ara mateix els nous aniversaris, perquè l'important és crear un gran esdeveniment.
3: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.

0: A Espanya celebren uns 175.000 casaments l'any. Encara no tenim les xifres oficials d'aquest any, però els professionals del sector apunten que el primer trimestre d'aquest 2026 han notat un augment de casaments respecte als anys anteriors. A Espanya les persones s'acostumen a casar per primera vegada entre els 35 i 36 anys. I atenció, perquè el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys ha augmentat més d'un 300% en comparació de les dècades dels anys 90 o de principis dels 2000, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Això, aquestes dades et diuen alguna cosa, ho notes?
1: Sí, em diuen que potser ja no són els pares qui paguen els casaments.
0: Ah?
1: Potser són la parella i, com que és una gran inversió, doncs potser esperen a tenir, no, el poder adquisitiu suficient per fer la gran, gran festa.
0: Perquè quin seria una mica el pressupost mínim? Clar, un mínim mínim. Després
1: mínim,
0: ja anem al gran, però el mínim...
1: Un mínim mínim és el que cobra el registre civil i després, si vols anar a fer un cafè amb la teva parella, una vegada has firmat, endavant. Això seria el mínim, perquè en realitat els casaments no deixen de ser, doncs això, no? Una firma que tu fas amb la teva parella, i això pot ser des del cost del registre civil fins a il·limitat, perquè en realitat no hi ha un límit.
0: Quin és el màxim de... Clar, tu és que tens clients molt de luxe, però què han arribat a pagar per un casament, alguns dels seus clients?
1: Doncs, a veure... Sis zeros.
0: Sis zeros. Et sembla broncano, ara, en aquests moments, a la revuelta. Com?
1: Sis zeros.
0: Sis zeros per un casament.
1: Sí.
0: D'un dia?
1: No, normalment són tres.
0: Clar, això també està passant molt, no? Uh-huh. Que ara ja és, i a més també els teus en aquest cas que viatgen, però que ara ja la gent ja no només és un dia, sinó que ja és, no sé si una setmana al màxim que és, o...
1: Normalment es fan tres esdeveniments. És una benvinguda, el dia del casament després, i un comiat. Per tant, és una mitja de tres esdeveniments. Considerant que tothom ha creuat el món per venir en un casament, doncs, fer només un dia quedaria una mica...
0: Clar, en aquest cas sí. I una cosa, tu creus que en general tots els convidats tenen ganes del casament o hi ha gent que ve una mica obligada?
1: Hi ha de tot, però el que sí que us puc dir és que això es nota. El dia del casament es nota moltíssim si el convidat està allà perquè vol estar, perquè vol ser partícip d'aquesta festa, o si està per obligació. Es nota moltíssim.
0: Uh-huh. I clar, jo parlava una mica del que s'ha de regalar, no? Perquè també és com un tema com molt recurrent, ja ho sé, els casaments, però, clar, jo penso, hi ha gent que no li agrada fer un ingrés, però et posa un número de compte i penses, potser és el que els hi va més bé. O una experiència, potser els regalaran no sé quantes experiències i no tenen temps d'assumir-les en un any següent, no? Tu, quan et diuen això... segurament si la gent saben que et dediques a fer casaments et fan aquesta pregunta. Què s'ha de fer amb el regal?
1: Us diré que cada vegada més les parelles creen una pàgina web de casaments i molts d'ells posen el link a una ONG perquè els convidats facin... O sigui, sempre hi ha la nota de que no, el nostre millor regal és la vostra participació al nostre casament i que estigueu amb nosaltres en aquest dia. Si voleu fer alguna cosa, si us plau, aquí teniu la nostra, o sigui, la ONG on nosaltres participem, o sí.
0: Clar, però això deu passar amb gent que té molts diners, jo penso, no? Clar, en general, perquè clar, jo ara m'imagino algú que vol fer un casament, que tot el dia està veient per xarxes casaments, dius, "Jo és que vull aquest casament que he vist que feia tal, jo vull igual", i vas just, clar, suposo que en aquell moment també estàs intentant, sí, no? Tenir rèdit i poder-te'l pagar, no?
1: Els americans encara tenen molt costum de fer la llista de regals, més que la transferència bancària.
0: Que dèiem l'aixovar, no sé com li dèiem. No, això.
1: Sí, van escolleixent tot el que volen que els hi regalin i els hi posen a la pàgina web.
0: Els americans. Tots els americans, per exemple, tenen comportaments com molt iguals? Tots demanen alguna cosa o es deixen portar molt? Perquè jo imagino que si contracten una persona com tu que organitza un casament, deuen dir, et deixen fer molt o són pesadets?
1: No, per sort, sí, confia moltíssim en nosaltres. Al final s'estan casant en un país que no coneixen, una cultura que no coneixen, i si algú té bonic, doncs és que confien en nosaltres i que ens escolten i que es deixen guiar.
0: Mm-hmm. No sé si has fet algun casament d'algú molt famós?
1: Definim famós. definim famós.
0: Perquè... Algú conegut per la majoria de la població?
1: No, per la majoria de la població no. No.
0: Per tu qui és un famós?
1: Bueno, jo vaig fer el casament del vicepresident de Google, per exemple.
0: Home, bueno, clar, jo que sóc com a divulgadora tecnològica, per mi és famós. No sé si per la resta de la humanitat. Clar. Mm. El vici què és? L'Smith? No. Qui és el vici?
1: Ja no ho és. Ara,
0: ara el que era abans.
1: Ja no ho és. Sí. Val. Ja no ho és.
0: D'acord, d'acord. Ah, llavors ja sé quin és aquest casament.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè va venir aquí. Recordo que es va parlar d'això.
1: Pot ser, pot ser.
0: Que no pots dir res, que no pots explicar, no, no pots explicar.
1: No.
0: No, però una de les coses que vaig fer, que diguis, ai, mira, vam fer això, vam fer això, vam organitzar això, una cosa xula.
1: Bueno, xulo va ser tot. Vam fer una benvinguda a les ruïnes d'Empúries, preciosíssima, preciosíssima, amb violins que rebien els convidats, va ser superbonic. El dia següent va ser un casament espectacular amb un castell. Va ser una cosa molt íntima, però va ser molt bonic. I després, el tercer dia, doncs, vam fer un brunch a la platja i com que era un dimarts de fora de temporada, doncs semblava que jo havia reservat la platja sencera per ells. Que les platges són públiques. No...
0: Clar, però és la platja aquella davant de l'Hotel Empúria, segurament,
1: sí.
0: No? Clar, ja m'he imaginat, el lloc és preciós,
1: sí,
0: realment.
1: Sí, sí, va ser molt bonic. I vam jugar, bueno, paddle surf i va ser molt bonic.
0: Sí, recordo aquest casament perquè els convidats eren molt coneguts.
1: Bueno, va ser molt bonic.
0: I no, llavors, en aquest cas, per exemple, que t'ha passat en altres casos, també el tema de la seguretat, no? Suposo. O de la privadesa, això també t'ho organitzes tu?
1: Sí, ho organitzem tot el que sigui necessari perquè el casament tingui lloc. Ens en fem càrrec nosaltres.
0: I els desplaçaments, que potser anaven amb pels privats també, no?
1: Tot, absolutament tot. Uh-huh. Sí, quan contractes una professional, doncs diguéssim que donem un servei 360.
0: I a Catalunya, diríem, els llocs que són que més valoren, clar, has dit un lloc preciós que tenim a Catalunya, però hi ha algunes que venen dient jo em vull casar a tal lloc concret?
1: Sí. Sí, les xarxes socials ajuden moltíssim. El posicionament d'alguns espais, doncs, està molt, molt, molt amunt i arriba molt fàcil. Però la majoria demana o vistes al mar o arquitectura tipus castell.
0: Castells o mar?
1: Castells
0: com
1: o mar.
0: Com és història, no? Diríem.
1: Sí, exacte. Clar. Valoren o que l'edifici sigui un edifici que tingui història o que sigui que tingui una certa arquitectura, perdó. O si no, vista mar també és una cosa que està molt demandada, molt, molt, molt, molt.
0: Avui estem parlant de casaments, com organitzar un casament, amb la Sònia Martínez de Barcelona Wedding, experta en casaments d'estí, concretament. Anem a fer el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Va, Sònia, imagina't que ara mateix a Catalunya ens està escoltant una parella i acaba de decidir ara mateix que es vol casar. Consell que li donaries per començar a organitzar aquest casament?
1: Bueno, com us he dit abans, contracta una wedding planner que us ajudarà amb tots els passos. Si no hi ha pressupost per organitzar una wedding planner, doncs, bueno, recordem-nos sempre que les cases no es comencen per la teulada, per tant, hi ha un cert ordre a l'hora d'organitzar un casament o qualsevol tipus d'esdeveniment, i s'han de tenir moltes coses en compte, com, pues, no sé, per exemple, recordo una parella que em va dir és que nosaltres suem moltíssim quan fa calor, molt, molt, molt, i la núvia es desmallava, arribava al punt que es desmallava si tenia molta calor. Llavors, clar, no escolliu juliol i agost per casar-vos, potser. S'ha de tenir en compte el número de convidats que voleu convidar, perquè no és el mateix reservar un espai que té capacitat per 300 que un espai que, si està molt just, són 120 i us confirmen 121, ja no hi caben. Per tant, cosetes així són molt importants. És com fer una llista, no?
0: Pot ser que es detecti que hi ha una certa tendència a fer unes bodes una miqueta més íntimes, o sigui, amb un centenar o així, o no? O és una percepció no contrastada?
1: Depèn, com que els nostres casaments porten gent de l'altra punta del món, doncs la mitja està entre 80 i 120. No tenim casaments...
0: Home, per mi això és poquet, perquè si comptes la família dels dos, I ara arribes a 50 gairebé, no?
1: Sí.
0: Vull dir que, al fons, no estàs convidant amb molts, molts, molts amics, no?
1: Sí. També amb el Destination Wedding el que notem molt és que hi ha més amics. La proporció és més amics que familiar.
0: Ah!
1: Això de convidar les tietes...
0: els amics dels pares.
1: Els amics dels pares.
0: Això ja no es fa.
1: No. Crec que també és una de les excuses o motius pels quals trien casar-se en un altre país, no? Potser si es casessin a casa seva haurien de convidar molta més gent i molts més compromisos que potser casant-se aquí, doncs no.
0: Dóna'ns dues idees originals que mai fallen. Va, dues coses així que mai fallen en un casament. És que n'has fet tantes, fas cara de... És que he preparat tantes coses que ara jo què sé. Clar, quan deies abans allò de les, per exemple... Jo m'estava imaginant que és la decoració el que compta bastant, no?, de posar flors per tot arreu i sobretot això que deies de les robes, no?
1: Sí, les teles.
0: Les teles és perquè com sigui més acollidor o perquè canviï el lloc?
1: Sí,
0: o...
1: per transformar l'espai, per donar-li més calidesa. Juguem moltíssim amb les llums. També la il·luminació està agafant una part molt important en els casaments. Al final no deixa de ser com festivals, no? Llavors, tot el que és llum i música que pugui sorprendre, no?, i elevar l'energia del convidat.
0: És que fa la sensació això, que es vulgui crear també com un esdeveniment, no? Com si fos, sí, també un concert, no? O sigui,
1: correcte, no? Sí. Sí, sí, diguem-li concert, diguem-li... No sé, però la idea és, doncs, això, no?, que a poc el convidat, doncs, vagi pujant, no?, amb emoció, amb sorpreses, amb... Llavors, tot això és il·luminació, música en directe... Bueno, sí.
0: I també, doncs, la parella que moltes vegades s'organitzen coses, no? És a dir, la parella que fa coreografies,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: es preparen,
1: sí, sí,
0: moltíssim. En general, passa a totes les parelles, això? O hi ha gent que no fa,
1: sí,
0: res?
1: Sí, quasi totes les parelles preparen una coreografia pel primer ball. Avui en dia ja no és un ball improvisat. El vals ja ha quedat enrere, fora. Molts amics també sorprenen fent coreografies als amics per sorprendre a la parella.
0: Ah, mira, aquest és un tema per tu de Wedding Planner. Ve gent, familiars i amics que volen fer coses al casament sense dir-los als nuvis.
1: Sí.
0: Llavors has de decidir tu. Això és molt complicat, aquest tema és conflictiu. Perquè clar, i, no?
1: Sí, sí, normalment em venen... Més que conflictiu és que nosaltres muntem un timing un mes abans que repartim a tots els proveïdors, llavors el dia de la parella és molt habitual que et vingui algun amic i et digui: "Ai, que tinc preparat això", o "posa'm aquesta cançó", o "fes-me aquesta projecció".
0: Has de prendre decisions, no?
1: Bueno, diguéssim que l'habilitat d'una wedding planner és sobretot això, saber actuar, reaccionar, no?, ràpid i davant de qualsevol tipus de petició que pugui arribar.
0: I has de dir que no moltes vegades, segurament.
1: De vegades hem de dir que no, sí, de vegades hem de dir que no.
0: Potser ja heu prèviament ho perdes amb la parella. Si hi ha algú de la família que em diu que ha de fer coses, com haig d'actuar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, sempre ho preguntem. Sí, sí, sí, sí.
0: És que m'estava imaginant aquesta situació.
1: Sí.
0: Escolta, les xarxes socials, tot això que estàs dient, està per sota que han canviat la manera d'organitzar, i crec que no, perquè la gent veu moltes coses, la gent vol ser diferent. Fins a quin punt marquen les expectatives de la parella?
1: Pues la veritat és que moltíssim. Tenim Instagram, Pinterest, TikTok, tot. Una de les peticions que vaig rebre el dia abans d'un casament de xinesos va ser que comprés aquests Yate Como,
0: sí,
1: pel ressupor. El dia abans, 150 convidats, volem un ressupor amb aquest Yate Como, perquè havíem vist un vídeo a TikTok d'una wedding planner que havia sortit amb el carrito, no?,
0: els
1: Yate Comos i l'aigua calenta.
0: I tu està fent cara de fàstic, quan ho dius. Molt bé. Doncs, clar, passen coses com aquestes. Escolta, Sònia Martínez, de Barcelona Wedding, experta en casaments de destí, moltíssimes gràcies. De fet, ara anirem a les xarxes a interioritzar més aquest tema que parlaven amb la Júlia Stals, que ens porta les tàctiques dels nous famosos, i el Dia Mundial del Podcast ens porta això, una novetat que s'imposa.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Això és la tàctica aquí a Ràdio 4, avui fent consultori per si us heu de casar buscant idees originals. La Júlia Stals ens porta cada setmana la tàctica dels nous famosos, aquells que estan triomfant a les xarxes. Ha quedat clar que el fet que les festes s'ensenyen molt per Instagram i, per tant, allò s'estan casant de cara a la galeria, ara seria s'estan casant de cara a Instagram. Júlia, s'està casant molta gent coneguda a Instagram?
1: Sí, Mariola, és un no parar i és que les xarxes socials són un aparador nupcial. Segons l'últim informe de tendències de Pinterest, l'any passat s'hi van fer més de 7.000 milions de cerques relacionades amb casaments i els usuaris hi van guardar 16.700 milions d'idees.
0: Això, déu-n'hi-do, això.
1: Moltíssim. I això què vol dir? Que abans de trucar a cap proveïdor, moltes parelles ja han passat hores mirant pantalles. Això es tradueix, en primer lloc, en el paper que hi tenen les pròpies creadores de contingut. Cada cop n'hi ha més que estan a punt de casar-se o que s'acaben de casar. Tot ho expliquen pas a pas a les seves xarxes socials, quan es prometen, la prova del vestit, els preparatius, el moment de la festa...
0: Tot s'ensenya, tot s'ensenya.
1: D'aquesta manera, el casament es converteix en una mena de sèrie que segueixen milers de persones. Una d'elles és la Nadine Romero, que segurament molts la seguiu, que ella és creadora de continguts a Manresa, és coreògrafa i s'ha fet molt popular explicant anècdotes que li passen amb els seus alumnes. És molt graciosa i té molt carisma i naturalitat. Ens ha explicat com està vivint els preparatius.
2: El que més m'està costant, diguéssim, és com delegar. Jo sóc una noia que a mi m'agrada moltíssim tenir com les coses controlades i a part m'agrada manar. Jo crec que la gent que em segueix ja per xarxes ja es veu que tinc bastant caràcter i que m'agrada manar. Pues m'està costant delegar. Estic fent molta introspecció per mi mateixa i dir, va, Nadine, confia, sortirà bé i deixa que cadascú faci la seva feina, no? que per això doncs, estan i segur que saben moltíssim.
1: Casament és una segona feina ara mateix per la Nadine. A part de ser coreògrafa, creadora de continguts, té altres feines. I també li hem preguntat què pensa compartir de la festa.
2: La festa nosaltres l'hem enfocat moltíssim com un festival, perquè tant a mi com a la meva parella ens agrada la festa, ens agrada la música, a mi m'encanta ballar, ja ho sabeu, soc professora de dansa a la meva companyia a Manresa. I com ho compartirem amb la meva comunitat? Doncs ho compartirem supernatural i realment com som. No vull amagar res ni vull doncs, destacar com algú que no sóc, simplement doncs, ho compartiré amb la meva comunitat tal com ha passat.
0: Però esclar, és que a mi la Sònia Martínez estàs escoltant. Realment, clar, s'està casant i jo m'estic imaginant, creadora de continguts, pensant tota l'estona què comparteix, què no, que també quin estrès també, no?
3: Ostres, espero que no, espero que contracti algú perquè faci aquestes.
0: Però ella s'ho fa bastant tot, la Nadine. Clar, els creadors de contingut han de generar esdeveniments i per alimentar les seves xarxes i captar l'atenció, clar, suposo que és per això, Júlia, que la Dulceida va fer l'altre dia la reboda, no? Per tenir més contingut per les seves xarxes,
1: no? Tenim la Dulceida i l'Alba Paul que es van tornar a casa l'11 de setembre, 10 anys després del primer casament, i l'anomenen una reboda. Van anar-hi 145 convidats a una finca aquí a Catalunya, a la Costa Brava, i van assistir moltes altres creadores de contingut que van anar compartint la festa des del seu propi punt de vista a les xarxes. Què passa? Que el resultat és que una boda privada es va convertir durant dies en contingut compartit per desenes de comptes diferents alhora. És a dir, que no va ser gaire privada aquest casament.
0: I no sé quants vestits i tot això ensenyat. Escolta, pel que fa a la festa en si, hi ha moments d'aquests casaments que es fan virals, no? Quins has detectat, Júlia?
1: Doncs n'he detectat molts perquè tinc l'algoritme que només m'ensenya casaments. Ens haurem de casar aviat, perquè si no...
0: I després de fer aquests continguts encara més, perquè hauràs buscat moltes coses.
1: Exacte, però un exemple molt clar és la moda de les entrades dels nuvis. Fa uns anys n'hi havia prou entrant agafats a la mà. En canvi, ara a TikTok trobem centenars de vídeos d'entrades amb saxofon

0: bongo, violín... sí, el violí elèctric també es demana moltíssim. Sí, sí, tot el que és música en directe i molta percussió també, ens demanen molta percussió.
1: Mm-hmm. Doncs mira, això ho estem detectant ja.
2: I a més del saxo, també hi ha el fotomaton, el fotocall personalitzat, el videollibre de signatures, això és, ja és més típic, també hi ha els balls coreografiats, però els organitzadors mateixos ho reconeixen. I és que moltes parelles trien certs detalls no només perquè els agraden, sinó perquè és el tipus de moment que després funciona bé a les xarxes. Aleshores, agafa importància la manera com s'explica el casament. I us porto l'última moda que hem descobert amb la Mariola, i és que els podcasts de boda ja són a Catalunya.
1: Bé, és un format que va néixer als Estats Units, va passar pel Regne Unit i l'Amèrica Llatina, i ara ja ha arribat al nostre país, no? O sigui, ara ja tenim el podcast de boda. Ho expliquem avui, que és el Dia Mundial del Podcast. Si no hi havia ja més podcast que persones, ara ja anem a fer podcast als casaments. I ens has portat el Carles Sonicó, no?
2: Sí, que ell és el director comercial de fotocall.cat i fan aquest servei. En fan molts, però aquest el fan específicament.
1: Hola, Carlos.
3: Hola, bona tarda.
1: Això no ens ho estem inventant, no?
3: No, no.
1: Què és el podcast del teu casament?
3: És un servei que, diguéssim, és actualitzar el llibre d'assignatures, on els convidats deixen petits moments, frases o records als nuvis. En vídeo i tot gravat, òbviament. Calidad de so, com si fos un podcast de programa.
1: La teva veu indica que tu ets del tema... Ets de ràdio?
3: No.
1: Ah?
3: No, no. M'han dit molt, però mai m'he dedicat.
1: Que sóc el del podcast de la boda. Sí, no, vull dir que té tota... No, no, ja et contractaria. Escolta, com funciona? Perquè, no sé, jo, per exemple, que faig podcast, no sé si... Aneu vosaltres amb un set a fer el podcast i vosaltres el presenteu, algú de la família el presenta. Com m'he d'imaginar això?
3: Ho fem més com si fossin petites entrevistes. Normalment a mi m'agrada deixar tot una mica ionitzat prèviament i anem amb tot el material i muntem les cadires, el sofà, els micròfons, càmeres, tot l'equip. Després l'edició és posterior i no in situ. I... agafem com una franja de temps que no sigui amb massa alcohol, per tant, intentem que sigui d'hora, i anem parant els pares dels nuvis, els avis, la família, els amics, i deixem unes preguntes que normalment deixem preparades amb els mateixos nuvis.
1: Clar, la idea és que els convidats parlin dels nuvis, no una entrevista als nuvis, no?
3: No, es pot fer una entrevista als nuvis, però no tenen temps de normal a una boda, si hem de saludar a tothom. És més un record familiar i d'amics per ells, per sempre, i en vídeo.
1: Clar, mirar el de l'equip, la Natàlia Sánchez, diu, això pot acabar sent com el podcast de la ruïna, que la gent expliqui merdes, no?
3: Bueno, hi ha una edició posterior, per tant, es pot retallar.
1: T'imagines que tothom va en plan hate i comença a parlar dels nubis, en plan tot
2: el mitjà. Cop us ha passat o no?
3: No, de moment no, i suposo que és per no fer-ho massa tard.
1: Ara he recordat una cosa meva personal. O sigui, la primera comiat de soltera que li vam fer a una amiga, li vam gravar un caset, clar, és que fa molts anys, un caset amb anècdotes de tots els seus ex.
4: Uau!
1: La vam posar en un tren, escoltant aquella que no sabia on anava, i havia d'escoltar tota la cinta.
2: Uau! És una molt bona idea.
4: És boníssima, m'encanta.
1: No, el millor va ser quan ens vam reunir les amigues a gravar això. Vull dir que és divertit. En quin moment del casament es fa el podcast de la boda?
3: O justament després del sopar, o durant el picoteig que es fa prèviament normalment al sopar. Intentem que quan ja comenci la barra lliure o és molt al principi o parar, per abans.
1: Això no és una excentricitat vostra, és a dir, que és un fenomen que està venint molt fort dels Estats Units. O quan veu detectar això?
3: Doncs farà ja cosa d'un any o una mica menys. Vaig començar a veure... Clar, a Fotocall tenim de tot. Principalment fent fotomatons i molts serveis de bodes i esdeveniments. I tenim altres serveis, tal, i jo m'investigo molt per veure què podem portar de nou i, a més, m'entreté molt aprendre coses noves. I ho vàrem començar a veure als Estats Units, després vaig veure vídeos que ja començava a estar també a Sud-amèrica i van dir, bueno, ho podem fer aquí, o sigui, tenim material, la sapiència i els contactes. I portem això un anyet oferint-lo.
1: I ja heu fet

0: Bastants casaments o si és una cosa que està començant?
1: Jo crec que és algo que l'any que ve serà més fort que aquest any, això
0: segur. Està començant.
1: Portem uns 11, que ja és molt més del que pensava, ja tinc un reservat per l'any que ve, i aquest mateix format m'han agafat per un esdeveniment, no un casament. Per tant, bastant contents.
0: Clar, és que suposo... No sé si després el pengeu en obert, no sé si és la que veu penjant a Spotify el podcast.
1: No. Normalment... Tot el que són dades personals i tal, sempre es farà complicat compartir en xarxes.
0: I és podcast amb àudio o és videopodcast?
1: Videopodcast.
0: És videopodcast, sí. No? És a dir, que es vegin les imatges.
2: Mm. Quines nacionalitats us ho han demanat?
1: D'aquí també he tingut un americà, però és més gent d'aquí. També hi ha algun que ha sigut a casaments d'amics meus, on ha sigut una mica regal i per anar practicant al principi, sobretot.
3: També ara s'anirà coneixent més, perquè a xarxes, bueno, la Mariola ja li comença a sortir tota l'estona que hi ha podcast de casament.
0: No, com que jo faig podcast, vaig molt amb l'etiqueta hashtag podcast, i per tant, això és un fenomen que m'està envaint. O sigui, vull dir, les meves xarxes només veig que gent que fa podcast de bodes, i jo em vaig pensar que era una broma. O sigui, llavors vaig començar a mirar i dic, no, està ple d'empreses que fan això, no? I vaig arribar una mica, que vaig dir, home, Catalunya també s'està fent això.
3: I ara hi ha més d'una empresa que ho fa aquí a Catalunya,
1: sí,
3: també.
1: Sí, sí, sí. I jo els últims 3 mesos he vist més...
0: Clar, el que passa és el que dèiem amb la Sònia és que les xarxes fa que tot passi com molt... es cremi molt ràpid, no? I clar, les idees, o sigui, suposo que tot arriben, per exemple, a Fotocall et demanen coses, però clar, suposo que busques noves idees perquè la gent vol ser original també, no? I vol sorprendre, no? De moment, fer un podcast de boda encara sorprens, però no sé si d'aquí poc ja no sorprendràs.
1: Bueno, els fotomatons, per exemple, era algo que fa 10 anys era com molt nou i encara estan a totes les bodes.
0: I de fotomatons expliquen de diversos que hagis fet, o sigui, són molt diferents els que es fan?
1: No, normalment fotomató és tot bastant similar. Nosaltres tenim una altra cosa semblant al fotomató, que és com un vídeo analògic, que són diverses fotos grapades i per tant... quan mous el llibret amb el dit, veus com una animació. I això també és bastant diferent. Crec que això sí que només estic jo fanint-lo. I...
0: com als principis del cinema, això.
1: Sí.
0: El paper.
1: Sí, és literalment
0: és que ara el més modern és enrere. O sigui, si vols oferir una cosa moderna, has d'anar enrere per
1: no? Està de moda el analògic, això segur.
3: O també barrejar-ho, perquè també m'explicaves, Carlos, que... aquest podcast ara és el nou llibre de firmes del segle XXI, el llibre de records a la boda.
1: Sí.
3: També pot ser aquest concepte, el podcast. Mm.
1: I fins i tot, com també entreguem el material en RAW als nuvis, a part de la part editada, que oferim fer-ho en format reel i tot, fins i tot per xarxes, a vegades el videògraf de la boda agafa fragments i... perquè normalment un vídeo de boda és amb música de fons i no hi ha unes paraules o potser un trosset d'algun discurs, però amb això, quan tens els teus avis donant-te consells matrimonials o l'opinió del teu pare sobre la teva parella el primer dia que la va veure o coses així, tens molt bon material per
0: clar,
1: fer el
0: i si
1: vídeo.
0: No estan a davant, tu dius, no? Clar, això està bé.
1: Sí, i encara que sigui abans de sopar, la gent ja porta 2 copetes de vi i està tothom molt content. Sí.
2: De fet, jo tinc una parella que el vídeo era l'àudio era tots aquests missatges que li havien anat deixant els seus convidats, llavors es veia el vídeo del casament, eren totes les imatges de tot el que havia passat durant el casament i de fons hi havia la música i els missatges de tots els convidats, va ser molt divertit. De fet, ha guanyat premis aquest vídeo per l'originalitat.
0: Quina passada, quina feinada. Escolta, mira, ja estem als últims minuts del programa. La Júlia, com que avui estem donant moltes idees de casament, et vol aprofitar, Carlos, de fotocall.cat, per fer-te un test amb les 10 coses de com treure profit a les xarxes en un moment on ens casem o ens... clar, seran coses o que ens estem passant de frenada o que creus que és per aprofitar les xarxes. Va, anem a fer el test.
3: Primer de tot, comencem, Carlos. Crea un Instagram per al casament abans de tenir data.
1: Això ho he vist molt, sí, ho veig bé.
3: Ho acceptem.
1: Sí.
3: Contractar un community manager perquè pengi stories mentre tu et cases.
1: Està bé, treu molt treball als nuvis i tenen els records.
3: Fer una entrada amb saxofonista perquè el vídeo quedi espectacular.
1: molt pel postureig, però estava... ho podem comprar també.
3: Fer repetir l'entrada dels nuvis perquè la primera no ha quedat ben al vídeo.
1: Això per mi és massa.
3: És massa. Posar un cartell que digui aquí passa alguna cosa que heu de gravar.
1: Uf, dependrà molt del joc del cartell, no?
3: Clar,
1: no sé.
3: Podria ser, o potser serà en cada moment, no ho sabríem.
1: Ja.
3: Fer un podcast durant el casament i preguntar als avis quin consell donaríeu als nuvis?
1: Això està molt bé.
3: Preparar una coreografia perquè es faci viral a TikTok.
1: Suposo que, si és, per exemple, la noia que ha parlat abans, que era coreògrafa, estaria bé.
3: Una idea per la Nadine. Tenir un fotocall tan espectacular que els convidats hi facin més fotos que amb els nuvis.
1: Està bé. Jo no ho veig malament.
0: Jo això trobo un problema. Vaig anar a un casament fa poc i és veritat que, clar, tu vols les fotos oficials ja i encara no les tenim i, en canvi, tothom ja ha fet 1000 stories i acabes compartint fotos que has fet malament amb els vídeos i els fotògrafs que estan allà haurien d'anar
3: sí,
0: més ràpid.
3: Sí, però uns dies
0: no?
3: més tard publiques les del fotògraf i això es veu a xarxes també.
0: Ja, però tu necessites aquell moment, tu has anat al casament aquell dia i d'aquí una setmana estàs fent una altra cosa.
3: Ho volem tot immediat.
1: Normalment les fotos del fotomató arriben al dia següent. El fotògraf sí que té un treball molt més gran d'edició, un fotògraf de boda.
0: Però estic
1: temps.
0: Segura que els que organitzeu esteu dient que vagin més ràpid
2: Sempre, però ara amb tots aquests programes la intel·ligència artificial s'estan entregant el dia següent, almenys una mostra, no totes, però una mostra ja el dia següent, a les 24 hores, la parella ja té.
0: Vosaltres dos heu anat a casaments que es fa deixar el mòbil a l'entrada?
2: I tant.
0: Sí?
2: I tant, amb cartell que diu, si us plau, no feu fotos. Sí.
3: Hi ha creadores de contingut que diuen normes del meu casament, no portar el mòbil, no sé què, no sé... Moltes,
0: I tu també t'hi has trobat a fotocall.cat?
1: Vaig tindre un esdeveniment, però no era una boda, la setmana passada mateix, que vaig tindre que deixar el mòbil al cotxe treballant, que dius, bueno...
3: Wow.
0: Va, una idea per buscar l'efecte wow.
1: A una boda? Uf.
0: A banda del podcast de la boda, que és molt efecte wow. Jo crec que és en plan que arribes allà i hi ha un set i dius, què és això?
1: Yeah.
0: Com trenques el gel? La primera persona que va al podcast, heu de fer producció, no?
1: Sí, no, i també depèn de quines persones ja ho tenen, ja ho saben abans d'arribar a la boda. Per tant, no és tan a porta freda. Però una idea wow de boda... És que et diria qualsevol de les meves...
0: Va, doncs digues de teves.
1: El flipbook ho veig, algo molt, molt guai.
0: Això i... del llibre, no?
1: Mm.
0: I segur, és que fas cara de tenir ja com moltes coses preparades però que no les vols dir, no?
1: No, bueno, sempre estem investigant, però encara anem traient.
0: Una cosa que és una feina creativa molt important, això de fer un casament, perquè la gent és molt exigent, Vull dir que... Escolta, moltíssimes gràcies, ha estat molt bé totes aquestes idees al Carlos, a Sònia, la Júlia. I clar, fer aquest apunt en motiu del dia del podcast, s'ha presentat, de fet, l'anuari del podcast en català, que indica que hem passat de 26 podcasts actius al 2016 a 422 al 2025. Podríem dir que després d'uns anys de creixement espectacular ara s'ha estabilitzat i el podcast en català, per exemple, ara mateix té menys episodis, més vídeo, més continguts especialitzats, més comunitat i més directes. I des de fa poc ja podem afegir, doncs, al podcast de boda. Què fem demà a la tàctica? Demà a la tàctica ens farem un, dos o tres cafès perquè descobrirem per fi què és i què no és l'anomenat cafè d'especialitat. Celebrarem el Dia Internacional del Cafè amb un expert que s'hi dedica des dels anys 80 i n'ha vist tota l'evolució. Tindrem a la vostra disposició el Salvador Sanz, torrador de cafè. Aquest dijous, consultori útil sobre el cafè, cafetera italiana o càpsules, tu de què ets, per exemple. Som la Natàlia Sánchez de la redacció, el Genís Sabater, la Marta Inglés, el Pau Robert a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Us deixem amb el Així Migdia, amb l'Helena Pérez. Adéu-siau.

0: Dos quarts de sis d'aquesta tarda. Gràcies per ser-hi, gràcies per ser part de la gran família de la tarda de Ràdio 4. Per cert, gràcies, Pau Robert, Sergio Lezcano al control, perquè tot soni molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. David Gallac.
1: Aquí seguim, eh?
0: Subdirector, tu... Jules Janeiro, la tens Jules controlada?
1: Sí, la setmana passada en parlàvem, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que ara no sé per què tinc la sensació que tothom està parlant d'aquesta noia.
2: Sí, sí, sí, o sigui, tothom, tothom, i nosaltres ens vam avançar, o sigui, sí, som uns cracs. I escolta'm, us posaré una miqueta, tenim declaracions de la Jules, però us poso un context per explicar-te una mica que el, bueno, tot va començar perquè la Belén Esteban li va dir... I va insinuar que la Jules era una Epo Baby, però no li va dir directament amb ella, però l'altra va saltar, va aprofitar la primera de canvi per començar...
1: Ara és la meva.
2: Ara és la meva, perquè s'ha fet com ella mateixa, no? L'han fet els seus pares com la portaveu de la família Janeiro, del Jesús Janeiro i la seva dona, Campanario. Sí, i llavors també hi ha un factor que vull comentar. La Belén Esteban, molts cops, no pot parlar completament el que voldria dir-li a la Jules. I la Jules molts cops va dient, és que no puede, es que no puede. Sembla que hi ha un contracte, una clausura, algo ha passat que no pot atacar-la. I llavors ella, com que presumeix molt de que no puede, no puede. I la Belén Esteban ha dit, bueno, pues si no puedo, per què no parla el teu pare?
1: No
2: parla el Campanario?
1: Clar,
2: perquè llavors està parlant, es que no puedes, pues escolta, tu vas larrando i la Belén Esteban no puede, pues mira. Ella va dir, mira, jo explico la meva història, se m'ha un programa que feia 4 anys, feia... No, des dels 18 anys, o sigui, feia 10 anys. Feia 10 anys que no parlava, perquè ara ja tenen, o sigui, tenen una edat. Des dels 18 anys que no parlava de la seva filla, perquè va decidir no parlar i no treure-la a la palestra. Llavors van a parlar perquè diu, s'està donant una versió de la història que l'estan canviant, i com que jo no parlo ja d'aquest tema, sembla que jo m'ho hagi inventat tot i no és així. Llavors van al programa i ja ho va dir molt amb permís de l'Andrea, de l'Andreita Comete el Pollo, que ja és gran i és periodista, i li va dir, vés a parlar del meu permís perquè ja estic farta de que diguin mentides. I va anar a la Belén Esteban i va dir, mira, faré un resum, 4 cosetes, però bastant importants. Mira, va dir, que això em fa gràcia, que la Jules Janeiro va ser simpàtica amb ella i va dir que és molt xerraire i que és la Kim Kardashian d'Ubrique. O sigui, va començar sent...
1: La Kim Kardashian d'Ubrique.
2: Això a mi m'encanta. Però és veritat, ho va dir en plan simpàtica, perquè la Belén Esteban... I mira que jo no he sigut més defensora de la Belén Esteban, però és que des de fora es veu tan clar. O sigui, no es fica amb la Jules. Però clar, no li agrada que diguin mentides. Llavors, va dir moltes cosetes, però al final el missatge era que vol... que recuperi ell la seva filla, que encara està a temps. I li va dir. Llavors, a part d'això, doncs, bueno, va anunciar que el pare no té relació amb la seva filla, ni la Jules. Fa 4 anys que no sap res d'ella. Va anunciar algunes coses bastant flipants, perquè va dir, doncs, també, que en un moment de la vida... ella, o sigui, va desvelar coses de la intimitat.
1: De la cosa familiar,
2: sí,
1: no?
2: Dia a dia. Sí, que no li donen ningú duro per moltes coses, cosa que després desmenteixen. Però també va desvelar una escena familiar molt trista, que és que l'Andreïta va anar per Nadal, quan era petita, a casa del Jesús, i van vestir a la Jules com una princesa, i amb ella la van posar, parlant de princeses Disney, i amb ella l'Andreïta la van posar en xandall.
1: Que lleig, això.
2: I això és molt heavy. És molt heavy.
3: Pues sí, són les seves filles, les dues, del Jesulín.
2: Pues mira, o sigui, a l'altre amb xandall. Llavors diuen, pues que li hagués posat a la bossa un vestit de princesa. Bueno, si parlen, que no la parlaven poc, pues igual li tenien que dir ells, mira, ho farem super elegant el dia i ha d'anar super elegant, perquè no hi va pensar, tampoc van dir que no hi hagués un vestit d'elegant a la bossa de la nena. El tema és que no li van posar i va ser molt, molt, molt, molt trist i molt, bueno, horrorós.
1: Horrorós.
2: Llavors... Bueno, doncs, amb unes
1: fatal.
2: Festes de Nadal va passar això i després resulta que no han complert que té que donar uns diners, bueno, lo típic que un diu que sí dona, que no dona, i llavors han arribat a la conclusió de que el no vol parlar amb la seva filla, perquè fa 4 anys que no parla amb la seva filla i no sabem per què. I això no ens ho diuen ells. Llavors ella, la Jules, ha dit... Pues que parli ella, per què no? Total, que al final, després que va acabar en plan bonic, rotllo, parla amb la meva filla, encara estem a temps, el Jesús Janeiro,
1: el Jesús,
2: pues la Jules ha parlat. I tenim el tall. A veure què diu. Jules.
0: Escoltem.
4: Mi padre lo que le va a poner es una pedazo de demanda como un castillo.
1: Ay.
4: No, tengo varias cosas que decir y como tengo déficit de atención, me las he apuntado en un papel. Porque claro, aquí vamos a hablar con la verdad por delante.
3: O sea, las apuntas en un papel.
4: Vamos a ver.
1: Claro, estamos en un papel, ¿no?
4: Yo hay muchas cosas que no puedo comprender. Ay. Y es la gente mentirosa y la gente que miente y la gente que usa a su hija como si fuese esto un negocio, ¿vale? Me ha dicho que yo he mentido, que yo no tengo relación con Andrea. Precisamente si yo mentí y dije que no tenía relación con ella, era para proteger a su hija. Entonces, bueno, ya que saca que yo no tengo relación con ella, que por favor cuente también los motivos. Salió diciendo que a unas le pagan las operaciones de pecho y a otras no. Que le pregunten a ella quién ha pagado, a quién le ha pagado mi padre operaciones, porque a mí de momento no me ha pagado ni una. Bueno, que solo tengo
3: una.
2: No, però és molt fort, perquè et dic una cosa, aquí hi ha dues coses fortes.
3: Però clar, ella va parlant i sap que l'altra no li va contestar.
2: Exacte, el que hem dit abans. Vull dir que, clar, ella... I conmigo sabe que no puede. Bueno, no puede, pues llavors és quan la Belén diu, oye, pues que salga el padre i que hable ell, no? Però aquí hi ha dues coses molt fortes que ha dit ella en un moment que, a més, no deuen tenir un advocat que assessori bé o volen que la cosa s'incentivi per anar xerrant i fer calarons també.
3: Ha dit que, com que té dèficit d'atenció, s'ho apunta en un paper, eh?
2: Clar, sí, però a més l'apunten segurament, però es fa un i diu coses que no té que dir, perquè mira, primer diu que, això és veritat, la Belén Esteban va dir doncs, que a la seva filla no li paga ni els estudis, que li va demanar que pagués part dels estudis i no ho va fer, i en canvi amb ella li paguen operacions de pit. Va dir alguna cosa així, la Belén, això és cert. Però en aquest documental no ho diu, vull dir, això és a priori. No ho diu en el programa, això no ho diu ara. Ara, el que sí diu ella i desvetlla és que li ha pagat una operació
3: A l'Andrea.
2: I l'operació de l'Andrea no se sabia, perquè a més és un tema que és un tema delicat, que és un tema que era algo necessari per l'Andrea. Era un tema que...
3: Bueno, li ha pagat el seu pare.
2: Li ha pagat el seu pare, però hi ha gent que sap de què parlem. No ho podem dir perquè és un tema delicat, però
1: d'aquí
2: bueno...
1: D'aquí ve allò de les operacions, sí, de què dir, sí, qui paga...
2: Sí,
1: de l'operació de
2: pit. I llavors ella ho ha posat a la palestra quan això sí que no hauria de fer, i menys ja que estima tant a la seva germana, li ha tirat una bomba, no a la mare, a la germana, que al·lucines, clar, perquè també és el que diu la Belén, que, home, alguna cosa al llarg de la seva vida haurà pagat, saps? Però vaja, sí, es queixa de que amb ella, bueno, amb un cotxazo, ja ho va dir al programa, amb un cotxazo, amb un bolsazo, i la seva filla pues, volia estudiar aquí, i va dir, com que no estudia a Espanya, que se'n vol anar no sé on, a Londres, i després als Estats Units a treballar, pues, llavors no, m'ha dit l'advocat que no tinc per què pagar-ho. I es quedava tan ample. I clar, home, alguna cosa haurà pagat, però vaja... Si té una llista i es va queixar-se d'això, ja et dic jo que no. Que la cosa ja es veu que l'Andreita li dit parla, perquè ja sap el que ha patit. El que m'agrada a mi per acabar aquest tema és que sí que ella, a pesar de tot, el programa, la Belén Esteban va dir, m'encantaria que coneguessis a la teva filla, perquè no la coneix pràcticament, i veiessis amb la dona que s'ha convertit, perquè es va graduar amb honors. No va anar a la graduació. Li van enviar la invitació perquè anés a la graduació. No, ostres, no posen la graduació de la teva filla? Que s'ha... O sigui,
1: doncs sí,
2: que és un tema que s'ho ha currat sola. Que...
1: Sí, sí.
2: Llavors sempre diu la Belén, la Jules ara, és que mi padre i mi família nunca han salido a hablar de este tema. Home, a veure, jo he vist un munt de portades a Lola, hasta amb la nena quan era bebé la Jules, que era bebé, n'hi ha 250.000.
1: 30.000 per triar i remenar.
2: Clar, ells van de sants, això és com... No, jo somos unos santos i Belén Esteban és un demonio. No. I la Jules, la pobra, és que tampoc té la culpa, perquè està manipulada pels pares. O sigui, és que és així.
1: L'estan utilitzant.
2: Sí, ella està encantada de ser la portaveu, perquè és el que deia la Belén, és de xeratxera, és maja, és simpàtica, i ella fa el que pot, i fa el que li han explicat. I, bueno, doncs estem així, a veure quina serà la propera...
0: Doncs seguirem pendents, ja veurem si això... Com avança, sobretot, no?
2: A
0: estarem
2: veure,
0: molt pendents.
2: Sí.
3: Guerra, Belén Esteban...
2: Sí. Et dic una cosa, estan fent pasta tots, perquè també feia 3 anys que la Belén Esteban no estava al Sálvame i li fa falta trinco-trinco. Però ella mateixa va dir, vengo, perquè se sepa la verdad, perquè se está distorsionando, y por dinero. O sigui, ella és molt clara,
1: ho va admetre.
2: Sí, és molt clara.
1: Per tant, cap problema.
2: Sí.
1: Aquí vinc a cobrar.
2: Ja està, molt bé.
1: Passi per caixa, després de l'entrepreneur abans, suposo.
2: Va cobrar i no explica mentides. No, els que van una mica més de bons, no?
0: Vanessa, bueno. Vanessa Hogarth, una hora després t'alliberem. I gràcies, per tant, perdó per tampoc.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Fins dimecres vinent. Gràcies, Vanessa.
2: Petons.
0: Adéu. 5:40, moment per saludar el gran Toni Cano. Què tal, Toni? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: On estàs, Toni? A quin poble de Catalunya, ciutat, carrer...
5: Doncs estic al centre de la ciutat de Barcelona.
0: Ah, molt bé.
5: He estat ara fent una visita doncs, a l'acampada que va començar ahir aquí a Barcelona. Recordem que dissabte, després de la gran doncs, manifestació a Madrid, es van quedar acampats a la Puerta del Sol i continuen encara. I Barcelona va ser ahir.
0: Sí.
5: I bueno, doncs tenim una acampada que al principi ha sobtat força perquè el que és el sindicat de llogateres no hi són. I llavors ara tenen una assemblea...
0: Què dius? Carai.
5: No, clar, perquè al final hi havia punts diferents, hi havia una convergència ja que no acabava d'arribar, i llavors el sindicat de llogateres doncs, parlaven de fer això a partir de divendres, però a la plaça Sant Jaume...
0: Yeah.
5: Bé, tenen assemblea avui a les 9, i parlaran i debatran sobre això. Vale? Llavors,
0: com has vist l'ambient allà, és... a la plaça doncs, Catalunya?
5: Doncs molt bé, amb 50 tendes de campanya ja i bueno, amb moltes ganes d'aconseguir canvis, que és la part important aquesta, doncs, que és la fita de tots. Són moltes ciutats de tota Espanya doncs, que s'estan fent aquestes acampades i no para de créixer, perquè, evidentment, doncs, com hem parlat, i no hem parlat ara, portem parlant anys,
0: home,
5: doncs hi ha un problema que és doncs, l'habitacional. L'habitatge doncs no va bé, no va bé la cosa. L'únic que, clar, que evidentment també hi ha una aritmètica parlamentària que a vegades hi ha gent que se n'oblida i, clar, hi ha dos decrets, no? I es parla molt de que hi ha un decret doncs, que sembla ser que passarà i un altre decret que es quedarà fora. Però, clar, ja ho parlàvem, recorda que ho parlàvem tu i jo diumenge...
0: Sí, a Ràdio Nacional d'Espanya, sí, a Xavifòrnia.
5: Clar, que es fa difícil el tema d'aprovar això de que els lloguers siguin indefinits. Això tiraria enrere a moltíssims propietaris i recordem que Espanya, que sí que hi ha doncs, empreses que fan les coses molt malament i que, doncs, que no són molt ètiques, però que realment doncs, els propietaris d'Espanya majoritàriament són persones que han estalviat, que han comprat, que potser hi ha algú que...
0: És la majoria, que... és la majoria.
5: És que la majoria està aquí, que estan en les butxaques de particulars.
0: És el 92%, 92%.
5: Sí que és veritat que la tendència canvia perquè aquestes empreses que compren en paquets i compren edificis sencers doncs porten uns anys fent moltes adquisicions, però encara, com
0: tu dius... Sí, però
5: som
0: el 8%,
5: doncs,
0: són, sí, clar, fons sí, voltor, i aquestes acaba... empreses, 8%, sí.
5: Sí, l'únic que hem d'anar molta cura perquè aquestes coses poden canviar molt ràpid, no? O sigui, tot el que sigui tema doncs, que tot mani poderoso caballeros don dinero, ja sabem que tot pot canviar. Qui ens anava a dir doncs, que els mercats municipals deixarien de ser el cor dels barris doncs, fa unes dècades.
0: Globalització.
5: Clar, sí, sí. Clar. Sí, sí. I al final qui té més hi arriben i moltes vegades són molts petits propietaris, però per exemple el cas de Lavapiés, no? El cas de Lavapiés hi ha molta gent gran que són propietaris d'edificis sencers i arriba doncs, aquest fons i diu 20 milions, 30 milions, compro sencer.
0: Clar.
5: Quan realment aquí moltes vegades pensem, ostres, al final si mires cada pis ha sortit a 60.000, 70.000, 100.000 euros. La gent que viu allà podria haver-ho comprat, però no han tingut aquesta opció perquè el que han fet és canviar de mans la propietat de l'edifici sencer. Llavors, bueno, hi ha una complexitat i també hem d'entendre que aquesta aritmètica parlamentària estem parlant que tenim un govern d'esquerres, però que la majoria del Parlament no ho és, perquè recordem que Junts

0: Imitació. L'altre dia ho comentàvem tu i jo fora de micròfon, em sembla, no? Sí. La proposta aquesta que feies tu dient, no, és que en habitatge de protecció oficial podria tenir sentit un lloguer etern, diguéssim, revisable, no? Clar. Sempre que anéssim revisant la situació econòmica de les llogateres, no? Dels llogaters.
1: Sí, això és molt important també revisar-ho, perquè no oblidem, quan parlem d'especulació, al cap i a la fi l'especulació no és bona per ningú, però qui fa grans especulacions com qui no són tan grans i també es la fa. Perquè quan parlem de que algú està comprant un pis de protecció oficial i el compra per 180.000 euros, però en 10 anys el ven per 300.000, com ha estat això? Això és una realitat que també es dona quan els pisos de propietat oficial són de propietat i arriba un moment que deixen d'estar al mercat protegit i passen a estar al mercat lliure. Això no pot ser, o sigui, la protecció oficial, l'habitatge social ha de ser sempre dins d'una borsa social i que, evidentment, doncs, ho faci servir qui li faci falta. Perquè també hem d'anar revisant, clar, perquè doncs, potser algú entra
0: perquè
1: amb 20
0: gent
1: d'anys.
0: Més vulnerable, gent que ho necessiti més després. Has llegit,
1: els
0: no?
1: Els joves, per ajudar a començar, clar.
0: Avui ho comentàvem també aquí amb l'Òscar Gorgues, que hem tingut una conversa molt interessant, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Clar, el tema de que si un propietari no vol renovar el contracte i no té una causa justificada, haurà de pagar al llogater un any de renda.
1: Clar.
0: És brutal indemnitzar amb 12 mensualitats al llogater si decideix no renovar el lloguer.
1: Clar, això tirarà enrere moltíssima gent a l'hora de posar... Perquè al cap i a la fi, cadascú amb els seus estalvis fa el que vol. Clar, a vegades, clar, és que sembla ser que aquí és tot blanc o tot és negre.
0: Sí,
1: hem
0: sí.
1: de mirar matisos i hem de veure... Som molts els que estem a favor de que tothom tingui aquest dret constitucional,
0: home,
1: que és l'habitatge, però no pot anar a les esquenes de treballadors i pencaires que han estalviat i han aconseguit doncs, tenir aquest segon habitatge, tercer o quart. Perquè moltes vegades també, i cada vegada passarà més, les famílies no són molt grans, hi ha molts fills únics. Sí. Aquesta gent, sí. Doncs potser pares divorciats, potser algú que malauradament perd els seus pares rep un pis del papa o un parell de la mama, ja són tres. Vull dir que ojo, perquè al final tot va canviant, hi ha moltes realitats i sobretot el que hem de fer és garantir que ningú estigui al carrer, evidentment, però sobretot també hi ha una qüestió que és la propietat privada, que s'ha de respectar i bueno, doncs s'han de respectar tots
0: jo
1: els drets.
0: Jo crec que si,
1: hem de veure com
0: si comencem a tocar el tema de la propietat privada, comencem a carregar-nos l'estat de dret, Crec que és
1: sí,
0: molt important,
1: això...
0: en una democràcia, I el tema per exemple, tu ho comentaves també, Toni, va ser diumenge a Ràdio Nacional, els propietaris, gent gran que té un piset i que amb això, perquè té una pensió baixa, doncs pot tirar endavant i es pot pagar un lloc on poder estar, no? No em surà la paraula, mare meva, com estem avui,
1: Sí,
0: una residència, sí, o una persona que pugui tenir cures. En fi, és que, clar...
1: Hi ha molta gent que fins i tot ven el seu propi pis, estan vivint al seu pis, doncs continuen sent usufructuaris, però d'aquesta manera, amb el que reben de la venda del seu pis, poden... Hi ha d'altra gent doncs, que afortunadament doncs, han pogut tenir aquest segon pis. Hi ha molta gent també que fins i tot, jo he conegut el cas de gent que on es va fent més gran i doncs, la família doncs, es va fent més petit el nucli familiar perquè els nens marxen, es fan grans i marxen de casa. Llavors diuen, ostres, aquest pis és molt gran, per què no venem aquest pis i comprem dos petits on vivim la parella o viu la persona sola i a partir d'aquí el segon pis doncs, ens ajuda... Doncs això, a tenir una jubilació, perquè no oblidem que en aquest país també hi ha més de 3 milions d'autònoms que fins no fa tant era molt difícil... Sí, Xavi, marxava la cobertura?
0: No, dic ai, has dit una paraula màgica, que és autònom.
1: Autònom,
0: sí.
1: Que m'he patat, ara si és la tècnica. Sí, però és que dir la paraula autònom és... Ai. I ara estem tots els autònoms, ai, perquè demà comença octubre, i clar, toca pagar l'IVA, clar, són aquestes coses...
0: Ostres, és veritat, he d'enviar la gestoria, tot plegat, sí, les factures.
1: Clar, recordem que també per treballar, a més de pagar una quota d'autònom, també hem de pagar una gestoria, s'han de pagar moltes coses. Bueno, que al final hi ha moltes realitats, i al final crec que la moderació l'he trobat la tecla perquè

0: funcioni. La moderació passa per l'empatia.
1: Doncs sí.
0: Si som capaços d'entendre l'altre i mirar, i llavors també qui té un pis de lloguer entendre que hi ha preus que són desorbitats i no pot ser, que al cap i a la fi tu tens una garantia, que és aquest immoble, que és el teu, llavors és llogar-ho amb un preu raonable perquè la gent pugui accedir. Quan estem parlant doncs, de fer pisos turístics, això, treure una màxima rentabilitat...
1: Evidentment,
0: doncs això,
1: evidentment. No. Ho hem comentat llavors, molt aquí. No estem parlant d'això ara. No s'està parlant d'això aquests dies, no.
0: Però això també s'inclou, eh?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí,
0: evidentment,
1: sí, sí,
0: posar fre, com fa Barcelona, doncs, a partir de no res, això s'ha acabat. Ja. S'ha acabat el bròquil per a aquesta gent doncs, que especula amb l'allotjament turístic. Són 10.000 pisos que tornaran, doncs, que sortiran del lloguer turístic
1: David,
0: i que passaran...
1: Sí, sí, deies, Toni.
0: No, que això és important, saps? Que també tinguem aquests 10.000 pisos doncs, d'habitatge habitual.
1: És molt important. I tu al barri de Gràcia, a la Vila de Gràcia, David Gallac, ho hauràs vist en els darrers anys, no? Una transformació del barri impressionant en aquest sentit.
2: El barri, en qüestió de pocs anys, és que es perd l'essència, al final, perquè acabes veient que els veïns o les veïnes que saludaves al teu davant ja són persones, doncs això, doncs, o lloguer de temporada, de pisos turístics, que no hi ha un perfil de persona que va ocupar aquell pis, que és la persona que l'ha llogat, que estarà, doncs, expats, per exemple, que aleshores...
1: Sí.
2: L'interès per arrelar-se és molt difícil que l'aconsegueixi, perquè potser jo n'he conegut un de cada 250.000, que és l'excepció que confirma la norma.
1: Toni, i tu ets al carrer... Sí, t'anava a dir que això, el carrer, que ens hem aquí liat a fer reflexions i a debatre i a parlar.
2: Un debat molt interessant, una reflexió molt, molt xula.
3: Sí,
0: i tenim aquí, hi ha una gent que jo aquí vaig a fer un atracament... Hola, què tal, com esteu? Hola, què tal? D'on sou?
4: De Parets del Vallès.
0: Ah, molt bé, doncs mira, hi ha una cadira, mira, imagina't, són tres, hi ha quatre cadires i m'asseco un moment perquè sou gent jove, quina teniu?
4: 31...
0: Bueno, jove, molt jove, tu?
3: 29,
0: molt bé. Doncs estem en un moment delicat, ara mateix hi ha doncs, acampades per tot Espanya, també a Barcelona, demanant el dret a l'habitatge. Mari Carmen ho ha canviat tot, ha donat la volta a la realitat i això ens ajuda. Com us trobeu vosaltres com a joves amb l'habitatge?
4: Pues jo ara estic vivint aquí a Barna, a un pis compartit amb dos companyes.
1: Clar.
4: I bueno, fent el que es pot.
1: Quan pagues,
0: saber, si quan sí. Pagues?
4: O sigui, jo ara mateix amb gastos i tal 440 més o menys.
0: Inclús aquí aigua, gas i o sigui, llum, el que...
4: Sí, sí.
0: Bé, doncs, encara mig
1: clar,
0: bé,
1: depenent persones,
0: de també com sigui el pis. Sí, sí. Clar, però sou quatre.
4: No,
0: sou tres. O sigui, clar, són 1.200, uns 1.200
1: metres.
0: Clar, llavors
1: pis?
0: ja estem parlant. Quants metres té el pis?
4: 63.
0: Clar,
2: 63.
0: Viuen apretadets.
1: Viuen
0: amb intimitat.
1: I estan pagant 1.300.
0: Clar,
3: 1.300.
0: Clar, és que estem parlant de que això ja està per sobre del salari mínim interprofessional. Per tant,
1: clar.
0: Si una persona sola volgués viure allà, doncs, clar, tu quan destines aproximadament? Has calculat el percentatge del teu sou que destines al lloguer?
4: Pues mira, jo crec que ara mateix sí que tinc una bona situació laboral i ara més o menys no arriba a un terç.
0: Bueno, estàs al 30% aquest que recomanen, que hauria de ser sempre...
1: Perquè està compartint.
0: Perquè està compartint,
2: això. Són tres persones.
0: Tu et veus amb capacitat d'estalviar i poder dir, me'n vaig a viure sol?
4: O sigui, no, viure sol ni de conya i menys ara aquí a Barna, que és tot caríssim, no.
0: I anem a veure el cas d'ella. Hola, com esteu vosaltres? Ui, que no vol parlar, que li fa vergonya.
3: Vic a l'estranger.
0: On vius?
3: A Austràlia.
0: I què tal Austràlia? Com és el tema de l'habitatge a Austràlia? Com va per allà?
3: També està malament.
0: Està, clar, la globalització ens ha portat mals una mica... A quina ciutat vius, Austràlia?
3: Brisbane.
0: I aquesta, que és una ciutat gran, explica'ns una mica, per als que no hem estat allà.
3: És la tercera ciutat d'Austràlia.
0: Molt bé. És aquesta que està aïllada... No és aquesta que està aïllada a l'altra punta? No és aquesta, no?
3: Aquella es perd. No. També està molt complicat, també he de compartir pis, si no és impossible.
0: Quan pagues per allà? Ho sabem, més o menys?
3: Bueno, en euros no t'ho sé dir ara.
0: Amb dòlars australians?
3: 275 per una habitació.
0: Per una habitació.
3: A la setmana, allà paguem...
0: A la setmana, 275 a la setmana.
1: I els sous?
0: I el sou com va?
3: Pues allà els sous són més alts que aquí.
1: Amiga.
3: Però bueno, jo tinc una beca d'estudiant, llavors, doncs una mica la mateixa situació que, ja, que quan treballava aquí.
0: Clar, perquè estem parlant de que estàs pagant més de 1.000, o sigui, estàs pagant 1.100 al mes. No, clar.
3: O sigui, tot i això, allà vinc més tranquil·la. O sigui, tinc més marge entre el sou i el lloguer.
0: Hi ha una miqueta més, hi ha una mica
1: viu millor,
3: que aquí, o sigui, quan vivia aquí anava molt més apurada.
0: Doncs, bueno, doncs no demanem que la gent marxi a Austràlia, sinó que millorem aquí les condicions.
1: Exacte.
0: No volem ser cangurs ni koalas, eh? Volem ser d'aquí, menjar crema catalana i poder accedir a l'habitatge. Sort, que vagi bé.
4: Merci, igualment.
0: Anem a veure per aquí. Hola, què tal? D'on sou?
5: Hola, perdona, no hablo.
0: De dónde eres?
5: De Ucrania.
0: De Ucrania. ¿Vives aquí en Barcelona?
5: Sí.
0: ¿Y qué tal el alquiler?
5: Muy caro.
0: Sí.
5: Muy difícil, pero tenemos contrato de larga duración y muy...
0: ¿Tienes un contrato para 5 años, te refieres, de larga duración o más?
5: Para 7 años.
0: Para 7 años, bueno, ¿te da una cierta estabilidad?
5: Sí, porque tenemos trabajos oficiales, tenemos todos documentos.
0: Genial. Oye, perdona, ¿viniste por el conflicto? ¿Viniste por la guerra?
5: Sí. Vivo aquí hace 2 años.
0: Dos años. ¿Y tu idea es quedarte aquí o volver si pudieras y acabara el conflicto?
5: Muy difícil.
0: Muy difícil que acabe.
5: Sí, pero muy difícil planear, pero quiero volver. Porque tengo mi familia, todos mis amigos y mi vida ahí.
0: Claro, volver, sí, tu vida allí, claro, volver a casa siempre, evidentemente, es el objetivo de casi todos.
1: Oye, Toni, que parla fantàstic el castellà,
0: sí,
1: només 2 anys.
0: Sí, hablas muy bien el castellano, ¿eh? Muy bien.
1: Y trabajando aquí, entendemos ella, sí, y la seva,
0: sí,
1: parella,
0: ella,
1: ¿no?
0: Trabajando aquí, sí.
5: Puedo hablar...
0: Bueno, de mica en mica, de mica s'omple la pica.
6: Català,
0: de mica en mica,
6: perfecte.
0: No, està molt bé. Brava, és passiva. Bueno, se lo he dicho... No, d'acord.
6: Vale, això
0: ruso. Sí, lo he dicho en ruso. Sí, pero porque hay mucho ucraniano... Yo los ucranianos que conozco, que están también aquí, son francófonos. Pero entonces, dime cómo digo gracias en ucraniano.
5: Дякую.
0: Дякую. Ahora ya está, ya dicho, bien dicho. Claro, es que yo recordad, yo tengo gente... Yo tengo gente en casa ucraniana, sí, pero claro, son de la zona límite, yeah, y son francófonos, rusófonos.
6: Rusófonos. Quan has dit francòfons, he pensat, bueno, també deuen saber francès, alguns ucraïnesos.
0: Sí, home, són políglotes, anglès, sí, parlen molt bé, també. Mira, tinc aquí una jove. Hola, què tal? Com esteu?
7: Molt bé.
0: D'on sou?
7: De Barcelona.
0: I què tal, com aneu al tema de l'habitatge?
7: Jo bé, perquè jo vinc als capis de la família, llavors.
0: Ah, clar, has tingut la sort aquesta, que gairebé l'única opció, mira, gairebé que queda.
7: Exacte, que és viure un pis de la família.
0: Sí, i no pagues lloguer o pagues despeses?
7: 200 euros.
0: Ah, bueno, això està molt bé.
6: Molt bé.
0: O sigui, tens un habitatge social...
7: Gràcies a la família.
0: I el teu entorn, sí, com ho veus? Els teus col·legues estan igual, tenen tanta sort com tu?
7: No, la veritat.
0: Tu quina edat tens?
7: Jo, 34.
0: 34. I per la teva generació, per la teva gent del teu voltant, és un problema?
7: Sí, la veritat. Hi ha molts que segueixen vivint amb els pares amb 34 anys i, bueno, és una mica també afecta a nivell psicològic.
1: Home.
7: Una mica de depressió, bueno...
0: Clar, treu una mica l'empenta de fer la vida, no?
1: És que estàs fora, sí. És que el pacte social aquell que ens van vendre, no? Que tu t'has ocupat de complir, ser una bona persona, cuidar el teu voltant, estudiar, buscar una feina, tal, que tot allò tornaria d'alguna manera... No serveix. No serveix.
0: Clar, i és veritat que moltes vegades parlem de que la gent jove ha de tenir aquesta sort de que tingui el recolzament de la família,
1: sí,
0: o si no,
1: sí,
0: la cosa està molt fotuda.
1: Bueno, i aquesta noia que encara segurament podrà estalviar, que això és un miracle, no?
0: Ah, bueno, anem a preguntar-li. No, venga, pregunta així d'examen, aquesta... Estàs estalviant? Aprofites?
7: Bueno, més o menys.
0: Bueno.
7: El que es pot.
0: Però és important estalviar, eh? Recordem que som catalans i hem d'estalviar. Som catalans i els catalans sabem estalviar.
1: Fes una abraçada i un petó que arribem a les 6, a les notícies.
0: Vinga, que vagi molt bé i me n'alegro. Vinga, doncs, Xavi.
1: De Toni.
0: Saben, forta per vosaltres.
1: Sí, un petó molt gran. Gràcies. El pols del carrer. I t'escoltem el cap de setmana a Ràdio Nacional, el Xavi Fornia.
0: Mm. Patonets.
1: Un petó molt gran.
6: Adéu, Toni.
1: Dimecres de la setmana vinent, aquí a la tarda de Ràdio 4. Ara el butlletí de les 6 i seguim amb el màgic, meravellós, el sempre polèmic Marc Viernes, de seguida.
8: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: del 2026. Arrenca el Bon Dia, Bona Sort. Aris Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Falta només un dia perquè es votin els decrets d'habitatge en el Congrés. I ara per ara, el govern espanyol no té garantits els suports suficients.
2: Només Esquerra, Bildu i Podemos han dit que votaran favorablement i no se sap què faran Junts i el PNB. Davant aquest escenari, el sindicat de llogateres ha demanat a tots els grups polítics que donin el vot a favor. Tot això mentre continuen les acampades a diverses ciutats d'Espanya, entre elles Barcelona, on mig centenar de tendes de campanya han passat la seva segona nit a plaça Catalunya.
0: I Junts forçarà que el Parlament voti per reprovar Salvador Illa.
2: Els de Puigdemont asseguren que el president de la Generalitat no és digna del seu càrrec. La portaveu Mònica Sales l'ha acusat de mala gestió i submissió a Madrid. Illa ha tret ferro a la proposta i ha recordat que Junts ja va presentar una qüestió de confiança contra Pere Aragonès, però ho va fer quan governaven plegats.
0: Israel qualifica d'atac jihadista l'incident d'un avió Dubai-Tel Aviv que va aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita.
2: Un avió que volava des de Dubai a Tel Aviv amb 174 persones a bord ha estat desviat aquest dimecres a l'Aràbia Saudita des de l'espai aeri Jordà per a un aterratge d'emergència a causa d'un altercat físic entre membres de la tripulació, un altercat que Israel ha qualificat d'atac jihadista. L'aeronau ha aterrat finalment sense incidents a l'aeroport de Tabuk, amb tots els passatgers fora de perill.
0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets, entre altres mesures.
2: Una normativa que arriba amb canvis significatius per als motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets. Entre les mesures destacades, l'obligatorietat de guants de protecció per a motoristes i passatgers en vies interurbanes, calçat tancat en tot tipus de vies, i per als usuaris de patinets, casc obligatori i edat mínima de 15 anys.
0: Això vam dir, l'edat mínima, ahir, dels 15 anys?
2: Sí. Per als patinets?
0: Déu-n'hi-do, sí. Ho dic perquè als instituts està ple de patinets i en nanos que van amb 13-14 anys.
2: Però... És una de les grans novetats, diguem-ne, de l'edat.
0: I de les grans incògnites, si això es respectarà
2: ara,
0: o no.
2: Ara, sí, sí.
0: Avui també es posa en marxa un nou sistema de límits de velocitat variable a dues autopistes catalanes, l'AP7 i l'AP2.
2: I la principal novetat és que en determinats trams i davant situacions concretes, la velocitat màxima permesa podrà reduir-se temporalment passant de 120 km per hora a 180 o 60 per hora.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: No marxis molt lluny. 6:02 del matí. Dijous, avui baixaran una mica les temperatures a Catalunya amb un ambient més suau i un cel entre nuvolat i molt ennuvolat, sobretot al litoral i prelitoral.
2: Sí, hi haurà possibilitat de plugims o alguna tempesta dispersa, especialment a la costa central, i el vent de nord-est bufarà amb certa intensitat, amb ratxes de fins a 40 km per hora. A Barcelona, temperatures entre 21 i 25 graus.
0: Són les 6:07 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort a través de Ràdio 4 i a través també dels espectadors de la 2CAT. 1 d'octubre del 2020.

0: I aquest és el moment, sens dubte, més viral de les darreres hores.
1: Cadena. Está la mano con Lima, nos publicat mexicano. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים בטאבו. כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע.
2: El que estem escoltant va passar ahir en un vol de Fly Dubai que anava de Dubai a Tel Aviv. Al vídeo es veu un dels pilots ferits a terra, passatgers drets i membres de la tripulació intentant controlar la situació. El que s'està dient, bàsicament, és que han aconseguit reduir la persona que havia atacat el pilot, que ja tenen el control i que ningú entrarà a la cabina. Segons les autoritats israelines, el copilot hauria apunyalat el comandant i l'avió va arribar a perdre milers de metres d'altitud en molt poc temps. Finalment, altres pilots que viatjaven a bord van assumir els comandaments i l'avió va poder aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita.
0: Molt bé, és el vídeo que s'ha viralitzat les darreres hores, com altres que es van enregistrar mentre aquest avió perdia altitud. De fet, en el moment en què estava perdent altitud, ho estaven filmant els passatgers des de dins del mateix avió. Va ser un moment que va provocar, evidentment, un pànic entre els que estaven a dins l'avió, a l'equip de cabina, i que finalment ha tingut un final feliç, malgrat s'especula que el que volia fer era segrestar l'avió i estampar-lo.
3: Sí, sí, Israel l'ha qualificat directament de jihadista en atac.
0: Les 6 i 5 minuts del matí. Gràcies, Ares.
2: A tu sempre, Badó.
0: Anem als esports. Atenció, el Barça femení intractable. Saps què vol dir intractable? Saps què vol dir intractable? Allò que t'hi poses i que dius, avui m'ho emporto. El Barça femení recupera el seu millor nivell amb una golejada a Roma. És curiós perquè l'any passat van marxar moltes grans jugadores del Barça femení i semblava que això faria aigües per tot arreu. Doncs escolta'm, dona que sense joc han sortit reforçades, eh?
3: El Barça femení va superar la Roma per un contundent 0-6 i va oferir una actuació molt sòlida, dominant el partit de principi a final. Graham va marcar 2 gols, Pina també en va fer 2 i Pajor i la Roma en pròpia porteria van completar la golejada. L'equip de Pere Romeu va recuperar sensacions i confiança després d'un setembre complicat just abans del Clàssic.
0: Costarà torça aquest equip, eh?
3: No el torçaran pas.
0: Costarà torça, primer perquè hi ha molt de talent, hi ha grans jugadores, a més estan pujant jugadores que són excepcionalment bones, i segon, perquè també tenim un entrenador que es diu Pere Romeu i que fa la feina molt, molt ben feta.
3: Quina bona etapa pel Barça, sí.
0: Finalment, Rafinha torna a Barcelona lesionat i el Barça queda pendent de la seva evolució.
3: El brasiler té una edema a la part posterior de la cuixa dreta i ha estat desconvocat per la selecció del Brasil, que l'ha enviat de tornada a Barcelona. El Barça li farà noves proves per determinar l'abast de la lesió, però podria estar 2 setmanes de baixa i perdre's els pròxims partits, inclosos els de Lliga i Champions.
0: Avui és el dia que tenim la visita d'Oriol Clavell. Estarà bé, escolta. Sí. La seva opinió sobre Ancelotti i Rafinha, que l'ha posat allà, vingui a jugar fins que... Home, evidentment no l'ha posat fins que es trenqués, però l'ha posat fins que s'ha trencat. I Lamine Yamal tanca un setembre espectacular amb 11 gols i 7 assistències.
3: Sí, el Blaugrana ha participat en 18 gols en 8 partits consecutius amb 11 gols i 7 assistències entre el Barça i la selecció espanyola. La ratxa inclou 3 doblets amb el Barça i una gran actuació contra Croàcia amb 2 gols i 1 assistència.
0: Bé, acabem parlant en clau Barça perquè l'equip blaugrana manté tancat el tercer anell del Camp Nou, l'equip no, la direcció, el tercer anell del Camp Nou fins a la temporada 27-28, aquell que pensàvem que estaria obert abans que acabés aquesta temporada.
3: Sí, el Barça ha descartat obrir aquesta temporada la tercera graderia del Camp Nou perquè l'Ajuntament exigeix una única llicència per tot l'anell i això faria que només estigués disponible durant els últims mesos de competició. El club considera que no compensa obrir-la tan tard, ja que després s'hauria de desmuntar part dels seients per instal·lar-la, per instal·lar la coberta, vaja. Per això el tercer anell s'obrirà quan l'estadi torni a estar completament operatiu, que serà durant la temporada 2027-2028.
0: Són les 6 i 7 minuts del matí. Cristiano Ronaldo torna a està a l'ull de la notícia. I és que el jugador portuguès hauria decidit retirar-se definitivament de la selecció portuguesa. Tot això ve després de la no participació en el darrer partit. Ja va haver-hi una reunió entre el seleccionador i la Federació Portuguesa de Futbol i sembla que al final tot plegat ha acabat amb això, en què ell ha decidit abandonar aquesta concentració de la selecció.
3: Sí, segons Ojogo, Cristiano Ronaldo hauria pres la decisió de no tornar a vestir la samarreta de Portugal després d'abandonar la concentració abans del partit contra Dinamarca. El davanter de 41 anys hauria comunicat la seva decisió al president president de la Federació Portuguesa i ha assegurat que més endavant l'explicarà els motius. Si es confirma, el partit contra Gales hauria estat l'últim amb la selecció després d'una trajectòria de 234 partits i 146 gols.
0: I acabem amb una darrera notícia. Torna a estar a la notícia un dels entrenadors que va propiciar més polèmiques la temporada passada. Estem parlant d'Arbeloa i és que resulta que la Federació Anglesa obre un expedient al exentrenador del Real Madrid per les seves crítiques als àrbitres.
3: Sí, Álvaro Arbeloa ha estat acusat de mala conducta per la Federació Anglesa de Futbol després de les seves declaracions contra l'arbitratge del partit entre el Fulham i el Manchester United. L'entrenador espanyol va qüestionar les decisions arbitrals i ara té fins al 1 d'octubre per presentar al·legacions. Posteriorment, Arbeloa va matisar les seves paraules i va atribuir part de la polèmica a les seves dificultats per expressar-se en anglès, a l'idioma.
0: Doncs mira, així estan les coses. Per cert, avui em costa trobar les paraules, a l'hora de parlar.
2: Vull
0: dir que si hi ha una paraula...
2: Has passat mala
0: nit. No, hi ha dies que les trobes, hi ha dies que estan allà perdudes a l'univers, a les paraules.
2: Ja arribarà.
0: Per tant, si en algun moment hi ha alguna paraula que no la trobo, doncs...
3: Intentarem fer-te suport.
0: Sí.
2: No comptis amb mi, que jo també les tinc, que tampoc les he trobat aquest matí.
0: Doncs vols ser que...
2: Com se t'ha tocat?
3: Estem arreglats.
0: Calienta que salis, Si no trobo una paraula, doncs la trobo llançant. D'aquí a 5 minuts arribem a un quart de 7 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badona 2.
0: Doncs ja hi som. Avui és 1 d'octubre del 2026. Arrenca el programa 235 del Bon Dia i Bona Sort. El dia en què el sol sortirà a 3 quarts i 2 minuts d'avui del matí ens deixarà a 2 quarts i 5 minuts d'avui del vespre. Falten 85 dies per les vacances de Nadal. Ahir vaig celebrar l'aniversari. Ahir vaig trucar a la meva filla. Va ser més tard, ho dic per als espectadors i als oients que ens estiguin veient i escoltant a aquesta hora. Vaig trucar a la meva filla, que era el seu 10è aniversari. És tan maco anar-la a buscar al col·le, fer-li treure el pastís...
3: Que bonic, un dia especial.
0: Diu, ja sabia que hi havia pastís. Diu, per què? Diu, perquè he vist que estaves aquí tocant la càmera. Diu, ui, aquest està... aquest està preparant...
2: És més viva.
0: Està preparant alguna cosa.
3: Alguna cosa.
0: Quina il·lusió, de veritat, eh? Li vaig donar el regal, va fer veure que li agradava molt, després em va compensar que no li agradava gens.
2: Ai, per favor, no, jura-meu, això ha passat.
0: Això ha passat.
2: M'encanta.
0: Això està passant. Gràcies, m'encanta, no sé què, i al final ja vaig dir, de veritat que t'agrada? Si es pot canviar...
2: Ai.
0: Doncs res, avui toca canviar el regal. Vinga, va, ja és dijous, tu, i aquesta és una gran notícia. 1 d'octubre, això, en el pensament col·lectiu, ens venen moltes coses al cap, eh? Avui en parlarem, el bon dia i bona sort. Montse, què portes avui?
3: Mira, Badó, sabeu
0: què portes? No, així, això de dir què portes...
3: Què porto?
0: Portes moltes coses, però n'hi ha algunes que...
3: Home, mira, és que està molt de moda els suplements. El món dels suplements és una cosa que ha crescut, és un sector que està com molt de moda.
0: Hi ha suplements
3: per tot, suplements alimentaris, suplements alimentaris, que si l'omega 3, que si la proteïna, que si el col·làgen, que si...
0: El suplement al menú perquè demanes estictar-te.
3: També és un altre tema, No, però avui parlem dels suplements i sobretot dels mites dels suplements, perquè els experts no tenen tan clar que tot això funciona.
2: I alguns els desmuntaràs, perquè jo ja no sé, hi ha gent que s'aixeca pels matins i se fot 27 pastilles.
0: Va.
2: T'ho juro, està passant, Montse, o no?
3: Està passant.
2: La gent es fot de tot. Llavors, jo vull que em diguis... Jo ho havia pensat, Dic, potser algun suplement em va bé, no 80, però vull que em desmunti algun, perquè és que la gent no fa més que fotre suplements, no sé fins a quin punt.
3: És un negoci, també.
2: Clar,
3: és un negoci important.
0: I després, les dietes miraculoses per perdre... Sempre hi ha la típica, i sobretot ens passa als homes, quan passem una certa edat, la grassa abdominal. La grassa tuborca perquè tens l'edat que tens, m'entens o no? O sigui, et passes un cap de setmana una mica més, el dilluns surts amb quatre passes i et tanques mitja horeta al vàter i ja està, m'entens o no? No, els que passen dels 40...
3: Diuen que sí, que s'acumula més el greix abdominal, precisament en aquesta zona.
0: Costa molt, però és que costa molt. És que és horrorós. Jo agafava 2 quilos al cap de setmana i el dimarts ja els havia perdut. Ara agafo 2 quilos al cap de setmana i el pot acumulat. No hi ha manera. En fi, ara és que tens.
2: Bon dia. Escolteu, si us dic una frase que us recorde a alguna persona gran del vostre entorn, quina seria? Qui no us ve al cap? Penseu en mares, pares, avis, inclús...
0: Una frase.
2: Aquella frase que sempre deien...
3: Vaig jo i ho trobo. Ah! Que vaig jo i ho trobo.
0: Ah, en sèrio? Aquesta
2: és un clàssic. Com vaig jo i ho trobi, era la meva mare.
0: Ma mare deia, aigua mar no trobaries.
2: Ah, també.
0: Aigua mar no trobaries.
2: Aquestes són molt de mare. Les que us porto avui és un rànquing, perquè avui és un dia especial per la nostra gent gran, és un dia que hem de celebrar, i us porto aquelles frases que anem dient i que te n'adones que t'estan fent gran.
0: Oh,
2: una mica, eh?
0: M'encanta.
2: Llavors, aquella frase de... Jo la dic molt, i és allò de... Abans això era molt més barat, eh?
0: Sí,
2: això és una cosa, llavors, us porto aquestes frases. A més, us porto una influencer que ho està rebentant. O sigui, lluny de que hi hagi la caiguda de les influencers, arriba la mare de Lamine Yamal. Ojo, buah. Ojo amb la mare de Lamine Yamal, que tindrem, que és una nova creadora de contingut que ho està petant.
0: Recordem la mare de Lamine Yamal que posava a disposició dels interessats, interessades, sopar amb ella a un mòdic preu de no sé quant.
2: Sí, no, eren 200 o 300 dòlars la nit.
0: Pobre
2: el sopar. Sí.
0: Afi! I pagant la persona que...
2: Evidentment.
0: No pagaria, ja. Vinga, va, control tècnic amb el Sergio Lezcano i el Gorka Delgado i a la producció. El tenim aquí, en David, ha dimitit ja.
2: El David diu que,
0: no
2: que se'n va.
0: Perdona, i no tenim el Sergio, tenim el Jaume, no? Tenim el Jaume, el Gorka, a mi sí tenim de gent. I haurem de posar grades al final aquí al control. I a la producció, el gran David Alcalde. Per cert, que avui tenim hi ha una ciència que funciona, que és exacta. Així com el pronòstic meteorològic no és exacte, perquè a vegades falla, o jo què sé, els pronòstics, les quinieles de la Lliga, tampoc és una ciència exacta, n'hi ha una que és exacta. Quan regalem coses de menjar en aquest programa, les trucades van que peten al telèfon.
2: És que... I avui... Com sona.
0: No, i tot això és gràcies al David, que és l'encarregat d'aquestes coses. Avui regalem braves. Braves, per anar al Braves Fest. Així que atents, perquè d'aquí una estona ens posarem de braves fins a les pestanyes. Vinga, va, un quart de set del matí. Sabeu fins a quina edat tenim esperit jove?
2: Ostres, bona pregunta.
0: La ciència diu que no hi ha data de caducitat.
5: Oh. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys encara tinc força i no tinc l'ànima morta. I em sento...
0: No és la cançó, eh? No és el Young Heart Run Free, eh? No, em sembla que ens hem equivocat, eh? Un estudi amb gairebé 1.500 persones d'entre 20 i 97 anys va descobrir una dada curiosa. A partir dels 40 anys ens sentim de mitjana un 20% més joves del que diu el DNI.
3: Ens sentim.
0: Què?
3: Jo només ho deixo aquí. Ens sentim, ens podem sentir el que vulguem, però el DNI diu el que diu.
0: No sé què xafa guitarres. A partir dels 40 anys...
3: Realista.
0: A partir dels 40 anys ens sentim de mitjana un 20%. També dic una cosa, eh? Hi ha gent molt espatllada, eh?
3: Oi, sí. No, és veritat. És veritat.
0: Que hi ha gent que... I te'n dic una altra. No fa gens de pena. No, perquè, a veure, si és per, evidentment, per una malaltia o una d'això, evidentment que sí. Però hi ha gent molt espatllada perquè no es cuida, perquè té una alimentació insalubre totalment, perquè no, una vida absolutament sedentària.
2: És cert.
0: Hi ha gent que no es cuida.
2: Tu de la mateixa manera que diem, ostres, sembla que no passen els anys per tu, que hi ha gent també que dius, ostres, que si està igual que fa 10 anys, hi ha gent que també dius, la vida te l'has agafat regular, eh?
0: Exacte, la vida t'està tractant malament.
2: Però fa ràbia, perquè no és la vida, ets tu que t'estàs tractant malament.
0: Ara.
2: O sigui, és veritat que aquesta frase la diem molt i no és que un mateix, és veritat, ens hem de cuidar i estimar molt.
0: I atenció, perquè el més sorprenent és que aquesta diferència es manté també amb edats avançades, és a dir, la diferència de que ens sentim un 20% més joves a partir dels 40. És a dir, tenir 60, 70 o 80 anys no signifiquen necessàriament sentir-se així. El nostre jo interior pot anar bastant per endavant del calendari. És a dir, que hi ha gent que se sent fins i tot més gran.
2: Home.
0: Més gran, eh? Així que la ciència no posa una edat límit a l'esperit jove. De fet, com més grans ens fem, més habitual és que la nostra edat percebuda i la real vagin per camins absolutament diferents.

0: Vinga, va, anem als dies internacionals. Comencem i sembla que el calendari tenia pressa per estrenar més, perquè aquest dijous 1 ve especialment carregat. Volia estrenar el mes d'octubre que comença avui. Aquell mes que ens portarà inequívocament a passar fred. És el mes de... cap a finals. Jo me'n recordo, jo faig anys el 22 d'octubre, me'n recordo un any que el 22 d'octubre aquell... vaig anar a la platja.
1: Què?
0: Vaig anar a la platja.
1: Ostres.
0: I feia...
2: Calor de platja, calor per banyar-t'hi.
0: No, calor no, però s'estava, vull dir, vaig amb banyador a la platja. I també us dic una cosa, després de dos anys, he descobert que el millor mes d'anar a la platja és al setembre. És una meravella, el setembre.
2: Home, és quan l'aigua està més calenta, eh?
0: No, però la temperatura, estàs bé, la brisa, tot plegat, et dona... O sigui, jo he anat cada cap de setmana a la platja durant el mes de setembre i he dormit com mai. De veritat, eh? He fotut unes dormides i un relax i una cosa.
1: Jo recordo, quan érem petites, els meus pares sempre triaven setembre per anar de vacances.
0: No, és...
1: Primer per lo barat que és, i després és que no hi ha ningú. És veritat, que quan la gent ja ha tornat, tu comences. Oh. I no és mala, eh?
0: També venint de l'estiu que veníem, era molt agradable estar a la platja.
1: Sí.
0: Vinga, va, comencem l'octubre i sembla que el calendari tenia pressa per estrenar. Avui dia internacional del cafè. És una jornada dedicada a una de les begudes més consumides del món, però també a tota la gent que hi ha darrere de cada tassa, productors, agricultors i treballadors del sector. I en un programa que comença a aquestes hores, gairebé podríem considerar el cafè un membre més de l'equip. És un membre de la família, és un membre inequívoc d'aquesta família. Jo no prenc cafè, no sé si...
1: És veritat,
0: que...
2: i tant, que prenc cafè.
0: Tu prens cafè, també?
1: No, el Gorka no, el Gorka té negre, el David tampoc pren cafè, la Montse, sí. tu prens un...
2: Jo vinc amb un directament doble.
1: Exacte.
2: Aquests llargs.
1: I després a la...
2: I després descafeïnats, ja, perquè l'horari que tenim em costa més dormir.
1: Això anava a dinar a la part descafeïnada. Os porto un sabies que dedicat al cafè i ai, Montse, que el descafeïnat potser no és tan descafeïnat com ens han venut.
2: Què em dius ara?
1: Espera't, que després t'ho explico. Això és,
0: com la 0-0,
2: eh? Ai.
0: Avui també és el Dia Internacional, que per això estava parlant de l'edat i de sentir-se joves. Avui és el Dia Internacional de les persones grans. Aquestes persones que hem de cuidar perquè un dia ens van cuidar elles, i no només per això, sinó perquè s'ho mereixen, per la seva debilitat, perquè és el moment en què nosaltres podem aportar alguna cosa més a la seva bellesa. És una jornada de les Nacions Unides per defensar els drets i el benestar de les persones grans i posar el focus en l'envelliment de la població. I és molt, molt, molt important un envelliment de qualitat, eh? Perquè fer anys no hauria de significar perdre autonomia, oportunitats ni veu dins de la societat. Així que avui, felicitats a totes les persones joves que són grans.
1: Sí, cuidem-les, per favor, cuidem a les persones grans.
0: Avui també és el Dia Internacional de la Música. Yeah.

0: Aprofitem per dir, com ho deia l'altre dia la Ima... La Ima Sus, que ja que posem aquesta cançó, Madonna, no vagis amb...
1: Madonna, deixa els talons.
0: Els talons, deixa els talons. Se celebra des de 1975 el Dia Internacional de la Música per reivindicar la música com un format d'art capaç d'apropar persones i cultures. Nosaltres avui no cal que la reivindiquem gaire. En aquest programa no som capaços d'estar 5 minuts sense posar-ne una. Ja sigui com a sintonia, ja sigui com a tema independent, en qualsevol cas ens encanta la música. Avui també és el Dia Mundial del Vegetarisme... Vegetari... A veure... Vegetaria...

Una jornada que dona visibilitat a l'alimentació vegetariana i reflexionar sobre l'impacte del que mengem en salut, el medi ambient i el benestar animal. I, de fet, avui també comença la setmana vegetariana, o sigui que el calendari no ens està donant una pista, ens està deixant la verdura directament damunt de la taula. Mira, ahir vaig passar per davant de... Em costa trobar bona verdura. Potser vaig als llocs equivocats, eh? Em costa trobar bona verdura. Avui també, si aneu a un supermercat d'allà a la zona i veieu un tio ensumant patates, tomàquets, aquest sóc jo. És que no hi ha manera. Avui també és el Dia Mundial de l'Urticària Crònica. Parlem d'aquesta malaltia que provoca faves, picor i, en alguns casos, inflamació de manera recurrent durant més de 6 setmanes. I no simplement tenir una mica de picor. Quan es manté en el temps, pot afectar el son, la feina, la qualitat de vida. I acabem. Avui també trobem el Dia Internacional de la Hepatitis C.

0: És una infecció causada per un virus que afecta principalment el fetge. Pot passar anys sense donar símptomes i per això detectar-la és simplement important. La gran diferència respecte de fa unes dècades és que avui existeixen tractaments antivirals que poden curar la gran majoria dels casos. Abans tenir hepatitis era bastant dramàtic, eh? D'aquí a 6 minuts arribarem a 6:45 del matí. Anem a bufar espelmes!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Vinga, va, anem a fer espelmes. Avui fa 91 anys una dona que ha estat mainadera màgica, novícia, rebel i que continua sent història viva del cinema musical. Avui fa 91 anys...
1: Julia Andrews! Atrocious, 91 anys fa Julia Andrews, Oscar per Mary Poppins, protagonista de Sonrises i Làgrimes i una de les grans veus de la història del cinema musical. Porta més de 8 dècades de carrera i és d'aquelles persones que només necessiten cantar dues notes per a que tothom sapiguem perfectament qui és. Eh? 91 anys.
0: Home, si és el supercalifragilisticoespialidoso, segur. Segur. Avui fa 60 anys...
1: Nina! Anys fa la nostra Nina, cantant i actriu catalana, va representar Espanya a Eurovisió l'any 1989 amb aquesta cançó que sona, Nacida para Amar, i va quedar sisena. Anys després, tota una altra generació la va descobrir com a directora de l'Acadèmia d'Operación Triunfo.
0: I avui, en fa 37...
1: Brie Larson! Va guanyar l'Oscar per l'Habitació i després va fer el salt als grans blockbusters, convertir-se en Capitana Marvel. També l'hem vist en altres pel·lícules, però com a Capitana Marvel és com ha despuntat.
0: I 57 anys per...
1: Zach Galifianakis! Pel nom ja sé que no, però és aquest actor i còmic que per a molta gent serà eternament l'Alan de Resacón en Las Vegas. I aquesta cançó no és casualitat,
0: quin és,
1: sinó...
0: Quina és?
1: Busca'l.
0: No li poso cara, eh?
1: Aquesta cançó pensava que la ubicaríeu perquè sona la pel·lícula i és que ell mateix la canta durant una de les escenes, eh? Jo he sentir-la i ubico aquella barba.
0: A veure, sí.
2: Ah, sí.
0: És el més... S'ha primat molt, aquest home, eh? és el garçonet que és com el despistat, perquè ens entenem.
1: Jo, aquesta cançó és quan l'ubico, la veritat.
0: Bé, de fet, Resacón en Las Vegas, tots són despistats, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do.
0: No se'n salva ni un, eh? Vaja banda. Més.
1: Més, tenim el Santoral de dia, d'aquest primer dia d'octubre, que té dos protagonistes molt clars. Felicitem a les Tereses avui a 1 d'octubre perquè és Santa Teresa de l'Infant de Jesús, també coneguda com Santa Teresina de Lisieux, i també els Remigis, per Sant Remigi de Reims. No tinc cap remigi a la llista, però alguna Teresa sí que en tinc avui.
0: Sí, alguna Teresa Coula. Ah, gràcies, Ares.
1: A tu, Badó.
0: 3 minuts, i en punt seran 6:45 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Avui desitgem bon dia i bona sort aquí, Montse.
2: Doncs mira, a tots els pares i mares que ja tornen a estar en plena lluita contra els polls.
0: Comença la campanya, ja?
2: Home, clar, allà comença l'escola, comença.
1: Ostres, que bona, Montse, perquè just aquesta setmana una amiga meva, a veure si ens veiem, quan vulguis, els nens tenen polls. Dic, però no ens veiem! Però que jo no vull veure si els teus fills tenen polls. És veritat que és la temporada, eh?
2: Comença.
0: És el moment d'aquells... aquelles pintes. De les pues i anar traient i anar... Mira que, escolta'm, estem en el segle de la intel·ligència artificial. Algú li va preguntar a la intel·ligència artificial si no hi ha una manera més barroca de fer això?
2: És veritat, eh? Ja és tot un drama. Molta sort, per tant, a totes aquestes famílies i, sobretot, molta paciència a tots aquells que acabeu de rebre l'escuet i terrorífic missatge al grup de WhatsApp de la classe. En Jan té polls, reviseu caps. És horrorós rebre aquest missatge.
0: Sempre és en Jan, eh?
2: Va, Jan, digue-li Pol, digue-li Aina, digue-li el que vulguis, perquè al final s'ho passen tant entre uns i els altres. Però bé, tranquils, perquè no sou els únics, perquè segons el metge de la família i divulgador David Gallego, el 30% dels nens i les nenes tenen polls en algun moment de l'any. I també ens explica el factor de risc clau per tenir-ne, que hi ha també molt de mite en aquest tema.
5: Hasta el 30% de los niños tiene piojos en algún momento del año. ¿Y qué hace que unos niños los tengan más que otros? Pues aquí hay un montón de mitos, como que es por falta de higiene o por el color del pelo. Pero nada de eso. El principal factor de riesgo para tener piojos es tener el pelo largo. Los piojos no saltan ni vuelan. Pasan de cabeza a cabeza por proximidad. Y usan los pelos largos como lianas para ir de una cabeza a otra.
2: Como lianas, ¿eh? Per tant, ja sabeu, cabells llargs...
0: A veure si estan parats.
1: Cuidado.
0: De veritat, de veritat, el que va posar la moda de la tofa aquesta i el... I els cap, i el i,
2: mare futbolistes, meva. Això són futbolistes.
0: Quina cosa tan antiestètica i que lletjos que els fa tots. És que no puc.
2: I van tots igual, eh?
0: És que se m'ha sortit del mateix patró, se m'ha un motlle. Sí. Si posa aquest cabell, però aquella tofa que sembla que portin un gat mort al cap. És que és horrorós.
2: És horrorós.
0: Jo, és que em poso molt... Jo, com el fill, tenia un cabell melena superxula. De veritat.
1: Ja se li passarà, Badó.
0: Però ja, sisplau, que em fa una cara que, de veritat...
2: S'està fent llarg, eh? Això s'està fent llarg. Així que, bé, pares i mares, que avui convertireu el lavabo de casa en un laboratori de desinfecció, armats amb la pinta per treure llèmenes, aquella pinta que deia abans el Badó, amb les pues tan juntes. I també les locions, aquestes químiques d'última generació, que ara aneu a la farmàcia i tot és això, eh? Vull dir, a primera plana és tot coses pels polls.
0: Jo me'n recordo que quan eren petits hi havia nens que els rapaven al zero, eh?
1: Ostres,
2: sí, tant! És veritat, sí,
0: i tant,
2: sí.
0: I tant, quan tenien
2: era
0: polls...
2: Era molt exagerat.
0: I el cap com el Gorka. O sigui, ostres, feien allò al zero, a l'un, al dos, al tres. Però poc més, eh?
2: Sí. I tampoc no crec que funcionés del tot, eh? Perquè sí que és veritat que amb el cabell llarg és molt més probable, però un cop ja el tens, si no l'erradica, és malament. Però per tant...
0: Allà anaven de muerta la ràbia, mort el perro, eh?
2: O sigui, sí, sí.
0: I s'ha acabat.
2: I s'ha acabat, tu, el sí. tema.
0: No, perdona, era al revés.
2: Muerta el perro, la ràbia.
0: Dos quarts i un... Ja us he dit que avui no estic fit. Dos quarts i un minut de 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Mira, aquesta és una notícia que deixaré una pregunta a l'aire i a veure si me la compreu. A veure si me la... Llegim la notícia primer.
2: Val.
0: Eh? I després la comentem. Un hotel japonès et deixa dormir per un euro. Tu vas a l'hotel. Està molt
1: baratíssim. Bé. Baratíssim.
0: L'habitació és fantàstica. És una meravella.
1: Hi ha trampa.
0: Et deixa dormir per un euro. Estàs en previ avís, eh? Si acceptes, que et gravin.
2: Doncs sí, és aquesta manera peculiar que ha trobat aquest hotel japonès d'omplir una de les seves habitacions que estan menys sol·licitades, aquella que ningú no vol, eh? Doncs en comptes d'oferir-la al preu habitual, l'ofereixen només per 100 iens, un euro aproximadament al canvi. I a canvi de tot això, que l'estada es retransmeti en directe per YouTube. Com un gran hermano, eh? La iniciativa neix a la Saki Ryokan, a Fukuoka, per donar visibilitat a l'habitació número 8. No sé què li deu passar a aquesta habitació.
1: Però que estrany tot plegat, no?
2: La proposta es converteix en un fenomen internacional. Els hostes saben que una càmera els grava, els enregistra, però sense so, i el bany queda fora de l'abast de l'objectiu.
0: Un detall.
2: També poden apagar els llums quan volen. Se'ls demana que no mostrin, evidentment, documents, targetes bancàries, codis PIN i tot plegat, que vagin amb ull, amb aquest
0: que
2: tema.
0: Que no facin davant de la cama, perquè...
2: Que no facin res íntim també davant de la càmera, i una habitació d'un euro, però en públic, no sé, què us sembla? Jo no m'hi veig, no ho trobo,
0: perdona, Jo entro, vaig a lavabo, faig el que hagi de fer, tanco un llum, borro i cargols, m'entens o no?
2: Ja està.
1: Però que estrany, no? Que ja no els hostes que accepten, sinó que la proposta de l'hotel sigui aquesta és perquè hi haurà gent que es pot mirar a YouTube.
0: Home, clar.
1: Com dorm? Una persona, una parella.
0: Els hi ha de sortir rentable per algun costat. La gent gratis no fa res, eh?
1: No, està clar. No deixa de sorprendre.
0: Ho faríeu vosaltres?
1: No, jo crec que no.
0: No.
2: No sé qui està mirant. No, ja paguem una miqueta més. Ja paguem una mica més per l'habitació.
0: Sí, l'habitació et costa 300 euros i per un euro amb una càmera i arribes, ja ho dramatitzo més, arribes d'un vol de 16 hores...
2: Si no tens res més, doncs allà vas, et tapes amb l'adrador fins a dalt i escolta, demà serà un altre dia,
0: jo
2: tu.
0: Jo et dic una cosa, no ho vull mal dir, però me la porta... És més, o sigui, que sí. Que sí. Un euro?
2: Que sí. Endavant.
0: Mira, i pago el doble. 2 euros, va.
2: Take my money.
0: 2:03 de 7 del matí. Rod Stewart anuncia la seva última gira després de més de 60 anys de carrera. Es veia venir. El que m'estranya és que faci una gira.
1: Doncs sí, Rod Stewart, als 81 anys, prepara el que serà el seu comiat dels escenaris. El músic britànic anuncia The Final Encore, una gira que començarà a l'abril de l'any que ve, del 2027, i que recorrerà diferents ciutats per portar una última vegada els seus grans èxits al públic. Després de més de 6 dècades dedicades a la música, Stewart assegura que ha arribat el moment de deixar enrere la vida sobre els escenaris. El cantant agraeix als seus seguidors haver-lo acompanyat durant tota la seva trajectòria i afronta aquesta gira com l'última gran trobada amb el seu públic.
0: Vam veure una imatge de Rod Stewart en un dels darrers concerts. Saps la típica imatge de que en el dotzè xupito fas així i algú t'ha... Doncs,
2: què? El que m'he imaginat, aquesta imatge.
0: La imatge...
2: De Rod Stewart fent això.
0: Hi havia un escenari de dos nivells, es va tenir que sentar, perquè la mai està... que no està per molt concerts, per això m'estranya. Jo quan vaig llegir la notícia dic que aquest home ja s'ha retirat. Ja està, ja deixem-ho aquí, ja prou. Però que no, que anuncia aquesta última gira després de 60 anys de carrera.
2: I ha viscut la vida, eh? L'ha viscut, eh? Vull dir que carretera, rock and roll, manta i molt de trote porta ja Rod Stewart, eh?
0: Molt bé, aquí hi ha dues persones que deixaran de treballar, Rod Stewart i el seu perruquer. I atenció, perquè no sé si heu vist una de les imatges més virals de les darreres hores. Una noia estava descansant i mirant el seu mòbil tranquil·lament i de sobte la toquen per darrere una persona que es pensava que aquesta noia estava passant un mal moment, que estava trista, que estava depressiva o que estava en un moment amb dificultats. Tot normal, si no fos perquè la persona que la va tocar era Tom Cruise.
2: Sí, una treballadora identificada com a Clementina estava fent allò una pausa, un descans a la feina, asseguda, mirant el mòbil tranquil·lament com fem tots de vegades. Estava tan concentrada en la pantalla que no es va adonar que el mateix Tom Cruise passava pel seu costat. L'actor, en veure la seva postura, va pensar que potser li passava alguna cosa, que necessitava una mica de suport, aquella copeta a l'esquena, no? I va decidir acostar-s'hi per comprovar que estava bé. Quan la noia va aixecar el cap, es va trobar Tom Cruise davant seu. La sorpresa va ser, imagineu-vos, enorme. L'actor li va donar la mà i fins i tot van fer-se allò un cop de puny amistós. Sabeu el puny o xoca, com la salutació que es va posar de moda al Covid?
0: El que feia Lewandowski, però que ho feia amb ell mateix. Picava els dos punys, eh?
2: Més tard, l'actor va tornar a acostar-s'hi i ella doncs, va poder-se fer una foto amb ell, que menys, no? Una pausa qualsevol, que va acabar doncs, amb una trobada ni més ni menys que en Tom Cruise, que passava per allà.
0: A mi em va passar una cosa semblant un dia aquí. Estava a la cuina, estava allò d'això i em van tocar l'ombro i em vaig girar i el Xavi Freixas. No, brutal. I atenció perquè U2 dedica una cançó a Rosalía i Bono admet que Lux l'ha deixat bocabada.
1: Rosalía es converteix en una de les grans inspiracions del nou disc d'U2. Bono confirma que The Mirror Maker és un homenatge a l'artista catalana que considera una creadora extraordinària. El cantant ha explicat que ha quedat especialment sorprès per Lux, fins al punt d'assegurar que Rosalía s'ha avançat a U2 en alguna de les idees musicals que el grup precisament volia explorar.
0: Ara resulta que U2 ja ho volia fer.
1: Bono fins i tot va demanar permís a Rosalía abans de publicar la cançó amb Penélope Cruz com a intermediària. La peça, que va començar a gestar-se l'any 2017 i va passar per gairebé 200 versions, parla del narcisisme i de la capacitat d'alguns artistes per mirar més enllà del seu propi reflex. Per a Bono, Rosalía és precisament una d'aquestes artistes.
0: Dies enrere dèiem que per molt remot que sigui el poble on vius, pots arribar, al final, si tens un somni i el persegueixes, pots arribar allà on vulguis. És a dir, qui havia de dir en aquesta noia fa 10, 15 anys que Penélope Cruz faria d'intermediària amb Bono
1: fora
0: per poder fer una cançó que parlés de Rosalía?
2: Això li dius... Perdona, això li dius a l'Àngel Llàcer, que li va dir a aquella audició sí, que va fer que no valia per la música i tot plegat. És veritat, eh? Àngel Llàcer... Què ha passat?
0: Bé, no és ni el primer ni l'últim que...
2: Evidentment, però que s'ha fet molt viral aquest vídeo i ara sobta. Sí. Però que en aquell moment, si no va donar... En aquell moment, si no tenia el nivell, ell ho havia de dir i trobo que va fer bé en dir-ho. Ara, ella s'ho ha treballat i mira-la ara.
0: Ja. En fi, que sí, que hi ha moltes coses que nosaltres hem dit a la vida, molts pronòstics que després han sortit d'una altra manera.
2: Evidentment, com tothom, i tant.
0: En fi, 2:15 de 7 del matí. 1 d'octubre del 2026, despertant en aquest dijous, un mes ja tindrem la setmana liquidada. Ara comença a fer tot baixada. De fet, va començar a fer baixada dilluns després de llevar-nos.
1: També és veritat, aquesta és la forma...

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
3: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: D'aquí dos minuts arribarem en punt a 6:45 del matí. Anem a fer una ullada. La premsa escrita avui ens llevem veient aquests diaris. Comencem amb La Vanguardia.
5: Que avui titula Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. El periòdico destaca el govern extrem al control de la inversió estrangera en defensa i la intel·ligència artificial. El País diu un vol a Israel frega la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. El Mundo diu Sánchez dona el cop de gràcia als propietaris i espera el sí de Junts i PNB. Al diari Ara llegim avui Junts manté la incògnita sobre el vot, els decrets d'habitatge. El diari ABC diu el govern pretén colar la llei de nets amb una esmena trampa i La Razón diu la Moncloa agita els acampats de sol perquè envoltin el Congrés.
0: I parlem de la premsa esportiva, Mundo Deportivo.
5: Mira, Mundo Deportivo, la portada titula Cracs en l'aire i fa referència a Cherki, Haaland i Guardiola i l'esport en referència a Lamine Yamal, la tercera estrella.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: 40 segons. Arribem a 3 quarts de 7 del matí. Avui posem el focus a l'altra cara de l'univers de Lamine Yamal. Perquè mentre Lamine continua sent notícia al camp, a casa seva també estan passant coses, passen cosetes. Què passa amb les... Però la mare viu amb ell? No.
1: Estan passant cosetes, sí, la mare viu amb ell. La mare i el germà viuen a Esplugues amb ell, la nòvia, són una família.
0: Però la mare no vivia a Premià?

0: La mare què?
1: No vivia premiada a dalt.
0: Ostres, a mi em sona... Deixa'm que ho confirmi, ara.
1: Fins fa poc vivia premiada a dalt, eh?
0: Ara ho confirmem. Jo la veig molt...
1: A veure, una habitació que és al Lamin la tindràs.
0: També és veritat, també diràs. Potser és això, potser és això.
1: Per habitació serà.
0: Sí, ara que ho dius, perquè és veritat. És que, clar, la notícia que et porto, Badó, Montse, que us porto, és que Sheila Evana, ja no és la mare de la minya mal, és Sheila Evana, amb nom i cognom, està fent un salt importantíssim perquè passe de mare de Lamin a creadora de contingut amb nom.

0: Agafeu-vos a la cadira perquè fa escasses hores aquesta dona ha guanyat el Premi Forbes Best Content Creator, com? Que és una mica el que ve sent la millor creadora de contingut.
1: És més llarg, el títol sí. És el Forbes Best Content Creator Public Figure of the Year de 2026.
0: És sí. Sí.
1: Els Best Content Creators.
0: Bàsicament...
1: De veritat, sembla sembla la feina que un té quan entrem a LinkedIn, que hi ha uns noms que dius Creator...
0: Aquest va més enllà, o sigui, a mi sobte que Forbes primer tingui, o sigui, té aquesta gala que es va celebrar precisament fa dos dies a Madrid, una gala, doncs tu imagina't, molta gent elegant, moltes persones que no sabem ni qui són, i en aquest cas...
1: aquesta, però el grano, què és
0: el grano passat? És que ella guanya el premi amb el seu fill, ¿vale? I a més protagonitzen una de les portades d'aquest mes d'octubre de Forbes, juntament amb el nen, amb el germà petit del Lamin. Clar, hi ha una cosa, i és que Forbes situa amb aquesta dona, la Sheila, i el seu fill, el Kenny, dins la seva llista dels millors creadors de contingut del 2026.
1: Però aquesta dona ella... quin contingut crea?
2: Clar, és la pregunta. Aquesta és la pregunta.
0: Jo estic aquí investigant, no hi ha molts vídeos, però de sobte és ella... jo mime conmigo, agradant-se molt, moltíssim, i fent coses a casa seva, doncs un dinar, i explicant qui són la gent...
1: La segueixes
0: és
1: tu?
0: Que és... No.
1: Tu la segueixes?
2: No, però Forbes hi ha donat un premi, aquesta dona?
0: El cas és que sume més de 5 milions de seguidors sumant Instagram i TikTok.
1: En sèrio?
0: Ella, sí, ella sola ja frega els 3,8 milions a les seves xarxes.
1: Comprats.
0: No, home, no. Bueno, clar, no ho sé. El cas és que ella s'ha posat molt seriosa amb aquest tema. Fins fa poc tenia un perfil com més discret i ara comparteix el seu dia a dia, com per exemple viatges, un partit de futbol del seu fill, bellesa, família... Ella està creant una comunitat pròpia molt interessant.
3: Hoy os voy a enseñar qué traigo en mi bolso. Disculpadme que hoy tengo la voz muy mal. No puedo ni hablar. Empezamos. Mi móvil, ya sabéis que uno no puede vivir sin el móvil, por cierto, tengo dos.
0: Gracias.
3: Bueno, creo que tengo tres.
0: ¿Tres? Tres móviles traigo del bolso.
3: Okay, sí. Mamá, ¿qué llevas? ¿Llevas algo para mí? Pues eso, para él. Mi agua de perfume, que lo utilizo cuando estoy por ahí. Así, sí, que me refresca el cuerpo. Y eso que hace aquí, es una tarjeta de habitación, bueno. Ticket, sobre ticket, que no tiro nunca los tickets.
0: No, es que, claro, yo si voleu...
3: Mis anillos, que pero, los tengo por todos lados, que luego no
2: los tengo. Que me exporta.
3: Y me faltan dos más. No sé por dónde estarán.
1: ¿Verdad?
3: Siguiente. Mi monedero pesa, de monedas. Aquí hay muchas monedas.
1: Angorca,
2: calderilla.
3: Otra tarjetita.
1: Angorca diu, dura 3 minuts. No, escoltarem-nos 3 minuts.
0: Jo m'he menjat els
1: 3
0: minuts.
1: M'estic enganxant.
0: Jo m'he menjat els 3 minuts.
1: També et dic una cosa, no crec que no tingui un xiclet. Saps que queda suelto?
2: El típic xiclet que
1: queda sota. El xiclet.
2: Però embolicat, mig embolicat.
1: Un clip, una mica de pols allò... A la ranura?
2: A l'etiqueta compra rugat.
1: No té ritme, no té res. Perdona, 5 milions de seguidors.
0: És molt
1: fort. Ens anem pel pedregat.
0: No, és molt fort. O sigui, a qui li interessarà, Sheila, el que portis al bolso, filla meva? Llavors, on crec que ha estat la jugada de Forbes?
2: Clar,
0: que no són tontos, Forbes. És que, si us ha semblat que se us ha fet etern aquests segons que heu sentit d'aquest vídeo del que porta ella al bolso, que són 3 minutassos de vídeo, el que es va fer molt curt és el seu agraïment a l'hora de recollir el premi. Però quina va ser la gràcia de tot plegat? Que Forbes, a la seva gala d'influencers, tenia un vídeo de la Minya Mal donant-li l'enhorabona a la seva mare per guanyar el premi. Llavors, aquesta és la moguda. Forbes el que fa és que sense voler incloent a la mare i donant-li aquest premi, tenia un vídeo de la Minya Mal donant-li les gràcies pel suport i després doncs, felicitant-la i demés. Jo crec que aquesta va ser la moguda. Per acabar, el que seguiríem comprant sempre és el nen. El nen, amb 5 anys, per favor, bueno, ens va donar momentassos al Mundial, les coses com són. És que, per favor, és que és per menjar-se'l. Aquí sí que me quedaria enganxada si la mare no l'utilitzés, la paraula no és utilitzar-lo a les xarxes, però és veritat que ella se l'ha vist fent alguna recepta amb el nen, cuinant. Ell és moníssim, la veritat que està allà on el porta, perquè al final és un nen.
1: És un nen fent de nen, que és el que ha de fer.
0: Exacte. El cas és que una mica el resum és que la Mina és la superestrella de futbol, la mare ja té carrera pròpia a les xarxes, ja és creadora de contingut, el germà petit ja és portada de Forbes i el pare ja fa temps que és un personatge mediàtic. O sigui, aquest ritme a casa de Jamal no hi ha arbre genealògic, hi ha una altra cosa, hi ha un organigrama de continguts.
1: Molt bé, doncs avui hem après que la mare de Lamine Yamal té 5 milions de seguidors.
0: En total, les dues xarxes.
1: Per dir que té un mòbil al bolso.
2: Però que em sona més fort que a Forbes li donen un premi per això.
1: No, Sí. Vinga, va, a 6:45.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Preneu complements alimenticis o no?
0: De moment no, però era la idea, començar a prendre-ne.
2: Sí? Jo sí, estic prenent magnesi.
1: Magnesi, el meu fill també, magnesi.
2: Diuen que va molt bé per l'esport, per recuperar-se després de l'esport.
1: Sí, ho diuen. El consum dels suplements alimentaris ha crescut en els últims anys, en bona part degut a les campanyes de màrqueting, la influència de les xarxes socials i en un major interès per la salut. Però els experts adverteixen que la majoria de les persones sanes no necessiten aquests productes i que el seu ús de vegades pot ser fins i tot perjudicial.
2: Hi ha una varietat, un ventall increïble. Col·làgen, omega-3, vitamina B12, proteïna whey. N'hi ha 1.000 suplements que prometen millorar diferents aspectes de la nostra salut, però fins a quin punt és veritat tot això? Què n'opinen els experts? Doncs comencem per un clàssic, perquè ja el periodista i crític gastronòmic el Miquel López Iturriaga ha parlat al seu portal El Comidista amb el dietista nutricionista Julio Basulto, un expert en la matèria, sobre l'efecte real d'aquests suplements més utilitzats o més buscats. N'hem destacat només alguns perquè la conversa és molt llarga i comencem per un clàssic, el col·làgen, que es recomana molt, està molt de moda per les articulacions, per el cabell, per la pell, per la bellesa, fins i tot s'està...
1: Perdona, desmunta algun mite?
2: Sí, desmunta més d'un. Sovint es pren el col·làgen com un suplement de bellesa. Anem a sentir què em diu l'expert sobre això.
5: El colágeno sirve para ser más bella.
6: Comerte el pelo sirve para que te crezca el pelo. En Europa no está permitido afirmar que el colágeno, nada, no está permitido porque no hay pruebas. Es inútil, es absurdo, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, es una pérdida de esperanzas. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Alguien lo sabe? Joder. Y de nuevo es un coste de oportunidad. ¿Qué significa coste de oportunidad? Que el tiempo, el dinero, las esperanzas que dedicas a esto, Miquel, se lo estás quitando a algo que seguro que va mucho mejor para tus articulaciones o para tu piel. Por ejemplo, hacer ejercicio físico. O, por ejemplo, dejar de comer mal. No comas mejor, deja de comer peor.
1: Vinga, col·làgen fora, una altra.
2: Col·làgen fora, un altre clàssic, els suplements per dormir. No es refereix a la típica infusió de camamilla o la típica infusió de melissa, sinó aquests preparats que moltes marques preparen per prometre un bon descans i per prometre no despertar-se. No parlem de la melatonina, parlem de suplements ja de barreges.
1: Melatonina ni tocall.
2: Parlem de barreges, d'aquests preparats que venen per dormir.
5: El siguiente suplemento tiene melissa officinalis, que ayuda a conciliar un mejor sueño, según el envase, y pasiflora incarnata, que ayuda a inducir un descanso y un sueño tranquilo.
6: Cuando algo funciona, Miquel, se convierte en un fármaco. Y cuando no funciona, pues en vez de invertir en investigación, invierten en publicidad, que es lo que hace esta gente, en el marketing, en el envasado, en calcular el precio exacto que tú pagarías por esto. Y tiene un cierto efecto placebo, ¿vale? Ya que te tomas esto, piensas, bueno, a lo mejor me relajo y duermo mejor, ¿no? Pero también puede tener un efecto nocebo. En vez de tomar las medidas que sabemos que funcionan, pues delegas sobre algo pues que no ha demostrado eficacia y seguridad y al final... pues acabas teniendo un peor sueño.
2: Mira, al final tu creus una mica al principi, però després ja al final acaba perdent.
0: Un sacacuartos, lo que seria un sacacuartos, Montse.
2: Exacte. Un altre clàssic, heu sentit a parlar molt, la proteïna, perquè cada vegada més present a tot arreu, no només la proteïna sola, aïllada, sinó que tot està enriquit en proteïna, tot, els iogurts porten proteïna, la pasta porta proteïna, ara tot porta proteïna.
1: Em vaig prendre un batut de proteïna l'altre dia de vainilla, quina meravella, és que ja no era per la proteïna.
2: Era pel sabor, no? Era pel gust, era bo.
1: El vaig deixar a la nevera, perquè al meu fill no li va agradar, diu, és que a mi m'agrada la xocolata. Tu vaig fer un glop i quina cosa més bona, per favor.
2: Ai, quina cosa. Doncs escoltem què diu l'especialista.
6: No hay pruebas de que tomar más proteína de la que ya tomamos ejerza ninguna clase de beneficio. Y de nuevo, genera falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, sabemos que los deportistas que toman proteína, que no les hace puñetera falta, acaban entrenando menos, acaban durmiendo peor, acaban comiendo peor. I si fumen, fumen més. I si beben, beben més.
1: En serio?
2: Això és el que diu l'expert, que al final a tu no et fa falta i si prens proteïna tens aquell pensament que et diu ja he pres proteïna, potser vaig entrenar una mica menys perquè ja estic fent múscul perquè prenc molta proteïna. I al final, ojo amb això, que no és tot el que sembla. I un altre clàssic que promet donar solució a un problema, també habitual, al creixement dels cabells. Molta gent preocupada pel seu cabell, hi ha solucions que prometen ser miraculoses i que en realitat no ho són pas.
5: Què és un suplemento para nutrir el pelo y bueno, pues que no se te caiga.
6: Estás tirando el dinero, perdiendo tiempo, perdiendo esperanzas. Además veo que tienes Ashwagandha, que se ha prohibido en Dinamarca, supongo que lo sabes, ¿no? Por efectos adversos y porque no hay dosis segura de Ashwagandha. Y tiene un montón de ingredientes, pues que, bueno, aislados, parecen bastante seguros, pero mezclados no sabemos lo que va a pasar. No te lo tomes. Pero es que además esto no ha demostrado ejercer beneficios para aumentar la cantidad de cabello ni para prevenir, por supuesto, su caída.
1: Quin bon rotllo per sortir de festa amb aquest,
2: Si us fixeu, diu com una mica que no a tot, En definitiva, el que els experts recomanen sempre és que els suplements han de ser un complement, no un substitut, no substituir-lo per una altra cosa i, sobretot consultar sempre un professional sanitari per decidir si realment cal o no prendre els suplements, perquè sí que hi ha casos en què cal, com, per exemple, l'embaràs, la lactància, la menopausa, les persones veganes, l'envelliment, pacients de diferents malalties. Aquí sí, però les persones sanes, en principi, si tenen una dieta equilibrada, no necessitarien prendre suplements, segons aquest expert.
1: Oriol, tu prens algun suplement
7: bon
1: o no?
7: Bueno, bon dia, Jo em prenc coses, però suplements exactament no, però, per exemple, la creatina, tot deu estar amb la creatina. O sigui, la creatina sembla com si fos el comodín del público. Si et fots creatina i serveix per tot, vull dir, és increïble.
2: Un altre clàssic,
7: però pels cabells,
2: sí.
7: O sigui, jo he descobert una cosa, perquè jo m'ho he pres. La mesoteràpia, et posen, bueno, a part que et posen unes injeccions, però si no et prens unes pastilles que estan receptades pels metges. Escolta, mireu quina melena que tinc.
2: Home, sí que és veritat.
7: Jo fa un any m'estava tenia una esclària que està quedant calvo i no m'he fotut injerts. M'he pres unes pastilles receptades pel metge, però que és activar les hormones.
1: Que t'has que has comprat accions de l'empresa?
7: Són fórmules magistrals.
2: Seria un fàrmac, és el que diu l'expert.
7: Sí,
2: si una
7: és
2: cosa
7: un
2: es demostra científicament que funciona, és un fàrmac. Si no...
7: És increïble.
1: Que tot això està molt bé, però aquí tenim una cosa a explicar també, que també està molt bé, i si no, no tindrem temps. Gràcies, Montse.
2: A tu
1: prens suplements o no?
2: Magnesi.
1: Sí,
2: eh? Jo estic prenent magnesi, sí.
1: Molt bé, doncs vinga, fot-li el magnesi. 2 minuts i les 7 del matí.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badolla 2.
1: Vinga, anem en aquell moment que t'adones que potser ja no ets tan jove com pensaves. Avui el dia dedicat a la gent gran, eh?
0: Doncs sí, tenim, us porto 5 frases que tard o d'hora tots acabem dient quan ens fem grans. I should have known. Comencem per una de les clàssiques. Abans això era més barat, això ho diem molt, eh? És el primer símptoma de que t'estàs fent gran. Un dia compres qualsevol cosa, mires el preu i et surt automàticament la frase, no? Però si això abans costava la meitat, t'estàs fent gran. Un altre clàssic, baixa la música. El baixa la música, tu que abans necessitaves tenir-la al màxim, ara estàs dient allò de és necessari tenir això tan fort? T'estàs fent gran, la metamorfosi ha començat.
1: Tu no has arribat a la fase aquella que tot et molesta, eh?
0: A mi molesta la gent que respira.
1: Ja hi som.
0: Jo estic amb la gent i dic, però no ho suporto.
1: I no puc amb la gent feliç.
0: No puc, ja
1: amb la gent que tot el dia està feliç.
0: No. Home, prou. No puc.
1: Tanta felicitat amb la que està caient.
0: No puc.
1: Ràpid.
0: Hi ha una altra que encara no hem dit nosaltres. És jo, la teva edat, aquesta també arriba. La gent gran és definitiva, perquè sempre va seguida d'alguna història en què tu ho estàs fent diferent. Per últim, tenim les dues últimes. Jo ja no estic per aquestes coses.
1: Ara.
0: Pot ser sortir de festa, dormir poc, fer cua, és igual. Ja no estàs per aquestes coses. I per últim, quina hora és? Jo ja marxo.
1: Ja et dic prou.
0: Ja estaria.
7: Ara t'has deixat la més important. És servidora de vostè i sí que fan les mil.
1: Vinga, ràpid. Atenció, ahir parlàvem del fred. Parlàvem del fred, de les ganes de manteta, del sofà, però i la llar de foc? Poc se n'ha parlat de la llar de foc. La pregunta és, a quant va el quilo de llenya, Montse?
2: Ostres, el quilo de llenya, 15 euros, no sé.
0: 10 euros.
1: Bon dia, Georgina Badenes.
7: 50 euros.
1: 50 euros.
0: 8 euros.
1: 8 euros. Tampoc cal que sigui una sequoia de San Francisco, eh? Vinga, va, arribem a les 7, som-hi. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 1 d'octubre del 2026, el dia que ens devem sabent que falta només un dia perquè es votin els decrets d'habitatge en el Congrés i ara per ara el govern espanyol no té garantits els suports suficients.
2: Només Esquerra, Bildu i Podemos han dit que votaran favorablement i no se sap què faran junts i el PNB. Davant aquest escenari, el sindicat de llogateres ha demanat a tots els grups polítics que donin el seu vot a favor. Tot això mentre continuen les acampades a diverses ciutats d'Espanya, entre elles a Barcelona, on mig centenar de tendes de campanya han passat ja la seva segona nit a Plaça Catalunya.
1: Mentrestant, Junts forçarà que el Parlament voti si reprova Salvador Illa.
2: Els de Puigdemont asseguren que el president de la Generalitat no és digne del seu càrrec. La portaveu Mònica Sales l'ha acusat de mala gestió i submissió a Madrid. Illa ha tret ferro a la proposta i ha recordat que Junts ja va presentar una qüestió de confiança contra Pere Aragonès, però a més ho va fer quan governaven plegats.
1: Israel qualifica d'atac jihadista l'incident d'un avió Dubai-Tel Aviv que va aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita.
2: Un avió que volava des de Dubai a Tel Aviv amb 174 persones a bord ha estat desviat aquest dimecres a l'Aràbia Saudita des de l'espai aeri Jordà per un aterratge d'emergència a causa d'un altercat físic entre els membres de la tripulació, un altercat que Israel ha qualificat d'atac jihadista. L'aeronau ha aterrat finalment sense incidents a l'aeroport de Tabuk amb tots els passatgers fora de perill.
1: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets, entre altres mesures.
2: Una normativa que arriba amb canvis significatius per als motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets, entre les mesures destacades, l'obligatorietat de guants de protecció per als motoristes i passatgers en vies interurbanes, calçat tancat en tot tipus de vies i per als usuaris de patinets, casc obligatori i una edat mínima de 15 anys.
1: Això crec que és de les coses que portarà més cua, eh?
2: Segurament, perquè serà també difícil de controlar.
1: Els patinets amb 15 anys, el casc obligatori...
7: I els guants de la moto, escolta'm, per favor, és que em salvarà la vida, el guant ara!
1: Perdona, un moment.
7: Tant de normativitzar-ho tot.
1: Els moteros ja van en guants. Els moteros...
7: Els moteros van amb aquelles motos que semblen que vagin a la NASA, m'entens? Però si vas amb una moto, una porqueria de moto com la meva, vull dir, anar amb guants és que ho trobo absurd. I a més, quan vas a la platja a l'estiu, que aniràs també amb guants a la platja?
2: Però al final és qüestió de protecció, eh?
7: Però de protecció, a veure, però és la meva vida. Jo això no et mataré ni a tu ni a ningú. Vull dir, què collons ets ara amb guants?
1: És igual, per aquesta regla de 3 tampoc hauríem d'anar amb cinturó, tampoc hauríem d'anar amb casc.
7: No, a veure...
0: No és el mateix, eh?
7: No és el mateix. Els guants ni et moriràs ni et salvaràs amb els guants.
0: Estic d'acord, no és el mateix.
7: Vull dir,
0: el cinturó sí.
2: Com no sigui perquè hi ha una millor fixació als comandaments de la moto portant guants. Mira.
1: Quan entra en vigor, això?
2: Això avui. 1 d'octubre.
7: Però a Barcelona també has d'anar amb guants, que això és el dubte
2: no,
7: que tenia.
2: No, en vies interurbanes. El que sí que perfecte. És en tot tipus de vies és el tema del calçat. Calçat tancat.
7: Sí, sí.
2: Tancat.
7: Ja. Les sandàlies anar a la platja amb...
2: En principi.
1: Ahir vaig anar als llibres amb xancletes i amb moto.
7: Doncs no podràs fer-ho.
2: Doncs avui ja, ahir ho vas fer legal. A partir d'avui ja...
1: Va, és igual. Un bis jo, posa'm multes... És que...
0: Això és altre tema, no? Agafa'm
1: la llengua. El cotxe...
7: Sujeta'm el cubata.
1: Espera un moment. Ara, de nova hora, feu-me'n recordar d'això de la multa. Feu-me'n recordar, que riureu. I avui també es posa en marxa un nou sistema de límits de velocitat variable a dues autopistes catalanes, l'AP7 i l'AP2.
2: I la principal novetat aquí és que en determinats trams i davant situacions concretes, la velocitat màxima permesa podrà reduir-se temporalment passant de 120 per hora a 180 o 60 km per hora.
1: Anem pel temps. A veure, això de les velocitats variables 180-60, evidentment, els seus motius tindran i jo no sóc ningú per dir que això és bo o és dolent. Ara, sisplau, ben indicat. Ben indicat
7: i que arreglin les autopistes, que amb els impostos que paguem també toca molt els nassos anar per l'AP7.
1: Tu has dormit bé, avui.
7: No, mira, avui m'he aixecat que,
0: és que, algú havia de
7: avui dir aixecat que estava pasturant ovelles, que ja m'explicaràs que foto jo pasturant ovelles, però de veritat que l'AP7 fa pena. I amb els impostos que paguem, que em diguin, és que com que no és de pagament, crec que no és de pagament, posem la seva obligació.
1: Ja està.
7: És que no es pot fer.
0: Que escalfat, eh?
7: Ja està.
1: Les 7 i 4 del matí, anem pel temps. Dijous baixaran una mica les temperatures a Catalunya amb un ambient més suau, tenint aquest aquí, no sé si suavitzarà gaire això. I un cel entre nuvolat i molt anuvolat, sobretot al litoral i prelitoral.
2: Sí, també hi haurà possibilitat de plugims o alguna tempesta dispersa, especialment a la costa central, i el vent de nord-est bufarà amb certa intensitat, amb ratxes que fins a 40 km per hora poden arribar. A Barcelona, temperatures entre 21 i 25 graus.
1: Vinga, va, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana aquesta del matí. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya i està a dins el cotxe el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia, bona sort.
8: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui, dijous, destacant que fa tot just uns minuts tenim un accident a la A2 a l'altura de Cornellà del Llobregat, que en direcció Lleida talla un carril de circulació i ja provoca 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs també comencem a tenir alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, trobem congestió en tot el nus de la Trinitat, un punt doncs, que també deixa retencions en sentit sud a la ronda de dalt i a la ronda litoral, amb fins a 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, al Vallès també tenim a la AP7 circulació amb retenció, sobretot en sentit nord, entre el Papiol i Sant Cugat. També, doncs, congestió puntual i intermitent que no arriba a 1 quilòmetre en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Sobretot paciència. Ens farà falta. Gràcies, bon dia i bona sort. Aquest és el moment que s'ha viralitzat les darreres hores.
9: Carrega. Està l'atmosfera complicat de fitar col mi sessió meu.
0: Jo es va passar ahir en un vol de Fly Dubai que anava a Dubai, de Dubai a Tel Aviv. Al vídeo es veu un dels pilots ferits a terra, els passatgers drets i membres de la tripulació intentant controlar la situació. Ja es veu molta tensió en l'ambient. El que està dient, bàsicament, és que han aconseguit reduir la persona que havia atacat el pilot i que ja tenen el control i que ningú entrarà a la cabina. Segons les autoritats israelines, el copilot hauria apunyalat el comandant i l'avió va arribar a perdre milers de metres d'altitud en molt poc temps. Finalment, altres pilots que viatjaven a bord van assumir els comandaments i l'avió va poder aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita.
2: Quina por, eh?
0: Mare sí,
1: meva. Ja, han sortit més vídeos del noi, precisament, que surt el que estàvem escoltant ara, fent uns crits com de la tensió que duia dins després. Ho hem aconseguit.
7: Hi havia espanyols a dins, també, perquè se senten expressions en castellà, gent plorant, gent resant. És clar, la gent va morir. Realista. Van baixar 5.000 quilòmetres, 5.000 metres de cop.
1: Clar, és que a més a més s'ha viralitzat molt perquè també hi ha moltes imatges del moment en què... I la gent histèrica.
7: Quina casualitat que diguessin dos pilots a dintre de passatgers, perquè si no s'estima el que passa.
2: Sí, sí, que els poguessin reduir. Ostres,
1: en qualsevol cas, la valentia dels passatgers, brutal. En fi, anem a parlar d'esports. Per cert, parlant d'esports, al Madrid hi ha un jugador de la selecció que ha marcat un gol.
7: Ah, sí?
1: Sí, sí.
7: Quin?
1: Cucurella. Passa que ho va fer en pròpia porta.
7: Cucurella.
1: No, però va marcar. Vinga, el Barça femení intractable recupera el seu millor nivell amb una golejada a Roma.
2: Sí, el Barça femení va superar la Roma per un contundent 0-6 i va oferir una actuació molt sòlida, dominant el partit de principi a final. Graham va marcar 2 gols, Pina també en va fer 2 i Pajor i la Roma en pròpia porteria van completar la golejada. L'equip de Pere Romeu va recuperar sensacions i confiança també després d'un setembre complicat, just abans del clàssic.
1: Finalment, Rafinha torna a Barcelona lesionat i el Barça queda pendent de la seva evolució.
2: El brasiler té un edema a la part posterior de la cuixa dreta i ha estat desconvocat per la selecció del Brasil, que l'ha enviat de tornada a Barcelona. El Barça li farà noves proves per determinar l'abast de la lesió, però podria estar 2 setmanes de baixa i perdre's els pròxims partits, inclosos els de la Lliga i la Champions.
1: I no deixem encara el club blaugrana perquè es manté tancat el tercer anell del Camp Nou fins a la temporada 2027-2028.
2: Sí, el Barça ha descartat obrir aquesta temporada la tercera graderia del Camp Nou perquè l'Ajuntament exigeix una única llicència per a tot l'anell i això faria que només estigués disponible durant els últims mesos de competició. El club considera que no compensa obrir-la tan tard, ja que després s'hauria de desmuntar part dels seients per instal·lar la coberta. Per això, el tercer anell s'obrirà quan l'estadi torni a estar completament operatiu, que serà previsiblement durant la temporada 27-28.
1: I atenció, perquè Cristiano Ronaldo hauria decidit retirar-se definitivament de la selecció portuguesa. Per la no convocatòria que va tenir en el penúltim partit i, segon, perquè es veu que amb el seleccionador les coses van
0: de mal en peor.
2: Segons o Jogo, Cristiano Ronaldo hauria pres aquesta decisió de no tornar a vestir la samarreta de Portugal després d'abandonar la concentració abans del partit contra Dinamarca. El davanter, de 41 anys, hauria comunicat la seva decisió al president de la Federació Portuguesa i ha assegurat que més endavant explicarà els motius, que de moment, de vegades millor en calent no parlar-ne. Si es confirma, el partit contra Gales hauria estat l'últim amb la selecció, després d'una trajectòria de 234 partits i 146 gols.
1: Va haver-hi una reunió a 3 entre, precisament just abans del partit contra Dinamarca, va haver-hi una reunió a 3 entre la Federació Portuguesa de Futbol, entre el seleccionador portuguès i Cristiano Ronaldo. Entenem que després d'aquesta reunió les coses no van acabar com volia el jugador.
7: Però el resum és que va estar escalfant 30 minuts i després no el va fer jugar. I aquí va ser la rebequeria que va agafar aquest nano consentit, que a més a més s'està trobant sol a l'opinió pública portuguesa, perquè tothom va veure aquest Mundial que ha fet, que és patètic, on no aportava res i Portugal jugava amb 10. La gent no és idiota, la gent ho veu. No és com en Messi, que en el Mundial es va portar a la final. És que el Ronaldo tot el contrari. Té un bon equip, Portugal. I l'entrenador, que el partit no estava resolt, va decidir no treure'l, perquè l'havien de guanyar. I escolta, en Ronaldo, en pobret, és que s'està quedant sol. Mira quina diferència, eh? Dimarts acomiaden en Messi i aquest tio se'n va per la porta del darrere, com tota la seva vida.
1: En fi, prepara el pa que acabaràs de sucar una mica més. La Federació Anglesa obre un expedient a Arbeloa per les seves crítiques als àrbitres.
2: Álvaro Arbeloa ha estat acusat de mala conducta per la Federació Anglesa de Futbol després de les seves declaracions contra l'arbitratge del partit entre el Fulham i el Manchester United. L'entrenador espanyol va qüestionar les decisions arbitrals i ara té fins avui per presentar al·legacions. Posteriorment, Arbeloa va matisar les seves paraules, les va suavitzar, va atribuir gran part de la polèmica a les seves dificultats d'expressar-se en anglès.
7: Es pensa que hi ha Negreira també allà. Això és ADN madridista. Tot el dia
1: plorar i tot el dia queixant-se. Talla-li el micro a aquest nano, home. Talla-li el micro.
0: No, i portem-li una camamilla perquè crec que la necessita.
1: Sí, perdona.
2: Un suplement.
1: No, és que aquest ve aquí es desapuntarà al gimnàs perquè el que crem aquí... D'aquí 4 minuts arribem a 7:45 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
1: Perdoneu, abans m'he equivocat. He preguntat el preu d'un quilo de llenya. No, sí. Són 15 quilos.
0: Ah, home, això canvia tot.
7: Sí, canvia tot. Jo he posat el preu ara perquè no. En el fons intuï això.
1: No mireu, no mireu.
0: No, estic mirant.
1: No mireu,
0: Que no.
1: No mireu,
0: a mi
1: no
0: que em registrin.
1: No mireu la resposta. Mira la que estigui mirant avall.
0: No. Estava pensant. Jo ara. Ho has dit un quilo.
1: Vinga, va, arrequem aquesta nova hora. És dijous 1 de setembre del 2026, estem en el programa 235. Abans estàvem parlant de què ens irritava ja quan ens fem grans. La gent, quan tu estàs que tens un mal dia i veus gent molt feliç, fa molta ràbia.
0: Fa molta ràbia. Prou.
1: He dit que setembre? No, octubre, perdoneu, 1 d'octubre. Allò que estan...
0: No ho suporto.
1: I hi ha gent que és excessivament feliç.
0: Prou, sí. Ja estaria. No m'ho crec. Ningú s'ho creu. Ens prenen l'opela, perquè és impossible ser tan feliç.
2: Com a Instagram, que tot sembla molt maco i no ho és tot.
0: Per això no entro a Instagram. No, em refereixo a la gent que va pel carrer. Hi ha gent que em somriu pel carrer. Vostè què està pagant?
1: Perdona, jo conec un senyor, no diré noms i això, perquè ens coneixem i ens caiem bé, ens apreciem. Però és un pare que té 6 fills i està tot el dia rient, i jo penso...
0: No m'ho crec.
2: Que no li queda un altre. No.
1: Però de què, carai, està rient aquest home?
2: Això és per supervivència, Badó. Sí. 6 fills sí. I va rient no, és no. Perquè però ja està al límit.
7: És per fer bona la frase de... Rie per no llorar.
2: Exacte.
0: I perquè no els ha parit ell.
1: Tot el dia rient. És una meravella, de veritat, dóna gust. I quan el veig, home, i sempre rient. Jo pensant, de veritat, jo tinc un problema d'això, ja encara d'obrir el clavell un dijous al matí, i aquest home que té aquí...
2: 6 fills, no ho entenc. 25.000
1: fronts oberts i l'home feliç.
2: Ja ell, en el seu cervell, ja està sobrevivint.
1: En fi, va, 2 minuts i 7:45. Vinga, abans que ahir parlàvem del fred, de les ganes de manta, de sofà, però... I la llar de foc? Poc se n'ha parlat de la llar de foc. Em sabríeu dir el preu de 15 quilos de llenya?
2: És que no sé, 70?
1: 70?
0: 30 euros.
1: Tu tens llar de foc a casa, Montse?
2: No.
1: Ah, vale.
2: Has notat bé. L'he encertat. No, però tinc barbacoa, l'únic. Que per fer-se de llenya...
1: Has dit 70, eh?
2: Sí.
0: Jo pujo. 50.
1: 50
0: euros.
7: 50 ho havia dit jo, No sé si es pot empatar, perquè llavors hem de repartir per mil.
1: Digues.
7: 50.
0: Jo havia dit 10, si ara són 15, doncs seran 42.
1: 42.
0: Exactament. I ja està, i dóna'm ja el pernil i acabem amb aquesta farsa.
1: Perdona un moment, us heu passat tots per a tres pobles, eh?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí. Va. A veure.
1: Ella està... Em fa gràcia perquè la Montse ha dit 70 i superorgullosa.
0: Clar, jo he seguit a la Montse. A veure si jo no va ben encaminada.
2: És que en Pau parla la primera.
1: Va, el preu de 15 quilos de llenya, Montse.
2: 35.
1: 35.
0: Em mantinc 30 euros.
1: Vinga.
7: 10 euros.
1: 10.
0: 20.
1: Molt bé. El pernil se l'emporta l'Oriol. 10 euros. És una mitjana, eh? O sigui, no tinc el preu exacte, és una mitjana.
0: En realitat és el que havia dit jo abans, al principi de tot. Per tant, també sóc una mica guanyadora.
10: Doncs tu l'un dels tres perdries, allò que et fa la tarjetita per aquí.
1: Vinga, 1 d'octubre del 2026, tal dia com avui, però del 1971.
2: Walt Disney World Resort, el parc d'atraccions més gran i més visitat del món, va obrir les seves portes a Florida.
11: How about this? Isn't this a beautiful place? And how about that view?
1: I tal dia com avui, però del 1982...
2: Sony llançava el seu primer lector de compact disc, el CDP-U01. Era el primer model.
12: Este pequeño disco brillante se reveló pronto como un conquistador.
13: Es la última palabra en audio.
12: Con técnica digital y un lector de rayo láser, el disco, de 12 centímetros de diámetro, podía almacenar 74 minutos de música, justo lo que duraba la novena de Beethoven.
1: I tal dia com avui, però del 2007, correcte.
2: 2017. Es celebrava a Catalunya un referèndum independentista que va suspendre el Tribunal Constitucional.
14: Policía Nacional y Guardia Civil han intervenido desde primera hora de la mañana en distintos centros de votación de Cataluña. A golpes han roto este cristal para acceder a uno de ellos en Gerona, donde un tractor bloqueaba el acceso.
1: A un quart i un minut ara mateix d'avui del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort.

0: Montse, aneu-hi a posar música.
1: Home, i tant, i anem amb Harry Styles, aquest gran músic britànic, també runner, i poca broma, que fa unes marques que, déu-n'hi-do, li queda temps per entrenar, eh? Ara no està fent discos, no està fent gires, i corre molt, això sí, però anem a recuperar una cançó que va ser un dels grans temes del seu Harry's House. Acid

0: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtág. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Right, a Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: Un 45 minuts ara mateix de 8 del matí. Anem a les portades de la premsa escrita, el que trobareu avui al quiosc quan arribeu. Montse.
3: La Vanguardia titula: Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. El periòdico destaca: el govern extrema el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. El País diu: vola Israel, frega la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. El Mundo destaca: Sánchez dona el cop de gràcia als propietaris i espera el sí de Junts i PNB. Al diari Ara llegim: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets de habitatge. A l'ABC destaca: el govern pretén colar la llei de nets amb una esmena a trampa. I la Razón avui titula: la Moncloa agita els acampats de sol perquè envoltin el Congrés.
2: Pel que fa a la premsa esportiva.
3: Mundo Deportivo: cracs en l'aire és el seu titular. I el diari Esport, referint-se a la Minya Mal, que diu: la tercera estrella.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: És un quart i sis minuts de 8 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort, 1 d'octubre del 2026. Per cert, sabeu a quina hora del dia som més actius?
4: Sí.
2: Quina hora?
4: A les 12.
2: A les 12.
4: A les 10 del matí.
2: A les 10?
5: Sí, també
2: a
5: primera hora.
2: A les 12?
5: No, no, primera del matí, a les 10, a les 9.
2: No? El cap de setmana a les 12.
4: Sí. A les 8?
2: A les 8 del matí. Doncs no! Ahir parlàvem de l'hora del dia que tot se'ns fa pujada, la que més mandra fa, i resulta que és de les 2 fins les 4.
4: Epa!
2: Segons un estudi científic i comprovat amb molta gent, vull dir que vam formar part d'aquest estudi científic. Avui hem buscat el contrari, la que menys mandra ens fa. I aquesta és la resposta. La ciència situa el pic d'activitat física habitual entre les 4 i les 8 de la tarda.
4: Què? A la tarda?
2: Sí, sí.
5: Deu ser la migdiada del cervell mentre s'està somiant.
2: Entre les 4 i les 8 de la tarda. A veure, no és notícia que tu no t'estigui bé aquesta dada, eh? És quan el cos acostuma a estar més preparat per rendir. La temperatura corporal és més alta i milloren factors relacionats amb la força, la velocitat i la resistència. Per tant, si teniu que fer alguna cosa i no sabeu en quin moment fer-ho, a les 4 de la tarda us va bé?
4: És bona.
3: I les menors, no? Llavors, per fer esport, segons això, seria una bona hora fer esport a aquestes zones.
4: Mentre fas la digestió.
3: Resistència, no?
2: A mi a les 4 de la tarda que no em busquin per fer gaires coses.
3: No, i t'anava a dir, a les 4 de la tarda estem...
2: A les 4 de la tarda és quan caiem amb barrena.
4: Pitjor moment.
2: Amb barrena. 7 i 2 quarts de 8.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Vinga, en Clavell, és el moment del hit-hate, o vinc pels comentaris o em desafogo aquí perquè a casa no puc fer-ho.
4: Veuràs avui, veuràs.
5: No, mira, doncs avui
2: porto... Perdona, esteu bé a casa, no?
5: Sí, estem la mar de bé.
2: De segur.
5: I tant.
2: La feina bé.
5: La feina bé, sí. Els fills també, perquè els tenim. No té... Oli en un llum, tu.
2: No tens res, no sé. No,
5: però mira que demà hi ha una festa que és un vídeo que he vist a TikTok.
2: Perdona, duricies els peus, alguna cosa que et faci...
5: No, escolta'm, els veïns bé també, perquè mira que cridaven els seus fills, però escolta'm...
2: Ui, calla.
5: Això dels veïns...
2: Calla.
4: Tema, eh?
2: Ai, calla. Abans estava dient que el millor moment d'anar a la platja, un dels millors mesos, és el setembre.
5: Sí.
2: Perquè és molt agradable, bona temperatura, poca gent...
4: Que no hi ha nens xisclant.
2: Calla.
4: No?
2: Us creureu que diumenge me'n vaig a la platja, no dissabte? Allò, el moment perfecte, temperatura perfecta, l'aigua perfecta.
4: Ai.
2: Se'm posa la típica família darrere. Amb la no cal tendes de campanya, vull dir, no és un càmping.
4: Ostres, en sèrio?
2: Totalment d'acord. I a dins de la tenda de campanya, un nen, fins aquí tot normal. I veig com una bossa, allò que estic estirat cap per avall mirant, no estava xafardejant, el tenia davant.
4: Em
2: treu de la bossa. Què pot treure de la bossa?
4: Què?
2: El pitjor del món.
4: Què?
5: Algo que fa soroll.
2: Una flauta.
4: Oh, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No. És que això s'hauria de prohibir.
5: I va cantar Titanic.
4: Mare meva.
2: No.
4: Típic.
2: No,
4: anem a assajar a la flauta, amb la flauta, nen, a la platja.
2: No, no, va, anem amb els hit-dates.
5: Mira, de fet, hi ha una festa demà a Barcelona que m'ha cridat molt l'atenció, si és que clar.
4: Molt bo, molt bo.
5: Aquesta està molt bé pels vídeos aquells de com te van partint tot l'oli. Escolta'm, una festa que em sembla que demà cap d'aquí de la taula hi pot anar, que m'ha sorprès molt veure aquest vídeo.
6: Este es Eloy. Mide 1,93. Se suele dar cabezazos, le cortan en las fotos y la gente le odia en los conciertos. Así que he decidido montar fiestas por todo lo alto. Altura mínima para ellos, 1,85. Para ellas, 1,72. Si mides más de 2 metros, chupito gratis.
2: Què és això?
4: Tenim telepatia, Oriol. Demà, demà, fes 5 cèntims perquè jo després profundeixo en el tema.
5: És una festa per alts, exclusivament per gent alta. Sí, no sé quan me diu vosaltres, però si me diu les noies menys d'un 72, no podeu entrar.
4: Jo que no arribo ni a us...
5: I els homes, si no me deixen més de 1,85 m, no podem entrar.
2: Me'n sobren dos. Després
5: en parlaràs tu, oi?
4: Sí, després us explico tots els detalls.
5: Passarem una mica per sobre, perquè primer vull escoltar... Bueno, no cal que l'escoltem el segon tall, no el tirem, però sí que, clar, vaig a mirar els comentaris a veure què passa. I clar, i em... Puc comentar-los?
4: Sí, sí,
5: si vols,
4: sí, tant.
5: Jo trobo que la gent alta realment té problemes. Diu, jo mido 1,90 i me compleja haver gente más alta que yo. I una altra diu, a los que somos altos nos resulta muy difícil, muy raro mirar arriba. Yo no es que me sienta complejado, pero me resulta muy incómodo porque no me suelo pasar nunca. Llavors, clar, comença a mirar, clar, fixa que diu, para poder hablar de los chistes que nos dicen de los altos. I començo a mirar. Diu, bueno, diu, yo mido 1,40, diu, no entro ni con tacones. Diu, hombre, ni con 1,40 no necesitas entrada. Necesitas que una de las altas te ponga dentro de su equipaje de mano. I comencen aquí a explicar acudits o comentaris que els hi fan als alts. ¿Qué tiempo hace ahí arriba? ¿Tú no necesitas escalera para nada? ¿Eres tan alto que se tropezó un lunes y cayó el viernes? ¿Tú eres tan alto que para subir al autobús tienes que bajar al metro? I acudits com aquests que diuen, bueno, i de fet, ¿cuál es el colmo del alto? Que te pare la policia i t'hi diga ¡alto! Tonteries d'aquestes, però que m'ha fet gràcia.
4: És molt curiós. Precisament, la festa és avui.
5: Demà, avui
4: a noche para millennials i demà al tardeo, no?
5: Sí, fan dos, sí.
4: A mi em va arribar aquesta notícia perquè la meva parella és molt alta. Sí. 1,83 m.
2: I tu no podries anar.
4: I em deia, si anem a la festa, tu no pots entrar, de la sola a la festa. Em sembla supercuriós.
2: Molt sexista aquestes festes.
4: S'ha tornat superviral.
5: També hi ha comentaris d'això, de dir, bueno, això és discriminar, que és no poder.
4: Sí.
5: En fi, seguim tot el tema de l'informe PISA, perquè, clar, hi ha vídeos que per si sols són or, sobretot...
2: Perdona, quan... és el tall 4, eh? Ho dic perquè ho sàpiga...
5: És el tall de 3, en aquest cas, perquè és el...
2: Sí,
5: és el previ al 4, que també va de l'informe PISA, però, clar, posem-nos en situació quan li pregunten a unes nenes què és el que us preocupa.
7: Què us preocupa a vosaltres?
8: Ceuta.
7: ¿Sabrías situarla en un mapa?
8: Al lado de la Antártida.
7: ¿De la Antártida? ¿De verdad?
8: Claro, claro. No.
7: ¿Antártida?
8: Claro, está Ceuta, Melilla la y la Antártida.
9: Arriba.
8: ¡Ah, no!
7: ¿Cómo va a estar Ceuta al lado de la Antártida?
8: A ver, yo sé que está Ceuta, Melilla y luego abajo hay otro continente.
7: A ver, ¿África?
8: No, África no es.
9: ¿Sí? Que sí es África.
8: Una así más de pequeño.
7: Me gusta porque me dice, no, África no es.
4: Digueu clar, que és una prova.
5: No, és cert. I la tia convençuda, no. Àfrica, jo no sé d'on està, però Àfrica seguro que no. I la tia ho diu molt convençuda. Clar, dic, anem a mirar aquí els comentaris. Bueno, que el primer diu, hola, des de Ceuta, menudo frío, que està dient aquí. Però, i no des de vergüenza salir i decir estos comentarios?
4: No,
5: o sea, no els hi preocupa. El derecho al voto me preocupa ahora mismo mucho. Tendrían que hacer un examen para poder optar a votar. Hi ha gent que fins i tot doncs, la defensa, no? Vull dir, hi ha un aquí que surt en defensa d'ella, perquè diu, a ver, que enseguida estamos crucificando a la gente. Si tu coges y vas hacia el sur, dejas Andalucía, cruzas el Estrecho, topas con Marruecos, Ceuta, Melilla, luego sigues bajando, cruzas 34 países, 15.000 kilómetros, desiertos, estepas, selvas, atraviesas cientos de kilómetros más de mar... I, coño, ¿y qué tenemos? La Antártida, porque si os fixeu, ya vieron unos noyes darrere, que eran las amigas, que deron, no, está para arriba, digo, al menos está, sabe por dónde están. Las foten a parir. Però, de fet, en aquests vídeos, els comentaris estan bé. Però és que, de vegades, no cal ni mirar, perquè les aberracions que diuen, per si soles, ja val un or.
7: ¿Cómo se llama un árbol que no pierde sus hojas?
9: Cactus.
7: ¿Cómo se llama la galaxia en la que vivimos?
9: Que está buscando fatal.
7: La Vía Láctea.
9: Vía Láctea.
4: Ah, decía que era algo con leche.
7: ¿Cómo se llama el actual rey de España?
8: Felipe.
7: Ay.
8: Sexto.
7: Muy bien, sí.
4: Oh, madre mía.
7: ¿Y su padre?
8: Emérito. Carlos Emérito.
7: Carlos Emérito.
8: No. Sí.
5: Carlos Emérito, imagineu-vos.
2: Estàvem tots callats a veure si diria alguna cosa més.
4: Sí, volem més.
5: Però, oi, és que és que no calen els comentaris perquè per si sols et provoquen aquella indignació, t'ho remouen tot, que dius, de veritat que aquest és el nivell? Doncs sí.
2: Perdona, doncs, entre tu i jo encara prou bé ens va deixar el pis, escoltant el que m'ha escolat.
5: Prou bé.
2: Anem arribant a 8:15 del matí, 1 d'octubre del 2026, arrencant aquest dijous des del Bon Dia i Bona Sort. Saludem a tots els oients que es van incorporant i els espectadors de G2CAT a Ràdio 4. Vinga, va, anem als titulars del dia. De seguida ens hi posem amb moltes més coses. 5 segons, senyals horaris de 8:15 del matí i continuem ja cremant aquest dijous. Fins ara.

0: Dos quarts ara sí, d'avui del matí. Falta només un dia perquè es votin els decrets d'habitatge en el Congrés i ara per ara el govern espanyol no té garantits els suports suficients.
1: Només Esquerra, Bildu i Podemos han dit que votaran favorablement i no se sap què faran Junts i el PNB. Davant aquest escenari, el sindicat de llogateres ha demanat a tots els grups polítics que donin el seu vot a favor. Tot això mentre continuen les acampades a diverses ciutats d'Espanya, entre elles a Barcelona, on mig centenar de tendes de campanya han passat ja la seva segona nit a plaça Catalunya.
0: Junts forçarà que el Parlament voti si reprova Salvador Illa.
1: Els de Puigdemont asseguren que el president de la Generalitat no és digne del seu càrrec. La portaveu Mònica Sales l'ha acusat de mala gestió i submissió a Madrid. Illa ha tret ferro a aquesta proposta i ha recordat que Junts ja va presentar una qüestió de confiança contra Pere Aragonès, però ho va fer fins i tot quan governaven plegats.
0: Israel qualifica d'atac jihadista l'incident avió Dubai-Tel Aviv que va aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita.
1: Un avió que volava des de Dubai a Tel Aviv amb 174 persones a bord ha estat desviat aquest dimecres a l'Aràbia Saudita des de l'espai aeri jordà per un aterratge d'emergència a causa d'un altercat físic entre membres de la tripulació, un altercat que Israel ha qualificat d'atac jihadista. L'aeronau ha aterrat finalment sense incidents a l'aeroport de Tabuk amb tots els passatgers fora de perill.
0: I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit, guants obligatoris per als motoristes i edat mínima de 15 anys als patinets, entre altres mesures.
1: Una normativa que arriba amb canvis significatius per als motoristes, conductors de cotxes, ciclistes i usuaris de patinets. Entre les mesures més destacades hi ha la de l'obligatorietat de guants de protecció per als motoristes i passatgers en vies interurbanes, el calçat tancat en tot tipus de vies i per als usuaris de patinets casc obligatori i una edat mínima de 15 anys.
0: Avui també es posa en marxa un nou sistema de límits de velocitat variable a dues autopistes catalanes, l'AP7 i l'AP2.
1: La principal novetat és que en determinats trams i davant situacions concretes, la velocitat màxima permesa podrà reduir-se temporalment, passant de 120 km per hora a 180 o 60 km per hora.
0: Anem pel temps. Dijous baixaran una mica les temperatures a Catalunya amb un ambient més suau i un cel entre nuvolat i molt ennuvolat, sobretot al litoral i prelitoral.
1: Hi haurà possibilitat de plogims o alguna tempesta dispersa, especialment a la costa central, i el vent de nord-est bufarà amb certa intensitat, amb ratxes de fins a 40 km per hora. A Barcelona les temperatures estaran entre 21 i 25 graus.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia i bona sort.
2: Bon dia. Comencem la jornada amb dos accidents actius en un mateix tram de l'A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, que talla dos carrils de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. L'altre també ha estat a l'A2, com dèiem, però a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació i, atenció, deixa cues de fins a més de 7 quilòmetres tant a l'A2 com a la B23. Per altra banda, doncs, també destaquem retencions habituals a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten també a les dues rondes. També tenim retencions a hores d'ara a la C-16 des de Rubí i Sant Cugat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bona sort. Estava pensant que tinc l'ordinador com en Oriol Clavell, eh? Pues està intentant connectar. Tota l'estona m'ho està dient.
3: Vinga, pot arrencar-lo.
0: Vinga, va, anem a 4 punts esportius. El Barça femení recupera sensacions amb un 0-6 a Roma.
1: Les blaugranes golegen la Roma amb 2 gols de Graham i Pinya i arriben al clàssic reforçades.
0: Rafinha torna a Barcelona amb una lesió a la cuixa dreta.
1: El brasiler té una edema i podria estar unes 2 setmanes de baixa, pendent de noves proves amb el Barça.
0: I la Minya Mal tanca un setembre espectacular.
1: El blaugrana participa en 18 gols en 8 partits, amb 11 gols i 7 assistències entre el Barça i Espanya.
0: I el tercer nen del Camp Nou haurà d'esperar fins al 2027.
1: El Barça mantindrà tancada aquesta graderia aquesta temporada i preveu obrir-la quan l'estadi torni a estar completament operatiu.
0: Cristiano Ronaldo hauria decidit deixar Portugal.
1: Segons Ojogo, el portuguès no tornaria a jugar amb la selecció després d'abandonar la concentració.
0: I la Federació Anglesa expediente Arbeloa per les seves crítiques als àrbitres.
1: L'entrenador del Fulham està acusat de mala conducta i té fins a aquest dijous per presentar, fins avui, per presentar al·legacions.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: A veure, sabíeu que avui és el Dia Internacional del Cafè? Ho sabíeu o no?
1: No.
0: Tu ets cafeter, tu?
1: Sí.
0: Sí, sí. Tu també?
2: I tant,
0: sí?
2: Molt.
0: Quants cafès al dia?
1: Un.
3: Supercafè. Però és imprescindible. Sóc capaç de matar si no hi és. O sigui, no puc activar-me. És com si no em dutxo, no puc sortir de casa.
0: Avui no te l'has pres.
1: Sí, sí, avui me l'he pres.
0: Doncs imagineu-vos si no...
3: Avui faig una mica homenatge. Potser avui no calia. Jo m'estic preparant ja per aquest camí de quan sigui gran.
0: I tu també en veus molt de cafè?
2: Uns dos al dia, perquè si no vaig espitadíssima i ja no cal més.
0: I tu, Montse?
4: Jo un normal i un altre descafeïnat i el cap de setmana dos o tres normals.
0: Ai, el descafeïnat. Ai, el descafeïnat.
5: Doncs ja tenim el primer sabies que del dia, d'aquest especial sabies que sobre cafè. Sabies que soc la més cafetera de l'equip?
6: Ojalá que llueva café.
0: Va, és que perdona. Una de les frases que sento més a redacció, pensa fer un cafè.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: I és ella, sempre.
5: I des de que no fumo, he reduït els cafès, però és veritat que tres mínim durant el matí me'ls faig. Ostres. I després de dinar, és obligatori el de després de dinar. Ja, o sigui que vaig per quatre. Intentaré reduir, però deixem que us parli de curiositats sobre el cafè. I és que al món es consumeixen aproximadament 2.000 milions de tasses de cafè cada dia, Badó. Wow, 2.000 milions. Això són més de 700.000 milions l'any.
0: 1.000 milions ja són teus?
5: T'imagines?
0: Sí, sí.
5: El cafè es cultiva sobretot en l'anomenat cintura del cafè, entre els tròpics de Càncer i Capricorn. Per tant, els grans productors són Brasil, Vietnam i Colòmbia. De fet, Brasil és el gran gegant mundial del cafè. Hi ha una bona part del planeta que literalment ens llevem gràcies al que cultiven allà a Brasil. Així que, obrigada. El gra de cafè, el que veiem com a gra de cafè, en realitat no és un gra. És la llavor d'un fruit que s'assembla, diguéssim, a una cirera.
2: Ah.
5: Aquesta cara que fas és de nou, sabies, no?
0: Està molt bé.
5: Pues espera.
0: I pelen la cirera i després torren el gra.
5: Cosetes que passen. Què et sembla? No t'ho esperaves. Pues espera, que en tinc més.
6: They've got an awful lot of coffee in Brazil.
0: Que les cireres aquestes fan servir per fer sucs. Ho sabíeu o no?
1: Dels cafès?
0: Sí.
1: No.
2: Quin no. Li estem fotent a l'audiència.
0: No, però estaria bé.
5: Les dues grans varietats del cafè són l'aràbica i la robusta. L'aràbica acostuma a ser més aromàtica i més suau, i la robusta, ja com el seu propi nom indica, és més intensa i amb més cafeïna. I el que li deia la Montse, el que li avançava la Montse aquest matí, el descafeïnat, Catalunya... també té cafeïna.
0: No, no.
5: Sí, molta menys, però en té. El nom és una mica optimista, però té cafeïna. Menys que l'altre, però
2: això,
5: és una cosa una mica de màrqueting, sí.
2: Ostres.
5: I deies el tema de la 00, la Coke 00 que té... No,
2: exacte.
5: La Coke 00 no porta gens de sucre.
0: No, jo
2: però
0: estava
2: la
0: dient
2: cosa sense
0: la cervesa.
2: Sucres...
0: La cervesa 00.
1: Porta una mica d'alcohol.
4: No, la cervesa
1: molt poca, però
4: és... Jo, perquè quan estava embarassada...
0: No, la 00 no.
4: Quan estava embarassada, bueno, em vaig informar... bé, i és la 5 porta una mica d'alcohol.
0: I la 00
4: porta re.
5: Ostres, no
4: sabia
5: això.
4: Exacte, la 5 encara porta una miqueta.
1: I el que sí que és per flipar és la quantitat de cafès d'especialitats que hi ha.
5: Increïble, no s'acaben.
1: I el preu.
5: Per anar acabant, una tassa de cafè normal pot tenir al voltant de 95 mil·lígrams de cafeïna, tot i que varia molt segons el tipus i com es prepara. I darrere de tot això hi ha milions de famílies productores arreu del món, o sigui que aquella tassa que tu et prens mitja dormideta a les 6 del matí té una cadena enorme darrere, així que... En el Dia Internacional del Cafè, xin-xin amb un cafè.
0: Deixa'm que us digui que a Catalunya hi ha molta gent que són productors,
5: cert,
0: importadors, gent que està entorn al món del cafè i que fan un molt bon cafè. És que ara em ve a la memòria que vaig coincidir amb un empresari que és un dels cafès més coneguts que hi ha les seves tassetes amb el nom i que està a molts bars i restaurants.
5: Jo cafès batalla.
0: No.
2: A mi comença a Perinyó.
3: Quan érem petits dèiem, fem un cafè, fem un soleil.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Però tampoc era aquest. Mira, ja.
4: Comença per N.
0: Sí, i acaba amb ella.
4: Amb ella, sí.
0: Sí, senyor.
4: Sí, molt bo.
0: Molt bé.
3: No es pot dir? Ara
0: l'heu de fer.
4: No sé quin és.
0: No cal.
4: No farem publicitat, tampoc.
0: Es portarà aquí un sac de cafè de cada marca.
5: Parti.
0: D'aquí a 6 minuts arribem a 3:15 del matí. Teniu gana? Teniu
4: ai,
0: gana?
4: Sí.
0: Voleu penjar una cosa molt bona?
4: A veure què.
0: Sí o no? Sí? Sí. Cap de setmana us enviem a menjar cosetes bones. Va, ja podeu trucar al directe. 900-630-630. 900-630-630. L'altre dia va trucar una senyora que va dir, va, sigueu valents i truqueu abans de saber quin és el regal. Em va encantar aquella dona. Em va encantar.
1: No sabia quina era la que va trucar.
0: Era l'Ara, sí?
4: Sí.
0: Eh que sí?
4: Era l'Ara, sí?
0: Que
4: sí.

0: Argentona.
1: Ah, què dius? Treballes a Argentona?
0: Sí.
1: Ah, on treballes d'Argentona, si es pot preguntar?
0: Sí, a la Velcro.
1: Ah, home, allà. Que bé, allà al polígon, eh?
2: Sí.
0: A la, correcte.
1: A la carretera que va d'Argentona, direcció cap a, cap als Quatre Rellotges, cap a Òrrius, eh?
0: Sí. Sí.
1: Ah, que guai, molt bé. Allà, allà també hi ha... No, és que allà hi ha molts... Hi havia també... Isdín estava allà, si no recordo malament. Sí. Estava també Espinaler. Ha... Molta gent està allà. En, és un polígon...
0: Sí, Espinaler, estem just al davant. Sí.
1: Molt bé, molt bé. És, ho veiem baixant de la carretera de, del túnel de Parpés.
2: Amb exacte, que ara ja la collada ja no es fa, perquè amb el túnel ja no cal passar-hi. No, eh?
1: Exacte, exacte.
2: Els repicatruges, que els hi diuen els d'Argentona.
1: Ah, exacte. Escolta'm, Eva, va, que et dic el regal, perquè has trucat així a lo loco, eh? A veure que sortia. Avui portem un dels...
0: Sí,
1: avui portem... Eva, et portem un bon pla. Un pla d'aquests guapos. Et portem un dels millors plans per qualsevol fan de les patates. T'agraden les patates a tu o no?
0: Sí.
1: Sí? Doncs bé, avui regalem una entrada doble en Fast Pass per la cinquena edició de la Braves Fes al Poble Espanyol.
3: Que bo.
0: Perfecte.
1: Assegura't. Oh!
3: És que saps què passa?
0: Vaya merda.
1: Digues,
0: I volia anar i m'ha anat perfecte.
1: Home, veus que bé que deies,
3: veus, Montse, no, perdona. Que li has dit patates i ha dit sí, m'agraden, però quan has dit braves... Home, clar, no és el mateix, una patata bullida que una patata brava, no ens enganyem.
4: Se li ha notat l'emoció.
1: Sí.
5: Això vol dir que passaràs per davant de tota aquella gent que porta la boca plena i que parla i va tenir patates, doncs tu ja podràs entrar per la línia.
3: I que estàs salivant.
1: Doncs et podràs assegurar l'accés i anar directe al teu restaurant preferit, on la cultura de les braves i els bars més icònics de Barcelona competiran per les millors patates braves de la ciutat amb el show cooking i el bon ritme de la música en directe. Si voleu tastar les tapes més bones i autèntiques, doncs anava a dir truqueu, no? Que ja he trucat l'Eva.
3: Un altre dia.
1: N'hem de regalar més d'això, eh? David, tu que tens aquí el control de la patata, eh? No, està clar, n'hem de regalar més. Eva, que vagi molt bé, una forta abraçada.
0: Moltes gràcies. Bon
1: Vinga.
0: Dia.
1: Adéu. Bon dia i bona sort.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.
1: Avui anem a recreada màxima.
3: Home, eh? I tant, clar, perquè avui, un dia com avui, però del 1982, ho hem comentat abans, Sony llançava el seu primer compact disc de la història. Anem a escoltar què hi sonava en aquests primers CDs. Avui, l'estop de l'any 1982.

0: Tiger, clàssic de Survivor i també banda sonora de Rocky. I a més, quina música que sonava aquell any, Roxy Music publicaven el seu Modern Disc.
1: Què hem fet malament a la vida? Perquè ara... Què hem fet malament?
0: Com hem arribat fins aquí?
1: Què hem fet malament? Perquè les noves generacions no puguin... gaudir d'aquesta música. Saps que a vegades també em sonen algunes cançons i la meva filla, que ahir va fer 10 anys, les coneix, però cançons dels anys 80, sort encara de que almenys hi ha els mecanismes per recuperar aquesta música.
2: Sí, perquè saps on estan els CDs actualment? En els camps fent d'espantaocells.
0: Sí, és veritat.
3: Ai, sí, quina pena.
1: Bueno, a casa jo tinc uns quants calaixos plens de CDs, també.
2: Sí, sí.
1: Vaig fer mudança i per això me'n vaig treure molt de sobre, però van haver-hi alguns que vaig dir...
2: I els grossos, els LPs aquests, els discs de vinil?
0: Els vinils.
1: Ah, vinils.
2: Tu en tenies, que hi ha paletes.
1: Mira, jo vaig regalar 3.000 vinils amb una ràdio municipal de Girona.
0: Uau!
1: 3.000 vinils.
0: 3.000, eh?
1: Fa molts anys, quan encara s'utilitzaven vinils.
2: Que diu que ara tornen, també.
1: I vaig regalar 2.000 CD singles.
2: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Mira, CD singles, jo tinc uns quants que també hauria de fer alguna cosa. Doncs Roxy Music, amb Bryan Ferry, la seva elegància i cançons com aquesta. I, atenció, una mica més animada, que també arrasava en aquell any, Dexys Midnight Runners, amb Come On Eileen. Come on Eileen, oh, I swear I'm waiting at this moment. Toto van publicar sobretot un disc impressionant, destacable, de la seva carrera, on incluïen aquesta cançó que ha traspassat generacions, també, Àfrica.

0: Què et passa, Badó?
1: Que és tot rock, home. No hi ha...
0: Què volies?
1: Home, doncs, no sé.
0: A veure, demana per un altre dia.
1: Doncs el Raf amb el self-control, per exemple.
0: Ah, home, sí. És que, però del 82 és Raf.
1: No, igual era, clar,
0: igual era el 86, és que crec que és el
1: 85, 86.
0: Jo me la jugo i dic 84.
1: Clar.
0: Mira, demà si vols fer 84, que va ser segons les... No, i això t'ho dic de debò. Segons la ciència, el millor any per la música.
2: Ah, sí, eh?
0: I després el 1969. Segons la repercussió...
1: El millor any per la música, quin any dius que va ser?
0: 1984, segons un estudi que es va fer.
3: Ja sé el que vol fer.
0: Que la gent va...
3: El vol preguntar.
0: A veure què diu el Nil.
1: Atent, Gorka, atent, a veure.
0: Ui.
1: Ets tu? A veure, Nil, bon dia.
4: Hola, buenos días.
1: No, Nil, en català, sisplau. Escolta'm una cosa. Quin any va ser el millor any de la música?
4: Un segon. Ho miro. Mira, si parlem de música en general, no hi ha una resposta objectiva, però el 1967 sovint es considera un any mític, amb discos clau dels Beatles, Pink Floyd, The Doors, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, David Bowie, entre molts altres. Si em dius si et refereixes a música catalana, espanyola o internacional, t'ho puc concretar més.
2: Haver estudiat.
1: No, ja m'està bé. Escolta'm, la cançó de Self Control de Raf, de quin any és?
4: Un segon, ho miro.
1: Pel dia està mirant aquest
4: és del 1984.
1: 1984.
2: Jo t'ho deu mirar.
1: Molt bé.
4: Sí.
3: Què vol dir la Montse?
4: La versió original italiana la canta Raffaele Riefoli. I la versió en anglès, més famosa, és de Laura Branigan, del mateix any.
1: Ah, boníssim. Nil, moltes gràcies.
4: De res.
1: Una abraçada.
4: Sempre un plaer.
1: Bon dia i bona sort.
4: D'acord.
1: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
1: Ara. El Nil, el nostre assistent de la intel·ligència artificial.
0: Mira, si vols, demà fem 1984. Boníssima, juntament amb altres. Acabem les del 82?
1: Acabem.
0: Va, Man Eater amb Dali Hall i John Otis.

0: Aquí hi havia un saxo que t'aixeca els pèls, te'ls posa de punta, eh? El
1: saxo
0: aquest... Oh! Quina meravella.
1: I acabem amb Pointer Sisters i la seva...
0: Un moment. Ah, no, que em pensava que entrava el saxo.
1: Ai! I la seva...
0: No, porta, no.
1: Haurem d'esperar una mica més.
0: Això m'ha recordat una mica allò. Lady! No.
2: T'ho prometo, t'ho anava a dir ara, eh?
1: Que no arribava mai. No arriba mai. Va, tanquem amb l'energia de Pointer Sisters i la seva I'm So Excited.
0: Gràcies, Montse.
1: Ah, boníssimes.
0: Gràcies per reviure novament aquesta música tan fantàstica. 3:15 d'avui del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Vinga, anem als truquillos del dia.
2: Oi, els truquillos, podries explicar-lo de la multa.
4: Ostres, lo de la multa.
1: Ai, és veritat. Ai, és veritat.
0: Ho he pensat, he anat al lavabo, he pensat a mi mateix, dic, no cal, no.
1: T'has frenat, eh?
0: No cal,
1: millor
0: no cal.
1: Millor
0: m'ho estalvio. No m'ho estalvio, perquè me'ls haig de creuar cada dia. A veure, primer, truquillos, el glaçó per treure un cop a la catifa. Si un moble ha deixat la marca a les potes a la catifa, sabeu que queda aquella marca?
1: Sí.
0: Heu de posar un glaçó a sobre. Quan es fongui, aixuga la zona i aixeca les fibres amb una cullera o un raspall. D'aquesta manera recuperareu el forat aquell que ha deixat. No riguis, no riguis. El segon, el clip per trobar el final de la cinta adhesiva.
4: Home, aquesta
1: home.
4: És bona, eh?
1: Sí,
0: aquesta,
1: com va?
0: Home,
1: prenem nota, digues.
0: Heu d'enganxar un clip, un petit clip, a l'extrem del celo, a la cinta adhesiva, abans de guardar-la.
1: Quina ràbia que us fa.
0: La pròxima vegada, que trobareu inici immediatament, que si no, allò estem
1: estàs
0: una hora
1: allà. Estàs allà una hora allà, eh?
4: Ai, sí.
0: Doncs un clip allà posat. No ho fareu mai a la vida, no. Però jo us ho dic. I a l'últim, el paper de cuina per conservar l'enciam.
1: Això.
0: Heu de posar una mica de paper de cuina dins del recipient on guardes l'enciam.
1: Però escolta, això...
0: Absorbirà
1: això...
0: part de la humitat. Espera, un
4: això ho fa ma mare i funciona.
0: Veus? I ajudarà a mantenir-ho cruixent més de temps.
1: Això no ho vas dir ahir, el del paper de cuina?
0: Sí, però...
1: Què passa amb el paper de cuina? Hem de gastar el paper de cuina per tot?
0: Ahir era el calaix de la nevera. Ara, dins del recipient on guardes l'enciam.
1: Però si és el calaix...
0: Són coses diferents. No, pot ser un recipient, que pot ser un tàper que el tens al costat de la cafetera.

0: Bé, ho explicava abans sí. L'Ares, no, l'Oriol. Entrem en matèria. La Catalaneta ens porta avui un pla per aquest cap de setmana que ha nascut a Barcelona, però que no hi podem entrar tots.
1: Exacte,
0: perquè... els que estem aquí, no, eh?
1: No, els que estem aquí jo crec que no, que de fet us ho volia preguntar.
2: No, 85 no arribem.
1: Ara veurem, perquè us ho preguntaré. Aneu refrescant exactament la vostra alçada, perquè ja us avanço que aquest cap de setmana comença un esdeveniment d'altura, que és el Tall People Night de Barcelona, com ens explicava abans l'Oriol, un esdeveniment només per gent alta, que podrien ser, per exemple, la família de Pau Gasol, i que jo crec que nosaltres no hi podríem entrar. A veure, vosaltres, més o menys, quina alçada feu?
2: 1,83.
3: 1,60.
0: 1,73.
1: Tu, Montse?
4: 1,64. 63, segons l'última vegada, vaig dir, m'he encongit un centímetre, què passa?
1: Sí, perdona. 68, tots fora.
0: A partir, li vaig preguntar al pediatre que vaig portar els nens, i dic, escolta, perquè està a Medina i em vaig posar jo també, vaig aprofitar i dic, he perdut un centímetre. A partir dels 40 comencem a perdre.
1: Què dius?
0: A partir dels 40.
4: Sí, però això d'anar ràpid o què?
0: Eh? Home, jo he perdut un centímetre.
1: Però pensava que començava més tard. Quan, no?
0: Perdona.
1: Que dic, que jo em pensava que això començava més tard, d'anar perdent centímetres.
0: No, a partir dels 40.
4: Ens ha passat ja, Badó, eh? A mi m'ha passat igual.
0: Ara és, a partir de la setmana que ve, a partir del gener, tu...
3: Com comenci a perdre, no em veureu.
1: Doncs bé, com abans ens deia l'Oriol, l'altura mínima per ells és 1,85, per elles 1,72. Si fas més de 2 metres, escolta, t'emportes un xupito gratis que no està gens malament. I atenció, perquè coronen el Tall King i la Tall Queen, el rei i la reina més alts de l'esdeveniment, amb un trofeu i 50 euros, que no està gens malament. Escolta, bueno, que la vida està molt cara i això segur que t'arregla una mica. A més, us he de dir que, compte, no mentiu, perquè a la porta... en mesuren. Mesuren a la gent. Per tant,
0: la setmana abans de pujar el Dragon Car, eh?
1: Oh, clar.
2: Sí, com
1: res de talonets, res d'alces, no mentiu, com per exemple alguns homes mentiu amb alguns altres centímetres que allargueu, eh? Ahí lo dejo. No ho feu, perquè aquí, si no, tothom ho veurà, us ventilaran, quedareu en evidència i apa.
2: I aquests també es perden, aquests altres centímetres, o no?
1: Això no ho tinc tan clar. Mira, això ja ens ho direu d'aquí uns anys vosaltres.
4: Però quin moment més indignant, no? Que et mesurin allà a la porta, que no donis la talla, que hagis de marxar.
1: Imagina't. Clar, exacte. És una pressió, no?
2: O que portis tacons, te'ls treguis.
4: Te'ls treguis i diuen no.
1: Abans estàvem parlant de les dates. Quan comença això, doncs, com hem avançat, demà divendres 2 d'octubre, ja estan totes les entrades exaurides. Per
0: en
1: això,
0: sèrio?
1: També... Sí.
0: On es diu que es fa, això?
1: Això es fa al Sky Ciner, al carrer Aragó. Demà és Nin Millennial, però és que el dissabte 3 d'octubre tenim el Tardeo de més de 40 a Fira Provença. I com tot això ha volat i ja no queden entrades, han tret noves dates. Per quan? Apunteu diumenge 11 d'octubre i dissabte 12.
0: Apunteu si teniu alçada.
1: Exactament.
2: Tu saps la quantitat, no sé què passa amb les dones, però sí que és cert que en els comentaris hi ha moltes dones que diuen sí, però després saldran a vendre a buscar-nos a les pequeñas, que són les que més gustamos a los altos. No sé si
1: hi ha
2: aquest fetitxe de la gent alta que els agraden baixetes.
0: Però hauríem de contraprogramar això amb una festa de petits.
3: Sí. T'ho juro que ja ha sortit noies a xarxes,
2: sí,
3: és que
2: arrel del
3: meu algoritme m'està mostrant noies que diu, per què nosaltres no anem a fer-ho també nosaltres?
0: Ho trobo, de veritat, és molt discriminatori, això.
3: Jo el que no sé és que estigui sold out, hi ha gent més alta del que imaginàvem. Sold out, sí. Però en qüestió de veritat s'ha fet superviral.
0: Si ho fem de petits, ens faltarà Sant Jordi.
3: Ho reventem.
1: Hi ha hagut un èxit tan aclaparador que, de fet, a Madrid i a Lisboa també hi ha noves entrades, o sigui...
0: Perdona, et dic una cosa, Ares. A més, estarà ple de gent alta i, a més, feliços tots. Ah. Allò que he dit abans, que no suportem la gent feliç. Allò, feliços tots allà en el... Va.
3: És que clar.
0: Vas?
1: No, i escolta, però és que quan
4: des de balsada tothom
3: feliç. Des d'allà dalt la vida es veu diferent. Si jo de vegades penso... No, jo faig la broma amb la meva parella, li trepo. Dic, vull trepo per fer-li un petó. Has de trepar amb el meu 1,60 m.
0: Tots amb gorro de llana que han d'anar amb el fred que fot a davant.
2: A més, pobres desgraciats no poden ni menjar iogurts, aquesta gent, perquè quan els arriba l'estómac ja està caducat.
1: Quan creieu que costa l'entrada per aquest esdeveniment?
3: Digues-ho tu, si tot no anirem.
1: 15 euros, però és que la cosa ha pujat a 18. Per tant, per aquestes últimes dates que queden, doneu-vos pressa, perquè si no, escolta, haureu de deixar-vos un ronyonet per anar-hi o directament no hi podreu anar. De qui és aquesta idea? Doncs de l'Eloi Rodríguez, un català que fa 1,93,
4: wow.
1: Que segurament ha sigut la persona més odiada als concerts i que ha sortit amb el cap tallat a totes les
4: portes.
1: Sí, segur. I que es veu que parlant amb les seves amigues li van dir, escolta, és que a Barcelona no trobem gent alta. I d'aquí, una mica també d'aquesta necessitat personal, va dir, doncs escolta, creieu aquest esdeveniment i que a sobre té les intencions de que es converteixi en un club a nivell mundial o europeu. O sigui,
0: perdona,
1: això va...
0: A veure, ben pensat, o està el tema? Pensa't que...
5: instant és un i no repetirà. Sento que el boig...
1: I per últim, jo us porto una proposta de sis catalans que crec que haurien d'anar a aquest esdeveniment, que, escolta, són gent d'altura, no? Comencem amb el Xavier García Albiol, que fa 2 metres. Escolta, Xavier, que t'emportes...
0: Perdona.
1: Un xupito.
0: Jo recordo un programa de tele, ja ho vaig explicar una vegada aquí, fent un programa de tele, cuinant amb el Xavier García Albiol...
1: I què?
0: Que jo estava al costat, vaig demanar si que em portessin... que em portessin un tros de fusta, perquè us ho dic de veritat, que semblava el clauer de...
3: No entràveu al plano, els dos.
0: Feia angúnia la imatge.
1: És altíssim.
4: Recordo aquest programa, que jo també hi era aquell dia, i va cuinar uns espaguetis carbonara.
0: En sèrio?
4: I eren molt bons.
0: En sèrio?
4: Sí, que ens vam quedar tots, mira, la carbonara no li surt malament a l'Albiol.
1: De fet, l'Albiol hauria d'agafar ell mateix i penjar les garnaldes de l'arbre de Badalona, a l'arbre de Nadal. No li cal una escala.
0: Més alts que
1: abans. Més alts. Seguim amb el Joel Joan, que segurament està a les antípodes ideològiques de García Albiol, però escolta, podran allà fer un bon xin-xin en aquesta festa dels alts.
0: Que fa 1,90.
1: Que fa 1,90. I qui també ronda l'1,90 és el Xavi Coral, el periodista. I té molt mèrit perquè és sense tupé de 2 centímetres. Amb aquesta calva brillant que té, meravellosa. I seguim perquè tenim més gent. En aquest cas, una política que també és d'altura, que és Laura Borràs. No sé si ho sabeu, però en molts articles d'opinió se l'ha batejat com la geganta o la geganta del Pi. No sabem concretament l'alçada que fa, però sí que sabem que supera amb escreix el mínim. Per tant, una dona d'altura. Una altra, Judit Mascó, amb 1,76.
0: Les noies quin tall tenen que tenir en aquesta festa?
1: Les noies és a partir de 1,72.
0: 1,72, sí. Molt bé.
1: La Judit Mascó, per tant, podria entrar-hi perquè fa 1,76 sense talons, per tant, també té molt mèrit. I aquí se'ns ha colat una, que és la Laura Escanes, que jo crec que entra pels pèls, perquè diu que fa entre 1,71 i 1,74. No sé si us heu fixat en una cosa. Aquí tothom sembla que sempre es posa uns centímetres de més pel que fa al tema de l'alçada, però, en canvi, amb el tema de l'edat, ens anem restant. Us heu adonat?
0: Sí.
1: No us ha passat a vosaltres?
0: A l'alçada ens posem, l'edat ens traiem, eh?
3: No és veritat, jo no em trec res.
1: No, això és el que us volia preguntar.
2: Ràbia, ja t'arribarà, ja t'arribarà. No,
0: Ares,
1: no us heu tret mai
0: anys. Estem parlant de la gent que és feliç.
3: Sí, que
0: estan molt feliços.
1: Però algun centímetre de més segur que us heu afegit, no? Va, confesseu.
4: Jo no. Al contrari, t'he dit que me n'he tret perquè m'ha sortit l'altre dia i m'han dit, fas un centímetre de fals. Jo feia abans un mes. Jo feia 1,64, ara faig 1,63.
0: I això va avall, Montse.
4: I això va avall, anem a regar molt malament.
0: Georgina,
1: conclusió, la mida importa, amb tot.
0: La mida importa. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per cert, avui, si fos festiu, aniríem a...
6: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Aniríem a Bon Dia i Bona Sort i, a més, aniríem a...
3: Aniríem avui, si fos festiu, a Montgai.
5: Atureu la bellesa un instant, la tinc a les mans.
3: Doncs sí, Montgai, un poble de la Noguera, a Lleida, la meva Lleida. Avui és un molt bon dia per anar-hi perquè comença el Montgai Màgic, que és la fira de màgia al carrer que s'allarga fins diumenge. I no és una fira petita, eh? Precisament aquest any hi ha 62 mags, 129 espectacles i 14 espais repartits pel poble. La gràcia és que durant aquests 4 dies Montgai es converteix pràcticament en un escenari gegant. Hi ha mags professionals, amateurs, tallers, mercat màgic i altres activitats perquè la gent també aprengui alguns trucs. La fira va començar l'any 2008 i va ser pionera a Catalunya com a certamen de carrer dedicat exclusivament a la màgia. Aquest any hi ha noms internacionals com l'il·lusionista cubà Ernesto Planas, que és famós per un número visual amb paraigües, Álvaro Cortés, que va començar a Montgany, i alguns més, no us avanço tota la programació, però jo aniria a Montgai.
0: Doncs avui ens anem a Montgai i nosaltres ens anem a esmorzar. Moltes gràcies, Georgina, gràcies. Ares, moltes gràcies. Gràcies, Oriol Clavell, i gràcies a l'audiència del Bon Dia i Bona Sort i als espectadors de Gadoscat. Tornem demà a partir de les 6 en punt del matí, com si cada dia fos estiu. Us deixem amb la Gemma Nierga i el Cafè d'Idees. Que tingueu un bon dijous 1 d'octubre.
7: Bon dia, són les 8. El govern té 24 hores per convèncer Junts i PNB perquè convalidin els dos decrets d'habitatge.
8: L'aritmètica, Gemma, és molt complicada. El sindicat de llogateres demana el sí a les propostes. La pressió social cap als polítics dels darrers dies és enorme i veurem com es tradueix demà en la votació al Congrés.
7: Us hem de dir que avui s'asseurà a la taula del Cafè d'Idees La portaveu del govern, Elma Said, la veritat és que no és una entrevista senzilla perquè són tantes les crisis obertes, habitatge, Ceuta, la corrupció, que intentarem plantejar totes les preguntes.
8: I per cert, si aneu en moto o en patinet, llegiu-vos bé les noves normes de trànsit que entren en vigor avui mateix.
7: I que després explicarem. De moment, 1 d'octubre, obrim ja el mes d'octubre i obrim també el Cafè d'Idees.

0: L'oposició i també els socis d'investidura endureixen el to contra el govern en el debat de política general. Junts, fins i tot, porta avui a votació al ple la reprovació de Salvador Illa.
1: És una petició extraordinària amb la qual els juntaires reafirmen el seu malestar. Mònica Sales, en una intervenció molt dura, ha convidat els socis d'investidura del govern a sumar-s'hi i ha dit al president Illa que no és digne del càrrec. Els de Puigdemont també volen que el Parlament demani el cessament de les conselleres d'Interior i d'Educació per les crisis obertes als seus departaments.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la.
3: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me, va.
0: Esquerra i Comuns descarten donar suport a la proposta des dels de Puigdemont, tot i que sí que reclamen més ambició al president de la Generalitat. Els Comuns l'acusen de ser còmplice de la crisi d'habitatge, mentre la CUP planteja intervenir al mercat i mira de reull a Junts.
4: No ho farem, president. Crítics, però no farem oposicions destructives. No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense guanys reals en sobirania no tindrà les eines per fer front als reptes que tenim al davant.
5: I que anem a guanyar el dia a dia davant de tots aquests monstres. Perquè sí, la seva ambició no té límit, però és que la nostra paciència sí. El que necessitem és un govern que defense a la seva gent davant dels voltors.
6: I també diria això amb això als diputats de Junts. Si parlen de la sobirania que ha de guanyar Catalunya, votin a favor.
1: En canvi, pels partits de dreta i d'extrema dreta, la gestió del govern és un fracàs. Els populars acusen els socialistes d'haver cremat el mercat immobiliari. Vox titlla el president de mentider i Aliança Catalana li recrimina un gir cap a l'extrema esquerra. En la rèplica, Salvador Illa ha demanat al líder dels populars coratge per reclamar el finançament.
3: Aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya? Ja que ho ha tingut a l'àmbit del partit per defensar un finançament millor per Catalunya.
4: És un model que ni té una majoria superàmplia aquí i és que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest truño?
7: Como le he dicho, han traído inseguridad jurídica, atraco fiscal, invasión migratoria, falta de suelo y burocracia.
8: Es dediquen a reservar immobles per a famílies immigrants, finançant així la tercermundització del país.
1: El president ha sorprès amb un últim anunci. La Generalitat crearà 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat en 4 anys. El pla preveu una inversió de gairebé 900 milions d'euros i la construcció de 15 noves residències. També preveu incorporar a la xarxa pública gairebé un terç de les places privades, ja que ara mateix, i segons l'executiu, hi ha 18.000 persones en llista d'espera. Precisament avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. El ple es reprèn avui amb una iniciativa que pretén endurir les penes de presó per a qui tingui armes de manera il·lícita. La mesura que impulsa el govern pretén lluitar contra la proliferació d'incidents amb arma blanca al carrer. Si tira endavant, s'hauria d'elevar el Congrés, que té les competències per reformar el Codi Penal. Els Mossos alerten que el crim organitzat guanya presència als barris. L'any passat van desarticular 98 estructures criminals.

0: Aquest matí està previst un desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona. El sindicat de llogateres fa una crida per aturar-lo, i és que la pressió per la crisi de l'habitatge continua als carrers, pendents de la votació demà dels dos decrets d'habitatge. Aquesta ha estat la segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya.
1: A Barcelona és pràcticament impossible trobar un pis, tot i que tinguis un salari normal.
2: No poder tenir una vida digna, perquè al final es menja gran part del sou un alquiler.
3: Exigir als sindicats laborals que prenguin la lluita per l'habitatge també i que escalin fins i tot a una vaga general.
0: L'acampada de la Puerta del Sol segueix plena de gom a gom. El sindicato de inquilines pressiona perquè tots els partits votin a favor dels dos decrets de vivenda. Anem en directe a la plaça madrilenya. Àlex Cabrera, molt bon dia. Demanen a tot l'arc parlamentari que els escolti.
4: Exacte, bon dia. Des del Sindicato d'Inquilines de Madrid mantenen la pressió al govern, però també als seus socis parlamentaris, perquè demà divendres, en només 48 hores, s'aprovin aquests dos decrets que afavoreixin l'accés a l'habitatge. Diuen que no els serà prou amb el primer, que porta, recordem, tot aquest conglomerat de mesures, sinó que volen el segon, el de la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. Un altre element de pressió, i ho poden veure, és que es manté aquí, a la Puerta del Sol, aquesta acampada. Ja és la cinquena nit en què centenars de persones dormen en aquesta cèntrica plaça madrilenya, i cada vegada, ho hem d'explicar també, són més les tendes que hi ha aquí instal·lades, acabem de fer una volta i fins i tot s'estan estenent fins als marges. Aquí hi ha gent que porta des de dissabte, molts al matí van a treballar, després tornen, però altres no han marxat en cap moment i diuen que no ho faran fins que el govern no afavoreixi aquestes mesures perquè tothom tingui un sostre digne. Ara bé, el temps de l'acampada, l'acampada va a la seva contra, perquè avui acaba el termini que va donar la Comunitat de Madrid a la delegació del govern perquè es desallotgi aquesta plaça. A més, ahir l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va afegir també més pressió i va denunciar que hi ha tendes, que hi ha llambordes de grans dimensions i també ganivets.
0: Gràcies, Àlex. Aquesta serà una pregunta que segur li haurem de fer a la portaveu del govern, Elma Saiz, si el govern té previst desallotjar o no la Puerta del Sol. La pressió del carrer pot ser clau per inclinar la balança dels grups parlamentaris que encara no han anunciat el seu sentit de vot. Queden 24 hores per la votació dels dos decrets i el govern encara no té lligats els suports necessaris per convalidar-los.
5: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista. Se ha trabajado mucho los dos decretos, particularmente uno que llevamos muchos meses trabajando en él, y yo espero que puedan ser convalidados.
0: Pedro Sánchez confia en que podrà aprovar els textos. Avui es publica al BOE el segon decret, el que obligaria el propietari a indemnitzar el llogater amb fins a 12 mensualitats si rescindeix el contracte sense justificar.
6: El decret protegeix els desnonaments fins a finals de 2030. Destaca l'ampliació de la protecció, sobretot de persones vulnerables i sense alternativa habitacional, que no podran ser desallotjades si l'habitatge pertany a un fons. En cas d'impagament, les comunitats autònomes es faran càrrec del lloguer si no ofereixen una alternativa i el llançament quedarà suspès. Amb una excepció, si el propietari és vulnerable o té menys de dos pisos, el desnonament continuarà. Els que baixin el lloguer més d'un 5% podran deduir-se el 100%. En el cas dels llogaters amb rendes baixes, podran desgravar-se un 10%. També es regula el lloguer d'habitacions. El propietari no podrà guanyar més cobrant per separat que llogant l'habitatge sencer. El decret impulsarà préstecs al 0% d'interessos per la compra del primer habitatge amb un màxim de 50.000 euros. El segon decret inclouria la pròrroga automàtica i obligaria el propietari a indemnitzar el llogater amb fins a 12 mensualitats si rescindeix el contracte sense justificació.
0: A Moncloa es mostren optimistes. Esperen poder tirar endavant, com a mínim, el primer decret que conté el gruix de les mesures de vivenda.
7: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, diu que estan preocupats per algunes parts del text, mentre que Pablo Fernández de Podemos avança que acceptaran el que digui el sindicat de llogateres. El PNB reconeix que el govern ha recollit alguna de les seves propostes, però vol veure la lletra petita, el mateix que diu Esquerra, Bildu i Compromís, i el BNG, que votaran a favor encara que els hi semblin insuficients. L'aritmètica parlamentària és complicada. Si, per exemple, Junts vota en contra, cauria el decret. Però si s'absté i el PNB i Podemos voten a favor, s'aprovaria.
8: decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. I aquest Reial Decret no atura els fons voltor.
9: El viernes, pues nosotros haremos lo que está pidiendo el sindicato de inquilinas, pero tenemos muy claro que la movilización continúa.
10: No es lo que queríamos, pero lo hacemos por responsabilidad.
11: Vamos a revisar hasta última coma.
12: ¿Tú no ratificas entonces?
11: No.
12: Contradices de Junqueras.
7: El Partit Popular ja ha anunciat el seu no i Alberto Núñez Feijóo acusa Sánchez de trampós. En la mateixa línia està Vox. Pepa Millán diu que els dos decrets d'habitatge són la penúltima estafa del govern.
13: El gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo. Los españoles no merecen un gobierno tramposo.
14: Pues nos parece la penúltima estafa del gobierno. Es la performance que ha montado el gobierno, pues para eso, para pretender escribir con una mano el BOE y con otra la pancarta.
0: La patronal PIMEC avisa que en matèria d'habitatge no es poden fer trampes i reclama consensos que no generin inseguretat jurídica.
15: El president de PIMEC reconeix que l'habitatge és un tema que preocupa. Ho ha dit durant la 39a edició dels Premis de la Confederació Empresarial, que han comptat amb la presència de la ministra Elma Saiz. Antoni Cañete també ha reivindicat el paper de la petita i mitjana empresa.
16: Demanem que realment hi hagin consensos i sobretot que es pensi i es legisli pensant primer en els petits per fer-nos grans.
15: Els guardons han reconegut iniciatives empresarials que han contribuït al progrés social i econòmic de Catalunya.
0: Han passat dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta i el primer a declarar davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga el cas ha estat el president de la ciutat autònoma.
7: Juan Jesús Vivas sosté que els dies previs va trucar a la Moncloa en 10 ocasions advertint de la greu situació en què es trobava la ciutat, perquè, diu, havien detectat un increment notable d'entrada de migrants. Assegura que només li van respondre en 3 ocasions i es va desestimar la seva petició d'activar l'emergència nacional. Fons del govern desmenteixen el president de Ceuta.
17: És el assunto més grave que ha ocurrido en nuestro país desde el punto de vista de la seguridad nacional en los últimos 50 años, por lo menos. Los ceutíes y todos los españoles tienen derecho a conocer la verdad. Si Ceuta naufraga, naufraga toda España.
0: Sobre Ceuta també n'ha parlat el president francès durant la seva compareixença al Palau de la Moncloa. Ha donat per fet que l'entrada massiva va ser exterior i múltiple.
7: Així, Macron, que també ha marxat ja cap a París, demanava solucions per defensar les fronteres europees, però insisteix en la humanitat i recorda que els països comunitaris comparteixen uns valors i unes lleis en matèria d'immigració que s'han de respectar.
0: Rússia amenaça amb utilitzar armes nuclears si l'OTAN intenta aïllar Kaliningrad, un enclavament rus situat al mar Bàltic entre Polònia i Lituània.
7: Moscou diu que la regió està en risc per l'activitat militar que hi ha a la zona i que ha augmentat especialment des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. L'Aliança Atlàntica ha respost per escrit al Kremlin assegurant que no hi estan realitzant accions que puguin suposar un perill. El secretari general de l'organització, Mark Rutte, afirma que no existeix cap amenaça imminent.
0: Israel està investigant com a atac terrorista l'apunyalament d'un pilot durant un vol entre Dubai i Tel Aviv. Assegura que l'objectiu era fer estavellar l'avió i que és possible que Iran hi sigui al darrere.
7: L'avió, que transportava unes 170 persones, va descendir 6.000 metres en pocs minuts quan sobrevolava Jordània. Un passatger i un membre de la tripulació van neutralitzar l'atacant mentre intentava sabotejar l'aeronau. Finalment, un tercer pilot va aconseguir fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita sense més incidents. Tot això passa durant la precampanya electoral i Netanyahu ordena que es reforci la seguretat.
0: El judici a Roger Espanyol finalitza avui, 1 d'octubre de l'any 2026, coincidint amb el 9è aniversari dels fets a l'Audiència de Barcelona.
7: Els Mossos han descartat que l'escopeter de la Policia Nacional l'apuntés directament. Han assegurat que després d'analitzar les imatges recopilades, l'arma està inclinada i apuntant cap a terra. Assenyalen que la bala de goma rebota i posteriorment impacta l'ull de Roger Espanyol. Paral·lelament avui, a 11:15, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ofereix una declaració institucional amb motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
0: I avui també us expliquem que els Mossos investiguen el suïcidi d'un home a l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van trobar el cos sense vida al local comercial que regentava després que un amic avisés el 112, tot i que s'ha vinculat la seva mort a un possible desallotjament de l'establiment el proper 5 d'octubre, tant fonts policials com municipals asseguren que no existia cap ordre de desnonament.
7: I també us volem explicar en format més breu els últims detalls que es coneixen de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pera.
18: El jutge de Viella ha demanat a les companyies telefòniques que aportin informació sobre quins números de telèfon es van connectar a l'antena que proveeix la zona durant els dies 25 i 26 de desembre. Vol esclarir si a la casa hi havia terceres persones al costat del mort. La seva parella, Belén López, sempre ha assegurat que estaven sols.
19: Continua el judici del cas del nadó maltractat el març passat que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron. Avui declararà la cosina de la mare i el pare de la criatura. Serà el segon cop. El primer va ser a l'inici de la investigació quan les sospites de maltractament estaven enfocades en els dos progenitors. Han declarat ja diversos sanitaris de l'Hospital del Mar i del de Sant Pau que van atendre el nadó dies abans. Asseguren que no van veure cap lesió sospitosa. Ara els Mossos proposen rastrejar el mòbil dels pares per saber si van estar sols amb el nadó.
20: Entra en vigor el nou paquet normatiu dissenyat per la DGT que pretén reordenar la convivència als carrers i carreteres. Entre les mesures més destacades, l'ús obligatori del casc en el patinet i el funcionament dels semàfors. El verd i l'àmbar no podran coincidir. Aquesta reforma del Reglament General de Circulació se centra en la protecció dels usuaris vulnerables i pretén aconseguir una convivència entre els vehicles tradicionals, les bicicletes, les motos i els de mobilitat personal.
0: El Barça arrasa amb un 0-6 en el seu primer desplaçament a la Champions femenina al camp de la Roma.
7: Les blaugranes lideren el seu grup amb 6 punts a l'espera de la resta de resultats de la jornada. L'equip de Pere Romeu va ser molt superior, tot i que el descans només guanyava per 0-2. Els gols els van marcar Graham Hansen i Claudia Pina amb un doblet cadascuna, Eva Payor, i un autogol de les italianes després d'una jugada també de Graham. Van Hasten va tornar a jugar després de la seva lesió i Aitana va reaparèixer a Europa. Propera parada al Clàssic de Lliga i animant l'afició, Patrick Guijarro.
21: Culés, ya tenemos la segunda victoria en Champions. Os esperamos el domingo en el Spotify Camp Nou para el Clásico. Som-hi!
0: I els metges del Barça avaluaran avui l'edema muscular a la cama dreta de Rafinha, que l'ha obligat a deixar la concentració amb el Brasil. Mentrestant, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després de la seva suplència. Diu que properament n'explicarà els motius.
7: I en bàsquet, l'Espart Girona no disputarà l'Eurolliga aquest curs. Les gironines es jugaven l'accés a Fontajau davant l'Emlat Konut de Turquia, que les ha derrotat per 69-81. Ara jugaran l'Eurocup. Tampoc no se n'ha sortit el Kitsanes Manresa en el primer viatge a l'Eurocup. Els vegencs han caigut a la pista del PAOK grec per 93-78. I a l'Ilerna Lleida han operat amb èxit el genoll esquerre de Tudianyé. El senegalès serà baixa tota la temporada.
0: El Barça s'enfronta avui al vespre amb hongarès per revalidar el títol a la final del Mundial de Clubs d'Handbol que juga a Egipte. A la Lliga Europea, debut amb derrota del Franking Granollers a la pista del Flensburg, alemany, per 40-31.
7: I l'Atlètic Barceloneta suma el seu segon títol de la Supercopa d'Europa de waterpolo. A la final, a partit únic a la piscina de Sant Sebastià, els mariners es van imposar el Marsella, campió de l'Eurocopa, per un 10-8, un penal sentenciat per Bernat Sanahuja a poc més d'un minut del final. Va sentenciar un partit molt igualat, però en el qual el Barceloneta va anar sempre per davant.
0: I ja sabem quina ciutat acollirà la gran festa del cinema espanyol. Els Goya se celebraran a Pamplona en una cerimònia que tindrà lloc el 6 de febrer de l'any 27.
7: Sí, Gemma, la ciutat navarresa ha estat l'escollida per acollir la gala de l'edició número 41 dels Guardons. L'encarregat de fer l'anunci va ser el president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez Leite. Entre els noms que ressonen com les grans favorites, La Bola Negra, El Ser Querido o Amarga Navidad. Encara queden molts detalls per conèixer, però la gran pregunta és la mateixa de cada any. Quin serà el film que agafi el relleu a Los Domingos com a millor pel·lícula?
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del pla Inuncat davant la previsió per aquest dijous de pluja intensa a bona part del territori.
7: Sí, Gemma, comença l'octubre, s'acaba la treva i li volem preguntar al Sergi Lores quina és la previsió i quin és el nivell d'aquesta alerta, Sergi.
1: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, canvi de mes, l'octubre comença amb un nou canvi de temps i amb aquest nou episodi de forts xàfecs, tempestes i, sobretot, aiguats a partir del migdia, tarda i nit, especialment cap a les comarques de l'interior i, sobretot, del sud de Catalunya. Ara en parlarem. De moment, comencem fent un cop d'ull a les temperatures que tenim a hores d'ara, ambient fresqueta cap a l'àrea del Pirineu, suau a la resta, fins i tot la nit novament ha estat tropical, la primera matinada a molts de l'octubre, a molts punts a l'interior, especialment del prelitoral i també de la costa, no s'ha baixat dels 20 a 23 graus de temperatura. De fet, són valors que han baixat una miqueta cap a l'oest, en canvi han pujat en sectors del litoral de Barcelona i també de Girona. Tot plegat aquest matí amb tempestes que es formen just enfront de la costa empordanesa, on fins i tot s'ha vist llampegar o es veu llampegar encara a hores d'ara. A la resta, però, tensa calma a l'espera que es vagi animant la situació, sobretot entre mig matí i abans del migdia, especialment cap a alguns sectors de la costa. A hores d'ara, el cel, amb molts núvols de tipus alt, mitjenc, fins i tot de tipus baix cap a la costa, tot plegat després del front que ahir ens va creuar i que va deixar quantitats de 20 a 30 litres per metre quadrat cap a alguns sectors de Ponent. Continuem amb l'anticicló instal·lat cap a centre Europa, amb la seva posició, el que ens injecta és ben humit, amb molt recorregut marítim que s'acaba barrejant amb la presència d'aire fred en alçada, amb aquest aire càlid i humit en superfície, al xocar amb les muntanyes, el que genera és aquesta nuvolositat convectiva i també la formació d'aquestes tempestes i precipitacions que durant aquestes pròximes hores podran ser molt intenses cap al nord de Castelló i també cap al sud de Tarragona, especialment cap a les Terres de l'Ebre. Així doncs, durant aquest matí, variabilitat amb estones de sol o ressol cap a les comarques del nord de Catalunya, però un cel força més carregat de núvols cap al litoral i especialment cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb possibilitat ja d'aquests primers ruixats localment intensos i amb tempesta, sobretot cap al litoral i prelitoral de Tarragona i sud de Barcelona abans del migdia. També algun primer ruixadet cap al Pirineu més oriental. A la tarda, migdia i tarda, s'embolica la troca amb xàfecs i tempestes a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Ponent, punts del litoral i prelitoral, sobretot sud de Barcelona i especialment de Tarragona. I a última hora, la pluja s'intensificarà i amb ganes cap a les comarques del sud de Catalunya. Hi ha avisos activats en aquest sentit a les comarques de Ponent i també a les del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre per intensitat de precipitació de 30-40 litres en una hora i per acumulacions de fins a 100 litres en qüestió de només 3 o 4 hores en totes aquestes comarques. Per tant, precaució, tot plegat davant una jornada marcada per aquest vent de gregal i llevant, que s'intensificarà sobretot amb el pas de les hores, alterant la situació marítima en molts trams de la costa i amb temperatures que baixen entre 1 i 3 graus respecte ahir, per tant, màximes que es quedaran al voltant dels 23 a 29 graus a la majoria de comarques. Compte, Gemma, perquè de cara a demà la situació encara s'hi mantindrà complicada cap a les Terres de l'Ebre, on els aiguats i les pluges podrien ser molt abundants.
0: Molt bé, Sergi, gràcies. Després a les 10 t'esperem aquí al plató. Fins després, 8 i 23 minuts. De seguida se sabrà aquí amb nosaltres la ministra i portaveu del govern, Elma Saiz. Però abans la lectura de premsa. Marc, bon dia.
2: Què tal, Gemma? Bon dia.
0: Ha cridat l'atenció la portada d'un diari que dedica pràcticament tota la portada a aquest incident de vol que hem explicat a Israel.
2: Sí, és el diari El País que dedica tant el titular com la fotografia de portada a aquest incident de l'avió de Fly Dubai. I aquí tenim el titular, un vol a Israel frega la catàstrofe després que un pilot apunyalés a l'altre. I la fotografia de portada, com veieu, és la d'un d'aquests passatgers rebut a l'aeroport Ben Gurion de Tel Aviv. Destaca aquesta frase del passatger: vaig cordar les mans del terrorista amb uns auriculars. També fa referència El País a la portada de l'amenaça russa a l'OTAN amb l'ús d'armes nuclears.
7: I aquest cas de l'avió també està portada dels diaris editats a Catalunya?
2: Sí, en aquest cas la fotografia, no tant els textos, que tenen també alguna diferència. Veiem que tant el diari Ara com La Vanguardia aposten també per aquest incident del vol a Israel. El diari Ara, portada amb fotografia per un dels passatgers, el mateix que sortia a la portada del diari El País, al costat de Benjamin Netanyahu, i a La Vanguardia, en canvi, la portada és per la rebuda d'aquests passatgers directament a l'aeroport. El diari Ara titula Respecte al decret d'habitatge, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge i ho comenta a la part inferior de la portada. El que sí que per La Vanguardia és el tema principal i és aquesta bretxa territorial. Diu La Vanguardia, Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies.
0: El Mundo ha optat per aquesta amenaça de Rússia a l'OTAN i l'ús d'armes nuclears.
2: Sí, ja sabem que el diari El Mundo en aquestes últimes setmanes està posant molt el focus també en el paper de Rússia i de l'OTAN en aquesta guerra híbrida. I fixeu-vos en la fotografia perquè a mi em crida molt l'atenció. És una xarxa i és un franctirador. És la ciutat ucraïnesa de Kharkiv que s'està protegint contra l'arribada d'aquests drons russos petits i que ja estan atacant, segons el diari El Mundo, alguns habitatges i algunes parts del territori d'aquesta ciutat. I aquestes xarxes estan instal·lades precisament perquè tot el que cau dels drons doncs afecti el mínim possible. Amb aquest titular, Rússia amenaça per carta a l'OTAN amb utilitzar les seves armes nuclears. També fa referència a les negociacions pel decret d'habitatge. Sánchez diu, en aquest cas, el diari El Mundo, remata els propietaris i espera el sí de Junts i el PNB.
7: Avui fa 9 anys de l'1 d'octubre, Marc, i ens dius que només una portada en fa referència. Quina?
2: Sí, en aquest cas és la del diari El Punt Avui, que fa un dibuix força interessant també a la seva portada. El titular és UO, 1 d'octubre, amnistia sense més excuses. De fet, és la línia que després explicarem que hi ha a la gran majoria de diaris, tot el que bé, de l'1 d'octubre s'analitza amb el que passarà les properes setmanes respecte a l'amnistia. En aquest cas, aquest grafisme que veieu és aquest laberint amb una bandera de la Unió Europea i amb aquesta urna de l'1 d'octubre situada a l'altra punta.
0: Com dius, Marc, tot el que s'analitza de l'1 d'octubre té a veure amb la propera sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, com això pot suposar el retorn de Carles Puigdemont. I en relació a la possible tornada, hi ha un article, el de l'Ekaizer, que és el que més t'ha cridat l'atenció.
2: Sí, és un dels articles habituals que publica l'Ernesto Ekaizer, en aquest cas al Periódico, i el titula amb una pregunta fent referència al que dèiem. A què pot passar amb l'amnistia? Amnistia abans del 27 d'octubre? L'última vendetta. Això és el que diu Ernesto Ekaizer i ho fa en relació al jutge del Suprem, Pablo Llarena, i es pregunta Ernesto Ekaizer si actuarà de seguida en l'aplicació de l'amnistia que podria arribar a la resolució del Constitucional, recordem, el proper dimarts, el 6 d'octubre, i el que planteja Ernesto Ekaizer és que si això es fa abans del 27 d'octubre, això podria permetre el retorn de Carles Puigdemont en el 9è aniversari de la declaració d'independència suspesa. I Ekaizer planteja si això no podria ser també un missatge polític que pogués anar en contra del govern de Pedro Sánchez amb Puigdemont, d'alguna manera, celebrant el seu retorn en una data tan simbòlica per l'independentisme.
7: Deixa'm canviar radicalment de tema. Hi ha una notícia que ara està al focus del món, està allà. És als Estats Units, una dona que estava condemnada a mort ha sobreviscut a dues injeccions
0: letals.
7: Això és
0: increïble. Aquesta notícia és...
7: Demà la veurem a portada, segur.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Ara mateix no exagerem si diem...
7: Però a més no s'acaba aquí, no és que hagi sobreviscut, és que n'hi ha més.
2: No s'acaba aquí. No exagerem si diem que ara pràcticament tot el món està parlant d'aquesta notícia perquè després de gairebé 30 anys l'estat de Tennessee havia condemnat a mort a una dona que havia estat condemnada per l'assassinat de la seva amiga. Ella tenia 18 anys, l'assassinat va ser l'any 1995 i després de gairebé 30 anys el corredor de la mort finalment havien decretat la seva execució. El Tribunal Suprem d'Estats Units l'havia aprovat, però un tribunal federal l'havia suspesa. Tot i així, una hora després, el Tribunal Suprem havia tornat a aixecar aquest ordre i havia dit no, aquesta dona s'ha d'executar, i com explica la notícia del diari El País, a les 8:26 de la tarda hora local, segons testimonis, havien injectat el contingut de les xeringues en productes químics de la injecció letal i Pike encara estava viva i roncant. Després, segons diuen els seus advocats, Pike no ha perdut el coneixement, segueix tenint pols i les cortines de la càmera d'execució s'han baixat dues vegades. L'han portat a un hospital i el gran dubte és que ara ningú sap què fer.
0: Però a hores d'ara està viva, eh?
2: Està viva, però ningú sap què fer perquè els protocols de les execucions en aquest estat de Tennessee no diuen què passa si una persona condemnada a mort sobreviu. Clar, no se sap, no hi ha protocols de si se li han de tornar a posar més xeringues.
7: Si se l'ha d'assistir a l'hospital o no.
2: Amb tot el problema que hem explicat abans, de que hi ha hagut merder també a nivell de tribunals. En fi, seguirem aquest cas.
0: Marc, fa unes setmanes parlàvem de les eleccions a Suècia. Encara no hi ha govern.
2: No hi ha govern.
0: Què passa?
2: No hi ha govern.
0: Quina és la situació ara mateix?
2: No hi ha govern perquè ha de ser un govern de coalició. Veurem si amb l'esquerra o amb la dreta. El que destacàvem fa unes setmanes és que l'extrema dreta baixava el seu poder al Parlament, però que podia tenir la clau de govern. I avui diu La Vanguardia que Suècia segueix el seu laberint polític, perquè la socialdemòcrata Andersson, que és qui va guanyar les eleccions, de moment renuncia a intentar formar govern perquè el partit de centre amb qui ha de fer coalició no vol que l'esquerra estigui al govern, i el que fa Andersson és deixar que l'actual primer ministre Christensen ho intenti. Què passa? Que Christensen, per poder governar, necessita l'extrema dreta i el partit de centre també ha dit que, de moment, no. Veurem si no hi ha noves eleccions a Suècia els propers mesos.
7: Què passa amb Michael Jordan? Vas dir que ens podíem fer d'or amb els Pokémon i ara amb Michael Jordan també. Jo vaig aprenent nota amb tot el que em puc fer rica.
2: Aquest és més normal i no crec que tothom tingui una samarreta de Michael Jordan perquè s'ha subhastat la samarreta que va portar el tercer partit de les finals del 1998 de l'NBA, aquella temporada del The Last Dance, aquell gran documental de Netflix. Doncs el tercer partit que guanyen els Bulls, Michael Jordan porta una samarreta que s'ha venut a la plataforma Júpiter per 12,26 milions de dòlars, o el que és el mateix, 10,28 milions d'euros. Déu-n'hi-do encara el que genera el nom de Jordan.
0: I de Michael Jordan, passem a Cristiano Ronaldo.
7: També ens podem fer
0: una de les notícies que ens agrada del dia. Ha marxat de la concentració de Portugal. Sí, per què?
2: Doncs perquè
0: s'ha ofès.
2: Perquè s'ha ofès amb l'entrenador. I el dubte és, i la gran pregunta és, tornarem a veure Cristiano Ronaldo vestint la samarreta de Portugal? De fet, és la portada del diari Marca d'aquesta notícia que va passar ahir a la nit, amb fotografia per Cristiano, dient... Se va de la selecció, marxa de la selecció. I aquí el que és més interessant i més sucós és tota la història. Va reclamar el seu jet privat perquè el recull a Copenhagen, Portugal ha de jugar partit de la Nations contra Dinamarca, s'ha barallat amb l'entrenador Jorge Jesús i el que encara en crida més l'atenció és el que explica el diari Marca en una notícia d'última hora, i és que hi va haver una carrera a l'aeroport per intentar convèncer Cristiano, tant de Jorge Jesús, el seleccionador, com de Pedro Proença, el president de la federació, per intentar evitar que Cristiano marxés. Una mica, no, que no marxi Cristiano. Bé, veurem si ja no hem vist l'últim partit de Cristiano en Portugal. Segur que serà un comiat diferent al que tindrà Messi amb Argentina els propers.
7: Els que estem veient els últims partits són de Messi, amb la seva selecció, això
2: és el,
7: sí.
2: És el que...
0: Però és amb la selecció.
2: És amb la selecció.
0: Ell seguirà jugant.
2: Sí, hi ha amistosos amb Burkina Faso i amb Benin,
0: sí,
2: que seran els propers dies, seran els seus últims partits amb Argentina i després seguirà jugant amb l'Inter de Miami, però sí que es retirarà oficialment de la selecció.
0: I això quan serà, Marc?
2: Jo crec que Messi no.
0: A més, si no, però el partit amb Benin és dimarts que ve.
2: Sí,
0: l'últim amb la selecció.
2: Sí, amb la selecció, això segur. Però seguirà jugant amb l'Inter de Miami.
0: Demà. Molt bé. Gràcies, Marc.
2: A tu, Gemma.
0: Deixem el futbol, entrem de ple amb la política, perquè avui la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions i portaveu del govern, Elma Saiz, ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
3: Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás.
4: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social.
22: No nos vale cualquier real decreto. No queremos contentar a la derecha.
23: Ya no queremos que le pase esto a nadie más. Queremos que la gente tenga vidas tranquilas.
24: No li podem fallar a la gent.
25: Ni mig per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació.
26: Nunca contienen a los especuladores. ¿Por qué no contienen a Junts y al PNV?
27: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
28: Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo.
29: Quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança.
30: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena.
31: Que la ciudadanía haga valer sus derechos, su movilización, su voz.
32: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, que mirarlos a contraluz, por si acaso.
0: 8 y 33 minuts. Elma Saiz, bon dia, buenos días.
33: Bon dia, buenos días.
0: Bienvenida.
33: Moltes gràcies, muchas gracias.
0: Quedan 24 horas para que el gobierno pueda aprobar los dos reales decretos de vivienda. A esta hora de la mañana, 8 y 33 minutos, tienen cerrados... ¿Los votos de Junts y del PNV?
33: Bueno, yo creo que es muy importante que el gobierno, como bien dices, ha hecho su trabajo. Es una materia importantísima. Estamos hablando de uno de los principales problemas de la ciudadanía y lo que hemos puesto encima de la mesa son soluciones, propuestas muy concretas que dan respuesta. Y ahora, bueno, pues es el momento de que los diferentes grupos políticos se posicionen y bueno, pues te aseguro que afrontamos estas horas con optimismo, con muchísimo trabajo que venimos haciendo, con trabajo que se va a intensificar y como algo habitual en esta legislatura es, bueno, pues hasta el último momento trabajando para que estos consensos, porque hablamos de eso.
0: Pero esto no lo tienen garantizado.
33: Bueno, insisto, yo
0: ni
33: creo
0: PNV,
33: que...
0: Ni PNV, ni Junts.
33: Hemos ido escuchando a los diferentes grupos políticos y yo creo que bueno, pues quedan horas por delante muy importantes, pero también con optimismo y siendo muy conscientes de la importancia de la materia.
0: ¿Se ven capaces de convencerlos para que den el voto a favor?
33: Bueno, es que lo que está encima de la mesa es cuestiones que convencen, porque responden al interés general. Mm. Estamos hablando en su conjunto de más protección y menos especulación. Así es que quien, bueno, quien no esté de acuerdo con esto tan importante, pues tendrá que explicarlo, ¿no?
0: ¿Más protección para quién?
33: Bueno, pues indudablemente con seguridad jurídica para el acceso a una vivienda asequible y también indudablemente, bueno, protegiendo a, bueno, pues a quienes ponen, bueno, pues ponen a disposición una vivienda en alquiler. Pero insisto, más protección, menos especulación. Lo que está claro, Gemma, es cuál es la posición del Partido Popular y de Vox en esta cuestión. Lamentablemente, lamentablemente, un partido, partido de Estado, un partido que ha dejado de ser un partido de oposición útil y responsable como el Partido Popular, ya ha dejado claro, y además utilizando lo que viene siendo habitual en el señor Feijóo, ¿no? Utilizando la palabra trampa, lo mismo para referirse a la incapacidad temporal que para referirse a algo tan importante y tan riguroso y tan serio como proteger el acceso a la vivienda y dar respuesta a una necesidad ciudadana.
0: Cuando ha dicho proteger, le he querido repreguntar a quién, porque estaba pensando en los propietarios. Hay un punto de las medidas del decreto que es el que está siendo el más polémico, que es el segundo decreto que aún no ha salido publicado en el BOE. Pero es el que dice, y así leemos en todos los titulares, que el gobierno propone que los propietarios que no renueven un contrato tengan que indemnizar al inquilino con un año de las rentas.
33: Bueno, yo creo que es importante también que veamos que hay otros países de nuestro entorno donde hay regulaciones en este sentido, con, quizás con una cultura mucho más desarrollada, mucho más profundizada en lo que tiene que ver con el alquiler, que se está dando respuesta. Y yo, además vengo del mundo jurídico, entiendo que la seguridad jurídica y bueno, pues esa protección y esa bueno, es la palabra seguridad jurídica tiene que estar presente en unas relaciones entre particulares, como es cuando uno suscribe un contrato y cuando es el inquilino y el propietario. Pero insisto, hablamos de medidas que van desde bonificaciones fiscales, proteger a vulnerables, trabajar y regular el alquiler de temporada, el alquiler habitacional. A través de la fiscalidad también se pueden hacer medidas muy importantes, pero que en su conjunto lo que buscan es acabar con prácticas especulativas que estaban perjudicando al conjunto de la ciudadanía y que a la vez también proteja ese parque público de vivienda y proteja también la oferta. Y yo creo que sí, estamos en un momento muy importante.
0: Le hablaba de esta medida en concreto. Esta medida, vamos a recordar que es la del segundo decreto, como digo, no está publicado en el BOE. Hoy va a salir publicado, entiendo.
33: Entiendo que sí. Yo creo que hoy, si no está ya, estará en breves momentos.
0: Usted habla de seguridad jurídica. Puede haber propietarios que sientan que no se respeta su seguridad jurídica porque les están diciendo a los propietarios que se verán obligados a renovar a un inquilino, bueno, aunque no lo quieran, y que si no lo renuevan tendrán que pagar el equivalente a 12 meses de renta.
33: Bueno, yo creo que es importante que analicemos, es una materia muy compleja, donde indudablemente, bueno, pues hay supuestos, va a haber supuestos de especial protección, ¿no? En casos incluso para que sea una necesidad propia de la vivienda o otros supuestos que pueden pasar en la vida de un ciudadano, ¿no? Cuando tú pones una vivienda en alquiler, bueno, pues pueden pasar cosas y eso también, bueno, pues tiene que estar absolutamente regulado. Insisto, yo creo que el mensaje es de tranquilidad, una materia muy importante, unas medidas muy importantes que buscan el interés general y que estoy absolutamente convencida que al conjunto de la ciudadanía son medidas muy positivas. Así que dejemos que trabajen los grupos y ojalá que puedan ver la luz.
0: ¿Qué pasa si no ven la luz? ¿Qué pasa si uno de los decretos o los dos decayeran? ¿Qué escenario se abre?
33: Yo entiendo que queremos ya, que los tiempos son muy rápidos, pero yo creo que estamos en una pantalla muy importante. Esto no es algo espontáneo. Este gobierno lleva trabajando en materia de vivienda durante toda la legislatura con medidas muy importantes y en concretamente, sobre todo en uno de ellos, llevamos muchos meses trabajando. Yo lo he dicho también como portavoz, buscando un acuerdo transversal, ambicioso, amplio. Dejemos que esto tenga lugar, que tenga lugar este debate y que mañana se produzca esta importante votación.
0: Fíjese que ustedes llevan gobernando desde el año 2018. ¿Por qué han tardado tanto tiempo? ¿Por qué han tardado 8 años en aprobar estas medidas?
33: Se han hecho muchas cuestiones en materia de vivienda, muchas, con inversiones importantísimas. Y en este punto también es importante que la ciudadanía sepa que el Gobierno de España, el Gobierno, la Administración General del Estado, sola no puede hacer no puede responder a esta demanda ciudadana. Es absolutamente necesario el concurso de las comunidades autónomas. Y yo veo en comunidades autónomas, en la mía concretamente, ayer veía unos datos donde pues probablemente no se hubiera podido producir el desahucio de Mari Carmen, donde estamos viendo que hay una contención importante en los precios de vivienda. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que el concurso de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley de vivienda es necesario. Y este gobierno no ha empezado ahora a trabajar en materia de vivienda. Lleva años, pero la colaboración y el cumplimiento de la ley y la responsabilidad es necesaria. Y vemos comunidades autónomas donde indudablemente prefieren aticazos que proteger a Mari Carmen.
0: Se está refiriendo a Madrid, allí continúa la acampada en la Puerta del Sol. Ayuso, Almeida, les piden que den la orden a la Policía Nacional para desalojar la Puerta del Sol. ¿El gobierno contempla el desalojo?
33: Bueno, este gobierno trabaja siempre, por supuestísimo, en el marco de la legalidad vigente. Estamos hablando de una concentración que tuvo un origen espontáneo, pacífica, que no tiene incidencia en el orden público.

0: La acampada es pacífica. Ahora bien, espontánea, vamos a ver, hay grupos de activismo con el tema de la vivienda. Hay que decir, bueno, que esto ha surgido de manera espontánea entre los ciudadanos individualmente.
1: Bueno, que no está
0: convocada. Yo tengo mis reservas, ¿no? De que esto sea espontáneo. Coincido en que es pacífico. Yo veo tantas similitudes con el 15M. O sea, esto es verdad que la espoleta es el tema de la vivienda con el desahucio de Mari Carmen Abascal. Pero esto no se acaba ahora. Esto es un proceso al que ocurrió en 2011 cuando se anunciaba un cambio de ciclo político. Y entonces tiene mucho más que ver, a mí me discutían esto, digo, tiene mucho más que ver contra el PP que contra el gobierno, sin ninguna duda. Y esto va a mantenerse más allá de la aprobación del decreto y bueno, yo creo que nos va a aproximar, no sé si llegará el año que viene, pero esto es más contra el PP y un ensayo de movilización social contra el PP por un cambio de ciclo político que contra el gobierno.
2: A ver esta idea en la mesa, Iñaki, ¿estás de acord? La Cristina ho lliga amb un canvi polític, amb una protesta.
1: Hay motivos de sobra per ir contra el PSOE, si es que no cal que arribi el PP. Però si es que el problema es que el PSOE lleva 8 anys sin legislar en vivienda. Bueno, si es que lleva 8 anys improvisando, com dice l'Iñaki.
3: Jo crec que hi ha un moviment en clau electoral claríssim.
2: Moviment en clau electoral.
3: No és espontani. Perdona, aquests sindicat d'inquilins que no sé quina representativitat té, per ara són els portaveus, estan molt vinculats a Sumar i a Podemos.
1: Per favor.
3: Hi ha un moviment...
1: No és veritat.
3: Bueno, hem acabat.
1: Jo deixo que... Perquè, no, si és que no és veritat.
3: Si vols, tornem a parlar de la propietat privada. Ella, que no, jo no he pogut acabar. Hi ha un moviment clar, també de guerra interna entre Podemos i Sumar, de qui capitalitza, qui recull una mica una part del que estaria a l'esquerra del PSOE, que no s'ha menjat Sánchez. Això és... Estem en campanya electoral des de fa temps, i això jo m'ho he natural. El decret aquest tan exagerat i fora de la norma europea que presenta el govern és justament per contestar i frenar aquest moviment. Digue, escolta, això i Podemos nosaltres, anem fins aquí. Tots són moviments claus que no solucionen res de l'habitatge, perquè l'habitatge té uns problemes molt més estructurals, entre altres coses té que veure amb els sous, amb els baixos sous que hi ha a Espanya, però jo crec la companya, és cert, aquí hi ha uns moviments electorals, entre tot, l'aparició d'Ada Colau, l'altre dia estrenant aquest programa, però no només en aquest programa, sinó com a nova actora política, no és casual, tampoc. No és casual. S'està buscant un líder a l'esquerra del PSOE.
2: Perdona, l'aparició de l'Ada Colau, dius, l'Ada Colau és tertuliana d'aquest programa, ve cada dimarts, i a pregunta meva de com vivia ella, va contestar la seva situació actual.
3: Això va ser el problema. He citat el programa perquè va tenir un impacte.
2: No, però no ho dic així, Iñaki.
3: Hi ha una aparició mediàtica política d'Ada Colau claríssim, no ho dic jo, ho dic tothom a Madrid. Ha tornat a l'escena política de Madrid.
1: Jo crec que no podem fer una sèrie.
3: Això no és casual, perquè s'està buscant. La Irene Montero s'ha presentat, Yolanda Díaz se'n va, s'està buscant un líder. I Ada Colau encara té una autoritat i una tirada i una repressió i molt vinculat amb el tema de l'habitatge, recordem d'on venia. Tots aquests moviments, sí que hi ha un interès electoral per part de PSOE, Sumar i el PSOE. Lògic,
2: Jaume,
3: estem en campanya electoral.
2: Pot
3: haver-hi eleccions al març, és que sí, no estic dient...
2: Per això la Cristina és molt interessant, ha posat sobre la taula tot el rerefons en aquest escenari que estem vivint. Hi ha un decorado, Cristina, que és el d'eleccions.
1: Però els sindicats de llogateres no són agents electorals, això em sap greu, però és que no és...
3: Ja veurem si van a la llista d'algú.
4: El sindicat de llogateres de Catalunya, per exemple, quan crida a la vaga general que estan estudiant, la seva portaveu, la Carme Carazo, diu constantment... una vaga general contra el govern del PSOE. I, per tant, la intencionalitat de part dels acampats i dels sindicats de llogateres aquí a Madrid és contra el govern espanyol actual del PSOE.
1: Clar.
4: I jo estic bastant d'acord amb l'Iñaki que aquí hi ha un moviment de fons a l'esquerra del PSOE per posicionar-se per les eleccions que venen entre Podem, entre Sumar i tot aquest aspecte.
2: Cristina, discutimos si el sindicato de inquilinas está políticamente ligado a Podemos, como ha dicho Iñaki...
1: És que és discutir una cosa en sèrio. Em sembla surrealista que estiguem discutint això. És que em sembla...
0: Hombre, jo creo que
1: es evidente...
2: Bueno, deixa la Cristina que contesti.
0: No, hombre, yo creo que es evidente que están vinculados a las formaciones a la izquierda del PSOE, sin ninguna duda. No están vinculados, es verdad. No es una manifestación del PSOE, pero es una manifestación, a fin de cuentas, en el que se está volviendo el foco hacia el Partido Popular, hacia Ayuso, hacia Almeida, como si el problema de la vivienda solo afectara a la capital de España y a la Comunidad de Madrid, y se está clarísimamente volviendo ese foco, y desde el momento además que el sindicato de inquilinas ha hecho campaña a favor de los dos decretos, pues es evidente que bueno, va a caer uno seguramente, pero yo creo que es evidente que se ha sumado un poco a esa corriente de las izquierdas. No vamos a vincular el sindicato de inquilinas al Partido Popular. Sería un poquito loco. Sí, evidentemente tiene vínculos.
1: No estoy hablando de vínculos orgánicos.
0: Pero es evidente que hay un vínculo ideológico, salvo que el sindicato de inquilinas sea ideológicamente de centro o de derechas, de ultraderecha. Entonces ya estaríamos hablando de otro tema.
1: Supuesto, sí.
0: Yo no estoy hablando de vínculos orgánicos,
2: pero están diciendo
0: vínculos ideológicos,
2: que
0: una proximidad ideológica a Podemos.
1: I
3: veurem, Manu, veurem quan hi hagi una llista electoral de sumar Podemos, si algú del sindicat...
1: No, cap del sindicat, t'ho puc assegurar. Mira, els sindicats de llogateres i els sindicats d'inquilines són associacions d'activistes, d'advocats, d'arquitectes, de gent que sap moltíssim d'habitatge, que porta molts anys posant propostes d'habitatge sobre la taula. Són gent que ha fet manifestacions contra el govern d'Esquerra Republicana, per exemple. Mm-hmm. Quan aquí governava Pere Aragonès, feien manifestacions demanant-li una llei d'habitatge. Contra Junts, quan hi havia Quim Torra. Contra el PSOE. Contra Sumar. És a dir, l'altre dia, Yolanda Díaz va anar a Cardedeu a fer un acte i el sindicat de llogateres va convocar una concentració contra Yolanda Díaz. És a dir, són gent que proposa. Evidentment, hi ha vincles. Evidentment, hi ha vincles ideològics, però no hi ha vincles. La gent de Podemos i la gent de Sumar no són la gent del sindicat de llogateres. La gent del sindicat de llogateres són gent que està farta del PSOE. Farta per què? Perquè porten 8 anys demanant unes mesures que han arribat 8 anys tard en forma de pedaços, que són aquests
4: decrets. Amb això estem d'acord.
1: Estem d'acord? Doncs
2: heu expressat les vostres opinions, Manu, però no diguis, sisplau, que es diuen mentides, perquè no...
1: Home, si es parla de vincles, si es parla de vincles orgànics... És, una...
4: és que no ho ha dit ningú.
2: La Cristina de Lot no ha parlat de vincles orgànics.
1: L'Iñaki ho ha dit. L'Iñaki ha dit això i ha dit que hi ha una dinàmica electoral amb l'aparició de Colau i relacionava la dinàmica electoral...
3: Has dit que són activistes.
1: Sí.
3: Estar als sindicats també és activitat política.
1: Clar,
3: la política
1: suposat.
3: No només es fa en un partit. I estan fent política.
1: Però tu sí que tenen vincles amb
3: política,
1: Podemos, no?
3: Estan fent política, que era un vincle ideològic.
1: Ideològic, d'acord.
2: Cristina de Lot.
1: Hem resolt el malentès.
3: Evident.
2: Cristina de Lot.
3: Evident i segurament orgànic en pocs mesos.
2: Un dia d'estos t'invito a un cafè aquí en el plató, en el cafè d'idees. Tienes que estar aquí. Oye, Cristina, ha estado con nosotros la ministra portavoz, Elma Saiz, y nos ha llamado la atención que le hemos preguntado por el número de menores que hay en Ceuta y nos ha expresado, dos meses después, que no saben cuántos menores hay en Ceuta. ¿Te sorprende?
0: No me sorprende. Tampoco sabemos qué número de inmigrantes todavía permanecen desde finales de julio. El gran problema es que las cifras han ido variando, han ido creciendo, y es cierto que se va totalmente a ciegas. Y luego, bueno, hay un proceso de filiación de todos esos inmigrantes que entraron en España a finales de julio que no termina de completarse, quizá porque hay una falta total de funcionarios para solucionar un asunto. Cuando estábamos hablando de si esto va bien o no le va bien al gobierno, yo creo que el tema de la vivienda ha cambiado la conversación pública porque la teníamos antes centrada en Ceuta y en los casos de corrupción. Y de repente vamos a hablar de la vivienda. Yo sigo insistiendo que este es un terreno bastante cómodo dentro de las dificultades para la izquierda, sin duda, porque ha cambiado foco sobre dos temas que estaban centrando el debate y la información. Y Ceuta sigue teniendo un problema enorme porque hay una crisis que está muy lejos de solucionarse, a pesar de que el gobierno, quiero recordar, que anunció que va a abordar una serie de reformas para reducir a la mitad los procesos de retorno de los inmigrantes y endurecer las condiciones de la petición de asilo. Pero hoy por hoy, bueno, ayer Vivas se declaró ante la Audiencia Nacional y hoy por hoy es una crisis que no está resuelta, ni mucho menos.
2: Has dejado abierto un tema interesante, que es más cómodo el tema de la vivienda para las izquierdas que el de Ceuta. No tengo muy claro que para el PSOE, para este gobierno, sea mucho más cómodo el de la vivienda, teniendo en cuenta la cantidad de propietarios que hay en este país, muchos de ellos seguramente votantes del PSOE, y teniendo en cuenta que afecta a algo tan personal como es la manera como vivimos, que ahora mismo, no sé, no tengo claro, no sé si volveu menos me lo di, si es cómodo para el PSOE este tema de la vivienda.
0: Sí, pero si le permite actuar, es decir, ya hemos visto los decretos, le permite hacer algo, le permite movilizar, le permite... Bueno, yo creo que además esto es un elemento movilizador de la izquierda clarísimamente, pero le permite hacer algo, cosa que en el caso de la corrupción, bueno, esta es la deriva judicial, y en el caso del tema de Ceuta hemos visto una gestión, a mi modo de ver, que ha dejado mucho, mucho que desear, ¿no? Entre otras cosas, pues bueno, ya el debate sobre si atacan tu soberanía nacional y puedes permanecer de vacaciones. Pero en este asunto ya hemos visto el decreto, es decir, sí le permite justificar que algo está haciendo y que se está moviendo para intentar solucionar al menos el problema de los que tienen un alquiler. Otra cosa es el problema de los que quieren acceder a un alquiler, que eso yo creo que está muy lejos de resolverse y que muy probablemente ha empeorado.
2: Vale. Cristina, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: Un abrazo.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
7: No farem, president, crítics, però no farem oposicions destructives. Hem complit tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense guanys reals en sobirania no tindrà les eines per fer front als reptes que tenim al davant.
8: I anem a guanyar el dia a dia davant de tots aquests monstres, perquè sí, la seva ambició no té límit, però és que la nostra paciència sí.
2: Això és el que passava ahir al Parlament de Catalunya. Dimarts va parlar Illa i li van respondre els grups. I Lluís Falgàs, bon dia, Lluís.
9: Bon dia, bona.
2: Avui és el torn de les propostes de resolució. És un dia de negociacions, eh?
9: Sí, tot.
2: Fins l'últim moment, per veure qui vota què, què s'aprova, què no. Jo et voto això, però no et votaré.
9: Sí, és el, l'altre. És el
2: com funciona aquest
9: de,
2: dia?
9: És el casament de propostes, es votaran aquesta tarda i es visualitzarà amb aquestes propostes diversos temes. No? Primer, que el tripartit, per dir-ho d'alguna manera, segueix funcionant, mm-hmm. i això es visualitzarà en temes, bàsicament, d'educació i en temes d'habitatge, i després doncs, es veurà claríssimament l'oposició, que és Junts per Catalunya, que presenta una proposta, que la presenta aquest matí, que en principi Esquerra Republicana hi votarà en contra, que és suspendre en el president de la Generalitat, Salvador Illa. Mm-hmm. Suspendre'l. És a dir, això és inèdit.
2: Reprovar, es diu.
9: Reprovar,
2: sí, reprovar el president Illa. Sí, és inèdit, això.
9: Més, sí, és totalment inèdit, no havia passat mai. És el primer president de la Generalitat que li passa, que passarà. Sí que s'ha fet amb diversos consellers, però el president de la Generalitat no els havia fet mai. Això ho farà avui Junts per Catalunya. S'haurà de votar, com totes les propostes, i veurem qui és que vota a favor de suspendre en el president de la Generalitat o de reprovar. Probablement Vox, Pipi ja va dir que no i perquè va dir, escolti, no es pot entendre o no podem entendre de cap de les maneres que aquí a Catalunya suspenguem el president de la Generalitat socialista i en canvi donguin suport Junts per Catalunya a Madrid. I per tant, com això és difícil d'entendre, el PP ja va dir que s'ho pensarien, però probablement que podran que no. Per tant, no sortirà, no tirarà endavant la proposta. Ara és una proposta potent que representa la tensió que hi ha hagut en aquest debat, la picabaralla forta que hi ha hagut en aquest debat. Probablement feia molt de temps que no es veia, s'ho van dir de tot, es van llançar els plats pel cap contínuament i permanentment, després del discurs del president de la Generalitat, i aquesta llançada de plats pel cap doncs, s'ha traduït de moment amb això i en visualitzar que l'estabilitat continua perquè Comuns, Esquerra Republicana i Socialistes van plegats, tot i que Esquerra Republicana i Comuns ahir van criticar durament.
2: Sí, sí, Esquerra i Comuns també.
9: Durament i durament.
2: Jaume, et sorprèn aquesta, això que diu, aquest tot endur que va tenir ahir al Parlament?
10: No, jo crec que estem a la quadra de legislatura, si no m'equivoco, i per tant, evidentment, tothom està en claus electorals. L'any que ve hi ha eleccions municipals, molt importants a Catalunya, i per tant jo crec que tot el que passa tant a Espanya com aquí té clau electoral. Aquest recurs de reprovar el president, que com diu el Lluís és inèdit, em sembla una manera d'intentar acorralar-lo en un racó del ring, no sé si sortirà bé, segurament no pel que diu el Lluís, però em sembla un mecanisme més polític que pràctic.
2: Iñaki, el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna, li va dir Mònica Sales.
3: És inèdit, ho trobo una mica estrafalari, perquè no hi ha motius per la reprovació. Pots criticar algunes coses de gestió, però jo crec que els dos anys del president Illa, una reprovació és una mesura molt dura i extrema. Jo no veig cap causa per reprovar-lo. Tu pots criticar certes coses. Pots, no? Jo, sobretot, la sensació que he tingut d'aquest debat és que, primer, es nota la fragmentació parlamentària, jo no veig cap majoria clara, perquè Esquerra i Comuns voten, però aquest tripartit jo no el veig tan sòlid, però tampoc veus una majoria alternativa, entre altres coses, perquè la líder a les enquestes només té un diputat, i entre altres coses perquè ni el futur líder de Junts, electoral de Junts, ni d'Esquerra està al Parlament. Llavors dona una sensació una mica de Parlament de transició.
1: Has donat en el clau, jo crec.
3: De Parlament de transició fins que es reconfiguri.
2: Manu, perquè veig que el diari de l'Iñaki Llecoria té més informació que la que ens ha volgut donar la ministra portaveu. Aquí li hem preguntat si els Reis anirien a Ceuta i m'ha contestat que no ho sabia o que no tenia la informació. I segons el diari de l'Iñaki Llecoria al Mundo, els Reis visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre, Iñaki. Sí. És informació que esteu donant i també el País ara l'està confirmant.
1: I, per tant, Pedro Sánchez podrà tornar a Ceuta després de no ser-hi des de l'1 d'agost.
3: Però més greu encara, si tu tens previst un viatge, aquesta situació de descontrol que transmet el govern. No? Si tu envies al cap de l'Estat una visita que és molt esperada i molt sensible, i esperada i pot provocar problemes també amb Marroc...
4: Exactament.
3: Aquesta sensació de que encara Ceuta no està del tot controlat, no se sap quins immigrants hi ha, inseguretat, etc. Bueno...
1: Però amb quines conseqüències diplomàtiques té?
2: Creieu que pot tenir conseqüències diplomàtiques, Jaume, pel Marroc?
4: Però... L'últim cop que hi va anar el rei d'Espanya es va muntar un pollastre amb el Marroc. A més, pel que heu dit, passarà dos dies i, per tant, una nit dormirà en un dels dos ciutats, segurament. I, per tant, el Marroc això no s'ho prendrà
3: gens bé. Però no és casual que s'anunciï després de la visita de Macron?
4: No és casual. Mm-hmm.
3: Perquè França és un actor molt important també dins del Marroc i Argèlia, té una influència... juga el seu paper, a vegades, de desestabilitzar Espanya a través del Marroc, que s'hagi anunciat després de la visita, no?
1: Jo hagués congelat aquesta visita, Macron. La veritat, perquè crec que torna a posar el focus en Ceuta, crec que Sánchez, lligant amb el que estàvem parlant abans, no li interessa tornar a posar el focus en Ceuta, i, per tant, durir el cap de l'Estat és posar el focus en Ceuta, obrir una possible crisi diplomàtica amb el Marroc, i jo, personalment, puc entendre que en el moment de la crisi es respongués, tiene que ir el rei, tal, no sé què, però ara, tornar a posar sobre la taula, jo crec que és molt delicat.
4: O la congeles o ho fas molt ràpid, i donar 15 dies de marge.
1: Exacte.
4: Abans que es produeixi,
1: exacte,
4: estàs donant pas a que molta gent faci moltes coses.
1: Que el rei està.
2: Deixeu-me referir-me al que va passar ahir en aquell avió a Israel. Ja sabeu que ha qualificat d'atac jihadista el greu incident a l'avió amb 174 passatgers a bord, que va haver d'aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita. Un dels pilots va apunyalar l'altre i s'investiga si, tal com m'expliquen alguns passatgers, volia estavellar l'avió. Anem a Tel Aviv amb el Marc Camp de la Creu. Marc, què més en sabem de la investigació?
11: Bon dia. La investigació continua. D'una banda, estan interrogant encara el pilot que hauria intentat apunyalar a l'altre. És un pilot que ara mateix està a l'Aràbia Saudita, on aquest avió va aterrar d'emergència, i l'està interrogant per saber si ho va fer, per quin motiu va intentar apunyalar a l'altre pilot i què volia fer amb aquest avió. I de l'altra banda, la companyia que és Fly Dubai també està duent a terme una investigació interna. De fet, l'ambaixador dels Emirats Àrabs a Israel ha demanat una mica de prudència, que es deixi treballar aquesta companyia en la investigació del que va passar ahir dintre d'aquest avió. I és més prudent, evidentment, que el govern israelià. Ja sabeu que Netanyahu va ser molt contundent. En aquestes últimes hores ha donat algunes entrevistes. D'una banda, li han preguntat si creu que l'Iran, d'alguna manera, podria estar al darrere. Ha dit que no ho pot assegurar. I també li han preguntat en concret si sabia que aquest atac es produiria. Ha dit que no. I li han fet aquesta pregunta perquè fa dos dies havia alertat d'una possibilitat d'un atac imminent contra Israel.
2: Marc, aquí parlem molt de la precampanya electoral que estem

0: Estan conduint aquest discurs per la banda de la seguretat. El ministre de Defensa parlava d'un atemptat jihadista, els ministres més radicals diuen que s'ha d'esborrar del mapa qualsevol enemic d'Israel. Per tant, el que va passar ahir canvia la campanya electoral i posa de nou la seguretat en el centre d'atenció.
1: Molt bé, Marc Camp de la Creu, gràcies per aquesta informació. No sé si voleu, hi ha poc a dir, no?
2: Bueno, és molt interessant el context que explica el Marc, perquè s'estava parlant de si els Emirats Àrabs Units havien informat prèviament als atacs de Hamas el 7 d'octubre a Netanyahu, hi havia aquest tema de conversa a Israel, i ara el tema de conversa és un altre. Uh-huh. Com a element de context jo crec que és interessant.
1: Avui és 1 d'octubre, Lluís, ja acabo aquí. L'1 d'octubre estarà present d'alguna manera en el ple d'avui, creus?
3: Sí, ja exactament, doncs, hi haurà una declaració institucional de la mesa del Parlament, però d'una part de la mesa del Parlament, és a dir, del membre d'Esquerra Republicana, dels de Junts per Catalunya i del president Josep Rull. Hi haurà una declaració a les dues, al voltant de les dues de la tarda, sobre el 9è aniversari de l'1 d'octubre. A l'exterior ho ignoro, crec que no, i a nivell de ple tampoc. És a dir, la declaració es farà en una sala a banda en nom de la mesa del Parlament de Catalunya.
2: Jo crec que ens hem d'imaginar com hagués estat l'1 d'octubre, que avui fa 9 anys, amb Aliança Catalana a Catalunya. És a dir, si hagués estat possible. Ens hem de fer aquesta pregunta perquè 9 anys després l'independentisme abans jo crec que l'Iñaki donaven el clau. La proposta de Junts de reprovar a Salvador Illa, l'únic motiu que té és Sílvia Orriols i Aliança Catalana, que és l'autèntica líder de l'oposició ara mateix al Parlament, perquè Carles Puigdemont no hi és.
1: Creus que és veritat, Jaume?
2: Crec que Junts mira Aliança Catalana i intenta sobreactuar contra Salvador Illa, i el gran repte que té és decidir si Carles Puigdemont s'asseu a la segona fila del Parlament i li planta cara o no a Salvador Illa.
3: Sílvia Orriols va intervenir en el ple del Parlament, que va un discurs d'uns 25 minuts, aproximadament, hi havia menys de mitja entrada. Uh-huh. Sí, són 135 diputats, doncs n'hi havia... no arribava a la cinquantena escoltant. Quan, en tots els grups, pràcticament l'hemicicle era ple, hi havia pràcticament a tots els 135 diputats. Menys amb Aliança Catalana i menys amb Vox. Uh-huh. És un detall, però d'aquest cordó que encara sembla que existeix, que hi ha gent que diu no.
1: Hi ha gent que marxa quan
3: no els he d'escoltar,
1: quan Oriol fa el discurs.
3: I me'n vaig a Itàlia. Això és un detall poder insignificant, perquè sí que és veritat que es portaven moltes hores de debat, però quan van intervenir tant Aliança com Vox, menys de mitja entrada en l'hemicicle del Parlament de Catalunya.
4: Avui, quanta gent l'escolta fora?
3: No, eh? Sí.
1: Quanta gent l'escolta fora?
3: No, però avui sí que hi haurà
4: els diputats,
3: resolució que aprovaran conjuntament. Per exemple, el concert econòmic. Aliança Catalana, per exemple, dirà que sí, també en el concert econòmic, una proposta de Junts que serà rebutjada pels altres grups parlamentaris. Un altre detall.
5: Eh? Jo que és cert que Junts i altres partits miren Aliança de reull, tampoc crec que sigui cert que per culpa d'Aliança Junts avui intenti reprovar el president de la Generalitat. Són coses diferents. Junts és el primer partit de l'oposició, crec que vol, evidentment, agafar aquest rol. Quan torni el president Puigdemont, que suposo que serà aviat, decidirà si és el cap de l'oposició o no. És una molt bona pregunta. Perquè...
2: Creus que passarà tu, Jaume?
5: És una bona pregunta i no ho sé, perquè...
2: Què li aconsellaries?
5: És que jo no sé què li aconsellaria, perquè ja és veritat que si va al Parlament, esdevé el líder de l'oposició, pot interpel·lar el president cada sessió de control i tenir un lideratge. També és cert que a mi se'm fa difícil veure el president Puigdemont al Parlament parlant un dia que és inevitable de rodalies, de trens o de cues de les llistes d'espera, perquè se suposa, o jo penso, que ha de tenir un rol superior al dia a dia. No? Per tant, no sé què li aconsellaria. En tot cas, i parlant de l'1 d'octubre i Aliança, que abans el Iñaki ho ha dit, jo crec que el procés independentista va posposar l'aparició d'un partit polític, que és Aliança, que a altres països existeix i que és la normalitat europea. Vull dir, Aliança no és una cosa estrictament catalana, és una cosa universal a Europa. El tema serà si és molt gran o més petit, però que aquest partit ha d'existir a tot arreu, perquè existeix, és un fet.
1: Escolteu, si no estàvem prou animats amb tanta crisi... Ara vindrà l'Antonio Turiel i ens en parlarà d'un altre, Turiel, que sempre que entra al plató ens anima molt. El títol del llibre, alerta, és El fondo del pozo.
5: Molt bé.
1: De la transició energètica fallida a les guerres per el petroli. Molt bé, heu dit els tres.
5: Molt bé, molt bé.
1: Des d'aquest moment, el Turiel. Gràcies, Falgàs.
3: Pendents de les fires de Girona.
5: Ja ho ha dit.
1: Pendents de les fires.
3: Enguany, pendents de les fires de Girona. ja està.
1: O sigui, encara falta un mes,
3: No tant, és a finals de mes. Finals,
6: sí, ho diu en clau política.
3: Ho dic per l'arribada de Puigdemont.
1: Ei!
3: Pendent.

0: Ah. Les dates de les filles de juliol. Sí, no, sí. Ja està aquí, podeu leer.
1: Sí, ja ho has dit tot.
2: Anem amb la Lorena Amo amb un resum de l'actualitat. Lorena, bon dia.
3: Què tal, Gemma? Com tots sabeu, estem a 24 hores de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge. La ministra portaveu es mostra optimista en tirar-los endavant alhora que ha carregat contra el no de la dreta i la ultradreta, a qui acusa de no tenir sentit d'estat. Elma Saiz anuncia al nostre programa que el govern no desallotjarà la Puerta del Sol i nega que afecti l'ordre públic, tal i com denuncia l'alcalde madrileny. La també ministra de Migracions desconeix a dia d'avui quants menors malviuen als carrers de Ceuta.
4: Estamos hablando en su conjunto de más protección y menos especulación. Así es que quien no esté de acuerdo con esto tan importante, pues tendrá que explicarlo, ¿no? El señor Feijóo y las comunidades gobernadas por el Partido Popular son los que tienen que echar un cable a Ceuta. Porque esa es la coherencia, eso es estar con Ceuta. ¿Cuándo va a dirigirse el señor Feijóo a los presidentes y presidentas de sus comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para dar un paso adelante, cumplir la ley y ser solidarios con Ceuta?
3: Podemos confirmar el seu sí als dos decrets d'habitatge el dia que el BOE acaba de publicar el segon decret d'habitatge i el sindicat de llogateres fa una crida a unir-se a l'acampada de Plaça Catalunya després de la cassolada d'aquest vespre. Avui hi ha programat un no desnonament a Barcelona, és el segon intent de llançament de la maca després que s'aturés el primer al mes de juliol. És una inquilina de màxima vulnerabilitat que viu en un pis a Sant Andreu des de 2017 amb un pacte verbal. El sindicat de llogateres i el d'habitatge del barri han intentat negociar amb la propietat, però asseguren la seva resposta ha estat assetjar a la veïna. I acabem, Gemma, explicant-vos que acabem de saber que els Reis viatjaran a Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre. Segons la Sarsuela, la visita ha estat consensuada entre govern i la Casa Reial, tot i que encara es desconeix quina serà l'agenda dels monarques. I amb aquesta última hora ens acomiadem.
2: Molt bé, Lorena. Avui t'agradaria estar aquí al plató, que sé que sempre t'agrada molt parlar amb el Turiel. I ara et diré la frase que ens acaba de dir.
1: No. Sí, que la digui.
2: Gràcies, Lorena. L'Antonio Turiel ens agrada molt, perquè és un dels grans divulgadors, referents científics al nostre país, i a vegades en mig en broma, perquè com que l'hem entrevistat ja diverses vegades, em permeto aquest sentit de l'humor amb ell, de dir, Turiel, que cuando vienes nos deprimes. Cuando vienes nos deprimes. Ara escrius el llibre El fondo del pozo.
5: Sí.
2: De quin pozo? O no, a quin pozo estem ficats?
5: Pues el que ens hem ficat nosaltres mateixos. De fet, la portada dona a entendre que estic parlant de petroli, però no és veritat, la frase apareix al final del llibre. I jo el que dic és que hi pot haver un futur si sortim del pou en el que ens hem ficat nosaltres solets.
2: Però aquest pou té fons?
5: Bueno, doncs pues aquí és el que jo sempre dic.
2: Cada vegada que t'entrevisto, el pou sembla que és més fons.
5: Bueno, aquí s'ha de reconèixer que el president Trump ha fet una gran contribució a agreujar els problemes, però bueno, també jo sempre dic que Trump és el símptoma, no és la malaltia. Mm. Hi ha un problema de fons d'una élite americana que ha entès que pues, han de preparar-nos en un món que faltaran recursos, que això ho portem parlant moltíssim temps.
2: Però la malaltia, llavors, Antonio, és el capitalisme.
5: Bueno, això, a veure, el capitalisme té un problema intrínsec que és ben conegut, que és que es basa en el creixement, i el creixement infinit en un planeta finit no és possible. Això no vol dir que no pugui evolucionar cap a un altre sistema. Hi ha hagut sistemes abans i hi haurà sistemes després. El problema principal realment és el creixement infinit. O sigui, tu no pots créixer indefinidament en un planeta que és finit, i això és ben conegut. Això ja la Comissió Brundtland l'any 1987 ja ho va deixar clar, la Comissió de Nacions Unides. Aquí el problema és com s'adaptem, i clar, aquí el que estem veient és que en comptes d'intentar buscar alguna cosa més col·laborativa, doncs, per exemple, el senyor Trump ha donat un cop de peu al dret internacional i diu, bueno, nosaltres necessitem recursos i la resta que espavilin. Mm-hmm.
2: Parles molt de crisi climàtica, també de crisi energètica, són indestriables, però l'escassetat de l'energia... Donaré una dada, professor Turiel, que dius, parlem de petroli, eh? La dada que dius, els nous jaciments de petroli descoberts any rere any equivalen a 3.000 milions de barrils. Mentre que també cada any en consumim 36.000.
5: 12 vegades més.
2: Clar, no surten els números.
5: No, clar que no surten, però fa molts anys. És que això no és d'ara, eh? Ja portem amb un desequilibri potser 30 o 40 anys. Estem tirant dels pous molt grossos que es van descobrir els anys 70 i 60 del segle passat. I el problema és que aquests pous ja comencen a exhaurir-se. Tot això està tret d'un informe de l'Agència Internacional de l'Energia de setembre l'any passat, i allà també et dona una altra dada que jo crec que és esgarrifosa, i és que diu que el 80% dels pous de petroli i el 90% dels pous de gas ja han passat el màxim possible d'extracció i estan en un procés de davallada, amb la qual cosa la majoria del que s'inverteix és per intentar no caure, no realment per poder pujar.
2: Clar, i tot això, Turiel, té una conseqüència clara, que és la lluita pels recursos. Això podria ser
5: pels
2: una cosa tan evident com això. Lluita pels recursos,
5: pels
2: guerres.
5: Pels últims recursos. Perquè lluites per guerres pels recursos fa molt temps que n'hi ha.
2: Sí.
5: Però aquesta realment, el que ho fa més novedós, és que es comença a ser una mica la guerra pels últims recursos. Perquè comença a haver doncs, moltes coses que evidentment ja no s'aguanten. Jo crec que l'actitud dels Estats Units respon a un interès d'assegurar-se que ells tindran assegurada l'accessibilitat al petroli, perquè ells saben que la seva producció, la domèstica, està començant a davallar i saben que la del món està començant a davallar i diuen nosaltres com a mínim que tinguem petroli i la resta pues, que s'espavilin.
2: I per això em fico a Venezuela.
5: Exacte, primer em fico a Venezuela.
2: Trec a Maduro, Delcy Rodríguez i em quedo amb el petroli.
5: Clar, el de Venezuela s'ha sortit molt bé perquè realment ara és que s'han emparat bàsicament de tots els recursos com a mínim durant 25 anys. I el cas d'Iran pues, no s'ha sortit tan bé i ara estem pues, en la situació en la que ens trobem.
2: Iran no ha sortit tan bé, però vindran més guerres? Ens hem de preparar per més guerres?
5: Sí, jo estic segur que sí. O sigui, estaran les que farà els Estats Units. Jo crec que el seu focus, un cop aconsegueixi estabilitzar el Pèrsic, jo penso que el seu focus es posarà en Mèxic, Colòmbia, Brasil, o sigui, bàsicament al continent americà. Bueno, ell ho ha dit, la doctrina Monroe, lo d'Amèrica pels americans, que vol dir el continent pels ciutadans dels Estats Units.
2: A veure, què podeu preguntar o què us interessa preguntar amb aquest panorama que ens està descrivint l'Antonio Turiel? Aquí també hi ha les renovables...
6: Exacte. Això de les renovables, per mi, és a dir...
2: Ja... Va, Jaume, ves per renovables.
7: No, el que deia el Manu, suposo.
6: No, jo... A veure...
7: Renovables, no?
6: Sí, renovables, que en paral·lel al relat de la davallada dels combustibles fòssils ha aparegut un relat en el que es diu, bueno, el planeta és finit, però l'energia solar és infinita, l'energia hidràulica és infinita, és a dir, aquest relat està sobre la taula. Per tant, les energies renovables sí que ens permetrien, i bueno, hi ha exemples com la Xina, que de sobte han fet una acceleració brutal amb les energies renovables, i per tant se sosté una mica el relat del creixement infinit. No?
5: Un detall.
6: Això és cert,
5: quin,
6: no és cert?
5: Quin percentatge del consum d'energia de la Xina encara és carbó? De tota l'energia, no l'electricitat. Sí. Quin percentatge creus tu que és?
6: Que és combustible fòssil.
5: Que és carbó.
6: Carbó?
7: És molt alt, encara.
6: El 30, el 40.
5: El 55%.
6: El 55 és carbó a la Xina, encara, imagina't.
5: De tota l'energia, no l'electricitat, perquè una cosa és l'electricitat, però l'electricitat, recordem, és només una part del consum d'energia. Al compromís del món, un 21%, a la Xina arriba al 30 i pocs, però en qualsevol cas és que de tot el consum d'energia majoritàriament encara continua sent carbó, per exemple, per cuinar aquestes plaques fotovoltaiques tan maques que fan.
6: Però per tant, la pregunta és, es podrà substituir algun dia el consum de combustibles fòssils per energia renovable?
5: S'ha de fer això. O sigui, jo no crec que aquest sigui realment el plantejament. A veure, la qüestió és, per quin motiu es fa servir tant els combustibles fòssils? Perquè són pràctics. O sigui, des d'un punt de vista enginyeril, tu tens una substància que concentra una quantitat d'energia enorme. Jo sempre ho explico. En un litre de benzina, tu tens la mateixa energia que un home adult en bona forma física podria realitzar si estigués treballant sense parar durant 3 dies i mig. I a més és molt fàcil de comprendre. Tu li poses un litre de benzina a un cotxe, que és una màquina que pesa una tona, i pots conduir potser uns 15 quilòmetres en pla i tal. Ara prova d'empenyar tu el cotxe a mà el temps que trigues a moure'l 15 quilòmetres i això tenint en compte que s'aprofita només el 15% més o menys de l'energia que hi ha en aquest litre de benzina. Estem molt mal acostumats a tenir coses que són molt denses energèticament i els combustibles fòssils, òbviament, són molt pràctics des d'un punt de vista industrial. I aquí hi ha la dificultat de la substitució. Les renovables són molt més disperses, però la qüestió que és clau, i això s'ha de comprendre, la substitució s'ha de fer necessàriament pel problema ambiental, inclòs el canvi climàtic, i també pel problema d'exhauriment. Aleshores, la qüestió no és tant de per què es fa o no es fa, sinó com ho fem i com ho fem per mantenir una societat funcional amb uns combustibles, unes fonts d'energia que són energèticament menys denses i que són més difícils de fer servir. I això no és senzill. I encara no tenim una solució. Bàsicament, el que no som capaços és reconciliar el capitalisme amb unes fonts d'energia que no permeten el que sabem, perquè l'energia que ens arriba al sol no és infinita, és enorme, però no és infinita. I el gran problema és que arriba el que els físics diguem molt entropitzada, molt dispersa, no? Tu imagina que el petroli, plogués petroli per tot el planeta, però com una pluja fina que s'escampés per tot el planeta. Recollir-lo per fer-lo servir seria horrorós. Però és el que ens passa amb l'energia renovable.
2: I l'any 25, quan hi va haver la gran apagada, es va demostrar que que tenen les seves mancances, bueno, les renovables, no? Allò va ser una lliçó, no, Antonio?
5: Jo crec que va ser una lliçó del model, del model. O sigui, jo crec que hi ha un problema en el cas de la renovable elèctrica, perquè després no oblidem, l'electricitat és només un 20% del total, eh? És que amb això no estem fent prou. I hauríem d'avançar l'electrificació, sí, però pensar que podem electrificar-ho tot també sumia truites. Mireu el que passa amb el coure, que comença a escassejar, i els preus que té, i els soferts usuaris de Rodalies, la quantitat de vegades que arriben tard per culpar algun robatori en algun transformador, no? L'apagada la va demostrar és que el model d'integració de renovable era un model que no era correcte, sobretot perquè a les instal·lacions renovables se les hauria d'haver dotat de més mecanismes d'estabilització que les centrals clàssiques tenen. O sigui, no és un problema tant de la tecnologia, sinó que es va afavorir una manera de fer-ho que era més barata per afavorir un desplegament ràpid. Per cert, això al llibre ho comento, perquè el llibre jo el vaig acabar el mes de maig. Jo dic, ara al juny hi haurà molts venciments de deute i començarà a haver fallides. No sé si sabeu que ara, per exemple, la UNEF ha demanat un rescat al govern per les plantes fotovoltaiques, diuen que només pel 15% d'elles, de quasi 1.000 milions d'euros. O sigui, ja està començant a passar, però bueno, era un model que ja se sabia que no era un model sostingut sobre res real.
2: Turiel, si et dic, siguem pràctics. Què hem de fer al nostre país? Què hem de fer per revertir la situació?
6: Ampliar l'aeroport, sens dubte. Jo crec que
5: és el més necessari ara mateix.
6: És urgent, jo crec. No, és a dir, ampliar l'aeroport, que hi hagi més aviació.
2: Entenem la ironia, no, demano? Sí, sí, entenem sí. Tots la ironia.
1: No, i la compartim, a més.
2: La ironia. Mira, no, ho dic, és que el llibre recordes una cosa important. Dius que des de l'any 2008 consumim menys electricitat any rere any.
5: Sí.
2: Per què?
5: Perquè no, a veure, la raó per la qual cau el consum, de fet el consum ha caigut al voltant d'un 9% des de l'any 2008.
2: Però l'electricitat cada vegada és més cara.
5: Ja. Però com es fa el preu de l'electricitat? És que aquí està la clau.
2: Ja m'ho has explicat model... moltes vegades i...
5: Sí, jo és el model que jo dic de la paella.
2: I el que veig és que no funciona la llei d'oferta-demanda.
5: Bueno, és que, a veure, hi ha un problema que té el mercat elèctric, i això és ben conegut, és que és un oligopoli natural. Hi ha pocs actors que realment tinguin capacitat d'accedir i influenciar. I tu intentes imitar un mercat establint un sistema que és aquest marginalista en el qual tu pagues el preu de l'últim que entra dins de la subhasta. Això seria superllarg explicar, però bàsicament això fa que hi ha moments que hi ha sobreoferta perquè has instal·lat moltíssima fotovoltaica i està passant, i fins i tot aquests dies que tens preus zero o negatius, però després se'n va el sol i els preus es tornen enormement positius per culpa del gas.
2: Turiel, ara continuem, que em queden les recomanacions de què hem de fer, però veig que s'estan acostant les 10, per tant, els oients de Ràdio 4 es queden amb la bona companyia del Xavi Freixas al matí a Ràdio 4, com sempre ara. A les 10 arriben a Ràdio 4 les notícies.
8: Són les 10.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Comencem al barri de Sant Andreu de Barcelona, on un grup de persones s'havien concentrat aquest matí per mirar d'impedir el desnonament de la Macarena, que sembla que finalment s'hauria aturat. Allà es troba la nostra companya Clara Ontañón. Bon dia. Quina és la situació en aquests moments, Clara?
10: Doncs sí, bon dia. Ho acaben d'anunciar els representants dels sindicats de llogateres, el centenar de persones que hi ha aquí convocades.
11: I ara podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
10: I han fet una crida als partits polítics a convalidar aquest divendres els dos decrets d'habitatge que ha aprovat l'executiu espanyol. El desallotjament de la Maca s'ha suspès, és a dir, que no hi ha per ara una nova data d'execució. Un cas que ha generat commoció perquè, segons el sindicat de llogateres i la COSAC, és una persona en situació de vulnerabilitat, sense alternativa residencial i amb un diagnòstic de salut mental.
8: Moltes gràcies, Clara, per aquesta última hora en directe. Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana que demà el Congrés dels Diputats validi els dos decrets que prepara el govern central per poder tenir un marc de major seguretat, ha dit, davant situacions com aquesta. I assegura que el govern sempre tracta d'oferir una alternativa habitacional. El president ha posat en valor les mesures anunciades al debat de política general, especialment el fons d'emergència dotat amb 25 milions per evitar desnonaments desnonaments a persones vulnerables. Són declaracions a la hora de la ONU.
12: Y vamos a abrirlo a otras administraciones que quieran también participar en el mismo para en casos donde ya agotemos todas las vías para evitar desahucios, pues podamos adquirir los inmuebles o tener una capacidad económica para poder intervenir y evitarlos. Y insisto, como último recurso, lo ideal y lo que buscamos es que haya una protección jurídica que evite llegar aquí.
8: Precisament a 24 hores que arribi la votació dels decrets d'habitatge al Congrés, Podem ha confirmat el sentit del seu vot. Es posicionaran a favor, Míriam Andreu.
13: La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha assegurat a Televisió Espanyola que la seva formació votarà a favor dels dos decrets d'habitatge, atenent, ha dit, el clam dels moviments socials.
14: En la línia de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas. Claro que sí.
15: Van a votar
14: ya
15: que
14: hemos
15: sí.
14: dicho, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa que dicen tanto los sindicatos de inquilinas como está diciendo Podemos y sobre todo que están gritando cientos de miles de personas en las calles que es que estas medidas no sirven.
13: Amb tot, formacions com el PNB o Junts no han aclarit què votaran. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que estan treballant per aconseguir consensos. Són declaracions a Ràdio 4.
16: Hasta el último momento trabajando para que estos consensos, porque hablamos de eso.
17: Pero esto no lo tienen garantizado.
16: Bueno, insisto, yo
17: ni
16: creo
17: PNV,
16: que...
17: Ni PNV ni Junts.
16: Hemos ido escuchando a los diferentes sí. grupos políticos y yo creo que bueno, pues quedan horas por delante muy importantes, pero también con optimismo y siendo muy conscientes de la importancia de la materia.
13: I ha recordat que és necessària la col·laboració de totes les administracions per poder oferir una resposta a la crisi de l'habitatge.
8: I una notícia que hem conegut fa pocs minuts, els Reis visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre. Segons ha anunciat Sarsuela, Felip VI i Letizia, la visita ha estat consensuada pel govern espanyol i la Casa Reial. Serà el primer desplaçament dels Reis amb dues ciutats autònomes des que Felip VI va arribar al tron el juny del 2014. L'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries, l'IRTA Cresa, ha informat de la detecció del virus d'Usutu i el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits a una zona humida de Catalunya allunyada de nuclis urbans. Davant d'aquesta detecció s'han activat els protocols de vigilància i control corresponents. Anna Banyeres.
18: De moment no s'han registrat casos de malalties produïdes per aquests virus en humans i les probabilitats són molt baixes perquè circulen principalment entre mosquits i aus salvatges. En cas d'infecció en humans, però, acostumen a ser asimptomàtiques o a causar quadres lleus, malestar general, mal de cap i erupció cutània. Les formes neurològiques, com la meningitis o l'encefalitis, són excepcionals i afecten sobretot persones d'edat avançada o immunodeprimides. Amb tot, Salut recorda a la població les mesures habituals de protecció davant les picades de mosquit, utilitzar mosquiteres, fer servir repel·lents, portar roba de màniga llarga i pantalons llargs i evitar acumulacions d'aigua estancada en recipients, testos, cobertes o altres elements que puguin actuar com a criadors de mosquits al voltant dels habitatges.
8: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
9: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
19: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
9: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Alerta del Pla Inuncat per pluges torrencials aquest dijous a Catalunya. Atenció, perquè poden caure molts litres per metre quadrat en poca estona. Més de 40 en només mitja hora i més de 90 en 3 hores. Sortiu de casa amb el paraigua, tot i que ara mateix, si treus el cap per la finestra, diràs, si aquí no plou, t'ha tapat, però no sembla que hagi de fer gran cosa, doncs sí que farà, sí. I potser massa, en moltes comarques. Per tant, a l'aguait, el que pugui passar a partir del migdia, especialment la propera tarda, i encara aquest vespre i aquesta nit a molts sectors del país, perquè a mesura que vagi avançant aquest dijous s'embolicarà la troca a gran part de Catalunya i la tarda podria ser complicada i perillosa a moltes comarques, coincidint a més amb la sortida de les escoles. Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, com estàs? Bon dia.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Anna Grau, periodista, escriptora, exdiputada de Ciutadans al Parlament. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora. Ja m'ha pillat el salut.
0: Lluís Falgàs.
3: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com està? El gran periodista de Ràdio Televisió Espanyola. Aquí parlem i el que faci falta.
3: Ja tens el cafè pagat.
0: Ahir em deien, viu al Parlament el Falgàs. Dic, ja fa dies que hi viu al Parlament.
3: Sí, no, aquests dies sí, perquè ja, com sabeu... Ja
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina setmaneta més intensa, eh?
3: Dic, com sabeu, però m'he equivocat, perquè hi ha molta gent que no ho sap, que hi ha hagut un debat de política general. I això és un problema, eh? I això crec que és un problema.
0: Els oients del matí de Ràdio 4 ho saben.
3: No, sí, no, no, evidentment que sí, però no ha tingut l'atractiu que potser havia tingut en altres ocasions. L'estabilitat s'ha visualitzat, tot i les crítiques, moltes crítiques, per part de l'oposició parlamentària. I després, doncs, que Junts per Catalunya, aquesta tarda, portarà a votació suspendre en el president de la Generalitat, Salvador Illa. Fet que no li aprovarà pràcticament ningú, excepte, i en dic que en principi, Vox.
0: El que també i sobretot hem de fer aquest dijous és avisar a la ciutadania del que pot passar aquesta tarda. De seguida vindrà l'Alfred Rodríguez Picó i sabrem exactament què diu la previsió per aquestes properes hores més immediates, perquè podríem tenir una tarda complicada. Per cert, també parlarem de seguida amb Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, perquè ens doni consells. Aiguats a la vista, Lluís Carrasco.
4: Sí, la veritat és que els mapes són molt clars, un front fred ens visita, un mestral i una tramuntana que apunten directament cap a, especialment la nostra costa, i a partir d'aquest vespre tinc entès que les Tierres de l'Ebre s'hi han de calçar, perquè realment podrien arribar ruixats de més de 100 i 150 litres.
0: Sí, senyor. Efectivament, eh? I aquesta alerta de més de 40 litres en mitja hora, de més de 90 en 3 hores, és el que diu oficialment, diguéssim, el Meteocat, però els que hi entenem una mica sabem que poden ser molts més, els litres.
4: Poden ser molts més perquè la primavera i la tardor, sobretot al principi de tardor, amb l'aigua del mar tan calenta, un front fred és una bomba.
0: Doncs molt pendents del temps durant aquest dijous. Lògicament, des de Ràdio 4 us anirem informant durant tot el dia de qualsevol novetat i de les decisions que vagi prenent també Protecció Civil, amb qui ara parlarem, amb la seva sotsdirectora, l'Imma Soler. Avui és 1 d'octubre. Lluís Carrasco, 9è aniversari de l'UO. Mira, una piulada de l'ANC de fa poca estona. Diu, aquest matí hem encartellat les seus del PP i del PSC. UO, ni oblit ni perdó. Vam votar, vam guanyar, no hi hem renunciat, diu l'ANC. De seguida entrevistarem el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, serà en directe aquí al matí de Ràdio 4.
4: Vam votar, vam guanyar i ens van abandonar. Podria acabar així la frase. És segurament el dia socialment i políticament més excitant de la meva vida. Avui fa 9 anys, l'1 d'octubre d'aquell 2017, i posteriorment és segur la decepció política i social més gran de la meva vida, veient que tot allò en realitat era un frau.
0: Anna Grau.
2: Home, jo penso que el nacionalisme català ha travessat 3 fases. Primer, carta als Reis, i si sí, i si goséssim, i si féssim. Després, intentar materialitzar la carta als Reis, i ara que es va veure que els Reis eren els pares, hi ha una fase de rancun i de ressentiment. Jo agraeixo tenir a més que una persona intel·ligent com el Lluís Carrasco, que no està emprenyat amb els no independentistes perquè allò no sortís bé,
4: no,
2: sinó amb els que li van prometre. Vull dir, és que a sobre et trobes gent que et culpen a tu. I dius, escolta, jo quina culpa en tinc que tu compressis una mula coixa? No va per en Lluís, perquè realment, home, si des del
4: els
2: poder...
4: Els no independentistes sou els únics que no heu canviat de discurs.
2: Sí, des de les institucions et diuen, no, tenim estructures d'estat, fes això, fes l'altre, i llavors et quedes amb un pam de nas, doncs home, jo també estaria emprenyada i ni diria ni oblit ni perdó, però dirigit cap a la excúria.
0: Lluís Falgàs, t'escoltem.
3: fa 9 anys, avui hi haurà un acte en el Parlament de Catalunya, un acte institucional, però que aquí, el que diré ara, dona una mica el termòmetre de com està la situació. Un acte que hi haurà el president del Parlament, hi haurà els membres de la mesa d'Esquerra Republicana i els de Junts per Catalunya. És a dir, no hi haurà ni els socialistes, ni el Partit Popular, ni ningú més. Per tant, clar, és un acte coix. És a dir, és un aniversari, fa 9 anys, i hauria de ser tothom. No ho sé, no hi seran.
0: I a veure què passarà dimarts, a veure què passarà dimarts de la setmana que ve, el dia 6, Lluís.
3: El 6 d'octubre, que és el dia que el Tribunal Constitucional ha de fallar si hi va haver-hi malversació o no, i tot apunta que no, que fallarà, que no hi va haver-hi malversació, i per tant s'obrirà el camí a que Puigdemont i Junqueras quedin amnistiats del tot.
0: Bé, breument, ara,
2: només que l'1 d'octubre ja no hi era tothom. Hi eren uns quants que volien imposar la seva matraca a tothom, però l'1 d'octubre no va ser un acte unitari de tothom, per tant és normal que la commemoració tampoc ho sigui.
0: Bé, escolteu, mira, falten 3 minuts per un quart d'11. En aquest programa ens ha parlat de moltes coses, sí, de molts temes diferents, eh? Sí. No ens encallem massa estona amb una mateixa història. Per exemple, aquest matí parlarem de la menopausa masculina. Sabrem què és i quan passa això, Jordi Vila.
1: És que potser no se'n parla prou de la menopausa masculina,
2: i
1: però
2: tant
1: els
2: com
1: metges...
2: No. I tant com no se'n parla prou.
1: Però els metges alerten que a partir dels 40 anys alguns homes ja comencem a notar certs símptomes. Canvis d'humor, pèrdua de massa muscular, falta de desig sexual, doncs alerta perquè podríeu tenir la menopausa masculina. Ens ho explicarà més i millor el doctor Juan Manuel Corral, responsable d'uroandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
0: La menopausa habitualment es relaciona efectivament amb les dones, els homes però també experimentem canvis hormonals a mesura que ens fem grans. Segons dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, això que deia el Jordi, a partir dels 40 anys, concretament entre un 2 i un 6% dels homes sans, i ja a partir dels 40, no dels 50, dels 60 o dels 70, ja presenten un dèficit de testosterona. Això pot produir alteracions i afectar la salut sexual. El Falgàs anava fent que no amb el dit, mentre dèiem tot això, deia, a mi això no em toca, no m'afecta.
3: Evidentment que l'edat doncs, et fa doncs, una persona absolutament diferent, no? I això és evident, no? Ara, bé, vull dir, no veig que gent a partir dels 40 anys que quedin ja absolutament
0: que va.
3: Inútils de tot.
0: No, home, no. Tampoc ho ha dit ningú, això,
3: I menys sexualment.
2: No, però a veure, la menopausa femenina està molt mitificada. Diguem-ne, quan deixes de ser fèrtil és com si deixis d'existir. I ara hi ha un moviment perquè les hormones per fer la menopausa femenina més amable entrin per la Seguretat Social. Potser també entraran les vostres.
0: Lluís, breument.
2: La testosterona.
4: No, el Vila m'ha alleugerit. Seguiré esperant perquè no tinc cap dels tres símptomes. No tinc canvis d'humor, sempre estic de bon humor, estic més catxes que mai i el meu desig sexual segueix allà.
1: Escolta,
2: bo saber-ho.
4: Ja arribarà, aquesta menopausa ja arribarà. Escolta, ja arribarà.
0: Sí, més coses. Si sou alts, demà, aquest divendres, teniu una cita ineludible. La primera trobada per gent alta. Es fa a Barcelona, això.
4: Aquí no em veurà.
0: Altura mínima obligatòria. 1,82 metres, Jordi.
1: Mira, els requisits per entrar-hi són mesurar més de 1,70 si sou dones i més de 1,82 si sou homes, com deies, Xavi. Una trobada que ha tingut tant èxit que ja ha exhaurit totes les entrades. Però no patiu, perquè d'aquí a 15 dies en faran una altra. Us en donem tots els detalls amb l'Eloi Rodríguez.
4: El Falgàs entra, crec que el Falgàs entra.
2: És com una trobada de gegants, de geganters, no?
0: Bé, escolteu, sabeu qui vindrà avui?
2: No.
0: Lo Pau de Por!
5: Joana, posa'm rom i et cantaré una altra cançó.
0: El vaig provar ahir.

0: vols amb rom?
1: Què diu que te'l vas trobar ahir, el Pau?
2: Sí, estava en una terrassa al carrer Ibau i va passar per allà. Supersimpàtic,
1: com sempre.
2: I ja vam estar xerrant una estona.
1: Aquesta hora encara dorm, però vaja.
2: No crec,
1: suposo
2: no crec,
1: que li sonarà el despertador de seguida. El Pau de Pons, d'aquí una estona aquí al matí de Ràdio 4, acaba d'anunciar la seva gira. Haurem d'anar a Vic, a Lleida, a Reus o a Olot.
2: I a Sant Pol.
1: Carrasco.
2: I a Sant Pol de Mar.
1: Sí.
2: El mes que ve, a Sant Pol de Mar també actua.
1: A Sant Pol, sí. El mes que ve. Sí, però sí, no sí. Forma part de la gira, 10 anys de Festa Major. No, després ho aclarirem,
2: això. És una especial, aquesta és una sessió magistral.
1: Molt bé, perfecte. Doncs aquest matí també anirem a Mercat, eh? Volem saber quins són els productes estrella de la setmana, Jordi.
3: Sí, trucarem a la periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna, Elisabet Carvajal, per esbrinar què és el bo i millor per als propers dies, Xavi.
1: I avui diu que és el Dia Mundial del Cafè, tu.
3: Doncs mira, jo en porto uns quants.
1: Jo també.
3: Sí, mira, sortejarem un esmorzar en una de les cafeteries més icòniques de la ciutat de Barcelona. No diem el nom encara.
1: Ah, t'anava a dir, no ens ho dius, encara.
3: Vols que ho digui?
1: No, si te la saps, sí, home.
3: Home, és Nomad Coffee.
1: Ah.
3: Poca broma, eh? Poca broma, perquè té una història d'emprenedoria molt potent.
1: On és, això?
3: Hi ha tres locals a Barcelona.
1: Ah, tres.
3: Hi ha tres locals a Barcelona i va començar, doncs, com el nom indica, Xavi, sent nòmades.
1: Doncs escolteu, si voleu anar de franc, tu, oient i un acompanyant, heu d'endevinar, heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest. Atenció, escolteu. Vinga, va, ja podeu anar trucant, el 900-454-455. 900-454-455. Genís Sabater, Laia Casanova i Marta Inglés, al control de so, passen 2 minuts i mig d'un quart d'11.

0: Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Què tal, com estem? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: De moment, a aquesta hora, tot tranquil, veient el radar, algun primer ruixat, però vaja, tranquil·litat total i absoluta, podríem dir, a gairebé tot Catalunya. Però sembla que aquest dijous poden caure pluges torrencials. Atenció al que pugui passar durant la tarda vespre, sobretot, i ja a partir del migdia en algunes comarques, Imma.
1: Correcte, sí, sí. Tenim aquesta previsió que ara ja, en el pas de les hores, doncs a la zona del litoral central i després també més generalitzat a quasi bé tot el territori, s'anirà incrementant aquesta possibilitat de que puguin haver-hi, com tu ara deies, ruixats que puntualment, localment, poden ser intensos. Ens comentava el Servei Meteorològic que poden arribar a més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, puntualment, com comento, en algunes localitats. Són aquestes pluges que ens està fent aquests dies, que en algunes zones pot ploure molt i 10 quilòmetres enllà, doncs potser no està caient res. Per aquest motiu, el que demanem és a la gent molta vigilància, estar molt amatents de quina és la situació meteorològica, la informació meteorològica, i veure també molt bé quina és la meteorologia que està fent en el seu entorn. Perquè aquestes pluges, com veient, són molt puntuals, són molt locals, però plou amb molta intensitat.
0: Ja. Quina serà la franja horària més complicada?
1: Nosaltres estem pensant sobretot en, a partir d'ara, ara ja tenim aquesta situació en el litoral, de que pugui entrar alguna pluja d'aquestes que a vegades veieu pel radar, que pot ser que la pluja doncs, es quedi a mar o toqui una mica a terra, doncs hem d'estar vigilants d'aquesta situació, que no hi hagi alguna entrada d'aquestes pluges, i després s'anirà generalitzant més. Aquestes condicions meteorològiques de que es puguin formar aquestes tempestes es donaran a més espais a quasi bé tot el territori, i sobretot la zona de la Catalunya central, de la zona de Lleida, la Noguera, la Segarra, també la zona del litoral, quasi bé des de Barcelona, Maresme, la Selva, també fins al delta fins al nostre delta, doncs tota aquesta zona, litoral i prelitoral, també es pot trobar amb aquestes circumstàncies. Sobretot cap al sud anirà incrementant-se cap a la tarda, i és al sud també on estem posant més el focus, perquè en aquella zona dura una mica més. Durant la nit també tindran aquesta situació de possibilitat de pluges a la zona de les comarques del delta i també cap a Ponent.
0: D'acord. I què ens aconselleu amb aquesta previsió? Compte amb la crescuda sobtada de rius, rieres... Què pot passar també coincidint amb la sortida de les escoles aquesta tarda, Imma?
1: Sí, el que hem de fer és tenir molta vigilància amb les activitats que fem a l'exterior i amb els desplaçaments. I sobretot, comptant que tenim aquest tipus de pluges, que no és una llevantada d'aquestes que plogui a tot arreu al mateix temps, sinó que potser, el que dèiem, en una comarca prop pot ploure i a la comarca del costat no ploure. Fins i tot en algun punt pot caure molta aigua i en algun punt a pocs quilòmetres enllà no està caient res. Per aquest motiu hem d'estar molt amatents de quina és la situació meteorològica que tenim en el lloc. Si veiem que plou intensament, doncs modifiquem, no sortim en aquell moment i fem-ho una estona després quan ja veiem que hagi passat la tempesta. Això és el més important. I sobretot, també molt important, estem veient que aquestes pluges plouen amb molta intensitat i amb una intensitat que en molt poca estona les rieres, els rierols, els carrers, tenen una resposta ràpida, una resposta molt forta, perquè com que cau molta aigua de cop, doncs s'emplenen molt de pressa i no tenen temps a desembassar. I per tal, doncs, podem trobar rieres, rambles, barrancs, carrers, zones d'aquestes que poden anar recollint l'aigua, zones inundables que estiguin anegades. Doncs molta vigilància en aquestes zones. És molt perillós entrar-hi a peu o en vehicle. Recordem que en vehicle el pot arrossegar molt ràpidament un vehicle, una mica d'aigua, i anem amb compte de no posar-nos en aquests llocs perquè és molt perillós.
0: Bé, la bona notícia és que aquesta vegada les pluges, deies abans, parlaves de la Noguera, de la Segarra, arribaran, per tant, a comarques on fa 4 o 5 mesos que pràcticament no hi ha caigut ni una gota. En aquest sentit, sí que podem estar contents, diguéssim, seria la part positiva, no?
1: La pluja sempre, com sabem, en aquest moment que estem en emergència climàtica, la pluja, la caiguda d'aigua és bona perquè ens permet recollir aigua, evidentment, però el que hem de veure és que també tenim aquestes puntes intenses que s'han de vigilar.
0: Perilloses.
1: Sí, hem de ser conscients del risc que hi ha i autoprotegir-nos. Això és molt important. Això que comentaves ara, la zona del Prepirineu, que també esperem aquestes pluges, doncs com bé deies, com que és una zona que no ha plogut tant, doncs llavors aquestes zones entomen més aquesta aigua, tenen més capacitat de xuclar-la, d'aguantar-la, i per tant en aquesta zona potser no hi ha tanta perillositat. S'ha de vigilar també, però no hi ha tanta perillositat per el que fa a les rieres dels rius, com pot haver-hi en aquesta zona que comentàvem més aviat de litoral, que hi ha lleres curtes, curtetes perquè van de les muntanyes que estan properes al mar fins al mar, i és un tros petit que de seguida s'emplena, que pot agafar aquesta intensitat i que poden ser perilloses.
0: Bé, amb aquesta previsió, Imma, sembla bastant probable, sé que és difícil dir-ho, però sembla bastant probable que durant aquest dijous acabem rebent un alert al mòbil, potser en bastantes comarques.
1: És possible, perquè ho estem seguint, ara estem esperant aviam la informació que ens donin els serveis meteorològics aquest matí, de veure com anirà aquesta evolució durant el dia, i ja sabeu que nosaltres, quan tenim alguna situació d'aquest tipus que marca una probabilitat elevada amb una intensitat forta, com aquests nivells que tenim, que sempre diem vermells, aquests nivells de 5 o 6 sobre 6, doncs el que fem és informar la població perquè coneguin quina és la situació i, per tant, doncs puguin prendre aquestes mesures d'autoprotecció que són les que comentem.
0: Bé, l'altre dia recomanàveu des de Protecció Civil no sortir a l'exterior, al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Penedès, per les fortíssimes pluges que després també van caure a Barcelona i àrea metropolitana. Pot passar això també, i potser coincidint amb la sortida de les escoles aquesta tarda, pot passar que a aquella hora s'arribi a recomanar justament això, no sortir a l'exterior, cosa que seria bastant complicada, d'altra banda.
1: Bé, aviam, el que tenim que tenir en compte és que nosaltres el que veiem és la necessitat que hi ha en aquell moment, i per això ho anem seguint i anem informant. Tu comentes les escoles. Les escoles són llocs segurs. Les escoles, els nens estan dintre dels edificis amb seguretat, amb el professorat, amb els acompanyants.
0: Per això, que si a l'hora de sortir plou a bots i barrals, què passa?
1: El que no tenim que fer sortir és tenir els nens a dintre, mantenint-nos en un lloc resguardat, i llavors quan veiem que passi la pluja, llavors anar a continuar la nostra activitat. Això és el que nosaltres sempre demanem, ser molt curosos, perquè com que veiem que aquestes atmosferes que tenim ara tenen aquest component de que estan molt carregades d'energia i de seguida que els hi entra un front poden acumular aquestes pluges, aquestes precipitacions i caure de cop d'una manera intensa en algun punt, doncs en aquell punt que caiguin que estiguem vigilants, perquè no cauran a tot arreu, però sí que poden caure en algun punt amb molta intensitat i en allà haurem de vigilar.
0: Molt bé, doncs lògicament Ràdio 4 n'estarà especialment pendent, oients, i us informarà puntualment de tot el que vagi passant i de les decisions que es prenguin des de Protecció Civil a mesura que avancin les hores aquest dijous. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, Imma, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: aquest matí fem tertúlia amb el periodista de Ràdio Televisió Espanyola, amb el Lluís Falgàs, amb el Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, i amb l'Anna Grau, periodista, escriptora i exdiputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Ara de seguida parlarem del 9è aniversari de l'UO, també amb el president de l'ANC, però abans continuem molt pendents del tema de la vivenda. Podem confirmar el seu suport als dos decrets de vivenda i deixa, de fet, la seva aprovació, per tant, en mans de Junts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana que demà, aquest divendres, el Congrés dels Diputats validi els dos decrets. Sentim.
1: I vamos a abrirlo a otras administraciones que quieran también participar en el mismo, para en casos donde ya agotemos todas las vías para evitar desahucios, pues podamos adquirir los inmuebles o tener una capacidad económica para poder intervenir y evitarlos. Hoy insisto, como último recurso, lo ideal y lo que buscamos es que haya una protección jurídica que evite llegar aquí.
0: I fa pocs minuts hem tingut a la ministra Elma Saiz a aquesta casa, justament ha estat al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. La ministra assegura que estan treballant per aconseguir aquests consensos.
2: Hasta el último momento trabajando para que estos consensos, porque hablamos de eso.
3: Pero esto no lo tienen garantizado.
2: Bueno, insisto, yo
3: ni
2: creo
3: PNV,
2: que...
3: Ni PNV, ni Junts.
2: Hemos ido escuchando a los diferentes grupos políticos y yo creo que bueno, pues quedan horas por delante muy importantes, pero también con optimismo y siendo muy conscientes de la importancia de la materia.
0: Lluís Falgàs.
4: Sí, Pedro Sánchez ha fet un cop més malabarisme i amb un sol decret no n'hi havia prou, no els podia inhibir tots i ha fet dos decrets. Un per contentar el PNV i Junts per Catalunya i un altre per contentar a tots els altres, Podem, Esquerra Republicana, Bildu, BNG, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, clar, un, el del PNV, amb Junts per Catalunya és un pèl més conservador, i l'altre és més de propostes que han fet aquests propis grups. És a dir, a banda de que dic una cosa, també, el que busca pis, el que té problemes de desnonament, el que té problemes d'habitatge, el que vol canviar de casa, és a dir, tot això no li serveix absolutament de res. I això jo crec que la classe política ja hauria d'avisar-ho prèviament. De res serveix. Ara, hi haurà... S'aprovarà, no s'aprovarà, quin s'aprovarà? És possible que no surti ni un decret ni l'altre, ni el que contenta el PNV i a Junts per Catalunya, ni el que contenten els altres. Això és probable que pugui passar en el Congrés dels Diputats en un moment que Pedro Sánchez el que fa és posar una espelma a Déu Nostre Senyor i una altra al diable i a veure què surt si pot trobar aquest consens tan desitjat des del primer dia que va ser president del govern espanyol.
0: Anna Grau.
5: Partint de la base de que la política de vivenda de l'extrema esquerra, que és la que està dictant el PSOE, no és extrema esquerra, però diguem-ne li ha cedit el protagonisme a l'extrema esquerra, és un desastre, està destruint el mercat immobiliari i ningú que realment necessiti solucions les trobarà sense això. El primer decret és dolent, però té alguna cosa ben tirada, té alguna cosa bueno, que potser sí que en podríem parlar. El segon és directament un disbarat per emmarcar i, a més, una gran mentida, perquè tothom sap que no s'aprovarà. Jo l'únic dubte que tinc és si PNV i Junts finalment entren al trapo, el PNV bé, doncs no, em queda lluny i per mi és inescrutable. Tinc la impressió que Junts aquí està negociant decrets per amnistia. I potser està per alguna foto a la Moncloa quan torni Nostre Senyor. Però vaja, m'agradaria que tots plegats deixessin de frivolitzar amb el tema de la vivenda, deixessin d'enfrontar gent que no té casa amb gent que sí que en té. Qui té una casa és perquè algú s'ha llumat pagant-la, comprant-la i pagant els impostos, i evidentment que aquí s'han de buscar solucions, però buscar solucions realistes que ajudin a la gent, no que la cabregin, l'emprenyin i segueixin vivint sota un pont.
0: Lluís.
6: Dramàtic, vivim una gran hipocresia. La clau està una miqueta en el que ha dit el Lluís Falgàs. Un decret s'aprova per contentar Junts i el PNV, l'altre s'aprova per contentar a les formacions d'esquerra. És que resulta que els decrets no s'han d'aprovar per contentar formacions polítiques, sinó per contentar la ciutadania. I aquí passa una cosa. En només 25 anys, la població, per exemple, del meu país, de Catalunya, ha augmentat un 30%. D'aquella Catalunya de 6 milions de Jordi Pujol de 1990, hem passat a quasi 8 milions. Això vol dir un 30% més de gent. I no hem fet habitatge per aquest 30% de gent. Aleshores, falta habitatge, sobra gent i tots els serveis, també el de l'habitatge, el de l'educació, el jurídic, el sanitari, tots estan estressats.
4: Sí, i es diu, hem d'esperar fins demà, o fins aquesta nit, que es conegui, a veure quin és el resultat final d'un tema que evidentment preocupa, és un tema que ja es pot avançar que serà el tema electoral, serà el tema principal electoral, és a dir, les passades eleccions, el tema de la immigració va ser un dels temes importants, fa uns anys hi va haver-hi altres temes, però ara el tema de l'habitatge serà el tema que es posarà damunt la taula per part dels
6: partits polítics. Però crec que es barrejarà. De... El de la migració i el de la vivenda crec que es barrejaran, sí, perquè tenen una causa-efecte comú. Sí. Aleshores, no pots deslligar una cosa de l'altra. Ha arribat moltíssima població al nostre país, els hem acollit, hem mirat cap a una altra banda i de forma desordenada s'ha anat omplint aquest país i ara cal donar serveis. Evidentment que s'han de donar serveis a totes aquestes persones. I la veritat és que el país no està preparat. No tenim habitatge per tota aquesta gent. I quan em parlen de promocions de 50 nous habitatges, és broma. 50. És que estem parlant de que només en el meu país calen en aquest moment 500.000 habitatges. Aleshores, què fem? I vivim en una societat on la gent jove ho passa malament, però que també els seus usos i costums han canviat. Perquè, per exemple, una persona jove que avui està reclamant un habitatge porta un mòbil de 1.500 euros a la butxaca i viatja al festival de Tomorrowland a Boom, a Bèlgica, on aconsegueixen un habitatge a bon preu perquè es fiquen 6 amics, i ben fet, en un habitatge d'Airbnb. A Boom, a Bèlgica sí que vull a l'habitatge. Però si volen venir a la meva ciutat, aleshores no vull aquest tipus d'habitatge turístic. A veure, vivim tots en una gran hipocresia.
4: I els partits polítics hauran d'agafar partit, i mai tant millor dit, hauran d'agafar partit amb el tema de l'habitatge. És a dir, han de pronunciar-se d'una altra manera. És a dir, vull dir, miri, són, per dir-ho d'alguna manera, hi ha gent que això ja no li entra al cap, però són de dretes o són d'esquerres? És a dir, una persona que té 5 habitatges, que n'hi ha molts a Catalunya, 5 habitatges, és un gran tenidor o no és un gran tenidor? Perquè si és un gran tenidor, la fiscalitat i els impostos el mataran. I si no és, doncs és un altre sistema. Per tant, aquí els partits polítics han de començar a definir exactament què és, no? Ha sortit frivolitats, fins i tot, no? En aquests frivolitats, no, que són fets, no? Però que si Zeta en té 50 d'habitatges, que si la Colau no pot, ha hagut de canviar de casa i anar-se'n a viure en un altre lloc. És a dir, tota una sèrie de coses que al final diu, bueno, escolti, on estem?
7: Bé, escolteu, aquest matí, volem, no? Titular d'aquesta hora, primer desnonament aturat pel decret Mari Carmen. El sindicat de llogateres anuncia la suspensió d'un llançament a Sant Andreu, ho hem sentit també al butlletí de les 10, justament amb la nostra companya Clara Ontanyón. Barri de Sant Andreu de Barcelona, un grup de persones s'hi han concentrat a primeríssima hora per intentar impedir aquest desnonament, el de la Macarena. Doncs ho han aconseguit, Anna Còrdoba. Sí?
8: Sí, això sembla. Ara, de seguida que puguem, contactarem amb la Clara Ontanyón. És un tema que va estretament lligat amb tot el que estem parlant aquest matí, tota la crisi de l'habitatge, i precisament, no, els Mossos, avui hem sabut que els Mossos estan investigant el suïcidi d'un sabater al barri de la Florida, a l'Hospitalet. Els Mossos investiguen...
7: L'havien de desnonar dilluns que ve...
8: Això, sí, exacte.
7: La botiga, algunes la seva sabateria, fonts... on passava algunes nits...
8: Sí, algunes fonts apunten que estava pendent d'un desnonament. El que passa és que això, de moment, els Mossos no ho han confirmat, d'acord? El que sí se sap és això, que investiguen la mort d'un home de 60 anys, propietari d'aquest negoci d'arreglar sabates al barri de la Florida, l'Hospitalet. L'home va ser trobat sense vida ahir, després que una mica alertés la policia, no presentava signes de violència, i els Mossos investiguen el cas com un suïcidi després de trobar una nota de comiat adreçada a la família.
7: I com dèiem, primer desnonament aturat pel decret Mari Carmen, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Clara Ontanyón, explica'ns-ho més i millor, això com ha anat, què ha passat?
9: Doncs sí, ho ha anunciat el representant del sindicat de llogateres, el centenar de persones que hi havia aquí convocades. Escoltem Enric Aragonès.
10: I ara podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
9: Aquesta ha estat la celebració. Aragonès també ha fet una crida als partits polítics a convalidar aquest divendres els dos decrets d'habitatge que ha aprovat l'executiu. El desallotjament de la Maca s'ha suspès, és a dir, que no hi ha una nova data d'execució. Això sí, el magistrat haurà de revisar el cas en els pròxims dies. Un cas, el de la Maca, que ha generat commoció perquè, segons el sindicat de llogateres, la COSAC és una persona en situació de vulnerabilitat i sense alternativa residencial i amb un diagnòstic de salut mental.
7: Moltíssimes gràcies, Clara. Que vagi molt bé. Bon vosaltres. Dia. Passen 5 minuts i mig de 2:15.
11: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I fa pocs minuts s'ha confirmat que els Reis viatjaran a Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre. Falgàs.
4: Sí, una mica de provocació, no? Que potser és el que cal en aquest país, anar provocant amb uns i amb els altres. Els del Marroc s'emprenyaran perquè els Reis d'Espanya van allà i els d'aquí apreten perquè sí que hi han d'anar i ells mateixos diuen que perquè no hi podem anar-hi. És a dir, una provocació absoluta i, a més, jo crec que van tard. Que van tard, perquè el gran problema va ser fa 15 dies. És a dir, ara anunciar que hi aniran, em penso que era el dia 16 d'octubre, no?
5: 13
4: d'octubre.
5: L'endemà de la Hispanitat.
0: Dies 13 i 14, efectivament. L'endemà de la Hispanitat.
4: De la Hispanitat. Bueno, doncs, escolta tu, doncs molt bé, aviam si els arreben bé i que siguin benvinguts. I, evidentment, poden anar allà on vulgui, només faltaria, no? Tothom, no? Ara, provocació, també.
0: Ana Grau.
5: Era provocar no sempre és dolent, sobretot ara que parlem de la menopausa masculina, a vegades pot ser fins i tot necessari, però bromes a part, a veure, podem discutir si Ceuta i Melilla tenen un estatus revisable algun dia, però mentre no es revisi aquest estatus són ciutats espanyoles i el Rei d'Espanya té tot el sentit que hi vagi a fer costat, vist també la figa que ha fet el govern nacional. Recordem que Ceuta i Melilla no són comunitats autònomes, són ciutats autònomes, és a dir, tenen una estructura molt més primeta administrativa que una comunitat autònoma, no diguem com la nostra, que és de les més desenvolupades. Vol dir que molts serveis depenen molts serveis que Catalunya, per exemple, té transferits, allà depenen de l'Estat. I l'Estat ha fet un gatillasso com una catedral a Ceuta. Llavors dius, a veure, barrejar el debat de si Ceuta i Melilla han de ser o no, mentre Ceuta i Melilla siguin, diguem-ne, estiguin dins de l'Estat espanyol, tenen dret a que el cap de l'Estat els defensi, com, aprofito per escombrar cap a casa, els no independentistes també teníem dret al discurs del Rei del 3 d'octubre, s'emprenyi qui s'emprenyi. I això no és provocar, és posar les coses al seu lloc des del meu punt de vista.
0: Lluís Carrasco, endavant,
4: no, perdona,
0: sisplau.
4: No, perdona, deixa'm fer una petita pregunta. I per què no hi anaven quan tocava? Per què hi van
5: perquè,
4: ara? Perquè ara provocaran.
5: Perquè
4: quan
5: com
4: tocava,
5: no, com,
4: hagués entès
5: perquè,
4: el que
5: ho saps molt bé, com tu saps molt bé, el viatge, si el Rei d'Espanya viatja oficialment a Ceuta i Melilla, l'ha de refrendar el govern, i probablement l'inefable Pedro Sánchez no li ha deixat anar fins ara precisament doncs, perquè hi hagi qui ho pugui veure com una provocació, cosa que jo no ho veig així, però entenc que algú veurà. Vull dir que són ganes de tocar allò que no sona de la Moncloa a la Zarzuela.
4: Però no digueu que Ceuta i Melilla és d'Espanya perquè no hi pot anar-hi, com si vol anar a Pontevedra.
5: Bueno, perquè el govern ho ha d'autoritzar. O sigui, si és un viatge oficial, tu, a veure, el Rei sí que podria tirar pel dret i de fet hi ha hagut prou tensions que no sempre han emergit entre Zarzuela i Moncloa, però suposo que també has de graduar fins a quin nivell portes les tensions, no? Vull dir que has de triar, per exemple, el 3 d'octubre va provocar unes determinades tensions, potser aquest cop es volia fer d'una altra manera.
0: Carrasco, sisplau.
6: No, jo més que una provocació ho veig una performance, és política d'aparador, és mentida, és tot una, és un frau, els problemes no els tenim molt ultramar, els tenim a la península ibèrica. Em sí, recorda la visita de Poblet del Rei, quan va anar a Poblet i van haver de posar Mossos d'Esquadra per les muntanyes fins a Prades, perquè ningú s'acostés i semblés que el país era el que volien vendre a Espanya respecte a la visita dels Reis a Poblet. I no, el país n'és un altre, les problemàtiques són unes altres, i els conflictes estan on estan. I en aquest moment els conflictes, ho sento, no estan ni a Ceuta ni a Melilla.
0: Bé, falten 5 minuts i mig per 11:45.
11: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: avui és 1 d'octubre, 9è aniversari de l'UO. Josep Vila, secretari general de l'Assemblea Nacional Catalana. Com estem? Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: 9 anys després, què queda de l'1 d'octubre?
1: Jo diria que l'esperit de l'1 d'octubre queda absolutament tot, entre altres coses, perquè allò que ens va portar al carrer l'1 d'octubre, l'anhel de llibertat, el conflicte polític que viu el país, no s'ha entomat, no s'ha gestionat, el conflicte continua sent, per tant, estem allà mateix on estàvem. El que passa és que en un moment de molta més desmotivació, en un moment que hem hagut de gestionar, una frustració, però alhora també en un moment que comencen a aparèixer indicadors, allò que a vegades en diem brots verds, que ens posen de manifest que l'independentisme està guanyant en aquests moments pulsió social.
0: Està guanyant pulsió social, justament, t'anava, sisplau, Anna Grau, t'anava a preguntar, t'anava a demanar això, l'independentisme ha passat aquests anys per la divisió, la desmobilització, la pèrdua de la majoria al Parlament,
1: sí.
0: De dir una mica valorant quin punt ens trobem, doncs això, que sembla que l'independentisme està guanyant aquesta pulsió social, aquests brots verds, dius tu, que aprecies, sí. No sé, amb què et bases per dir això exactament, si es pot explicar una mica
1: per exemple,
0: més millor.
1: I tant, per exemple, la irrupció d'un important sector juvenil que s'incorpora a la lluita independentista quan això a partir del 2017 no ho havíem observat mai. L'11 de setembre de l'any anterior, del 2025, hi va començar a haver una mostra de dir, a la Diada han aparegut més joves. Aquest any la irrupció de gent jove a la Diada està claríssim, però no només ho notem amb la irrupció de gent jove que venen a sumar-se a la lluita independentista. També ho notem amb la mateixa

0: país. Fins que busco el país, vull demà l'estàs a cada cantonada.
1: Ja, què s'ha fet tan malament per estar tan lluny de com s'estava l'any 2017? Josep Vila.
0: A veure, el,
1: alguna autocrítica, si per... diguéssim?
0: I tant, i tant, i tant, i tant. A veure, primer de tot, el fet de que el 2017 no aconseguíssim l'objectiu, això et genera una frustració. Una frustració s'ha de gestionar. I vol el seu temps, i una frustració sovint convida, o sigui, aquest dol sovint convida al retret, a l'acusació, de dir, escolta, aquí el que va fallar doncs va ser en Pau, o aquí el que va fallar va ser en Pere, o aquí el que va fallar va ser la Maria. Aquest procés més caïnita, més de retrets interns, és una etapa que s'ha allargat molt, que nosaltres estem convençuts que, si res més no, des del front social, que és allà on ens movem nosaltres, l'ANC com a entitat, i si mirem la relació amb les altres entitats, jo diria que en aquests moments ja l'hem tancada, aquesta etapa, l'estem, o si res més no, l'estem superant, jo m'atreviria a dir que amb un 90% la tenim més que tancada, però encara en la societat hi és, no? Per arribar a la gran força expressada l'1 d'octubre del 2017, es van fer moltes coses bé. Se'n van fer moltes de bé. I això d'aquí també és bo que ho subratllem. És evident que no vam arribar a l'objectiu de la independència. Per tant, algunes coses no les vam saber fer prou bé tots plegats. Precisament, el que hem de fer és analitzar-ho molt bé, això, i convertir-ho en aprenentatges, no en retrets. Aquesta feina s'està fent, i evidentment això són feines internes que les anem reflexionant i les anem analitzant des dels diferents agents de l'independentisme.
1: Bé, possible retorn imminent de Carles Puigdemont. Què canviaria això? Sí.
0: No ho sé. Nosaltres, en principi, primer de tot, si es produeix el retorn, manifestar la nostra alegria que aquell president que va ser destituït no per la voluntat dels electors, no per la força de les urnes, sinó per la intervenció de l'Estat a través del 155, i que el va haver de marxar a l'exili perquè la justícia de l'Estat espanyol no el tanqués a la presó, retorna, i retorna sense haver de fer cap mena de genuflexió, només faltaria, al davant dels tribunals o la justícia espanyola, perquè allò que ell com a president va tirar endavant, allò era un compromís que ell havia adquirit democràticament amb el país. Per tant, primer de tot, subratllar l'alegria de que pugui tornar, i pugui tornar amb aquestes condicions. A partir d'aquí, com serà el retorn del president Puigdemont a Catalunya? El primer que ho ha de dir-ho i definir-ho, només faltaria, és el propi president. I a partir d'aquí, les entitats o la gent, cadascú, evidentment, segons el seu parer, hi intervindrà d'una manera o intervindrà d'una altra. En tot cas, no som nosaltres les entitats que hi hàgim de marcar exactament com ha de ser el retorn.
1: Bé, Josep Vila, mira, aquest matí a la tertúlia m'acompanyen Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, també l'Anna Grau, periodista, escriptora i exdiputada, sí, de Ciutadans al Parlament de Catalunya, i Lluís Salgàs, sí, periodista de Ràdio Televisió Espanyola. Si m'ho permets, et faran també, sí, algun comentari o alguna pregunta. Lluís Carrasco, endavant.
2: Hola, senyor Vila, sóc el Lluís Carrasco, sóc net de Carrasco, sí, i Formiguera, per tant, gens sospitós de no, sí, estar a favor de la, sí, de la lluita per la sobirania del, sí, meu país. I sentir-lo, sí, la veritat és que l'escolto amb tendresa, però està molt, sí, lluny del carrer. Molt lluny del carrer perquè potser l'esperit del 1 d'octubre del 2017 està 100% viu, però si està 100% viu, aleshores que la sobirania és espiritual també, perquè estem, el que és la ciutadania, el que és la nostra societat, està molt lluny d'aquesta llibertat. L'escolto amb tendresa perquè quan diu que ha durat massa temps aquesta divisió de les forces independentistes i que ara això s'està arreglant, agafin només les declaracions d'ahir del senyor Gabriel Rufián, i veurà que estem a les antípodes d'aquesta unitat. També dir

0: Què ha dit Rufián?
1: No, no, bueno, càrrega contra Junts d'una forma ferotge, d'una forma indecent i d'una forma indigna. I ho diria exactament igual si fos amb l'altra direcció. I després també recordar que no existeixen moviments socials i polítics interessants a la història sense lideratges molt clars per part de persones. I en aquest moment no hi ha cap persona que lideri la il·lusió de la sobirania més enllà d'una dona disruptiva i transgressora nascuda a Ripoll, que és el ferotge i el dimoni de tot l'independentisme, perquè evidentment hi ha coses que ens agraden i coses que ens agraden molt poc d'ella. Però dir que estem en un bon moment quan van sortir 80.000 persones a l'últim 11 de setembre, dir que la joventut ha tornat al carrer, no, senyor Vila, no ha tornat al carrer. De les 80.000 persones hi havia gent jove, sí, però quanta gent jove hi havia en aquells 2 milions que els van creure, que van creure la seva classe política i en uns partits que, malauradament, ens han deixat abandonats.
0: Josep Vila, endavant.
2: Sí, a veure, quan vostè em diu que el no veu per enlloc l'anhel de l'1 d'octubre al carrer, jo li diré, escolti'm, anem a les dades. Anem a les dades sociològiques. Última enquesta l'última enquesta publicada. Si hi haguessin que hi hagués un referèndum per la independència, els catalans li donarien recolzament a la independència amb un 45%.
1: No, no, si jo no poso en dubte. No hi ha cap independentista que votés l'1 d'octubre que avui no...
0: Un segon, sisplau. Però deixem que acabi. Josep Vila.
2: No, jo l'he escoltat a vostè amb tota l'atenció. No l'he interromput en absolut i ara entenc que és el meu torn.
0: Endavant, Josep Vila, sí.
2: Per tant, jo li dic, a veure, si menys tenim aquesta dada, que és una dada sociològica, això deu ser degut a algun interès. Li vull dir una altra cosa. Vostè diu van sortir 80.000 persones al carrer. Miri, jo no em vull posar a discutir la xifra, però nosaltres no hi estaríem massa d'acord. Vostè, d'alguna manera, diu que sí, que hi havia joves, però que tampoc tant. Bueno, miri, això d'aquí, jo suposo que són visions des d'una perspectiva que, en tot cas, toca contra les dades empíriques, per exemple, recollides per una enquesta sociològica.
1: No.
2: És a dir, l'esperit de l'1 d'octubre hi és. La desmobilització i la desmotivació, senyor Carrasco, jo són dues paraules que he utilitzat. He dit, escoltem, venim d'un moment molt baix. Comença a remuntar alguna cosa. Per tant, no pretengui haver-me fet dir a mi que estem als nivells del 2017. Ho he dit claríssim, que no estàvem als nivells del 2017. Malgrat això, sí que torno a insistir que hi ha indicadors i brots verds, que vostè no els veu, però nosaltres els veiem i les enquestes sociològiques els recullen.
0: Certament, Josep Vila ha deixat clar que s'està molt lluny del 2017, Lluís Carrasco, endavant.
1: No, només volia apuntar que no s'ha perdut ni un sol independentisme. És que les persones no estan per la llibertat del seu poble i deixen d'estar-ho. No, i som tots, absolutament tots, però hem perdut qualsevol credibilitat, s'ha perdut qualsevol lligam, s'ha perdut qualsevol afinitat amb la seva classe política i la ciutadania està molt lluny de creure en els seus referents per poder seguir aquesta lluita. I això és un fet que es denostra cada vegada que es vota des d'aquell 2017, que hi ha milers, desenes i centenars de milers de ciutadans que es queden a casa. Per alguna cosa serà.
2: Bé, vostè em parla de la distància entre els representants polítics i els electors. Escolti, ens posarem ràpidament d'acord aquí. Hi ha una distància enorme. Hi ha una desconfiança enorme. Això d'aquí, en la meva introducció prèvia, no n'he fet cap mena d'esment. Jo, com a president de l'ANC, no estic en el front polític institucional, estic en el front cívic i social, de tal manera que jo no sóc la persona com per haver de respondre de com la classe política genera confiança o no en genera. Puc tenir la meva opinió, però és bo que ens respectem els espais que cadascú ocupa. I jo, en tot cas, ocupo un espai d'allò que en diem el front cívic i social, no del front polític, de partits o d'institucions.
0: Lluís Falgàs.
3: Sí, amb allò de que a Girona ens coneixem tots, doncs ara és absolutament
2: bon
3: veritat.
2: Dia,
3: perquè, bon dia, és absolutament veritat en aquesta ocasió de que a Girona ens coneixem tots i amb en Pep Vila, Josep Vila, sí, actual president, sí, de l'Assemblea, doncs tenim una bona amistat.
0: Dit això,
3: jo li pregunto, pels beneficis de l'independentisme, sí, i des d'aquest lloc, sí, cívic i social, on situaríeu, sí, en aquests moments a Carles Puigdemont i els altres amnistiats? On els situaríeu? Aquest front cívic i social. Ja sé que la pregunta no és fàcil.
2: No és fàcil perquè des del front cívic i social el primer és el màxim respecte perquè cada líder polític, evidentment, expliqui en quin punt es situa, quina proposta fa, com, per exemple, en el cas del president Puigdemont, quin tipus de retorn vol fer, on vol posar l'accent, això li pertoca clarament amb ell. Nosaltres, com a front cívic i social, evidentment, com a front cívic i social, compromès amb la independència, nosaltres qualsevol element que pugui significar un factor favorable a la conscienciació, un factor favorable a la mobilització, aquesta que fa un moment que dèiem que tot just la comencem mínimament a recuperar, perquè quedi ben clar, qualsevol factor que ajudi en aquest objectiu és absolutament benvingut i desitjat. Per tant, el primer que desitjaríem és que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, però tots els exiliats, doncs, que poden tornar, tots els lideratges polítics independentistes que puguem tenir, siguin capaços de generar confiança, siguin capaços de... Sí, en aquesta línia. Sí.
0: Perfecte.
2: Ho situaríem aquí.
0: Breument, sí, perquè queden pocs minuts per les 11. Sí, sí, acaba, sí, d'arribar l'Alfred Rodríguez Picó, a qui saludarem de seguida en aquest estudi, perquè avui, recordem-ho, estem també especialment pendents del cel per aquestes pluges torrencials que podrien arribar durant les immediates hores. Per acabar, però, Anna Grau, endavant.
4: Doncs com que ha de ser breument, per mi és de cara barraca, amb el màxim respecte per la persona, que totes les persones mereixen respecte, qui només no té faltaria res a fer... El gatet pentina, acampa a la Puerta del Sol o presideix l'ANC. A veure, a vostè se'ls ha passat l'arròs. En aquesta generació...
0: Sempre des del respecte a tots,
4: sí,
0: per favor.
4: Sí, sí, sí. Ja ho he dit, he començat per aquí, dient pel respecte, sí, per la persona, però vull dir, són les estructures que ni són d'estat ni són d'utilitat. Llavors, a veure, jo tampoc crec, també discrepo de l'afirmació, que el senyor Puigdemont està a l'exili, el senyor Puigdemont està de vacances pagades, i jo tinc més respecte des del no independentisme per la gent que va donar la cara, per exemple, el senyor Junqueras, doncs, que es va passar un temps a la presó, i d'altres. Dit això...
0: Bé, cara barraca, com deies, per favor.
4: Estic com en Carrasco, i ho dic des del no independentisme, a vostès se'ls ha passat l'arròs, a vostès no se'ls creu ningú, i els independentistes que queden van amb l'Oriols. Vull dir, ja vostès són pantalla superada.
2: Miri, jo entenc que vinguent del compromís polític que a vostè la caracteritza i que, evidentment, l'ha escollit lliurement, sí, sí, entenc perfectament bé que faci aquestes opinions, les quals no comparteixo en absolut, i li diré, escolti'm, l'arròs que ens posem a taula, que no és l'arròs que vostè ens serveix, en tot cas, allò que fem és allò que volem fer en l'exercici de la nostra llibertat i en l'exercici d'allò que entenem que és la construcció de social, de la construcció d'aquest país que voldríem, que apostem per una línia que és absolutament diferent a la seva, és evidentíssim.
4: Sí, però per tant, nosaltres no ens hem gastat institucions per fer valer la nostra línia.
2: Perdoni?
4: Que nosaltres no hem segrestat institucions per fer la nostra línia. Nosaltres hem seguit les regles del joc i vostès...
2: Perdona, jo li faig una pregunta. I jo quina institució... Vostè està parlant amb mi.
4: Sí, sí.
2: Jo quina institució he segrestat? Jo penso que vostè està utilitzant un llenguatge absolutament hiperbòlic. Em parla a mi de segrestar institucions, perdoni. El que va succeir el 2017 és... una proposta que els polítics independentistes havien plantejat al poble català, que, a més, va recollir una majoria a les urnes i, per tant, per mi, allò de cap de les maneres es pot parlar de segrets. Entenc que vostè, des del seu posicionament, en parli, però quedi ben clar que no ho comparteixo en absolut.
0: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, bon dia.
2: Moltíssimes gràcies, bon dia.
0: Bon dia. Un minut i mig i les 11, Alfred Rodríguez Pico. Com estàs, Alfred?
5: Hola, hola, bon dia.
0: Les ganes de veure't, i més avui, que estem en alerta, hem parlat amb Protecció Civil fa només uns minuts, i atenció, el que pot passar ja a partir d'aquest migdia, tarda, vespre, nit encara, ens deia l'Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, en algunes comarques. A bastantes.
5: Doncs sí, i de fet hem de dir que hem d'estar pendents de les tempestes, algunes d'elles torrencials, els propers 7 dies.
0: 7 dies?
5: Sí,
0: 7.
5: Perquè aquí o allà...
3: La pròxima hora plourà o no plourà? La pròxima hora.
5: D'això ja ho veurem. Alguns llocs sí, però de moment aquí no.
3: Aquí el Carrasco i un servidor anem amb moto, eh? Per això sí, pregunto.
5: No, a curt termini no. Però atenció, la situació que es pot perllongar realment és insòlita, perquè que hi hagi aiguats al setembre o l'octubre és normal. Però aquesta situació no la recordo, com a mínim, en els últims 50 anys, i després parlarem el per què. I parlarem de rècords que s'han produït a les últimes hores, les últimes 4 setmanes. Tenim molta teca avui i fins i tot parlarem d'aquest llibre.
0: A veure, sense respecte.
5: Sí.
0: Una crisi social. Que ningú es perdi les moltes coses que ens explicarà de seguida l'Alfred Rodríguez Picó aquí al matí de Ràdio 4. Sentim les notícies de les 11 i tornem 5 minuts i som aquí un altre cop. Fins ara mateix.
6: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. Protecció Civil fa una crida a la prudència davant la previsió de pluges de cara a les pròximes hores, que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Durant el matí afectaran el litoral i prelitoral central i a la tarda és previst que avancin cap al centre i al sud del territori. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i alerta que les pluges poden ser localment intenses i canviants. La seva sotsdirectora Imma Soler demana estar amatents, sobretot en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure, i adaptar els plans si veiem que està plovent molt. Ho ha dit a Ràdio 4.
8: El que hem de fer és tenir molta vigilància amb les activitats que fem a l'exterior i amb els desplaçaments. I sobretot, comptant que tenim aquest tipus de pluges, que no és una llevantada d'aquestes que plogui a tot arreu al mateix temps, sinó que potser, el que dèiem, en una comarca però pot ploure i a la comarca del costat no ploure. I fins i tot en algun punt pot caure molta aigua i en algun punt a pocs quilòmetres enllà no està caient res. Per aquest motiu hem d'estar molt amatents de quina és la situació meteorològica que tenim en el lloc.
7: I demana evitar zones inundables com rieres, rambles o barrancs que poden acumular aigua ràpidament. L'executiu de la Comunitat de Madrid demanarà mesures cautelaríssimes al Tribunal Contenciós Administratiu perquè es dissolgui l'acampada de la Puerta del Sol. Ho ha exposat la presidenta autonòmica Isabel Díaz Ayuso al ple de l'Assemblea.
9: Que les anuncios que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso en el contencioso administrativo contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir. Y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en sol.
7: D'aquesta manera, Ayuso ha concretat el que ja va advertir fa 48 hores al seu conseller de presidència. Des de l'executiu espanyol, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha defensat l'acampada. Són declaracions a Ràdio 4.
10: Estamos hablando de una concentración que tuvo un origen espontáneo, pacífica, que no tiene incidencia en el orden público. Pero insisto, este gobierno trabaja siempre en el marco de la legalidad vigente.
11: Por tanto, no los van a desalojar.
10: Eso es lo que le puedo decir en este momento.
7: I a Barcelona han detingut un fugitiu buscat per les autoritats noruegues. L'home, de 44 anys, tenia vigent un ordre de detenció i entrega. L'individu estaria relacionat, expliquen els Mossos, amb una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i al proxenetisme. Els fets investigats poden comportar per l'arrestat penes que acumulades arriben als 28 anys de presó, 16 dels quals per delictes relacionats amb la criminalitat organitzada i 12 al proxenetisme. Després de passar a disposició judicial, el detingut es troba a l'espera de ser entregat a les autoritats noruegues. Els Mossos d'Esquadra de Gandesa a la Terra Alta investiguen diversos guies per intrusisme professional en activitats de barranquisme a Horta de Sant Joan. Judit Huerta.
11: Són 5 guies i el responsable de l'empresa on treballen. Les investigacions van començar després de diverses comprovacions que van fer els mateixos agents a principis de setembre. En una primera inspecció, la policia va informar expressament al responsable de l'empresa que una de les titulacions aportades pels seus treballadors no l'habilitava per exercir professionalment com a guia en activitats de descens de barrancs. Tot i això, la policia va comprovar que dies després al barranc de Canaletes, a Horta de Sant Joan, aquest mateix treballador continuava fent guiatges, motiu pel qual va quedar investigat per un presumpte delicte d'intrusisme professional. En una segona inspecció van tornar a localitzar dos grups d'una vintena de persones cadascun que feien també barranquisme. Ni els 5 guies que hi havia ni el responsable de l'empresa tenien la titulació necessària per exercir de guies en descens de barrancs. Alguns dels investigats disposaven, això sí, d'altres titulacions esportives, però no de l'específica per desenvolupar aquesta activitat. A més, l'empresa deia en la seva promoció que tenia guies titulats.
7: I continuem amb economia. Les bonificacions fiscals per contenir els preus de l'energia i els carburants entren avui en vigor. L'impost d'hidrocarburs es rebaixa 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil durant l'octubre, que en principi es reduiran a 13 al novembre i 6 al desembre. Segons Nacho Rabadán, director general de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei, les rebaixes són insuficients i no serviran per reduir el preu a llarg termini.
12: Si creen que la cotización internacional de estos productos va a bajar y, por tanto, bajará el precio de venta al público en España, pues, en nuestra opinión, son demasiado optimistas, porque ya avisamos a principio de verano que la situación estaba muy lejos de estar solucionada y, de hecho, ha empeorado durante estos meses.
7: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 11 i 6 minuts. Alfred Rodríguez Picó, quina situació més emocionant?
1: Home, sí, sí, des del punt de vista estrictament meteorològic, és una situació realment no... És molt poc habitual. A veure...
0: Home,
1: és...
0: has parlat de fa 50 anys?
1: Sí, a veure, és molt poc habitual, no perquè hi hagi aiguats, perquè el setembre i octubre són els mesos típics d'aiguats, de danes, de gotes fredes que dèiem abans, que poden durar 2, 3, 4 dies seguits, com en el cas del setembre de 1971, del 23 al 26 de setembre. Però aquesta situació, podríem dir que és una mica difícil de trobar situacions similars, perquè no és ben bé una dana, és un flux de vent molt càlid i humit de llevant que transporta l'energia acumulada durant tot l'estiu a la Mediterrània, una mica d'aire fred a les capes altes, tampoc no molt, i les pressions, la pressió atmosfèrica és alta, o sigui, aparentment tu mires el mapa i no sembla que hi hagi res, però ja veiem què és el que està passant. Però és que, a més, déu-n'hi-do el que pot passar. Avui, demà passat, l'altre, així fins dimecres o dijous de
0: set
1: la setmana
0: dies,
1: vinent.
0: Tu, set
1: sí,
0: dies,
1: ara,
0: diu.
1: Després, a la previsió, parlarem de què és el que pot passar i quines zones es poden veure més o menys afectades. Però és molt difícil. És una, són situacions d'acusada inestabilitat a la Mediterrània en el que no hi ha cap borrasca, no hi ha un moviment clar d'un front, d'una pertorbació. Per tant, podem dir, atenció, dissabte, o diumenge o dilluns, perquè poden caure aiguats en aquesta zona, i potser en aquella zona no cauran, sinó a la zona del costat. És molt difícil precisar a quines zones. De moment, avui veiem que la zona del Delta de l'Ebre, comarques del sud de Tarragona, seran les més afectades pels aiguats. Ho anirem veient al llarg de les properes hores. Però, sobretot, tingueu en compte que no és fàcil precisar el lloc exacte on caurà el gran aiguat. Poques hores abans, sí, però 2 o 3 dies abans, no.
0: Correcte.
1: Mira que és fàcil dir-ho a Londres, a París, a Amsterdam.
0: Catalunya...
1: Allà els fronts van, no?, i dius, demà arribarà el front i a les 8 de la tarda començarà a ploure. I a les 8 de la tarda comença a ploure. Però aquí no. Estem deslligats d'aquests fronts amb aquestes situacions, no amb altres, i per tant és molt difícil precisar.
0: Bé, ara de seguida en parlarem amb l'Alfred Rodríguez Picó, però aquest matí, Jordi Vila, també parlarem de la menopausa masculina. Sabrem què és i quan passa, això.
2: Sí, habitualment es relaciona amb les dones, els homes, però, també experimentem canvis hormonals a mesura que ens fem grans. Segons dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, a partir dels 40 anys, entre un 2 i un 6% dels homes sans ja presentem dèficit de testosterona. En parlarem amb el doctor Juan Manuel Corral, responsable d'uroandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Xavi.
0: Sí, senyor. Eh? I altres coses que abordarem aquest matí són aquestes, per exemple, atenció si sou alts, perquè demà, aquest divendres, es veu que munten un tinglado molt simpàtic i divertit. Sabrem amb quins objectius a la ciutat de Barcelona. Primera trobada per gent alta de Barcelona. Altura mínima obligatòria. 1,82 metres. Jo no hi entro, Picó, per 2 centímetres.
2: Ai. Mirant aquesta informació, una es pregunta, haurien de fer també una trobada per gent baixa? Doncs també potser els hi preguntem, no?
0: Bueno, expliquem això de l'alta, que és la que fan demà, i que ja ho repetiran d'aquí 15 dies,
2: sí,
0: perquè es veu que està la cosa que interessa molt a la gent.
2: Sí, ho han petat. Sí,
0: caigut amb gràcia, això.
2: Sí. Ens donarà més detalls l'Eloi Rodríguez, fundador de Tall People Club,
0: però
2: el club de la gent
0: per
2: alta. El tema està que es veu que sí, que tot bé, que les noies es queixaven que no trobaven nois alts.
0: Bé.
2: I a partir d'aquí, doncs, han muntat això.
0: I com cada dijous, visitarem els majoristes de Mercabarna, volem saber quins són els millors productes d'aquesta setmana, el millor que podem comprar al mercat, la millor fruita, la millor verdura, carn, peix, marisc, aviram, tot i més. Què és el millor, per què és tan bo aquesta setmana i a quan va? Tema preus, també.
2: I ens ho explicarà la periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna, l'Elisabet Carvajal.
0: I d'aquí a poca estona arribarà a l'estudi del matí de Ràdio 4 Llopau de Por!

0: Doncs au, de seguida el Pau aquí, i a més, per cert, avui diu que és el Dia Mundial del Cafè.
1: Sí, jo n'he pres, ja n'he pres uns quants. Sí. Parlarem amb Nomad Coffee, té una història increïble, va començar amb un carret ambulant a Londres, i ara és una empresa amb 52 treballadors. Ens explicarà per què fan aquest cafè tan i tan bo i tan ben recomanat,
0: Xavi. Ho fan molt bo, això és
1: molt
0: el que
1: bo. Sí, vol saber
0: l'audiència,
1: sí.
0: I a més, regalem un esmorzar en una d'aquestes cafeteries,
1: sí,
0: per dues persones, a qui encerti el so del dia. I avui, quin és?

0: Donem algunes pistes o què?
1: Diu que no.
0: No fa falta?
1: No. Has de preguntar allà, Jordi Vila.
0: És que jo tenia com 10 pistes per donar, i estava molt emocionat.
1: Si et diuen que no, és que
0: i
1: no.
0: I em diuen que no, d'acord.
1: Doncs 900, això sí, el telèfon sí que el podem dir, 900-454-455, 900-454-455, Marta Inglés, Genís Sabater i Laia Casanova, al control de so. Falten 2 minuts per 11:45.
2: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I amb el Picó, perquè és dijous. Hola, Picó!
3: Hola, hola, Xavi! Com, home, ja.
1: Hola, Picó!
3: Hola, Xavi!
1: Cada setmana. Ai, senyor. Quins records.
3: Escolta'm, tenim molta cosa. No sé per on... Bé, sí que ho sé per on començar.
1: Comença per on vulguis.
3: Si començo per on vulgui. Doncs potser pel més recent, les tempestes d'abans d'ahir, a la zona... A diverses zones de Catalunya, quines tempestes i quina violència, la zona de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, però de bon matí també a la zona de l'Anoia, entre també la Conca de Barberà, del Baix i del, sobretot de l'Alt Penedès, en fi, parts del Baix Llobregat. Després les tempestes se'n van anar cap al nord, bueno, van ser localment fortes, però en arribar a la Costa Brava, mare meva, quins aiguats a la línia de la costa, l'Estartit, Torroella de Montgrí, de 100 a 120 litres per metre quadrat, danys a infraestructures, inundacions a baixos, també van patir inundacions una miqueta greus, al matí, al migdia, a Sant Cugat o a la Floresta, en fi, són conseqüència d'aquestes tempestes. Tempestes que, a més, per cert, vaig viure personalment, aquell matí em vaig agafar una estona, em vaig equipar i vaig anar, doncs, Passeig de Gràcia amunt i a diverses zones, per cert, al Palau Robert, que hi vaig per respirar l'aigua de la pluja, em feia aquesta de por, ho haig de confessar, la caiguda dels llamps, va caure un al costat de casa i em va espantar força, i vaig veure com una branca enorme d'un arbre del Palau Robert va caure, patabum, hi ha una persona sota i el mata, ho dic així, i quan va acabar la tempesta van venir els operaris, van posar unes valles i van començar a treure aquella branca provocada per la caiguda de la gran tempesta. Bé, una cosa a dir, vaig sentir que deia, a veure, 4 gotes i ja s'inunden les rondes. A veure, de 4 gotes, res. De 4 gotes, res. Aquesta mateixa tempesta, ja no parlem també de la de l'Estartit, la de Sant Pere de Riudebitlles, o etc. Cau a Londres, a París, a Berlín, a Amsterdam, a Estocolm, a Helsinki, i dona la volta al món. S'inunda tota la ciutat. És a dir, són tempestes molt violentes, per descomptat que les infraestructures de les ciutats i dels pobles s'han d'adaptar a aquests fenòmens violents i s'han de millorar. Però 70 litres en una hora, com va caure alguns barris a gran part de la ciutat de Barcelona, entre 50 i 80 litres, a veure, és difícil controlar-ho. De fet, va haver un rècord als dipòsits pluvials de que té l'Ajuntament de Barcelona, un rècord, mai havien recollit tanta aigua. Home, però si hem tingut tempestes més fortes, sí, però tan general a tota la ciutat, no. Per tant, aigua, van quedar entre el 80 i el 90% de plens. El que hem de fer llavors, aquests dipòsits pluvials, és anar a buidar-los a poc, perquè si torna una altra tempesta, tornin a estar buits per recollir l'aigua. Bé, doncs aquest és el tema, primer tema. Segon tema, mes de setembre. Acabem de rebre les dades del mes de setembre de l'Observatori Fabra, que és també, pel que fa a temperatura, equiparable a tot Catalunya. Primer de tot, Observatori Fabra de Barcelona, que té dades des del 1914, per tant fa 112 anys, d'acord? Mes de setembre, el mes de setembre més càlid des que hi ha dades. Mai havia fet tanta calor en un mes de setembre. Mitjana de 24,7 graus, 3,9 graus per sobre de la mitjana normal d'un mes de setembre.
1: Quin desastre.
3: I 1,2 graus del setembre més calorós que teníem fins ara, que era el 1987. Hem superat, amb escreix, el rècord. I aquests 24,7 graus són 4 dècimes per sobre d'un mes d'agost normal. És a dir, que ha sigut una mica més calorós que un mes d'agost normal, imagina't, aquest setembre. Per cert, un altre rècord. El dia 5, 35,5 graus. Mai havia fet tanta calor en un dia al mes de setembre. L'anterior rècord era 33 graus el 25 de setembre del 1987. Pluges a Catalunya. Doncs bé, continua l'estrès hídric a moltes comarques de l'interior, sobretot de Lleida. Ahir va ploure un litre i mig, però en fi.
1: Sí, mira, ahir justament vam parlar...
3: Però va haver una tempesta forta a Tàrrega.
1: Vam parlar amb un pagès de Nalec, amb el Xavier Figuerola, perquè ens va enviar un vídeo que fa por d'una olivera, diu, no es moren mai. Això torna a brotar, però ja no és només que escupi el fruit, sinó aquí pots veure aquestes imatges
3: que té,
1: com si s'estés morint i totes les fulles absolutament, absolutament seques. Un desastre. Així estan les coses ara mateix. Per cert, ahir sí que el que deies, van tenir alguna sorpresa, que dius 8, 10, 12, 15, 17 litres per metre quadrat en alguns sectors de Ponent. I m'agrada, tot i que hi ha aquest perill d'aiguats, però m'agrada perquè els propers dies... també anirem regant cap a la Segarra, cap a la Noguera...
3: Aquí o allà regarem, sí, efectivament. El que passa que amb la regadora justa no. És a dir, passarem d'un extrem a l'altre una altra vegada, després en parlarem. Pel que fa a la pluja, com dèiem, molt poca precipitació a comarques interiors, molta precipitació en algunes comarques litorals i prelitorals. La mateixa ciutat de Barcelona, segons l'Observatori Fabra, han caigut aquest mes de setembre 159,2 litres per metre quadrat, mentre que la mitjana són uns 80-85. No plovia tant en un mes de setembre des de 1999. Feia 27 anys que no teníem un setembre tan plujós. Curiosament, aquests 159 litres pràcticament van caure en 3 dies només, amb 3 grans tempestes. Per tant, molt mal distribuïda. En fi, ja podem veure aquesta enorme variabilitat i després parlarem a la previsió. Avui li haurem de donar algun minutet més perquè hi ha moltes coses.
1: I tant, la previsió, n'estarem molt pendents a veure què pot passar aquests propers 7 dies. Una cosa, mira, Alfred, el Miquel Galceran, des del Baix Empordà, diu, aquest matí fa poca estona, tempesta mar endins a la fosca, a Palamós. Mira les imatges amb els llamps, això és fa molt pocs minuts. A la zona de...
3: Ho veiem des de Barcelona.
1: Del Baix Empordà.
3: Ho veiem des de l'Observatori, veiem els llamps a sobre el mar.
1: Efectivament.
3: Que estava, la gran tempesta estava a sobre del Golf de Lleó, viatjant en una direcció rara, de nord a sud, de nord-nord-est a sud-sud-oest. És rara la situació, és complexa. Un moviment dels núvols anàrquic, ara cap aquí, ara cap allà, tempestes que venen del nord, tempestes que venen del sud, després del sud-oest, després del nord-est. Uf, un caos. Mira, una anècdota referent als llamps. Aquesta és de fa molts anys.
1: A veure
3: si sabeu l'explicació. De fet, jo no la sé molt bé.
1: Jordi,
3: tu també. 1975. Per aquestes dates, una tempesta a la serra de Brañosera, a Palència. D'acord? Hi ha un pastor, té 1.000 ovelles i 23 cabres, totes barrejades. Cau un llamp i mata a les 23 cabres i deixa totes les 1.000 ovelles intactes.
4: Vale, perquè les cabres tenen la cornamenta, no? I potser aquesta cornamenta atreia els llamps.
1: Qué pico.
4: és el que se m'acut en aquests moments. És curiós,
3: doncs no
4: és curiosíssim.
3: Vas malament. De fet, la resposta no la tenim molt clara, però hi ha dues possibilitats. Mm-hmm. Una, el pelatge, el diferent pelatge, la sudoració dels animals, que no sigui que atregui més, mm-hmm. I l'altra, les banyes, que per cert, les ovelles també en tenen.
4: Sí.
3: Per tant, però què passa? Que les cabres, la cornamenta, apunta cap a dalt i que no fos la possibilitat que el llamp anés a cabre sobre les cabres.
1: Mira, any 2014, un llamp mata 129 cabres en un poble de Càceres, mm-hmm. a Jaraíz de la Vera.
4: En tot cas, pel pastor, millor que matessin les 23 cabres que no les 1.000 ovelles.
3: Home, i tant. Va, mm-hmm. I ara una altra, aquesta jo crec que no la sabreu, A veure.
4: Mira, saps què et dic? Jo penso que sí, que l'encertarem.
1: Vinga, va.
3: Vosaltres es veu fixat que entre el Baix i l'Alt Empordà hi ha un munt de pobles amb l'església i la torre de l'església està inacabada, però només allà. La meitat de la torre de l'església està a això, a la meitat.
1: A la meitat? Sí. I per què això?
3: Ah, a veure, ell ja ens ho dirà.
1: Per què?
3: Tu has dit coses... Em
4: sembla que ho he dit massa ràpid, això. Ah. Ho he dit massa ràpid. No és que estigui inacabada, sinó que, degut a les guerres i les batalles, doncs aquestes torres...
3: Tu has vist el
4: no, lloc... No, no he vist res, és per lògica. Degut a les guerres i les batalles, aquestes torres doncs es van desfer, es van destruir.
3: Ara m'ha deixat sense paraules.
4: No, és per lògica. Doncs mira, és que m'agrada molt les batallites, no sé si ho he encertat, eh?
3: Els campanars troncats, per exemple, a Ullà, a Begur, a Palafrugell, a Torroella de Montgrí, a Vullpellac, hi ha dues llegendes o dues teories. La primera, la tramuntana. La tramuntana tan forta, tan violenta, que les estructures que es van construir al segle XVII, al segle XVIII, o no es van poder acabar, o es va tirar les grans tramuntanades, i per tant. I l'altra teoria... quina era l'altra? Això no m'ho he notat.
1: La tramuntana, eh?
3: No, l'altra teoria... No recordo. Bé, però anem a donar l'explicació. L'altra teoria és que les autoritats eclesiàstiques van deixar deliberadament els campanars a mig construir per no pagar impostos.
4: Bon dia.
3: Per què? Per ser obres inacabades, no pagaven impostos. Doncs no. Teoria també refusada. L'explicació és aquesta. El finançament d'aquestes esglésies del segle XVII i segle XVIII les feien les catedrals, les catedrals s'acabaven, perquè estaven finançades pels grans monarques, pels mecenes, adinerats, però les esglésies parroquials dels petits poblets no. Estaven finançades, doncs, per depenien d'economies locals, d'aportacions de veïns, d'almoines comunitàries. Però què passa? Que l'Empordà era un pas obligat cap a França de tots els conflictes, com ara la Guerra dels Segadors, les invasions franceses, la Guerra de Successió, la Guerra del Francès, van arruïnar la zona... i pobres es van quedar sense diners i no van poder acabar les esglésies. Per exemple, la de Regencós, que es va iniciar el 1805, va quedar interrompuda el 1808 per la Guerra del Francès. Després, doncs sí, es va invertir una miqueta i algunes es van acabar i altres no. Per tant, és aquesta l'explicació i, per tant, perfecta.
1: Carai!
3: Ho has fet molt bé.
4: He intuït, no exactament, però tot relacionat amb conflictes bèl·lics. Sí.
1: Què, portes música o no avui, Pico?
3: Va, sí.
1: Sí, no?
3: Avui us agradarà, jo crec que us agradarà.
1: Sempre ens agrada.
4: Sempre ens agrada.
1: Les sèries de fa anys, l'altre dia ens ho vam passar bomba, també.
3: Ah, sí? Doncs anem per aquí.
1: Ah, bé.
3: La setmana que ve, també. Però avui només portem una. Vosaltres heu jugat al Super Mario Bros. De Nintendo?
1: Sí.
3: Has jugat, sí.
1: T'ho prometo, perquè jugava el meu fill.
3: El primer joc
1: vaig enganxar.
3: El primer joc va ser el 1985.
1: És l'únic joc al que he jugat, t'ho he de dir.
3: El Super Mario.
1: Sí.
3: Oi que sí, la música aquesta?
4: Bam, bam, bam.
3: Sí, vale. Doncs és de Nintendo, i el compositor d'aquesta... és en Koji Kondo. És un compositor japonès que amb 24 anys va fer aquesta melodia, que va ser una de les melodies més conegudes de tot el món. Anem a escoltar aquesta música sencereta, val? Una versió del 2011 de la London Music Works, i atenció, perquè començarà doncs, quan juguem al Super Mario, però hi ha una sorpresa orquestral. Escolteu-la, que és bastant divertida.
1: Som-hi.

0: Fantàstic, fantàstic, eh?
1: És divertida, eh?
0: Fantàstic.
2: Home, a mi m'ha encantat, això.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, a més, com que he jugat, i, home, això és genial,
1: tu. Porta molts records.
2: Ai, atenció, oients, perquè arriba el moment de la previsió del temps. El temps del pico. 7 dies...
1: A veure.
2: Amb possibles aiguats i fortes tempestes a Catalunya. No estem dient que hagi de ploure de manera constant, amb fortes tempestes durant 7 dies, però que venen 7 dies moguts, sí, i haurem, sí, d'estar una miqueta a l'aguait, no,
1: sí,
2: Alfred?
1: Uns dies més, uns altres dies menys, però així és, una situació, com dèiem, una mica estancada, en el que no pararem de tenir un flux de vent humit, no pas fort, eh? No és un temporal de llevant, un flux humit i molt càlid de vent de llevant, aportant moltes vitamines, molta energia cap a l'interior, una mica d'aire fred a les capes altes que no desapareix, les muntanyes també, les serralades fan de palanca, i ja tenim la possibilitat d'aiguats, depèn d'on està la massa d'aire una miqueta més freda a les capes altes, un cop serà potser cap al sud de Tarragona, per al sud de Catalunya, altres cap al nord, cap a la costa, algun cop cap a l'interior. En fi, haurem d'estar atents, efectivament. No comencem les previsions dia a dia?
2: Som-hi.
1: Sí?
2: Va.
1: A veure, avui és un dia complex, en el que aquesta nit, matinada i primer del matí, una massa d'aire una miqueta freda, ha entrat molt poc freda, ha entrat pel Gol de Llop, provocant unes grans tempestes en aquella zona, veiem les llampegades cap a mar, des de molts llocs de la costa, però no ha afectat la mateixa línia de la costa. Ara està descarregant alguns ruixats a les comarques de la Tarragona i sud de Barcelona, locals. Haurem d'anar en compte a partir de migdia, primera de la tarda, perquè es formaran tempestes al Pirineu. Pirineu, eh? I prepirineu, sobretot de l'oest de Lleida, potser Andorra, potser l'extrem oest del de Girona. També es formaran algunes tempestes a l'interior de Catalunya, a la costa de moment no. Però atenció, es formaran grans tempestes d'aquestes que poden fer mal a Castelló, que pujaran cap a la zona del Delta de l'Ebre. Per tant, atenció a la tarda vespre o vespre nit matinada a les comarques del sud de Tarragona, perquè podria caure molta aigua. S'haurà d'anar en compte. Potser puguin pujar una miqueta més cap a la Costa Daurada, ho veurem, és difícil precisar-ho. Temperatures, bé, ja ho veiem, faixa fogó, hi ha aliment. Demà divendres, continuaran, sobretot fins a mig matí i migdia, la possibilitat de tempestes molt fortes a l'extrem sud de Catalunya. Atenció, altre cop, sud de la Costa Daurada, potser progressant cap al centre de la Costa Daurada o nord de la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, i a la resta, doncs, un temps insegur, menys a les comarques de Girona, sembla, d'entrada, no us ho prengueu al peu de la lletra. Però haurem d'estar en compte del que pugui passar dissabte. Dissabte i diumenge seran 2 dies complicats, realment complicats, que ara no podem precisar molt. La matinada de dissabte poden començar a descarregar tempestes a la Costa Brava. I aquestes tempestes, que podrien ser localment molt fortes, de cara al llarg de dissabte es poden estendre a altres llocs del litoral i del prelitoral. I entre dissabte i diumenge haurem d'estar molt atents de la distribució d'aquests possibles aiguats. No podem precisar aquestes comarques en concret. D'entrada sembla més la meitat est, però també poden descarregar tempestes fortes a la resta del país. Atenció, per tant, a aquesta possibilitat. I dilluns i dimarts continuarem en la mateixa situació. No forçament a descarregar els mateixos llocs, sempre amb unes temperatures xafogoses. Esclar, si refredés molt, doncs s'acabarien les tempestes, però no entra el vent de tramuntana ni vent ni el de mestral, no. Llavors, el que passarà entre dimarts i dimecres, però potser més dimecres que dimarts, és que una borrasca que ve del nord, amb més aire fred, podria arribar a Catalunya. Si es posa cap a Itàlia, entraria tramuntana i mestral i s'han acabat els aiguats. Però altres models ens posen la borrasca just a sobre nostra, reforçant la inestabilitat. Ja ho veieu. Tenim un panorama de realment complex pels propers 6, 7, 8 dies, i haurem d'anar seguint atentament. Feu cas, ja ho sé que aquí em criticaran, molts, feu cas de Protecció Civil i de les alertes. Oh, és que l'altre dia va sonar l'alerta quan hi havia l'òpera Aïda a Liceu, van haver de tallar, a veure, es van queixar i tal, però clar, és que són situacions que potencialment poden fer mal.
2: Sí, senyor.
1: Llavors, és clar, sí, s'ha d'anar amb cura, i es queixaven de que els aiguats de la Costa Brava els van avisar quan ja els tenien a sobre, però ja s'estava dient des de feia 24 hores que atenció a la Costa Brava a la tarda. Uf, és difícil, eh? Sort que no treballo ni a Protecció Civil ni al Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquest matí parlàvem amb la Imma Soler, que comunica molt bé. Li he dit, després, dic, carai, ho fa molt bé, però no és fàcil.
1: No.
2: Deia, no, Xavi, ja saps que no és fàcil. Digue, prometo que ho sé. No és fàcil, no ha de ser fàcil.
1: No, en absolut.
2: És així, però vaja. I cada cop ho fan millor, i miren d'afinar més i millor. Però a veure què passa, Alfred. N'estarem molt pendents.
1: Sí, ja ho sabeu, esteu...
2: Des del matí de Ràdio 4.
1: Estem al vostre servei, eh?
2: Mil gràcies, Alfred. El mateix li dic. Escolta'm, ens veiem dijous de la setmana que ve. Passen 4 minuts de 11:15.
0: L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtak. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
3: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Al matí de Ràdio 4.

0: Vinga, va, que de seguida arriba l'Opau de Pons, al matí de Ràdio 4, i també parlarem amb el doctor Corral aquest matí, Anna Còrdova.
1: Sí, tant, parlarem de menopausa masculina, un tema que potser no es tracta tant com la menopausa femenina, però
0: que
1: és important perquè hi ha molts homes que ho pateixen. A partir dels 40 anys ja n'hi ha que comencen a tenir
0: símptomes.
1: Un percentatge
0: petit, entre el 2 i el
1: 6% a partir dels 40 són pocs.
0: De la gent sana, dels homes sans.
1: Jo el dubte que tinc és que si això anirà més amb els anys, entenc que sí, els 40 són poquets.
0: Suposo.
1: Per tant, és important, perquè si hi ha doncs canvis d'ànims, una testosterona baixa, tot això pot afectar el desig sexual, pot afectar moltes coses i, per tant, és interessant saber què passa, com ens afecta i com es pot tractar.
0: Bé, atenció, perquè organitzen a Barcelona la primera festa per gent alta. Altura mínima obligatòria, 1,82 m,
1: sí,
0: en el cas dels
1: sí.
0: homes.
1: És una trobada que tindrà lloc aquest divendres, és
0: demà.
1: A dir, demà. Al vespre...
0: Jo no puc venir, Eloi Rodríguez, fundador... Què dius, com estàs?
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Bon dia, Eloi. Què passa, que els que medim 1,79 m o 1,80 m no podem venir, no?
2: No, bueno, és això, és que és perquè per una vegada doncs, els alts puguin sentir-se de normals, no? I és més que res una cosa per ells.
1: Explica'ns el perquè d'aquesta trobada de gent alta, és a dir, quins problemes es troben les persones altes en el seu dia a dia, perquè nosaltres ara n'anàvem parlant i dèiem, ostres, què és el que pot ser més difícil?
0: Clar, perquè com i quan se us va acudir això i per què? Què passa amb la gent alta que s'ha de muntar aquesta festa?
2: Doncs fa poc, fa una setmana i mitja que vaig començar amb la idea i
0: una setmana
2: i mitja
0: només.
2: Que he estat fent. Sí, sí, sí.
1: Ja estàs arrasant.
2: Bueno, vaig tenir la idea fa uns mesos, però fins una setmana i mitja no la vaig començar a engegar a Instagram.
0: D'acord.
2: I amb uns quants vídeos ja ha fet molt de ressò, perquè això, imagino que la gent alta tenen molts problemes que no es parlen, però pot ser des de donar-se un cop al cap a l'altre per la porta o des de donar-se a algunes... les cames, sobretot, al transport públic, a les taules... O altres situacions que el dia a dia doncs, estem acostumats, però en el fons també, mira, a l'hora de conèixer gent,
1: sí.
2: Pot ser que costi. I nosaltres creant un lloc on la gent pugui compartir les seves vivències i al final és per fer amics, conèixer gent i passar-s'ho bé, crear vincles amb gent, amb una cosa en comú.
0: Ja. Escolta, al final, a veure, altura mínima obligatòria pels homes 1,82 m, en el cas de les dones han de medir com a mínim 1,70 m. Això què és, per lligar al final o què?
1: Per fer amics,
0: aquesta trobada.
2: És per fer amics.
0: Sí,
2: per fer amics,
0: molta gent després... pensa de dir, escolta, vaig allà una miqueta amb la idea de potser trobar-hi parella o què, on ho feu això i com funcionarà, com ho heu muntat això.
2: Sí, sí que he vist que hi ha més noies interessades, bueno, hi ha més noies amb entrada que nois, llavors fem una crida aquí que els nois s'animin també, però és per això, no?, per poder trobar una parella que sigui com ells, més o menys una similar. Aquest cap de setmana ja està tot venut, però el dia 11, per exemple, fem un que és específicament per lligar, és per solters.
0: El dia?
2: Per tant, sí,
0: 11.
2: Sí, el dia 11 de,
0: 11 d'octubre,
2: a Barcelona.
0: El diumenge, just la vigília del 12 d'octubre, el dia del Pilar.
2: Sí, sí, això és. I fem un de solters perquè no es confongui la gent, que la resta siguin per tothom que vulgui fer amics, passar-s'ho bé.
0: Bé.
2: I també hem fet un el 17 d'octubre, que aquell sí que serà el més gros, encara queden entrades per aquell, que seran 500 persones.
0: 500 persones,
1: wow.
0: El 17 d'octubre. Escolta, tot això forma part d'una tendència al Tol Tour. Explica'ns què és això, perquè ja està en marxa a moltes altres ciutats, també.
2: Sí, sí, sí, això ho va començar un altre noi fa uns quants anys als Estats Units, per el que he vist, i doncs jo he volgut començar a Espanya, no?, que potser la mitja d'estada és més baixa que altres països d'Europa, però ara ja ràpidament ho estic començant a obrir a altres ciutats com Lisboa, Madrid, o pròximament potser també a Alemanya o França.
1: Sí, de fet, mira, el dia 15 d'octubre teniu tancat a Madrid, que sí?, i després a Lisboa el 22.
2: Sí. Sí, sí,
1: no
2: sí,
1: sé
2: sí,
1: si tu ets molt alt, Eloi.
0: T'anava a dir, quan me deixes tu?
1: Perquè que et vingui aquesta idea,
0: Eloi,
1: al cap.
2: Sí, clar, jo me deixo 93, per això...
0: Un 93!
2: Ho he tingut en compte moltes vegades, que quan la gent em coneix, el primer que em diuen és, uau, ets molt alt, o quan
1: sí?
2: me deixes? I sempre són les mateixes conversacions que...
1: Et fan sentir
2: fan
1: còmode.
2: Vegades. No, no, no, que va, jo estic molt content amb la meva alçada, però a vegades he fet vídeos com de comèdia i molta gent... ha ressonat amb això, no? Han dit, hòstia, a mi també em passa, doncs he pensat en posar tota aquesta gent que li passa en una sala, que a vegades en una ciutat tan gran com Barcelona és difícil coincidir.
1: Una mica és com fer broma també, no?, de la teva mateixa condició, és a dir, quan t'ajuntes, no?, ja tots sabeu aquestes coses que us passen, perquè a mi inicialment no em venien quins problemes podíeu tenir pel fet de ser alts i en canvi tu ho tens molt clar.
3: Sí, exactament, és un espai on poder riure'ns a nosaltres mateixos i també, mira, si ens podem recomanar alguns llocs on comprar la roba, doncs algú que trobarem.
1: Trobar roba és complicat, eh?
0: Escolta, demà quants diu que sereu i quan val l'entrada per tot això i per aquesta previsió que ens has fet també ja de cara al mes d'octubre? El dia 11, ja. El 17, tot això com val?
3: Sí.
0: On es fa i com val?
3: Serem 200, però és que ja no cap ningú més i sisplau que no vingui ningú més perquè l'entrada té un aforament i no ens podem passar. Per tant, el dia 11 però és...
0: On ho feu demà? Com serà aquesta festa i on és?
1: Hi haurà música? Què és? Una festa com en una discoteca? Explica'ns-ho.
3: Bueno, és un bar que al final és una mica petit perquè jo pensava que seríem quatre gats, no? I és una mica de música de fons perquè qui vulgui pugui ballar, però la idea és que la gent pugui parlar i conèixer-nos tranquil·lament. I el dia 3 fem una que sí que és a la terrassa d'un hotel amb DJs més de vespreig per a gent major de 35 i 40 anys.
1: Que i aquí també està tot venut.
3: Sí, també està tot venut el dia 3.
0: Ja, és a dir, que se n'han d'organitzar, entenc que més, de trobades d'aquestes.
1: Sí.
0: La gent per tenir informació de noves convocatòries, per poder comprar l'entrada, com ho pot fer això? No es pot adreçar?
3: Doncs pel dia 17 d'octubre poden aconseguir entrada si miren el nostre Instagram, és tallpeople.bsn, tallpeople és gent alta en anglès, doncs allà estem penjant més informació i el del dia 17 serà per la tarda de 6 a 11 a l'Hotel Catalunya Plaza, que és un lloc molt gran.
0: Molt bé, molt bé. Tall People Club Barcelona, sí?
3: Sí, tallpeople.bcn.
0: .bcn, exacte, de Barcelona, correcte.
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, està molt bé això. És una cosa diferent,
1: és
0: original,
1: original,
0: que arriba per primera vegada també a la
1: i que arriba
0: a la
1: i
0: capital
1: sembla
0: catalana.
1: Que una mica per quedar-se, perquè és això, sí. És a dir, la primera convocatòria ha tingut tant d'èxit que ja n'han fet dues més i se n'estan programant més, no?, a la resta del territori.
3: Sí, sí, clar, és una comunitat de, al final, no és una festa i m'agradaria que es quedés, que la gent fes amics, que es sortissin parelles d'aquí i sigui algo maco per retornar una vegada al mes o...
1: Perquè parles de parelles, és complicat, no?, quan ets tan alt trobar parella o sobretot jo penso en les noies que són molt altes.
3: Sí, sí, una de les raons per les que vaig començar sempre que moltes noies m'ho deien, no... Acabo de mudar-me aquí a Barcelona, on puc conèixer nois alts, o deien, em passa que he quedat amb una cita i quan m'he presentat he vist que havia mentit amb la seva alçada.

0: el 17, els que medeixin, com a mínim, si ets home, aquest metre 82 centímetres. Doncs moltíssimes gràcies, Eloi. D'acord? Que vagi gràcies. Molt bé, això, eh? Bona festa.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau. Un minut per 12:15.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Que de seguida arribarà el Pau de Pons, de seguida parlarem també amb Elisabet Carvajal, dels majoristes de Mercabarna, per saber els millors productes d'aquesta setmana al mercat, però, entre moltes altres coses, també volem parlar aquest matí de la menopausa masculina. Volem saber exactament què és això, a partir de quina edat passa, quasi dels 40 anys, per un percentatge reduït, Ana Córdoba?
1: Sí, exacte. En parlarem amb el doctor Juan Manuel Corral, responsable d'urandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. No sé si ja el tenim aquí.
0: El tenim. Doctor Corral, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, aquí pendents a veure què ens expliques. Doctor, tema menopausa masculina, perquè no se'n parla gaire, per no dir gens, però vaja, hi ha metges que alerten que a partir dels 40 anys alguns homes ja comencen a notar algun símptoma aquí.
2: Bueno, la veritat és que, o sigui, es parla poc i molt poc, jo diria, per qüestions una miqueta tabú, no? Però cada vegada veiem més malalts, bueno, no són malalts, més homes que consulten acerca de su masculinitat, no? O sea, de su desarrollo de esta menopausia masculina llamada andropausia, etc.
1: Doctor, quan comença aquesta menopausa masculina? Quan comenceu a veure homes que venen a consulta? I què és el que es nota? Quins són els símptomes?
0: Perquè venen gaires homes a consulta per aquest tema, doctor?
2: Sí, bueno, clar, els hi parlo en castellà, que em desenvolupo
1: una mica
2: millor.
1: Sí, i tant.
2: Realmente vemos cada vez muchos pacientes que consultan por este tema. Claro, nosotros al estar en consultas especializadas de urología, lo vemos con más frecuencia todavía. Pero sí que es verdad que en el ambiente notas que hay una mayor preocupación por la salud masculina en general, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que los niveles de testosterona disminuyen de una forma natural y fisiológica. Pues a partir de los 40 años empiezan a bajar incluso entre un 0,4 y un 1% de forma anual. Eso no quiere decir que todos los hombres van a desarrollar síntomas de hipogonadismo o menopausia o andropausia, ¿no? Que es lo que llama la gente. Posiblemente pues entre un 30-40% de hombres con edad entre 60-80 años desarrollarán síntomas. Y los síntomas, a diferencia de lo que la gente piensa, no es solo el tema disfunción, ¿eh? O sea, realmente la disfunción eréctil no solo está influenciada por los niveles de testosterona, más bien es más otros problemas, sino que sí que lo que se nota es una disminución del deseo sexual. Pero esto es una parte de todo el conjunto de síntomas. Es decir, hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida del estado anímico, hay un estado de decaimiento, de hacer aquellas cosas que antes pues te proponían y hacías sin ningún problema, y bueno, cuando estás bajo de niveles, pues realmente te cuesta más iniciar y tomar iniciativas.
1: Clar,
2: y por otro
1: imagino.
2: Lado, pues bueno.
1: Ay, perdón, digui, doctor.
2: Sí, no, también tiene pues implicaciones incluso a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, pues más desconexión con el medio, despreocupación por las cosas, etcétera.
0: Carai, tu.
1: Clar, a mi m'està explicant tot això. Vostè deia, no?, que entre un 30-40% dels homes tindran símptomes, però clar, si no se'n parla, aquests homes no saben què és el que els està passant, no? Venen a la consulta una mica perduts.
2: Clar, moltes vegades diuen, no, estic una miqueta deprimit i, bueno, no sé, em trobo que no vull fer coses, estic apàtic i tal. Doncs de vegades això és el primer símptoma de que està patint un hipogonadisme, no? És a dir, que els nivells de testosterona no solament estan baixos, sinó que a més estan produint símptomes. I aquí és

0: On s'ha de tratar.
1: I què s'ha de fer?
2: Exacte, i com s'arregla això? Què es fa? En què consisteix el tractament, doctor?
0: Hi ha moltes formes, però aquí, aprovades en Espanya, tenemos básicamente el tratamiento sustitutivo o tratamiento de reemplazo con testosterona. Y lo que disponemos son o bien productos en gel, que se aplican de forma tópica, o bien en inyectables, ¿no? Es decir, compuestos que se inyectan de forma intramuscular en el cuerpo y lo liberan de forma prolongada. Y hay de varios tipos y varias dosis. Pues pueden ser liberaciones mensuales o incluso liberaciones cada 3 meses. Habitualmente se empieza por una terapia con gel, es decir, una terapia tópica para ver que no tenga ningún efecto secundario, que no tenga ninguna repercusión, pero lo cómodo incluso a veces para ellos ya es pasar de forma crónica al uso intramuscular.
2: Bé, i què hem de fer aquí, doctor? És a dir, a partir de quins símptomes, a partir de quin moment hem de donar un cop de puny damunt la taula i dir, escolta, això ja necessita passar pel metge, no? És a dir, quins són els símptomes que m'han de portar, diguéssim, a trucar-li a vostè i a venir a la seva consulta?
0: Els símptomes són bàsicament els que havíem comentat, no? O sigui, una apatia per fer les coses, una pèrdua de l'estat anímic, veure que té menys força, una pèrdua de massa muscular, inclús pèrdua de massa òssea, a lo millor la detecten doncs, perquè l'hem fet alguna prova d'imatge d'ossos. De vegades també debuta o facilita l'aparició de la diabetes, o sigui, tenir uns nivells correctes de testosterona tenen un efecte molt proactiu versus la diabetes. De vegades, simplement el fet de tenir la testosterona en el seu nivell interfereix, o sigui, potencia, millora la resistència a la insulina del cos.
1: Clar.
0: Ara bé, de totes formes, el mejor tratamiento con testosterona es sencillo. Lo que pasa es que es difícil de adherirse, que es hacer ejercicio físico. Mm. El simplemente hecho de hacer ejercicio físico favorece la producción endógena de testosterona.
1: Clar, aquí volia anar, doctor. No sé si podem fer alguna cosa per prevenir aquesta menopausa masculina.
0: Bueno, portar un bon hàbit de vida, un hàbit de vida saludable, evitar el consum de tòxics, evitar el tabac, tenir una vida sana, una dieta mediterrània, no fer abusos de carns vermelles. És a dir, tot on fer exercici, evitar el sedentarisme, evitar l'obesitat, tot això favoreix per suposat tindrem nivells baixos, possiblement, però no, a lo millor no desenvoluparem els símptomes.
2: Diu que els metges també coincidiu en una altra cosa, que això, en el cas dels homes, a partir dels 40 anys, per aquesta andropàusia o menopausa masculina, que això pot afectar el rendiment laboral, també.
0: Clar, o sigui, esto es así. Si una persona está apática, pues no rinde laboralmente como es lo que hacía previamente, ¿no? Ja. Pero de todas formas, seguir con cuidado también con las indicaciones de los tratamientos no del todo justificados con testosterona, ¿no? Y a cualquier edad, porque incluso ahora cada vez lo vemos más en gente joven. Es una pena, porque claro, la testosterona es en gente joven es el mejor. Bueno, en gente joven.
2: Va,
0: no
2: gent
0: joven,
2: jove, de quants anys estaríem parlant? Què vol dir gent jove?
0: Gent jove, doncs cada vegada més joves. O sigui, fixeu-vos que d'adolescents, pues, por ejemplo, un 6,6% aproximadamente de adolescentes a nivel europeo ya usan tratamientos off-label, que llamamos, o sea, con fines recreativos. Como
1: clar, hi ha moltíssima gent que pren suplements de testosterona. Aquesta no seria la solució, doctor?
0: No, a més, o sigui, en estas edades tan jóvenes, la gente piensa lo contrario, pero la testosterona es el mejor anticonceptivo masculino. El tomar testosterona te convierte en infértil, en estéril.
1: Wow.
0: Y en ocasiones, con poca probabilidad, pero igual hay un 5% de pacientes que han usado tratamiento de forma continuada, por ejemplo, en gimnasios, uso extendido, vamos, muchísimas veces. ¿Qué ocurre? Pues que este 5% quedarán dependientes de usar testosterona de por vida porque no recuperará su testículo la capacidad de producir de nuevo.
1: ¿Per qué prenen testosterona els joves?
0: Por uso recreativo, o sea, es muy común en gimnasios, con todas las redes sociales y el culto al cuerpo, pues se ha visto que, pues, y lo vemos en las consultas, cada vez es más utilizado de una forma no controlada, no como medicina real, como tratamiento de un hipogonadismo, sino pues eso, con finalidad recreativa que llamamos, o bien como medicina anti-aging, ¿no? O sea, la gente se piensa que la testosterona es la hormona de la eterna juventud.
1: Sí.
0: Però realment tiene su riesgo tomarlo de forma descontrolada.
1: Quins són aquests riscos? Ens deia que no es genera després de manera natural, com si diguéssim.
0: Sí, però això és un 5%. Però el que realment veiem quan no es fa el tractament correctament i descontrolat, doncs, sí. Home, o sigui, l'estat d'ànim es converteix en bastant més agressiu del que és. O sigui, clar, si quan no tens testosterona correcta estàs decaigut, quan la tens pels núvols, o sigui, tens molta vigorositat, no? O sigui, desperta inclús una miqueta d'agressivitat, però també els nivells alts de testosterona tenen un impacte en enfermetat coronària. O sigui, tot s'ha de mirar, i events cardiovasculars, s'ha de mirar amb la perspectiva de que el que es tracta és donar-lo quan s'ha de donar i mantenir-lo en els nivells que s'han de mantenir.
2: Molt bé. Doncs mira, ara mateix està entrant a l'estudi del matí de Ràdio 4 lo Pau de Pons. Com estàs, Pau? Què dius?
3: La fiesta de blanco.
2: Mira, mira, ei.
3: Sembla Ibisenco, això, avui.
2: Com que Ibisenc?
1: Oh, tots perquè aneu blancs, dos.
2: Ni m'hi he fixat, no sé ni de quin color vaig jo.
3: Camises blanques, vaporoses, a més.
2: Saps de què parlem, Pau? A tu no t'afecta, això.
3: De què?
1: La menopausa masculina.
2: Menopausa masculina.
3: Ah, no, encara no. En diuen popularment, en diuen la pitopausa.
1: Sabíem que diries això.
2: Andropausa. Molt bé. Però diu que a partir dels 40 anys,
3: Bueno, encara en falta.
2: Amb un percentatge molt petit,
3: Me'n falta en 7, encara, doncs.
2: Un percentatge molt petit. Tampoc siguem alarmistes, ara, aquí.
0: No, als 40 gairebé és molt difícil trobar un...
2: Entre el 2 i el 6% parlàveu fa un temps des de l'Hospital Clínic de Barcelona, no?
1: I això... Les dades de l'hospital, aquestes.
3: I què comporta això? Que no...
2: El doctor Juan Manuel Corral és responsable, per situar-te, Pau, d'uroandrologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Home, així és veí meu. Ha de ser bo per, ha de ser bo per força, si és un catedrà... Què és?
1: És doctor
2: responsable
1: especialista d'uroandrologia
2: de l'Hospital Clínic de Barcelona, que, per cert, doctor Corral, se'ns acaba de jubilar una eminència.
3: Ah, sí, ho he veure.
0: Totalment. El meu amic, l'Antoni Trilla.
2: I jo també tinc la sort de ser molt amic d'ell, de veritat, de l'Antoni Trilla.
3: Molt amic. Sí? Amic de tothom.
2: No, home, del Trilla, sí, tio. Ja sé. Que fa molts anys que ens coneixem, però molts anys que ens coneixem. I de veritat, a banda del tema laboral, de les entrevistes, diguéssim, que també hi ha una relació. També a nivell personal, quina eminència, doctor Corral. El doctor
0: Totalment,
2: Trilla.
0: O sigui, és, bueno, i a part, com a persona, o sigui, com a professional,
2: sí,
0: no podem ja dir res. Perquè tothom ho sap.
2: I com a persona tampoc.
0: Però a nivell personal, o sigui, això no té, vamos, és impressionant.
2: Sí, noi, escolta'm, doncs res, moltíssimes gràcies, doctor, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4 i haver-nos aclarit una miqueta tot això de la menopausa. De la menopausa masculina. Moltes gràcies. Andropausa, en català.
1: Andropausa.
2: Gràcies, doctor. Que vagi molt bé, això.
0: A vosaltres, merci.
2: Què dius, Pau? Com estàs?
3: Jo, de moment, bé, perquè aquest tema no... Em toca de lluny. No.
2: Això, ben no estar.
1: Ai, si el toqués de prop.
3: Tu no ho sé, com ho tens?
2: No ens queixem. Ningú es queixa, de moment, per aquí. Aquest matí els tertulians tampoc.
3: I tot fos com això.
2: Ah, sí.
3: Segur que hi ha remeis.
1: Perdoneu, sí. I si tinguéssiu alguna queixa, no ho diríeu aquí.
3: Correcte.
1: Aviam, siguem realistes, nois.
3: No, és veritat.
2: Escolta una cosa. Què m'ha dit el Carrasco primer, que ahir us vau trobar al carrer Ibau?
3: Era ahir o abans d'ahir?
2: Ahir m'ha dit. Ja no saps on ets.
3: Em sembla que era abans... Bueno,
2: no sé
3: què era, ja no ho sé.
2: I que vas a Sant Pol, també,
3: Vaig a Sant Pol de Mar, però això a l'octubre,
2: Sí, hola, però que, clar, parlàvem de la gira, que si...
3: No, Vic, però és diferent.
2: Que si Lleida... Exacte.
3: És Lleida, un altre tipus.
2: Exacte, això és el que li deia. Vic,
3: allà ja prou fet,
2: Lleida, diguéssim. Reus i Olot. I llavors diu, no, i també va a Sant Pol. Dic, ja, però Sant Pol no forma part, diguéssim, de la
3: gira.
2: No, perquè
3: hi vaig sol.
2: Festa major, 10 anys de festa major.
3: Hi vaig sol, a Sant Pol. Hi ha rima i tot. Tot l'altre és en banda i és aquell xou.
2: Sí.
3: Que també està bé, Quan hi vaig sol és un altre tipus de format més de tu a tu. Per tant, allà farem això. Bueno, avui també vaig al Maresme, avui vaig a Premià de Dalt.
2: Aquesta nit?
3: Ahir a la tarda, sí. Fan un acte de...
1: A on, que et vindré a veure, que jo visc allà a prop.
3: Ah, sí?
1: A on? Explica'ns-ho.
3: Tinc el cartell aquí a mà, mira, perquè m'havia de mirar a veure on era.
2: No sap ni on va. No sap ni on va.
3: Diu, dijous 1 d'octubre, a les 7, a la sala de plens de l'Ajuntament de Premià de Dalt. No.
1: A dins de la sala de plens?
3: M'estranya.
1: Sí.
3: M'estranya. Plaça al Mirador del Mediterrani. Saps on és?
1: No.
2: No.
3: Busca-ho al Google Maps.
1: Molt bé, gràcies, gràcies per l'apunt.
2: Avui en dia és fàcil, això. Ell tampoc sap on és.
3: No, perquè tampoc no ho sé.
1: Plaça del Mirador del Mediterrani.
3: Ja passarà la ubicació, ja passarà la ubicació.
2: A quina hora diu que és, això, Pau?
3: Tot comença a les 7, el que passa que fan xerrades i no sé què, no sé quantos.
1: A quina hora cantes?
3: I la clausura és lo Pau de Pons, no ho sé, depèn de, quan, de quanta estona estiguin els altres fent lo rotllo.
2: Ah.
3: Bon rotllo, la xerrada.
1: Ai, ai, que et descontracten.
2: No, escolta, parlem així també, Anna Córdoba, i no passa res. Sí. És que avui en dia també la gent té la pell molt fina, Pau?
3: Presentació de la taula del català, no sé què. Bueno, clar, com que és l'1 d'octubre, suposo, fan coses aquestes.
1: Ja. Ah, va.
2: Escolta'm una cosa, pencares molt aquest novembre, tio, i fins a mig desembre també.
3: Sí, el cap de setmana sí.
2: Cap de setmana sí.
3: Va, despenqueu tota la setmana, vull dir, no em queixo, al contrari.
2: No. Jo és crec dir... que és dels que millor viu, lo Pau de Pons.
1: Que bé.
2: Sí, jo m'alegro molt.
1: De grans volem ser com lo Pau de Pons.
2: Senyores i senyors, fem una cosa, va. Mitel. Ah, qui sou, la Joana, per aquí?
3: Tot això que aneu posant, jo cobro desgai, o no?
2: Ai, Déu meu. Va, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem aquí amb lo Pau de Pons. Fins ara mateix.
1: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. Protecció Civil no descarta enviar un missatge d'alerta als mòbils de les zones afectades per les pluges en les pròximes hores. Ho ha explicat Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil a Ràdio 4.
5: És possible, perquè ho estem seguint. Ara estem esperant, aviam, la informació que ens donin els serveis meteorològics aquest matí, de veure com anirà aquesta evolució durant el dia. I ja sabeu que nosaltres, quan tenim alguna situació d'aquest tipus que marca una probabilitat elevada, amb una intensitat forta, com aquests nivells que tenim, que sempre diem vermells, aquests nivells de 5 o 6 sobre 6, doncs el que fem és informar la població.
1: Demanar estar vigilants a les tempestes, sobretot en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, i insta a adaptar els plans si veiem que plou intensament. El Meteocat ha elevat a vermell l'alerta al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, mentre que es manté taronja a les comarques de la Catalunya central. Avisa que es podrien acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. El president del Parlament, Josep Rull, ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no resol la qüestió de fons que va portar l'organització de l'1 d'octubre del 2017. Ho ha dit en la seva declaració institucional a motiu del 9è aniversari del referèndum, que ha seguit la nostra companya Elena García. Bon dia.
6: Bon dia. El president del Parlament, Josep Rull, espera que l'Estat demani perdó per la violència contra el referèndum del 1 d'octubre, que reivindica com una victòria col·lectiva.
7: Tots aquells abusos que van avergonyir l'Europa dels drets i les llibertats i part del món ja formen part de la hemeroteca. I sí, esperem que algun dia també es demani perdó.
6: Flanquejat per la majoria independentista de la mesa del Parlament, Rull titlla de prevaricador el bloqueig judicial a l'amnistia.
7: Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia, demanem, per enèsima vegada, que es posi fi a les argúcies legals i el filibusterisme judicial que han dilaten la seva aplicació.
6: Conscients que l'oblit penal hi és a prop, l'independentisme institucional reivindica avui que no clou el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: I més enllà de la política, dilluns 5 d'octubre comença la campanya de vacunació de grip i de Covid. Hi ha 120.000 cites programades a Navanyeres.
8: Els primers a rebre les vacunes seran els majors de 80 anys, cuidadors, infants menors de 5 anys, embarassades i personal essencial i sanitari. Un inici, però, que s'ha endarrerit dues setmanes respecte d'anys anteriors per garantir la disponibilitat de les dosis, atès que enguany són vacunes noves. Són trivalents i inclouen les variants circulants actuals, tant de grip com de Covid, el que permet garantir una major protecció. Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva.
9: Aquest any totes les vacunes, tant de grip com de Covid, són adaptades a les noves variants que circulen actualment.
8: Un aspecte destacat perquè, segons les previsions, s'espera un comportament molt semblant a la campanya anterior. Un virus de la grip molt infecciós, però amb poques hospitalitzacions, i una incidència baixa de la Covid, sense avançar-se, com si va passar l'any passat.
4: I anem ara a Madrid. Queden 24 hores perquè el Congrés voti els dos decrets d'habitatge presentats pel govern espanyol. Formacions com PNB i Junts encara no han aclarit el sentit del seu vot, mentre que PP i Vox ja han anunciat que es posicionaran en contra. El ministre de Consum i membre de Sumar, Pablo Bustinduí, defensa que els decrets són un primer pas per solucionar la crisi de l'habitatge i ha apuntat que no donar-los suport passarà factura electoral.
10: Quien no sepa verlo, quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país, lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Que no se equivoquen. Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa.
4: I a Ceuta, el president insisteix que va intentar contactar amb el govern espanyol una desena de vegades abans de l'entrada massiva de migrants de fa dos mesos i nega haver mentit, com assegura la Moncloa, Juan Jesús Vivas.
11: Y yendo un poco al meollo de su pregunta, miren, nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30.
4: El govern espanyol avui ha aportat el seu llistat de comunicacions per desmentir Juan Jesús Vivas. Segons la versió de Moncloa, entre el 27 i el 30 de juliol, dia de l'entrada massiva, hi va haver 9 comunicacions entre gabinets, totes ateses, i va ser el mateix dia 30 quan Vivas sol·licita parlar amb el president del govern i aquesta conversa es produeix. Sobre les 8 trucades perdudes de les quals parla el president de Ceuta, diuen des de Moncloa que no els consten. I acabem amb un apunt d'Economia. Antonio Garamendi ha estat reelegit avui president de la COE per als propers 4 anys.
12: Gracias, gracias por darme vuestra confianza. Muchísimas gracias por esa confianza para que tenga la oportunidad y el privilegio de dedicar mis fuerzas.
4: L'elecció ha estat per aclamació, sense necessitat de votació, ja que no s'hi ha presentat cap altra candidatura. Serà el seu tercer mandat davant la patronal espanyola. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
13: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una, ara mateix ja tenim a l'Opau de Pons, però sí, ens acompanya més gent, Jordi Vila.
1: I tant, tenim amb nosaltres Jordi Mestre, fundador i director estratègic de Nomad Coffee, que la seva història és brutal, la coneixerem, però el que més ens interessa és que ens explicarà que és un dels llocs de Barcelona, bé, té tres locals, sí, com a mínim, on es pot prendre el millor cafè de Catalunya, Xavi.
0: Això, fora, això, això, eh? Qui ho diu, tu?
2: Bon dia,
0: que és el
2: bon
0: millor.
2: Dia.
0: Qui?
2: No, hi ha diversos rànquings sí, i estem molt ben col·locats.
0: Ara.
2: Nacionals, internacionals, òbviament
0: però
2: locals.
0: Però com el feu, el cafè?
2: Amb molt de cura, molt ja, d'emoció.
0: Amb molt carinyo, amb molt amor.
1: Xavi, a més a més...
0: Què en sabeu?
1: Xavi,
0: oh, la típica mica, resposta per alguna cosa diferent té aquest cafè.
2: Alguna cosa diferent, sí. Com qualsevol producte de qualitat, on el vas a buscar, com el cuines, com el torres, com el prepares...
0: Ja.
2: Comença...
0: I on el vas a buscar i com el cuides i com el torres i com el prepares? Ja sembles un volataire.
2: A Colòmbia, a Kènia...
0: No diu res.
2: Sí, som molt transparents a la nostra empresa, ja veureu.
1: I per cert, Xavi, que Nomad Coffee està recomanat pel nou rànquing By Chefs, la plataforma internacional que revela els llocs de restauració preferits pels millors chefs de Catalunya.
0: Molt bé. Escolta, avui diu que és el Dia Mundial del Cafè, no?
2: Diuen.
3: M'aniré molt bé avui, perquè tinc una son de Déu.
0: T'anava a dir, molt de cafè, tu, o poc?
3: Gens, no en bec mai. El que passa és que si diu que el seu és el millor del món, el tastarem.
0: El tastarem. I a més, avui als oients els regalem un esmorzar, sí?
1: I tant,
2: per dues persones.
0: A casa d'aquest senyor, per dues persones. Què inclou aquest esmorzar, curt i ras?
2: Cafè. Cafè per tothom i el que vulguin de menjar.
3: Cafè para todos.
0: Però el que vulguin de menjar, què vols dir?
2: Pues tenim ous, truites...
0: Un bistec d'elefant, per exemple, de nou temps o no?
2: Això per esmorzar no en fem.
0: No, per
2: dinar. Si obríssim per sopar, potser.
0: Molt bé. Ara de seguida parlem amb tu, Jordi Mestre, també. Mira, tenim el Rocco Stenhauser avui. Rocco!
1: Com el trobava a faltar, el Rocco Stenhauser. Rocco!
4: Com Jordi, no? Com esteu, companys?
0: Com pot ser que t'estimem tant?
4: un tio així
0: i que ens caigui tan bé i que li tinguem tant de carinyo.
3: On pares?
4: Escolta, no és per desmereixer el cafè que esteu anunciant, però vaig portar un cafè de Colòmbia meravellós, que ha sigut un èxit, que ja ha arrasat a casa meva i que ja no em queda res, absolutament res. Sense desmereixer aquest cafè, però vaig estar... Sense desmereixer, que jo no, aquí no dic res, però que bo que és el cafè, quines propietats tan bones té i que recomanable és, depèn del dia també,
0: ja.
4: No us foteu dos tasses de cafè per la nit.
3: Bueno, però escolta'm... Ja ens explicaràs l'estada a Medellín. L'audiència vol saber això.
4: Bueno, calla, que vaig patir un terratrèmol, ho sabeu, no?
3: No fotis.
0: A mi m'ho vas explicar per telèfon, però els oients no. Explica, Rocco.
3: Tu sí que ets un terremoto.
4: Bueno, doncs el dia 8 d'agost, que recorda que va ser el 8 d'agost, el dia del terratrèmol, que va ser un terratrèmol de 7.2, 7.3, no recordo ara, que va ser al centre de Colòmbia, per la zona de Cali, Pereira, que és la zona cafetal dels cafès, i que va afectar altres regions, i una d'elles és la zona on estava allò, que és la zona de Medellín, d'Antioquia. I clar, jo estava a casa esmorzant, perquè allà la vida comença molt aviat, 7:45 del matí, estava esmorzant, i de sobte anava cap a la cuina a buscar no sé què, i noto que això es comença a moure, i dic, però molt suau. I jo pensava, bueno, no sé què és, en aquests moments estàs una mica despistat. I comença a moure's la casa, a l'apartament, jo estava a la planta 29, però d'una manera que deies, meu senyor, que no es caigui. Jo mirava el sostre pensant, sobretot, que no caigui això, que no caigui. I mirava pel finestral del menjador i veia que les cases estaven totes... no havien caigut cap. I, bueno, i amb això és el que em quedava tranquil. Però jo va durar com 50 segons. Vaig agafar el temps que va donar temps d'agafar una samarreta i baixar 29 plantes cap a baix, perquè, clar, l'havia la por de que hagués una rèplica. I la gent... De fet, vaig fer un vídeo, i està penjat a Twitter, que d'aquell dia, baixant les escales, que jo ja estava molt més tranquil, però clar, que la gent estava molt angoixada, i a més, ho haig de dir, és que és molt angoixant aquests segons que no s'acaben mai i que estàs pensant que això caurà, no? I vaig trobar tots els veïns de l'edifici, tots molt angoixats, la veritat, igual que jo, i bueno, jo, clar, vaig començar a trucar a casa i a trucar al propietari del pis per dir-li, escolta, que estic bé, perquè suposo que sortirà d'aquí no res de les notícies, i que estic bé, que tot ha aguantat i que no hi ha problema, on soc jo no ha passat res, però que, clar, és un terratrèmol que va fer molt de mal, amb molts morts, moltes cases destruïdes i sí que és veritat, ensorrades, i a més, per sort, l'edifici aquest on estava, que era un part d'uns apartaments construïts des de feia uns pocs anys,
3: allà al Poblado,
4: tota la normativa. No, més amunt del Poblado, Sant Lucas. Tenia la normativa d'antisísmic, saps? I bueno, Medellín, de fet, va fer poc mal. Però per què va fer poc mal? I aquest és el tema, Xavi. Perquè el subsol d'aquella zona d'Antioquia, d'aquesta zona de Colòmbia, és un subsol molt més fort, molt dur, comparat amb altres zones de Colòmbia. I això va fer que fes menys mal, perquè Antioquia, em sembla, a Medellín només es va reportar un mort. Però les cases, en línies generals, estaven bé. Sí que és veritat que l'apartament tenia alguna petita esquerda, doncs era una habitació, després a la sala de bugaderia, i l'edifici va aguantar bastant bé. La veritat és que no va haver cap dany concret, no? Però, ostres, l'ensurt no te'l treus, Xavi. I els dies següents va haver rèpliques, que jo les notava quan estava al llit, que es movia una mica, i també una sensibilitat que tenia després del terratrèmol, que és... qualsevol soroll que pugés una mica de volum em posava en alerta, no? I això és una cosa que vaig estar tot el temps que vaig estar a Colòmbia, no? Que no te'l treus del damunt, no? Que és aquesta angoixa de a veure si hi ha un altre terratrèmol, que nosaltres, evidentment, per la zona on estem nosaltres, no estem acostumats. Però, clar, aquella zona d'allà, hi ha molts anys que no n'hi havia, havia hagut un recent a Venezuela, però, clar, no t'ho esperes. I va ser, bueno, l'experiència de la meva vida. Però, per la més, estic bé, però estic bé. I la meva mare deia, torna.
3: Ho celebrem.
0: Aquí et voldríem veure sovint, però vas molt enfeinat, Rocco.
4: Bueno, és que també necessito una mica de tranquil·litat a la meva vida, i no la tinc. Però us trobo, la veritat, que us haig de reconèixer que et trobo afectat, Xavi.
0: I jo a tu.
4: Trobo el Pau de Pons, el trobo a faltar de tant en tant amb les seves guitarres.
3: És recíproc.
4: I sobretot hi ha una cosa que trobo molt a faltar, que és els àpats que ens fotíem. Ens fotíem uns menjars que escolta'm, que a més a més de qualitat.
0: Ens els fotem, eh? Avui va de cafè, això,
4: sí,
0: però vaja.
4: Sí,
1: Rocco, a mi no em trobes a faltar, Rocco? Jo és que trobo a faltar moltíssim.
4: Sí. El Jordi és una de les persones amb més paciència que he trobat a la meva vida. És un sant. Té molta paciència.
0: Té més paciència que un sant. Nosaltres també tenim de paciència, per això.
4: Sí, amb mi sobretot. Sí. Però sí que és veritat que de tant us escolto, t'envio algun missatge, Xavi.
0: Sí.
4: Escoltava la psicòloga. Ai, la Povedano. I la Povedano com li va?
0: La Povedano, bé. Ella anava parlant de sexe, sí? I de sexologia, que si no s'enfada, els divendres.
4: Bueno, escolta'm, hi ha unes declaracions molt potents del Ferran Adrià, que va fer a la Revolta, ara fa 48 hores, explicant, que això ho podeu recuperar, explicant de la dècada dels 80 que les festes que es fotia a Eivida, que va durar 6 mesos, que el van fotre fora ja directament, les orgies que es ficava, el Ferran Adrià, explicant això, i que se n'anava a Rio de Janeiro també, allà a Rio, també unes festes de panteres, tigres i panteres.
0: Ja sé, ho veig aquí, eh? Ferran Adrià parla de les orgies en la Eivissa dels anys 80. La gent no dormia, diu.
4: Exacte.
3: Aquesta gent del món de la restauració ja ho sona una mica així.
0: Hi ha de tot.
4: Sí, però mira, escolta'm, però quantes vegades hem entrevistat el Ferran Adrià? Quantes vegades ha parlat de coses? Té molt de mèrit que en una entrevista, en un programa que és el to, que és La Revolta, pugui donar aquests titulars, que mai hem sapigut del Ferran Adrià, no? Això també té molt de mèrit i s'ha de destacar, no?
0: Ja vas veure l'entrevista tu, no, Rocco?
4: Sí, la vaig veure.
0: És que diu aquí, diu que desvela el motiu pel qual no el volen a França. Ferran Adrià desvela el motivo por el que no le quieren en Francia. Diu, no me pueden ver mucho. Per què?
4: Bueno, recordem que en el capítol, en aquesta sèrie de Ferran Adrià, explica que hi havia el cuiner que va reemplaçar, el Ferran Adrià va reemplaçar el cuiner principal. No recordo el nom, perquè no el tinc en memòria. Però sí que és veritat que tenia molt mala... sí, no, com es diu?
2: Rebuchon,
4: sí. Ell ha tingut algunes diferències amb alguns xefs francesos molt bons. La polèmica també hi ha en aquesta sèrie és que hi ha alguna gent que s'ha encaixat de la manera en què estan tractant el paper del cuiner Santa Maria en aquesta sèrie. Clar, el Pau Descansi no està viu, no es pot defensar i no pot donar la seva versió, però sí que és veritat que la sèrie dona una imatge del xef Santa Maria una mica que ha hagut gent que, del seu entorn que s'han queixat. Però bueno, és normal que pugui passar aquest tipus de coses, eh? Però vaja, res, i poca cosa més. No sé què explicar-te, Xavi. La veritat és que...
0: Tema tele, com ha arrencat, com està arrencant tota aquesta nova temporada, Rocco?
4: Doncs ha arrencat. Ha sigut un estiu que jo crec que ningú s'esperava que passés lo de Ceuta, la qual cosa, això els hi ha anat dintre de la tragèdia i dintre de la situació en què ens trobem amb aquest tema de Ceuta, a nivell, si hem d'analitzar a nivell televisiu, ha sigut un èxit perquè Televisió Espanyola s'ha pogut aprofitar d'aquesta situació, ja he anat informant, i les altres cadenes, tres quarts del mateix. Què ha portat això a Catalunya, a nivell de Catalunya? Doncs una dada molt interessant, i és que a TV3 han fet vacances i han tancat la paradeta durant tot el mes d'agost i part de juliol. Recordem que la graella d'estiu va començar el 19 de juliol, i van estar fins al 8 de, crec recordar, de setembre sense amb la graella d'estiu, i Televisió Espanyola ha sabut aprofitar aquesta finestra de vacances a TV3 per tenir una franja molt ben consolidada, que és la franja del matí, en aquests moments a Catalunya, i que lidera la U, Televisió Espanyola, cada dia. Això ens ha traduït en què? En que la gent s'ha quedat a la U mirant els programes i els matins a TV3 aquest mes de setembre ho ha passat malament. Les han passat canutes amb dades molt baixes. Per què? Perquè el públic al final t'acostumes. I si t'acostumes a un programa i te'l trobes a l'estiu, el 15 d'agost, el 20 d'agost, t'hi quedes i t'agrada, t'hi quedes al setembre i t'hi quedes a l'octubre. I ha patit l'Ariana Oltra, ha patit l'Helena, ha patit també la Gemma en alguns dies en concret. És a dir, aquí hi ha hagut un traspàs de gent cap a la U perquè, i per altres cadenes també, perquè 4 també ha pujat bastant. Per què? Perquè han estat al peu del canó. I això ha afavorit també amb les notícies que hi ha hagut, perquè hi ha hagut notícies que la gent s'ha enganxat a la tele. I ara, amb el tema de l'habitatge, tres quarts del mateix. Les teles d'avui en dia, en aquest cas les cadenes, estan aprofitant tot aquest interès i aquest volum de notícies que hi ha, de dues notícies importants, que ha sigut Ceuta.
0: Sí, però no creus que hi ha sobredosi, Rocco? És a dir, és un tema molt gros, molt greu, sí, dels més grossos sí, greus sí, que tenim, però jo també he sentit molta gent pel carrer que em diu: noi, és que tot el dia esteu parlant del mateix, a la ràdio, a la tele...
4: Jo estic saturat.
0: Clar, dius, és que tot el dia s'està parlant dels dos decrets aquests, de si s'aprovaran o no, de si ara podem sí, si el que és molt important, i s'ha de dir, està claríssim, però cal que se'n parli les 24 hores al dia i a la majoria de canals?
4: Bueno, estic saturat d'aquest tema, però és que, a més, estic saturat de tertulians que opinen de tot i saben de tot, i al final dius, potser que truquem algun especialista en vivenda, o exacte, que truquem algú que en saps, i no escoltem sempre les mateixes veus i les mateixes organitzacions. Mm-hmm. Perquè jo crec, personalment, que en televisió hi ha una saturació d'un perfil de persones que no tenen la culpa ells, perquè els conviden i els truquen i van, i que són, per exemple, el sindicat de llogateres, que tenen 5.000 abonats, 5.000 socis a tot Catalunya, i els veiem nit i dia, tarda, matí i matinada als programes, sigui de ràdio, sigui de televisió. I tenen 5.000. I, home, no representen a tots els llogaters. I això, al final, comporta que la gent estigui saturada de les mateixes cares i de les mateixes opinions, perquè tu els veus per la tele i ja saps de seguida quina opinió tindran. Mm. Ells saps cadascú qui són els de la dreta, saps exactament quina opinió tindran i quin discurs tindran, i els de l'esquerra tres quarts del mateix. Hi ha una saturació, te dono la raó, Xavi, hi ha una saturació, però sí, sí, estan funcionant bastant bé. És a dir, la U ahir a Catalunya va fer rècord.
0: La U i la 2CAT van molt bé. Si és veritat, estem contents.
4: Llavors, hòstia, tu, doncs la gent està enganxada. Sí. Que hi ha una saturació, sí, però les audiències sí que és veritat que al matí la quantitat de números de gent que veu la tele és molt baixa. Eh? Mm. Aquí hi ha dues franges molt potents, Xavi, que és la sobretaula i el vespre, que és on se concentra tota la majoria d'espectadors a Catalunya. Mm. Però pel matí, escolta'm, està funcionant molt bé amb uns temes que han tingut molta sort que hagin sortit, perquè si no, la gent se'n va a veure entreteniment, però com ha hagut aquestes notícies, la gent s'ha enganxat, és normal.
0: Molt bé, escolta'm, i lògicament en fem seguiment, aquest matí.
4: Sí,
0: ja hem informat de les últimes hores, també d'aquest desnonament que s'ha pogut aturar i evitar en aquest cas a Sant Andreu, no? El primer que s'atura pel decret de Mari Carmen, diguéssim. També hem parlat, lògicament, de la tragèdia, la mort d'aquest home de 60 anys que s'ha suïcidat al local en el que vivia i treballava, de fet, que havia de ser desnonat el proper dilluns a l'Hospitalet de Llobregat. I demà pendents a veure què farà Junts, al final, que està a les seves mans ara una mica. Bastant o del tot, dels dos decrets per demà.
4: Sí.
0: Molt bé, Rocco, escolta, alguna primícia, alguna exclusiva que ens pots avançar o què del tema de la tele, justament? Va, home, va, un dia que et tinc aquí en directe, Rocco, algun titular m'has de donar, també?
4: A veure, el dia 8 d'octubre se presenta la programació de la 2CAT i vindrà gent de directius de Madrid, a Barcelona, per fer la presentació. Hi ha programes, hi ha coses xules. Tenim l'Albert Pla, que farà un programa de viatges per Catalunya i serà un dels continguts de novetats, podem dir, de la 2CAT d'aquesta temporada. Després tenim Serveis Mínims, que recordem que el Toni Clapés torna a la tele després de 11 anys.
0: Sí, senyor. Quan comença el Toni? Perquè el voldria entrevistar abans. Quin dia comença, això del Toni?
4: Doncs crec que si la programació s'estrena el dia 8, si s'estrena el dia 8, se fa la presentació, jo crec que la segona, la tercera setmana d'octubre s'ha d'estrenar ja el programa.
0: Molt bé.
3: Ja estan gravant pilots, eh?
0: Avui mateix
4: ja estan gravant els programes.
3: El programa, sí.
4: Es va fer un pilot i van quedar encantats de la vida i ara s'estan ja gravant diferents programes per col·locar en diferents moments d'aquesta temporada. Ah. Però serà una de les apostes també, i el retorn també del Pla Seqüència amb el Jordi Basté i moltes altres coses. És a dir, hi ha alguna novetat que no vull avançar perquè si no s'enfaden amb mi, perquè si no els hi traiem una mica l'efecte sorpresa, però hi ha coses que estan molt bé. Sí, coses que estan molt bé. I poca cosa més. És a dir, la tardor és una trimestre que no s'estrena tampoc grans coses perquè a nivell publicitari és el que és i tot lo fort, tot el peix gros s'estrena després a partir de la primavera.
0: Molt bé.
4: La primavera venen coses interessants.
0: Digues-li al Toni que li trucaré. De fet, avui mateix l'escriuré. Sí, abans que comenci aquest programa, vull que l'expliqui en directe, el presenti aquí al matí de Ràdio 4,
4: sí,
0: el programa que està a punt d'estrenar la 2CAT.
4: Sí.
0: Rocco, un milió de gràcies, eh?
4: A vosaltres, que ens veiem aviat. Tu convida'm quan hi hagi alguna cosa de menjar del bo, m'ho dius?
0: T'avisarem. No vindràs per nosaltres, vindràs pel menjar, pel Tiberi.
4: Pel menjar, jo sóc un interessat al menjar. A mi em guanyeu per l'estómac.
0: I tan goig que fots, Rocco. Menges com una llima i estàs com un clau. Sec com un clau.
4: Sí, m'he primat. Des del disgust del terratrèmol em vaig primar.
0: No m'estranya, Rocco.
4: Home, no m'estranya, sí.
0: No m'estranya. Escolta, Rocco, mil gràcies.
3: A la orden!
0: Fins molt aviat, Rocco.
4: Pau, a veure si un dia em dediques una cançó a mi, sisplau. Ai. I al Xavi i al Jordi.
3: Vinga, va.
0: No, te la pot fer ara mateix, el Pau és així pim-pam, eh?
3: No, la vull pensar bé pel Rocco.
4: No, però no és per mi només una cançó. No, una cançó que estigui amb els tres.
3: Pel programa.
4: El Jordi Vila, el Xavi Freixas i jo.
3: I la base serà un vallenato, va.
4: Un vallenato.
3: Vinga, va. Més colombiano.
4: Jo he acabat cansat dels vallenatos.
3: Sí, és 24 hores, Xavi.
0: Digues.
4: Sí que és veritat que he trobat el país una mica més car que l'any passat, una mica més car, perquè el pes colombià ha anat millor, i sí que és veritat que ha fet més calor que altres anys, i ha plogut menys, Xavi, que jo deia, és que me vaig allà perquè la temperatura és boníssima tot l'any. Bé, doncs, ha hagut menys pluges, i més temperatures més altes. Estava allà pensant, dic, ui, que Medellín s'està acabant. No et pensis, el tema del Niño està afectant també aquella zona del món, eh?
0: Sí, noi. Escolta, hem tingut el Picó fa una estona, Rocco.
4: I què t'ha dit?
0: Gran Picó. Oh, nen, 7 dies amb tempestes,
3: sí, sí,
0: i amb
3: però el Picó
0: pluges que poden ser
3: aquí.
0: Torrencials.
3: El Picó parla sí,
0: no, no, està clar,
3: en
0: està
3: canvi,
0: clar.
3: Lo roco del de temps
0: sí,
3: de Colòmbia.
0: Sí, sí, sí, totalment.
3: Tens corresponsals a l'Amèrica Llatina, què més vols? Sí, sí.
4: Mira, no, ara... perquè et faig el resum del, que, de la tema, del tema de la carpeta temperatura i clima.
3: Està molt bé, està molt bé, home. Clar que sí.
4: ha sigut un estiu, molt, per mi, molt calorós. No recordava. Jo recordo l'any passat que plovia cada dia, plovia, pim, una tempesta de les bones maques. No,
3: potser la calor la porta és tu, també, potser,
4: mira,
3: eh?
0: Aquesta hora tenim alguna primera tempesta, per exemple, cap a l'Anoia, al cor de Catalunya, sí? Al voltant d'Igualada, també en algun sector del Baix Penedès, està plovent una mica, de moment res de l'altre món, cap al Garraf, algun primer nucli d'aquests també cap a... en punts aïllats, del Segrià i de les Garrigues, i tot això anirà més. Mira, Pau, quines taques vermelles tenim aquí damunt del mar.
3: Aquesta
4: sí, però tarda... el mar no ens interessa, el mar no ens interessa.
3: Però espera, no, però ve cap aquí, coi.
0: Sí, això, mira, d'aquí... Ara em faré el xulo i no anirà bé, això, però és a dir, a veure, d'aquí, jo què sé, d'aquí una hora i quart, a tot estirar, plourà a Barcelona. I potser alguna gota caurà a mans, ja.
3: L'hora
0: de
3: dinar.
0: De moment no ve res molt fort, però aquesta tarda s'ha d'estar molt pendent. Hem parlat amb el Picó i amb Protecció Civil perquè hi ha alerta per pluges torrencials a moltes comarques del país. A la Guaita aquesta tarda, el proper vespre, la propera nit i matinada encara, en algunes comarques. Rocco, una abraçada gran.
4: Moltes gràcies.
0: I fins quan vulguis, carinyet.
4: Et desitjo moltíssima, moltíssima sort aquesta temporada, que serà fantàstica per tu.
1: I nosaltres a tu també, Rocco, eh? Nosaltres a tu també, eh?
0: I nosaltres a tu també, Rocco.
1: Que t'estimem moltíssim.
4: Molt
0: el sentireu més, eh? El Rocco el tornareu a sentir en aquest programa, ja t'ho dic ara. Rocco, un petó gran, nen. Cuida't.
4: Adéu, cuida't.
0: Que vagi bé.
4: Cuida't,
0: 2 minuts i 2 quarts d'1.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Doncs au, aquí tenim el Jordi Mestre, tema cafè, però també tenim a l'Opau de Pons, Jordi Vila. Sí.
1: Doncs sí, tenim
0: doncs
1: a l'Opau
0: sí.
1: De Pons, que com sempre ens farà un super show.
3: Super hit. Avui saps de què us parlarem, aquesta cançó?
1: De
3: la gent... que són ganduls. Jo n'he dit que ets més gos que el lleure. I faré un repàs a la vida, al dia a dia, d'algú que és un gos. Això que en diuen, més gos que el lleure.
0: Més gos que el lleure.
3: Ah, exacte.
0: Sí o no?
3: Sí, noi. La posem o què?
0: Ah, sí.
3: Fem la prova?
0: Va.
3: Vinga, va.
0: Va, a veure com surt això.
3: És amb lo bon dia dels pets.
0: Molt bé. Ah, bona.
3: Sí,
0: bona aquesta. L'Opau de Pons.

0: Això mateix, gandul! Que ets un gandul!
1: Sí, senyor, Pau, bona, bona.
0: És un retrat.
1: M'ha agradat,
0: no, no és un autorretrat, ojo.
1: No,
0: en certs
1: no,
0: punts,
1: no.
0: Sí, però no
1: algun, tot. Algun puntet, potser sí.
0: Ha inspirat amb...
1: Com tots, com la majoria.
0: Sí,
1: molt bé. Doncs Jordi Mestre, a veure, fundador i director estratègic de Nomad Coffee.
2: Bon dia, bon dia.
1: Què més ens pots dir del tema del cafè? Per esmorzar, què doneu allà?
2: Bueno, el tema del cafè, sobretot que avui és el Dia Internacional
1: sí,
2: del Cafè.
1: Sí, ja ho hem dit,
2: per això.
1: Sí.
2: Fantàstic, bona presentació.
1: Ja està bé.
3: Això et portem per...
2: Exacte.
3: Portem el millor cafè del món?
2: Què puc dir? Doncs que a Barcelona hi ha molt bon cafè. A Nomad el fem de molt bo.
1: També n'hi ha de molt dolent, eh?
2: També n'hi ha de molt dolent.
1: També n'hi ha que no es pot veure.
2: A tot Espanya n'hi ha de molt dolent.
4: Però què fa que el vostre cafè, què fa que el vostre cafè sigui tan, tan bo?
2: Com us deia, una mica...
4: La màquina, l'aigua, el cafè d'on el porteu...
2: Absolutament tot. Digues. Absolutament tot és important per acabar amb un bon producte. No? Llavors, per tindre un producte de qualitat s'ha d'anar a buscar un producte de qualitat i s'ha de tindre bons catadors i catadores que tenim a l'equip per aconseguir, per anar a buscar el bon cafè i per detectar els bons cafès a origen. I d'aquí ens els emportem cap a Barcelona.
4: D'on els porteu, els cafès?
2: Doncs des de Centroamèrica... A Colòmbia, Nicaragua, Guatemala, tenim El Salvador, Costa Rica i també Ecuador i de l'est d'Àfrica, des de Kènia, Etiopia, Tanzània, Burundi, Ruanda.
4: Déu-n'hi-do. I a més, dieu que mai el serviu amb sucre, el cafè. Hi ha molt pocs complements, no?
2: Allò
4: de les galatetes, no? Que a vegades vas a una cafeteria i et posen el cafè o el tallat amb una galateta. Vosaltres, de galateta, res de res?
2: Sí, llavors el cafè s'acaba convertint en un ingredient més d'aquest esmorzaret que t'estan posant aquí. Nosaltres servim cafè. Fem cafè i sabem de cafè. Llavors, no hi ha sucre als nostres locals, no hi ha galatetes als nostres locals, i de llet sí que en tenim. Tenim de cibada, tenim llet de vaca fresca, no en tenim de descremada, de sense lactosa, de sense coses... tenim
3: llet de vaca fresca, què vols dir? Què és fresca, la vaca o la llet?
2: La llet. Les vaques no les he conegut personalment.
4: Dóna'ns una pista. Si anem a una cafeteria que no coneixem, com podem saber que a aquell lloc trobarem un cafè allò bo? Dóna'ns alguna pista que puguem determinar.
2: Molt senzilla, aquí
4: prendrem un bon cafè.
2: Molt senzilla. Tothom és capaç de detectar això. La pulcritud. Mira el molí, mira la màquina. Està net? Està net el molí? O té els olis del molí de fa 25 anys? La llança de la llet. Està net aquella llança de la llet que calenta? O allà es va calentant llet sense que ningú li passi un fregall, que qualsevol paella que fem servir la netegem quan cuinem? Per què el cafè, per què les màquines no les netegem?
4: L'olor del cafè ens pot donar bones pistes, també,
2: exactament,
4: o no?
2: Exactament,
1: exactament.
2: Ah. Quan entra a la redacció, hi ha una vending machine allà baix
4: sí.
2: Que té un cafè potent, com a mínim potent.
4: Potent, què vols dir? Que és bo?
2: No, he dit potent.
4: D'acord.
3: Ara fa molts dies a l'Instagram que no paro de sentir una cançó que diu un cafecito, riquito, riquito. Això també fa propaganda, no?
2: L'algoritme no em porta cap aquí a mi.
3: Lo paio que va inventar la màquina... una màquina que va revolucionar el cultiu del cafè, perquè l'assecat del cafè a Guatemala i tot allò, era un català que es deia Guardiola.
2: Bueno, es diuen guardioles, aquestes...
3: Ah, les màquines aquestes sí, es diuen guardioles. Sí. Doncs era un català que, de fet, era l'home... que es va morir, però la seva dona, la seva viuda, va ser la que es va casar amb lo Milà, de la casa Milà, de la Pedrera.
1: Molt bé.
3: I aportar els quartos de l'home del Guardiola.
2: Les dinasties.
1: Escolta, avui és el Dia Internacional del Cafè, però també és el Dia Internacional de la Gent Gran. Ahir els vam convidar en aquest programa, i a aquesta hora són tots a la plaça Sant Jaume, en un acte reivindicatiu, em sembla que van...
3: Es mullaran i s'acostiparan.
1: Van tots vestits de blanc. Fem una cosa, anem cap allà un moment, en un minut ho expliquem, això. En directe hi tenim el company dels serveis informatius, Toni Conde. Toni, quan són i què diuen? Què fan ara mateix? Bon dia.
5: Bon dia, doncs aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona són més de mig miler de persones, tots de blanc, efectivament, de moment no ens mullem, de moment no plou, i sota el lema ens jubilem de la feina, no de la vida, reivindiquen el paper de la gent gran en la societat. En Joan Pere ha fet un monòleg, després la Mercè Mas, una dona de 94 anys, treballadora social i experta en envelliment actiu, ha llegit el manifest on ha reivindicat envellir amb dignitat i ja amb drets. L'objectiu de tot plegat és deixar clar que seguir actiu és important i sobretot que la societat i les institucions no poden caure en l'edadisme i l'oblit de la gent gran, com han recordat la Sara i la Joana, dos de les dones que han vingut aquí a participar de la jornada.
6: Sin embargo, a las personas mayores se nos trata como ya incapacidad para aprender, para participar en política, y creo que sí que tenemos mucho que decir y realmente estamos muy marginados en las instituciones.
7: Si no fas activitat, cada vegada et quedaràs tancat a casa i llavors la gent dirà, bueno, mira, com que estan a casa no fan res, ja són grans. No, no és veritat.
5: L'acte continuarà fins poc després de la una amb els manifestos que s'estan llegint ara mateix, un manifest al que s'han adherit 300 persones i entitats.
1: Moltes gràcies, Toni Conde, que vagi molt bé, bon dia.
5: Bon dia, moltes gràcies.
1: 1:45 ara mateix.
8: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Tu, Jordi Mestre, quants cafès prens cada dia?
2: 3 o 4, però el més important, a partir de les 12:01 ja no em prenc més, ja està, ja m'he pres tot el que necessitava.
1: Ja, franja de matí.
2: Franja de matí.
1: També després de dinar,
2: l'efecte de la cafeïna pot durar fins a 8 hores, llavors no us lieu a beure cafè gaire tard, que encara, ja, que encara a l'hora d'anar a dormir encara es costarà.
1: Doctora Magda Carles, com estàs? Bon dia.
9: Molt bé, bon dia, com esteu?
1: Bé, contents de saludar-te aquí en directe, és una de les millors nutricionistes, no de Catalunya, i del món.
3: Sí, sí.
1: No que estem parlant d'això del cafè, tenim el Jordi Mestre de Nomad Café, a Coffee. I ara ho dieu tot en anglès, això, dels noms.
3: Sí, fa modern.
1: Sí. Escolta'm una cosa. Quants cafès, quin seria el límit diari de cafès? I explica'ns una miqueta les principals propietats del cafè, Magda.
9: Mira, el límit de cafè depèn molt de cada persona, de l'edat que tingui, del pes, del seu metabolisme. Pues una persona més gran li costarà més de metabolitzar el cafè que una persona més jove, una més alta, una més baixa, o sigui que és personal. Però sempre diem als metges que entre 2 i 4 tasses de cafè, doncs no té que haver-hi problema.
1: Entre 2 i 4 tasses de cafè no, exacte, hi ha cap mena de problema.
9: Exacte.
1: De fet, mira, aquí tinc
9: en
1: un...
9: General, en general, En general, no vull dir que parlem en genèric,
1: Sí, sí. Veig un informe de la Fundació Espanyola del Cor que diu que consumir 4 o 5 tasses de cafè al dia redueix un 14% el risc de mort.
9: Sí, perquè es van descobrint coses, la ciència avança, es van fent estudis, i el cafè, que a altres èpoques doncs, havia estat tan, diguéssim, mal vist a alguns sectors, denostat, exacte, doncs ara s'ha vist que hi ha inclús efectes positius en el sistema cardiovascular, no? El qual per mi és una gran notícia.
1: Doncs sí, efectivament, perquè també ets cafetera, tu, Magda.
9: Sí, estic molt enganxada al cafè, ho haig de reconèixer.
1: Ja.
9: Però no passo de les 4 tasses, això és veritat.
1: No passes de 4 cafès al dia?
9: No. En general, no.
1: Molt bé.
9: No.
1: I entre les propietats, diguéssim, les que més destacaríem ara mateix és antioxidant, diu, no?
9: Sí, perquè no oblidem que el cafè, fio cap, és un tema vegetal, d'una llavor vegetal que té un procés, però vull dir que és d'origen vegetal, amb totes les seves propietats. Però jo crec que el principal efecte bo és que aquesta sensació de despertar que ens dona, d'estar com més espavilats, més actius, no? Més ràpids, fins i tot, més rendiment muscular. Jo crec que aquest és el seu principal puntasso, no? Que ens dona aquesta energia. I això jo crec que és difícilment igualable amb altres coses.
2: És dopatge sa. Sí. És dopatge,
9: sí,
2: perfectament.
9: És un dopatge que està bé. Però, com sempre, tot està, el secret està amb la dosi, no? Aleshores, és el que dèiem, no? El cafè i tot l'altre, en realitat, si es prenen amb excés, doncs pot portar problemes. Això és veritat. Però jo crec que aquest tema d'alerta, això de dir et posa en marxa, et posa en forma, doncs és la seva principal virtut, sense cap dubte.
1: Ah.
3: Fa reviscolar.
9: Exacte. Però també hi ha estudis que demostren doncs, que fa baixar els perills de les probabilitats de tenir una diabetis tipus 2, que té efectes positius sobre el colesterol, o sigui, etcètera, no? Es van descobrint coses, clar, del cafè i de moltes altres coses. La ciència va avançant, eh? No tenim que oblidar-ho, això.
3: I sort n'hi ha.
9: Exacte.
1: Molt bé. Doncs escolta, alguna pregunta més per la Magda Carles? Jo crec que ho ha explicat curt i ras, claríssim i bé, com sempre.
2: Sí que és cert que no paren de descobrir... A mi em surten cada setmana notícies de lo bo que és el cafè per alguna cosa d'envellir. Hi ha tantes notícies que sembla que algú estigui patrocinant això.
4: I a més, fer un cafè és un gran ritual, no? És una molt bona excusa per trobar-te amb algú. Fem un cafè i dir això vol dir moltes coses.
2: Exacte. És algo purament social, no? Purament social.
9: Però molt important, Fa compartir taula, fa trobar la gent.
2: Exacte.
9: Fa fer un relax al mig de la jornada, per exemple. I una qualitat que no hem dit, que és que realment és una beguda que no té energia, no té greix pràcticament. Per tant, doncs, l'energia li posem nosaltres amb el sucre, amb la mel, amb la llet, amb la nata que li posem. Però realment el cafè és una beguda molt, molt, molt lleugera. No, no arriba a les 10 calories als 100 grams, als 100 centímetres cúbics. Vull dir que, en fi, és una altra virtut, també, ja que parlem de virtuts, no?
3: Ara, això del cafè, jo em sembla que, per mi, la mare dels ous de tot plegat és lo molinet, eh? I sobretot la neteja, allò que he dit tu abans.
2: Exacte. Exacte, quan és que és com cuinar.
1: I com ho saps, tu, això?
3: Bueno, perquè tinc contactes al món del cafè.
1: No, no, digues.
2: Com cuinar, quan anem a un restaurant o un bar i està fet una mer, no, allà no volem menjar. Pues el mateix amb la màquina de cafè, amb el molinet. Allà s'ha de demanar que es netegi bé, si és el nostre bar.
9: Té tota la raó. Jo només et diria un altre bon consell, que sempre és millor el cafè que té un torrat natural, que no el torrefacte. Val? Sí. Perquè el torrefacte té un punt de torrat molt intens i jo crec que és molt menys saludable que el torrat natural.
4: Precisament, en Nomad Cafè, torreu vosaltres el cafè,
2: sí,
4: no?
2: Sí, això del torrefacte, per sort, en aquesta ciutat ja costa molt trobar torrefacte, perquè és insalubre. És glucosa carbonitzada. Això és el que és sucre, glucosa, depèn de la fàbrica, carbonitzada. Sí, sí. Nosaltres, si sí, som torradors, torrem aquí al Poble Nou, també. Fa 11-12 anys que torrem aquí al Poble Nou. També tenim local aquí al Poble Nou. I així ho controlem tot.
3: Molt bé, molt bé.
1: Sí, escolta, moltes gràcies, Magda Carles. Un petó gran.
9: Vinga, a l'oceà.
1: Fins molt aviat, merci.
3: Adéu,
1: Magda. Adéu. 3 minuts per 3:15. Jordi Vila.
4: Què hem de fer?
1: Prendre la casa plena de lloguedes.
4: No, que parlant amb el Jordi Mestre, té una veritable història d'emprenedoria brutal. El 2011 te'n vas anar a Londres amb un carret venent doncs, de forma ambulant i ara tens una empresa amb més de 60 persones, 3 locals com a mínim, exportes. Escolta, fantàstic, no? Què va ser el més dur dels inicis allà a Londres amb el teu carret? Com va ser allò?
2: Servir cafè al carrer de Londres, doncs el fred és algo que és duríssim.
4: Ja.
2: I tindre els peus congelats tot el dia.
4: Perquè allà a Londres vas descobrir que el cafè el beuen i el viuen d'una altra manera, molt diferent aquí. Quina és la diferència? I com se't va despertar allí aquesta llum de dir va, faig Nomad Cafè?
2: La diferència és que no tenen una cultura... no tenen una cultura cafetera amb gaire tradició. Què passa? Que les noves tendències de cafè han entrat i han entrat amb el camí per fer, pràcticament. Aquí, països com Espanya, el sud d'Europa, Itàlia, evidentment, quanta més cultura, quanta més tradició hi hagi del cafè, de prendre cafè, més costa aquesta nova manera de fer cafè.
1: Bé, de seguida la Marta Tips, en directe aquí al matí de Ràdio 4. Estàs content, Pau, o no?
3: Ah, jo prou.
1: Sí, va. I una altra cançó del Pau de Pons, també.
4: I farem un cafè després, tots plegats?
1: Sí, però
4: cafè,
1: ara no? El tema cafè ja estaria. Ara m'has d'explicar què s'hi menja a casa vostra, també. Sí,
4: perquè també s'hi pot fer un tall.

0: Ruïnes. Ja sabeu que és un marisc doncs, que ens arriba a l'hivern, però aquesta setmana ja ens està entrant de l'Atlàntic portuguès. A mesura que avanci la temporada, doncs en tindrem de Galícia i d'aquí del Mediterrani, de la Costa Brava. Una cosa, si us agraden i no ho veieu a la vostra parada, feu-li la comanda al peixater, perquè ja n'hi han. Molt bona setmana de calamar i bons preus. Això ho hauríem de notar a peixateria. Origen Atlàntic francès i Atlàntic nord. Un bon moment per comprar i congelar, que aquest cefalòpode doncs, tolera molt bé el congelador i tenim així un fons de nevera. Al mercat també tenim força peix, espasa i de proximitat, fins i tot el tenim d'Arenys de Mar. També moderant preu el llenguado, tan fresc com congelat. I tanquem amb el cargol punxenc, òptim doncs, per entrants divertits i aperitius.
1: Molt bé, el cargol de mar, no?, que diem alguns.
2: Sí, sí.
1: El punxenc, aquest. Sí,
2: ara
1: sí,
2: l'has de sucar amb alguna cosa, perquè sol...
1: Tema fruita...
0: La canyailla, conegut com a canyailla, també.
1: Quina fruita hem de comprar aquest cap de setmana, Elisabet?
0: Oh, quin goig que fa el mercat central de la fruita i l'hortalissa. Amb una pila de colors i d'olors. Les fruites que us aconsellem ja són plenament tardorenques. Prunes, que tanquen la temporada, però maquíssimes.
1: Ja s'acaba la pruna, ja? Ja s'acaba la pruna?
0: Sí, la pruna ja està tancant temporada.
1: Tan bona
0: sí.
1: que és.
0: Sí, sí.
1: La Clàudia,
0: sí, doncs,
1: sobretot
0: aprofita,
1: la Clàudia. Aprofita. No és la més maca, però és la més bona, jo crec.
2: Sí, noi,
0: I tant, que sí, és la reina. És la reina de les prunes.
1: Què més? Ja tenim mangranes, no? O magrana. N'hi ha que ho diuen a mena i n'hi ha que... Tu com ho dius, Pau?
2: Sí, una mangrana.
1: Una?
2: Ara que ho dius, sí, una mangrana.
1: Una mangrana.
2: Sí, sí.
1: No una magrana.
2: No havia pensat, ho dic mangrana.
1: Aquí diuen magrana.
2: Bueno,
3: no. Jo encara tinc les de l'any passat que han quedat allò duríssimes. Les tinc de... Sí, sí, de decoració.
2: De decoració.
3: Són
2: maques, també.
1: Això és bonic, sí, molt.
0: Escolta,
1: una cosa... Espera, la magrana, a mi la varietat que més m'agrada és la mullar d'Elx.
0: Home, és que és la reina. És la reina. Si tu abans parlaves de la Clàudia, dintre de les prunes, doncs la mullar seria doncs, la varietat sí, més extraordinària.
1: Bon gra,
0: sí. I molt bona
1: poca
0: temporada,
1: fusta, poca llenya, Pau, aquesta és bona.
2: Sí, però és un merder pelat tot allò, eh?
1: No! Mira-ho a internet. Hi ha trucs, Eli, per pelar
0: sí.
1: la mangrana, que diem nosaltres.
2: Nota que tens temps.
1: No res, quatre talls i pim-pam, menys d'un minut.
0: Pau, també, sí. la venen ja desgranada.
2: Ja. Ja es peus pijós.
1: Però vols dir que no perd propietats, això? Si ho desgranes hores abans, o no? Pregunto, no ho sé. Això hauríem de preguntar a la Magda Carles.
0: Tampoc ho sé jo m'imagino...
1: Ja ho preguntaré. A mi m'agrada parlar de la mangrana, aquí. Però...
2: És entretingut.
0: Però millor menjar-ne que no menjar-ne,
1: Sí, és bona.
0: Millor menjar-ne que no menjar-ne, perquè, a més, la magrana té moltes propietats saludables.
1: És molt antioxidant. Diu que no et mors mai. No, aquí dalt al nord d'Europa ja fa anys que fan suc de mangrana.
2: Sí.
1: Però posen en valor, per això n'han plantat tantes aquí baix a ells, tants magraners. O mangraners, perquè hi ha molta demanda del nord d'Europa, perquè valoren i tenen molt en compte les bones propietats de la mangrana.
3: Jo sempre l'he menjat en sucre i vidols, sempre.
1: Doncs jo me la menjo tal qual. Escolta'm una cosa.
0: La primera vegada que vaig veure suc de magrana va ser a Turquia, fa molts anys.
1: I què, bo?
2: Sí, cap a aquella terra en fan molta raó.
0: Boníssim, clar.
2: I tot el que és l'Uzbekistan i aquelles repúbliques de per allà s'estila molt. De fet, ara l'Enric Luzán, que volta per allà baix,
1: sí.
2: A l'últim vídeo que vaig veure, al mercat feien suc de mangrana. Mm. Sí, sí, sí.
1: Alguna hortalissa que no sigui la bleda?
0: Doncs, bueno, ja tenim espinacs. I hem de dir que el mercat majorista ve de preu. Una mica més ve de preu que la bleda. En tenim tant de Múrcia com de proximitat, de comarques de Barcelona. La carbassa, hem de seguir parlant de carbassa. Em faré pesada, Xavi, però parlarem tot el mes. Sí. Tot el mes
1: i tot l'hivern en pots parlar. I... Fins a Setmana Santa, que es fan panadons també amb carbassa.
2: Exacte.
0: Això, doncs, de tomàquets, encara tenim molt bon tomàquet, del que diem tomàquet madur, i tenim molt bon moment de cols. Potser no és l'hortalissa que més us agrada, però bon moment de cols.
1: Molt bé.
3: Se m'està fent la boca aigua, Xavi, la veritat.
1: Sí, per la carbassa.
3: No, per tot plegat, és que tinc ganes.
1: No siguis tan fals.
3: No, és que no és morsat, i escoltant totes aquestes propietats de les verdures...
2: Dejuni intermitent.
3: Això sembla.
2: És que t'ho noto, noto més afinador.
3: Amb notes, no?
2: Sí, sí. Eli, bona cara, punyatero.
1: Elisabet Carvajal, que gran que ets. Gràcies, Elisabet. T'esperem amb una panera d'aquelles pels oients.
0: La setmana que ve ens veiem amb la panera.
1: Porta un parell de préssecs pel Pau i per mi.

0: Perfecte, així ho faré.
1: I per mi unes magranes.
0: Ah, i unes magranes, i tant, vindré carregada.
2: Va, sí, m'agrada.
3: Podries portar 4 magranes i faríem aquí l'experiment aquest i ensenyarem i explicarem als oients com ho hem de fer per pelar-la ràpid, diguéssim.
2: Saps per què la trobes bona? Perquè costa tant de pelar-la que al final encara ho trobes més bo.
3: Al final t'agafa gana i tot.
2: Una recompensa.
3: Elisabet, un petó gran. Fins dijous, que vagi bé. 10 minuts i la una. Vinga. Ole.
2: Ole, Cari.
3: Òscar, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
3: Des d'on truques, Òscar?
4: Des de Madrid, Barcelona.
3: Des de Barcelona, nen, que vas amb els mans lliures o què? Perquè et sentim una mica lluny.
4: Sí, correcte.
3: Sí.
4: Si vols, ara em paro i el deixo.
3: Va, doncs fem-ho curt, això, perquè no ens sentim prou bé, Òscar. Què et sembla que és el so del dia? L'endevinarem o no?
4: Una merla.
3: Una què?
4: Una merla.
3: Ah, una merla. És una merla, això, o no?
1: Sí, senyor.
3: Bé, gran, Òscar. Escolta'm, Jordi, a banda d'un cafè o dos, què més li donaràs a l'Òscar? Perquè encara no he sentit que s'hi menja a casa vostra.
5: Bueno, tenim entrepans de pernil, tenim entrepans de formatge, tenim ous, tenim truitetes, tenim iogurt...
3: Diu que ha pujat molt el preu dels ous. No sé si van dir un 70 o 80%, un disbarat, no sé què va dir.
5: Tothom esmorza ous, ara.
2: Està molt de moda.
5: Està també, que no para, això.
2: Sí. Això de l'alimentació també va modes, eh? Perquè ara són tan bons els ous. Fa 4 dies que diuen, colesterol. Un altre dia diran una altra cosa. No, diu que va molt bé, però bé, no.
3: Ah. Doncs escolta'm, Òscar, enhorabona, amb qui aniràs?
4: Moltes gràcies, amb la meva parella.
3: Amb la teva parella, un bon regal, un bon esmorzar, ja veuràs, ja ens ho explicaràs. Moltes gràcies per escoltar el Matí a Ràdio 4, Òscar, que vagi molt bé, això.
4: Molt gran.
3: Tu sí que ets gran, no pengis. Escolta, no pengis, que ara la Sílvia García del Pozo t'explicarà, dirà com ho hem de fer tot això. I ara, de seguida, la Marta Tips, aquí al matí de Ràdio 4. Marta Tips!
6: Bon dia!
2: Puta,
3: com estàs?
6: Estupendament.
3: Guapa, com sempre.
6: Estem, que no sabem si plourà, si no plourà.
3: Sí, sí que plourà, sí.
6: Sí. Això ha dit el Picó, no?
3: Sí. Aquesta tarda pot ploure en alguns casos, eh? No a tot arreu, però va, la possibilitat és àmplia. Moltes comarques del país hi poden haver pluges torrencials. De fet, ara mateix, ara que ho dius, farem una cosa. Informarem en directe el que està passant. Atenció, en aquests moments a la costa del Baix Penedès, Calafell i zones pròximes.
2: Sí.
3: Mira, Pau.
2: A veure, el mapa.
3: Una taca vermella al Baix Penedès que va en direcció al Garraf.
2: Fas farill aquesta taca, eh?
3: I tot això anirà pujant cap aquí, també.
2: Pots comptar que me la trobaré al Maresme aquesta tarda.
3: També hi ha algun patac cap a la Catalunya central, però especialment el punt ara mateix, podríem dir, més crític o més perillós, el tenim a la costa del Baix Penedès, anant cap a la zona del Garraf. Posteriorment, això arribarà al Baix Llobregat i al Barcelonès, potser, també.
2: Fa saó.
3: Marta, tot bé o què?
6: Digue'm. Tot bé, mira, ara us escoltava parlar de les magranes.
3: Sí.
6: I jo el que faig és
2: tu
6: que...
2: Tu també magranes.
3: Sí.
2: També magranes, a mi.
6: Mare meva.
3: Pau, home.
6: No, que deia que jo el que faig és que les poso en un bol d'aigua.
3: Després em renyen a mi, Pau.
6: Clar, bé.
3: I tant.
6: El Pau ja se sap que és imprevisible.
3: Clar que sí. Com ha de
2: temps,
3: ser?
2: Com lo temps.
3: Si no, la vida és molt avorrida, Marta Tips, sí o sí?
6: Exacte.
3: No es pot estar tan amargat. Escolta'm una cosa.
2: Amagranat.
3: Va. Fem una cosa, posem una mica de Pau de Pons. Com ho veus?
6: Vinga.
3: Et ve de gust sentir el Pau o no? Si no, el deixo cantar. Manes tu.
2: Què he de dir,
3: sí? Va.
6: Doncs, endavant.
3: Lo Pau de Pons. A veure
2: aquesta
3: què farem.
2: Aquesta vinguem cap aquí, dic, com que me'n farà fer dos, pensa't en un altre.

0: Molt bé, Pau.
1: Ja et deixo temps per parlar amb la Marta, si vols.
2: Amb la Marta Tips, eh?
1: Això te l'he fet curta.
2: Marta, algun truquet dona abans d'acabar?
3: Sí, mira, que et comentava el tema de la magrana, que el que fas per parar-la és posar-la en un bol d'aigua, és a dir, quan ja tens els 4 o 6 talls fets, en un bol d'aigua, què passa? Que els grans, a mesura que els vas traient, s'enfonsen mentre que la pell sura. Per tant, és una bona manera amb el bol d'aigua. A més, també li pots donar un parell de copets i també surten els grans. Llavors, a mesura que cauen a l'aigua, es van enfonsant i així se't queda tot ben separat.
2: Carai, tu.
1: Sap cada de tot. Dia aprendre's alguna cosa amb aquesta Montse.
2: Sap de tot, la Marta Tips.
1: Eh, noi?
2: Així de fàcil, això.
3: Sí, és molt fàcil. Hi ha vídeos per internet també que podeu veure, eh? Però realment és molt més fàcil del que sembla.
1: Una dona com tu no la compres pelada, eh? Amb
3: no, a veure, jo he de dir que em menjo poc, però quan em menjo sí que no m'importa de pelar-la, perquè tampoc és tan complicat, saps? Vas així amb els dits una mica rascant i ja va caient.
1: Vull ja. Acabat es disfruta més.
2: Jo, quan era petit, em deien que deixava les mans negres, això de pelar la mangrana, però no m'ha passat mai.
1: Ja els hi tens, tu.
3: No, a mi tampoc.
2: A tu?
1: Bueno, més que negres com a lilós, és, no?
2: Què dius ara, bèstia?
1: De color vermell.
2: Ah, això sí.
1: Més vermell a la mangrana.
2: Ah, sí, no pensava que deies la mà. Com hipocondríac, segons el que em diguis.
1: Ara, home, no.
2: M'agafarà calor. Escolta, a tu et consta si han brotat les mans, això de la mangrana, o no?
3: A mi la veritat és que no. També t'he de dir que no n'acostumo a menjar moltíssima, però quan ho faig tampoc no és una cosa...
1: No, si no te la rentes,
3: una mica, perquè una mica sí, però més vermellós que una altra cosa.
2: Ja. Com estàs, Marta? Veu què?
3: Sí. Doncs molt bé, molt bé. Mira, ara, si vols, com que parlàveu també del cafè... Jo, si voleu, us recordo el meu truc. A mi el que millor funciona per quan hi ha una taca de cafè és barrejar rentavaixelles amb vinagre blanc de neteja, a parts iguals. Llavors això ho posem a sobre de la taca uns 10-15 minuts i després freguem. Llavors el rentavaixelles s'endú tot el que és la part més greixosa de si és un cafè amb llet o li hem posat sucre, etc. I el vinagre blanc doncs ajuda a desincrustar, a treure el color marronós, etc. I amb això marxa bastant fàcil.
1: Vols dir que no fa servir per tot, això del vinagre blanc? T'ho he sentit dir moltes vegades. Em sembla que li fots a tot arreu.
3: Sí, perquè el vinagre és que serveix per moltíssimes coses, però clar, has de saber amb què combinar-ho i com combinar-lo, perquè normalment jo el combino amb bicarbonat per desincrustar, però per exemple en el cas del cafè doncs és el rentavaixelles és més útil, llavors és saber... la combinació exacta que necessites.
1: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé. Què fas aquest cap de setmana, Marta? A tu t'ho
3: doncs
2: diré.
3: Mira, aquest cap de setmana estic també una mica pendent del temps, a veure què hi ha funció d'això.
2: Ja ho ha dit el Pico. Atenció al que pugui passar. Diu, ara és impossible precisar-ho, això. Però a la Guai, per exemple, a la costa i al prelitoral aquest cap de setmana, que aquests dies, per sort, no només plourà a la costa i al prelitoral, sinó també cap a l'interior, que està més sec que un ascle, que diuen allà.
1: Anirà bé, home, ara s'ha de sembrar.
2: I tant. Escolta'm...
3: improvisarem.
2: Perfecte. Al final, què anem? A Vic, a Lleida, a Reus o a Olot?
3: A veure el Pau de Pons?
2: Sí, clar.
3: Doncs haurem de mirar agendes i concretar i a veure quin dia coincidim i anem tots plegats.
1: Però vint de tot arreu, farem un autocaret que anirà seguint la gira.
2: El matí, campanya, el matí de Ràdio 4.
1: Com a les campanyes electorals, que hi ha els periodistes que segueixen en cada partit. Però és mateix.
3: Això, però, i tant. Però doncs ja ho estàs muntant.
2: Ja has comprat l'entrada o no?
3: Jo encara no, la veritat que encara no, però perquè hem de decidir el dia.
1: Ja et convidaré, no pateixos.
2: Et quedaràs sense,
3: No.
2: A Vic, que és el 7, vas dir?
1: El 7 de novembre, el primer és a Vic, sí.
2: A Lleida, el 14.
1: A Lleida, el 14, acabat a Reus, el 28, i el 12 de desembre, a Olot.
2: I això es pot entrar allà al teu Instagram?
1: Al meu Instagram hi ha un enllaç a dalt, entres i endavant.
2: Molt bé, doncs ja ho decidirem, ja ho concretarem, això, Marta Tips.
3: Així ho farem, així ho farem.
2: Un petó molt gran, que vagi molt bé, això.
3: Igualment, ens veiem dilluns.
2: Fins dilluns.
1: Adéu.
2: Bon cap de setmana.
3: Adéu, adéu.
2: Jordi Mestre, moltíssimes gràcies. Vindrem un dia a fer un cafè d'aquests, tu.
1: Això
2: s'ha de provar, això, eh?
1: Home, i tant,
4: i tant. Veniu a obrir.
1: La canya dulce, la dulce canya, la dulce canya i el buen cafè. La cançó que diu això.
2: Molt bé. Pau de Pons.
1: Què hem de fer? Bueno, ja està, no? Goita, si feu el d'un minut. Goita, adéu.
2: Ara de seguit tocarà la una i sentirem les notícies.
5: Ja ho tenim, això.
2: I després la Mariola Dinarès.
5: Jo aniré a fer un cafè, em sembla, ara, quan acabem.
1: Jo vaig a dinar, avui amb el fa matieta que va baixat i dinaré gratis. De franc.
2: No, dinaràs de franc i bé. I bé. I bé. Carai, nen. Quina sort, tio. Quin luxe. Escolta'm, oients, fins demà a les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, això. Bon dia a tothom. Adéu.

0: És la 1.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Protecció Civil envia missatges des d'alert avisant de temps violent a les properes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva a vermella l'alerta per la previsió de pluges intenses en les pròximes hores. Avisa que poden arribar a acumular-se 90 litres per metre quadrat en 3 hores i arribar als 200 litres en tot l'episodi. El primer missatge s'ha enviat aquest migdia. Imma Soler, sotsdirectora.
2: L'alerta que farem ara en els mòbils en la zona que comentem, de Garraf, al Penedès, Baix Penedès, al Camp, Tarragonès i Baix Camp, el que els direm és que hi ha una alerta de protecció civil, que farem, que tenim aquesta previsió de pluges localment intenses avui a la tarda al litoral i prelitoral de Tarragona i Penedès, extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure, no us acosteu a zones inundables i en cas d'emergència truqueu al 112.
0: De cara a la nit s'enviarà un segon avís a la zona de Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, on és previst que les precipitacions descarreguin fins a la matinada. Per tot plegat, des de Protecció Civil, avisen de possibles inundacions i demanen extremar la precaució en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. A Catalunya, 38.000 persones en situació de dependència esperen la resolució del PIA, que els ha de garantir el servei d'atenció que els correspon. Des d'ACRA, la patronal de la residència reclamen que s'incrementi la inversió per la creació de noves places, però també per l'atenció domiciliària, que ha disminuït un 20% des del 2023. Marc Esparza.
3: Aquest descens de la inversió domiciliària fa que la xifra de 38.000 persones esperant el PIA a Catalunya sigui el triple de les que hi ha a Andalusia, on són 13.000, on han apostat per aquesta fórmula d'atenció. Cinta Pascual, presidenta d'ACRA.
4: Lo que no podem apoyar en cap moment, ACRA, és que baixin l'atenció domiciliària un 20%. Això no ho apoyarem mai. Realment, quantes vegades hem portat al departament de dir sou conscients que esteu baixant l'aportació del SAT a un 20%? Això no ho podem recolzar. El que hem de recolzar és que hi haguen inversions en dependència.
3: Alhora consideren que la inversió en dependència hauria d'arribar al 2% del producte interior brut, lluny del 0,68 que Catalunya va invertir l'any passat.
0: Gràcies, precisament, més de mig miler de persones celebren a la plaça Sant Jaume de Barcelona el Dia Internacional de la Gent Gran. Amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida», reivindiquen el paper actiu de la gent gran a la societat i les institucions. Anem en directe al centre de Barcelona, Toni Conde.
5: El mig miler de persones concentrades a Sant Jaume reclamen, amb samarretes blanques reivindicatives, drets per a la gent gran i un envelliment amb dignitat. Critiquen l'edatisme i exigeixen un sistema de salut i pensions dignes, autonomia i dret a decidir. Més quan la gent gran és una part molt rellevant de la societat catalana. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya.
6: Cada vegada, o dir, les persones grans són més, com dèiem, el 20% de la societat són persones grans i nosaltres tenim encara molt a fer, molt a dir, molt a donar, molt a portar i volem fer veure això, que nosaltres no som unes persones passives, que no tenim res al compte, sinó que som aquí.
5: Durant l'acte a la plaça Sant Jaume, la Mercè Mas, una dona de 94 anys que és treballadora social i experta en envelliment, ha llegit el manifest al qual s'han adherit 300 persones i entitats.
0: El president de Ceuta insisteix que va intentar contactar amb el govern espanyol una desena de vegades abans de l'entrada massiva de migrants fa 2 mesos i nega haver mentit, com assegura Moncloa. Escoltem Juan Jesús Vives.
7: Y yendo un poco al meollo de su pregunta, miren, nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30.
0: El govern espanyol avui ha aportat el seu llistat de comunicacions per desmentir Juan Jesús Vives. Segons la versió de Moncloa, entre el 27 i el 30 de juliol, dia de l'entrada massiva, hi va haver 9 comunicacions entre gabinets, totes ateses, i va ser el mateix dia 30 quan Vives sol·licita parlar amb el president del govern i aquesta conversa es produeix. Sobre les 8 trucades perdudes de les quals parla el president de Ceuta, diuen des de Moncloa que no els consten. I encara un apunt, la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones, entre ells 2 menors d'edat, per l'agressió a un jove d'origen magribí el passat mes de setembre a Tavernes de la Valldigna, a València. L'agressió que va tenir lloc durant les festes del municipi van gravar-la i difondre a les xarxes socials i l'investiguen com a delicte d'odi. A les imatges es veu com diferents persones colpegen la víctima mentre està estesa al terra, li trenquen una ampolla al cap i quan s'aixeca i intenta fugir el persegueixen i tornen a atacar-lo. Posteriorment, Posteriorment, l'associació Tavernes Antifeixista va denunciar una segona agressió racista a un jove senegalès la mateixa nit, si bé, segons la Guàrdia Civil, no té res a veure amb la primera. Els tres detinguts, majors d'edat, passaran avui a disposició judicial. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, com anem? Que sapigueu que avui és la gran trobada de la gent que en sap de cafè a Catalunya aquí a Ràdio 4. Surt la gent del Nòmad i avui en tenim una altra que en sap moltíssim. Avui és el Dia Internacional del Cafè, el consumim moltíssim, però en sabem molt poc. Avui tant la Natàlia Sánchez com jo, preparant aquest tema, ens n'hem adonat que no sabem res del cafè. Hi ha moltes opcions de tipus de cafè i tipus d'elaboracions, també hi ha molts gustos, i què me'ns dius de les combinacions? No acabaríem mai. Avui parlarem de cafè, a aquesta hora de ràdio, aquí a La Tàctica, en un consultori útil de servei públic. No sé si els dines són molt de cafès. Va, ens infiltrem a casa seva.
2: Els dines.
3: Jordi, per l'amor de Déu, que estàs tancant la cafetera com si fos la porta d'un submarí.
4: És que si no la tanco fort, perd pressió. I el cafè surt aigualit. A més, el ritual té la seva gràcia. Moldre, xafar, roscar, esperar el xiulet... Això és art.
3: Això no és art, Jordi. És l'edat mitjana. Mentrestant, jo només vull un cafè. Premo un botó, la càpsula fa clic-clic, 10 segons i ja ho tinc.
4: Sí, Marta, viu i carregat de plàstic. A part que el cafè de càpsula no fa aroma de matí, fa aroma de negoci corporatiu. La cafetera italiana fa olor de llar, de diumenge.
3: La teva cafetera italiana triga 12 minuts i deixa un pòsit al fons que sap la sorra de la platja.
4: Perquè no en saps de beure, Marta. El cafè vol calma.
3: Jo no vull calma a les 7 del matí. Vull cafeïna amb ell.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater i la Maria, la Marta Inglés, vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. A veure, cafetera italiana o càpsules és, diríem, el gran dilema que ja està, diríem, molt trillat. Cappuccino, cafè amb llet, infusionat o d'especialitat, a tu com t'agrada? I macchiato, la llet, si de cas, la deixem per un altre dia.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.

0: espresso macchiato.
1: Avui fem la tàctica amb en Salvador Sanz, que és torrador de cafè i propietari de Cafès El Magnífico. Què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, gràcies
1: ja
2: per convidar-me.
1: Ja fèieu un precafè de la tàctica amb els de Nomad. Dius,
2: sí.
1: Aquí és que som quatre i ens coneixem tots, no?
2: Exacte, sí, sí. En fi... En el fons, els professionals es reconeixen entre ells, no?, sempre.
1: Ah, clar, els teus pares ja eren torradors de cafè?
2: Els meus pares eren torradors de cafè i fa... Mira, l'any que ve farà 65 anys que van fundar la marca Cafès El Magnífico. Abans havíem torrat cafè al meu avi, però com a marca comercial, o sigui, com un nom... El meu avi torrava cafè a la seva botiga de comestibles, era un colmado. Però els meus pares van deixar tot l'altre i es van convertir en torradors de cafè l'any 62.
1: Clar, podem dir que la vostra família sou els pioners, diríem, del cafè a casa nostra?
2: Els pioners del cafè, no, perquè el cafè s'ha
1: begut... Del cafè d'especialitat.
2: Del que avui es diu el cafè d'especialitat, que
1: ui,
2: jo li dic
1: tema,
2: el cafè més bo. Però és que això del cafè d'especialitat a mi és una cosa que cada vegada m'agrada menys. No existeix el vi d'especialitat, no existeix l'oli d'especialitat.
1: Per què es diu especialitat? Però què vol dir? Quan diem cafè d'especialitat, què vol dir?
2: Bueno, això és una terminologia que va sorgir perquè una senyora que es deia Knudsen, que era una importadora de cafè verd als Estats Units, va treure aquest nom als anys 80-90 i ha quedat així per designar el cafè bo, més bo i extremadament bo dintre del mercat. I per això es van inventar pocs anys després, un torrador de cafè, el que admiro molt i encara és viu, que és George Howell, va inventar la fulla de cata amb puntuacions, i a partir d'aquí es va començar a dir que els cafès que tenien puntuacions, que els experts puntuaven per sobre de 80, eren cafès d'especialitat i no eren cafès comercials. Bueno, això són coses que s'han de matitzar molt i s'ha de parlar molt, i a mi personalment cada cop o ja ho hem descartat totalment de casa nostra, lo de cafè d'especialitat no m'agrada, i a més és un terme que desafortunadament s'està utilitzant per massa gent que potser no compleix els estàndards.
1: Clar, ara pensant en la Unió Europea, o sigui, s'hi ha posat la Unió Europea, perquè, clar, l'etiquetatge de l'alimentació, no. Moltes vegades a nivell de màrqueting, tu no pots dir segons què, light o el que sigui, perquè hi ha unes estipulacions, una normativa europea. Potser el cafè, si dius cafè d'especialitat, hauria de ser una cosa,
2: té
1: no?
2: Té normatives sanitàries. Té normatives sanitàries, per suposat, i passa, quan arriba dels països d'origen, passa tots els controls fitosanitaris que la Unió Europea demana. Una altra cosa és que jo pugui dir que el cafè, aquest lot concret de cafè de Colòmbia, de la finca no sé què, de la regió de Huehuetenango, que no sé què, ai, de Huehuetenango, perdó, que això és Guatemala, de la regió del Huila... I jo dic que això són 87 punts. Bueno, al final el gust és una cosa subjectiva. No?
1: Ui, aquí... És un gran tema, això del cafè.
2: És un temazo. Jo penso que avui en dia que això del boom del cafè d'especialitat està tan estès, no solament aquí a Catalunya, per tota Europa, per tot el món, de fet, per tot el món. Jo crec que el que té un... té una certa dificultat, potser, no sé si la paraula és dificultat, però que té un gran repte és el consumidor, perquè té que veure qui és el seu proveïdor de cafè que sigui realment confiable. Sí.
1: Vols que et digui una cosa? Dic que hem triat un dels millors, perquè jo la pregunta que volia fer era, quan dius cafè d'especialitat, què et refereixes? Al gra? A l'elaboració, bueno, a la conseqüència.
2: És que, clar, això és un procés. És un procés en el que hi ha implicada moltíssima gent. Jo puc comprar... El cafè d'especialitat no és tot el cafè que surt d'una finca. Pot ser una part només. Pot ser uns lots que recullen i es processen uns dies concrets dintre dels 3 mesos que dura la collita.
1: És
2: no
1: a dir, que pot ser barreja de diverses collites o de diversos llocs.
2: No, és que no és tot el cafè d'una finca.
1: Això.
2: Una finca no treu un 100% de cafè d'especialitat, com no treu una finca no treu 100% de patates perfectes, no? O 100% de pomes perfectes.
1: Clar.
2: El cafè és igual. No és, perquè el cafè que va bé més la llavor torrada d'un fruit. M'he perdido.
1: No, això, clar que diu, descafè d'especialitat, tu dius... Et diuen cafè d'especialitat quan estan dient que és un cafè de gust bo.
2: El que deia, exacte, és que aquí hi ha, des de la finca, el que volia dir és que jo puc comprar aquest lot tan específic d'una finca, un cafè molt bo, que el productor l'ha collit, processat, etc, meravellós, que té un gust perfecte, i jo estic disposat a pagar molt més diners que el seu cafè normal per aquests 70 quilos o 200 quilos, el que sigui. Però si el torno malament, ja no és cafè d'especialitat. Si jo el cremo, ja no és cafè d'especialitat. Si jo el torno perfecte, però el senyor del bar el fa malament, ja no és cafè d'especialitat.
1: Estic entenent que és. Perdona, és el que tu dius. Ara entenc per què tu dius. Cafè d'especialitat per mi és cafè bo.
2: Cafè que el consumidor, quan el veu, el reconeix i l'aprecia com un cafè fora del que és corrent.
1: D'acord. No,
2: perquè està ben... Era un varietal d'aràbica molt bo. Saps que aràbica té més de 600 varietals que el caficultor pot escollir per conrear a la seva finca. Inclús alguns, moltíssimes finques, no n'hi ha un, n'hi ha diversos, que l'ha recollit en el seu punt òptim de maduració, que ha fet el tractament de separar aquests dos granets que hi ha dintre una cirera del resto de la fruita i ho ha fet perfecte, que l'ha secat perfecte, que està amb la... que té un perfil de tassa, perquè he escollit un varietal d'aquests que tenen perfils de tassa extraordinaris, ha fet tot això perfecte, ha arribat a destí, o sigui, on jo el torraré encara relativament fresc, saps? Perquè la collita del cafè és només durant 3 mesos l'any, jo l'he torrat molt bé, no m'ha durat gaire el meu magatzem, l'he torrat i l'he fet arribar en el consumidor en un temps apropiat, no porta 3 o 4 o 5 mesos torrat, i després... s'ha de moldre, s'ha d'utilitzar aigua bona, s'ha d'utilitzar la cafetera que tu et dongui el tipus de tassa que tu t'agrada, perquè si tu t'agrada el cafè llarg, pues què haces con una cafetera espresso? I si t'agrada el cafè concentrat i fort, què haces con una melita? Saps? I tot això, al final, dona com a resultat una tassa de cafè dolenta, bona, extraordinària, meravellosa, o que tu et conforta i t'agrada. Això és cafè d'especialitat i l'altre no.
1: Segons tu, que clar, tens el llistó altíssim perquè en saps moltíssim, on es fa el millor
2: cafè? Saps què?
1: On es fa el millor cafè?
2: Ui, n'hi ha tants de productors bons. Avui, potser, la caficultura més innovadora a nivell de innovació d'agronòmica, de biologia, de ciència darrere del gra i de tot el conreu del cafè i el i tal, potser avui està, no, potser no, segur, està, per mi, a Panamà, primer, i alguns molt bons caficultors colombians. I després hi ha més petits llocs on jo et podria dir aquest caficultor a El Salvador, aquesta gent del Perú, aquesta gent a Honduras, saps? Així, però com a caficultura genèrica, jo crec que Panamà està en un nivell tan alt que és algo realment impressionant. Jo vaig estar-hi el mes de febrer, a final de febrer, amb el meu fill, i és realment impressionant veure com treballen els caficultors. Amb aquest nivell de precisió que treballen, és algo fascinant. Llavors tu dius, quan jo el rebi, tinc que donar la talla, saps?
1: Mira, hem parlat una mica de l'origen, diríem, de la collita del cafè. Si haguéssim de fer un paral·lelisme del que està passant amb el cafè, amb la música, potser seria una mica això que t'hem preparat. N'hi ha de molts tipus, de molts llocs, moltes elaboracions i molts dubtes. Servei públic sobre el cafè avui.

0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830. Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. Staring at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. Avui fent consultori sobre el cafè en el Dia Internacional del Cafè amb el Salvador Sanz, que és el torrador de cafè i propietari de Cafès El Magnífico, quan ha sonat el Guerra dient, clar, aquesta la cançó que sempre em posen quan vaig a la ràdio.
1: Sempre, sí.
0: I ara t'ha sorprès que et posés aquesta
1: altra.
0: No,
1: perquè has posat l'Espresso Macchiato abans, aquesta italiana d'Espresso Macchiato, i he pensat per mi, mira!
0: No, ha posat la
1: mira, aquesta. Les coses canvien. L'evolució natural de la vida.
0: No, però és que una cosa, amb la música... És que, clar, jo he visualitzat, hem de parlar de cafè. El macchiato, val, vam parlar d'això i tal, cafè italià, que hi ha gent que li agrada el cafè italià, que és molt, molt, molt curt, no? Que el demanen, que dius, és només un re, un centímetre
1: un
0: de cafè.
1: És un didal, no? Sí.
0: Però aquest, per un cafè d'aquest tipus, o sigui, s'ha de demanar, no sé, aquest sí que ha de ser una especialitat, no? Si no en veus tan poc, o què?
1: Bueno, no creguis, eh? Jo, l'espresso aquest tan ristretto, hi ha molts llocs que el fan amb cafè bastant vulgar, diguéssim. Però fer un espresso ristretto ben fet és molt difícil. És més difícil del que sembla, i el barista té que ser molt bo i té que ajustar molt la dosi de cafè que anirà amb la dosi d'aigua. Si no, és tan potent, tan amargant, perquè és una extracció tan curta, que pot ser realment embafant, o sigui, i molt fort, i pot saturar-te les papiles. Vull dir, ha de ser un barista molt bo per fer això.
0: La gent que demana aquest ristretto és gent que li agrada molt el cafè, suposo?
1: Sí, però jo bec cafè de la... Em perdó, eh? Jo sóc gran fan de la cafè. Jo al dematí, quan m'aixigo a casa, la meva dona prepara un cafè de melita i em faig un tassó ben gran de cafè, i a mi m'entusiasma, i no per això sóc menys...
0: Cafè de melita em recorda molt els meus orígens, no, diríem, bueno, quan era jo.
1: A mi el cafè filtrat m'agrada molt, sí. Moltíssim, moltíssim.
0: I
1: sí.
0: Hi ha alguna tècnica per fer-lo bé? Perquè sempre, bueno, sembla com que ha quedat molt igualit, no?
1: No, has de moldre'l correctament, o sigui, no per l'orolei, no per l'espresso, una cosa entremig, i si podeu tots, perquè hi ha ratlletes, posar la mateixa... Quan, si el feu cada dia... fer sempre la mateixa... el mateix... em surt ràtio, ho sento. La mateixa quantitat de cafè i la mateixa quantitat d'aigua cada dia. No cal que ho peseu, però sempre en la mateixa ratlleta d'aigua i més o menys sempre posar els mateixos grams de cafè. Tenir un ràtio, perdona, no em surt...
0: Bueno, no, sí, no sé, ja tenir com el de sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, poses 10 grams de cafè per 150 d'aigua o 160 d'aigua, ben molgut, aigua bona... que li vagi bé el cafè, i tindràs un cafè meravellós.
0: Aigua
1: i un tassó
0: bona,
1: gran, quan... que un altre matí, quan s'aixeca, el que té és set, no?
0: Pues, quan dius aigua bona, vols dir aigua embotellada, per exemple? Hi ha de ser una aigua concreta, i no ho sé.
1: Bueno, hi ha aigües... El cafè, per exemple, els cafès... Li va bé que tingui una mica de magnesi. Les aigües dures no li van, hi ha aigües que són molt que tenen molt pes, no li van, les aigües també hiperlleugeres tampoc, perquè llavors no es tracten bé, com que no tenen minerals per arrastrar el que hi ha dintre d'aquella polsim de cafè, no arrastren tot el que tenen que arrastrar, però si trobeu, no sé, és igual, poseu la font vella i estareu la mar de bé.
0: Doncs això, hem passat de la típica cançó que et posen a la ràdio a una, diríem, més trendy, més així, que clar, t'imagines com una cafeteria, és que tu ara vas a les xarxes i poses música per prendre un cafè i totes són així mones, així com...
1: Ai,
0: molt...
1: sí, no ho sé.
0: Totes són així.
1: No ho sé.
0: Fas mala cara.
1: No, és que justament estic llegint un llibre sobre el bienestar i que precisament el critica una mica... Bueno, és igual.
0: No, critica.
1: El cafè, gràcies a Déu, ens acompanya en tot tipus de moments. No cal que sigui en un moment zen. O sigui, jo també, ja saps que també tinc una empresa de te, no sé si ho saps, però tinc Sants i Sants, que és una marca
0: mira,
1: de te.
0: Ah, mira, la conec, sí.
1: Vale,
0: clar,
1: pues, aquesta Sants, és també de la família. I també sembla que tot hagi de ser molt, saps? Molt, no, vull dir... una cosa quotidiana que t'acompanya. Pots estar sol mentre el veus, pots estar amb els amics, pots estar content, pots estar trist, no passa res, t'acompanyarà igual.
0: Estàs en un sector molt contaminat per les tendències, perquè té matxa,
2: Sí, saps? Vull dir que tots aquests grans, no? De cada cop ens han envaït, no? Com unes coses que no, no sé si també a vegades tens ganes de dir anem a fer el cafè de sempre d'abans i amb ja, les però, bases, no?
1: Vale, però, gran pregunta. Què és el cafè de sempre?
2: Ah, sí, clar.
1: Perquè aquesta és una pregunta que m'agradaria que algú em respongués. Què és el cafè de sempre? Perquè el cafè, des que va arribar a Europa a finals del segle XVII, però ja es va començar a popularitzar el segle XVIII amb els cafès aquests de Londres i, saps, els, on la gent anava a escoltar a la gent parlar per les nits i pagava un penic per escoltar, i li donaven un cafè i podia escoltar. Hi havia cafeteries especials amb geografia, altres amb química, altres amb matemàtiques, altres amb què fos, i la gent anava a escoltar. El cafè s'ha preparat de diversíssimes maneres des de llavors fins ara. Mhm. A lo millor llavors venia ja torrat inclús d'Etiòpia, ai, de, perdó, del Iemen, perquè no el deixaven sortir d'allà perquè volien mantenir el uh-huh. La propietat, diguéssim, del monopoli del cafè. I el cafè ha anat mutant. Els nostres avis no bevien el cafè com nosaltres, ni amb l'Arolei, ni amb la Melita... Bueno, parlo dels meus avis, clar, que jo tinc 60 i alguna cosa. Sí. No, el bar de sempre també ha mutat. El meu avi segurament anava a una bodega, no? Què és un bar de sempre? Això és una pregunta que s'hauria de resoldre.
2: Ui, ara per servir un cafè n'has de ser, poden demanar coses molt diferents, eh? O sigui...
1: No, però, ostres, és que la complexitat és part de la gràcia de la vida, no? O de les coses. L'altre dia vaig entrar al meu barri, jo treballo de tota la vida al Born, els meus avis ja hi vivien i treballaven, els meus pares també, nosaltres també... I l'altre dia vaig entrar en una botiga que venen productes a granel, que és Casa Perris, vull dir... Uh-huh. Tenen... Em sembla que tenien 12 tipus d'arrossos, de gra d'arròs diferent. Uh-huh. És que tot té complexitat. És que és xulo que hi hagi complexitat.
2: Sí, està molt bé, sí, sí, realment, sí.
1: I tu pots escollir el que vols escollir.
2: Segons quin plat fas, doncs tires un tipus d'arròs.
1: Perfecte, i segons quin cafè vulguis fer, com el vulguis fer, com t'agradi a tu... Pues pots escollir cafès diferents.
2: Abans apuntaves Londres, i Londres sí que és veritat que el tòpic diu Londres té, però a tota aquesta febre pel cafè, des de fa anys a Londres, o sigui, van ser com bastant avançats en passar-se, no, del té al cafè en un moment, i fa anys que realment
1: hi ha moltíssima
2: cosa de cafè,
1: molta,
2: no?
1: Molta, molta, sí. Hi ha molts torradors molt reconeguts entre els professionals del cafè, hi ha torradors molt reconeguts a Londres, o a Anglaterra en general, i sí, però és que, ja dic, el cafè bàsicament, sí, va entrar per Venècia, sí, però els anglesos el van adoptar molt de pressa, i ja et dic, això d'aquests cafès a principis del segle XVIII, i inclús crec que hi ha un carrer que es diu, que recorda aquesta cosa del panic, i bueno, hi ha diversos llibres que ens diuen que la il·lustració, l'enlightenment anglès i la revolució industrial potser s'haver retrasat una mica, però gràcies a aquestes begudes amb cafeïna i que la gent deixés d'esmorzar, dinar i sopar amb alcohol i comencés a canviar-ho per begudes sense alcohol, com la cafeïna, i que, a més, necessiten que l'aigua per fer-les es bulli i van fer que moltes menys enfermetats, perquè crec que el Tàmesis no era precisament un riu on et podies banyar, va fer que la mortalitat també baixés, i això va col·laborar amb fer un salt molt important, tant en ciències com en filosofia, com en els arts, com en la indústria.
2: Fa alguns anys, a un mercat de Londres, el que vaig veure per primera vegada és el cafè infusionat, no? O sigui, que era com una mena de... No, hi havia tot de tasses, i era com unes xarxes, i llavors feien com una infusió. Això també, no? O sigui, el cafè infusionat també és una de les coses que s'ha portat molt últimament, que és la Melita, al fons, no?
1: Exacte, és una altra manera de... Simplement, el cafè es pot extractar amb pressió, amb l'espresso, el cafè es pot submergir, com amb la cafetera aquella francesa...
2: La francesa que prems i...
1: Sí, que és un pistó, això és amb immersió, o el cafè es pot filtrar. I el mateix cafè fet amb les diferents cafeteres, doncs, tens perfils de gust diferents que potencien unes coses o potencien unes altres. A mi sí, el cafè de filtre m'agrada molt, ja ho he dit.
2: No, molt bé, és que m'ha sorprès moltíssim, que la persona que en sap més de cafès li agradi el cafè de filtre, o sigui, això m'ha sorprès. El Joan diu, com recomanes fer un bon cafè amb una cafetera italiana perquè et surti bé?
1: Val. Tens bon cafè? Ja parteixo de la base que tens bon cafè, l'aigua correcta i que l'has mogut apropiat per la cafetera.
2: Una cosa, s'ha de comprar molt o millor molt de la casa?
1: Home, si veus cafè regularment a les botigues, a les botigues de cafè especialitzades, però també al supermercat, el paquet més petit és un paquet de quart. Això, bàsicament, són unes 30 tasses de cafè.
2: I què recomanes per fer un bon cafè? Mescla o què recomanes? Quin tipus de cafè hem de comprar? Així més d'estar per casa, eh?
1: Si ets una persona que li agrada el cafè, però simplement t'agrada el cafè, pues una barreja o un cafè, diguéssim, regional d'un país que ho facin bé, un cafè regional...
2: Està bé.
1: D'una cooperativa que facin volum, et pot anar molt bé, sempre que estigui ben torrat i estigui bo. Perfecte. I si ja ets més, t'agrada més, vols ficar-te més en el món del cafè perquè t'agrada més i tal, doncs, llavors, el millor és anar als cafès que puguis anar amb la traçabilitat fins a la finca i saber quin varietal de cafè és i tal. A mi això, lògicament, és com una mica com el vi i... o com altres productes, no? O com l'oli, que saps que és un picual i és de Jaén i no sé què, bueno, doncs amb el cafè això també pots arribar.
2: Aleshores, si tenim aquesta base o aquests productes que hem triat, llavors ara què fem amb la cafetera italiana?
1: Vale.
2: Com ho fem?
1: Si pots posar l'aigua precalentada, millor.
2: Ah, escalfar-la abans.
1: Si la pots escalfar abans, millor, perquè així la flama no la posis molt forta, perquè el material tampoc agafi una temperatura molt gran. O sigui, amb la melita, amb l'aurolei, del que es tracta, bàsicament, és de no cremar el cafè. Per una temperatura excessiva de l'aigua ni del material. La tapeta oberta...
2: Ah, vale? Mentre estàs escalfant, tapa oberta.
1: Sí, sí, sí. I quan vegis que està acabant... està arribant més o menys al final...
2: Que no bull del tot.
1: Encara. No, sí. Para el foc i deixa que...
2: Que vagi pujant.
1: Sí. I si es queda una mica sense destractar, no passa res. Lo millor ja...
2: Val, o sigui, escalfar-la abans l'aigua i deixar la tapa oberta. Això seria clau perquè sigui millor el cafè.
1: Hi ha gent que diu de posar-la de seguida amb aigua... O sigui, submergir la cafetera amb aigua freda per parar...
2: L'ebullició,
1: etcètera. Bueno, tot, si ho vols complicar, o sigui, vols complicar, si vols fer-ho més...
2: Bé,
1: professional, pots.
2: Val, mira, el Pol fa una pregunta, potser la veig més respost, i és una mica d'aquesta liada que tenim, perquè el Pol ens diu, quina és la millor especialitat de cafè?
1: Quina és la millor... Ostres, no...
2: Saps, la pregunta és estranya.
1: La pregunta no és...
2: Sí. No sé què vol dir amb això.
1: No sé, vols saber bé què em dir? Responc el que...
2: Sí, el que t'intueixes.
1: La millor especialitat... Bueno, ja us he dit que... Al món hi ha uns 80 països que produeixen cafè, tot al redor dels tròpics. Pots trobar bons... On hi ha un ser humà sempre pot passar alguna cosa extraordinari. Per tant, bons caficultors poden haver arreu. El que és més difícil és trobar els terroirs o els territoris on es pugui conrear cafè molt top. I amb el canvi climàtic més. Sí? El cafè més bo és un conreu de muntanya... i depèn de la latitud i tal, l'altitud hauria de ser a partir dels, moltes vegades, del 1.600 fins al 2.200, ja quasi 2.300.
2: Això que has dit del canvi climàtic m'interessa especialment, perquè què vols dir? Està canviant també, està afectant també el cafè, el canvi climàtic, i aleshores què vols dir? Que com més amunt estigui, millor és el cafè que surt?
1: Sí, perquè passa com a quasi totes les plantes, quan la temperatura baixa ralenteix el creixement, fa que la planta doncs, tingui més temps per enviar nutrients als fruits i, lògicament, això es traslladarà a la teva tassa. La distància tèrmica entre el dia i la nit, la sombra, la insolació... tot això, això que forma part del terroir, com és el terra, etc., tot això fa que el teu cafè sigui millor. Lògicament, si penses en una muntanya, et donaràs compte que, com és quasi un triangle, hi ha més espai per conrear a zones baixes que a zones altes. Per tant, la quantitat de cafè, diguéssim, estàndard que hi ha, o normal que hi ha, és infinitament més gran que el cafè de muntanya d'especialitat. Sí.
2: Ui, la Sònia diu, s'ha de posar sucre o no al cafè?
1: Jo diria que si el cafè és molt bo, no se li ha de posar res, el pots beure sol. Jo torno a insistir, em faig un cafè de melita i el cafè era bo, estava ben torrat i estava ben fet, i no necessites posar-hi sucre. Però a les persones que els agrada el cafè amb sucre, Ei, cada un que es begui el cafè com li vingui més de gust.
2: Altre tema conflictiu, la Mònica, l'aigua de l'aixeta?
1: L'aigua de l'aixeta, bueno, la de Barcelona, que és la que jo puc parlar, no, la veritat és que no, perquè fa olor i té gust.
2: Segons el lloc, no? Prova-error, no?
1: No sé, segurament a Oslo, a lo millor tenen una aigua molt bona, i en canvi a Copenhague és molt calcària. A Barcelona, jo, sisplau, us demano que si compreu un cafè o un te, ja que hi som, o un te bo, el feu amb aigua mineral, tampoc sí. És un gasto enorme i gaudireu infinitament més del cafè o del te que beveu.
2: Avui som de cafè, ens agrada el cafè. Avui a la tàctica, Salvador Sanz, torrador de cafè. Avui és el Dia Internacional del Cafè.

0: cafè a nivell, diríem, de diners, de gastar-se diners per un cafè. Últimament sí que és veritat que hem anat al bar i cada vegada ens costa més el cafè, però no sé si té res a veure amb l'elaboració o no. Ha pujat el preu del cafè?
1: Sí, va pujar. I aquest any... Bueno, ha pujat molt en els últims anys. Sabeu que el cafè, els preus del cafè no són una cosa solament que decidim els caficultors i els torradors i tal, sinó que hi ha una bolsa mundial del cafè, que això ens dona més o menys una idea de tal. És veritat que els cafès d'especialitat sí que avui en dia es negocien entre el torrador, l'importador i el caficultor, i estar una mica més fora del mercat, però sempre el mercat ens envia un missatge de per on estem.
0: Ah, d'acord.
1: Ara, el cafè també té un mercat de luxe, si el voleu així.
0: Sí?
1: Sí, clar. Sí. Mira, aquí, us parlava abans de Panamà i us deia que hi ha una caficultura a un nivell altíssim. Allà hi ha cafès que valen molts diners, però que poden ser 15 quilos. Sí, tu pensa que la producció mundial de cafè són 180 milions de sacs de 60 quilos i creix, perquè cada vegada som més humans i va creixent. Potser no amb la mateixa rapidesa que el creixement dels humans, però creix. Però hi ha cafès que, fixa't, d'aquests 180 milions de sacs de 60 quilos, que si multipliques és una barbaritat, doncs hi ha lots que potser són de preu extraordinari, que poden ser de 5, 10, 15, 20 quilos.
0: Llavors és com que és una collita molt específica,
1: és una collita molt especial,
0: petita, no?
1: Un secat, un processament del gra molt especial, potser amb la pròpia pell, amb la pròpia pulpa del gra, amb la pell, potser el secat d'això...
0: Ja has tastat un cafè així?
1: Sí.
0: I què? Què has notat?
1: Bueno, clar, són matisos meravellosos i són matisos que moltes vegades no t'esperes en un cafè. I que realment et sorprenen si t'agrada el cafè, és un plaer de provar aquestes coses. Clar, no és un cafè per cada dia.
0: S'assembla molt a la cultura del vi, no? Potser la cultura del cafè... O...
1: Jo crec que sí.
0: Terreny,
1: un caficultor i un viticultor, bàsicament, tenen les mateixes... les mateixes feines, les mateixes o molt semblantes, i et diré que probablement tenen els mateixos problemes.
0: Aquí en fem, de cafè?
1: A Canàries hi ha gent que està conreant cafè. Crec que aquí... Hi ha una persona aquí a prop de Montserrat que està conreant cafè.
0: Aquí a Catalunya?
1: Sí. Sí, hi ha un senyor que té un cafetal i...
0: Home, un cafetal al peu de la muntanya de Montserrat? Que bo!
1: Però...
0: Ha de costar,
1: la temperatura... Les temperatures no estem al tròpic.
0: Però ara que amb el canvi climàtic està fent més calor que mai, potser, però no és sé, que potser massa... és una...
1: La planta del cafè necessita entre... Per una temperatura mitja... aproximadament entre 16 a 22 graus. Massa calor no li, massa fred no li va, i massa calor tampoc.
0: És curiós. Escolta, després de més de 40 anys de dedicat al cafè i de família i tot, encara hi ha alguna cosa d'aquest món que no sàpigues o que et sorprengui, que diguis, ostres, encara ha de passar coses amb el cafè.
1: I tant.
0: Sí.
1: I tant. Mira, només a nivell... Estan... A les muntanyes d'Etiòpia, on és en Natal el cafè, hi ha molts varietals de cafè que no han estat investigats, que no han estat mai recollits o que no han estat mai separats per saber quin gust té la planta. Tot just estem començant amb això. I estan sortint varietals de cafè que no coneixíem, que donen uns perfils de tassa extraordinaris. Jo quan era jove, el wush-wush no existia. Jo quan era jove, el Chiroso no existia. Hi ha molts varietals que encara no coneixem i que donaran cafès meravellosos en els propers anys. Tu pensa que quan els científics recullen unes plantes, fins que no les investiguen, no les conreen, no van agafant llavors de les... A lo millor passen 40 anys fins que no alliberen aquella planta per ser conreada. I a lo millor... va com a prova a unes petites finques. Fins que no realment això no s'expandeix pel món, passen passen molts, molts anys. Avui... Jo no les veuré, potser. Jo no les veuré. No sé si les provaré, però que estan, els científics estan investigant, primer, pel tema del canvi climàtic, i estan creuant i estan buscant plantes de cafè que siguin més resistents. Inclús estan hibridant diferents espècies de cafè. O sigui, coneixeu l'aràbica i el robusta, però n'hi han 110 més.
0: 110.
1: 110 més. Algunes que no... però altres, com l'estenofília, per exemple, que sí que es poden hibridar i que farem plantes més resistents en el futur.
0: És a dir, que s'estan fent
1: coses... Per lluitar contra el canvi climàtic, sí.
0: Per lluitar contra el canvi climàtic. Mira, a banda de les plantes, o sigui, també ens interessa molt saber... ara et farem un exercici, a veure si... Bueno, anem a fer el riu de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Va, és una mena de joc que farem amb
1: tu. Ai.
0: No, m'agradaria que ordenessis, segons el teu criteri, de millor a pitjor, et diré un seguit de cafès, d'elaboracions, de maneres de fer, i tu ho poses com de millor a pitjor segons el teu criteri. Val? Per exemple, et poso cafè infusionat. Vols que te'ls llegeixi tots i després tu dius quin és el millor d'aquests?
1: Va.
0: Cafè infusionat, cafè amb cafetera italiana, cafè de càpsules, cafè de bar, cafè de filtre, cafè soluble, cafè amb cafetera francesa, cafè amb gel, cafè aeropress o cafè turc.
1: Sí, he fet una barreja aquí de mètodes de processar i de maneres de beure.
0: Això que fan a les xarxes, que ho fan tot així, bueno, o el que hem fet nosaltres.
1: Bueno, jo crec que a l'1 ja l'he dit. Crec que
0: el millor per mi,
1: perquè el que em fa gaudir més, si és cafè sol.
0: Va, estem parlant de cafè sol.
1: Cafè sol, no cafè amb llet.
0: No.
1: A mi el que m'agrada més, ja ho he repetit, és el cafè filtrat.
0: Cafè de filtre.
1: Amb la UV60, amb la Melita, el que vulgueu, però cafè filtrat. Aquest és el que més em fa gaudir. I, a més, em permet una beguda llarga cap al dematí, torno a desa, quan tots ens despertem, necessitem hidratar-nos. I això em permet hidratar-me sense beure aigua.
0: Val. Segona posició.
1: Ai,
0: italiana, francesa, amb gel...
1: Potser la italiana.
0: Segon, la italiana.
1: Mm. Tercer, un espresso. Però ja et dic, al dematí, per exemple, jo un espresso se'm quedaria curt. A nivell fisiològic...
0: Necessites dos.
1: Fisiològic se'm quedaria curt.
0: Sí.
1: A lo millor faria un espresso... Bueno, sí, un espresso.
0: I després, el quart, que seria...?
1: El quart, la francesa, la de pistó, que ara no sé per què diuen...
0: Prensa francesa, que és la de pistó, com una premsa.
1: Perquè en anglès és French press, i llavors ho han traduït per penxa, han fet la traducció literal. Aquí de tota la vida havíem dit la de pistó.
0: Doncs de la de pistó, direm.
1: Val. La de pistó, el cafè també m'agrada, però per mi queda una mica tèrbol, si no es filtra bé. Pot ser que no es filtri bé perquè no, allò que encaixen ja estigui una mica, saps, utilitzat, llavors passi una mica de poço...
0: La sarro d'aquest, no?
1: I quedi filtrat.
0: Val. Llavors et queda, per exemple, el cafè turc, l'aeropress...
1: El cafè turc... Ho sento, directament, no és el no sóc fan, no. No m'agrada el cafè cremat, ho sento.
0: O sigui,
1: I menys amb coses.
0: Val. I després, el cafè amb gel?
1: El cafè amb gel està bo sempre i quan no cafeu un cafè molt calent i li poseu un gel, perquè l'únic que feu és derretir el gel de seguida i fer un cafè que no és fred, perquè està, diguéssim, a temperatura, no?, i aigualit. Doncs nosaltres, a la botiga, el que fem és... El fem en coctelera.
0: Coctelera?
1: El que fem... Posem el gel amb la coctelera, posem gel, posem el cafè, el sacsegem bé, on sí que realment està fred, li posem gel nou i el que surt de la coctelera.
0: M'agrada. I llavors, ja l'última pregunta és... I el cafè de bar, en aquí on el situaries? Els que et fan amb la màquina, també depèn de quin cafè...
1: Bueno, és el cafè espresso, però professional. Bueno, doncs... Com amb totes les professions i amb qualsevol cosa del món, hi ha gent que ho fa molt bé, hi ha gent que ho fa bé, hi ha gent que ho fa com si com sa, i hi ha gent que ho fa directament malament.
0: Doncs escolta,
1: això no és pels bars, és per qualsevol ofici.
0: Quants cafès et prens al dia?
1: Uns quants, sí. Molts.
0: Més de 3?
1: Sí. Ja et dic que començo el dematí amb un tassó bastant gros d'això, que poden ser dos potser abans de sortir. Vale? I després, quan estic a la botiga, o catem, o fem cates perquè necessitem catar producció, o necessitem catar mostres que arriben per escollir si comprem o no, Això els dies que tenim cata. I si no, bàsicament, la gent, els meus baristes em diuen prova

0: grams i per un filtro posa uns 10, vale? Entre 8 i 10, pots fer entre 100 i 125 tasses de cafè per cada quilo. Dividiu el preu del quilo de cafè que compreu per 125 i ja veureu com el preu d'una tassa de cafè surt per un preu molt raonable fet a casa.
1: Una cosa, el cafè de càpsules no l'has posat ni a la llista. Ja no el tens en compte?
0: No, sí, no és que no ho tingui en compte. A veure...
1: Pots dir el que creguis.
0: Un altre cop. No. Un altre cop. Hi haurà qui li posarà bon cafè a dintre de les càpsules i hi haurà qui no. Hi haurà qui li posarà cafè cremat...
1: I la marca que tots coneixem de càpsules que s'ho van inventar, posa un bon cafè o no?
0: No me voy a meter en
1: ese lío. No, diga, clar, perquè són massa grans, no?
0: En ese cafetal no me voy a meter.
1: Boníssim. O sigui, clar, és que és la pregunta. La gent que ven... Ara estan pensant. Jo em faig de càpsules. En una casa entres allà i sembla que sigui una joieria. Però realment és bon cafè.
0: Deixa'm que me salga por la tangente i et digui una cosa. Jo sempre he dit, des del primer moment, que li estic molt agraït a la casa Nestlé per la Nespresso, perquè han posat botigues molt maques de cafè al centre de les grans ciutats del món i han ensenyat amb colors, amb el que tu vulguis, com tu vulguis, que el client, que el cafè no és una cosa genèrica, única, sinó que el client pot escollir i tenen cafès per colors o com tu vulguis. Però d'alguna manera li estan dient, ei, consumidor, el cafè és complexa. Pots escollir algo que sigui per tu. I això ens ajuda molt també a la gent que fem cafè, diguéssim, d'alta qualitat. Ens ajuda també a que la gent entengui que el cafè no és una cosa genèrica, el cafè no és sucre, el cafè és una cosa complexa.
1: Entenc el que dius. Doncs moltíssimes gràcies, Salvador Sans, torrador de cafè, propietari de Cafès El Magnífico i també d'aquests magnífics tés, que també són molt magnífics.
0: Moltes gràcies. No?
1: Gràcies. Moltes gràcies. Moltes vegades prendre un cafè és fer una pausa a la nostra vida. Des de fa molt de temps, un trajecte amb tren ja no és una pausa ni una manera de contemplar, és una manera de continuar a connectar al mòbil. I si això ho comencem a canviar, va...
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Bé, ja no recordem una vida sense telèfon mòbil. L'any 2011 el tràfic de dades mòbils va superar per primera vegada el volum de trucades de veu. Teníem ja una extensió de la nostra mà en forma d'ordinador, la vida ens va canviar de molts aspectes. Després de molts anys mirant avall, comencem a voler alguna cosa més. La companyia francesa NCCF Voyagers, que opera amb dos trajectes cada dia en tren Barcelona-París, París-Barcelona, ha fet un estudi i ens ha preguntat quina és la nostra relació amb el mòbil mentre viatgem en tren. Un de cada dos catalans reconeix que viatja en tren en mode pilot automàtic. El 60,8% diu que el mòbil ha canviat molt o bastant la seva manera de viure el trajecte, i gairebé 7 de cada 10 admeten que els agradaria gaudir més del viatge. El 78% alerta de la gent de menys de 30 anys reconeix que viatja en mode automàtic, i aquesta és la franja de persones que expressen de forma molt contundent que voldrien desconnectar del mòbil durant el trajecte de tren. L'Ariadna Vilalta ha col·laborat en aquest estudi, és ciberpsicòloga i experta en comportament i benestar digital. Ariadna, què tal? Benvinguda a La Tàctica.
1: Hola.
0: Què tal? Escolta, què hi ha darrere d'aquest automatisme? Ens avorrim i mirem el mòbil. Per què ho fem, això?
1: Jo crec que ja és un hàbit, i aquest és el problema, que hem fet d'aquesta... Arribo a un puesto, inclús molts de nosaltres, no? Diem, a l'estiu llegiré. Agafo el tren i llegiré, o veuré aquella sèrie que tinc pendent. No, agafem el telèfon i quan ens n'hem donat compte ja portem mitja hora o més... Vinga, a passar imatges i hem de trencar aquest hàbit. I no és tan complicat.
0: I de vegades això, portes un minut que no l'estàs mirant i dius, ai, ara fa estona que no l'estic mirant i torno.

0: Doncs no, és
1: bueno,
0: com...
1: jo ara ja no sé si m'estic ja una mica desintoxicant, eh? Però crec
2: anem
1: que
2: cap aquí.
1: Sí, crec que val molt la pena, perquè amb l'estudi que estàvem fent i amb el llibre que han publicat i estan compartint ara, ostres, el fet de mirar el paisatge i el fet aquest que sempre hem explicat, no?, de deixar avorrir els nens, per exemple, que és quan t'impulsa més la creativitat, és veritat que, ostres, estàs una estona al tren, penses en qualsevol cosa, et venen idees, veus les coses d'una altra manera, i aquell temps que sempre diem que no tenim per fer les coses que volem fer, realment el podem treure si trenquem aquests hàbits.
2: Clar, una mica és, la idea és, va, per què no fem una cosa i aprofitem un trajecte de tren per mirar per la finestra, no?
1: Bé, a veure, és que mirar
2: que no
1: per la finestra...
2: difícil.
1: És, i a més, val la pena, és a dir, quan et dones compte de la sort que tenim d'on vivim, del bon temps que fa... et venen moltes coses al cap, o sigui, no és només mirar per la finestra, no?, i descobreixes indrets nous, i, o ni que sigui prestar atenció amb la gent amb què viatgem, no?, són uns moments que tens amb ells i que pots compartir, o conèixer gent nova.
2: És un gest per això que fem bastant ja, jo crec que estem en un moment que el fem bastant de forma inconscient, no?, de
1: sí.
2: Mirar el mòbil.
1: Sí, o sigui, és com una extensió nostra, i jo crec que també gran part del problema és que totes les coses que tenim, els bitllets, tot el que tenim, ja ho tenim al mòbil, no? I sí que és veritat que ara vaig dir una cosa una mica... Clar, també m'ho posaven com a excusa. No podem deixar el mòbil perquè és on ho tenim tot, no? I si viatges, tens el bitllet aquí. Sí. Bueno, sí i no, perquè un cop has passat el control, el pots ficar a la bossa, i és una de les coses que traiem d'aquest estudi, no? Deixa'l lluny, que no el tinguis a mà, i després pots dedicar-te a fer altres coses, no? Ja pares una mica, ja tens una primera barrera, aquest impuls, no?
2: No sé si ha passat una mica, diríem, aquesta cosa d'estar tan enganxats al mòbil i estem entrant en aquesta fase de dir, val, jo vull agafar el control, és a dir, no?, de posar, no sé si, posar-nos a com diria, de fet, tàctiques, no?, per no estar contínuament mirant en el mòbil, no?, però hi ha gent que estudia i, per exemple, se'l posa en una altra habitació. Ens hem d'obligar a fer coses així perquè, si no,
1: sí.
2: Hi anem cap allà, no?
1: Sí, però està bé que les fem molt conscients perquè després crec que et dones compte de tot el que hi guanyes. Potser t'has d'obligar el primer dia, potser t'has d'obligar el segon, però després ja no, és igual que treure'ns les notificacions. No necessitem tantes notificacions. Estàs treballant? Doncs quan acabi de treballar ja miraré què passa, no? Crec que ens hem de tornar a agafar una mica el ritme o tornar a agafar una mica aquests hàbits que no eren per res inútils, estaven allà per alguna cosa.
2: Quants creus que es comença a notar que realment t'està afectant el fet que no sé si el cap tèrbol o... Hi ha com alguns efectes d'estar moltes hores al mòbil que et fan, no sé si irritabilitat, no sé si això està estudiat d'alguna manera, no?
1: A veure, estudis ara n'han sortit moltíssims.
2: Total, sí.
1: Jo crec que... jo soc una mica defensora de posar una mica de perspectiva en tot això, eh? Soc, per això crec que estudis com els d'Inouye són importants, perquè han anat molt al focus del que volen dir. És a dir, estàs viatjant... És veritat que, no sé si passa tant aquí, però gent que parla per telèfon amb l'altaveu.
2: Sí.
1: Fa falta. O sigui, és com... No, llavors, si empreses com Inouye ja posen un fre a tot això... ens estan ajudant. Jo crec que en general no tenim tant... Crec que perdem el temps, no que tinguem uns efectes psicològics tant en la majoria de casos, eh? Però no sé, poso sempre aquest toix perquè hi ha gent que sí. Però és cert que potser ens pot crear certa angoixa. Jo la tia posava l'exemple de l'11 de setembre, no?, que es va rememorar les imatges del 25S a Nova York. Sí. Jo vaig començar-les a mirar i, ostres, al cap d'un rato estava trista. I dic al cap d'un rato perquè vaig estar bastant rato, eh? I dius, no... Ja m'estic entrant en aquest bucle de consultar una cosa que no m'està aportant res. O sigui, és veritat que és important, és veritat que no ens n'hem d'oblidar, però a vegades l'accés de matxacament amb aquestes imatges pot ser no bo.
2: Com si molta angoixa, no?
1: Mm.
2: Suposo que hi ha molts fenòmens, no?, amb aquesta relació que tenim amb la tecnologia. Et van anar a buscar, no?, per fer aquest estudi, per posar-lo relatiu. Quin era l'objectiu, una mica, de veure què és el que estem fent al tren? Perquè potser és un aprofitament del temps, no? A vegades dius, ai, faig un trajecte en transport, aprofitaré per treballar, per tal, no? I llavors sempre volem aprofitar el temps tot el dia, no?
1: Jo crec que ha estat una acció molt... intel·ligent, perquè crec que el tren està recuperant espai, el tren és un mitjà de transport molt agradable, que no ens demana tot l'estrès aquest d'estar dues hores abans, té aquest espai, no?, de que tu estàs dintre d'un vagó que s'està movent i tens com un moviment molt agradable I el fet de que tinguessin la idea de anem a veure què fa la gent i per què no estan pendents de lo que passa aquí fora, el llibre que han publicat és molt bonic, no?
2: Perquè... Clar, explica això, perquè clar, en aquest trajecte, no, de París-Barcelona, com a alternativa han editat un llibret, no?
1: Sí.
2: Per dir, deixa el mòbil i en tot cas mira el llibret, no?
1: Bueno, està bé, està orientat a nens... Tot i que jo ja els hi faré la suggestió, ara que estem parlant d'això, dic, n'hem de fer un per adults.
2: Perquè és que serveix per tothom, això.
1: La majoria de vegades som els adults els que som el problema, eh?
2: Total.
1: Doncs és una mica per nens, per anar identificant, no?, punts del paisatge, des de que surts amb el TGV de París pues cap a Barcelona. I clar, tens cultura, tens llengua, tens paisatge, està molt bé perquè incorpores moltes coses d'aquest trajecte, no?, i de localitats, i per on pares, i on passes, i crec que aporta molt, saps?, perquè al final és cultura general.
2: Sí que és veritat que ens passa moltíssim, no?, que anem a diversos ritmes quan estem mirant el mòbil i tal, i a vegades estàs en família fent un trajecte així, i hi ha una persona que és molt observadora que es dedica a mirar per la finestra i va dient, però escolta, mireu això que està... I va veient coses i els altres passen i estan allà jugant a un joc de mòbil, no? O sigui, això passa molt.
1: Això passa molt i fa una mica de ràbia, perquè crec que al final estàs fent un trajecte que passes localitats precioses. I, ostres, et poden donar moltes idees. Abans jugàvem, no?, a comptar cotxes, no?, quan anaves amb els pares. Quants cotxes grocs trobes o quants cotxes vermells, no? Pues és una manera de, també de generar aquesta complicitat. Pares i fills, que ens fa molta falta que tinguem aquesta connexió.
2: Mira, Ariana, t'hem volgut convidar i volíem també traslladar a l'antena aquesta iniciativa perquè estem superalineats amb vosaltres. Mira, com més fans som del digital, tots plegats, més ganes tenim de buscar l'encaix i la desconnexió. I és per això que, mira, ja podem anunciar, ara ho escoltaràs, que a la Tàctica us proposem un repte aquest octubre. Escolteu la iniciativa. Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... Canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de la Tàctica.
0: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
2: Què et sembla aquesta iniciativa?
1: Em sembla genial, l'heu d'exportar, heu de fer més de...
2: Clar, és que jo crec que estem en un moment, mira, que som molt digitals, soc fan del digital i els últims anys moltes coses d'intel·ligència artificial, el que sigui, però sí que és veritat que una cosa no és blanc ni negre,
1: exacte.
2: O sigui, no? Hem de trobar moments també de desconnexió, no?
1: Hem de trobar,
2: no?,
1: un equilibri i hem de trobar un ordre, és a dir, començar des de jovenets a aprendre la base i després ja aprendrem més coses.
2: Per tant, alineats amb aquesta iniciativa que ens ha volgut explicar avui l'Ariana Vilalta, ella és psicòloga experta en comportament i benestar digital. Moltíssimes gràcies, Ariana.
1: Gràcies.
2: Estem en contacte, que hem d'anar parlant, eh?
1: Vinga.
2: Va, avui cafè, el tren i demà la Tàctica. Demà, si ets una persona que està enfadada amb el món, no escoltis la Tàctica, perquè demà farem un taller de riure. Tenim moltes ganes de riure, no podem aguantar més. Preparats demà per fer un taller de riure-teràpia a la Tàctica. Per tant, volem sentir els vostres riures. El podeu gravar en el WhatsApp de la Tàctica, el 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez, de la redacció, el Genís Sabater, la Marta Inglés, al control, tots vosaltres a la participació. I qui us parla, Mariola Dinarès, que a mi... Mira, demà he d'aconseguir fer-me riure, que a mi em fa riure. La gent, a mi em fa riure la gent. Les preguntarem què us fa riure, si una caiguda, un pet... Què us fa riure a vosaltres? Demà ho descobrim. Adeu!

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a vermella l'alerta per la previsió de pluges intenses. Avisa que es poden arribar a acumular 90 litres per metre quadrat en 3 hores i 200 litres durant tot l'episodi. Protecció Civil ha enviat ja missatges des d'alert al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, al Tarragonès i al Baix Camp. L'actualitat del dia passa també per l'habitatge. El govern central negocia amb Junts i el PNB perquè donin suport demà als dos decrets en aquesta matèria aprovats el dimarts en el Consell de Ministres. Avui un d'aquests decrets ha permès aturar el segon intent de desnonament de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona en situació de vulnerabilitat, sense alternativa habitacional i amb un diagnòstic de problemes de salut mental. L'anunci l'ha fet davant de la casa de la Maca l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: Podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya del món, un dia més posant el focus en l'habitatge i aquests dos decrets que es votaran demà al Congrés dels Diputats.
3: Sí, a 24 hores perquè es votin aquests decrets proposats per l'executiu espanyol, el president del govern, Pedro Sánchez, pressiona els grups parlamentaris amb un missatge a xarxes socials on adverteix que hauran de triar si fan costat als qui viuen a les cases o als qui fan fortuna amb elles. Pendents de la decisió de Junts i PNB, Podem ja ha confirmat que donarà suport als decrets. Míriam Andreu.
4: La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha assegurat a Televisió Espanyola que la seva formació votarà a favor dels dos decrets d'habitatge, atenent, ha dit, el clam dels moviments socials.
5: En la línia de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas. Claro que sí.
6: Van a votar
5: ya
6: que sí.
5: Ya hemos dicho, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa que dicen tanto los sindicatos de inquilinas como está diciendo Podemos y sobre todo que están gritando cientos de miles de personas en las calles que es que estas medidas no sirven.
4: Amb tot, formacions com el PNB o Junts no han aclarit què votaran. En declaracions a Ràdio 4, la ministra portaveu i socialista Elma Saiz ha assegurat que estan treballant per aconseguir consensos, mentre que el titular de Consum i membre de Sumar, Pablo Bustinduy, ha apuntat que no donar-los suport passarà factura electoral.
7: Hemos ido escuchando a los diferentes grupos políticos y yo creo que bueno, pues quedan horas por delante muy importantes, pero también con optimismo y siendo muy conscientes de la importancia de la materia.
8: Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa.
4: Saiz ha recordat que és necessària la col·laboració de totes les administracions per poder oferir una resposta a la crisi de l'habitatge.
3: I com ja hem explicat, aquest dimecres i dijous s'han fet públics els decrets d'habitatge al butlletí oficial de l'Estat, fet que ens ha permès analitzar-ne la lletra petita. Hi ha alguns punts que difereixen dels anuncis fets dimarts, sobretot pel que fa a la presumpta limitació de la compra especulativa per part dels coneguts com a fons voltor. Més detalls, Pau Alemany.
9: L'anunci de posar fre a la compra especulativa perd força quan es mira el decret amb lupa. Hi ha tres qüestions que generen dubtes. Per una banda, el decret no estableix una definició clara de què és un fons voltor, sinó que parla de persones físiques o jurídiques dedicades a l'adquisició d'habitatges. En cas de voler comprar una casa, hauran de pagar un import superior al 70% del seu valor de taxació de mercat, una proporció insuficient, tal com assenyala l'advocada de CAES i experta en habitatge, Alejandra Jacinto.
10: És una quantitat que sigue siendo muy alta, teniendo en cuenta cómo están los precios. Por otro lado, teniendo en cuenta que bastaría con que se adquiriera por el 71% para que ya la medida quedara inválida.
9: D'altra banda, la prohibició de les compres especulatives inclou determinades excepcions. Si l'habitatge adquirit es destina al lloguer assequible durant un període mínim de 5 anys, la restricció deixa d'aplicar-se. I si els compradors s'adhereixen a un codi de bones pràctiques pactat amb les comunitats autònomes, també quedaran fora d'aquestes limitacions, així que dependrà de la ideologia de les autonomies. I més enllà de les mesures sobre la compra especulativa, els desnonaments quedaran aturats fins al 2030, però únicament en els casos de persones vulnerables que no disposin d'una alternativa residencial.
3: I encara un apunt, l'executiu de la Comunitat de Madrid demanarà mesures cautelaríssimes al Tribunal Contenciós Administratiu perquè dissolgui l'acampada de la Puerta del Sol. Ho ha exposat la presidenta autonòmica Isabel Díaz Ayuso al ple de l'Assemblea.
11: Aquesta misma mañana la Comunitat de Madrid
6: va a presentar un recurso en el contencioso administrativo contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir. Y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol.
3: D'aquesta manera, Ayuso ha concretat el que ja va advertir fa 48 hores al seu conseller de presidència. Avui hem sabut que els Reis visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre. Segons ha anunciat Sarsuela, la visita de Felip VI i Letizia ha estat consensuada pel govern espanyol i la Casa Reial. Serà el primer desplaçament dels Reis amb dues ciutats autònomes des que Felip VI va arribar al tron el juny de 2014. Rosa Quillet, bona tarda.
11: Bona tarda. Després d'agrair la visita dels monarques, el president de Ceuta insisteix que va intentar contactar amb el govern espanyol una desena de vegades abans de l'entrada massiva de migrants, ara fa 2 mesos, i nega haver mentit, com assegura Moncloa. Escoltem Juan Jesús Vivas.
12: Y yendo un poco al meollo de su pregunta, miren, nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30.
11: Precisament avui el govern espanyol ha aportat el seu llistat de comunicacions per desmentir Vives. Segons la versió de Moncloa, entre el 27 i el 30 de juliol, dia de l'entrada massiva, hi va haver 9 comunicacions entre gabinets, totes ateses. I va ser el mateix dia 30 quan Vives va sol·licitar parlar amb el president del govern, conversa que es va produir. Sobre les 8 trucades perdudes de les quals parla el president de Ceuta, diuen des de Moncloa que no els consten.
3: Gràcies. I perill extraordinari de pluges. És com qualifica la Generalitat Valenciana l'alerta vermella que han activat des de les 6 de la tarda a l'interior nord i al litoral de Castelló i a tot el litoral de València. El govern ha enviat aquest matí un alerta a la ciutadania i demana evitar desplaçaments, allunyar-se dels barrancs i pujar als pisos superiors si puja el nivell de l'aigua. I és que les pluges poden acumular 90 litres per metre quadrat en una hora i fins a 250 en 12 hores. De manera preventiva, una trentena de municipis de la comunitat, entre ells la ciutat de València, han suspès les classes a partir de la 1 d'aquest migdia. També la Universitat Politècnica i la Universitat de València han activat el nivell 2 d'emergència a tots els seus campus i instal·lacions. Les bonificacions fiscals per contenir els preus de l'energia i els carburants entren avui en vigor. L'impost d'hidrocarburs es rebaixa 20 cèntims per litre de gasolina i gasoll durant l'octubre, que en principi es reduiran a 13 al novembre i 6 al desembre. Segons Nacho Rabadán, director general de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei, són insuficients i no serviran per baixar el preu a llarg termini.
13: Si creen que la cotización internacional de estos productos va a bajar y por tanto bajará el precio de venta al público en España, pues en nuestra opinión son demasiado optimistas, porque ya avisamos a principio de verano que la situación estaba muy lejos de estar solucionada y de hecho ha empeorado durante estos meses.
3: I de l'exterior, un parell d'informacions en format més breu, amb Clara Ontañón. La justícia emiratiana investiga si va haver un transfons terrorista a l'incident d'ahir a un vol de Fly Dubai entre Dubai i Tel Aviv.
14: Els fets van obligar la tripulació a prendre el control de l'aparell i fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita, on alguns van haver de ser hospitalitzats. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que un dels pilots va intentar estavellar l'aeronau després d'apunyalar el copilot i ha titllat els fets d'atemptat. La companyia aèria Fly Dubai, en canvi, ha demanat no especular ni treure conclusions precipitades sobre els motius de l'incident.
3: Krista Pike, la primera dona que estava a punt de ser executada en 200 anys a l'estat de Tennessee, als Estats Units, ha sobreviscut a dues injeccions letals.
14: Pike estava condemnada per matar una companya de formació laboral quan tenia 18 anys. Després del fracàs per dues vegades en l'execució de la pena de mort, el governador de l'estat ha suspès les execucions fins a final d'aquest any.
3: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Fontaine's D.C. I és que el proper 16 d'octubre la banda de rock irlandesa publica nou àlbum que portarà per nom Dopamine Chamber. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Junts i el PNB encara no han dit si donaran suport o no demà als dos decrets d'habitatge que es votaran al Congrés dels Diputats. Podem sí que ha confirmat que els validarà. Un d'aquests decrets ha permès evitar avui el desnonament de la Maca, una veïna vulnerable del barri de Sant Andreu de Barcelona, sense alternativa habitacional i amb un diagnòstic de problemes de salut mental. Enric Aragonès és el portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: És de mínims el que es votarà demà. Però el que es votarà demà, i que els partits que demà han d'apretar un botó ho tinguin molt a la seva consciència, ha evitat que avui la nostra companya Maca hagi de dormir al carrer.
1: I molt pendents avui també del cel, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a vermella l'alerta per la previsió de pluges intenses i Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, al Tarragonès i també al Baix Camp. Com estarà mateix la situació? Connectem amb el Sergi Lores, el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola.
3: Entre avui i demà podem tenir aiguats torrencials al sud de Catalunya. Durant les properes hores, la combinació d'aire fred en altura, un marc molt càlid al voltant dels 26 a 27 graus i vent humit i amb molt recorregut marítim impulsat per la posició de l'anticicló a Centre Europa, afavorirà una tarda de molta inestabilitat a les comarques del centre, de l'oest i del sud de Catalunya. Aquest migdia, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès un avís de situació meteorològica de perill per temps violent i per intensitat de pluja de 40 litres en 30 minuts al Tarragonès, a l'Alt Camp, al Baix i a l'Alt Penedès i al Garraf. Algunes estacions fins al migdia ja acumulaven quantitats superiors als 20 a 50 litres per metre quadrat. Durant la tarda, aquestes precipitacions s'estendran a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, a la Catalunya central, al Prepirineu, a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on s'hi mantindran durant tota la nit i matinada. Hi ha avisos activats per intensitat torrencial, sobretot al sud de la Costa Daurada i a l'Ebre, on poden caure 90 litres en una hora i també per acumulacions d'aigua molt abundants. El model de precipitació acumulada preveu entre avui a la tarda i demà al migdia quantitats de 50 a més de 250 litres per metre quadrat cap a l'Ebre. El vent de llevant i gregal s'anirà intensificant a la costa, sobretot del sud, aportant la humitat necessària que alimentarà i mantindrà estancada la convectivitat en aquestes comarques. Els teròmetres avui perden graus. La màxima variarà entre els 23 i 29 graus.
1: Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per saber com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim problemes al que seria la ronda litoral de la ciutat de Barcelona. Hi ha un vehicle accidentat a la zona del Fòrum que talla carril en sentit Besòs i hi ha aturades que ja superen els 10 quilòmetres gairebé des de Zona Franca fins al Fòrum. Ara mateix problemes en aquesta ronda litoral, com us dèiem, en sentit Besòs és a causa d'un accident a la zona del Fòrum. Poca cosa més, de moment, pel que fa a les principals carreteres i autopistes catalanes, la circulació és força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Molta precaució durant les properes hores davant l'episodi de fortes pluges, sobretot al Camp de Tarragona, al sud de la demarcació de Barcelona i també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha enviat ja missatges des de l'era als mòbils d'algunes zones. Què en sabem, Anna Pujol?
5: El Servei Meteorològic de Catalunya eleva a vermella l'alerta per pluges torrencials amb el nivell de perill de 5 sobre 6, unes precipitacions que poden deixar més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i fins a 200 litres en tot l'episodi. En aquest escenari, Protecció Civil ha enviat dos missatges des alert, d'una banda als mòbils de les comarques del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt i el Baix Camp i el Tarragonès, i una altra de cara a la nit, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. Santi Sagalà és el cap de predicció del Meteocat.
6: L'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas sí focalitzat més a les Terres de l'Ebre. Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament durant aquestes mateixes hores pot arribar a afectar, pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
5: Per tot plegat, des de Protecció Civil avisen de possibles inundacions, demanen extremar la precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure i evitar creuar zones inundables com rius, rieres, barrancs, uals i passos soterrats, tant a peu com en vehicle.
1: Un jutjat ha suspès el llançament d'un desnonament programat aquest matí a una veïna al carrer Uger del barri de Sant Andreu de Barcelona. És un dels primers efectes dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol aquest dimarts i que es votaran demà a Clara Ontanyona al Congrés dels Diputats.
7: El desnonament de la Macarena s'ha suspès aquest matí per l'entrada en vigor de la nova norma. La dona, en situació de vulnerabilitat i amb un diagnòstic de salut mental, segons els sindicats, esperava a casa l'arribada de la comitiva policial amb un centenar de persones blindant la porta que han celebrat la notícia com una gran victòria. El jutjat ha decidit suspendre aquest desnonament provisionalment i un magistrat revisarà el cas els pròxims dies. A banda d'aquest, també hi havia programat un altre desnonament, el de la Preixos, que segons la Confederació Sindical d'Habitatge també s'ha aturat. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, exigeix als partits convalidar demà els decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: Que els partits que demà han d'apretar un botó ho tinguin molt a la seva consciència, ha evitat que avui la nostra companya Maca hagi de dormir al carrer. I això ho hem guanyat nosaltres, també.
7: I ha fet una crida a sumar-se a l'acampada pel dret a l'habitatge que hi ha a plaça Catalunya i a les cassolades a les 8 del vespre, a més de la manifestació aquest dissabte a l'Hospitalet.
1: Demà es debatran i votaran al Congrés els dos decrets sobre habitatge aprovats aquesta setmana en el Consell de Ministres. Podem ha confirmat ja que donarà suport als dos, mentre que Junts i PNB encara no han fet públic el sentit del seu vot. Junts, de fet, ha convocat aquesta nit a les 9 l'executiva nacional per decidir el sentit del seu vot. La ministra d'Inclusió i portaveu del govern, Elma Saiz, ha confirmat que continuen negociant i ha demanat responsabilitat a tots, ho ha dit en una entrevista al Café d'Idees de Ràdio 4.
8: Lo que está encima de la mesa es cuestiones que convencen porque responden al interés general. Estamos hablando en su conjunto de más protección y menos especulación. Así es que quien no esté de acuerdo con esto tan importante, pues tendrá que explicarlo.
1: En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país per l'habitatge a Catalunya i també a tot Espanya. Demana que el Congrés aprovi demà els decrets d'habitatge per poder disposar d'un major marc de protecció. Ha entrevistat a la Hora de la Uno, a Televisió Espanyola, i preguntat pel cas de la Macarena. El president ha defensat que Catalunya s'està intentant que no es produeixin aquests casos. La Generalitat assegura treballar per oferir alternatives habitacionals. Lorena Enns, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, el president ha posat en valor les tres mesures anunciades en el marc del debat de política general precisament per fer front a l'emergència habitacional. Salvador Illa ha destacat el fons d'emergència votat amb 25 milions d'euros per tractar d'evitar que es produeixin desnonaments a persones vulnerables com és el cas de la Macarena.
10: Para en casos donde ya agotemos todas las vías para evitar desahucios, pues podamos adquirir los inmuebles o tener una capacidad económica para poder intervenir y evitarlos. Y insisto, como último recurso, lo ideal y lo que buscamos es que haya una protección jurídica que evite llegar aquí.
9: Una mesura que s'afegeix als 100 milions que la Generalitat vol activar per comprar mitges pisos per majors de 40 anys que tinguin dificultats per accedir a una hipoteca i també a l'ampliació dels préstecs d'emancipació. Unes mesures que se sotmetran a votació al Parlament aquesta tarda. La votació de les propostes de resolució dels grups permetrà calibrar el suport del que disposa el govern per encarar la segona meitat de la legislatura.
1: Ara, com deia la Lorena, per la tarda es voten al Parlament les resolucions impulsades pels grups durant el debat de política general i moltes d'elles, Elena García, tenen a veure precisament amb l'habitatge.
11: Illa i Junqueras pacten que un grup d'experts en fiscalitat i habitatge elabori en 3 mesos una reforma fiscal per incentivar la compra de l'habitual i desincentivar l'especulativa. A canvi, Esquerra renuncia a reclamar una rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials, que Junts fixen un 3% fins als 40 anys, del 2% en municipis amb despoblament i fins al 30% per als fons voltor. Aliança vol suprimir-lo pels joves. Amb els comuns oberts a rebaixes fiscals pel primer pis, que també reclama el PP català, mentre Illa busca l'aval a la compra conjunta i el BIAC li exigeix la unitat antidesnonaments abans d'acabar l'any. Alhora, Junts vol reprovar Illa, el PP la subordinació d'Illa i Sánchez a Puigdemont i Junqueras. I Junts també porta les destitucions de Niubó i de Parlon. 9 anys després de l'1 d'octubre, l'independentisme rubrica que l'amnistia no resol el conflicte polític, pel qual Esquerra impulsa una entesa de país i la majoria exigirà l'aplicació total i immediata de l'amnistia a 5 dies de conclave clau al Constitucional.
1: Avui es compleixen 9 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a 8:15 manifestacions a la plaça Urquinaona de Barcelona, al balcó del Mediterrani de Tarragona i també a la plaça de la Paeria de Lleida. Aquest matí el president del Parlament ha ofert una compareixença institucional amb motiu d'aquest aniversari. Josep Rull ha dit que espera que l'Estat demani perdó per la violència d'aquell dia i ha parlat també del bloqueig judicial a l'amnistia.
12: Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia, demanem, per enèsima vegada, que es posi fi a les argúcies legals i al filibusterisme judicial que han dilatat la seva aplicació.
1: I avui s'ha reprès el judici als 4 policies nacionals acusats de buidar un ull al Roger Espanyol fa precisament avui 9 anys. La sessió ha estat convulsa perquè en un inici s'ha suspès per la incompareixença d'un dels acusats per un problema mèdic. Última hora, Sergi Bassoles.
13: Sí, precisament aquest acusat, aleshores subinspector i responsable de l'escamot del qual formen part la resta d'encausats, ha estat el primer en declarar. Ha definit així el clima amb el que diu van ser rebuts pels manifestants, entre ells Roger Espanyol al carrer Sardenya.
14: La extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes, la peligrosidad que conlleva para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
13: L'acusat assegura que en tot moment es van seguir els protocols i nega que l'escopeter sota les seves ordres, acusat de disparar la pilota de goma que va buidar l'ull a Roger Espanyol, ho fes a una distància inferior o directament contra la víctima.
15: Vostè va veure si algun dels escopeters disparava a una distància inferior a la prevista?
14: No.
15: Vostè va veure en algun moment si algun dels escopeters tirava a tiro tenso?
14: No.
13: Continua en marxa l'interrogatori dels 4 acusats, que s'enfronten, recordem, a peticions de condemna de fins a 13 anys de presó. Una jornada, la d'avui, que havia de ser la darrera sessió d'aquest judici, que no sabem però ara si acabarà avui o no. I és que, com explicàvem, ha començat amb més de 3 hores de retard per un problema mèdic que ha requerit l'assistència hospitalària d'un dels acusats.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra de Gandesa a la Terra Alta investiguen diversos guies per intrusisme professional en activitats de barranquisme a Horta de Sant Joan, Tarragona. Judit Huerta.
16: Són 5 guies i el responsable de l'empresa on treballen. Les investigacions van començar després de diverses comprovacions que van fer els mateixos agents a principis de setembre. En una primera inspecció, la policia va informar expressament al responsable de l'empresa que una de les titulacions aportades pels seus treballadors no l'habilitava per exercir professionalment com a guia en activitats de descens de barrancs. Tot i això, la policia va comprovar que dies després al barranc de Canaletes, a Horta de Sant Joan, aquest mateix treballador continuava fent guiatges, motiu pel qual va quedar investigat per un presumpte delicte d'intrusisme professional. En una segona inspecció van tornar a localitzar 2 grups d'una 20 de persones cadascun que feien també barranquisme. Ni els 5 guies que hi havia ni el responsable de l'empresa tenien la titulació necessària per exercir de guies en descens de barrancs. Alguns dels investigats disposaven, això sí, d'altres titulacions esportives, però no de l'específica per desenvolupar aquesta activitat. A més, l'empresa deia en la seva promoció que tenia guies titulats.
0: Edició migdia.
1: El Departament de Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid als majors de 60 anys, col·lectius de risc i personal essencial el proper dilluns 5 d'octubre. Això és 2 setmanes més tard respecte a campanyes anteriors perquè enguany les vacunes presenten una composició nova. Anna Banyeres.
17: Tant la vacuna de la grip com la de la Covid s'ha modificat. Presenten les soques i les variants actuals, el que garanteix més protecció per a la població, com remarca Montse Martínez, de Salut Pública.
18: Des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
17: Una adaptació necessària perquè s'espera un comportament dels 2 virus molt semblants a la tardor hivern passat. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
19: La virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir no va variar pràcticament l'impacte en ingressos en UCI.
17: Salut recorda que la vacuna és la principal mesura preventiva per reduir complicacions, hospitalitzacions i mort.
1: I gairebé 1 miler de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Reivindiquen el dret de la gent gran a decidir, a participar i també a portar a la societat. Allà ha estat el Toni Conde.
3: Sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", un miler de persones vingudes d'arreu de Catalunya s'han reunit a la plaça Sant Jaume amb samarretes blanques per recordar que envellir no pot ser sinònim de desigualtat, invisibilitat, edatisme o precarietat. La Mercè Mas, una treballadora social de 94 anys, ha llegit el manifest on ha reivindicat l'envelliment amb drets i dignitat.
20: Reivindiquem unes condicions de vida dignes que ens incloguin un sistema públic de pensions solvent i sostenible, una sanitat universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat.
3: L'acte ha començat a les 12 del migdia amb un monòleg de l'actor Joan Pera abans dels parlaments i la lectura del manifest, al qual s'han adherit 500 persones, entitats i institucions com la Generalitat. Les associacions promotores de l'acte han recordat que la gent gran ha de participar de la societat i ha de poder decidir com viure la seva vida amb autonomia.
1: A Catalunya, 38.000 persones en situació de dependència esperen la resolució del PIA, que els ha de garantir el servei d'atenció que els correspon. Des d'ACRA, que és la patronal de la residència, reclamen que s'incrementi la inversió per la creació de noves places, però també per l'atenció domiciliària, que ha disminuït, Margà Esparza, un 20% des del 2023.
21: Una inversió per les residències i també per l'atenció domiciliària, que des del 2023 ha disminuït en un 20% a Catalunya. Això fa que a Andalusia, una comunitat amb un número similar de població, l'espera sigui de 13.000 persones perquè aposten per invertir en atenció domiciliària. Cinta Pascual, presidenta d'ACRA.
22: El que no podem apoyar en cap moment, ACRA, és que baixin l'atenció domiciliària un 20%. Això no ho apoyarem mai. Realment, quantes vegades hem portat al departament de dir, sou conscients que esteu baixant l'aportació del SAT a un 20%, això no ho podem recolzar. El que hem de recolzar és que hi haguen inversions en dependència.
21: ACRA considera necessari que la inversió en dependència arribi al 2% del producte interior brut, lluny del 0,68% que Catalunya va invertir l'any passat.
1: I anem ara fins a Lleida perquè els regants del Canal d'Urgell veuen amb bons ulls la nova proposta de modernització d'aquesta infraestructura que la Generalitat ha posat sobre la taula. La principal novetat és la voluntarietat de l'adhesió dels regants, però algunes veus contràries lamenten que encara no es coneixen qüestions com el preu de l'aigua o també com es gestionaran els excedents. Joana Cendra.
23: Al desembre passat, els 17.000 regants del Canal d'Urgell van rebutjar la proposta de la Generalitat perquè la consideraven massa cara i era obligatòria. Ara, en canvi, és voluntària i manté el mateix preu que l'any passat, 2.300 euros per hectàrea. Amadeu Ros, president dels regants.
24: El que vulgui modernitzar es pot fer si hi ha una colla d'adhesions. Sense marcar quantes adhesions, el departament se fa càrrec del demés i els demés se continuen regant a manta sense limitar amb el temps. Hi ha 10 col·lectivitats implicades.
23: Ara bé, apunten que caldrà veure el preu del metre cúbic d'aigua o altres qüestions. Jaume Perera és portaveu de la col·lectivitat número 13 del canal.
25: Per exemple, la proposta no conté cap preu de l'aigua, la proposta no conté com gestionar els excedents, la proposta continua sense donar cap tipus de finançament al mobiliari ni cap ajut al mobiliari, continua sent molt en l'aire el tema de la concentració parcel·lària.
23: El Canal d'Urgell és la infraestructura de regadiu més gran de Catalunya, rega 70.000 hectàrees de fruita i cereal i travessa 5 comarques de Lleida.
1: Va ser el primer musical nascut a partir de les cançons d'una banda i ja l'han vist 30 milions de persones a tot el món. Ara, Mamma Mia arriba a Barcelona amb nous decorats, nou vestuari, noves coreografies en la primera versió no franquiciada de la seva història. I amb un elenc eminentment català encapçalat per Anna Lagarés i Mireia Portas, d'Agnès Batllà.
26: Necesito un descanso, unas vacaciones. Llevo a cargo de este sitio más de 15 años y no he tenido ni un solo día libre.
27: Una de les coses que penso que s'assembla bastant a mi és que és una dona decidida, no? Una dona forta, una dona valenta, que no es rendeix davant de les adversitats. Jo crec que vocalment és un lloc on jo també puc desplegar, no? Un rang vocal molt ampli.
1: L'olotina Anna Lagares és la independent dona i encapçala un repartiment plegat de talent català, com Marc Ribalta o Mireia Portas, que entoma la còmica Tània.
28: El meu paper és el nòvio de la Sophie, l'Sky. Tinc una escena així com una cançó més còmica, un moment més sensual amb ella.
29: Home, el personatge torna a ser un altre bombón. O sigui, jo és que m'estic trobant Carmel rere Carmel, realment.
1: I tant impera el català al vestuari que fins i tot la jove madrilenya Lucía Pemán, que interpreta la Sophie, ja el parla.
30: Fa uns mesos només, perdó, però el meu català no és el millor, però bueno, estic intentant.
29: Espectacular.
30: Sí, no, he fet classes aquest estiu, creia que era l'oportunitat perfecta per aprendre l'idioma. Soc de Madrid de tota la vida, sí, sí, sí. Però bueno, és veritat que aquí les noies del Camino són catalanes, es parla català tota l'estona.
2: Escenografia renovada, nova il·luminació, nou vestuari, noves coreografies, d'Iker Carrera. De fet, aquesta producció ha rebut ja el premi a la millor coreografia dels Premis de Teatre Musical. Ha fet 3 temporades a Madrid, un any de gira per la península i ara aquesta nova Mamma Mia arriba al Teatre Tívoli de Barcelona sense data final. Engeguen amb 60.000 entrades de prebenda i preveuen estar-s'hi fins a final de temporada.
1: És tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 amb el Quart Temps i el José María Rubí. Fins demà, que passin molt bona tarda.

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Molt bona tarda a tothom. Jaume Riello, aquest vespre tenim la cita esportiva del dia. Estaries d'acord?
2: Sí, sí, sí. Un gran partit d'handbol.
1: No cal construir cap misteri. Des de les 8, el Barça buscarà reeditar títol al Mundial de Clubs d'aquest esport. Es repeteix la final de 2025 i una semifinal de 2024. S'enfronten els dos darrers guanyadors, Futbol Club Barcelona i Vesprem.
2: L'any passat el resultat va ser cara pel conjunt blaugrana, una victòria que va costar i molt, amb dues pròrrogues, 31-30, va ser el marcador final. Fa dos anys va ser creu la semifinal. I final se la va endur l'equip hongarès, també al temps extra. Curiosament, José María, no hi ha precedents als últims dos anys a la Champions, sí que n'hi ha aquests dos al Mundial de Clubs, i són sense cap mena de dubte dues de les millors plantilles del continent. El capità del Barça, Tim Engesan, recorda que van haver de mastegar sorra per guanyar la final de l'any passat i espera també una dura batalla avui.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro, creo que este año igual. Que partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
2: Molts exblaugranes al Vesprem, Xavi Pascual a la banqueta, Emil Nielsen sota els pals, el porter danès no va jugar el partit intranscendent de dimarts per una indisposició, però avui sí que estarà sobre el 40-20. El central Lucas Sindrich, el lateral Ali Sein, l'extrem Janis Lent i l'especialista defensiu Thiagos Petrus són els altres jugadors del Vesprem amb passat barcelonista. Els de Carlos Ortega buscaran aquesta nit aixecar per setena vegada un Mundial de Clubs, el segon de consecutiu, a partir de les 8 a la nova capital d'Egipte, aquest clàssic europeu, aquest autèntic partidàs Barça-Vesprem.
1: Això és el quart temps als esports a Ràdio 4. Rebeu també la salutació del José Gil i de la Elena Ramos a la realització tècnica.

0: L'exuberant selecció espanyola de futbol continua preparant a les Rozas el seu tercer partit d'aquesta finestra, el partit de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions. Espanya-República Txeca dissabte a Oviedo. Després de l'entrenament d'aquest matí per sala de premsa, ha passat el català Víctor Muñoz, que ha parlat de l'altre extrem dret de la selecció, un tal Lamine Yamal.
1: Intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: La jornada 3 de la Nations començarà avui. Tornen a jugar els Països Baixos de Xavi Hernández a Grècia i en el mateix grup Alemanya-Sèrbia és l'altre partit. I avui també l'enfrontament del morbo pel que ha passat a la prèvia. Dinamarca-Portugal sense Cristiano Ronaldo, que va marxar de la concentració del seu combinat nacional, per si algú encara no s'havia assabentat. I avui juga la selecció espanyola sots 21, penúltim partit de la classificació per la propera Eurocopa, des d'un quart de nou, San Marino-Espanya. Els de David Gordo recuperaran la primera posició del seu grup si guanyen. L'han perdut després de la victòria de Finlàndia a Romania. En les darreres hores, el blaugrana Xavi Espart ha passat pels micròfons de Televisió Espanyola.
2: Siempre hay que tenerle un respeto máximo al rival y al final creo que no es mirar tanto al rival sino a nosotros, porque al final creo que tenemos un equipazo y si nosotros jugamos como sabemos y damos el nivel que tenemos, al final no habrá problema.
0: És la lliçó després que la selecció es vagi o es compliqués la vida una mica, almenys respecte a la classificació directa de cara a la propera Eurocopa i després de la derrota de la setmana passada precisament a Finlàndia. Avui clou la segona jornada de la fase de grup de la Lliga de Campiones. El Madrid visitarà el Manchester City des de les 9 de la nit. El Barça continua encadenant golejades. Ahir va guanyar 0-6 a Roma. Un partit gairebé perfecte de les de Pere Romeu.
3: Aquest és el Barça que jo vull veure, el Barça que jo entreno i el Barça que jo em sento més reconegut que mai.
0: De moment, el Futbol Club Barcelona és l'únic equip amb dues victòries en dues jornades, després dels entrebancs, després dels empats d'Arsenal i d'Olympique de Lió. Seguim parlant de futbol, però d'un futbol molt llunyà. El Mundial d'aquest passat estiu va ser el del segon títol de la selecció espanyola, també el primer amb 48 combinats participants, alguns de força exòtics, com Curaçao, Cap Verd, Nova Zelanda, o com Haití, que tornava a un campionat del món després de la seva primera presència, el 1974. L'equip caribeny es va acomiadar amb tres derrotes contra el Brasil, el Marroc i Escòcia, però l'experiència ha servit d'impuls per a la seva federació, que ha posat el futur d'aquesta selecció en mans d'un entrenador català, el David Badia. El David Badia tot just acaba de començar aquesta aventura a la banqueta d'Haití. Els dos primers partits que ha dirigit en aquesta finestra han estat les dues victòries contra Trinitat i Tobago i contra Costa Rica, la Lliga de les Nacions de la CONCACAF. En unes hores arriba el tercer contra República Dominicana. Per això li agraïm tant que hagi tret aquesta estona pels oients de Ràdio 4 a primeríssima hora del matí per ell. David, a banda de l'inici d'una nova etapa professional, aquestes primeres setmanes també estaran sent una bona part d'aventura.
4: Sí, bueno, és una mica o bastant diferent el que és un club, a la selecció, i la veritat que adaptant-me molt ràpid a les noves necessitats que demanda una selecció nacional.
0: És la teva primera experiència com a seleccionador, per tant, això també deu ser un bon canvi.
4: Sí, és molt complicat perquè has de conèixer tothom molt ràpid, has de saber cada perfil de jugador i cada perfil de persona que està al voltant de l'equip molt ràpid, els seus caràcters i demés, per intentar treure el màxim de cadascun d'ells. I la veritat que tot va molt accelerat, va molt ràpid, molt precipitat, no tens temps de fer entrenaments, de fer idea de joc, és molt complicat també. I en aquest cas, per exemple, nosaltres el primer partit vam tenir solament dos entrenaments i no amb tothom.
0: I com ha estat l'aterratge? Perquè Haití ve d'una gran fita, com ha estat aquesta participació al Mundial. Ho notes, això? Continuen, no sé com dir-ho, pujats en aquesta onada?
4: Bueno, és cert que ha donat un pas endavant la selecció d'abans de la meva arribada. Va ser bastant important el fet de participar al Mundial i el que s'intenta ara és mantenir una miqueta el nivell i poder anar aconseguint aquests èxits o aquesta valoració internacional dins de la selecció. Crec que el fet d'haver participat al Mundial dona no solament al país i als jugadors una importància o un posicionament internacional molt bo, i això ajuda doncs, que la confiança en ells mateixos doncs, sigui creixent.
0: Escolta, curar la nostra curiositat, si us plau, explica'ns com t'arriba l'oferta aquest estiu. No sé si tu vas ser el primer sorprès, perquè tu has voltat moltíssim, però bàsicament per Europa.
4: Bueno, això a través del meu agent doncs em va comentar un dia que havia aquesta possibilitat, que estàvem buscant un entrenador que probablement el meu perfil pogués encaixar bastant bé. Li vaig comentar que m'agradaria, que el tema d'una selecció sempre ha estat interessant i curiós per mi, i es van començar a moure les fitxes, i al final d'un procés de converses, de plantejaments i de més, doncs es va donar.
0: I parlant d'això, quin projecte et van presentar? Perquè des de la nostra ignorància i d'esquenes a aquella realitat, però un podria tenir els seus prejudicis, i en canvi a tu et va representar un desafiament, una il·lusió. Què volen de David Badia a la Federació Haitiana?
4: Bueno, jo vaig veure que tenien les idees molt clares, que era el que volia, com ho volien fer, quin era el recorregut previ que havia tingut la selecció, per què estaven en el lloc que estaven, per què volien o per què, quins indicatius podien tenir el fet de poder evolucionar i anar cap endavant, i quin era el projecte. Això em va agradar, em va gustar molt, i llavors doncs vaig acceptar i era perfecte.
0: Estem parlant, hem esmentat aquesta dificultat del canvi de xip del futbol de clubs al de seleccions. No sé si en aquest sentit a tu t'ajuda que pràcticament tots els jugadors que ara dirigeixes juguin a Europa.
4: Sí, molts juguen a Europa, altres juguen a la MLS dels Estats Units, però al final estan molt diversificats. Hi ha molts jugadors per diferents països i això doncs, també és complicat. No és com una selecció, per exemple, espanyola, que hi ha molts jugadors que juguen a un mateix equip. Aquí, al contrari, hi ha molts pocs o un parell que juguen al mateix equip, i la resta amb diferents sistemes, diferents estils de joc de les pròpies lligues, competicions que fa més complicat potser el fet d'entregar-los juntament amb un equip.
0: I David, com és el futbolista haitià? Com el definiries tu? Nosaltres sabem el que hem vist aquest estiu al Mundial, sabem que estan formats a Europa, com ens expliques, la majoria, que Haití és un dels països del Carib amb més tradició futbolística, però si haguessis de definir les seves característiques principals...
4: El jugador haitià destaca principalment per la seva velocitat. Són molt veloços, tenen unes capacitats físiques molt impressionants, tenen una disciplina tàctica bastant correcta, la veritat. Jo estic molt, molt sorprès amb això de les transicions o dels posicionaments previs a perdre una pilota, etc. I llavors això fa un jugador bastant, bastant complet, no? Al final sí que és cert que tenim molts davanters, que potser la mentalitat del país és de crear davanters i no tants defenses, no? Això potser és una de les diferències que podem trobar amb aquest equip. Llavors això doncs, implica també una adaptació a l'estil de joc una miqueta més agressiu, al fet d'intentar ser més atacants que no defensors.
0: Per qui no ho sàpigui, com a entrenador, el David Badia va sortir de Can Barça, va sortir de la Masia. David, aquestes característiques del futbolista haitià que ens acabes d'explicar, tu què voldries afegir-hi? En què vols que es noti la teva mà?
4: Bueno, una mica és la sinergia entre els jugadors, el fet de que tots anem a l'atac i de que tots hem de defensar, no? De que quan es facin les jugades d'atac, doncs no solament el que té la pilota és el centre d'atenció, sinó que els jugadors que estan propers o una miqueta més allunyans doncs esperin o intentin entendre que en uns segons més tard seran partícips d'aquesta jugada i que han de preparar-se per posicionar-se en la posició més correcta, més adequada, per poder progressar amb aquesta jugada, no? És una miqueta el fet d'integrar el futur de la jugada amb un estat inicial per poder anar col·locant-se, ubicant-se en les posicions adequades per anar progressant amb el joc.
0: Et canvio diametralment d'assumpte, si no t'importa, David. Evidentment no podem obviar que la realitat a Haití continua sent molt conflictiva des de fa uns quants anys. de fet, continueu sense poder jugar allà, els partits a casa, els partits com a local. Ara heu jugat, per exemple, a Jamaica, i més enllà de que qualsevol vol jugar a casa seva, a tu com et condiciona això? Per un equip no és el més favorable. No sé si teniu algun tipus de seguiment de l'afició.
4: Sí, l'altre dia van haver-hi uns 300-400 aficionats aquí a Jamaica, i la veritat que el soroll i l'ànim que donaven era espectacular. Sembla que el camp estigués ple, no paraven d'animar durant els 90 minuts i ens van sentir molt, molt arropats per ells. Al país jo vaig estar fa un mes, més o menys, allà amb la meva presentació, i la veritat és que va encantar, em va impactar molt com hi havia un seguiment molt, molt elevat per la selecció. Anàvem amb el cotxe amb un desplaçament i no podia comptar 10 segons sense veure algú amb una samarreta de la selecció, no? Llavors, la implicació o el seguiment que té el país versus la selecció és espectacular. És una cosa que em va impactar més del seguiment i de los forofos, no? Diguéssim que són els haitians amb la seva selecció.
0: Bueno, doncs, donades les circumstàncies, un fet que has de gaudir segur que sí. I ja que estem parlant d'aquests dos primers partits que has dirigit, recordo dues victòries davant de Trinitat i Tobago i de Costa Rica. Més enllà del resultat, què tal ha anat? Estàs satisfet? Perquè, insisteixo, després de venir de l'estiu que veniu, el llistó està ben amunt, l'exigència és màxima.
4: Sí, és alt. La veritat que ho vaig veure bé, vaig tenir un planning, no, d'accions o un planning de coses que volia treballar, i la veritat és que s'estan accelerant perquè els jugadors ho estan captant molt bé i molt ràpid, no? Llavors, amb la velocitat d'aprenentatge que estan tenint, o d'adaptació al, no diguéssim, nou estil de joc, però sí amb aquesta variant de joc més d'ubicació o de posició, doncs la veritat és que estan fent bastant bé, estic bastant content. Evidentment, s'han d'anar variant i s'han d'anar millorant certs conceptes, però amb rasgos generals jo estic molt content de l'evolució que està tenint l'equip.
0: Acabo, David, si m'ho permets, una molt de periodista, no sé si de les que us agraden tant a vosaltres. Ja sé que hi haurà més reptes pel camí, però no sé si personalment a tu l'horitzó 2030, el proper Mundial a Espanya, no sé si ho tens al cap. T'imagines, per exemple, un Espanya-Haití al Camp Nou a Cornellà?
4: Home, seria espectacular, evidentment que sí, no? Però encara que hi ha 4 anys, hi ha diverses competicions pel mig que hem de jugar i que hem de fer-ho bé, i el que hem parlat moltes vegades, no? Queden 4 anys i hi ha jugadors, potser avui, que tenen 16-17 anys que puren.

0: Nin, sobre noves tendències. Recordo que el primer dia, la primera setmana de la temporada, que parlàvem amb el Joan Camí sobre l'exigència física que tenia aquest nou concepte que s'havia introduït en el futbol, de les vigilàncies a tot el camp i no tant vigilàncies zonals. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Rubi? Bona tarda.
0: Mira, recordo que aquell dia vas deixar caure que hi ha com una mena de lloc comú, podríem dir, en l'ideari general de que el futbol està evolucionant cap a una exigència física més gran, més important. Per què? Per què diem que el futbol és un esport cada vegada més físic? Els futbolistes són cada cop més grans, més ràpids, més forts, o no és això del que estem parlant?
1: No necessàriament, és a dir, quan diem que el futbol és més físic, sovint tendim a pensar, no?, en jugadors més grans, més forts o més musculats. Evidentment, la preparació d'avui no és la mateixa que fa 20 anys, tot està evolucionant, però crec que el canvi important és que el futbol actual, i això ho lligo amb el que deies a l'inici, exigeix cada vegada més accions d'alta intensitat, no? Accelerar, frenar, pressionar, recuperar, atacar espais curts o grans, o defensar molts metres a l'esquena. Què passa? Que avui, a diferència de fa 10 o 20 anys, hi ha menys temps i menys espai per executar. I això obliga que els jugadors, moltes d'aquestes vegades, han de fer aquestes accions a una intensitat molt alta. Per això, una capacitat física que abans podia ser un complement, avui pot condicionar directament la manera com un jugador pot jugar. Per tant, no és només el cos que té un jugador, que evidentment també condiciona, sinó és tot allò que el seu cos li permet fer dins del partit.
0: Mm-hmm. Mira, m'està venint una cosa al cap, que és una reflexió que jo tinc des de fa temps, i és com han canviat els entrenaments, bueno, lo poquet que sabem dels entrenaments de futbol en els darrers anys, però com han canviat, jo què sé, fa 20 o 25 anys encara es feien uns farts de córrer als futbolistes, i ara, bueno, doncs no són tan llargs, potser són més intensos. En tot cas, aquestes característiques concretes que necessita tenir un jugador de futbol a hores d'ara pel tipus d'esforç que fa i que repeteix, Joan, està fent que els equips que es dediquen sobretot més a captar talent en categories inferiors des d'aquí ja estiguin mirant a perfils molt concrets o a perfils diferents dels que es miraven fa un temps?
1: Sí, i de fet és un tema que m'encanta, perquè cada vegada té més valor detectar aquests jugadors que comentaves amb un potencial físic que sigui difícil de produir. Això té molt a veure on estiguis treballant o quin club siguis, no? I on estiguis a nivell geogràfic, perquè et marcarà molt quin tipus de futbolista produeixes tu i quin tipus de futbolista necessites anar a buscar, no? Per exemple, si ho traslladem a Espanya, en general, que sempre hi ha excepcions, és difícil de produir aquí jugadors amb alçada i una estructura corporal, potència, velocitat, millors que molts països africans o que alguns països europeus. Per tant, jo aquí diferencio. Hi ha característiques que tu pots millorar amb l'entrenament, i això és el que es fa molt bé a Espanya a nivell de metodologia, però d'altres, com l'alçada o determinats condicionants genètics, que no es pots modificar, és a dir, que són innats. Per això els clubs que estan fent, anant a buscar aquests perfils en mercats on és més habitual trobar-los, per exemple, Àfrica, i després els porten cap aquí, i no només es tracta de tenir un jugador físicament molt potent, sinó que l'eduques, l'ensenyes a jugar futbolísticament parlant, perquè aquest potencial estigui al servei del teu model de joc, no? De com vulguis jugar.
0: Mm. I dintre del mateix mercat, si se'm permet aquesta forma de parlar, que no vull tractar els nens com si fossin mercaderies, tot al contrari, però dintre del propi mercat també es fa això, vull dir, buscaria el Barça o l'Espanyol o el Girona o qui fos nens de la zona que tinguin aquest component genètic distintiu, diferent?
1: Jo crec que sí, que

0: ja ho estan fent i que, de fet, és que ho està fent gairebé tothom. És a dir, ja és anar a buscar el que no tens i no pots produir. I avui dia, amb la globalització, cada cop estem veient, per exemple, a Espanya, que apareixen aquest perfil de jugadors amb edats 13, 14, 15 anys, ja estàs veient jugadors que físicament criden molt l'atenció i, per tant, els vas a buscar i tu després, amb la teva metodologia, amb la teva manera d'entendre el futbol, a través de l'entrenament els vas millorant. És a dir, com que no ho pots produir o és difícil de produir, ho vas a buscar fora i cada cop estem veient més, sobretot a Espanya, que mai ha estat un mercat amb aquest perfil de jugadors, doncs ja veiem els equips filials o els equips juvenils, que la majoria d'equips ja tenen jugadors molt destacats a nivell físic.
1: Perfecte. Llavors, pensant en l'equip més exitós dels darrers mesos, que és la selecció espanyola, Joan, Dani Olmo, Baena, Oyarzábal, Espanya no és un equip poderós des d'un punt de vista físic? Em semblaria contradictori amb el que estem dient, però imagino que no ha de ser-ho perquè la selecció espanyola és campiona del món de futbol.
0: I el més graciós de tot plegat és que sí que és una selecció física i el Mundial de 2026 ens serveix molt bé per explicar-ho. El tema és com utilitzen el físic els jugadors d'Espanya per interpretar el futbol que darrerament els ha portat a guanyar el Mundial, perquè necessita moviments constants per generar línies de passada, ocupar espais, moure la defensa rival i pressionar amb molta intensitat un cop perds la pilota. I, per exemple, hi ha una dada de la FIFA d'aquest últim Mundial que deia que Rodri ha estat el jugador que més distància ha recorregut en tot el Mundial, 96,2 quilòmetres. Per tant, és el que deia abans, no podem deslligar el físic del teu model de joc. Depenent de tu com vulguis jugar, els teus jugadors hauran de fer uns recorreguts i uns esforços. Per tant, tots els jugadors són físics, tots els equips són físics, però la manera d'expressar aquest físic anirà sempre lligat a la manera com tu t'expresses a nivell de joc. Per exemple, en França, que és una selecció totalment diferent, amb un perfil de jugadors totalment diferent a Espanya, perquè juguen de manera totalment diferent també. Aleshores, possiblement agafes un jugador d'Espanya i el poses en el context de la selecció francesa i no rendiria igual. I el mateix, agafes un jugador de França i el poses en el context d'Espanya i probablement tampoc rendiria igual.
1: Aviam si ho he entès bé. M'estàs dient que això de que algú sigui un portent físic o de que un equip destaqui per la seva capacitat física és sí, però depèn que el físic està estretament relacionat amb el component tècnic i tàctic, que no es poden separar una cosa de l'altra?
0: Per mi és tot un... S'ha d'entendre com una globalitat, no? L'aspecte mental, l'aspecte físic, l'aspecte tècnic i el tàctic, i tots estan relacionant. Perquè un jugador pot ser molt ràpid, però si no sap quan ha d'accelerar, quin espai ha d'atacar o què ha de fer quan arriba en aquest espai, aquesta velocitat perd molt valor. Per això, quan busquem un jugador, no? Que això ho veiem habitualment, no hem de dir simplement necessitem un jugador més físic, sinó ens hauríem de preguntar quin físic necessita el nostre model de joc. Com volem atacar? Doncs volem ser un equip de contraatac. Per tant, els nostres extrems han de ser ràpids. Per què? Perquè quan agafin la pilota probablement tinguin molts espais al davant. Llavors, no és que necessitem jugadors més físics, sinó que necessitem jugadors el físic del qual tingui sentit dins de la nostra manera de jugar.
1: Doncs no sé si conscientment o sense voler-ho ja ens has tornat a posar deures pel que queda d'aquesta aturada de les lligues pels partits de seleccions. Jo, almenys, en els compromisos que li queden, en concret a la selecció espanyola, m'hi fixaré molt de quin és el desplegament físic dels futbolistes que entrena Luis de la Fuente, com s'expressen des d'aquest punt de vista, perquè el que sí que ens ha quedat molt clar és que tenir un gran físic en el futbol d'avui dia no significa córrer els 100 metres per sota de 10 segons o saltar un metre i mig en vertical o ser capaç de treure de banda i traspassar tot el terreny de joc i fer un canvi de joc com si ho fessis amb el peu. Molt agraïts, com sempre, Joan Camí. Ens tornem a parlar la propera setmana.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Bloc de bàsquet, el Barça acaba de preparar avui a Istanbul la seva visita de demà a la pista del Besiktas. Avui comença la tercera jornada de l'Eurolliga dels espanyols. Té partit al Madrid, a la pista de l'Apoel de Tel Aviv. D'ahir, la derrota de Manresa a pista del PAOK en l'estrena de l'Eurocup i el pal per l'Uni Girona, eliminades de l'Eurolliga femenina, les de Roberto Íñiguez van caure a casa contra l'Emlak Konut Turk en la darrera eliminatòria prèvia.
2: Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. Si no ganamos en casa a Enla, que estar en Euroliga, y es así. O sea, que es justo que no estemos. Y bueno, hay que digerirlo y es normal estar triste porque yo creo que es una chorrada esto de, bueno, pues no hay que estar triste porque tal, pues sí, hay que estarlo.
1: Decepció monumental, pal monumental per l'Uni Girona. I la felicitat del dimecres va ser per l'Atlètic Barceloneta, que va guanyar la Supercopa d'Europa de waterpolo. Ells també jugaven a casa, però en aquest cas es van imposar 8-6 al Marsella. El Germà García, el nostre company Germà García, va poder enraonar una estona amb el míster Fran Fernández després del partit.
3: Bueno, contento por el resultado, por la victoria, por lo que significa para el club conseguir este título y a la vez, pues bueno, también con ganas de tener tiempo para trabajar y sacar el máximo rendimiento, el jugo del equipo que tengo. Hoy nos ha quedado esa sensación de que podíamos mucho más, hemos tenido que sufrir, pero orgulloso de mis chicos y del resultado.
4: Es pateix més quan no ets el primer entrenador, ho dic perquè has vist el partit però estava sancionat.
3: Sí, es muy difícil verlo desde la grada, sí. Además me he querido comportar, he querido respetar las reglas, no hemos querido buscar ninguna triquiñuela para intentar comunicarme, he querido dejar tranquilo a Víctor que lidere el equipo y lo ha hecho fantásticamente bien. Al final lo importante es que el equipo venga trabajado y el entrenador, pues bueno, a veces estamos allí solo para gestionar, pero con los jugadores que tengo es muy fácil dirigir este equipo.
4: Has aconseguit una fita importantíssima i és aconseguir les dues supercopes i les has guanyat primer com a jugador i després com a entrenador. Això és t'ha d'omplir de goig, d'orgull.
3: Sí, lógicamente, a ver, ganar siempre sabe a gloria. Estar presente en la historia del club, seguir escribiendo páginas es maravilloso y ahora pues bueno, vamos a tener que inventarnos algo, ¿no? Pero queremos seguir ganando.
1: Fran Fernández, el míster del Barceloneta amb el Germà García. Acabem amb tenis. Han debutat Carlitos Alcaraz i Rafa Hoddle al torneig de Tòquio. Alcaraz ha guanyat l'estatunidenc Mitchelson i Hoddle ha caigut amb el paraguaià Vallejo en primera ronda. També ha eliminat Davidovich, també classificat per la segona eliminatòria Jaume Munar. I a Pequín, el quadre femení progressa. Ha guanyat Paula Badosa, han caigut tant Marina Bassols com Andrea Lázaro. Acabem! Acabem per avui. Tornem demà. Demà més esports a Ràdio 4 quan siguin 2:45 de la tarda. Torna el quart temps. Ara es queden amb el butlletí de notícies i després amb l'Irrepetibles i el Carles Mesa. Que acabin de passar bon dijous. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Molta precaució durant les properes hores davant l'episodi de fortes pluges, sobretot al Camp de Tarragona, al sud de la demarcació de Barcelona i les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic eleva a vermell l'alerta per pluges torrencials amb el nivell de perill de 5 sobre 6. Unes precipitacions que poden deixar més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i fins a 200 litres en tot l'episodi. En aquest escenari, Protecció Civil ha enviat dos missatges des d'alert. D'una banda, les comarques del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt i Baix Camp i Tarragonès, i un altre de cara a la nit, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
2: L'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre. Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament durant aquestes mateixes hores pot arribar a afectar, pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
0: Per tot plegat, des de Protecció Civil avisen de possibles inundacions, demanen extremar la precaució en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure i evitar creuar zones inundables com rius, rieres, barrancs, guals i passos soterrats, tant a peu com en vehicle. I també la Generalitat Valenciana ha activat l'alerta vermella per perill extraordinari de pluges a partir de les 6 de la tarda a l'interior nord i al litoral de Castelló i a tot el litoral de València. El govern ha alertat que les pluges poden acumular 90 litres per metre quadrat en una hora i fins a 250 en 12 hores. De manera preventiva, una trentena de municipis de la comunitat, entre ells la ciutat de València, han suspès les classes a partir de la una d'aquest migdia. També la Universitat Politècnica i la Universitat de València han activat el nivell 2 d'emergència a tots els seus campus i instal·lacions. I una última hora sobre els decrets d'habitatge que arribaran demà divendres al Congrés per la seva convalidació. El PNB, un dels partits que, com Junts, encara no havia anunciat el sentit del seu vot, ha explicat que donarà suport al primer decret, el que recull la majoria de mesures, però rebutjarà el segon, el que inclou la renovació automàtica dels lloguers. En un comunicat, els Jeltzales especifiquen que el seu suport al decret publicat ahir dimecres al BOE respon al fet que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. Tanmateix, critiquen el govern per legislar en calent i consideren el text un pedaç puntual amb moltes mancances. I més qüestions, el govern espanyol sap que Rodalies és un dels principals maldecaps dels catalans. Després d'una inversió de rècord durant els últims anys, el Ministeri de Transports espera que les millores es comencin a notar l'any vinent. Cristina Martín.
3: El 2027 serà un any d'inflexió, així ho veu el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, qui espera que en els propers mesos millori la xarxa amb la fi de projectes com el desdoblament de la R3 de Rodalies.
4: ¿Cuándo? Me suele preguntar mucha gente, ¿cuándo empezaremos a ver mejoras en Rodalies? Bueno, poco a poco las iremos viendo. Esto será como la nieve en primavera. Se irá derritiendo y un día no hay nieve y dice, oye, ha mejorado mucho Rodalies, pero será poco a poco. Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo.
3: També ha dit que sumarà l'entrada en funcionament de la R Aeroport i dels nous trens d'Alstom, dotant de més capacitat la xarxa. A banda, abans que acabi aquest any, es preveu el traspàs de la R1 a la Generalitat. En aquesta línia, Santano ha dit que caldrà fer un pla de protecció de les vies davant del canvi climàtic.
0: I anem ara als tribunals. El responsable de l'escamot de policies acusats pel cas Roger Espanyol assegura que l'escopeter que va disparar el tret va actuar seguint els protocols. Una actuació que, assegura, va estar precedida d'un intent frustrat de negociació i d'avisos acústics previs als manifestants que impedien dur a terme la tasca policial.
5: ¿La negociación funciona?
6: No.
5: A continuación, ¿qué medio se utiliza?
6: Llegado un momento, el jefe de grupo sube a vehículos policiales, usa la megafonía y da tres combinaciones a la gente que se encuentra delante para que se retiren de la vía y dejen paso a los vehículos policiales.
5: Recuerda
6: un intermedio entre cada una de las combinaciones y aún así pues resulta infructuoso.
0: Una declaració d'un judici als quatre policies nacionals acusats de buidar un ull a Roger Espanyol, que encara continua en marxa. Tot plegat després que la sessió hagi començat amb més de 3 hores tard per la incompareixença d'un dels acusats per un problema mèdic. I acabem a l'exterior. Amb l'únic vot en contra d'Espanya i l'abstenció de Bèlgica, la Unió Europea ha aprovat el reglament que permet crear centres de retorn per a migrants en tercers països. Els estats membres podran enviar a aquests centres les persones que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que hagin rebut una decisió de retorn. Per fer-ho, caldrà, això sí, tenir un acord o conveni amb el tercer país en qüestió, que haurà de ser un país que respecti les normes internacionals de drets humans i els principis del dret internacional. El nou reglament també permetrà agilitzar les deportacions i endurir la política migratòria. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
7: Tori, d'on és aquest grill de fusta que has portat?
8: Bueno, estos se llaman un alebrije.
7: Un alebrije.
8: En México. Uh-huh. Y tengo una colección de estos en casa. Tengo muchos, pero esto es uno de los que se podría transportar sin que se rompa. Siempre lo firman los artistas aquí debajo. Siempre son hechos de muchos colores.
7: Es precioso, ¿eh? Es así, d'un pam, de molts de colors.
8: Sí. Sí. Y cuando alguien dice, trae un objeto que te importa, que significa algo, que vas a traer si eres músico, que no sea la guitarra, ¿no? Pero al final es que tengo una colección de esos tipos de cosas en casa porque paso mucho tiempo en casa cuando no estoy de gira y es como mi oficina a nivel de administración, pero también donde escribo canciones, donde intento estar inspirada, ¿no? Y estos tipos de objetos no son objetos solos, es una cosa que alguien ha puesto como parte de sí mismo, parte de su alma en ello y todo
7: es
8: muy a mano.
7: Sí, que no ha surtido una fábrica.
8: Exacto. Claro. Cada uno es único, muy detallado, con mucho, en inglés dirías whimsy, es como, no es surrealista, no es algo como práctico, simplemente existe por la inspiración de la mente de alguien. Y entonces me gusta, porque me siento que estos tipos de cosas es lo mismo que una canción casi hecho material, ¿no? La idea de algo que existe simplemente por su propio arte y su propia inspiración, y creo que esto tiene su valor o su utilidad en la vida.
7: ¿Por qué has portat aquest en concret?
8: Este porque es uno de los primeros que he comprado.
7: ¿Y cuándo, això?
8: Es como un amigo, casi ya. Este fue, no sé, en Nashville, desde hace 20 años o así. Ajá. Y llevé todos mis objetos preciosos míos personales aquí poco a poco. En viajes desde los Estados Unidos aquí, porque cuando llegué aquí eran dos maletas y la guitarra y el laptop y nada más. Ellos, mis amiguitos, y también a Victrola, y también otros instrumentos y cositas raras que he coleccionado en mis viajes, poco a poco aquí.
7: Avui la nostra irrepetible és la cantant Tori Sparks.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
7: Tori Sparks, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
8: Merci, gràcies per tenir-me.
7: Cantant, guitarrista, compositora, però també empresària musical, ho deies tu, tinc la meva empresa a casa meva. Més de 20 anys de carrera, Tori, artista nord-americana afincada a Barcelona des de fa 15 anys, i diuen de tu que ets l'antidiva per excel·lència. Què vol dir això?
8: Bueno, agradezco esto. Es el mejor cumplido que me podrían dar. Dice, eres muy guapa, me gusta tu música. No es que no agradezco estos tipos de comentarios, pero este otro, es esto lo valoro más. Porque muchas veces simplemente el hecho de ser mujer, rubia, con acento y maquillaje, suponen que vas a ser esto, una diva. Y es muy importante para mí siempre en mi trabajo que, por ejemplo, acabo de estar en el estudio ayer, o cuando vamos de gira, yo soy igual de importante que el bajista, que el técnico de sonido, que la persona que está cogiendo las entradas en la puerta. Es que somos todos parte de un equipo. Yo hago mi trabajo lo mejor que pueda y espero lo mismo de los demás, pero no significa que soy mejor o que soy más importante porque es mi cara o mi nombre en el cartel, ¿sabes? Es antidiva es importante porque al final, sin los demás, tampoco podría hacer mi trabajo, ¿no?
7: Sobretot en el món de la música, que és una lluita contínua.
8: Sí.
7: ¿No?
8: Y por eso
7: no
8: también
7: pots baixar la guàrdia mai.
8: Exacto. Por eso también hace falta, sí, tener algo de ego, pero no en el sentido diva o divo, en el sentido de que saber dónde está la línea a veces y decir, mira, ok, hasta aquí, por favor, porque yo no soy más importante que tú, pero no me jodas tampoco. Se puede decir esto en el horario. Pero
7: ya está dit.
8: Yo llego mucho más rápido a este límite, de hecho, cuando están maltratando a uno de mi equipo que a mí personalmente. Yo uh-huh. intento aguantar y no tomar las cosas personalmente, pero si maltratas a mi guitarrista, te mato, ¿sabes? O a mi gente en el público. Si estoy en el escenario y veo que hay un problema, yo paro el show. Porque, ¿sabes?
7: Ara tens ja al mercat el teu nou treball discogràfic, Cabinet of Curiosities,
8: sí.
7: Volum 4.
8: Olé.

0: has publicat moltíssim i també gires internacionals. Però avanço una miqueta més en el temps. Amb la pandèmia es va parar tot, es van parar també les gires, però no vas parar de treballar, Tori, per exemple, amb els concerts Des del Balcó, una sèrie setmanal de concerts gratuïts durant la quarantena i el confinament, i no només això, vas aprofitar per llançar un senzill i videoclip, una versió de The Man Who Sold the World, de David Bowie.
1: Sí.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, molt pendents del temps. Les Terres de l'Ebre i el litoral de València i Castelló es preparen a hores d'ara per una tarda i una nit de pluges torrencials i extraordinàries amb una desena de comarques a Catalunya que ja han rebut un es alert. Més detalls. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. A partir de les 6 de la tarda, Tarragona, les Terres de l'Ebre i el litoral de València i Castelló entraran en avís vermell amb una acumulació de pluja prevista de 90 litres per metre quadrat en una hora. De fet, ajuntaments com Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar o Masdenverge han cancel·lat les classes de la tarda. Seran vora 24 hores complicades fins les 12 del migdia de demà divendres, de manera que les autoritats han demanat limitar els moviments i allunyar-se de zones inundables. Així ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segala.
3: Dos moments i dues zones. El primer moment és avui a la tarda, en què les tempestes seran molt extenses a Catalunya i podran afectar gairebé qualsevol punt, d'acord? I després l'altre període seria el de nit i matinada i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre.
2: Amb aquesta situació, nou comarques de Catalunya han rebut un esalert per risc de pedra, ratxes de vent i esclafits. Són Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès i l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp. També els trens s'hi han vist afectats amb les línies R2 i R4 i la mitja distància Lleida-Sant Vicenç de Calders i Tarragona-Sant Vicenç de Calders amb limitacions de velocitat. I pel que fa als veïns del sud, la situació serà igual de complicada a les províncies de València i Castelló. En una cinquantena de municipis, les classes han quedat suspeses des de les 3 de la tarda d'aquest dijous i durant tot el divendres.
0: Se complica l'aprovació d'un dels dos decrets de l'habitatge que demà han de ser convalidats pel Congrés després que el PNB hagi anunciat que votarà no al segon decret que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Després d'una anàlisi exhaustiva del text, la formació troba importants mancances i considera que estan davant d'un pegat, diu, que no donarà solució a un problema que ve de llarg. La portaveu del grup basc al Congrés, Maribel Vaqueró, s'ha referit a la decisió en una publicació en el seu compte de X, on assegura que no s'arregla amb un decret llei el que no s'ha fet durant 8 anys. Amb el rebuig del PNB no sortirà el segon decret, per tant, els bascs sí votaran favorablement al primer que inclou la protecció als més vulnerables, però perquè tiri endavant el govern necessita el suport de Junts. Tot depèn dels de Puigdemont, que han convocat a les 9 del vespre la seva executiva per acabar de decidir la seva postura. I situació complicada a Ceuta, després que centenars de menors migrants s'hagin amuntegat a les portes d'un col·legi del barri del Príncipe, després que la ministra de Joventut i Infància hagi permès a un grup de menors que serà afiliat avui mateix. Hagi promes, volien dir. El missatge s'ha escampat ràpidament i prop de mig miler de migrants venguts de la pròpia barriada i de la platja del Trampolín es troben ara mateix asseguts davant de l'escola esperant afiliar-se. Aquestes han estat les paraules de la ministra Sira Rego.
4: Hoy hemos visto a un grupo de niños y niñas, de niños fundamentalmente en calle, y hemos pedido, nos hemos coordinado con el Servicio de Atención de Menores para que sean hoy mismo filiados, filiadas y acogidos en centros.
0: Són els propis veïnats de la barriada del Príncipe els qui estan organitzant els menors i classificant-los per edat sense les forces de seguretat. El pare del nadó presumptament maltractat de Barcelona ha assegurat en la seva declaració voluntària davant del jutge que no pot explicar les lesions que presentava el seu fill de 6 setmanes. Manté que conscientment no recorda haver-li fet mal, però admet que podria haver estat negligent en alguna ocasió. Núria Alcalà.
5: Sí, segons fonts jurídiques, l'home ha declarat que mai va fer voluntàriament mal al menor, però manté la tesi principal de la defensa, que podria haver estat brusc en algun moment amb el seu nadó de llavors 6 setmanes, per exemple, haver-lo estret massa o haver-li donat un cop involuntàriament. Només ha admès demanar al jutge un sacseig, però segons ha dit, en cap cas violent. A la seva declaració ha descartat també un maltractament voluntari per part de la seva dona, però també ha obert la porta a possibles imprudències seves. La instrucció del cas és en la recta final i només quedaran per compareixer els metges forenses que han explorat els progenitors investigats. Recordem que la causa investiga possibles maltractaments, agressió sexual i un intent d'homicidi per les lesions potencialment mortals que tenia el nadó.
0: De l'exterior, avui també estem pendents de les protestes a França. Centenars d'estudiants es manifesten a aquesta hora pels carrers de ciutats com Bordeus, Nantes o París i les protestes s'estenen arreu de tot el país. Exigeixen més recursos per estudiar en bones condicions. El malestar va començar entre els alumnes de secundària, però ha transcendit als universitaris. Ara mateix, centenars d'alumnes marxen pels carrers de París cap a Saint-Denis. La policia està intentant dispersar-los amb gasos lacrimògens. Aquest dimecres, més de 600 persones van quedar detingudes. Arribem així a les 4 i 5 minuts, això, 4 i 5 segons i 5 minuts, sí, volíem dir, més notícies a les 5.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Avui, 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. Penso una bona ocasió per preguntar-nos si els escoltem o si decidim per ells. I és que fer anys no hauria de significar perdre veu, autonomia ni dret a equivocar-se. Estem parlant de persones amb projectes, amb desitjos i opinions, no només amb records. I reivindicar una vellesa digna, jo crec que exigeix companyia, cures i serveis accessibles. El respecte també es demostra deixant de parlar-los com si fossin criatures, perquè una societat que vol viure més ha d'aprendre a fer lloc a totes les edats. Així que tothom vol arribar a vell, però quin lloc reservem als qui ja hi han arribat? 1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran. Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Hola, Pau Robert, Jaume Tudela, gràcies. Com sona això amb vosaltres? A la producció, Sònia Rodríguez, Justícia. Subdirecció, David Gallà, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Què tal, Xavi? Com esteu?
0: Molt bé, ets molt gran. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran.
1: Així
0: però no,
1: és.
0: Tu ets gran, però molt jove.
1: Exacte. Gran jove gran. A la vegada.
0: Sí. Una altra gran, Maria Coll, què tal? Com estàs?
2: Hola, hola, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Molt bé.
0: La noia del cabell de foc de Ràdio 4.
1: Uau.
0: Quatre notícies que ara mateix marquen el moment, el dia. Els quatre punts d'informació més calents. Les 4 de la tarda. Som-hi, va.

0: El nou paquet de mesures d'habitatge ja té efectes pràctics. Avui s'ha aturat a Barcelona el desnonament d'una veïna de Sant Andreu, la Maca. Després que el seu equip legal presentés un escrit perquè se li apliqués el decret aprovat aquesta setmana pel govern espanyol.
1: I el jutjat ha acceptat l'argument i ha suspès el llançament que estava previst aquest matí. És el primer cas conegut d'un desnonament aturat en l'aplicació del nou decret. El primer decret ha entrat en vigor avui, després de publicar-se ahir al butlletí oficial de l'Estat. Entre altres mesures, amplia fins al 2030 la protecció davant de determinats desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i estableix mecanismes perquè els procediments puguin quedar suspesos quan no hi hagi una alternativa d'habitatge.
0: I aquest dijous el BOE també ha publicat el segon decret, que modifica les regles de pròrroga dels contractes de lloguer, Maria.
1: I entrarà en vigor demà, tot i que tots dos decrets hauran de ser convalidats pel Congrés. El segon estableix que un cop acabat el període mínim de contracte, aquest es prorrogarà si cap de les parts comunica que no vol continuar, amb un preavís de 6 mesos per al propietari.
0: La votació serà demà. I Podemos ja ha anunciat que votarà a favor dels dos decrets, els dos.
1: Sí, el PNB donarà suport al primer, però rebutjarà el segon, i Junts encara ha de decidir el seu vot. Ho farà reunint la seva executiva aquest vespre per decidir-ho. El seu vot serà clau en l'aprovació d'aquests decrets, i també és clau el vot el que faci Coalició Canària.
0: Mentrestant, l'acampada de la Puerta del Sol continua. El sindicat d'inquilines manté la protesta i reclama que s'aprovin les mesures d'habitatge.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que portarà els tribunals l'acampada de Sol. Ha presentat un recurs contenciós administratiu amb mesures cautelaríssimes perquè se n'ordeni el desallotjament immediat. Ayuso argumenta que l'acampada no ha estat comunicada, que ocupa l'espai públic i afecta l'activitat de la zona. La delegació del govern defensa que s'estan seguint els procediments corresponents i s'emmarca la protesta en el dret de reunió. I a Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que hi ha a Plaça Catalunya després de les cassolades convocades aquesta tarda davant dels ajuntaments.

0: Més coses. La nova normativa de trànsit ha entrat en vigor avui dijous amb canvis significatius per, atenció, motoristes, conductors de cotxe, ciclistes i usuaris de patinets. La Direcció General de Trànsit ha actualitzat el Reglament General de Circulació per adaptar-lo a l'evolució de la mobilitat en les últimes dues dècades. David Gallac, anem a veure, que això és complicat. Quines són les mesures més destacades?
1: Expliquem-les, perquè quedi clar. L'obligatorietat de guants de protecció i calçat tancat per a motoristes i passatgers en vies interurbanes, casc obligatori i edat mínima de 15 anys per als usuaris de vehicle de mobilitat personal i casc per a tots els ciclistes i armilla reflectant per als riders.
0: El nou reglament de circulació preveu que les motos puguin circular pel voral dret de la carretera en casos d'embús.
1: Això sí, Xavi, sempre a una velocitat màxima de 30 km per hora, circulant en fila, important, i quan el tram s'hagi habilitat i senyalitzat expressament per això. Aquesta mesura, però, no s'aplicarà a Catalunya per la decisió del Servei Català de Trànsit. Per què? Perquè considera que aquest canvi pot comportar més problemes que avantatges. Trànsit, de fet, es manté ferm en aquesta decisió i multarà els motoristes que facin ús del voral.
0: Però moltes vegades els motoristes sí que passen pel mig dels carrils o dels cotxes quan hi ha un embús, no?
1: Exacte.
0: En fi, també hi ha noves condicions per avançar ciclistes i en casos de congestió de trànsit o neu.
1: Ho expliquem. El conductor o conductora que vulgui superar un ciclista en via interurbana ho haurà de fer circulant com a mínim 20 km per sota de la velocitat permesa, la velocitat màxima permesa en aquell tram. Pere Navarro, director de la DGT, ho explicava ahir a les mañanes de Radio Nacional.
2: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno. Comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta, ¿vale? ¿Cómo lo hemos puesto? Lo hemos puesto de que para adelantar a la bicicleta tiene que ser 20 km por hora por debajo del límite máximo. En lugar de acelerar, lo que has de hacer es frena, comprueba y entonces adelanta.
1: I pel que fa a la ciutat, s'introdueix una distància concreta i els vehicles de motor que circulin darrere d'una bicicleta pel mateix carril hauran de deixar un mínim d'atenció 5 metres de marge.
0: O sigui,
1: són diferents, atenció, distàncies i velocitats, eh?
0: Sí, o motos, cotxes o motos que circulin darrere d'una bici, una bicicleta...
1: Pel mateix carril.
0: Al mateix carril han de deixar un mínim de 5 metres de marge.
1: Això s'amplia aquesta distància. Els ciclistes, per la seva banda, què podran ocupar? Doncs la part central del carril quan sigui possible i no podran circular per les voreres. La norma elimina també totes les excepcions que permetien als ciclistes prescindir del casc en determinades circumstàncies en vies interurbanes.
0: I atenció, perquè el reglament modifica també els comportaments dels conductors davant d'una avaria, davant d'una congestió de trànsit o la presència de neu.
1: El més destacat és que en cas que un accident paralitzi totalment el trànsit, els vehicles s'han de desplaçar als laterals per deixar lliure un carril d'emergència per on puguin circular vehicles de la policia i d'altres vehicles d'emergència. En cas de nevada, s'haurà de fer més o menys el mateix per facilitar el pas de les màquines llevaneus, és a dir, obrir un carril central per facilitar els vehicles d'emergència, que això no era obligatori fer-ho fins ara. Finalment, la reforma de la normativa introdueix el que explicàvem ahir. Fins ara, què passava? Que vianants podien tenir un semàfor en verd al mateix temps que els vehicles rebien un semàfor taronja intermitent. Aquesta coincidència ja no serà possible per tal d'evitar, diuen, confusions i situacions de risc per a vianants i també amb la intenció de reforçar la seguretat als passos de vianants i encreuaments.
0: Clar, què fan les autoescoles? Doncs s'adapten. Les autoescoles han adaptat la formació actualitzant materials, continguts digitals i també testos. I tot això ho han fet en temps rècord.
1: En molt poc temps, Xavi. Per exemple, el director de Continguts i Formació d'Oiboi considera que el nou reglament busca protegir molt més els usuaris vulnerables, tot i que creu que caldria encara legislar més i millor sobre els vehicles de mobilitat personal.
3: Jo equiparo molt el tema del patinete al tema dels ciclomotors. Fa molts anys que no feia falta ni carnet ni res, ni casc, o sigui, la gent anava amb el ciclomotor i com si van ara amb els patinets. Llavors, els ciclomotors van passar per tota una cadena, no?, de regularització fins terminar, com a dia d'avui, amb matrícula, assegurança, el casco com si fos una moto, no? Doncs els patinets jo crec que seguiran aquest camí, no?
1: Però nosaltres ja sabeu que sempre analitzem les coses des d'un altre punt de vista.
4: Una cosa, els que tenim el carnet no ens hauran de fer, no ens hauran de fer més proves, no?
1: No,
4: hem
1: no,
4: de
1: no,
4: costar
1: no,
4: tant no, aprovar el carnet.
1: Ara m'estic recordant d'una cosa, i no és broma. Em caduca.
4: A mi em va caducar, o sigui, caduca, em caducava... Això? Cada 10 anys.
1: Cada 10 anys, Xavi.
4: A mi em va caducar aquest estiu i me'l van enviar fa poc el nou. Pues el tinc ara fins al 2036.
1: Doncs, en algun moment de la tarda demà aprofitaré per demanar hora, perquè ai, això no. Com que em caduca el novembre encara. Però
4: no,
1: encara...
4: però no hi ha, això no hi ha tanta cua, no? Perquè com que és privat, els llocs on es renoven...
1: És que de fer el psicotècnic... Ah.
4: No, no depèn de l'administració pública, o sigui, no és anar a la DGT. Pagues 90 euros, també et dic, eh?
0: Ah, home, ja t'anava a dir, dic, que raro,
4: 90
0: que, raro que no te piden pasta.
1: Sempre has de pagar.
4: 90 euros.
1: I és allò que també tenim molta aigua i moltes històries, però
4: o almenys
1: encara...
4: el lloc on vaig anar jo a 90 euros.
1: Aquelles maquinetes que hem de gestionar amb aquells botonets de l'any 82 encara es fan servir.
4: Sí,
1: el que anava.
4: Què?
1: A veure, el reglament està molt bé, l'hem explicat, les novetats, però nosaltres tenim els nostres particulars analistes. Qui són? Doncs la família Pig.
5: Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig.
1: Vinga, tots saludats. Repassem alguns... De... Aquesta, és molta gent, tu. Repassem alguns dels punts més destacats. Hi ha algun punt en concret que us hagi cridat molt l'atenció?
5: Patinetes!
1: Doncs som-hi, vinga, parlem de patinetes. Casc obligatori, recordem, i edat mínima de 15 anys.
5: George, vamos!
1: George! No, aquí no.
4: El George em sembla que no té 15 anys,
1: No té 15 anys, aquí George no n'hi ha cap George, no. No sé. A veure, què et sembla, Pepa, aquesta novetat pel que fa al reglament?
5: Oye, ¿podemos ir al cole en patinete?
1: No, com vulguis, a nosaltres aquí a la tarda ens és igual, això com vulguis, però el que no sabem encara què us semblen els canvis en aquest reglament.
5: ¿Quieres que te enseñe a montar...?
1: Què? Cobra, un moment. Com dius? A veure, un moment. Us recordem, aquí us hem trucat per parlar de les novetats pel que fa al reglament de circulació.
5: Fíjate bien, te agarras el manillar así, como lo hago yo, con las dos manos. Ahora te subes al patinete.
1: No, és important. Clar, sí, però està molt bé, però... A veure, un moment, és que no volem que ens ensenyeu a pujar al patinet. Us hem trucat perquè ens expliqueu o que comentem amb vosaltres les novetats del reglament.
5: Yo he venido andando.
1: Doncs estupendo, i a nosaltres què ens importa això ara? O sigui, aquí cadascú diu la seva, és un debat. Però què us semblen els canvis del reglament?
5: Muy bien, ya te sale.
1: Però, a veure, el què? Perquè això és molt, molt difícil.
5: ¿Quieres que te enseñe a montar?
4: Pepa Pig s'ha tornat a tocar.
1: Sí, a veure, això s'ha... Xavi, Maria, se'ns està desmadrant això, se'ns estan anant de les mans. A veure, un moment. Però què els hi passa, aquesta família? Un moment. Algú s'ha llegit el reglament i ens pot fer una valoració normal?
6: Ya cometí ese error esta mañana. Podemos ir en patinete.
1: Teniu una obsessió
4: amb els patinets,
1: que no és gaire normal, eh? Adéu-siau, que vagi molt bé, i un altre dia que no solucionen res, no sé per què els truquem, ni per què els expliquem, ni cada dia...
4: Molt en compte,
1: cada no? Dia és més estrany aquesta família quan entra aquí a la tarda de Ràdio 4, eh?
0: Apa,
1: adéu.
0: Més. Avui Catalunya es prepara per un episodi de pluges torrencials que s'anirà desplaçant de nord a sud durant les properes hores. El Meteocat manté l'avís vermell de perill màxim en 9 comarques. Atenció. El Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Ebre, el Montsià i, Maria, la Terra Alta.
4: I la situació més complicada comença ja, a hores d'ara. De fet, ja estem rebent vídeos de moltes persones que ja estan a zones que està plovent de valent, per exemple, al Garraf, al Penedès, també al Camp de Tarragona, xàfecs que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i que poden anar acompanyats de pedra, de fortes ratxes de vent, esclafits i, fins i tot, tornados. De fet, Protecció Civil ha enviat un SALERT als mòbils de 6 comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Baix Baixcamp i el Tarragonès i demana extremar precaucions. A partir de les 6 de la tarda, el focus es desplaçarà a les Terres de l'Ebre, on la situació pot ser especialment complicada. Protecció Civil també ha enviat un alerta en aquesta zona i és precisament aquí on les precipitacions, com deien, poden ser més persistents, acumular molta aigua. El Meteocat calcula que es poden arribar a superar els 200 litres per metre quadrat al final de l'episodi i que la pluja podria mantenir-se durant més de 12 hores. Per això, l'Agència Catalana de l'Aigua està pendent de l'evolució a les conques de l'Ebre i vigilant també, sobretot, el tram baix del riu, tot i que ara mateix no es preveuen afectacions importants en el curs principal. El que preocupa, sobretot, és aquests creixements sobtats de rius petits i rieres i també afluents. L'avís, però, no es limita només a aquestes 9 comarques. Durant aquesta tarda pot ploure amb intensitat a qualsevol punt de Catalunya. I atenció, també alerta vermella al País Valencià. L'AEMET ha activat el nivell màxim a partir de les 6 de la tarda al litoral de València i a l'interior i al nord de Castelló, amb registres que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en una hora i 250 litres en 12 hores. Diversos municipis valencians han suspès per aquest motiu les activitats i les classes i han tancat instal·lacions davant del risc d'inundacions.
0: Doncs aquesta és la situació, ara mateix a les 4 i 21 minuts. Esclar, això en mitja hora pot canviar. En una hora ni t'explico, així que anirem actualitzant el que passa amb aquest temporal. La quarta d'avui, i és que t'ho deia a l'inici del programa, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La jubilació posa fi a una etapa laboral, però qui ha decidit que també hagi de posar fi al protagonisme d'una persona, no? Avui, en aquest Dia Internacional de la Gent Gran, aquesta és la reivindicació. Continuar tenint veu, projectes i capacitat de decidir. A Espanya, les persones de més de 65 anys ja superen el 21% de la població. Estem parlant de més d'una de cada 5 persones. Més d'una de cada 5 persones, David.
1: Sí, ens jubilem de la feina, no de la vida. És el lema del manifest que impulsen entitats i sindicats per aquesta jornada, la d'avui. Reclamen pensions suficients, una sanitat universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També demanen combatre la soledat no desitjada, reduir la bretxa digital i tenir espais de participació on la seva veu compti de debò. El debat ens interpel·la en gestos ben quotidians i que de segur els hem vist o inclús els hem nosaltres protagonitzat sense adonar-nos-en. Per exemple, parlar amb els fills d'una persona gran com si ella no hi fos. Decidir per ella és un clàssic. Un altre sol ser a vegades decidir per aquesta persona sense preguntar, sense tenir-la en compte. Donar per fet que ja no es pot aprendre, quan sempre es pot aprendre al llarg de la vida. Enamorar-se. L'amor també no té edat. Canviar de plans. Pots tenir uns i no cal que perquè tinguis que siguis gran no puguis no tenir-los. I la discriminació de tot el que estem parlant té nom, té una paraula que ja ens sona des de fa molts anys, que és aquesta de l'edatisme, que s'ha de combatre. Reivindicar una vellesa activa, diuen, també vol dir respectar qui necessita ajuda o qui vol descansar. Ningú, de fet, hauria de demostrar que encara és útil per mereixer aquest respecte.
0: Sí, no? Dins d'aquesta obsessió per la productivitat que ens envolta des de fa ja uns anyets, doncs aquesta és molt bona, David. Avui, no sé, podem començar per una cosa senzilleta. Preguntar a les persones grans què volen. Escoltar la resposta i deixar que compti. Perquè tenir més anys no hauria de significar tenir menys veu. I avui això és el que volem reivindicar des de la tarda de Ràdio 4 en aquest Dia Internacional de la Gent Gran.
4: Intentarem parlar, Xavi, amb un company que de tot això en sap molt. Intentarem parlar amb ell al llarg de la tarda. És el Manel Domínguez.
0: Home.
4: El nostre company del programa Sentit de Viure.
0: Sí.
4: I que aquest dissabte està preparant un programa especial relacionat amb tot això que parlàvem ara, amb el Dia Internacional de la Gent Gran. Tant de bo puguem parlar amb el Manel durant aquesta tarda, perquè el Manel en sap molt de moltes coses, de tot el que té a veure amb la gent gran, i a veure si ens pot avançar una mica del contingut que hi haurà en aquest programa d'aquest dissabte, no?
0: I què faríem sense ells, no? Sense elles? Qui seríem nosaltres i on seríem nosaltres si els hi devem absolutament...
1: Tot.
0: A qui va obrir camí i els que van obrir aquest camí quan més difícil era. Perquè ara moltes vegades és tan fàcil fer o dir algunes coses. Les havies de fer o dir llavors. En fi.
4: Que ens truqui la gent gran.
0: Sí, jo. A mi m'encantaria escoltar avui a molts oients... que se sentin identificades, identificats precisament amb aquest dia que estem celebrant avui, el Dia Internacional de la Gent Gran. Telèfon gratuït 900-454-455. Telèfon gratuït 900-454-455.
1: Que truquin i que ens expliquin, doncs, també...
4: I a més, segur que hi ha molta gent gran que ens escolta. Vulguin. Sempre
0: tant,
4: ho sabem.
0: Home, i tant.
4: Que els hi fem molta companyia.
0: Abans de saludar el Damià Amorós... és que jo volia comentar aquesta... Se surt, eh? Vull dir, això no està dins de les 4 de la tarda, però és que és tan fort el cas d'aquesta senyora... d'aquesta noia, no? La Krista Pike, es diu. El tema és que, primer, un tribunal... li va aturar l'execució quan faltava una hora, no? Després, el Suprem va donar permís per continuar i quan li van administrar dues dosis del fàrmac que l'havia de matar, Krista Pike va continuar viva. Maria Coll, com ho expliquem, això? Per si algú no s'ha assabentat d'aquesta notícia... que té unes hores, però que està generant un impacte en tot el món espectacular.
4: Sí, és un cas molt sonat que ja hem sentit diverses vegades, la Krista Pike, que havia de ser executada ahir, però després, com deies ara, de dues administracions d'aquest pentobarbital, que és aquesta injecció letal, encara continuava viva, no? La Krista Pike ja era coneguda tant pel crim que va cometre l'any 1995 com també perquè havia de ser la primera dona executada a Texas, o sigui, a Tennessee, en els últims 200 anys. No s'havia executat a cap dona a Tennessee en els últims 200 anys. Ella va ser condemnada al 1995, quan tenia 18 anys, ara en té 50, i en aquell moment estudiava en un centre de formació laboral per persones amb dificultats econòmiques. Allà va conèixer la Colleen Slimer, que també tenia 19 anys, i ella tenia una relació amb Tara Dilship, que era la seva parella. Els dos creien que la Colleen Slimer era com una rival sentimental, li tenia gelos. I el 12 de gener ells dos i una altra noia se la van endur en una zona boscosa del campus de la Universitat de Tennessee. Allà la van atracar, la van colpejar amb un tros d'asfalt. Va ser un crim terrible, i a més la mateixa Krista Pike va agafar un tros del crani d'aquesta noia i se'l va endur com, bé, no sé si com a record o... sí, va ser un crim.
0: Li van fer una cosa al pit també,
4: sí,
0: potser
4: la seva parella, la parella de la Krista Pike, va agafar un cut i li va fer com una estrella de cinc puntes, un pentagrama al pit, i va ser un cas que va agafar molta notorietat als Estats Units perquè en aquell moment hi havia molta por pel conegut satànic pànic, que ara no em sortia, que era aquest satànic pànic,
0: sí,
4: que era aquest pànic satànic, no? Sí, que es deia, doncs, que es veien crims adoració al diable, no?
0: Sí, sí, que ho relacionava moltes,
4: exacte,
0: vegades també, molts cops amb jocs de rol,
1: sí,
0: no?
1: Jocs de rol, sí.
0: Estan molt equivocats, no, sí, no té, sí, res, sí, a veure,
4: exacte,
0: això,
4: no tenia res a veure. Doncs bé, Krista Pike era major d'edat quan va cometre aquest crim, per tant, se la va condemnar a mort i portava, ara té 50 anys, per tant, portava 30 en aquest death row, en aquest corredor de la mort, fins que ahir havia de ser executada. Com dèiem, una hora abans de l'execució li van paralitzar l'execució, després la van donar per vàlida i una vegada li van, doncs, introduir aquestes dues... administrar aquestes dues injeccions, doncs encara continuava viva. Fins i tot la mare de la víctima, de Colleen Slimer, es va desplaçar fins a la zona, fins a Tennessee, per poder presenciar l'execució de la que havia estat l'assassina de la seva filla, no? I al final no s'ha dut a terme. De moment es desconeix quin és l'estat de salut de Krista Pike, però sí que sabem que està ingressada a hores d'ara a l'hospital després d'aquestes administracions i com continuarà, no, al final, doncs, aquest cas.
0: Possiblement un error a l'hora de fer aquesta barreja de diferents fàrmacs.
1: Dels fàrmacs, no? Deu ser alguna cosa,
0: sí.
1: Dels fàrmacs.
4: Clar,
1: que no...
4: deia també les persones
0: dos
4: que...
0: cops,
4: sí,
1: dues
4: les
1: vegades.
4: Persones que estaven allà que no havia passat mai, que era una cosa que no havia passat mai.
0: Que s'ha salvat dues vegades.
4: Era una cosa que no havia passat mai. Fins i tot he sentit que una de les persones que havia presenciat aquesta, que havia de ser una execució, deia que ell estava patint, no? Que se la veia que no es trobava bé, i ha preguntat si era normal, doncs, que li cremés el cos, que li fes mal, i li han dit que no era normal. I, de fet, de moment està hospitalitzada.
0: Doncs Krista Pike, que segueix viva, segueix en vida, després de rebre dues injeccions letals a Tennessee. És impressionant.
4: És que a més els que
0: de
4: som...
0: De pell de gallina, eh?
4: Sí, sí. Que som totalment una mica bojos del true crime, és un cas que el coneixíem, no?, per això, perquè va agafar molta notorietat en el seu moment, mm-hmm, perquè era l'única dona que en els últims 200 anys havia de ser executada a Tennessee, no?, i, bé, a Texas, i ha fet molt de relleu aquest cas a les xarxes socials també i als mitjans.
0: El governador de Tennessee, que està ordenant a aquesta hora de la tarda, això va passar aquesta nit, ara està ordenant una revisió exhaustiva de tot el que ha succeït i ha suspès l'altra execució que estava programada per aquest any, que ja seria la tercera. En fi, 4:45 de la tarda, canviem de tema radicalment, parlarem de coses més agradables i ara mateix acaba d'entrar a l'estudi una persona molt agradable.

0: Com estàs, Dami Amorós? Bona tarda.
1: He vingut quasi xop.
0: Gairebé xop.
2: Quan heu...
1: No, vinc d'he estat a Reus, he estat a Montblanc.
0: Ah, home, que vens de la zona.
1: Hi ha hagut un moment que hem rebut les alerts, la meva dona i jo, amb 3 sí. minuts de diferència. Tenim els mateixos mòbils, la mateixa companyia. M'ha resultat curiós.
0: Home, sí.
1: Però hem rebut les alerts quan ho heu dit i impactava veure tota la façana de això, Tarragonès, Baix Camp, una cortina negra, semblava Mordor, que de normal sí, ja tenim una mica de contaminació així estranyeta, però realment la pluja impactant. Però just al passar el Penedès... sol.
0: Aquesta era la teva visió al cotxe.
1: Sí, senyor.
0: Escapant d'aquella zona.
1: O sigui, sí.
0: Venint cap a...
2: Anaves al contrari. Sí.
0: I veies allà al final, al fons, veies...
1: Una cosa negra. Dic, bueno, és casa. Tranquils, no passa res.
0: És casa, però precaució.
1: I impactat amb aquestes notícies, eh? Jo, la Maria és aficionada al true crime. Jo, les execucions públiques sempre m'han creat l'atenció.
0: Sí.
3: Aquesta no era pública.
1: No, per això. I és d'aquestes coses que els americans també...
3: Ric, perquè dic que hi ha
1: encara mantinguin aquestes coses, eh?
0: No, és que sobta, no?
1: Però impacta molt. I tot el procés que existeix, que segurament és el que heu dit vosaltres, en la composició química, perquè els oients s'entenguin, sabeu aquelles coles industrials que s'ha de barrejar amb unes xiringues?
3: Sí.
1: Doncs devia ser un element així, i que passi això és raríssim, perquè sí que és cert que durant la història han servit o han existit sistemes supereficaços, la guillotina era el que més, perquè directament tallava el coll, però amb aquests sistemes que volen humanitzar una cosa que és inhumana, que és la mort, que es facin aquests fallos, que aquesta persona hagi de patir a sobre el que ha fet patir ella i el que patirà, no? Filosòficament trobo, i històricament trobo que són extraordinaris els casos.
0: Filosòficament és impressionant.
1: Brutal. Sí.
3: No, evidentment, no crec que tingui res a veure, però no sé si heu estat alguna vegada en una eutanàsia d'algun gos, no sé si,
1: sí,
3: o d'algun d'això.
1: D'animals.
3: Jo vaig estar, fins que va morir el meu gos de tota la vida, el vaig estar acompanyant fins al final, i quan t'ho diuen, els hi posen, i és a l'instant.
1: El meu
3: gos es va quedar adormit en dos segons.
1: Sí. Sí.
3: No dic que sigui el mateix, però que crida l'atenció, que igual que entenc que també l'eutanàsia en persones, no? Que vull dir, les persones que demanen l'eutanàsia, que els hi donen, finalment, doncs, que diuen que estan molt més tranquils, que estan supervisats en tot moment, i que crida l'atenció, no? Doncs que passen aquestes coses, al final.
0: Doncs sí.
1: Sort que canviem de tema, ara.
3: Sí, totalment.
2: Canviem
0: de qüestió. I recordem el que deies també, Damià, que hi ha aquest avís molt important, avís per pluja torrencial a la meitat sud. Són sis comarques. Aquesta tarda, en avís, en alerta, i tres a partir del vespre. Aquestes precipitacions que comentava abans la Maria, que afectaran les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Garraf. Sí?
2: Doncs molta precaució.
0: El Meteocat...
2: Molta precaució.
0: Sí.
2: Sobretot, seguiu els consells de protecció civil.
1: El cono surt del país. Eh? Si us fixeu, és el cono surt del país.
0: És el cono surt.
1: És l'embut, eh? Del Garraf fins a l'Ebre, tot aquest triangle. El Golf de Sant Jordi.
0: Sí.
1: El Golf de Sant Jordi.
0: Doncs això, el que diu el David Gallac, és
2: precaució.
0: Molta precaució. Sí, sí. El Meteocat ha activat aquest dijous aquest avís vermell per pluges torrencials a aquestes nou comarques de la meitat sud. Aquesta tarda. Estarem molt pendents, també, pendents d'aquesta última hora.
2: A veure com evoluciona tot plegat i les afectacions que puguin haver-hi al llarg de la tarda fins a les 7, aquí a la tarda de Ràdio 4.
0: Damià Amorós, el nostre historiador, el millor historiador que té Catalunya.
1: No. Vaig veure que us ho vau passar bé per la Mercè.
0: Molt bé, Damià.
1: I al final, molta gent, cosa que em va alegrar molt.
0: Sí, va estar molt bé.
1: Quan m'he vingut a les 4...
2: Quan estaves tu, feia molt sol.
0: Tu vas venir a la pitjor hora, pobret.
2: Feia molt sol.
1: Hem d'aixecar el país. I una cosa, que hi haurà molta calor, també, serà aquest dissabte i diumenge.
3: Ai, no.
1: Amb una plaça de braus. Amb una plaça de toros. Perquè tothom ens entengui.
0: Però no hi haurà braus.
1: No hi haurà braus, fa anys que no hi ha braus. I és una plaça que jo m'estimo molt perquè és la TAP. I has de ser molt del Camp de Tarragona per saber què és la TAP.
3: La Tarraquarena plaça.
2: La Tarraquarena.
1: La TAP.
0: On va actuar el Pablo Alborán no fa massa.
1: Sí. Que... Bisbal també, no fa gaire, la Mònica Naranjo per Festa Major. Seria com l'amfiteatre actual, amb una capacitat quasi de més de 10.000 persones. I aquest dissabte, aquest diumenge, hi haurà l'espectacle, per mi, visual més gran del món, que és el concurs de castells de Tarragona, dissabte i diumenge.
0: Sí.
1: Concurs de castells que, si algú no se'l vol perdre, no queden entrades per diumenge, per dissabte en queda alguna, però m'ha arribat informació que és que diumenge Sílvia Tarragona no farà, sí, no farà d'enxaneta.
0: Ah, ho podem dir?
1: No sí, farà no? d'enxaneta.
0: Es pot dir, no?
3: Sí, ho va dir la Sònia.
1: Però...
2: Ah, perfecte. Ho va dir la Sònia. Tenim la confirmació oficial.
1: Però sabem sí, sí, sí, que aquesta santa casa estarà present al concurs de Castells
3: sí,
1: de Tarragona.
3: Sí!
2: Amb els 104 dies.
0: Exactament.
2: Amb els 104 dies.
3: Està per aquí
2: especial.
3: La Sílvia? Si està per aquí, que passi. Saludar, no? Pues doncs... Si té un minut, eh?
0: Sí, no ho sé. Si... O potser si ha anat aquí, a dinar amb la Glòria.
3: Deu haver anat a dinar.
0: O s'està... Mira, o s'està maquillant al lavabo, que és com un ritual molt
1: de Tarragona,
0: molt tarragoní, molt d'ella, o està amb la Glòria...
3: Dinant, no la volem molestar, tampoc. Ah,
1: que fagin, que fagin.
3: Però sí, okay, sí, estarem al concurs de Castell de Tarragona. Sí, sí, sí.
1: Mira,
3: això.
0: Què?
3: Gralles.
1: Bloc de castells.
0: El concurs ha començat ja o no?
1: El concurs ha començat diumenge, va començar a Torredembarra, amb el que antigament era el concurset, que són aquelles colles que arriben a fer castells de set. Sabeu que hi ha un rànquing, hi ha sí, totes les colles allà. Dissabte, demà, hi aniran les, diguem-ne, les de la taula mitja, les que jugarien la UEFA. Diumenge sí, és la Champions. Però sí que és cert que al concurset hi van anar aquestes colles que podríem dir que juguen... No sé si encara existeix l'Intertoto. Se'n recordeu, l'Intertoto?
2: No, no, no, no, no. La van canviar per una altra cosa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, deu tindre és... algun altre nom, ara.
0: Serà la conference d'ara, no?
1: La conference.
0: Jo conec algun Intertonto, però bé, això ja és...
1: Això és un altre tema. Això és un altre tema.
2: N'hi ha diversos, eh?
1: Sí, sí. I el Palmarès van ser els castellers d'Esparreguera, els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Fixeu-vos que són colles de fora de l'àrea tradicional, que curiosament és l'àrea de la pluja en aquests moments. Però jo no us vull explicar el concurs de castells, ja ho farà a Tarragona.
3: Vaig anar
1: colla
3: un any, jo també.
1: I vas anar un any? Sí. Vas fer castells o vas anar a Grada?
3: No, vaig anar a veure'l.
1: A veure. Mm. Una afortunada de tindre entrada,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí, sí, vam tenir sort.
0: Però recordem, que això és gros, que és... tenim, que tenim no, no, a la Sílvia Tarragona,
1: sí, senyor,
0: en un programa especial amb motiu de... Són 30 anys del concurs de castells.
1: No, no 30 anys, sinó 30 edicions.
0: Sí, 30 edicions, és el sí, 30è aniversari, venen ells, però també dels 50 anys d'aquesta casa, de Ràdio 4. Així que són 4 dies amb Sílvia Tarragona al Tarraco Arena.
1: I avui us porto 3 històries, de les quals una és falsa, i dues són reals.
0: M'agrada molt, m'agrada.
2: Prenem nota, comencem a prendre...
1: Sí, veig que el David...
2: A prendre punts, a veure.
0: A veure, comença el joc. A veure, algun dia faràs, per cert, Damià, dues falses i una de veritat?
3: Estaria molt bé.
1: La setmana que ve podem fer, ara que hi ha tant d'això amb la bola negra, dues falses de Lorca i una real.
2: Bona aquesta, bona.
3: Ara jo bona, no hi soc la setmana bona.
1: No hi ets?
3: No.
1: Ai, Maria.
3: Em vaig a vacances.
1: Ja, m'ho he imaginat com ho has dit.
2: Que te les enviem, Maria, te les enviem.
0: Porta 7 anys treballant sense parar.
1: Sense parar, és que no, no para sí, ni un dia. No, no,
3: és que vindria només a escoltar les històries.
2: Te les enviem, Maria, te les sí, enviem per WhatsApp ja, i passarem, que tu fes la teva.
1: La primera, i aquesta, no us imagineu quan m'ha dolgut escriure, que és que el primer concurs no va ser a Tarragona. Aquesta història ens porta a Barcelona al setembre del 1902 i és aquí on tenim aquesta sorpresa que us deia. El primer concurs de castells no és a Tarragona, sinó a Barcelona. 24 de setembre, és a dir, fa molt poc, una setmana faria l'aniversari, el dia de la Mercè, l'escenari, un lloc interessant, curiós, jo allà no hi he vist mai castells, però sé que se n'hi han fet amb aquest concurs, que és la plaça d'Armes, just al parc de la Ciutadella, davant del Parlament de Catalunya. I allà no eren només els castells, sinó que la Federació Gimnàstica Espanyola havia organitzat una gran jornada esportiva amb curses, exercicis gimnàstics, llançament de pesos, barres, disc, tenis, tot.
2: Era un poti-poti de coses,
1: una
2: això.
1: Una cursa americana, circo, faltava el circo russo. Sí. I allà s'hi va fer una competició que es va dir Concurs Regionals dels Xiquets de Valls. Qui va participar? 100% de les colles de Catalunya. Perquè bàsicament n'hi havia dues. I les dues eren les de Valls. No n'hi havia més el 1902. Va participar no la colla Joves, sinó la colla Nova dels Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Les dues van arribar a Barcelona. Sabem que van arribar amb tren... òbviament amb les gralles, amb els timbans, i van plantar davant del públic en aquesta esplanada que realment estaven extraordinàriament meravellats del que anaven a veure. El reglament ja deia que el que seria habitual, hi hauria les normes, un temps determinat, premis en metàl·lics, el concurs de Castells de Tarragona, la gent ho pot consultar, la taula de premis, 16.000 euros en porta el primer, i així anava baixant, i allà havien de fer com a mínim 4 castells, a dia d'avui les rondes són de 3, i un pilar en màxim, aquest pilar de mitja hora. Qui va ser la guanyadora? La Colla Vella, que diríem que és la colla carlista, la colla de Rosada. I es van dur un premi que jo trobo ridícul a dia d'avui.
3: Home, 1902 estava...
1: Però 1902 era una quantitat de calés extraordinària.
2: Clar.
1: Que són 150 pessetes.
2: De l'època.
1: No arriba un euro. Recordeu que l'euro és 166.
0: 0,386.
1: Menys.
3: Anem a veure això quan era.
1: Seria 90 i pocs cèntims.
2: 90, sí. 90
1: però és que
2: no?
1: El que a dia d'avui és la colla joves, se'n van portar 100 de pessetes.
2: Oh.
1: Imagineu-vos. I sumem un altre element. Hi havia un jurat. Al concurs de castells sempre hi ha un jurat. Aquí va participar, per exemple, l'Aureli Campmany, que és un dels grans folcloristes del país. Però és que en altres concursos de castells hi va participar Pau Casals, un dels personatges més importants, el violoncel·lista, que també l'hem fet en els sacsejos. Què va passar? Doncs que aquell primer concurs no es va repetir. I els següents ja serien a Tarragona. Primera història.
2: O sigui, primer concurs no va ser a Tarragona.
1: Sinó a Barcelona, 1902.
2: Al dia de la Mercè.
1: Sí, senyor. Una altra història que a mi em sembla extraordinària del concurs de, castells. Una colla vinguda de molt lluny. Situem-nos l'any 2016. No sé, Maria, si era el que vas anar tu. Jo en aquest hi vaig ser.
3: Jo he llegit les tres històries i tinc una mica d'avantatge. Jo...
0: La primera, no hem fet opinió.
1: Valoreu,
0: sisplau. La primera,
1: sisplau.
0: Què? A veure, jo me la crec.
2: Jo
0: dic que aquesta és veritat.
3: Jo me la crec, però fa molts anys. Val? Però jo sé que ara la colla vella dels xiquets de Valls no concursa.
1: Ja. Concursen totes.
3: Doncs abans no concursaven.
1: La que no concursa són els de Terrassa.
3: Els de Terrassa. Perquè són els més xulos.
1: Milions de Terrassa.
3: Són els més xulos i diuen que no volen concursar.
1: Que no és una competició.
0: Sí? No sabia. No coneixia aquest bif.
1: Els de Terrassa, que no.
3: Hi ha moltíssim bif en el món dels castells.
0: Ja ho sé, però...
3: Jo em vaig formar per un...
0: Vaig poc a poc,
3: aprenent una mica. No, però vull dir...
0: Tu vas estar ficada...
3: No vaig ser d'una colla castellera, vale? Però vaig ser molt propera a una persona de Vilafranca. Dels castellers de Vilafranca. I els castellers de Vilafranca, ara si ens està escoltant algú dels castellers, us estimem molt, però els hi diuen, petonets, els hi diuen que són, entre cometes,
1: el Madrid dels castells.
0: Però... Com si haguéssim guanyat 15 Champions.
3: Bueno,
0: no?
3: És que han guanyat tots els concurs de castells.
0: Llavors són el Madrid.
1: Si no crec malament, des de l'any 2000...
3: Han guanyat pràcticament tots els concurs de castells.
1: Que estan cada 2 anys.
0: I si no són ells, qui guanya més?
1: La joves o la
3: La vella, normalment, o si no la jove, sí.
0: De Valls.
1: Penseu que, a més, l'única colla que és joves, en plural, és la de Valls.
3: La resta
1: sempre jove. La jove de Barcelona, la jove de Tarragona, la jove de Sitges...
3: Jove xiquets de Valls.
1: La de Valls. Llavors, a mi, quan em pregunten de quina colla sóc, sempre dic dels xiquets de Valls. Jo a Valls he estudiat 7 anys de la meva vida, i tinc una vinculació estreta.
3: Jo soc de
1: I no sé triar, no sé triar
3: jo vaig estar molt temps amb un noi dels Verds. Vaig estar un temps amb un noi dels Verds, llavors m'ha explicat tota la idea jo tinc estima en els castellers de Vilafranca, però sí que és veritat que són molt tancats. I què passa? Que els de Valls els hi fa molta ràbia que els de Vilafranca, com que ells són la cuna dels castells, els fa molta ràbia que els de Vilafranca els facin millors castells que ells, perquè van ser els primers en fer el 3 de 10, en fer un castell de 10.
0: Podríem trucar a representants d'aquestes colles... Alhora, és a dir, jo vull escoltar per què pensen això.
1: Acabaríem cremant, cremant Ràdio 4, si juntes aquesta gent.
0: Això no acabaria bé. No podem fer una tertúlia.
1: Jo no el faria. El món dels castells és dels més polèmics del món.
3: Sí.
1: És extraordinari.
0: No, ok.
3: I què penseu? Jo penso que pot ser veritat, eh?
2: Jo crec que sí. Jo tinc a prop els de la Vila de Gràcia, que assagen a prop de casa meva. I a vegades fan assajos oberts. Suposo que et pots apuntar.
1: Sí, és obert, sí.
2: Però em fa molt... Jo no em vull... No, què em fa? No,
3: home, però et posarien de crossa, no passa res.
1: Clar, estaries a sota.
2: Si em posen d'enxaneta... Pobres, deies que em posen d'enxaneta a fer la...
1: Mira, si us sembla, obrim una altra polèmica.
2: Vinga, va.
1: Perquè a mi m'agrada, ja ho sabeu, emmerdar-nos fins dalt, eh? Any 2016, en aquest concurs Servidora hi va ser, va viure una d'aquelles històries rares, que diria el pare del Julio Iglesias. Els xiquets de Hangzhou.
0: D'on?
1: Una colla castellera nascuda a la Xina va ser convidada a participar al concurs.
0: Ah? Castellers de la Xina?
1: I no és només una colla, sinó la primera colla estrangera que hi participa. Aquest any hi haurà una de Copenhague i una altra, va anar a la jornada del dissabte, però que aquesta era una colla que havia nascut en una colònia tèxtil d'una empresa vinculada a Catalunya, ells eren xinesos, apadrinada per la colla vella Xiquets de Valls.
0: Sí.
1: 2016. Allà a la Xina, els tios havien fet castells de 8. Però és que a sobre, quan els van decidir portar, els tios arriben, jornada de l'1 d'octubre, a la primera ronda. Els xinesos fan el 3 de 9 en forre. És un dels castells més difícils de fer. El fan i el descarreguen. Sabeu que en castells tenim

0: No,
1: no, no,
2: mai tan endinsat, però s'ha aprofitat.
0: I quan n'hi ha dos, un dos de vuit, és la torre.
2: La torre. Ah.
1: Tenim pilars, tenim torres, tres, quatre... S'ha arribat a fer...
0: Fins a set o vuit?
1: No, no. Més nou? Nou persones per planta amb un castell de nou plantes. El nou de nou.
0: Què és? Un de...
1: Són tres,
0: tres. Tres i tres.
1: Sí, són tres de junts.
3: Avui estem fent un màster aquí de castells.
2: Sí, sí, estic prenent nota perquè mai se sap. Un dia coneixes algú del món casteller i vols allò ampliar la jornada.
1: Portaven, ojo, el tres de nou, el dos de vuit, i van intentar un quatre de nou. No el van poder completar, no hi va haver ferits, però és que van acabar sent la sorpresa d'aquell concurs. Van acabar, de totes les jornades, desens, segons a la jornada de dissabte. Hi ha un detall que a mi m'agrada molt, i és que a més això es va explicar, que és que van rebre un premi de 5.000 euros. I ells no se'l van emportar a la Xina, sinó que el van donar a la Fundació Sant Joan de Déu d'aquí a Barcelona.
0: Oh.
1: Realment un acte molt extraordinari per recerca infantil.
3: Sí. Mm-hmm.
1: Una colla de la Xina, apadrinada per la Vella de Valls, que va al concurs i carregui el 3 de 9 amb forra.
3: Doncs segona història, de seguida comentem a veure si creieu que és veritat o fake, si és certa o és falsa. Però abans saludem a la protagonista d'aquest cap de setmana, de qui estàvem parlant fa re uns minutets, és la nostra companya Sílvia Tarragona. Sílvia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tots, com esteu?
3: Bé,
4: hola, hola.
2: Sílvia. Hola, Sílvia, què tal? Sílvia.
3: Recordem, Tarraco Arena, programa especial amb motiu d'aquest 30è aniversari del concurs de castells i els 50 anys de Ràdio 4. Són 4 dies amb la Sílvia Tarragona. Com serà això, Sílvia? Explica'ns coses, va.
4: Doncs mira, serà una mica surrealista, perquè com em deia avui en José Gil i altres companys, és, i no tinc cap ganes de monopolitzar amb el meu cognom la trobada, que és el menys important, no?
3: Però és trobada, que té molta gràcia.
4: Clar, trobada castellera a Tarragona, narrada...
2: Per la Tarragona! Ah, fantàstic!
1: Com ha de ser! Fantàstic! Com ha de ser!
4: És que clar. Aleshores, clar. Home, jo estic molt contenta, tinc molta por, en el bon sentit, és clar. Més que por, responsabilitat i besarda, perquè aquesta és una trobada molt important, és alguna cosa molt, molt nostrada al nostre país, forma part, com sap el mestre Amorós més que jo, de la nostra identitat ben arrelada, i nosaltres estem preparant un programa de servei públic que estarà a l'alçada de les circumstàncies, no? Amb la Judit Huerta, amb la Laura Monill, amb tot l'equip del Són 4 dies, amb Julio Leal, la Mònica Pavón, el Luis Mendizábal, i també amb moltes persones que tenen a veure amb el món casteller. Per exemple, ens acompanyarà mestre Amorós, vos el coneixeu, l'alcalde de Tarragona.
1: Home.
4: El president del jurat, perquè també. Jo, la veritat, també el coneixes, efectivament. Jo també tinc ganes de saber en què es fixa el jurat per decidir quina és la colla més professional, no? Tindrem també una mirada internacional amb les colles internacionals, amb persones que formen part d'aquestes agrupacions de Xile i també de Dinamarca. Tindrem els Amics de les Arts, que han fet la cançó original d'aquesta trobada. Ens vindrà a veure la presidenta de la Fundació Pau Casals, perquè com també sap el mestre Amorós, Pau Casals era un enamorat
1: primer
4: de Tarragona.
1: Primer president del jurat.
4: Efectivament. Primer president del jurat i una persona que, a part de fer de Catalunya i de la bona música i de Bach i del cant dels ocells el seu mestratge, va ser el que va confiar i el que va crear també aquesta passió castellera. Així doncs que farem país en el 50è aniversari de Ràdio 4, farem història, perquè el que narrarem serà, sense cap mena dubte, un moment important, i jo espero que els oients de Ràdio 4 que no puguin arribar a Tarragona, perquè hi haurà més de 20.000 persones, no s'ho perdin, puguin seguir la retransmissió que farem amb l'ajut de la Laura Monill, de la Judit Huerta i de tot l'equip tècnic i de companys i professionals d'aquesta casa, que fan un esforç brutal, com tots, òbviament, per ser en el lloc de la notícia. I diumenge la notícia és a Tarragona, punts suspensius, amb les colles castelleres.
0: I la Tarragona.
1: Amb la Tarragona.
3: Amb la Tarragona.
4: Efectivament.
3: Efectivament. Recordem, Tarraco Arena.
4: Sí, senyor.
3: Un programa molt, molt especial. Això serà històric, en un any històric, com bé deia Sílvia, 50 anys de Ràdio 4 i amb motiu també d'aquest aniversari. Són 30 edicions del concurs de de Castells. Són quatre dies, Sílvia Tarragona, estarem amb tu.
4: Ho sé, ho sé. I resa, Xavi Martínez, resa, perquè sí, la veritat és que estem fent nosaltres aquí, o estic fent jo un màster amb els companys que en saben verdaderament de tot el que té a veure amb el món casteller.
3: És un
4: que,
3: món, Sílvia.
4: Clar, que com sap el mestre Amorós, és un món que

0: s'ha de narrar molt bé, s'ha de narrar molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Així doncs que...
2: S'ha de viure, i tu, Sílvia, ho faràs de conya.
3: I tant.
2: Estàs a casa teva.
0: Déu
2: t'escolta.
0: Això sí, això sí,
2: estàs
0: eh?
2: Estàs a casa teva.
0: Estic a terra...
2: Literalment.
0: Estic a terres de Poblet,
2: sí,
0: amorós,
2: senyora.
0: Eh?
2: Sí, senyora.
0: Estic a terres de Poblet, i Poblet ja és casa meva,
2: oi
0: gràcies
2: tant.
0: A Déu.
2: Oi tant.
0: Així doncs que allà estarem parlant, sentint i apropant l'esprit i el fervor casteller, com si fos una fe, perquè és una fe i una religió,
2: una
0: als oients de Ràdio 4.
3: Pató gegant. Sílvia Tarragona.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Adéu,
2: adéu.
0: Gràcies.
3: 4 i 53 minuts de la tarda. De seguida, la tercera història de Damià Amorós. Jugarem a esbrinar ja si eren veritat o falses, però abans anem a Pontevedra. Escoltem en directe el president del govern, Pedro Sánchez, perquè acaba d'arrencar el Foro La Toja. Em sembla que de seguida el podrem sentir, no? Tenim senyal directament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de l'illa de La Toja, a Pontevedra. Coneixes
4: recordem,
3: bé, David?
4: Conec bé la zona i també recordeu que és una de les primeres vegades que se l'escoltarà després d'aquest moment de la crisi de l'habitatge d'aquests dos reials decrets.
5: Lo vemos en la devastación de Gaza, que solo tiene un nombre, genocidio. Lo vemos en la guerra de Irán, que ha puesto en jaque al comercio internacional y que está elevando los costes de la vida de una sociedad, no solamente la española, también la gallega y la del conjunto del planeta, que está ya fatigada de ver cómo se elevan los costes de la vida, primero con la guerra de Ucrania y el shock energético, y ahora posteriormente con la guerra de Irán y sus consecuencias sobre los precios del gas y de la gasolina. Y lo vemos en decenas de conflictos que jalonan la actualidad. Para darles un dato que me parece lo suficientemente ilustrativo de la gravedad que vive el mundo, solo el año pasado las guerras se cobraron más de 150.000 vidas en todo el mundo. Más de 150.000 vidas. 117, bueno, antes, son 7 veces más que en el año 2002. Se contabilizaron 117 millones de personas desplazadas por la fuerza. 117 millones de personas desplazadas por la fuerza. El triple que a comienzos de este siglo. Muchas de estas, evidentemente, a causa de conflictos, otras huyendo simplemente de la miseria, de la desigualdad que no solamente está presente en nuestras sociedades, sino también entre nuestros países. El drama de la inmigración irregular nos lo recuerda y lo ocurrido en Ceuta este verano lo demuestra. Porque ningún muro o barrera, por alta e infranqueable que sea, podrá contener la desesperación de la gente por tener una vida mejor. Porque nadie debería olvidar que son el conflicto, la desigualdad y la falta de oportunidades fundamentalmente la que empuja a la gente a buscar una vida mejor. Y esa es consecuencia más, o es una consecuencia más, de socavar eso que hemos llamado el orden multilateral. De convertir el derecho internacional en una suerte de menú a la carta, en el que cada uno elige qué cumplir y qué no.
3: Doncs estarem molt pendents de les paraules de Pedro Sánchez, president del govern, des d'aquest Foro La Toja, i a veure si fa algun tipus de apunt, algun tipus de declaració també referent a aquests decrets d'habitatge, que, per cert, hi ha un sí crític, diríem, és un sí una mica especial del PNB, el primer decret, eh? I ja es comença a comentar que serà molt difícil que el segon decret, doncs, s'aprovi. Veurem, depèn del que voti Junts, en parlarem. Però abans, la tercera història, Damià Amorós.
2: La tercera, us la faré ràpida, eh? Sí. Som a l'estiu del 1956. Arriba a Tarragona un vaixell procedent de Mallorca. El vaixell es diu Deo Jubante II. El senyor que porta el vaixell es diu Reiner de Mònaco. L'acompanya una senyora que es diu Grace Kelly.
1: Oh.
2: I arriben a Tarragona just el dia abans del concurs de castells, procedents de Mallorca, fent la lluna de mel del seu casament.
3: Grace Kelly a Tarragona?
2: Grace Kelly a la plaça de Braus de Tarragona.
0: A la mateixa plaça.
2: A la TAP.
3: TAP.
2: A la TAP. Allà es va fer el concurs. L'any 56 els castells no parlaven ni de 9 ni de 10. La Colla Vella va guanyar amb un 2 de 7, és a dir, una torre de 7, un 3 de 7 aixecat per sota, que això el David potser ara li està petant al cap, perquè un 3 de 7
0: aixecat
2: per
0: sota
2: és per
0: Damià,
2: no normal, no pujant la gent, clar, sinó la gent pujant sota.
3: Com?
2: És a dir,
0: normalment
2: tenim la
3: tiren cap endamunt la gent.
2: Sí, senyor.
1: Sí, des de sota.
2: Tenim la pinya i des de baix aixequem la gent.
1: No és molt habitual, eh?
3: Està tenint bona esquena, eh?
1: No és una cosa superhabitual, eh?
0: Això no ho he vist mai.
2: Jo he vist com a molt castells de 8... Un de nou és molt difícil.
1: I es fa poc.
2: Es fa poc, però és que el primer que puja al castell és l'Enxaneta.
1: Sí, clar.
4: Ah, clar, perquè és la part de baix a dalt.
2: El pom de dalt és el primer i anem pujant. Sí que és cert que de vegades l'enxaneta s'agafa amb un lateral, va pujant, va pujant.
1: Quan parlem de pom de dalt estem parlant d'enxaneta, acoixador i els dosos, que són els que pugen a la
2: dalt. Es nota que la Maria és Vilafranca, perquè ella ha dit acoixador.
1: Sí, i diem cassoleta.
2: Jo he dit aixecador.
1: Ah, a Vilafranca també li diem, cassoleta. Cassoleta, a vegades, cassoleta.
4: Cassoleta?
2: Sí. Segur que us sona un lloc que és Puerto Banús,
4: sí,
2: cap a la zona allà de Marbella i tal,
4: sí,
2: tal.
4: Sí, sí, sí,
2: el cognom Banús és de Valls.
1: Ah.
2: I un senyor de Valls invita a Grace Kelly, a Reinero de Mónaco, a veure el concurs de castells, perquè si no ets de Valls no entens què fa aquella gent, i finalment li diuen a Reina de Mónaco que baixi a l'arena, a l'albero de la plaça, i allà ell entrega el trofeu a la colla vella dels xiquets de Valls, mentre Grace Kelly salude des de la tribuna. Aquesta imatge va sortir al Variety Report, al TSZ de l'època, és a dir, grans revistes internacionals van entendre que es feien castells a Tarragona amb una foto de la Grace Kelly a la TAP.
3: Tres històries. Concurs a Barcelona, primer concurs casteller documentat, que es fa al Parc de la Ciutadella.
2: Al Parc de la Ciutadella,
3: segona història.
2: 1902.
3: Segona història. Castellers de la Xina, no?
2: Els de Honzu.
3: Els xiquets de Honzu.
2: Amb un 3 de 9. És que és molt gros.
3: Es carreguen el 3 de 9 amb folre.
2: Sí, senyor.
3: I el 2 de 8 amb folre.
2: I intenten fer un pilar també gros, ja, però ja no se n'en surten.
3: I tercera història, Grace Kelly a la TAP, a Tarragona. La meva aposta és que la falsa és la tercera.
1: Jo també.
4: Grace, jo també.
1: Sí, sí.
4: M'agradaria molt que fos veritat, però la tercera...
3: Ja, a mi també, a mi també.
4: No. Unanimidad.
1: Sí.
4: Vamos a ver.
2: Damià. Senyora, senyors, sí. Grace Kelly no ha vist mai un concurs de castells.
4: Hem fet un ple. No havia passat mai fins ara.
2: Sí.
3: Primera vegada. Hem fet un 3 de...
4: Un 3 de 3. 3 de 3 amb taula i cercles.
2: Bàsicament és un pilar de 3, això. Un pilar de 3.
3: T'estimem molt, Damià. Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Arribem a les 5 en punt de la tarda. Actualitzem la informació, butlletí informatiu de les 5. I just després convidem al Manu Guix i a la Begoña Pérez, la ordenatriz, aquí, a la tarda de Ràdio 4.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre són el punt més preocupant a hores d'ara per l'alerta meteorològica amb una tarda i una nit que es preveu amb pluges torrencials i extraordinàries al litoral de Tarragona, de Castelló i de València. Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. Les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Ribera de l'Ebre han rebut un avís de vigilància del Meteocat a la darrera hora. El grau de perill és màxim, 6 de 6, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de 90 km per hora i esclafits o tornados. De fet, ajuntaments com Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar o Mas d'en Verge han cancel·lat les classes de la tarda i del divendres. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha incidit en el perill a la zona, especialment a partir de les 6 de la tarda.
9: La situació meteorològica que afectarà Castelló, segurament, durant aquestes mateixes hores, pot arribar a afectar, pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
8: A les primeres hores del temporal de pluja, que afecta principalment el Tarragonès i el Baix Penedès, s'han atès sobretot alguns baixos inundats, tendals i façanes i algun vehicle embarrancat, però sense incidències destacades, segons els bombers. I pel que fa als veïns del sud, la situació també serà força complicada a les províncies de València i Castelló. En una cinquantena de localitats, les classes s'han suspès aquesta tarda i durant tot el divendres.
6: El Parlament tomba la compra conjunta de pisos del president Salvador Illa, una de les mesures estrella del govern al debat de política general. Avís dels comuns, mentre Esquerra dona oxigen a Illa i Catalunya decidirà el gener si rebaixa la fiscalitat en la compra d'habitatge habitual. Elena García.
10: I és la segona vegada, bona tarda, que el Parlament tomba una mesura estrella d'Illa, la de la compra conjunta de pisos per majors de 40 anys, després de veure decaure l'anunci de 200.000 pisos més l'any passat, per l'abstenció dels comuns, que eleven el to i alerten el president amb els compromisos de Vicent.
11: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: I amb ultimàtum, els socis demanaran al cap de la consellera Niubó si ja utilitza el consens que busca amb la comunitat educativa per tapar, alerten, el fiasco en la gestió. Junqueras, per la seva banda, dona temps a Illa i deixen en mans d'un grup d'experts que Catalunya rebaixi o no la fiscalitat a la compra d'habitatge habitual.
6: I a menys de 24 hores perquè es votin els dos decrets de l'habitatge al Congrés, el govern espanyol no té els suports garantits després que el PNB hagi dit que votarà no al segon decret que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Sí, votarà afirmativament el primer que protegeix els llogaters. Sense referir-se concretament a aquesta qüestió, el president del govern, Pedro Sánchez, acaba de fer una defensa de l'ordre des del Foro de la Toixa a Galícia i a la protecció dels més vulnerables. I seguim pendents de Ceuta, on en aquests moments tracten de separar centenars de persones, la majoria de menors migrants que s'han amuntegat a les persones d'un col·legi a la barriada d'El Príncipe. Separen els adults i menors d'edat, una aglomeració que s'ha produït després de la ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego, hagi assegurat que anaven a filiar un grup de nins. El missatge s'ha escampat, s'ha mal interpretat i de moment són les associacions veïnals les que s'estan fent càrrec d'aquesta situació. I també us contem que la Policia Nacional està buscant a Oviedo un home per l'apunyalament a una dona que roman ingressada a Astúries. Els agents han activat el protocol de violència de gènere. La dona agredida per la seva exparella roman a hores d'ara ingressada a l'Hospital Universitari Central d'Astúries. Les seves ferides, en principi, no són greus i l'agressor es troba en dependències policials després de la detenció poc després de fugir en un vehicle de l'escenari del lloc on hi ha restes de sang per presumptes ferides d'arma blanca. El dels tribunals, l'acusat de matar la seva parella el 18 d'abril del 2025 a Calafell, ha declarat aquest dijous que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Pilar Ribas.
12: Segons l'acusat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet de la cuina quan ell va decidir marxar del domicili familiar. Ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que a ell li va passar el mateix. L'home ha dit que arran de la caiguda, la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo.
13: Yo tenía la piedra aquí y ya con dos manos. Yo no podía más, digo, que me va a matar. Y no podía, yo tenía miedo. Y cogí la piedra y le pegué con todo el fuerte, le pegué otra.
12: També ha afirmat que es va entregar a la policia perquè es penedia d'haver-la matat.
6: El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha convocat un gabinet de crisi davant la creixent protesta estudiantil al país, que ha multiplicat el bloqueig d'instituts i universitats, incendis en alguns d'ells, destrosses de mobiliari urbà i enfrontaments amb les forces de seguretat. El ministre de Justícia tindrà aquesta tarda una reunió per videoconferència amb els 36 fiscals generals del país per abordar els bloquejos i les protestes creixentment violentes. És la resposta de l'executiu a unes protestes que van començar fa una setmana contra la manca de dos i per sol·licitar millors condicions en els centres educatius. Hem arribat a les 5:05, més notícies a les 6.
7: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Hi ha una cosa que cap algoritme ens pot resoldre. Amb qui val la pena compartir la vida? El Manu Guix s'hi acosta amb Galàxies. Són 6 cançons sobre el desig, la llibertat, els vincles i les persones que continuem estimant quan ja no hi són.

El pianista, compositor i director musical que molts coneixen per Operación Triunfo i també per El Petit Príncep, posa aquesta vegada la seva pròpia vida al centre. El 24 d'octubre portarà aquest univers a la Sala Apolo de Barcelona dins del festival Empremtes.

0: Aquí volem descobrir què hi ha darrere d'aquestes cançons i què hi ha... també que ha hagut de desaprendre, no?, el Manu per poder escriure-les. Què tal, Manu? Benvingut a la tarda de Ràdio 4. Com estàs?
1: Bé, molt bé. Primer de tot he de dir que el meu DNI posa Manu.
0: Manu?
1: No, okay. Em dic Manel.
0: És que això és un off the record. Això ho hem comentat al butlletí de les 5, a micròfon tancat. Tu ets Manu, tu vas canviar.
1: M'ho vaig canviar.
0: Perquè tu vas néixer Manuel.
1: Manuel. Jo era Manuel, perquè el meu avi, el meu pare era Manuel i el meu avi era Manuel. I aleshores el meu avi era el Tito, que era l'avi, que li deien el Manuel. El meu pare era el Manolo i jo vaig dir, pues jo el Manu.
0: El Manu. Mm. Sí, encaixa molt bé. El Manuel, que té una cançó en aquest EP.
1: I m'ho vaig... El Manuel, el doctor Guix, que té una cançó en aquest EP. Sí, senyor. Quan I aleshores m'ho vaig canviar. Saps què? Saps com m'ho vaig canviar?
0: Com?
1: Vaig anar al registre civil i aleshores allà et deien has d'aportar documentació conforme la gent et coneix com a Manu Guix. Vull dir, ens has d'enviar cartes, que tu rebis a nom de Manu Guix. I vaig presentar com a prova un paperet d'aquests de Boston Pizza que posava Manu Guix.
0: Jo pensava, dic, no sé, una captura de l'època de més hate a Twitter, no ho sé, saps? Arroba Manu Guix.
1: Ui, no existia Twitter en els ous.
0: Tu vas canviar fa molt de temps, tu.
2: És que jo m'he invertit els cognoms fa poc i, clar, a mi no m'han demanat res, però, clar, no és el meu nom, és invertir-me els cognoms, entenc que és diferent.
0: Et provoca molts problemes, això, després? A nivell burocràtic, a nivell de registres...
1: La veritat és que no. Sí que em passa a vegades que la gent dona per fet que Manu és un diminutiu.
2: Clar.
1: Aleshores, m'ha arribat a passar no poder agafar un avió, per exemple.
0: Què dius?
1: Sí, una vegada. Perquè la productora m'enviava a tocar en una gira no sé on... I van agafar el bitllet en nom de Manuel Guix. I jo, no, és que és Manu. Aleshores em vas presentar allà, en plan, Manu Guix, no, està en nombre de Manuel. No puede volar.
3: I no es puede volar.
2: Clar.
1: Em va passar una vegada.
0: Molt.
1: Però ja està. De què parlàvem?
0: Home,
1: Ah, sí?
0: M'agrada molt amb tu, perquè podem... L'excusa és que tens el dia 24 d'octubre...
1: Ara!
0: Portes aquesta meravella que has fet.
1: Us agrada Galàxies?
0: Molt. Sí. Ho vam comentar a Sant Jordi, te'n recordes?
1: Sí, estic molt content.
0: Ha passat ja... Però ha passat molt ràpid, Sant Jordi. Aquest any tornarem, per cert.
1: Tot ràpid.
0: Estàs convidat,
1: passa tot ràpid.
0: Espero que vinguis.
1: Vale, vindré a cantar,
0: al carrer, al carrer.
2: Ai, que guai.
1: Allòs.
0: Amb Ràdio 4. Estem celebrant els 50 anys de Ràdio 4.
1: Home, però això s'ha de celebrar. Ja t'ho dic ara.
0: Doncs
1: allà estarem.
0: Que ja ho vam comentar el passat Sant Jordi, l'any passat en directe aquí a Ràdio 4, amb tu, Manu, que va costar una mica, no?, fer aquesta cançó al teu pare.
1: Sí, home, i tant. Clar, sempre costa anys. Una mica. De fet, mira, avui estem a 1 d'octubre, el dia 6... Farà 25 anys que es va morir. És fora, eh?
0: 25 anys.
1: És molt de temps. És més de la meitat de la meva vida sense ell. Jo ara tinc 46. I sí, bueno, és això que diuen, no?, que hi ha morts que no se superen. No? Pues la mort d'un fill, o la mort d'un pare, o la mort d'una mare, són morts que no se superen mai i que t'acostumes a viure amb un dolor que hi és sempre. El que passa que, bueno, aprens a posar-lo en un lloc on... No deixes de ser una persona funcional, m'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí que és cert que, clar, no hi ha cap dia de la meva vida que no pensi en el meu pare. I sempre, no? I cada X temps em va sortint aquesta necessitat de convertir aquest dolor, aquesta absència, en cançó. I quan vaig fer aquest disc, doncs així va néixer la cançó que es diu Més enllà dels estels, que és la cançó que li escric al meu pare, que ja és la tercera o la quarta que li escric.
0: La preciositat d'aquesta cançó.

0: convençut que ara mateix molts oients s'estan sentint identificats, no?, amb la lletra d'aquesta cançó.
1: Molta gent m'ho diu, sí.
0: Des de diferents llocs, jo, per exemple, em sento molt identificat amb el que estàs cantant ara mateix i alhora afortunat perquè el meu pare està viu i encara tinc la sort de gaudir-lo, no? Mm-hmm. I em fa, segurament escoltar aquesta cançó em fa sentir més afortunat i més conscient del que tinc i valorar-ho encara més.
1: Pues sí, és així. Jo què sé, ara no cal que parlem d'això, però vull dir que te n'adones molt, jo me n'adono molt d'amics, no?, que t'expliquen, hòstia, és que no puc amb el meu pare, i jo penso, ets gilipolles,
0: ja.
1: Tu que tens la sort de tenir-lo, saps? I això passa molt, però bueno, és així, jo què sé, és la vida, i tots tenim els nostres drames.
0: Saps? No, i tant, home.
1: I al final, pues, mira, jo què sé, però sí que m'agrada perquè és una cançó que connecta molt amb la gent i que molta gent, com tu m'acabes de dir, no?, doncs em sento molt identificat perquè he perdut el pare, perquè he perdut la mare, perquè he perdut el meu avi, perquè no sé què. I és una cançó que sempre que faig els concerts, o quan faig concerts jo sol, que vaig en piano per tot Catalunya fent concerts jo sol, sí, sempre faig allò de dir què voleu, i la gent va demanant a la carta les cançons que vulguin. I aquesta sempre cau. No? És com que sempre hi ha algú que aquesta cançó li ha arribat a dins, i això m'encanta.
0: 24 d'octubre, que porta...
1: Serà molt heavy el 24 d'octubre.
0: És que, clar, aquesta cançó, jo me la imagino, el 24 d'octubre, a la Sala Apolo, a mi se m'està posant ja la pell de gallina.
2: La pell de gallina.
0: Dins del festival Empremtes, encara hi ha entrades per veure el Manu Guix.
1: Sí.
0: Encara aquesta hora de la tarda d'avui.
1: He de dir que no moltes, però encara n'hi ha.
2: Doncs afanyeu-vos.
1: Vull dir que la gent s'afanyi.
2: Afanyeu-vos.
1: Perquè és el concert més heavy que he fet mai a la meva vida.
0: Sí?
1: Sí.
0: El més heavy.
1: Sí. No tant en quant a dimensions d'espai, perquè he tocat a llocs més grans amb més gent, però és el concert més gran i més ambiciós. El disc de Galàxies va sortir a l'abril, ¿vale? Aleshores el vam presentar al Festival Estrenes de Girona. Portem tot l'estiu fent bolos, sí, per Catalunya. I ara per fi arriba la presentació a Barcelona i no vull fer un concert com els que ja portem fent des de l'abril. Vull fer un concert diferent. I aleshores què he fet? He tirat la casa per la finestra.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: La panoja has posat?
1: He posat la panoja. Aquest bolo em costarà diners.
0: Uf. És d'aquells.
1: Sí. Saps allò que dius? Ha salido a...
0: ha salido a pagar.
1: A pagar, nen. No. Aquest bolo no guanyaré ni un duro, sinó que em costarà pasta, però m'és igual. Perquè és això. Jo faig tots els... La meva banda som 6, ¿vale? Manu Guix and the Veterans.
0: Ah, sí,
1: nosaltres som 6. Que són el Toni Pagès a la bateria, el Jordi Franco al baix, el Jordi Roquer a la guitarra, Oriol Cusó al saxo i Jaume a la trompeta, el Jaume Penya. I ja està, i jo. Nosaltres som aquests 6. Però per l'Apolo he dit, vull més. I aleshores he contractat el trombonista, entre d'altres, de Nati Peluso, l'Albert Costa, que tocarà amb nosaltres i tindrem una secció de trompeta, saxo i trombó. Patapam! També hi haurà el Ferran Samper, que és un percussionista increïble, que ara mateix està amb el Nil Molinés, el percuta del Nil, som molt amics des de fa molts anys, i el Ferran tocarà la percussió. I el que em fa més il·lusió de tot és que tindré, no una, dues coristes. Hi haurà Anaïs Vila i Jessamí Boada fent-me els cors, amb la qual la gent que vingui a l'Apolo veurà una formació de 10 músics en directe, que això poques vegades es pot veure.

0: Maru Guix, si tu poguessis, eliminaries les xarxes socials?
1: Sí.
0: Avui mateix?
1: Sí. Sí,
0: per
1: senyor.
0: Què? Per què? Per què? Per què? És que m'agrada molt quan parles d'això. M'inspira, m'inspira.
1: T'agrada que m'encengui, no?
0: Sí. Perquè és que, a més, ho tenim en comú. Jo crec que pensem molt semblant.
1: Saps què passa? Que estic fins als nassos de les xarxes socials. No m'agrada gens en què estan convertint les nostres vides, però gens. I cada vegada m'agrada menys. Perquè està afectant a tots els àmbits de la nostra vida. No m'agrada que una cosa com el Twitter sigui un generador d'opinió. No m'agrada. Em sembla que com a societat no ens fa bé. Jo estic amb el Twitter al lavabo fent caca i llegeixo dos tuits, que diuen la bola negra és una mierda, i l'altra, fui a ver la bola negra i no vale nada. Jo he llegit dos tuits, però al meu cap ja diu, ui, la gent diu que és una merda.
2: Ja veus? Està.
1: No, la gent no diu que és una merda. La gent no diu que és una merda. Dos subnormals han escrit a Twitter que és una merda, però això genera tendència. A mi em venen i em diuen, ostres, Manu, t'han posat a caldo, a Twitter, joder, la gent. I jo dic, per què? A part, que es veu que una persona ha fet un comentari negatiu, saps?
0: És veritat, això.
1: Un comentari negatiu es converteix en que la gent pensa, no, i fa tendència.
3: En altaveu del que no és la realitat, clar, després, que no ha de ser la tendència majoritària.
1: Ara, per exemple, ahir sentia un debat a Catalunya Ràdio sobre si Laura Escanes s'havia de posicionar o no públicament en el seu Instagram amb el tema de la vivenda. Per exemple, saps? I aleshores, tots els tertulians de Catalunya Ràdio dient que té l'obligació de pronunciar-se públicament perquè és una tia influent que té milions de seguidors. I jo dic, i què?
0: No, és que no.
1: El dret, tot el dret del món a fer el que li doni la gana. Es pot pronunciar o es pot no pronunciar, però no està obligada. Qui és aquesta gent que es creuen amb l'autoritat moral de dir tens l'obligació de pronunciar-te? Per què? Perquè ho dius tu, imbècil. Saps què vull dir?
0: Li va passar a la Rosalía, també.
1: És que no pot ser.
3: I que no cal saber de tot. És a dir, que no vull opinar perquè no tinc opinió o perquè no en sé.
1: I diu,
3: no passa res,
1: La Laura Escanes té 2 milions, 3 milions de seguidors i té molta responsabilitat. Escolta, la Laura Escanes té 3 milions de seguidors perquè la gent decideix seguir-la. Ella no...
0: Ja està, pel que sigui.
1: Saps què vull dir? I ja està. Aleshores, tu vols que es posicioni i no es posiciona? Doncs pues mira, a tu et decep. Però no l'obliguis a fer-ho, perquè no té cap obligació. I a mi també... Hòstia, és que m'encenc de veritat,
0: No.
3: I aleshores... Notes.
1: I a mi també em passa, per exemple, amb temes polítics. A mi, moltes vegades, sóc català, visc a Catalunya, i a mi se'm demana que se'm posicioni políticament.
0: Ja t'entenc.
1: Pels indepes sóc un venut que visc que treballo a Espanya. En canvi, pels espanyols sóc un indepe perquè estic a favor del referèndum. I la gent t'obliga. I jo, hòstia, tinc tot el dret del món a que la meva opció política formi part de la meva intimitat.
0: Sí.
1: I que jo decideixi fer-la pública o no, no em converteix ni en millor ni en pitjor persona. Doncs aquesta és una de les parts de les xarxes socials que no m'agraden, però tranquil, que n'hi ha més. Per exemple, si parlem del món artístic, avui en dia, jo que faig molt teatre musical, estic veient com les productores fan càstings. I si un actor que ve a fer un càsting no té més de 30.000 seguidors, no té opció a tenir aquest paper.
3: Això és molt gros.
1: Això està passant. Què significa aquesta merda? On queda el talent? On queda l'art? On queda l'apostar per algú? És igual, no et coneix ningú, què més dona? Ets boníssim, pavo. Què vol dir que la gent digui o té 30.000 seguidors o no interessa? I el mateix passa amb la música.
0: Les discogràfiques
1: que abans tenien el seu departament d'ERs, gent d'artista i repertori, que anaven a ojeadores, que anaven a veure a bars musicals, que s'anaven a Madrid,
3: sí,
1: que s'anaven al Ludegas, a la Cova del Drac, que s'anaven, jo què sé, i veien què s'estava fent en directe i què era no. I aleshores, en aquell moment, aquella figura de la discogràfica tenia un sentit. Era algú que deia, jefe, he encontrado algo que mola i tal. Avui en dia les discogràfiques reben maquetes i si veuen que el grup no té 30.000 seguidors a Instagram, no els interessa. I això em sembla no una injustícia, em sembla una cosa gravíssima. I no ens l'estem adonant i l'estem adoptant com a normal perquè és així. Per no parlar de tota... Tinc més coses. Per no parlar també... El que suposa per la salut mental dels adolescents...
0: Això és el pitjor.
1: Estar sotmesos a la dictadura del like i de la popularitat i del no sé què, i que ara estem creant que els joves volen ser influencers. Què és aquesta merda? O sigui, quina cosa bona ens està portant les xarxes socials? Cap, ni una. És que què ens porta de bo? Cap, res, no hi ha res positiu. Tot és negatiu. Jo estic a favor d'unes xarxes socials que tu puguis fer servir, però jo què sé, que sigui una eina pels professionals. Que els professionals de la informació mitjans de comunicació tinguin una xarxa social on tu, com a usuari, pues mira, pots mirar i pots mirar pues, des de Ràdio Nacional,
0: sí,
1: a Ràdio Teletaxi, totes les opcions, totes, però mitjans de comunicació, d'acord. Però a mi saber l'opinió de la gent m'importa un pito.
0: Ja.
1: I no m'aporta res bo. Com a artista, què passa ara a la gent? Tu, que ets, vosaltres que feu entrevistes, els convidats van a ser entrevistats cagats de por. Perquè saben que no poden dir segons quines certes coses perquè els hi fotran una canya. I aleshores tu et sents cohibit. Perquè, hòstia, me van a dar una canya en Twitter si digo algo.
0: Ja no, ja deixes de ser veritat.
1: On està l'espontaneïtat?
2: Ja els hi treuen el clip, no? I ja el que han dit... O a Twitter t'ho poden treure de context, no? Una cosa amb una frase, una entrevista.
3: La naturalitat del ser tu mateix, que l'has perdut perquè com a artista, com a persona. No ho dic perquè diran.
1: Per culpa de les putes xarxes socials.
0: Això que acaba de dir el Manu Guix, ara mateix en directe aquí a la tarda de Ràdio 4. Les xarxes socials no tenen res de bo. Esteu d'acord amb això?
2: Sí.
0: Sí. Res, ni una cosa bona, ni una.
2: Molt poques, una. Molt poques.
0: Una bona, va, Maria, quina podria ser?
2: Espera que me la pensi.
0: Veus que no t'arriba?
1: Mira, jo en tinc una de bona. Va.
0: Va,
1: o sigui, serveix per democratitzar segons quines coses. I això està bé.
0: Internet.
1: Per exemple, no? O sigui, el YouTube, no? I aleshores, pues, hòstia, que qualsevol persona pugui penjar la seva música a YouTube i
2: sí, per donar-te a conèixer, exacte,
0: jo no fico YouTube en una xarxa social,
1: No.
0: Per mi no. Per mi no, és TikTok, Instagram,
1: però
0: Twitter.
1: Però si tu fas aquest clip i el penges a Twitter, i aquest Twitter pues, ostres, ja, es fa viral, jo veig que pot haver-hi una vertent positiva si es fes servir per aquestes coses, no? Però, hòstia, doncs mira, fa que algú que no té mitjans o que no té la possibilitat de pagar-se una campanya de promoció, doncs mira, de cop i volta fent això, dius, hòstia, doncs mira...
3: De fer el llançament pel seu compte, que aleshores arribi a gent que per temes econòmics no podria...
1: Exacte.
3: I dir, mira, la meva música, soc
2: autogestió
3: i ho ensenyo i no necessito d'algú que em vagi al darrere a produir perquè m'ho puc fer jo. És la part bona, no? Potser...
2: Per donar-te a conèixer.
1: Però l'única, eh?
3: L'única.
2: Sí,
1: segurament. Hi ha trilions i trilions de parts negatives.
0: Sí. Ha convertit a la gent una mica en narcisista, depenent, a més, de l'opinió de la resta, no? Hi ha una necessitat de validació tan bèstia, sobretot en la gent més jove, ho veus? Bueno, i no tan jove, eh?
1: Sí, està claríssim. No tan jove. Mira, justament en aquesta cançó que sona, dic una frase que diu que a la merda les xarxes socials som esclaus digitals d'una vida que ens buida.
0: I és que, el buit, sí.
1: I és que és així. I al final, què més... Bueno,
0: okay. Home, els de la teoria de la conspiració et diuen que tot això és part d'un master plan.
2: Sí.
0: Per tenir-nos ben controladets, adormidets...
3: Que sàpiguen en tot moment què fem.
0: No, i mirant una pantalleta i no pensant en les coses importants.
3: I que pensem poc, perquè clar, si pensem massa potser ens qüestionem coses.
1: Bueno, és que tot això és així.
0: És que ho veus, no?
1: És com la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial què és? Cada conversa que tenim amb el nostre chat GPT és un paquet de dades.
2: Clar.
1: Que la compren les grans empreses per saber-ho tot de nosaltres. Tot el rato. O sigui, volen saber si has mirat porno. Volen saber si quins interessos tens, quina pregunta fas, quina roba t'agrada...
0: Què et preocupa?
1: Quin no sé què, qualsevol cosa. Jo parlo molt amb la IA, per exemple, perquè me'n vaig de viatge i dic llums, que a més es diu llum. I dic llums, escolta, que tinc una hora i mitja de cotxe i m'avorreixo, entretén-me. No? I aleshores em comença a fer jocs, ui, jocs mentals, sí, coses, sí, jo què sé. Però vull dir que tot són dades i tot és informació.
0: Ja, i el que està passant és que hi ha un deute cognitiu de tant parlar amb la IA o sobretot esperar que et solucioni la IA ChatGPT tota l'estona, tot, ja la gent comença a no pensar.
2: Ja no pensa, sí.
0: No, s'està fent més imbècil, perdó. La gent s'està fent més tonta.
3: No sabem arribar sense consultar a vegades al Maps on sigui on anar, perquè no som capaços de pensar si és millor agafar un autobús o un metro o anar caminant.
0: No, però jo aquesta... David, no, perdona. És que a mi el Google Maps em dona el trànsit a temps real. Això em va bé, per saber si hi ha bus o no.
3: Jo parlo d'anar caminant, de vegades a fer un trajecte que podries pensar per tu mateix, escolta, això, mira, arribaré abans amb metro que amb autobús. No vaig a mirar a veure, no fos cas, que els 3 minuts aquests... Pensa, que ho saps, pensa, agafa el cap. El trànsit està molt bé perquè no ho saps, però la resta...
1: Pues així és.
0: Bé, aquesta llibertat de la que parles també, no?, en aquest EP,
1: sí.
0: Galàxies, d'on surt? Tu sempre has estat així?
1: De què parlem?
0: Estem parlant
1: de llibertat sexual?
0: Clar, és que estem... Sí, en aquest cas llibertat sexual. Que jo crec que ha impactat molt aquesta imatge, no? En els videoclips també, tot el que expliques a les cançons.
1: Bueno, estava buscat. És que a mi sempre m'ha fet una mica de ràbia, sempre, el fet de que encara s'estigmatitza molt a la gent pel fet de tenir una pràctica sexual X, no? I, per exemple, i si jo dic obertament que vull fer sexe en grup, hi ha molta gent que em diu que sóc un degenerat. No? Per, hi ha molta gent que per, pel fet de que a tu t'agradi, pues jo què sé, fer segons quines coses sexuals, et converteix en un pervertit, en una mala persona, en un degenerat, en un... I em sembla fatal aquest estigma, no? Jo crec que el sexe no deixa de ser oci, i mentre tu facis el que facis i sigui consentit amb la gent que sigui, quin problema hi ha? No, aquesta tia és una puta, s'ho folla tot. Quin problema hi ha que sigui una tia sexualment activa? Això la converteix en puta? Perquè a sobre som així de desgraciats els homes, que en canvi el tio que s'ho folla tot és un campeón. No?
0: Això ha estat així sempre històricament.
1: I dius, a veure, tio, no, o sigui, per què el fet de ser sexualment desinhibit significa que ets una persona de pitjor qualitat? No estic gens d'acord. I trobo que és un tabú que cal trencar i ja està, i que s'ha de poder parlar obertament, hòstia, m'encantaria fer sexe en grup, i això no em converteix en un degenerat. I clar, per mi, qui ho pensi té un problema.
0: Què passa quan una persona vol explorar i l'altra té por de perdre aquella persona en una relació de dos?
1: Estàs parlant de parella aquí ja.
0: Sí, sí, en una relació de dos. Aquesta situació què?
1: Home, clar, això és complicat. Si estàs en parella, això s'ha de pactar. Això s'ha de pactar i s'ha de parlar. I si no, no tinguis una parella.
0: Hi ha molts que estan en una relació oberta, passa que només ho sap un dels dos. Sí,
3: oberta per una banda, oberta per una porta. L'altra està tancada amb pany i forrellat, però l'altra s'obre que dona gust. Clar. Ai, Déu-n'hi-do.
1: Sí, després hi ha los que follen casi todos los días, ¿no? Yo, el lunes casi follo, el martes casi follo...
0: Casi.
3: Sí,
0: casi. Diu el David i ho som.
3: El 24 d'octubre. Sí, precisament perquè sempre hem parlat del mateix. No.
0: Passa, és una mala ratxa. Gallec, és una mala ratxa.
2: És que m'encanta aquest gag que hem creat, eh?
3: Si fos un gag només, sí. El 24 d'octubre. Anem a estar aquí. El Manu anem a preguntar pel 24 d'octubre.
1: Ara.
3: A veure, alguna cançó d'aquell dia, d'aquella actuació que tu diguis, estaré tan exposat...
1: Uf.
3: Així, fem un exercici de visualització, Manu. Quina creus que serà o quina creus que podria ser?
1: Hòsties, no, ara, uf. De fet, exposat a totes. Jo crec que amb Galàxies, precisament, per primera vegada he dit coses que no havia dit mai i que em volia guardar per mi i per la meva intimitat. Vull dir que jo crec que tot l'EP de Galàxies en si és un exercici d'exposamenta bastant heavy. Jo què sé, la del meu pare, per exemple, sempre se'm fa una muntanya cantar-la, perquè és allò, no ploris, no et pots posar a plorar enmig d'un concert. Hòstia, a més, si et poses a plorar, la laringe et puja aquí i cantar és impossible. Vull dir que jo sóc dels que pensa que sempre, per molta emoció que hi hagi, ha d'haver-hi un domini tècnic per
3: un
1: sobre,
3: domini.
1: No?
3: Clar, ara t'anava a preguntar això, com ho controles?
1: Som professionals.
3: Després de tants anys, això ho has de controlar molt, una tècnica...
1: I a vegades no es pot i s'escapa i et poses a plorar. Bueno, pues ja està, no? Però que no és el meu desig posar-me a plorar allà, ni de bon tros. Vull dir que no sé, hi haurà moltes cançons... Ah, hi ha una cosa que no he dit!
0: Què?
1: Del 24. A part de que som 10 músics en directe a l'escenari, que això ja ho he dit, que som la banda XXL, hi haurà dos artistes convidats.
0: Ah, amigo! Oh. Són surprise.
1: Són surprise.
3: Surprise. No.
1: Però ja us dic que molen un huevo.
0: I les seves inicials, deies quines són? Com...
1: No, Meti.
0: Els cognoms, el segon cognom de cadascú d'ells.
1: No diré res, però hi haurà dues estrelles convidades.
0: Hòstia.
1: Sí, vull dir que serà un concert èpic.
0: Molt bé. 24 d'octubre, eh?
1: Sí.
0: Presenta el Manu Guix, Galàxies a l'Apolo, en el show més ambiciós de la seva carrera. Això ja, i encara queda alguna entrada, eh?
3: Sí. O sigui, afanyeu-vos per agafar-les, perquè està la cosa complicadeta.
0: Manu, moltíssimes gràcies per visitar. Ja, a mi em passa molt ràpid també sempre amb tu tot, però sí, hem fet 25 minutets bons, eh?
1: Mira, el musical i l'alma a l'aire.
0: És que tenim aquí el 24 hores de Televisió Espanyola posat al monitor, sense volum, i estan parlant de musical El Alma a l'Aire, i això, clar...
1: Ara he vist que Twitter...
2: I ara quin musical es prepareu?
1: Ara he vist que Twitter està on fire perquè l'Anna Guerra va assistir a la presentació de l'Alma a l'Aire i es veu que s'han parat les tetes.
2: Ahir ho vaig trobar.
0: I és viral, això,
2: no? És que ahir ho comentàvem amb el David i jo a la redacció, sí.
1: S'ha fet viral.
0: I això ho està comentant la gent?
2: Sí. Sí. És que ella mateixa, com ho exposava, dir com faig una operació, tal, de pit, sí, és veritat. S'ha fet viral per això. Però en quin musical esteu ara?
1: M'ha vingut al cap, mira, les tetes.
2: No
1: hi ha
2: res, no?
1: Home, ara mateix estem ja preparant molt intensament la que serà la 13a, es diu ràpid, eh? La 13a temporada del Petit Príncep. Que començarem gira el mes de novembre i estrenarem com cada Nadal, el 5 de desembre. i estarem fins a finals de febrer, el Barts, com
3: que
1: sempre.
3: Bé.
2: Ai, que bé. Que bé, molt guai. Hi ha algun musical d'aquests, perdó, és que a mi m'agraden els musicals, que feu així, tipus... que havíeu fet La Casa dels Horrors, que havíeu fet el Dance, Van Cantando Bajo la Lluvia, El Dia de la Marmota...
1: Ara jo estic preparant... Mira, a mi, a mi em passa una... Puc seguir xerrant o no? És que si no me'n vaig...
2: Sí, clar, és que jo l'he preguntat aquí, però... Sí.
1: Clar, a mi em passa una cosa, i és que fer Cantando Bajo la Lluvia, Els Producers...
2: Exacte.
1: La Jaula de les Loques, La Tienda de los Horrors, tots aquests...
2: Tots aquests els he vist.
1: Està molt bé, i m'ho passo bé fent-ho, però no és el que a mi m'agrada fer dintre del món del musical. A mi m'agrada inventar-me'ls. A mi m'agrada compondre la música del Petit Príncep. I aleshores, per exemple, ara el meu projecte més ambiciós i més guai que tinc ara mateix entre mans és un musical de creació que està basat en un best-seller d'un escriptor alemany que va treure un best-seller mundial l'any 2017. Hasta aquí puedo leer.
3: Ui!
1: I aleshores...
0: Ja podem investigar.
1: Serà un musical basat en aquest llibre. Jo estic fent tota la música. L'Edu Sola, que és el guionista de La Casa en Flames.
3: Sí, de La Casa en Flames.
1: És el que ha fet el guió, està fent el guió i les lletres amb mi. Andy Senyor, que és el nebot de Gloria Estefan, que és un tio que fa mil musicals a Broadway i tot, serà el director, i jo estic fent la música. I això ho estrenarem a Barcelona l'any 2028. Txan-txan!
0: Uau!
1: Començarem el mes de desembre, ja comencem a fer lectures i ens hi posem en sèrio.
0: Doncs, ChatGPT no sap quin és el best-seller d'Alemanya, el llibre més venut d'Alemanya, el 2017. Ho has fet molt bé. Manu Guix, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir a la tarda de Ràdio 4. I ens veiem el dia 24 d'octubre a l'Apolo, eh?
1: Ahí.
0: Vamos, vamos. Amb quina vols acomiadar, per cert, de l'EP de Galàxies?
1: De l'EP de Galàxies?
0: Alguna que diguis?
1: Pues jo què sé, posa la de... Sí, home, com es diu? Objectiu la Lluna.
0: Objectiu la Llum.
2: La Lluna.
0: La Lluna. Jaume Tudela, el control. Gràcies. Gràcies, Manu.
1: Vosaltres.

L'Auditori obre la temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu. De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Kurtág. I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.

0: Aquesta casa, Ràdio 4, té un programa que em sembla preciós, que és molt especial, i que no hi ha res semblant a cap altra ràdio, que és El Sentit de Viure, amb el Manel Domínguez. Uh-huh. I amb tantes veus que a través dels anys, de la seva experiència, de la seva saviesa i generositat, doncs han fet que molta gent jove, segurament escoltant aquell programa, no caigui en la trampa que moltes vegades precisament la gent jove, no, per inexperiència i per pensar que la vida serà sempre eterna, doncs normalment normalitza, no? Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, avui és 1 d'octubre i volem saludar el Manel Domínguez. Manel, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Xavier, bona tarda a Ràdio 4. Encantat de ser a vosaltres.
0: Home, encantats nosaltres, Maria?
2: Sí, avui ho dèiem, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. A Espanya, les persones de més de 65 anys ja superen el 21% de la població. I, Manel, d'això en parlareu també en el proper programa d'aquest cap de setmana, aquest Sentit de Viure. Què és el que fareu? Què és el que sentirem a Ràdio 4?
1: Bueno, a Ràdio 4, jo diria que cada dissabte és com si fos l'1 d'octubre, no? Perquè cada dissabte és un homenatge a la gent gran. És el nostre Dia Internacional de les Persones Grans. I com sabeu, a partir de que el 14 de desembre del 90 la resolució 45-106, que és molt important, va establir el Pla Internacional de Viena sobre l'envelliment i les persones grans, doncs cada 1 d'octubre és el Dia Internacional de les Persones Grans. Per tant, Sentit de Viure i Ràdio 4, el que fem és cada dissabte, si em permeteu, la referència és fer el nostre programa d'homenatge a la gent gran, però més que d'homenatge, que sí, és interpretar totes les vessants de la longevitat, no? Contra l'edatisme també, contra el maltractament i contra el que implica la injustícia social. D'això es tracta el programa, d'això ho explicarem una hora més o menys centrada aquest proper dissabte i, com sempre, honorar a totes les persones que a Catalunya, en aquest moment, ja som gairebé 1.600.000 persones, dels quals, com bé dèieu, som el 20% ja de la població a Catalunya, on hi ha 700.000 són homes i 900, quasi 1 milió som dones. Aquest és el nostre mapa. Interpretar aquest canvi de longevitat, que vol dir amb una nova mirada.
2: Mm-hmm. Perquè al final el que també expliqueu molt a Sentit de Viure és aquesta manera de combatre la soledat no desitjada, de reduir la bretxa digital, de tenir espais de participació on la gent gran senti que la seva veu compta de debò, perquè moltes vegades, vosaltres ho expliqueu molt bé, cada cap de setmana se'ls infantilitza, no se'ls parla directament amb elles, sinó les persones més joves, no? I de tot això, doncs cada dissabte, com deies, per vosaltres és el Dia Internacional de la Gent Gran, perquè en parleu, no?, i doneu veu a aquestes persones.
1: Justament el que estàs dient, es tracta del següent. Els francesos ho han tingut molt clar, aquest procés, amb els darrers 2, 3, 4 anys. Nosaltres, ara serà la tercera temporada que tractem el tema. Els francesos han decidit, sobre el tema de la longevitat, posar la persona al centre. No, han fet el quelcom més important. Han posat a les persones grans en el terreny, a les taules de decisió, que siguin ells els qui participen amb la seva experiència i coneixement. Per què? Perquè és senzill i dolorós alhora. Per tant, envellir no pot significar mai perdre dignitat, perdre seguretat ni reconeixement social. I és el que ha succeït, i ara no ho explicaré, perquè des de que l'edatisme es posa a la societat, ja no començo a Cicerone, sinó a l'època moderna, a la revolució industrial. Però ara per ara, el tema és com defensem la dignitat a la longevitat? Com potenciem la memòria, el coneixement, tot el propòsit de vida? És a dir, jubilar-se és un dret concret, el qual ningú dubta. Però jubilar-se vol dir també tenir un propòsit de vida, perquè quan tu et jubiles et queden com a 30 anys de vida encara per davant. Per tant, jo no estic pas en contra de la jubilació contemplativa, si algú vol mirar ocells cada dia de la seva vida. Però així el que queda clar és que hem de tenir propòsit. I aquest propòsit ha d'estar conquerit, ha d'estar acceptat per la societat laboral, per la família, per la política. Per què? Perquè l'edatisme està en totes les capes de la societat, en totes. Com has dit fa una estona, deies, doncs, el Hadley Speak, quan et tracten amb infantilisme les persones grans. Tu vas al metge de forma innocent, a l'infermera posar-te una injecció, si tens més de 74 anys, i diu, escolti, doni'm els bracets. Com que els bracets? Jo tinc braços. A mi vostè no em tracti com una nena. Per tant, això tan senzill... què deies?
2: No, que té raó, que té raó. Que crida l'atenció, no? Sentir que un infermer, clar, un sanitari, parla d'aquesta manera.
0: I tant.
1: Clar, ho diuen amb carinyo, eh?
2: Clar, però no se n'adonen, no se n'adonen.
1: No, clar, no volem carinyo, que sí, volem respecte, dignitat. Escolta, com els bracets. O quan una senyora, com he vist moltes vegades, entra en una residència, les infermeres, i saluda, hola, avis, com esteu? Com que vol dir hola, avis? Escolta, jo sóc... Vostè no és la meva neta. Entenc? I jo no sóc el seu avi, jo sóc el senyor Puigverd. Ramon Puigverd, no sóc l'avi. Per tant, aquesta tendència de generalitzar el llenguatge, perquè el llenguatge crea categories que mimen la dignitat de les persones, minimalitzen. Quan parlen amb nosaltres, baixen el to. Com si parlessin amb un bebé, hola, com està, àvia, hola, com... No, això hem de treballar tots aquest procés. Per tant, hem d'anar a la recerca de la justícia social. Però hi ha quelcom més important que tu també has dit fa una estona. És a dir, què passa amb el... L'atletisme està clar, estem lluitant sobre això, però hi ha una nova llei. Igual que la revolució femenina, la revolució del feminisme va conquerir els segles XVIII i XIX, i ara mateix, ara estem començant la revolució de les persones grans. Això què vol dir? Que el maltractament, ara per ara tenim, si no recordo malament, a nivell d'Espanya, prop de 5.000 denúncies pel maltractament, els Mossos tenen prop de 2.000, encara no arriben, però què vol dir? Vol dir que quin tipus de maltrat rep les persones grans? Psicològic, negligències de tot tipus, abandó econòmic, sexe i físic. Què vol dir econòmic? Mira, àvia, si no em dones part de la teva pensió, no veuràs els nets, per exemple. Tinc centenars d'exemples. Les violacions de sexe a les persones grans amb malalties com Alzheimer, l'abandó, deixar la persona gran, abandonar 2-3 dies que no li donen el menjar. És a dir, Catalunya, en aquest moment, està en el tercer lloc de maltractament. Primer és Andalusia, segons Comunitat de Madrid i tercera Catalunya. Però no perquè siguem els pitjors, no confonem. Simplement perquè som els que més denunciem de moment. Quan denunciï Navarra, La Rioja, el País Basc i altres, veurem què és el que està succeint al territori espanyol i, per tant, a Catalunya. Per tant, Barcelona és la primera amb negligència, des de Tarragona i Lleida, però perquè som els que més denunciem, i Catalunya un tercer lloc, però no confonem, insisteixo, perquè denunciem i perquè els Mossos d'Esquadra a Catalunya, treballant conjuntament, estan posant ja en un tema que aquest ja no és un tema familiar. Recordeu quan la lluita femenina anava a les policies i a la comissaria i deien, mira, això és una qüestió familiar, on mateix passa amb el tema del maltractament a les persones grans.
0: Manel, molt ràpid, que ens menja el temps, però què podrem escoltar en aquest programa tan especial d'aquest cap de setmana?
1: Bueno, el que podrem escoltar sempre és anar a la recerca de la veritat. Amb aquesta ha estat convidada totes les institucions que han organitzat el dia 1 d'octubre a la plaça Sant Joan. Estaran tots. Tots parlaran, tots explicaran per què, tots explicaran què significa l'1 d'octubre, perquè de moment és Barcelona que està liderant en aquest moment, la ciutat de Barcelona. I amb ella la Maria Eugènia Gay, que és la regidora de l'Ajuntament, del Consell Municipal i vicepresidenta de l'Institut Municipal, posarem sobre la taula què està fent Barcelona, què estem fent a Catalunya i quin és el segon pas.
0: Manel Domínguez, enhorabona, no per aquest programa que té una pinta espectacular, sinó per tota la tasca que ja portes 3 temporades fent aquí a Ràdio 4. Una abraçada molt forta.
1: Comencem la tercera ara, eh?
0: Això, ja està, ja portes 3. Sí, sí. La tercera.
1: Sí, sí. D'acord.
0: Manel,
1: moltes
0: cuida't
1: gràcies,
0: molt, un pató molt fort.
2: Adéu-siau. Una abraçada, Manel, gràcies.
1: Una abraçada, adéu-siau.
0: És fantàstic, el Manel.
2: I tant.
0: És un regal tenir-lo aquí a la casa.
2: Sí, és una persona que, a més, se la nota molt propera, sí, no?, quan el trobes per aquí pels passadissos. I, a més, molt bona tasca amb aquest programa, amb aquest sentit de viure. I tant que sí.
0: Doncs, David Gallac, res més a afegir, perquè déu-n'hi-do.
2: Anem a ordenar-ho tot, plegat.
0: Sí, és que
2: tot
0: jo...
2: el que hem sabut ara.
0: És que et volia, volia preguntar al David, digues. Ja que... moltes vegades, tio, el running gag moltes vegades amb el David Gallac és que no té parella, no? I que,
2: bueno, se l'ha creat ell sol,
0: sí, sí,
2: eh?
0: No, ell, perquè ell ho diu...
3: Un running gag, diuen. Clar, no, perquè com que no és veritat, i aquí ens estem fent coses, aquí fem ràdio, ens veuen per les càmeres, sí, clar, jo m'invento coses, i no, bueno, doncs no sé.
2: Si només fos un gag, oi?
3: Tal dia farà un any, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Jo no sé, qui no viu en parella és més endreçat?
2: No ho sé, no ho sé, no té per què, perquè si tu, igual, no ets, no? Perquè si tu no ets endreçat, no ho seràs ni en parella ni sense.
0: I això pot ser un conflicte,
2: moltes vegades. És més, pot ser que si la teva parella ho és i tu no, et posi a rotllo.
3: Uf. I si sou desendreçats o desendreçades, aleshores, desendreçamenta al quadrat.

0: Arribarem a les 6 en punt, moment pel butlletí informatiu, i després, Marc Viernes, a Ràdio 4, el polèmic Viernes, un dia més.
1: A veure què ens diu avui, a veure què ens diu.
0: El filtre Viernes, a la tarda de Ràdio 4. I després, Patricia Centeno, és un dels moments preferits de la setmana, eh?
2: A veure què... Favorits. Analitzem, perquè, déu-n'hi-do, aquestes visites de...
1: Sí, dels nostres també. Ens agrada molt la Patricia. Home, la molt, veritat.
2: Molt experta.
1: El Marc Viernes també ens fa riure molt.
0: I la Patricia, el que dèiem, experta en comunicació no verbal.
1: Exacte.
0: La podeu seguir a xarxes com a Política i Moda. Mm. Molt interessant tot el que analitza, tot el que... Bueno, fer llibres fantàstics, eh? Però, bé, molt potents els temes que ens està regalant aquesta temporada.
1: Increïble.
0: I el Viernes, com tu dius.
1: El Marc Viernes ens fa riure molt. L'Adam Martín ens agrada
0: pensar,
1: molt, també.
0: I ens fa pensar molt, el Marc Viernes.
1: Demà, Arnau Font.
2: Demà, Arnau Font, que té amb la intel·ligència
0: també.
2: Artificial.
0: Ui, demà l'Arnau Font arriba aquí a la tarda.
2: Té una feinada.
0: No, arriba picat, eh?
2: 30.000 històries noves.
0: Uf, arriba...
1: No para de fer vídeos a les xarxes.
0: Seguiu, Arnau Font, senyor Font.
2: Hem de preguntar perquè no els entenc.
1: L'Adam també, molt interessant, tot el que comparteix a les xarxes. Que
0: no,
1: tenim
0: és que tenim els millors,
1: clar,
0: la Champions.
1: Tots,
0: doncs bé, informació, butlletí de les 6 en punt. I després, Marc Viernes en directe a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comença a hores d'ara l'avís vermell al litoral de Tarragona, de València i Castelló en una tarda i una nit en què es preveuen pluges torrencials i extraordinàries, segons l'AEMET. Una desena de comarques de Catalunya han rebut un missatge és alert. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre són la zona on es preveu un temporal més violent, amb ratxes de vent de 90 km per hora, pedra superior a 2 cm i acumulacions de pluges de 80 litres per metre quadrat al llarg del dia. Però el perill s'escampa per bona part de la costa mediterrània i s'allarga fins al migdia d'aquest divendres. És per això que Renfe ha optat per suspendre alguns trens a la Comunitat Valenciana. Són els rodalies C1, C2, C3 i C6, els de mitja distància amb origen i destí a València i l'Euromed i l'Intercity entre la Comunitat Valenciana i Catalunya, segons ha explicat la delegada a la regió, Pilar Bernabé. El conseller d'Interior, Juan Carlos Valderrama, ha alertat de la intensitat de les pluges.
3: Les precipitacions estan sent en alguna zona de més de 90 litres por metro cuadrado. Y como bien comentaba el compañero, es previsible que en alguna zona de Castellón se alcance los 250 o incluso los 300 litros por metro cuadrado en 12 horas.
2: Amb aquesta situació, una desena de comarques catalanes han rebut un alert, la majoria d'elles a les Terres de l'Ebre. I tot i que a partir del migdia del divendres es preveu que la situació vermella es rebaixi, les pluges duraran durant tot el cap de setmana.
0: Gràcies, Pau. I a menys de 24 hores perquè es votin els dos decrets de l'habitatge al Congrés, el govern espanyol no té els suports garantits després que el PNB hagi dit que votarà no el segon decret que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Si votarà afirmativament, el primer... Si votarà, volen dir afirmativament, el primer que protegeix els llogaters. El president del govern espanyol acaba de dir als grups parlamentaris que tinguin altura de mires, deixin de banda la ideologia i les confrontacions partidistes. Declaracions de Pedro Sánchez des del Foro de la Toixa, a Galícia.
4: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: A casa nostra, els socis salven el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el govern de la reprovació del Parlament impulsada per Junts. Esquerra i Comuns han rebutjat alhora amb el PSC una reprovació de les conselleres d'Ensenyament, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon. Anem cap al Parlament. Elena García, bona tarda.
5: I amb un vot discordant. Bona tarda. La diputada del Jovent Republicà, Mar Bessa, s'ha desmarcat de la disciplina de vot i ha votat a favor de la destitució de Niubó per la crisi educativa. El gest, però, no ha fet forat i el Parlament tomba l'intent de reprovació d'Illa, Niubó i Parlon, impulsat per Junts. La CUP optava a reprovar tot l'executiu. Illa surt il·lès, salvat pels socis, però amb un cop dels comuns, que amb l'abstenció faciliten que la cambra refusi la mesura estrella del president. La compra conjunta junta d'habitatge habitual per majors de 40 anys. Amb ultimàtum en educació...
6: Si el debat del país sobre educació es converteix en un rentat de cara de la seva gestió o es fa un ús partidista, des dels comuns demanarem la dimissió de la consellera d'Educació i abandonarem el pacte.
5: El Parlament demana i avaluar l'ES Alert en emergències i reclama sigui efectiu i àgil per unanimitat. L'oposició ha censurat que el sistema d'avisos no ha funcionat.
0: A l'Audiència de Barcelona continua en marxa el judici contra quatre policies acusats de buidar l'ull a l'activista independentista Roger Espanyol. L'escopeter que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat. Seguint totes del matí, tenim el nostre company Sergi Bassoles.
7: Els quatre acusats, aleshores dos sotsinspectors, un inspector i un escopeter de la Policia Nacional, han relatat un clima d'extrema gravetat i hostilitat contra ells per part dels manifestants el dia dels fets, és a dir, l'1 d'octubre de 2017.
8: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi.
9: Bueno, la extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes.
7: Els quatre policies han explicat que es va intentar negociar infructuosament amb els manifestants que bloquejaven els combois policials del carrer Sardenya.
10: La negociació funciona?
9: No.
7: En quant a l'escopeter acusat de disparar la bala de goma que va causar la lesió ocular a Roger Espanyol, ha reconegut ser l'autor de dos dels 17 projectils que el seu escamot va disparar al lloc dels fets. Ara bé, assegura que amb dos trets van ser disparats seguint els protocols establerts, respectant distàncies i no directament als manifestants.
11: Vostè, quan efectua aquests dos trets amb pilota de goma, amb bala de goma, amb com orienta el canó de l'arma?
9: Hacia el suelo que rebote, que haya un rebote. para que se reduzca la potencia, claro.
7: Les parts han elevat a definitives les seves conclusions. Les acusacions particular i populars demanen 13 anys de presó pels quatre policies. La fiscalia i les defenses, en canvi, l'absolució.
0: En esports, el Barça respon al comunicat oficial de la UEFA en el qual s'especifica que ha rebut la documentació aportada pel Real Madrid sobre el cas Negreira. Germà García, bona tarda.
1: Bona tarda. Efectivament, un comunicat del Barça que no ha trigat a ser oficial després del comunicat del Real Madrid sobre la suposada reacció a l'expedient de la UEFA pel cas Negreira. Fa algunes precisions, com per exemple que la UEFA no ha reobert cap expedient al Barça, que aquest expedient es va iniciar l'any 2023, que el club ha atès sempre tots els seus requisits, que l'expedient no s'ha reobert perquè mai es va tancar. Diu també aquest comunicat que el Barça considera que l'expedient en curs és una investigació i no pas una revisió, i que no hi ha cap nou requeriment al Barça, i que quan sigui fer un fet, doncs respondrà degudament. I acaba aquest comunicat del Barça dient que des de l'inici de la investigació el Barça ha continuat obtenint llicència UEFA, i tant hi han comunicat també, i han participat, de fet, en totes les seves competicions. Per tant, el Barça no es veu al·ludit en aquest comunicat del Real Madrid i, per tant, espera que segueixi el seu curs.
0: Gràcies, Germà, i ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hores ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la TV-baixa 7044, que està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B30, lateral de la P7, hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58, l'autopista del Vallès, va carregada entre Badia i Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-17 hi ha lentitud a Canovelles en sentit nord i retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B-23 hi ha Coll Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C-32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la pota nord, a la B-Villacua, entre Santa Coloma de Gramenet i en l'ús de Trinitat en sentit sud. A la C-31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i lentitud a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
0: Passen gairebé 8 minuts de les 6. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4.

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4. El control, Pau Robert i Jaume Tudela. Es nota que estan el Pau i el Jaume. Això sona com un tro,
1: increïble.
2: Molt bé, molt i molt bé.
0: Un rocket. Connexió amb Girona. Estàs ben acompanyat, Marc Viernes?
3: Sempre amb la Pilar, sempre.
0: Amb la Pilar. Gràcies a la Pilar.
3: Gràcies a la Pilar.
0: Què faríem sense la Pilar?
3: Sí, sí. Com esteu?
1: Molt
0: com
1: bé.
0: Estàs? Tu ets un dels pilars de la tarda de Ràdio 4, Marc Viernes.
3: Jo estic bé, estic nerviós per demà, pel decret.
0: Sí?
1: Estàs nerviós?
0: Per què?
3: Home, perquè sí, perquè jo com a persona tirant a classe treballadora, tirant a pobra, és una cosa que m'afecta, el de demà.
0: Sí?
3: Sí. Com que sí? Què és aquest? Què ho dubtes?
0: No, sí, ara mateix sí.
3: No ho dubtis. No has guanyat tant en aquesta vida, com sembla.
1: Però si vas als Premis Ford, vés-me.
3: Sí, però com un mort de gana.
2: Que el van posar a una cantonada amb la barra tancada i no van deixar entrar l'after.
0: Em preocupa del tema del decret, que aquí ho hem comentat. No és un tema de gent pobra o no pobra. Em preocupa que la gent que vulgui accedir al lloguer... A partir d'ara, això ho hem de mirar bé, que s'apliquin bé les coses perquè la gent no quedi fora. Les famílies vulnerables, no? Les persones vulnerables no quedin fora del mercat del lloguer, que també és molt, molt important protegir això.
3: A veure, està tothom molt nerviós, nosaltres també. També la gent rentista està també molt nerviosa, s'està notant. També he de comentar tot este passeillo que s'està duent a terme a les televisions des d'ahir, que està anant molta gent amb molts pisos a plorar una miqueta, perquè tenen por. Ahir vaig estar mirant la tele per entrar una mica en l'enfado aquest que jo tinc sempre, i que per enfadar-me necessito la tele. A veure, vull dir, primer de tot, que la gent que té, com estic veient, 10, 20, 30, inclús 150 pisos...
0: Això són molt pocs, Viernes.
3: Un
0: percentatge tan petit... Tan petit.
3: Sí, però bueno, no, home, de 150 pisos, petit. Però de gent que en té 7, 8, 10 i 15, no és tan petit, eh?
0: O sigui, el Gran Wyoming i algú més, però no sé.
3: Sí, ja ho sabem, sí. I el Miquel Iceta també, i el Miquel Iceta també. No, és que aquí els que els tingui, o sigui, és una cosa que... Això no és una cosa personal, és els que els tingui...
0: Sí.
3: Escolta, mira, comencem, primer de tot, amb un preu raonable, eh? Això és molt important, que és molt maco dir... No, jo tinc molts pisos i tal, sí, però tothom els vol pujar cada any més. Eh? Sí o no?
0: Aquí venen, ho comentàvem l'altre dia molts experts, el dia de la proposta del decret, que, clar, venen moltes persones de països del nord d'Europa, per exemple, o de Regne Unit, no?, amb sous d'allà...
1: Sí, els experts.
3: Clar, els experts.
0: Experts sous d'allà, que els sembla ridícul el lloguer d'aquí. I per la gent d'aquí és terrible, perquè és un drama, és impossible de pagar.
3: I per això mateix la gent l'estan expulsant dels seus barris perquè tu, com a rentista, per què posaràs un lloguer a 800 euros si ve un holandès que et pot pagar 2.600?
0: I te'l paga feliç,
3: I te'l paga feliç, sí, perquè la gent estúpida viu també al nord d'Europa, no només aquí. Sí,
2: perquè cobra una nòmina de 15.000 euros molt ajustada al dia a dia i, clar, aleshores, potser no arriba a final de mes, tampoc.
3: Llavors, i tot això que explica? Doncs que moltíssima gent, la majoria, que viu del rentisme, o sigui, el que volen és cada cop més i més diners, perquè no és això que està semblant, aquesta imatge que volen donar de no, jo és que ho faig per les famílies, perquè les famílies puguin tenir... Però si vols famílies al teu puto pis, posa-ho a 1.000 euros com a màxim. Però no, tothom el vol posar 2.000 i pico.
0: La boca, Viernes.
3: La boca, perdó.
0: Anaves molt bé aquest dia. Jo entenc que estàs molt indignat.
2: Mira que
0: és un tema,
2: bé.
0: És un tema molt sensible,
2: Mira que anàvem bé.
3: És un tema... No, però bueno, que això que quedi clar, que pena... Pena no tanta. Escolta, que hi ha gent que sí, que té un pis o dos, perquè l'han heretat d'un familiar, perquè amb això fan o complementen la pensió, Però també és poqueta aquesta gent, També és poqueta aquesta gent. I ara, ja està bé, ja està... Hi ha tota una campanya que ha començat a Twitter aquesta tarda, per fer por, han començat molts rentistes a comunicar-se amb altres rentistes perquè tothom comenci a treure els seus anuncis dels seus pisos als portals immobiliaris.
0: Està passant, no?
3: Està passant. Ha començat aquesta tarda. Sí. Última hora. Ja us ho porto. Ha començat aquesta tarda i llavors per treure tots els pisos i demà donar la sensació de que per culpa d'aquests decrets la gent ha tret els seus pisos. O sigui, estan baixant, per exemple, Idealista, i han baixat durant aquesta tarda quasi 2.000 pisos menys a Madrid Centre.
0: Vols dir que els propietaris que estaven llogant pisos seus els estan traient de lloguer per vendre'ls?
3: No, és una trampa, és una trampa. Ui. És per arribar demà, a quan es vagi a votar per això, poder demostrar, com dir, mira, tothom ha tret els pisos seus dels portals immobiliaris. Però després els tornaran a posar, perquè volen seguir visquent dels diners dels altres.
0: No ho sé, no ho sé. És que aquí...
3: Xavi, tu ets presentador i no t'importa. A veure, clar, sí, les coses com són. Jo, si fos presentador, tampoc estaria molt amoïnat.
0: Jo porto de lloguer tota la meva vida... Pago un lloguer que és una vergonya per una habitació i un bany.
3: Tu pagues...
0: Amb una nena de 2 anys i 3 mesos. He portat tota la vida pagant, no he fallat ni un mes, pagant un lloguer insuportable. I realment no tinc possibilitat d'accedir a res més ara mateix.
3: Què m'estàs dient, Xavi?
0: Sí, sí, bueno, però si és la realitat.
3: Jo ja no vull ser presentador. Però sí,
0: escolta, tu has vist com estan els preus aquí a la capital catalana? No vull ser centralista, ja sé que podria marxar no sé on, ja
3: sí,
0: ho sé ja, però...
3: Sí, no, que vulgui marxar qui vulgui, però no ens han d'obligar a marxar. Xavi, això, tu m'estàs dient
0: això.
3: Que tu no pots ara agafar un pis a Passeig de Gràcia? No, perquè, escolta...
0: Aquesta setmana no he pogut... No, mira que... He mirat a veure si havia...
3: Perdona, doncs aquí acaba la meva carrera al món de la comunicació. Fins aquí arriba la meva carrera de la comunicació, perquè escolta, jo estava aquí com una persona que somia.
0: Ja, i els Forbes... Ja, però no.
3: Eh?
0: No, però ara ja fora...
3: Hauré d'anar a la 3CAT.
1: Sí, allà cobren millor, em sembla.
3: Allà cobren millor? Doncs pues mira, nena, parlaré català i que em doni la gran cita número 3. Temporada 3.
1: La gran cita número 3.
0: És que m'ha
1: arribat. O la travessa VIP o alguna d'aquestes coses.
2: Mira,
3: m'acaba de baixar la tensió i tot.
0: Llavors, què passa? No, perdó. Llavors, què passa? Jo, pensant en aquest decret, no? I el que pot provocar...
3: Sí.
0: Si tu... Clar, si hi ha molt propietari que comença a treure els pisos de lloguer, ja hi ha pocs pisos de lloguer, ja hi ha moltes persones que volen llogar pisos, què passarà? Aquesta és la meva pregunta, no? Per això et deia, Marc, no ho sé.
3: Què
0: no
3: passarà? Tu no t'amoïnis?
0: Em faig pregunta perquè no ho sé, si
3: Xavi,
0: pujaran encara més els preus.
3: No, Xavi, tu no t'amoïnis perquè aquesta gent no vol deixar de guanyar pempis. Eh? Sí, tothom tranquil perquè aquesta gent vol seguir guanyant diners. Si tothom treu els pisos i al final no hi ha res de lloguer... que ningú pateixi perquè, ni que sigui per guanyar 1.000 euros, els trauran. Només que baixaran de 2.000 i pico a 1.000 euros. Jo no sóc un expert en economia, encara que l'altre dia estigués als Forbes, però vull dir que tampoc em crec aquesta pel·lícula de que tothom ara traurà els pisos del mercat. I si no, escolta, acamparem a totes les places.
0: Jo el que sí sé, Marc, és que s'han de construir pisos.
3: Ah, no, això també.
0: S'han de fer pisos de protecció oficial.
3: I
0: la gent jove ha de tenir un camí que pugui dibuixar la seva vida, home, i tenir una mica d'estructura.
3: I també cal dir que quan això passi, si passa, lo de la construcció de tants pisos, si us plau, burocràcia pel cul. Prou de tanta burocràcia per aconseguir un pis de...
0: Bueno, terrible.
2: Menys paperassa que no cal tant.
3: No, perdona, és que diuen que per accedir a un pis de protecció oficial s'atreuen les ganes.
0: Sí.
3: Ningú vol... És que s'atreuen les ganes. Demanen papers per tot. Cada paper demana la clave PIN.
1: Té raó. Tota la raó del món.
3: O sigui, és una vergonya, la PIN clave.
2: La clave PIN no saps mai on està, és molt difícil d'aconseguir.
3: Et demanen papers de la Seguretat Social... que et demanen papers perquè tu els trobis a casa teva, en un ordinador, i quan arribes i els presentes, el tenen ells a l'ordinador.
1: Ai, sí, totalment.
3: Perquè estem tots, tant la treballadora de la Seguretat Social o treballador com jo, estem mirant els dos al mateix portal.
2: Sí, sí. I fan aquell soriguet amb el teclat així i doncs...
3: Sí, exacte. Entre piti i piti.
2: I van fent...
3: Entre piti i piti, eh?
0: La verdad asuma.
2: No està. Home. Diu, aquest document no està, eh?
3: Clar.
2: Ah, sí, no calia que el portés.
3: Clar, home, és una vergonya, s'atreuen les ganes. És que, clar, tanta burocràcia, tant de papers, per després, informació que tenen ells a l'ordinador.
2: Si ho saben tot de nosaltres.
3: Si ho saben tot de nosaltres.
2: Tot.
3: Si a mi Hacienda me pide 108 euros.
0: Totalment.
1: Ah, sí.
0: O sigui, a vegades ho he pensat, com pot costar tant un tràmit important, no?, en les nostres vides, com el que esteu explicant aquí ara vosaltres, que si viatges a la seu de no sé on, que si la clave pinc, que si tot això, ja ho sabem, que és impossible. I, alhora, és el mateix sistema que si tu deixes de pagar la quota d'autònoms...
3: Exacte.
0: O t'equivoques en un 0,03 a la declaració de l'IVA, ho saben al segon.
3: Exacte.
0: I tens automàticament calculada la multa, clar, amb el recàrrec... Com pot ser això?
3: No, per això dic...
0: Un sistema...
3: Clar, per això dic que ells tenen la informació que demanen molts cops. Perquè després... O sigui, perquè si no, el que tu dius, no sabrien aquestes coses nostres. A mi em demanen un paper, que jo per aconseguir-lo he d'entrar al portal de la Seguretat Social, que és el mateix portal que està mirant la funcionària o el funcionari.
0: Sí, sí.
3: Llavors, és un paper que tenim tots, que està a la xarxa. Llavors, no em facis a mi... i sobretot, una cosa molt més important, si us plau, si he d'entregar un paper abans del dia 15 d'octubre, que no m'arribi la carta el 17 d'octubre.
2: Ja. Això passa molt.
3: Això passa molt, sisplau.
0: És que...
2: Se li requereix el documental el 15 d'octubre, t'arriba la carta el 22.
3: I t'arriba la carta el 22 d'octubre.
2: I dius, ara com vaig endarrere el temps? És a dir, com tiro enrere?
3: Exacte. Llavors, si us plau, entre paradeta per esmorzar i paradeta per esmorzar... si us plau, a veure si d'aixonses, Però
0: sí,
3: bueno...
0: Sí, sí. En fi, no sé què passarà, Marc Viernés, amb el decret. Junts, què farà? Què farà?
3: Mira, Junts votarà sí en un...
0: Ah, sí?
1: El primer, el que es va publicar
0: ahir. Sí, el primer, el del postureig,
3: sí,
0: votaran el PNB i Junts.
3: Sí, perquè Junts tampoc se la pot jugar massa, perquè Junts està... Que no es votaran ni entre ells a les pròximes eleccions. Llavors, imagina't, no se la poden jugar massa. I en un votaran que no, òbviament.
0: Ja. Yeah.
3: Demà sortirà un decret i l'altre no. Però, bueno, ja han dit els de l'acampada que seguiran acampats de manera indefinida fins que els contractes siguin de manera indefinida, també.
1: Mm? Si la teva amiga Ayuso no els treu, perquè els vol treure, avui.
3: Sí, els vol treure. Ella ja ha començat a tocar les campanades a les 12 de la nit, a la 1, a les 2,
1: això,
3: a les 3...
1: Hi ha gent que diu, i sobretot els que van configurar aquest rellotge, que això s'ha fet sempre,
3: Sí,
1: que després, fa molts anys que va sonant cada quart d'hora, diuen.
3: Sí, però diu la gent que viu allà, alguns diuen que ho han sentit sempre, i altres diuen que no ho han sentit mai. També pot ser, s'ha de dir...
2: Perquè depèn de l'hora i depèn de com estiguis en cada moment. Jo a vegades hi ha coses que les sento i que no les sento.
3: No, també,
2: o sigui,
3: clar,
2: o que no m'interessa sentir-les.
3: Clar, també arriba un moment que quan tu sents un soroll de manera molt...
1: Sí, t'oblides.
3: T'oblides. Però bueno.
0: Sí. Allà suposo que a l'acampada posaran... Què posaran? Reggaeton o...?
1: No. Escape.
0: No? És més escape...
3: Sí, és més escape, melody...
2: Melody, creus que sona allà a sol?
3: Sí. Una diva se nace y se hace.
2: Una diva es valiente, poderosa, a ver qué sale el decreto esta noche sin...
3: Sí, exacte. Ah, per cert, també de l'acampada. Cal dir que no hi ha ganivet de grans dimensions, com ha dit Almeida.
1: Ai,
3: no existeix aquest ganivet.
2: És cert, que abans m'ha donat una foto.
3: El que passa és que tot depèn de l'altura des d'on es miri.
0: Que era un...
3: Era un ganivet per tallar fuet, tu.
0: Escolta. No era un machete, no?
3: No era un machete, però clar, cadascú amb la seva altura veu les coses com les veu. O sigui que... I no hi ha adoquines, hi ha pedres perquè les tendes de campanya no surtin volant.
2: Que no surtin
0: home,
2: volant.
0: Dic una cosa, la Porta del Sol, tal com l'han deixat, sí, només hi ha pedra. O sigui, mira que era, fa uns anys teníem algun arbre, em sembla.
3: Clar, sí.
2: Recordo jo això. No.
3: Però per això han hagut de posar toldos.
0: Sí.
1: Pagaria per veure ara mateix les campanades el dia 31 de desembre en totes les tendes allà.
3: Bueno, clar, és que jo no sé com es farà perquè aquí tenim un problema, perquè si això han dit que serà de manera indefinida, potser arribem al 31 de desembre
2: Sí, voleu dir que estem
3: allà, la gent acampada.
1: Home, saber.
3: Potser... Fa fred, diu la Pilar que fa fred.
0: Sí? Diu la Pilar? No, que no, clar, home.
3: Sí, fa fred. No.
1: Això a Madrid fa molt fred,
3: No, però és molt important treure aquesta gent, que ja ho diu la Ayuso, perquè ara arriba la festa del Carlos Baute. Aquesta... que hi ha aquests dies com de la hispanitat i tal, eh? Latinoamericana, espanyola i...
4: La festa del Carlos Baute, diu.
3: Bé, la festa del Carlos Baute. Llavors...
2: Pensava que Carlos Baute muntava a la Porta del Sol algun tipus de Shakira.
1: Ja, jo també ho he pensat, però...
2: I que a veure si muntem a Macondo Park i ara muntarem aquí...
0: La ciutat Carlos Baute.
3: Sí, la ciutat Carlos Baute. Per cert, un home que està molt enfadat amb tot això que està passant.
0: Sí?
3: Sí, està molt enfadat.
0: No l'he seguit, jo.
3: Sí, perquè, bueno, que estem fent unes coses que si sapiguéssim d'on... d'on ve ell, no ho faríem, i que vamos camino al comunismo.
0: Ja. Yeah.
3: Bueno, Carlos Baute, pots tornar, que hi ha molta llibertat a Venezuela.
0: La votació serà demà.
3: Colgando en tus manos.
0: I Podemos ja ha anunciat que votarà a favor dels dos decrets.
3: Sí. Sí, sí. No, Podemos no se la juga. Aquesta era la seva última... Clar. Si volen sobreviure, han de fer cas al sindicat, perquè si no...
1: Abans que parlaves, Marc, d'aquests pisos al Passeig de Gràcia, mira, ara recuperant el pis a Justó.
2: Vinga, va.
1: Que fem aquí. He mirat ràpid.
2: N'hi ha algun?
1: 76 cases i pisos de lloguer, Passeig de Gràcia. Va, un pis a Passeig de Gràcia, a la dreta de l'Eixample, 3 dormitoris, 128 metres quadrats, una quarta planta amb exterior amb ascensor. Quan creieu que val això al mes, va?
3: De lloguer?
1: Sí.
3: 3.000 i pico.
0: Ui, no,
1: 4.500!
0: Oh! 4.500!
2: També us dic una cosa, perdoneu, però Passeig de Gràcia, jo crec que no hi ha cosa més incòmoda que viure al Passeig de Gràcia. Perquè no tens un supermercat...
1: Mira, aquest us
2: sorprèn. A 10 minuts.
1: Este te va sorprender.
3: Tens raó.
1: Mira, a la dreta de l'Eixample, Passeig de Gràcia, va, Barcelona. 2 dormitoris, 80 metres quadrats, segona planta exterior, sense ascensor.
3: Ah,
1: espera't, apartament vacacional. Lloguer de temporada.
0: Clar, és que ara molts
1: no,
0: posen
1: lloguer de... No, el d'abans
0: no. És que molts posen lloguer de temporada des de la llei, saps? Etxa la llei, etxa la trampa.
1: Lloguer de temporada, quan diu que val això? Va, 2 dormitoris, 80 metres quadrats, a l'Eixample.
2: 5.000.
3: Sí, 4.000 i pico.
1: Xavi?
0: 3.224.
1: Doncs si us interessa, hi podeu anar a viure, perquè només val 2.200 euros al
0: què
1: mes.
0: Què dius?
3: Ah, wow. Que vagi el Xavi.
0: Sí, home, sí. Vindràs tu amb tota la meva família, Viernes.
3: Ai, m'encantaria.
0: Passaríem bé.
3: Passaríem molt bé.
1: Però només teniu dos dormitoris.
0: A més,
1: no sé
0: t'estimen molt, que ho sàpigues.
3: Sí?
0: Sí, ai, sí.
3: En la una distància. Abraçada d'aquí a la família del Xavi.
1: Hauries de dormir amb la Gala, perquè només hi ha dos dormitoris.
0: Bueno. Clar, és que a veure... És lo que hi ha, amigos.
3: És lo que hi ha.
0: Llavors,
3: també una cosa més que ha passat avui, fora del tema de pisos, m'he assabentat avui. A veure, avui he vist una entrevista d'un metge, d'acord? Sí. Que adverteix sobre el perill de les ampolles reutilitzables.
1: Ostres.
2: Ui.
3: No sé si vosaltres utilitzeu. Jo tinc una des de fa 2 mesos.
1: Sí.
3: Vale, d'aquestes que tu la vas omplint, que és supercuqui.
0: De la metall,
3: meva...
0: no?
2: De metall,
3: sí. De metall, la meva té unes tortuguetes molt maques i tal. Vale, doncs explicava que poden haver-hi 40.000 vegades més bacteris que el nostre vàter.
1: Com?
2: Clar, és que si no la rentes, la portes a rentar, això...
3: No, clar, no? I jo m'he posat aquí a investigar, dic això com deu ser. Llavors, s'ha de rentar, perquè això no passi, unes tres vegades al dia.
0: Oh, no, home,
2: tres
0: no.
2: Vegades al dia?
0: Quina mandra, tu, quina mandra. No,
3: sí, clar, que jo també, és el que he dit, jo he llançat l'ampolla.
0: Home, clar, evidentment.
1: Beurem aigua al vàter.
3: Jo he llançat
1: si hi ha menys bacteris, beurem aigua al vàter. Doncs
3: pues sí, perquè... Sí. Jo he llançat l'ampolla perquè jo ja porto aquesta ampolla, que em m'ha fet pena, perquè jo la vaig comprar amb molta il·lusió. A part, també la vaig comprar per això de reciclatge i
2: clar,
3: tal.
2: Clar, amb bona intenció.
3: O sigui, clar, amb la bona intenció de dir, bueno, existeix el reciclatge, no sé què, el canvi climàtic, Taylor Swift en avión privado, però bueno, jo compro l'ampolla de plàstic. Pues ara es veu que no. Clar, s'ha de rentar tres cops al dia. Llavors,
2: però tres cops al dia?
3: I a part, una d'elles ha de ser amb rentavaixelles millor. Fíjate tu.
2: Clar, però un moment, jo per exemple, la que tinc aquí a la ràdio...
3: Oi, tira-la, tira-la!
2: Clar, què he de fer ara? Perquè tres cops al dia, aquí rentar vaixelles, que jo sàpiga, crec que no n'hi ha.
3: No, llença-la, nen, potser... Potser llença-la millor, perquè, ja t'ho he dit, 40.000 vegades més bacteris que el vàter. Tu has provat el teu vàter.
2: Bueno, però tampoc no passa...
0: Jo em vaig posar malalt l'any passat, una infecció de cavall a la gola, i que em va pujar a l'oïda, eh? Terrible, ingressat 6 dies a l'hospital.
3: Oh!
0: No, no, no. horrible. Una infecció que et va anar complicant, plaques i plaques.
3: Com el Salvador Illa.
0: Doncs sí.
1: Més o menys.
0: Sí, jo vaig compareixer una miqueta abans. Però...
3: sí, millor. Molt bon consell.
0: Abscesso, terrible, se'm va complicar tant, que em va dir la doctora, em va dir, escolta, si ho deixes un dia més, t'ofegues.
3: Però això va ser per una ampolla d'aquestes.
0: I vaig pensar, però jo... Doncs mira, havia estrenat una ampolleta d'aquestes de metall 2 setmanes abans.
2: Ai, quina por.
0: I vaig començar a fer això d'agafar de la font d'aquí de la ràdio, aigüet als programes i no sé què. No sé si va ser per això, eh?
3: Ui,
0: no tinc ni idea, eh?
3: Era d'això?
0: No, és que no ho sé, però ara que ho dius...
3: Home,
0: estic, saps?
3: Home, tu no sabies d'on ve? Doncs és d'això.
0: No ho sé.
3: És d'això. Mira, ara et faré com la Shakira, que ella l'altre dia va explicar que potser estudia medicina perquè li han dit a tota la gent que l'aplaudeix i tal als seus voltants. Guapa, guapa, vinga, i tal. Li han dit que ella hauria d'estudiar medicina perquè ella fa diagnòstics molt bons.
0: Ah, sí?
3: Sense ser metge. I jo ara t'he fet de Shakira i t'he dit, això és de l'ampolla.
0: Doncs ara que ho penso... no la rentava 3 vegades al dia.
3: Home,
2: és que ningú fa això.
0: És que només tenia aigua i l'aigua és... vull dir,
3: home, si ja costa rentar un cop...
2: Ara.
3: No, però jo l'he llançat a part, perquè jo la vaig comprar 2 mesos i, clar, jo és que ni l'havia rentat encara.
0: Doncs...
3: perquè jo també pensava, dic, si és aigua el que entra aquí.
1: Clar, no pot estar brut,
3: clar,
1: oi?
3: Clar, com pot estar brut, això? És aigua. Pues no, s'ha de rentar molt fort. Ja no vull ampolles reutilitzables. S'ha acabat el negoci de les ampolles reutilitzables.
0: Doncs, Viernes, no sé si volies comentar alguna cosa més. Ho tanquem, ho deixem aquí, o què
3: vull comentar? No, bueno, que demà divendres, que molt bé.
2: I tant, sempre va bé. Sí.
0: Què faràs aquest cap de setmana?
2: On vas?
3: Mira, aquest cap de setmana us poso les banyes el dissabte pel matí.
1: Oh.
0: Ah, sí?
3: Vaig a la Julia Otero.
0: Ah, sí?
3: Però a una entrevista, no a treballar.
0: Et voldrà fitxar la Julia, ja veuràs.
3: Ah,
0: t'ho faria una col·laboració, ja
3: sí,
0: veuràs.
3: Sí, però jo els caps de setmana vull intentar descansar.
0: Sí, no? Almenys.
3: Sí. Almenys. Jo ara que ja no bec aigua d'ampolla reutilitzable, vull aprofitar que em vindrà un bon xute de salut.
0: Això.
3: I ara vull descansar. I no faré res més. Tinc un dinar i ja està, i a descansar, perquè... No, s'ha de descansar molt.
0: Doncs
3: i fer meditació.
0: Aquest és el filtre viernes que ens encanta i que podem gaudir d'ell 2 cops per setmana.
3: I molta sort demà pel decret.
0: Sí, és demà, és demà la votació, recordem, el nou decret, el nou paquet de mesures d'habitatge que ja té efectes pràctics. De fet, avui, Marc, s'ha aturat a Barcelona el desnonament d'una veïna de Sant Andreu, la Maca.
3: Sí, la Maca de Sant Andreu. Bueno, que no la conec, que ha sonat. La
0: Maca Pérez de tota la vida.
3: Sí, la Maca Pérez de tota la vida. Sí, jo molt content, jo me n'alegro molt. Mira, tot el que es pugui no desnonar sense, cuidado, sense alternativa habitacional, que això és una altra cosa que hauria de mirar el govern. I escolta, s'ha de trobar alternatives habitacionals.
0: Doncs sí.
3: Perquè si no...
0: Doncs estarem molt pendents i estarem també pendents de l'altra pantalla, que és la teva, que ens agrada molt, com reacciones a tot el que va passant en el nostre dia a dia. Així que...
3: Ah, i ojo con las campanadas,
0: no solo viernes 2.
3: Què? Que avui he entrat per telèfon, bueno, per videotrucada a la 2CAT.
2: Sí,
3: al migdia. Ja he metido la patita. Lo que el tema era molt serio i no volia jo dir, a veure si donem les campanades.
1: Doncs mira, ho podies haver dit, eh?
0: Sí. No, fa bé, poc a poc.
3: Sí, però m'he posat a discutir amb una de dretes i no era el moment, saps?
0: Ah, sí?
3: Qui era? No ho sé, jo no la coneixia. Ni ella a mi. No ens coneixíem. Però clar, jo m'he arrencat amb molta mala llet perquè jo m'he posat... Jo no puc anar a debatir a la tele amb coses polítiques. Jo a mi m'han de portar a fer el burro.
0: Però està bé discutir amb tothom. Si és amb respecte, està bé contrastar opinions.
3: La nena feia una casa de 8 pisos. Quina cara tenia de 8 pisos. Se li notava.
0: Doncs res, Marc, moltes gràcies i que tinguis molt bon inici de cap de setmana. Que t'ho mereixes, que no has parat. Guapo,
2: t'estimem
0: molt.
1: Adéu.
0: I gràcies a la nostra estimada Pila, a Girona.
2: Un petonet ben gran.
0: Perquè tot soni molt bé, fent les connexions. Com deien gente de zona, haciendo las conexiones.
1: Ale.
0: Anem a saludar... Ai, que bien tenerla aquí. Anem a saludar la periodista experta en comunicació no verbal i coneguda a xarxes com, la trobareu com a Política i Moda, Patricia Centeno, què tal? Bona tarda, com
5: bona
0: estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda,
5: faltar,
0: no?
5: Perquè ens hem saltat una setmana.
1: Sí,
0: això t'anava a dir, que tenia la sensació de dir, ostres, la trobava a faltar, tu.
5: Teníem un buit.
0: Sí, sí, sí, sí. És veritat, què tal, com ha anat?
5: Doncs molt bé, aquesta setmana cansadeta, eh? O sigui, sí. Tinc unes ganes de divendres tarda, ah, que és que...
0: I moltes coses, no?
5: Hi ha passat moltíssimes coses, sí,
0: clar,
5: sí,
0: clar.
5: Sí.
0: Tu estaràs enfeinadíssima.
5: Sí, i a més, és que clar, demà hi ha la votació del decret, o sigui que demà hi haurà moguda també al Congrés dels Diputats. No sé, venen com moltes coses el 12 d'octubre de desfilada, que això també és molt apassionant,
0: sí,
5: aquella setmana.
0: Sí, sí, sí,
5: que
0: en parlarem,
5: eh? Mirava el calendari i pensava, ostres, això serà molt profitós, eh?
0: Sí, per... sí, sí, ho farem.
5: Sí, sí, o sigui que ara venen dates molt xules al calendari d'octubre.
0: Ens hem recordat avui els tres aquí, perquè hem vist imatges al monitor al Canal 24 Hores de Pedro Sánchez i el rei, junts, a la Toja, era.
2: Que en parlàvem l'altre dia de la posició de les mans.
0: I l'hem vist, l'hem vist.
1: Sí o no?
2: L'hem comentat, de fet, si es sempre, pot rescatar sempre. Directament a contingut sempre. De RTV, amb sí, les mans sí, sí. Endarrere,
5: a l'esquena,
2: en aquella posició, sí. A l'esquena, que comentaves.
5: Demà jordom total, eh? Sempre,
2: fins que no arribava el rei.
5: Sempre servir. Home, jo crec que els seus assessors li haurien de començar a dir, escolta, no passa res, eh? Pots fer servir les mans, és el rei, tot el respecte del món, però pots fer servir les mans.
2: De fet, perdona, però la resta d'autoritats estan amb les mans, al costat té Alfonso Rueda, president de la Junta de Galícia, que està amb les mans, com dèiem l'altre dia, al costat dels braços estesos, sense cap mena de problema. Sí.
0: Per cert, enhorabona, no només en directe, t'escolta molta gent a la carta, en format podcast, fora de l'horari, a RN Audio. És que ens arriben les dades mensuals de les visites, de plays i de com comparteix la gent també els àudios. I has col·locat dos dels teus... De fet, has fet només dos.
5: He fet dos, sí.
0: Clar, dos en el top dels més escoltats.
2: Dos de dos.
0: Del mes a ràdio, a tota la ràdio, a Ràdio 4.
5: Quina alegria, molt bé.
0: Sí.
5: Que bé.
0: En concret, mira, els tinc aquí les dades. És el de... Bueno, si és que són els dos.
5: Són els dos, únic
0: que hem fet. Com la roba que portem pot influir en la nostra concentració i comportament, que va ser fantàstic, i el de... Bueno, i l'altre, sí. El de les... que tot va començar amb les mans de Salvador Illa, no?
5: Ostres, sí.
0: I tu com explicava això?
5: El discurs de la diada.
1: Aquest diamant, eh?
0: Però com podem aplicar-ho a la nostra vida, no? I com utilitzem de malament les mans moltes vegades per ensenyar coses que no volem ensenyar, no?
5: Total.
0: En fi. I avui què?
5: Doncs mira, avui farem unes quantes visites d'estat, vale? Comencem per una que ens queda una mica llunyana, però que és molt profitosa també, que és la del president Xi Jinping, del president xinès, als Estats Units, que feia 11 anys que Xi Jinping no visitava la Casa Blanca. Hi havia l'Obama quan va venir el darrer cop. I aquest cop s'ha trobat amb Donald Trump, que és un personatge difícil. Sopar de gala per rebre'l. Tots els honors, no? I allà... Normalment sempre la gent es fixa només en la vestimenta de les dones, però la dels homes també és molt interessant. Llavors allà vam veure a tots els homes vestits amb smoking, un sopar de gala a la nit, i anaven vestits amb smoking. Però què va passar? Doncs Xi Jinping anava amb el traje Mao, amb el que li corresponia, també. Perquè sí que és cert que durant el dia sempre el veiem amb el vestit occidental, però a la nit diu, ostres, vestit de gala, jo em poso el traje Mao. El traje Mao consisteix, bueno, és aquest traje que va posar de moda Mao, no té cap secret, i és que no porta coll obert, de solapa, és un coll curt, i porta 5 butxaques, vale? Clar, ell... Sí que el veies i el notava raro dins de tota aquella escenografia on tots els homes anaven uniformats. Però certament el protocol permet que es faci servir aquest tipus de vestit tradicional. És a dir, té la mateixa categoria protocolària un vestit tradicional que un vestit de gala. No hi ha hagut.
2: Jo tampoc ho sabia, això.
1: A mi em sonava pel tema del kilt dels escocesos, que el kilt és la faldilla que porten els escocesos, que no es diu faldilla, que es diu kilt.
0: A nivell de protocol està al mateix nivell.
2: És correcte.
1: Jo he vist a Escòcia homes casar-se amb el vestit de kilt i noies també amb el vestit tradicional, per tant, i als casaments també hi ha molts homes que van amb el vestit de kilt.
0: També passa amb el món militar, no?
1: També.
5: Doncs, o fins i tot amb García Márquez, quan va recollir el Premi Nobel, si recuperem aquesta imatge, ell anava vestit també amb una camisa i amb un pantaló que es diu Liqui Liqui, que és molt propi dels països caribenys, i també va xocar moltíssim, però és que està permès, o sigui, protocolàriament es permet.
0: Ostres, sí, mira, tenim aquí la imatge, l'estem buscant.
5: Ara, que sempre hi ha crítiques, sempre hi ha crítiques, perquè, clar, et surts una mica de la uniformitat, però en aquest cas, amb Xi Jinping, Ningú ha comentat res. No hi ha hagut una gran polèmica. I fixem-nos que és dins de la Casa Blanca de Donald Trump on, recordeu, aquella conversa amb Zelensky on el van humiliar de tal manera perquè anava vestit amb una samarreta i amb el pantaló que porta des que va començar la guerra i que el pobre s'ha hagut de fer un vestit especial per reunir-se amb Donald Trump. Clar, i dius, ostres, quina diferència hi ha? Més enllà de que un era durant el dia i l'altre era la nit, eh? La diferència és econòmica. Fixem-nos bé sempre que passa això. És a dir, sempre que algú no acata el dress code, no?, del país anfitrió, les crítiques venen si aquell país no té diners, si no és una gran potència. Wow. Si no, no es comenta res.
2: Si m'interessa,
5: Escolta, que tens diners, fes el que vulguis.
2: Fes el que vulguis.
5: Ara, si no tens diners, anem a comentar com vas vestit. Per què? Perquè és una eina, també, l'estètica, és una eina de domini. Pensem en el primer que fan les dictadures, imposar un vestit. Traje mau, dictadura, ¿vale? Yihadistes, la barba, tal. O sigui, el primer que fan les dictadures sembla un tema molt superflu, el de l'estètica, però el primer que fa una dictadura és imposar un vestit, perquè quan imposem un vestit, imposem també una manera de pensar i una manera de sentir.
0: Mm. Mira, ¿vale?, que va fer Hitler, ho tenia claríssim,
5: total,
0: no?, amb aquella estètica
5: total,
0: nazi.
5: Total, total.
0: Tan concreta.
5: I a més uniformar, no?, perquè l'uniforme equival a una única idea. Tampoc ens hem d'anar a països tan llunyans, eh? A l'smoking, és a dir, tots amb smoking, també és un uniforme, vale? O sigui, clar, quan ens uniformem, correm aquest perill, també, que equival a una única idea. Però sí que es va comentar moltíssim, com sempre passa, com anaven vestides les dones, no?
0: Les dones.
5: I llavors, clar, va haver-hi una cosa que també va sobtar moltíssim, i és que Melania Trump portava pantaló. Una primera dama a un sopar de gala amb pantalons, no amb faldilla en vestit, com se suposa, sinó amb pantaló. I podríem pensar i considerar, ostres, aquest pantaló és com una reivindicació feminista de la Melania Trump, no?, pel rol de primera dama.
0: Sí, sí,
5: però clar, si coneixes la seva trajectòria ja saps
1: no,
5: que no. Que no seria aquest el seu tarannà, no? I llavors et preguntes, i això per què ho va fer? Per què anava amb un pantaló negre de Dolce & Gabbana? Per cert, que Melania sempre vesteix, tot i el... Hem de fer Amèrica gran una altra vegada, sempre vesteix
0: marques
5: de marques
0: no?
5: europees.
0: Ja,
5: sempre,
0: ja, ja, ja.
5: Sempre. També perquè els hi han fet boicot, eh? Les marques dels Estats Units, gairebé la majoria no la volen vestir. Sí, sí, sí.
0: No,
5: no
0: tenia ni idea d'això.
5: No ho sabia
2: tampoc.
5: Hi ha un boicot,
2: no.
5: Pensem que Anna Wintour, no, aquest personatge que
1: era
5: la directora de Vogue i molt famosa per les pel·lícules del Diablo Viste de Prada.
1: I diuen que està inspirada en ella, no?
5: Clar, el doncs aquesta dona sempre donava molt suport als demòcrates i per tant, sempre li ha fet una mica la guerra a Donald Trump i a Melania en aquest sentit, i com controlava molt els dissenyadors i a les marques, sempre ha hagut un cert boicot cap a Melania Trump. Per tant, per què anava vestida amb aquest pantaló? Doncs perquè des d'aquest últim mandat, Melania Trump està marcant un perfil propi. Recordeu aquell retrat de primera dama que es va fer a la Casa Blanca on portava un smoking amb una camisa blanca que també trencava totalment esquemes del retrat de primera dama. Mm. Clar, és que semblava una executiva d'aquestes superagressives.
1: Aquest barret, recordo, que es va posar per la investidura.
5: Clar, i fixeu-vos també en els colors, sempre blanc i negre. Aquell dia era blau marí, però sempre. I és que està marcant el seu perfil propi. És com la meva identitat fora de la Casa Blanca. Al final, la família Trump, tothom fa negocis i tothom crea la seva pròpia empresa i la seva pròpia identitat. Doncs Melania Trump està fent això mateix. Alguns no els hi va agradar els pantalons i altres, fixem-nos, que no els hi agraden les faldilles curtes. I marxem ara a Itàlia. No me gusta que los toros

0: dia.
1: Jo crec que, Patrícia, estàs parlant de aquest comentari que va deixar fa uns dies el ministre d'Exteriors d'Itàlia, no? Que va dir més o menys, si busques una esposa, no? És millor que no sigui tan guapa i faci servir faldilla llarga perquè serà millor mare.
2: Si ets bona mare, portes la faldilla llarga.
1: Ja.
2: És tan carca com aquesta cançó.
1: És espectacular,
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, hi ha un equilibri entre la cançó i la sentència d'aquest home. Fixeu-vos com va ser que no només les polítiques italianes es van revelar i el dia següent anaven totes amb minifaldilla
1: vale,
2: per fer-se la foto, sinó que fins i tot l'Església va respondre a aquest home i li va dir, escolta, a les dones respecte i a les mares
3: perquè l'Església et digui clar, que respectis imagina. A les dones com,
4: com
3: ha de ser
4: el imagina. Comentari perquè surti l'Església a dir-te
1: no.
4: Frena.
2: Sí, exacte.
1: Jo crec que és sentit comú.
2: Home, clar. I tant.
1: Evidentment.
2: Que... I tant.
4: A banda del sentit comú.
1: Hi haurà molta gent que no pensa com aquesta gent.
2: No, evidentment. Clar que no. La majoria, jo crec que vull pensar que la majoria de la gent ja no pensa d'aquesta manera. Ara, és cert que sempre hi ha... quan hi ha aquest debat, jo sempre... A mi m'agrada molt exposar fotografies, no?, per visualitzar el conflicte que tenim en aquest sentit. I a principis del segle XX... Vale? A les platges trobàvem policies que anaven buscant a les dones per mesurar si el seu banyador vale? Era massa curt. En
1: bestial,
2: algunes platges
1: no,
2: dels Estats Units i d'Anglaterra, si era massa curt, se les emportaven fins i tot a la grajola, o sigui, se les emportaven a la presó. Vale? Va passar un segle i van haver-hi uns atemptats a Niça, i després d'aquests atemptats també ens va xocar moltíssim una imatge d'una dona a la platja on uns policies li estaven demanant que es despullés. Per què? Per què s'havia de despullar? Perquè portava un burquini.
1: Ah.
2: I jo aquí no entro en el debat de si burquini sí o burquini no, perquè és un debat molt profund. Però sí, fixeu-vos en el denominador comú. O sigui, sempre, sempre, sempre el problema resideix en el cos de les dones. Que curiós, perquè aquests debats mai els tenim amb el cos dels homes.
1: El cos dels homes.
3: És veritat, 100%.
4: Totalment. Totalment.
2: Bé, hi ha una anècdota de la Katharine Hepburn que a mi m'agrada molt quan comento això del pantaló i la faldilla. Ella sempre anava vestida amb pantaló, deia que era molt més còmode. A mi em sembla molt més còmode la faldilla i el vestit, però ella sempre anava amb pantalons. I una periodista li va dir, escolta, quan et posaràs una faldilla? I ella va respondre, me la posaré pel teu funeral.
1: Oh!
4: Frase...
1: Impecable.
4: Colpidora,
1: Impecable.
4: Atenció.
2: Total, wow. Total. I després, ostres, hem començat parlant d'un sopar de gala, vale, i una visita d'estat del president xinès als Estats Units, però aquí, a Espanya, a l'estat espanyol, també hem tingut una visita. Una visita.
1: Ens va visitar el veí, no? Va venir el president Macron.
2: Sí.
1: Letícia, la reina Letícia. Anava molt elegant, no?
2: Anava molt elegant, això han dit la majoria, portava... Bueno, anava elegant, portava una tiara, regal a la corona del govern franquista, 1962, un regal a la princesa Sofia, vale? I després de diamants, òbviament, i després anava acompanyat d'un vestit que li havia cedit la marca Carolina Herrera, blau, de capa, amb un escot transparent... Bé, anava com molt bé. Ara, quan va començar a caminar... Xavi, jo vaig tenir un disgust.
1: Sí?
2: Sí, una cosa.
1: Per què?
2: Una cosa tremenda. O sigui, quan vaig veure aquelles sabates...
3: Ai, sí,
2: les estic veient. És que, mare de Déu.
1: Sí.
2: O sigui, una sabata de plataforma, amb un vestit de gala, una sabata de plataforma, on ensenyava els ditets. I vull pensar que això li va passar...
4: Ai, sí, veritat, l'estic mirant també jo ara.
2: No portava un estileto, perquè segurament, com havia de fer el vessaments previ i has d'estar molta estona dret, i Letícia, sabem tots que pateix dels peus haver-se accedit amb el tema dels talons, doncs ara no pot estar massa estona amb un taló alt. I per tant es va posar aquesta plataforma que sembla una mica més còmoda. Però filla, no pega, o sigui, no combina gens aquest vestit de gala de reina Frozen amb...
1: Totalment,
2: amb la sabata
1: és
2: aquesta.
1: Elsa.
2: Clar,
1: és
3: va molt guapa,
1: amb un muñeco de nieve.
2: Però la sabata la van pifiar totalment.
1: Ostres, sobta molt, no? Perquè sempre penses... I la Letícia, jo crec que té un historial... Diríem que 80% encerts o 85% encerts, diries tu?
2: Jo 80.
1: o potser menys.
2: O 70.
1: O 50.
2: No, 80, no, no. 80. Però, quan parlem de les nenes ja serà una altra història.
4: Sí, sí,
2: eh?
4: Sí, sí. Capítol a banda.
2: Sí, sí. Però amb la Letícia sí, sí que és cert que des que va contractar un estilista, que era un estilista d'una revista de moda, realment encerta bastant. Ara, jo crec que li falta un punt d'estil propi. Ja. Trobo falta una mica d'estil propi, perquè és una barreja de Rania de Jordania con, no sé, falta com, ostres, ja, però i Letícia on és, saps?
1: Sí, sí.
2: Però sí, no, no, anava espectacular, per molta gent aquest vestit li va encantar i jo l'únic que vaig trobar és que, hombre, Letícia, filla, quan caminis se't veuran els peus, ho has de tenir en compte. I si vas una mica més baixa, és a dir, que no sempre s'han de portar
3: els talons
2: de 12
3: centímetres. Però és molt baixa, també, la Letícia, no és molt alta. Sí. Heu posat el seu home encara més, no?
2: Sí, però això ja, al principi sí que tenia com molta obsessió amb el tema de l'alçada.
3: És que el seu home fa gairebé 2 metres.
2: Sí, però després ja se li va passar. I a més, en aquest sopar érem els Macron. Els Macron són baixets, vull dir que tampoc calia. Yeah.
4: Clar, estava pensant el matrimoni Macron.
2: No,
4: no
2: són
4: no gaire
2: són
4: alts,
2: no?
4: No,
2: perquè... per això, no, que no calia aquesta alçada. No calia aquest andami.
4: Aquesta és plataforma platejada, no? Perquè estic veient com un
3: de drag queen. Com,
2: sí, o... sí, era de cangrejo. No sé si un arma hi ha el cangrejo, el Raval,
3: sí, mira,
2: però
3: de drag queen.
4: És que no gosava jo fer la comparativa d'on
3: n'he
4: vist,
3: no,
4: però
3: dic,
4: sí, sí, dic, sí, són unes plataformes que em recorden altres espais que no direm. Però...
1: això de l'alçada, Patrícia, un altre signe de poder, no? Entenc.
2: Total, total. Quan en comunicació no verbal, sempre, quan ocupem espai, sigui a lo ample o a lo alt, estem projectant poder. Per tant, molta gent té aquesta obsessió, sobretot la

0: país visitaven, on van veure que al Besamans Letizia va haver de seure una cadira. Li van posar una cadira perquè pogués seure, perquè no podia aguantar-se dreta.
1: Mira que jove.
0: Sí, però clar, és que hem de vigilar moltíssim amb el calçat que fem servir, eh? Ni tan alt, ni tampoc tan baix, eh? Perquè el baix tampoc el recomanen.
2: Sí, és veritat, perquè bueno, hi ha gent que té dolències, no? Fascitis plantars i tal, per anar molt baix a vegades, oi?
0: Això els fisios t'ho repeteixen com un miler de vegades.
3: Era el 2024, això que parlaves ara, Patrícia, la recepció amb els Països Baixos.
0: Val.
1: Al sopar també hi era Pedro Sánchez, que té una setmana complicada, eh? Complicadeta, degut a aquesta crisi de l'habitatge i les protestes al carrer.
4: Que nunca ha visto nadie como es. Está tan cerca el cielo que parece.
1: Avui comentàvem, l'hem vist a la Toja juntament amb el rei. I què, Patrícia?
0: Doncs mira, demà veurem aviam què fa Junts, no? Perquè encara no ho sabem.
1: Aquesta nit ho decidirà en principi? És aquesta nit que fan una assemblea?
3: Amb una executiva, a les 9 de la nit.
0: Sempre molt emocionant, allò de Junts, que votarà Junts. Una mica com la CUP, li van agafar, no?
3: Sí.
0: Una mica cuperus, últimament.
3: Ho fan en prime time, a les 9 de la nit. No col·loquen l'hora a la quarta, 5 de la tarda. A les 9 de la nit, per conèixer la decisió, a les quarts d'11, per competir amb la programació de la nit.
2: No, perquè et dic que no, la CUP en diu assemblea i ells en diuen executiva, que sí, m'agrada molt.
0: Cadascú el seu terme,
1: és que s'ha de diferenciar,
0: clar, d'alguna manera.
1: No tenen res a veure, o sigui.
2: No, per això. Jo crec que fan bé. Deuen fer uns gin tònics, no?
1: O no. Potser hi ha més gin tònics a Can CUP, eh?
2: Bueno, no ho sé.
1: No, jo crec que és més calimocho, no?
3: No en tinc ni idea.
0: Home, jo crec
3: que tampoc ens han convidat a cap de les dues, no ho sabrem.
0: Doncs aquesta setmana el que hem vist dimarts, no, amb aquests dos decrets, sí. Doncs dues escenografies diferents. Que clar, que jo crec que tampoc passen tantes coses en tan pocs dies que al final no analitzem bé tot el que arribem a veure. Yeah. Però clar, és un mateix govern, encara que sigui un govern de coalició, i surten quatre ministres del govern del PSOE, socialistes, roda de premsa habitual. Després del Consell de Ministres, allà asseguts, ens expliquen el seu decret i, paral·lelment, no allò que diguis, no, ells es contraprogramen. És a dir, aviam a qui tries. Mires la roda de premsa del PSOE o mires la roda de premsa que va fer Sumar a la a la seu de la vicepresidència de Yolanda Díaz amb els cinc ministres de Sumar. I dius, bueno,
3: Pablo Bustindo i al capdavant, ministre de Drets Socials. Sí.
0: Però realment, dues posades en escena, dues escenografies diferents i dos decrets diferents en un mateix govern. I això per què es fa ara? Perquè al llarg d'aquesta legislatura hem vist altres moments on aquesta coalició ha tingut, no, certs conflictes ideològics, perquè òbviament són dues formacions diferents, però no ho havien escenificat tan explícitament, aquestes diferències. Per què ho veiem ara? Doncs perquè quants mesos queden per les properes eleccions?
1: Ah,
0: estem en campanya electoral, yeah. I aquí comença tothom a marcar perfil.
1: Clar, primer tenim les municipals, oi?
3: El mes de maig.
1: Hi ha alguns partits que a més són socis del govern central que no volen un superdomingo, eh? O sigui que jo no sé si això exigeix fer eleccions potser al febrer, al març, o potser
2: no
1: ja
2: haurien de ser més tard que el 22 d'agost.
1: Clar.
2: Passar l'estiu no podria ser,
1: exacte,
2: en teoria. O sigui, el 22 d'agost seria el límit màxim, 22 d'agost del 2027, perquè s'haguessin celebrat les eleccions generals.
1: Les últimes van ser una cosa espectacular, no? Que
3: mitja
1: Espanya estava de vacances. Sí, no sé si
3: doncs aquesta vegada serà el 22 d'agost.
2: Abans del 22 d'agost, eh? La data límit és el 22 d'agost.
3: 22 d'agost? És una data estupenda, 22 d'agost.
2: El dia límit aniries tu, eh?
1: Boníssim, el 22 d'agost.
3: Jo sempre entregava els treballs del col·le l'últim dia. Per tant, com segueixen el meu criteri, el 22 d'agost.
0: I els col·legis electorals sense aire condicionat.
3: I amb banyador.
2: No anirà a votar ningú.
3: Tothom votant amb banyador. Amb banyador a 45 graus.
2: Només tard el 22 d'agost del 27.
1: És veritat que va ser molt bèstia, perquè jo escoltar la Yolanda Díaz dir "y si hay que ir contra el gobierno, se irá contra el gobierno", dius, però si tu ets el govern.
0: Senyora, usted es el gobierno.
1: Senyora, sí, clar, va ser, però clar, és el que dius tu.
0: És que de tant en tant també caldria recordar-los a tots ells, perquè en alguna vegada

0: passat per govern, no? Perquè sembla com que si ells no tinguessin cap mena de responsabilitat. I dius, perdona, o estàs governant o vas governar. Home. Aquest problema de l'habitatge no és d'ara. No és només d'ara. Aquest problema de l'habitatge el portem arrossegant, igual que el de l'educació. Vull dir, que no tothom es renti les mans com dient, ah, no, és que nosaltres ho faríem millor. És que no ho heu fet millor, senyors, no ho heu fet millor ni ho esteu fent millor. Ara, fem dues rodes de premsa, no?, paral·leles, i després, a la tarda, el senyor Pedro Sánchez, el president del govern, diu, doncs ara em toca a mi, no?, perquè jo també he de tenir una mica de protagonisme i parlar aquí de la Mari Carmen, no? I llavors surté i fa un vídeo d'aquests que li agraden tant fer al seu equip, no?, per TikTok, per xarxes socials, i fa un vídeo on la posada en escena està col·locat el president sota el llindar d'una porta i es veu el pom de la porta i ja cap al fons veus una altra porta, un sofà, uns quadres. És a dir, que el que estava intentant projectar-nos era com si estigués en una espècie de pis, no? O com, sí, el seu,
1: sí, és veritat,
0: la seva caseta,
1: ara que tinc aquí,
0: no?,
1: les imatges
0: i
1: davant.
0: És com, clar, el president també té aquest problema de la vivenda. O sigui, ostres, aquesta empatia
1: tan lluny
0: amb el ciutadà.
1: Avui és gairebé inconscient,
0: avui,
1: això, no?
0: Jo no crec que sigui inconscient. Jo crec que el seu equip ho ha mesurat molt
1: bé,
0: dic, i són uns artistes.
1: En qui ho veu és una cosa gairebé inconscient, no?
0: Bueno, és molt subliminal. És clar, que al final subliminal. La comunicació política també és molt subliminal, igual que la publicitat, no?, amb les marques. Per tant, tu veus aquell home sota el llindar, no està ni dins ni fora, però t'està parlant del problema de l'habitatge. I avui ha tornat a fer un vídeo i també... O sigui, un altre raconet del seu despatx on veiem la seva taula d'escriptori amb un sofà, és a dir, tot com molt casolà i molt domèstic. No us penseu que sóc jo aquí a un palau. No, no, no. Jo estic aquí en una habitació, sí, sí, i estic patint els problemes.
1: Home, tenen
0: dels
1: assessors,
0: meus ciutadans.
1: Tenen assessors,
0: no, no,
1: molts.
0: Són uns artistes,
2: tu. Déu-n'hi-do.
1: S'acaba el temps, però ho comentàvem avui a la redacció. Crec que seria molt interessant... Tu, com a experta en comunicació no verbal, si vols ho deixem per un altre dia, o dones un titular i després ja ho desenvolupem un altre dia. Però a nivell de personalitats polítiques, Sílvia Orriols.
0: Uf.
1: Llenguatge no verbal. I verbal, no? Clar. Estaria bé analitzar a tots els polítics de l'espectre...
0: Sí,
1: català.
0: Sí, sí. Sílvia Orriols dona per un anàlisi i per dos, eh? Estèticament, jo sempre la veig molt gòtica. De fet, jo la comparo molt amb la Miércoles. Seria com la versió hacendado de la Miércoles. Però seria una cosa aquesta. Però després l'entonació, no? Aquelles proclames.
1: És com un poema, no? Oh, un poema, no?, medieval.
0: Sí, no, jo em penso més en un mossèn medieval, no? Quan... No? Perquè sempre t'està com retant moralment, no?, aquella súplica que li surt. Tendim a això. Però realment l'estètica, aquesta estètica gòtica, ja diu tantes coses d'una persona.
1: Sí, eh?
0: Hombre, i tant.
1: És l'ovella negra, diguéssim. No ho dic en un mal sentit, eh?
0: No, aquesta foscor que busquem... No, però quan busquem certa foscor...
1: Ja.
0: Ostres, no estàs donant llum, estàs donant foscor. La meva, ara em sentirà la meva neboda, que és mig gòtica, però gòtica guai.
1: Ah, gòtica,
0: i em dirà, tieta, perdona, jo porto molta llum, però ella porta molta llum dins. Crec que la Oriol potser no em porta tanta.
1: És estètica només, això. A què no ho havies pensat, Gallec?
2: No, ara estava pensant que deu ser dels
3: pocs
2: líders polítics que aposten per aquesta foscor com a proclama i que aconsegueix, a banda d'ideologies, aquest seguidisme arran de la foscor.
0: Uh-huh.
2: Perquè teòricament hauries de buscar el contrari.
0: Sí, fins i tot aquell vídeo tan polèmic on... No sé si era un vídeo tan polèmic on... No sé si era d'ells o si havia sortit del seu entorn on es matava Puigdemont. Fixeu-vos també l'estètica que tenia.
2: Sí,
0: és que era de foscor total.
2: Sí.
0: És que és una superheroïna fosca. Llavors, ostres, pues ja t'estan dient moltes coses. És que al final l'estètica...
3: Sabeu qui m'ha vingut?
1: És molt sincer,
0: sí. I és molt sincera,
3: sí,
0: eh?
3: Sabeu qui m'ha vingut al cap? La Ruïnosa.
1: La Ruïnosa! Ostres, de quina sèrie era?
3: No, era del Super 3.
2: Sí,
3: era el Petri, la Ruïnosa, el Mega Zero... Doncs ara m'ha vingut, com que l'heu comparat... No estic comparant a Sílvia Orriols jo aquí amb la Ruïnosa, eh? Però que m'ha vingut al cap la idea de gòtic, tal, això.
1: Tanquem. Demà tornarem a les 4 de la tarda.

0: Moltes gràcies, Patrícia Centeno.
1: A vosaltres.
0: Meravellosa, gràcies. Ara arriba l'edició vespre amb l'Andreu Viñas. Andreu, tens feina, eh?
1: Molt lluminós, l'Andreu.
0: Tens feina. Ens quedem escoltant a l'Andreu Viñas perquè és molt important tot el que ens estem jugant des d'ara i en les properes hores. Te les explica totes l'Andreu i l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. Gràcies, Pau Robert, gràcies, Jaume Tudela, al control. Gràcies a la Sònia Rodríguez Justicia, a la producció. David Gallac, demà més.
2: Demà més, Xavi Martínez.
0: Maria, adéu. Últim dia abans d'un petit descans.
1: Sí, fins demà.
0: Demà més, família. Fins demà.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
2: Dos moments i dues zones. El primer moment és avui a la tarda, en què les tempestes seran molt extenses a Catalunya i podran afectar gairebé qualsevol punt, d'acord? I després, l'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre.
0: Són les paraules de Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat. Bon vespre. La pluja torna a posar en alerta al litoral mediterrani. El risc d'inundacions sobtades obliga a suspendre classes, serveis ferroviaris del País Valencià al sud de Catalunya. Protecció Civil demana evitar desplaçaments i allunyar-se de barrancs i zones inundables. L'habitual en aquests casos. Fa una hora que les pluges més intenses estan caient i les properes hores seran decisives, especialment a les Terres de l'Ebre. Anticipar-se, informar i protegir la població s'ha fet en forma desalert. Renfe ha suspès 3 Euromet de llarga distància amb connexió entre Catalunya i el País Valencià arran d'aquest avís vermell per pluja establert per l'Agència Estatal de Meteorologia, també el Meteocat. Quina és la previsió del temps? Sergi Loras, meteoròleg de Radio Televisió Espanyola.
3: De matinada es mantindran els arruixats dispersos a l'oest i especialment cap a l'Ebre, on seguiran descarregant en forma d'aiguats torrencials i de tempestes fortes. Precipitacions molt intenses que s'hi mantindran durant el matí de divendres. A la resta tindrem un cel variable i ruixats dispersos a l'oest i sol entrenyinat de núvols als i mitjans al centre i cap a l'est. Els avisos per intensitat i per acumulació de precipitació es mantindran activats al sud fins demà al migdia. Durant la tarda hi continuarà plovent, però ja de forma més feble. A la resta del territori serà una tarda de divendres de cel entre variable i ennublat, amb ruixats dispersos més freqüents a l'àrea pirinenca. Pel que fa a temperatures, la matinada serà freda al Pirineu, fresquet a l'interior i entre suau i càlida cap a la costa. De dia, els termòmetres seguiran tirant cap avall i la màxima festejarà entre els 23 i 27 graus.
0: Gràcies, estarem també pendents de com se circula les carreteres catalanes. Moltes afectacions. De seguida escoltarem el trànsit. Això és el que està passant ara, però el que ha de passar demà, plogui o no, estarà el Congrés que votarà els dos decrets d'habitatge encara sense prou suports garantits. Podem avala tots dos textos, el PNB dona suport al primer, però rebutja el de la renovació automàtica dels lloguers. Junts torna a ser determinant. La reunió que farà aquesta nit a les 9 serà clau. Sobre la taula hi ha la protecció davant dels desnonaments fins al 2030 i la pròrroga dels contractes, entre altres mesures. Mentrestant, les acampades continuen. Aquesta tarda hi ha convocada una cassolada, una mobilització que ha accelerat la resposta política, una cassolada prevista, per cert, a les 8 a tots els ajuntaments de l'Estat. Estarem pendents de la de Barcelona. Salutacions als serveis informatius. José Gil, a la realització, Elena Ramos, a les vies de so, Eric Sobrevia, a la producció, Jordi Manyàs, a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes aquest dijous, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que repassem amb Àlex Eloi. Suspès a Barcelona el primer desnonament pel nou decret d'habitatge.
4: El desnonament de la Macarena s'ha suspès aquest matí a Sant Andreu per l'entrada en vigor de la nova norma, el de dona en situació de vulnerabilitat i amb un diagnòstic de salut mental, segons els sindicats, esperava a casa l'arribada de la comitiva policial amb un centenar de persones blindant la porta, que han celebrat la notícia com una gran victòria. Enric Aragonès, del sindicat de llogateres.
5: I ara podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
0: Els socis salven el president Salvador Illa i el govern de la reprovació del Parlament impulsada per Junts.
4: Esquerra i Comuns han rebutjat alhora amb el PSC una nova reprovació de les conselleres d'Ensenyament i d'Interior. El Parlament tomba també la compra conjunta de pisos, una de les mesures estrella del govern, al debat de política general amb el vot en contra dels Comuns, David Cid.
6: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
0: A l'Audiència de Barcelona, última sessió del judici contra 4 policies acusats de buidar l'ull a l'activista Roger Espanyol.
4: L'escopeter que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat, respectant distàncies i no directament contra els manifestants. Les acusacions particular i populars demanen per a ell 13 anys de presó, la fiscalia i les defenses, l'absolució.
7: Quantes bales de goma va disparar vostè en aquest darrer tram del carrer Sardenya?
8: Dos.
0: Tot plegat quan avui es compleixen 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre. D'aquí a mitja hora estan previstes manifestacions a Lleida, Tarragona i Barcelona. De tribunals també us expliquem que el pare del nadó presumptament maltractat de Barcelona assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill quan només tenia 6 setmanes.
4: Manté així que no pot explicar les lesions greus detectades al Vall d'Hebron el mes de març. Tot i així, no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió.
0: I en esports, guerra de comunicats durant aquesta tarda pel cas Negreira, Dani Esclusa, bon vespre.
8: Bon vespre, Andreu. Ha estat la UEFA la que més un primer comunicat oficial en el qual confirmava haver rebut la documentació enviada pel Real Madrid sobre aquest cas. Ha contestat el Club Blanc reclamant que la investigació avanci amb la màxima celeritat i, finalment, ha respost al Barça deixant clar que en cap cas s'ha obert un nou expedient i que els investigadors de la UEFA valoraran aquesta documentació en el marc de la investigació ja existent.
0: Com us dèiem, diverses afectacions per les pluges i per la intensitat del trànsit a aquesta hora. Ens ho actualitza des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, hola.
9: Hola, bona tarda. Doncs comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, perquè hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B23 hi ha Qual Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A més, la C58 va força carregada entre Baví i Sabadell en tots dos sentits. A la B30, a lateral de la P7, hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la P7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud i a Mollet en sentit nord. I la TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat i hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Bona tarda, són les 7 i 6 minuts.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Primera aturada per parlar de pluges. Les Terres de l'Ebre són el punt més preocupant a hores d'ara per aquesta alerta meteorològica amb una tarda i una nit que es preveu amb pluges torrencials i extraordinàries al litoral de Tarragona. Rosa Quillet, bon vespre.
10: Bon vespre. El grau de perill és màxim, de 6 sobre 6, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de 90 km per hora i esclafits o tornados. De fet, ajuntaments com Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar o Masdenverge han cancel·lat les classes aquesta tarda i ho faran també demà divendres. També s'ha suspès la circulació de trens entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, mentre continuen les afectacions a les carreteres de la zona. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, adverteix del temporal d'aquesta nit i matinada a la zona de l'Ebre.
2: L'altre període seria el de nit i matinada i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre. Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament doncs durant aquestes mateixes hores pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
10: A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua centra l'atenció a les Terres de l'Ebre, on les pluges de les darrers episodis ja han reduït la capacitat d'infiltració del terreny. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també manté la vigilància sobre els barrancs, els cursos petits i els afluents del tram baix de l'Ebre.
0: Doncs aquí ens quedem perquè també hi ha vist vermell per pluges intenses a bona part del litoral de València i Castelló, amb risc extraordinari d'inundacions. Es poden també acumular fins a 90 litres per metre quadrat en una hora i 250 en 12 hores. Aquesta alerta afecta, entre altres zones, els ports, el Maestrat, la Plana, València i l'Horta. Protecció Civil també ha enviat dos missatges és alert i demana evitar desplaçaments i allunyar-se dels barrancs. El temporal també obliga a suspendre classes i serveis ferroviaris. Fa uns minuts, el conseller d'Interior de València, Juan Carlos Valderrama, ha alertat de la intensitat d'aquestes pluges.
11: Por favor, limiten la movilidad, que si no es estrictamente necesario, no se desplacen de sus casas, que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados o túneles que puedan haber sido, habían sufrido una lluvia intensa y que se hayan inundado, que se mantengan también muy atentos a las personas vulnerables y con discapacidad, que también tengan en consideración que si empieza a haber inundaciones se suban a pisos superiores.
0: I també ha suspès Renfe 3 trens Euromet de llarga distància amb connexió entre Catalunya i el País Valencià arran d'aquest avís vermell per pluja establert per l'AEMET. Un dels trens afectats havia de sortir de la Cana a les 16:37 i arribar a Barcelona a les 10. També s'ha suspès l'Euromet que havia de sortir de Figueres a l'Alt Empordà a les 5 i arribar a la Cana a les 11:40. El tercer tren suspès havia de sortir de Barcelona a Sants a 1:15 i arribar a València abans de les 12 de la nit. De política, i a menys de 24 hores perquè es votin al Congrés els dos decrets d'habitatge, el govern espanyol no té a hores d'ara els suports necessaris i garantits. La pilota està ara en mans de Junts després que el PNB hagi anunciat que votarà no al segon decret. Àlex Eloi, bon vespre.
4: Bon vespre. Els nacionalistes bascos han confirmat que rebutjaran el decret que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La formació troba importants mancances i considera que estan davant un pegat, diu, que no donarà solució a un problema que ve de llarg. La portaveu del grup basc al Congrés, Maribel Vaquero, assegura que el decret genera inseguretat i dubtes en els efectes que pugui tenir.
12: Un sí crítico por la forma de proceder, porque llevan dos legislaturas este gobierno y en estos 8 años poco se ha podido acordar.
4: Amb el rebuig del PNB no s'aprovarà el segon decret, però encara està per veure què passarà amb el primer, que inclou la protecció dels més vulnerables. Els bascos sí hi votaran favorablement, però perquè tiri endavant el govern necessita el suport de Junts. Tot depèn dels de Puigdemont, que han convocat a les 9 del vespre la seva executiva per acabar de decidir la seva postura. El secretari general Jordi Turull no ha volgut avançar-hi res.
13: I no toca avui. Ara no toca.
12: Ara no toca.
4: També pendents de la diputada de Coalició Canària, que si vota a favor només caldria l'abstenció de Junts. L'executiu de PSOE i Sumar té els suports garantits de Bildu, Esquerra i Podemos, els darrers en afegir-s'hi. Ionera Berrarra.
14: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales.
4: El Partit Popular, Vox i UPN continuen en el no. Els populars consideren el decret un nyap jurídic.
0: Gràcies, Àlex. Això pel que fa a la política al carrer. L'ambient és un altre. La Comunitat de Madrid ha presentat un recurs contenciós administratiu per reclamar la dissolució immediata de l'acampada a Puerta del Sol. Acusen la delegació del govern d'inacció per desallotjar-la. Els acampats, mentrestant, no tenen cap intenció de marxar. Toni Conde.
15: L'executiu madrileny demanarà mesures cautelaríssimes al Tribunal Contenciós Administratiu, segons ha avançat aquest matí la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
16: Esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso en el contencioso administrativo contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir.
15: La comunitat va enviar un requeriment a delegació del govern dimarts passat per desallotjar i sosté que l'acampada sobrepassa els límits legals del dret de reunió. Els acampats manifesten la seva intenció de seguir protestant.
17: Creo que es bulo tras bulo y tratar de meternos miedo como han hecho hasta ahora. Y a mí sí, algo me da miedo es el no tener una vida digna. Eso sí que me da miedo.
18: Al final estamos intentando mantener una sociedad pequeña, limpia y donde a nadie le falte de nada y creo que sí que se debe mantener lo máximo tiempo posible.
15: Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres ha fet avui una crida per sumar-se a l'acampada per l'habitatge que es va instal·lar a Plaça Catalunya dimarts passat, just després de la cassolada convocada a les 8.
0: I de la que estarem pendents. També els decrets d'habitatge aprovat dimarts per l'executiu espanyol han impedit almenys 2 desnonaments a Barcelona aquest matí, que estaven previstos, el de la Macarena a Sant Andreu i el d'una família a Trinitat Vella. Clara Ontanyan.
19: El desnonament de la Macarena s'ha suspès aquest matí per l'entrada en vigor de la norma. La dona, en situació de vulnerabilitat i amb un diagnòstic de salut mental, segons els sindicats, esperava a casa seva l'arribada de la comitiva policial amb un centenar de persones blindant la porta, que han celebrat la notícia com una gran victòria.
5: I ara podem anunciar que, de fet, aquest és el primer desnonament suspès pel decret que es va aprovar el dimarts.
19: A banda, s'ha aturat el desnonament de la Preixos a Trinitat Vella, amb 4 menors a càrrec. Són suspensions temporals. Els jutjats tornaran a estudiar els casos més endavant. Marta Espriu és portaveu de la Confederació d'Habitatge de Catalunya.
20: Aquestes vies legals que ara mateix tenim viables ens emparen molt, molt poc i el decret que s'aprovarà o que proposen aprovar demà al Congreso de Diputados, segueix sent una via legal que ens dona molt poques opcions per aturar desnonaments.
19: Han fet una crida a sumar-se a l'acampada pel dret a l'habitatge.

0: ja que hi ha a la plaça Catalunya i a les cassolades a les 8 del vespre, a més de la manifestació aquest dissabte a l'Hospitalet.
1: I de la política catalana, el Parlament ha tombat la proposta Estrella d'Illa en habitatge amb l'abstenció dels comuns. El president, però, s'ha salvat de la reprovació de Junts gràcies als socis. Anem a la cambra catalana, Helena García.
2: Illa Sant Lliure, salvat pels socis de la reprovació de Junts. I per l'ONI ni ho bo, que el Parlament torni a demanar el seu cap, amb el vot a favor de la destitució de la consellera d'Ensenyament del Jovent Republicà. Illa surt il·lès, però amb un cop dels comuns a la mesura Estrella i en portadors. L'oposició tomba la compra conjunta de pisos per majors de 40 anys amb l'abstenció dels del BIAC 7.
3: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
2: Mentre Junqueras dona temps a Illa i deixen en mans d'un grup d'experts proposar rebaixes fiscals a la compra d'habitatge habitual al gener, amb el focus demà al Congrés pels decrets de Sánchez i dimarts vinent al Constitucional per l'amnistia. El Parlament exigeix la seva aplicació i solucions al conflicte polític i avala l'entesa de país que impulsa Junqueras, Capella.
4: Forces polítiques, agents socials, entitats i societat civil.
2: El Parlament condemna les agressions i la catalanofòbia de la policia afeccionats al Barça i de l'Europa per exhibir estelades. I tomba la prioritat nacional de Vox i de PP, Garriga.
5: Queremos listas de beneficiarios de vivienda social que no estén repletas de mojas que acaban de llegar.
2: Comentari retirat del Diari de Sessions, on Oriol es queda sola reclamant que els segadors soni sense lletra.
1: Doncs al govern també resta importància el fet que el Parlament hagi rebutjat la proposta Estrella de l'executiu i assegura que impulsarà igualment aquesta mesura. Més detalls també des del Parlament. Lorena Enns.
6: Sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro al rebuig del Parlament a la proposta de compra conjunta d'habitatge anunciada per Salvador Illa a l'inici del debat de política general. La també consellera d'Habitatge ha puntualitzat que no és la primera vegada que la cambra tomba una mesura proposada per l'executiu en aquest debat i assegura que la tiraran endavant igualment.
7: Garantirem que aquests majors de 40 anys que puguin i vulguin comprar un habitatge tinguin aquest fons, aquest mecanisme per poder-ho fer.
6: Salvador Illa tanca així el debat de política general, amb l'habitatge com a bandera i amb el repte per recosir les seves aliances de cara a la segona meitat de la legislatura, tot plegat enmig d'un clima preelectoral i d'una creixent pressió parlamentària per l'esquerra als socis, apujant el to i per la dreta els a Carles Puigdemont endurint la seva oposició.
1: Edició Vespre. Es compleixen 9 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre. Aquest matí el president del Parlament ha ofert una compareixença institucional amb motiu d'aquest aniversari. Josep Rull ha dit que espera que l'Estat demani perdó per la violència d'aquell dia i ha parlat també del bloqueig judicial a l'amnistia.
8: Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia, demanem, per enèsima vegada, que es posi fi a les argúcies legals i el filibusterisme judicial que han dilat en la seva aplicació.
1: Carles Puigdemont també ha reivindicat l'1 d'octubre com el dia de la victòria de la unitat. El líder de Junts contraposa el civisme dels votants amb la violència de l'Estat. En un missatge a les xarxes ha defensat que l'1 d'octubre legitima el camí cap a la independència, un procés que considera irrenunciable i democràtic. De seguida anirem al carrer perquè l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a 8:15 d'aquí uns minuts manifestacions a Barcelona, a Tarragona i a Lleida. Anirem a la de Barcelona, però estem pendents d'aquesta connexió. Abans us expliquem que l'Audiència de Barcelona continua en marxa. El judici a 4 policies acusats de buidar l'ull a Roger Espanyol. Els 4 acusats han descrit com d'extrema gravetat la situació viscuda l'1 d'octubre de 2017 als voltants de l'escola Ramon Llull de Barcelona. L'escopeter que va disparar la bala de goma assegura que va seguir tots els protocols de seguretat. T'ho explica en Sergi Bassoles.
9: D'hostil i d'extrema gravetat. Així han definit els 4 policies acusats l'ambient viscut el passat 1 d'octubre de 2017 a les immediacions de l'escola Ramon Llull de Barcelona.
10: Lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi.
11: Bueno, la extrema peligrosidad que teníamos, ese lanzamiento de objetos contundentes.
9: Els 4 policies han explicat que es va intentar negociar infructuosament amb els manifestants que bloquejaven els convois policials del carrer Sardenya.
12: La negociación funciona.
11: No.
9: En quant a l'escopeter acusat de disparar la bala de goma que va causar la lesió ocular a Roger Espanyol, ha reconegut ser l'autor de 2 dels 17 projectils que el seu escamot va disparar al lloc dels fets. Ara bé, assegura que amb 2 trets van ser disparats seguint els protocols establerts, respectant distàncies i no directament als manifestants.
13: Com orienta el canó de l'arma?
11: Hacia el suelo que rebote, que hi ha un rebote. Para que se reduzca la potencia, claro.
9: Les acusacions, particular i populars, demanen 13 anys de presó. La Fiscalia i les defenses, en canvi, l'absolució.
1: Gràcies. Com us dèiem, es compleixen 9 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a 8:15 manifestacions a la plaça Urquinaona de Barcelona, al balcó del Mediterrani a Tarragona i també a la plaça de la Paeria a Lleida. A la plaça Urquinaona de Barcelona està el nostre company Pau Alemany. Bon vespre.
12: Bon vespre. A 10 minuts que comenci la protesta, la plaça comença a plenar-se a poc. Desenes de persones hi van acudint engalanats amb la bandera independentista i amb cartells de 1 d'octubre no oblidem, en una protesta que l'Assemblea Nacional de Catalunya i els comitès de defensa de la República han convocat, com deies, en diversos punts de Catalunya amb la mirada al cel per la previsió de pluges. Així valoren els testimonis la importància d'enguany.
14: Doncs sí, una mica tornar a reneixer aquest espurna per assolir la nostra llibertat com a poble, ja que estem sotmesos davant l'estat espanyol des del 1714 i volem trencar amb Espanya totalment.
15: Tenim que estar molt preparats perquè la gent es pensa que quan, si és que assolim la independència serà bum, tot maco. No, patirem.
12: A hores d'ara a la plaça hi ha gent de totes les edats, des de joves de 15 a persones jubilades, com escoltàvem, i tot per tractar de revifar la flama independentista que els últims anys ha quedat apaivagada respecte al 2017.
1: Gràcies, Pau. En aquesta prèvia d'aquesta manifestació a Barcelona també us expliquem altres qüestions de seguida quan falten 10 minuts per 8:15. Situació delicada a Ceuta, al barri del Príncipe. La presència de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha motivat que centenars de migrants menors s'apropessin a l'espai on estava, inquiets després d'escoltar unes declaracions que ha fet Rego en arribar al barri, prometent acollir avui mateix a centres a un grup de nens que estava al carrer. Bé, doncs tot plegat quan també hem sabut que els Reis visitaran Ceuta i Melilla els dies 13 i 14 d'octubre, 2 mesos després de l'arribada massiva de migrants. L'anunci coincideix també amb l'enfrontament entre el president saudí, Juan Jesús Vives, i la Moncloa per les trucades durant la crisi. Maria Huguet, bon vespre.
16: Bon vespre. Vives manté en la seva versió i que va intentar contactar 10 vegades amb la presidència del govern espanyol i que només li van atendre 3 trucades. Avui ha defensat que els registres avalen la seva versió i assegura que després de diverses trucades sense resposta li van indicar que s'adrecés a la delegació del govern.
17: I a les 12 nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada. No obstante ello, a las 13 sí me llamó el presidente del gobierno y esa es la única llamada que he recibido del presidente del gobierno en todo esto.
16: La Moncloa aporta un registre de 9 comunicacions entre gabinets, totes ateses, i assegura que es van respondre o retornar totes les trucades. Vives reconeix que va parlar amb Sánchez el 30 de juliol, però sosté que va ser l'única conversa amb ell. D'altra banda, i sobre la visita del rei, Sánchez ha confirmat que no els acompanyarà, sí que hi serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
1: Gràcies. També la Unió Europea ha aprovat definitivament el reglament que permetrà crear centres de deportació de migrants a tercers països. Espanya és l'únic estat que hi ha votat en contra. Bèlgica s'ha abstingut. La norma permet ampliar les detencions, accelerar les expulsions i registrar domicilis i llocs de feina per localitzar persones en situació irregular. Als centres s'hi podran enviar famílies amb infants, però no menors no acompanyats. El govern espanyol ha denunciat, per cert, garanties jurídiques insuficients i mesures desproporcionades. També considera que falten mecanismes per afrontar arribades massives com les que us estàvem explicant de Ceuta. Bé, doncs avui també més de 600 joves han estat detinguts a França en les protestes estudiantils contra les retallades pressupostàries a estudiants. Els alumnes han bloquejat més de 300 instituts, han reclamat més professors i recursos i menys estudiants per aula. Les mobilitzacions han derivat en enfrontaments amb la policia i incendis com el d'un institut de Nantes. El president Emmanuel Macron ha advertit que cap dirigent polític pot legitimar la violència. El govern acusa el líder de la França insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, d'alimentar la tensió. Mélenchon denuncia brutalitat policial i ha fet una crida a la no violència. El primer ministre ha convocat també una reunió de crisi i ha cancel·lat els desplaçaments als ministres.
18: Edició Vespre.
1: Després d'any d'inversió rècord a la xarxa de Rodalies, el Ministeri de Transports espera que es comencin a notar els primers resultats a partir del 2027. Cristina Martín.
19: Els usuaris de Rodalies han perdut l'esperança en arribar a veure com millora el servei, però el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, confia que 2027 sigui un any d'inflexió.
20: ¿Cuándo empezaremos a ver mejoras en Rodalies? Bueno, poco a poco las iremos viendo.
18: Esto será como la nieve en primavera. Se irá derritiendo y un día no hay nieve y dice, oye, ha mejorado mucho Rodalies, pero será poco a poco. Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo.
19: Serà l'any que acabaran algunes de les obres que els viatgers han patit amb talls, com el desdoblament de la R3, però també entraran en funcionament els trens que està fabricant Alstom. En una xerrada del Cercle d'Economia, el secretari no s'ha oblidat de l'ampliació del Prat, davant d'una audiència on hi havia el president d'AENA, Maurici Lucena. Santano ha assegurat que el projecte millorarà la vida dels veïns.
18: Los aviones que despegarán de la nueva pista, que será más larga, pues girarán hacia el mar, como están girando en este momento, y por tanto lo que tendremos es una infraestructura mucho más convivible.
19: Santano també s'ha mostrat convençut que l'ampliació de l'aeroport aconseguirà l'aval europeu. La gran pedra a la sabata, que ara per ara té aquest projecte.
1: Gràcies per cercar les bonificacions fiscals per contenir els preus de l'energia i els carburants. Entren avui en vigor. L'impost d'hidrocarburs es rebaixa 20 cèntims per litre de gasolina i gasoil durant l'octubre, que en principi es redueixen a 13 al novembre i 6 al desembre. Segons Nacho Rabadán, director general de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei, són insuficients i no serviran per baixar el preu a llarg termini.
20: Si creen que la cotización internacional de estos productos va a bajar y, por tanto, bajará el precio de venta al público en España, pues, en nuestra opinión, son demasiado optimistas, porque ya avisamos a principio de verano que la situación estaba muy lejos de estar solucionada y, de hecho, ha empeorado durante estos meses.
1: I de tribunals, us ho dèiem a titulars, el pare del nadó presumptament maltractat de Barcelona assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill, de quan tenia, aleshores, 6 setmanes. Manté així que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març, tot i així no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió. Núria Calà.
21: Sí, l'home en presó preventiva ha declarat que mai va fer mal voluntàriament al menor, però manté la tesi principal de la defensa. Segons fonts jurídiques, ha declarat que podria haver estat brusc en algun moment amb el seu nadó, per exemple, estrenyent-lo massa fort o donant-li algun cop sense voler. Només ha reconegut un sacseig, però segons ha dit, en cap cas violent. Un relat que no explica les lesions més greus del nadó, entre elles fissures al fèmur, considerades potencialment mortals, i fissures a les costelles. L'home també ha desmarcat a la mare del nadó, també investigada d'un possible maltractament voluntari. L'Audiència de Barcelona la va deixar en llibertat provisional al juny en veure afablits els indicis contra ella. La instrucció del cas està a la recta final, a l'espera dels informes psicològics dels progenitors. Recordem que la causa investiga possibles maltractaments, agressió sexual i intent d'homicidi.
1: Esports. El Barça assegura que no se li ha obert un nou expedient pel cas Negreira després dels comunicats de la UEFA i del Real Madrid. Dani Esclusa, bon vespre.
22: Bon vespre, Andreu. De fet, el primer d'aquests comunicats, que ha estat el de la UEFA, només afirmava que havia rebut la documentació enviada pel Club Blanc. Germà García, bona tarda.
23: Bona tarda, Dani. Així és, encreuament de comunicats entre Barça i Real Madrid al llarg de la tarda d'avui com a resposta a la decisió dels jutjats de Madrid de convocar un acte de conciliació de Florentino Pérez el dia 25 de novembre per una querella presentada pel Barça per calúmnies. El Real Madrid ha fet aquesta tarda un comunicat anunciant que la UEFA havia reactivat l'expedient contra el Barça sobre el cas Negreira, considerant que havien incorporat suficient documentació i evidències d'uns fets que qualifiquen d'extraordinària gravetat per la seva suposada compra d'àrbitres que afectaven directament la integritat de la competició. Pocs minuts després, el Barça ha reaccionat amb un altre comunicat precisant que la UEFA no ha reobert cap expedient i que el club ha atès sempre tots els requeriments del màxim estament europeu. Consideren que l'expedient en curs és una investigació i no pas una revisió, i que quan sigui un fet fefaent respondrà amb la deguda diligència. El comunicat del Barça acaba recordant que des de l'inici de la investigació el Barça ha seguit mantenint la seva llicència UEFA i que han continuat participant amb normalitat de les seves competicions.
22: Gràcies, Germà. I avui pendents també de la final del Mundial de Clubs d'handbol que disputarà el Barça davant el Veszprém hongarès a les 8 de la tarda a la nova capital administrativa d'Egipte.
1: I en cultura, la preocupació per l'auge de l'extrema dreta centra l'actualització del muntatge Bubetoia, la necessitat d'una illa que des d'avui es pot veure al Teatre Lliure. Montse Soto.
24: L'espectacle que ens parla d'un grup d'amics que viatjant a una illa remota va inaugurar el 2020 la temporada alta de la pandèmia. 6 anys després, la peça ha estat reescrita en clau política i situada en un futur no tan llunyà, el 2030, en un context de temor i vertigen per l'auge de l'extrema dreta, com destaquen Ivan Benet i Julio Manrique.
25: Hem inventat un context polític, més de canvis polítics en els quals el primer damnificat és la cultura, la sanitat.
26: Sense voler-nos fer-nos els guais ni escriure cap assaig polític ni tal, que no és la nostra feina, ni tenim l'autoritat, em sembla,
0: per fer-ho, però sí intentem que hi hagi una atmosfera i que hi hagi pinzellades, coses, i a les quals assistim amb un cert espant sobre l'extrema dreta. I estem preocupats per això, estem preocupats per la IA.
24: Mireia Xalà, Damien Basin, Ivan Benet, Cristina Genevat, Xavier Ricard, Marc Rodríguez i Andrew Tarbet conformen el repartiment de Bobetoia, que també aborda temes com l'amistat i la lleialtat, però també l'amor al teatre. L'obra va tenir com a punt de partida dos referents clau: la novel·la Fahrenheit 451, de l'escriptor nord-americà Ray Bradbury, que ens parla d'un futur on s'han prohibit els llibres, i La tempesta, de William Shakespeare, centrada en una illa on tot és possible. Bobetoia, la possibilitat d'una illa, estarà en cartell a l'Espai Lliure de Montjuïc fins al 25 d'octubre.
1: I amb aquest punt teatral nosaltres posem el punt i final. Comença el Pla B amb Toni Marín.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
3: Que cada partit tingui sobre la seva consciència, abans de votar, el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments.
1: És Enric Aragonès, el portaveu del sindicat de llogateres, expressant la seva opinió sobre el que faran els partits en la votació de demà sobre els decrets de l'habitatge. L'única pregunta de la que encara no tenim resposta és què farà Junts per Catalunya pel que fa al primer decret. El segon, que es troba, que és on es troba la renovació automàtica del lloguer, ha estat descartat, i pel que fa al primer, avui hem conegut que el PNB votarà amb el que ha definit com un sí crític. Màxima expectació, doncs, pel que pot passar demà, mentre cada vegada més gent s'afegeix a les protestes tant de Madrid com de Barcelona. D'aquí a mitja hora, a les 8 en punt, és prevista una gran cassolada concentrada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, després de la qual el sindicat de llogateres ja ha anunciat que s'hi afegiran a la concentració de la plaça de Catalunya. Les imatges que ens arriben des de la Puerta del Sol de Madrid són realment espectaculars. Es calcula que hi ha més d'un miler de tendes de campanya. Ningú sap fins quan duraran aquestes protestes. De fet, no està gens clar que un cop votats aquests decrets s'hi posi punt i final. I això, per cert, no agrada gens ni a l'alcalde de Madrid ni tampoc a la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, qui ha decidit demanar a la justícia que es desmunti el més aviat possible aquest campament.
4: Aquesta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso en el contencioso administrativo contra la inacción del delegado del gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol. Una acampada que nunca se debió permitir y por tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol.
1: Una mica més de dos minuts, passa de dos quarts de vuit. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest Pla B de l'1 d'octubre, en el que vivim un vespre en el que cal mirar alhora en moltes direccions. De seguida parlarem del que ha passat amb les votacions avui al Parlament de Catalunya després del debat de política general. Però és evident que la data, ja de per si, ens obliga a parlar d'aquell altre 1 d'octubre d'avui fa 9 anys i de cap a on ha caminat Catalunya des d'aleshores. Avui les principals autoritats del país han reclamat que s'apliqui el més aviat possible l'amnistia a Carles Puigdemont. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull.
5: Yo confío y pido que se aplique al señor Puigdemont, al señor Junqueras, al señor Jové, al señor Luis Puig, a todos las personas que tengan derecho a ser beneficiarias la ley de amnistía con prontitud. Me gustaría que ya la tuvieran aplicada y me gustaría que el señor Puigdemont pudiera volver lo antes posible a Cataluña si así lo desea.
8: Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que valida la llei d'amnistia, demanem, per enèsima vegada, que es posi fi a les argúcies legals i el filibusterisme judicial que han dilat en la seva aplicació.
1: Com saben, el recorregut de la llei d'amnistia està arribant al seu final. Avui ho ha explicat molt bé el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. El que acabi decidint aquest tribunal serà d'obligat compliment per tota la resta.
6: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales.
1: El propi Conde Pumpido recordava avui que un cop es pronunciï el Constitucional, el Suprem només haurà de decidir quan s'aplica aquesta norma.
6: Si nosotros el día 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
7: En parlarem, lògicament, dins del nostre temps de tertúlia, però abans ens haurem de referir a com han anat les votacions al Parlament de Catalunya que posen punt i final al debat de política general. L'hemicicle ha votat en contra de la proposta de Junts de reprovar el president de la Generalitat gràcies a la majoria que va portar la investidura a Salvador Illa. Les males notícies pel president han arribat pel vot en contra de la proposta que va fer aquesta setmana de comprar habitatges a mitges en particulars. Això ha respost a la negativa dels comuns a votar cap mesura que proposi els socialistes fins que aquests compleixin amb el que ja tenen acordat. L'altra decisió és el Parlament que ha exigit l'aplicació immediata de l'amnistia només amb els vots contraris de Partit Popular i de Vox. En qualsevol cas, si abans d'ahir teníem el president del grup socialista al Congrés, si ahir teníem el portaveu de Junts, del partit de... de Junts, efectivament, al Parlament de Catalunya, avui és el torn del Partit Popular. Això és magnífic perquè ens possibilita poder saludar la portaveu dels populars al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán. Què tal, Lorena? Bon vespre.
9: Hola, bon vespre.
7: Gràcies a vosaltres per atendre la trucada al Pla B. Com definiria el que hem viscut aquests tres dies al Parlament de Catalunya, Lorena?
9: Doncs miri, jo sincerament ho he viscut amb molta frustració, perquè al final són tres dies de ple. És molta feina, perquè hem generat moltíssimes votacions. Hi havia com 500, més de 500 punts per votar. I al final doncs, el que veiem és que d'aquí surten unes propostes però que després el govern ni tan sols les executa ni les implementa. Per tant, allò que fa el Parlament sembla que no interpel·la el govern. Fixi's si no l'interpel·la, que fins i tot tampoc implementen les pròpies propostes del Partit Socialista. Avui, si fem una ullada a les iniciatives que ha portat el Partit Socialista en aquest ple, doncs moltes són repetides del debat de política general de l'any passat. Per tant, imagini's, no? Si el govern no implementa aquestes propostes que, insisteixo, surten d'una majoria parlamentària i, per tant, d'una majoria de catalans, doncs ja em dirà vostè quina valoració podem fer d'aquest ple.
7: Aquesta crítica que fa vostè, senyora Roldán, de fet, s'assembla una mica a la que han fet els comuns quan avui deien que fins que el govern no compleixi allò que ja s'ha pactat, no recolzaran cap de les seves propostes, no?
9: Bueno, és que no és només complir amb allò que s'ha pactat, és que aquí hi ha un mandat parlamentari i el que no pot fer el govern és fer com si això no existís. O bueno, sí, clar, com que Salvador Illa doncs, és la marca blanca de Pedro Sánchez i Pedro Sánchez ja ens va dir que ell, doncs, si calia, governava a banda del legislatiu, doncs potser aquesta mateixa recepta l'està aplicant també el senyor Salvador Illa, potser és això.
7: El tema de l'habitatge ha estat molt present, no?, al llarg d'aquests tres dies al Parlament.
9: Sí, bueno, clar, és un tema que preocupa moltíssim al carrer, és una de les preocupacions més importants no només dels catalans, també de la resta d'espanyols i, per tant, a nosaltres doncs, també ens preocupa i ens ocupa, evidentment.
7: Deixi'm preguntar-li una mica pel que passarà demà per l'aprovació d'aquests decrets en el sentit en el que, efectivament, l'interrogant el tenim sobre la taulada de Junts per Catalunya pel que fa al primer dels decrets, el segon ja ha anunciat que hi votarà en contra. Què li sembla a vostè, senyora Roldán, això?
9: Doncs mira, això li haurà de preguntar a Junts, que sempre fan el mateix, no? Fan aquest joc de pimpinela amb el Partit Socialista, ara sí, ara no, ara fem que ens barallem, però després donem recolzament. Recordem que el senyor Sánchez continua doncs, a la Moncloa gràcies al suport de Junts i, per tant, insisteixo que potser és una pregunta que hauríem de fer ells. Nosaltres ho tenim molt clar, el que no volem són invents amb l'habitatge, perquè insisteixo que és un problema molt greu i, per tant, el que hem de fer és buscar solucions que siguin realistes, que donin sortida doncs, aquesta problemàtica, però el que no podem fer és generar polèmiques com les que ha creat doncs, el senyor Sánchez al voltant d'aquesta qüestió. Al final, jo el que hem vist aquests dies a mi em sembla molt populista i és també doncs, aprofitar la desgràcia de moltíssima gent doncs, per fer política i per generar enrenou. Nosaltres aquest no és el nostre estil. Avui hem presentat en aquest ple, en aquest debat, propostes d'habitatge precisament doncs, per donar seguretat jurídica, que és el que manca, perquè així els propietaris vulguin posar els seus pisos al mercat mercat de lloguer, no com ara, que doncs, si perds la possessió no saps quan la podràs recuperar, també per alliberar sòl, també per promocionar doncs, més construcció, una col·laboració público-privada, i per tant això també passa doncs, per no asfixiar els promotors. També volem rebaixes d'impostos, especialment als més joves, que són els que tenen més problemes per accedir doncs, a aquest habitatge i per poder emancipar-se. En definitiva, insisteixo, mesures que s'ha comprovat que funcionen en d'altres països del nostre entorn, de l'entorn europeu. Aquí no cal fer cap invent ni insisteixo, lleis que el que fan és generar inseguretat. Nosaltres, com vostè sap, som un partit responsable, som un partit doncs que sabem gestionar i és el que fem dia a dia i per això hem presentat aquestes propostes.
7: Una de les resolucions avui del Parlament és l'aplicació immediata, l'exigència, l'aplicació immediata de l'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta de polítics afectats. Avui fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre. Sembla que efectivament, escoltant fa un moment el president del Tribunal Constitucional, coneixerem de manera immediata, la propera setmana segurament, la seva decisió i tot apunta que això podria obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, no? Com recorda vostè aquell 1 d'octubre, avui fa 9 anys, senyora Roldán?
9: Jo, si em permet, també un comentari d'això que em deia vostè. Nosaltres sempre hem dit el mateix, però hi ha alguns que no poden dir això, com per exemple el senyor Illa, que fa 4 dies deia que ni amnistia ni nada d'eso, i avui doncs, està aquí reclamant l'amnistia com si fos ell el mateix Carles Puigdemont. La veritat és que és curiós també com canvien les coses i les opinions segons la conveniència de cadascú. Nosaltres des del primer moment sempre hem dit el mateix, en aquest cas evidentment respectarem la resolució de la justícia, com no pot ser d'una altra manera, però tot això, per molta sentència que hi hagi, no esborrarà el mal que es va fer en aquells dies, i vostè recordava ara el dia 1 d'octubre. Jo el vaig viure amb una tristesa especial, perquè aquelles imatges no li van agradar a ningú i perquè al final el separatisme va crear un enfrontament entre catalans. I això és una cosa que no podem tornar a repetir. Jo, la veritat és que m'esgarrifo cada vegada que el separatisme diu que ho tornarà a fer, perquè insisteixo que són dels dies més negres de la història recent de Catalunya.
7: Lorena Roldán, li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi atès avui la trucada a Ràdio 4. Que tingui un bon vespre. Moltes gràcies.
9: Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies.
7: Gràcies. Bon vespre. Ara 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Les nostres ciutats estan molt vives a hores d'ara. Ningú no se li escapa que avui, efectivament, és 1 d'octubre. Hi ha dues mobilitzacions diferents en aquest moment. Hi ha dos motius pels quals avui la gent surt al carrer. Fixin-se que a 8:15, fa 11 minuts, estaven convocades concentracions per l'aniversari del 1 d'octubre a la plaça d'Urquinaona, també a Tarragona, al balcó del Mediterrani, i a Lleida, a la plaça de la Paeria. Tot això fa 9 minuts, per tant, són concentracions que s'estan produint justament en aquests moments. I recordem, d'altra banda, que a les 8 del vespre viurem aquest moment en directe aquí avui al nostre programa. És prevista una cassolada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, convocada per el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Després és previst que els concentrats marxin per sumar-se a l'acampada de la plaça de Catalunya. Insisteixo que viurem tota aquesta qüestió en directe avui aquí al nostre programa, però és evident que el primer que hem de fer, tenint en compte d'altra banda l'expectació que hi ha sobre els aiguats que poden caure pel sud de Tarragona, és saludar com sempre a aquesta hora a la Jordi Miralles. Com estàs, Jordi? Bon vespre.
10: Hola, Toni, bon vespre.
7: Molta expectació en veure què passa a les Terres de l'Ebre, també a la zona de València, no?
10: Sí, sí, de fet, mira, d'avui 81 litres d'aigua per metre quadrat a l'illa de Buda, cap a les comarques de l'Ebre, i fins demà migdia, mitja tarda aproximadament, a les comarques del sud de Tarragona, Terres de l'Ebre bàsicament, però també a bona part de les comarques del sud de Tarragona, les pluies seran fortes o molt fortes. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que en 24 hores es podrien arribar a recollir fins a 200 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, molt de compte, perquè les properes hores, aquesta matinada, demà al matí i fins demà mitja tarda aproximadament, en aquestes comarques el risc de pluges és fort. A la resta de Catalunya també plourà. De fet, ho està fent ara mateix, en aquests moments, a molts punts del país. No són pluges gaire fortes. Les que tenen pinta que es poden reactivar més de cara a les properes hores precisament són les que cauen cap al delta de l'Ebre, precisament, però la resta de Catalunya demà també es manté el risc de precipitacions. Una mica com avui, que ha anat plovent aquí i allà, sobretot comarques de Tarragona, sud de Barcelona, no ha plogut una miqueta més, a la resta precipitacions més irregulars, a les de Girona molt poqueta cosa, i demà un temps, el que dèiem, doncs, tret de Tarragona, que és on plourà més, a la resta, pluges de distribució irregular, tinguem el paraigua ben a prop perquè l'haurem de necessitar en qualsevol moment del dia. Temperatures demà
11: doncs, una miqueta més baixes que les d'avui i al cap de setmana igualment inestable, insegur, especialment a la costa dissabte. Costa per litoral, dissabte tinc el paraigua a prop perquè estones plourà també amb una certa intensitat. També cap a la resta del país. Per tant, estem en una època ara, doncs això, de temps molt insegur i inestable. Els rogets i les tempestes poden caure en qualsevol moment i això s'allarga com a mínim fins al proper diumenge amb temperatures que van baixant, però allò fred de tardor encara no.
1: Encara no, tot arribarà. Ha arribat la pluja, ha arribat l'aigua, ara només cal que continuïn baixant les temperatures. Jordi, gràcies.
11: Bona tarda.
1: Fins demà, bon vespre, uns segons i 7:45. Diuen que tenim so, acabo de dir que no, però acabo, em diuen que tenim so d'aquesta manifestació del 1 d'octubre que està ara mateix a la plaça Urquinaona. Anem a veure quin ambient s'hi respira. Aquest és el so que efectivament ens arriba en directe ara mateix des de la plaça Urquinaona de Barcelona, una concentració, com dèiem ara fa un moment, per l'aniversari del 1 d'octubre de 2017, convocada per l'ANC i pels CDR. Una manifestació que, insisteixo, també s'està produint en altres punts de Catalunya, a Tarragona, al balcó del Mediterrani, i a Lleida, a la plaça de la Paeria, en aquesta mateixa hora. Avui li hem demanat que estigui amb nosaltres el professor Oriol Bartomeus. Professor Bartomeus, com està? Bon vespre.
12: Bon vespre.
1: Professor Bartomeus, com saben, és el director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com han canviat les coses en 9 anys, no, professor?
12: Molt, molt. Vaja, sí, sí. Jo crec que tots recordem què vam fer fa 9 anys, on érem fa 9 anys i què vam estar fent.
1: Ha canviat molt la situació. Efectivament, si mirem el món independentista, hi ha canvis profuns, entre d'altres coses, també per la irrupció d'Aliança Catalana en tot aquest mapa, no?, de partits polítics.
12: Sí, bé, fa 9 anys, diguem, l'independentisme estava en el cim de la seva mobilització. 9 anys donen per molt. 9 anys després, el que hi ha és que hem passat, pel que fa a la base independentista, hem passat per un procés, diguem, de ressaca important a partir de l'any 18, i aquest procés de ressaca ha dut dues conseqüències principals. Una és, hi ha una part del moviment que s'ha desmobilitzat, i l'altra part, que no s'havia desmobilitzat, que havia quedat, o s'havia desmobilitzat, però que havia quedat com agreujat per com havia acabat el procés i que havia quedat, doncs, descontent de com havien actuat els dos partits principals que portaven el procés, és una part d'aquest moviment que, diguem, ha vist en Aliança Catalana un espai on continuar mobilitzat.
1: Certament, si ens arriben a dir fa 9 anys que 9 anys després tindríem a Catalunya la situació que tenim, seria difícil de creure. En aquell moment acabem de sortir d'un debat de política general on s'ha acusat Salvador Illa d'una certa grisor a nivell polític, segons definien uns quants partits polítics. Ens hagués costat de creure en aquell moment això, no?
12: Bé, no, jo crec que en aquell moment estàvem tant en el moment que jo crec que no teníem cap perspectiva de futur, en el sentit de dir, bueno, què passarà? Amb prou feina aquell dia intuíem què passaria l'endemà. 9 anys després, jo crec que ningú... Es podien fer apostes com tot, però recordem que l'octubre, no només l'1 d'octubre, el mes d'octubre de l'any 17 va ser un mes frenètic. Recordem que la declaració o no declaració d'independència es va votar al Parlament el 27 d'octubre. Yeah. És a dir, tot aquell mes vam estar... Bueno, amb el record de les terribles càrregues policials, amb una mena de no saber... Bueno, i ara què, no? Jo crec que el 2 d'octubre la pregunta era... Bueno, vale, i ara què? I durant tot aquell mes, aquest ara què es va anar més o menys contestant. Recordeu que també hi van haver... diguem, estrabades, que semblava per un moment que el president Puigdemont declararia la independència, després va resultar que no, després va convocar la premsa, després va ser un mes frenètic. Jo crec que en aquell moment ningú no es plantejava què farem el 2026.
7: Ja. Avui, per obrir el nostre programa, un dels talls de veu que hem situat és el del president del Tribunal Constitucional, dient que la decisió que prendrà la setmana vinent, el dia 6, per ser més exactes, el Constitucional, és una decisió que han d'acatar la resta de tribunals i que, per tant, al Suprem només li queda decidir en quin moment l'aplica. Tot fa pensar que, efectivament, la porta al retorn de Carles Puigdemont i la resta de polítics afectats ja està oberta. I l'altre dia crec recordar que Josep Martí Blanc, hola Josep, com estàs? Bon vespre. Escrivia un article a La Vanguardia molt interessant sobre un Carles Puigdemont que tornarà a una Catalunya que no

0: rajola del catalanisme per recuperar vot aspiracional. Perquè quan se diu no hi ha cap independentista que hagi deixat de ser-ho, probablement és veritat, però no es compta que el 17 el que hi havia era molt independentista tàctic, que veient que allò es va quedar demostrant que anava pel Pedregar i que no portava enlloc, doncs ara recuperat d'altres maneres d'entendre el que s'ha de fer.
1: Quin gust tenir-te de nou aquí, eh? Teníem ganes, t'enyoràvem, deixa'm que et digui, Josep. Professor Bartomeus, què li sembla això que diu en Josep Martí Blanc?
2: No, completament, completament. Clar, l'aposta del 17, malgrat tot, és una aposta fallida. És a dir, aquí hi havia, des del 12, hi havia la conformació d'un nucli d'opinió i de mobilització ciutadana, conformat, com ell diu, per gent que estava, gent independentista de pedra picada de tota la vida, gent que, bueno, que es va apuntar entenent que era una millora. És així com conformes un bloc polític. Ara, aquest bloc polític tenia un objectiu, que era el de proclamar la independència. Aquest bloc polític se'l va portar fins a aquest objectiu i després d'aquest objectiu, doncs, va passar el que va passar, que és que no va passar res.
1: Yeah. Professor Bartomeus, ha estat un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, bon bona
1: vespre.
2: Nit.
1: Estem a 9 minuts de les 8 en punt del vespre. Tenim una banda sonora compartida a aquestes hores a Catalunya. Una té molt a veure amb això que estàvem parlant. Recuperem el so des de la plaça Urquinaona de Barcelona, que és on efectivament s'està produint aquesta concentració per l'1 d'octubre. Sembla que la cosa ara està una mica més tranquil·la, perquè fa una estona, no és que no estigués tranquil·la, però és que estaven cantant i, per tant, radiofònicament parlant, donava una mica més de sentit. Ara estan arribant, eh? Ara sí. Aquest so ens arriba, com diem, des de la plaça Urquinaona de Barcelona. Si agafem via Laietana, anem a baix i arribem, girem pel carrer Ferran i acabem arribant a la plaça de Sant Jaume, el so que ens arriba és aquest altre. Malgrat encara falten 8 minuts per arribar a les 8 de la tarda, les cassoles han començat a sonar ja en aquesta plaça de Sant Jaume, no només a la plaça de Sant Jaume, sinó en principi la concentració és al davant de tots els ajuntaments de tot l'estat. Un dia tranquil·let, informativament parlant, no, Josep? Diríem allò que vindríem a dir, un dia tranquil, no?
0: Bueno, és el signe dels temps, no? Hi ha més dies d'aquests que pràcticament dels altres, quan no és un all, és una ceba. La cosa està moguda i, per tant, és normal.
1: Ho dic perquè d'aquí un moment connectarem en directe, lògicament, i després també saludarem a representants del sindicat de llogateres que avui han anunciat que s'incorporaran a aquesta concentració. Per tant, hem de barrejar una mica temes, i mira que els dos temes són dos temes molt potents al damunt la taula. Oriol Izquierdo, com estàs, Oriol? Bon vespre.
3: Que molt.
1: 1 d'octubre, comencem per aquí, no?
3: Sí.
1: Com estàs vivint aquest 1 d'octubre amb aquests crits d'independència que ens arriben des de la plaça Urquinaona ara mateix?
3: A veure, a mi l'1 d'octubre m'emociona sobretot per recordar el que va ser l'1 d'octubre fa 9 anys i m'emociona particularment aquest any perquè estem a les portes de viure el retorn dels exiliats, el retorn del president, amb tot el que això podrà comportar. Ara sí, diguem-ne, de normalització de la convivència política entre nosaltres mateixos i esperem que permeti generar un nou revulsiu per avançar i sortir d'aquesta mena d'atonia grisa, en deies grisó abans tu, que estem vivint en mans de l'actual presidència del govern de la Generalitat. Com que suposo que ara vols un flash, m'aturo aquí, però he trobat molt interessant el que deia en Josep Maria Martí i li discutiria pràcticament totes les paraules.
1: Totes,
3: que
1: totes. Deixa'm dir-te que no m'extranya i deixa'm dir-te que per això justament has estat el primer al qui s'ha notat avui aquí al programa.
3: Però
1: aquí,
3: no vull monopolitzar, per tant em quedo l'anunci.
1: Agraeixo molt la generositat, després tindrem temps d'aprofundir el respecte. Quim Bosch, com estàs, Quim?
4: Bé, bon vespre.
1: Tu com recordes aquell 1 d'octubre avui fa 9 anys?
4: El recordo, doncs, amb molta emoció. És un dels dies més macos de la meva vida, un d'aquests dies on sents l'eufòria i reconeixes molta gent amb la que et ve de gust participar d'un projecte col·lectiu. Gent que arrisca la seva integritat física, el seu patrimoni i la seva llibertat per un dret dels demés, per un dret col·lectiu. Llavors, un dia molt,

0: molt, molt maco, i el recordo així, i el recordo també cada aniversari, doncs, amb un ressentiment per no haver-ho aconseguit, per no tan a prop i no haver-ho arribat.
1: Joan García, com estàs, Joan?
2: Bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Tu eres diputat en aquell moment,
2: jo
1: no?
2: Jo era diputat, sí, al Parlament.
1: Un moment interessantíssim per ser... I duríssim, també, segurament, no? Per ser diputat en aquell moment, no?
2: Sí, va ser molt dur. Vaig durar tot el que va passar a l'octubre, al setembre. Tothom s'oblida del 6 i 7 de setembre, però quan parlem de l'octubre, primer hem de parlar del 6 i 7 de setembre, el que va passar al Parlament de Catalunya, que va ser molt greu, i que per mi explica tota la resta dels fets, no? L'1 d'octubre, doncs, bueno, al final... és que jo no entraré ara en el prisma d'aquell moment, perquè entrar en un debat que he repetit moltes vegades jo crec que no té cap sentit. El que té sentit és el que s'ha dit aquí, una mica per acabar, després ja ho desenvolupo una mica, però és que allò va quedar en res, realment. L'objectiu polític d'anys de processisme va quedar en res, i a mi... almenys personalment, doncs, em plau que fos així, no? I, per tant, jo em sento satisfet del que va passar. Van haver errors, jo crec que l'1 d'octubre van haver coses que es podien haver evitat, i imatges que segurament, bueno, no sé si es buscaven o no, però es podien haver evitat. Però també hi havia un govern d'Espanya que no va actuar quan havia d'actuar, que era molt abans, no? El 6 i el 7 de setembre.
1: Meritxell Cabezón, què tal, Meritxell?
3: Hola, Toni, bona tarda.
1: Com estàs?
3: Bé.
1: Sí? I tu què feies aquell 1 d'octubre? On estaves, tu?
3: On estava? Doncs estàvem a casa amb els whatsapps rebentats i veient les imatges del que estava passant, jo estava entre la incredulitat, la incertesa, fins i tot la por, la ràbia, i... ho encaixo amb l'Oriol perquè en aquell moment el professor Oriol Bartomeu i jo formàvem part de l'executiva de la Federació de Barcelona del PSC. Va ser un moment en el que estàvem tots com molt sobresaturats i no sabíem ben bé què passaria el dia següent. O sigui, per nosaltres aquell 1 d'octubre va ser un 1 d'octubre fort, primer perquè no compartíem el que s'estava fent, però després, tot i no compartir-ho, sí que ens va omplir la indignació, sobretot per la resposta, sota el meu punt i el punt de molta gent, completament desproporcionada, que es va donar sobre la població. I després, ja una mica més frívol, vaig poder sortir i vaig anar al restaurant a encaixar el banquet del meu casament. I així, per això me'n recordaré sempre, caram. Del que estava fent l'1 d'octubre.
1: És més enllà de que un estigui a favor o en contra, però és veritat que la imatge que diu la Meritxell, aquells furgons de la policia, jo he vist just davant de l'ANC, al costat, de fet. Les imatges d'aquells furgons de la policia amb les sirenes engegades t'encongien el cor i l'estómac, Josep. Era una cosa a la que no estem habituats a veure i que segurament va ser un dels grans errors que es van cometre en aquell moment, no?
4: Sí, sí. Sí, jo estava en una tertúlia a RAC1 quan van començar les càrregues, i recordo que tots els analistes que estàvem allà, n'hi havia un que tenia previst no votar, i a rebufo de les imatges, a l'acabar la tertúlia, va acompanyar la resta en un col·legi electoral. El record d'aquell dia, des del punt de vista purament emocional, doncs remet a això, imatges de violència. Per tant, si agafo un espai de temps més llarg, jo aquell mes i mig, dos mesos, el vaig viure malament. Perquè veia que no s'estava dient la veritat i que es treballava únicament sobre la pulsió emocional d'una societat que ja no la podies frenar, i que no hi havia coratge al capdavant per dir, bueno, estàvem jugant a pòquer, que és el que es va acabar dient al cap d'un temps, se'ns han acabat les fitxes, i per tant ens hem d'aixecar de la taula perquè hem perdut. I cadascú, abans del que va passar aquell octubre, més enllà de l'1, veia el que veia o el que volia veure, cadascú, naturalment, des del seu prejudici o posicionament ideològic previ. Jo tinc mal record d'aquells dos mesos, perquè no entenia que la situació portava els catalanistes, independentistes o no, a una posició de perdre bous i esquelles, que crec que és el que des del punt de vista nacional va acabar passant. Estem en l'agenda dels anys 80, llengua i competències.
1: Són les 8 en punt, us escolten, i aquest és el so que ens arriba des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on, com escolten, s'estan fent una crida ara mateix a la vaga general per la qüestió de l'habitatge. D'aquí una estona tindrem, lògicament, l'oportunitat de comentar tota aquesta qüestió, també amb el sindicat de llogateres, que ja ens han confirmat que un cop finalitzi aquesta cassolada es traslladaran fins a la plaça de Catalunya i s'hi afegiran a aquesta concentració de tendes de campanya que ja des de fa uns dies tenim allà. Avui és un dia, insisteixo, estrany. Ara, quan sortim del butlletí informatiu, saludarem, doncs, els representants del sindicat de llogateres i us convidaré, lògicament, a que ens parleu una mica de la vostra visió també sobre la qüestió de l'habitatge, i més tard, si us sembla, tornem, perquè m'imagino que serà el gran debat de la nit, a parlar una mica sobre aquest 1 d'octubre davant la proximitat, com molt bé comentava l'Oriol ara fa un moment, del retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. No només com comentava l'Oriol, com comentava el propi Càndido Conde Pompidou, avui recordant que la decisió del Constitucional és absolutament vinculant per qualsevol tribunal. Anem amb tot plegat, sense perdre de vista tampoc el que està passant en aquests moments. Àlex Eloi, què tal? Àlex, bon vespre, bona tarda.
5: Què tal? Bon vespre.
1: Perquè tenim efectivament les cassolades, tenim efectivament aquesta manifestació de l'1 d'octubre, però sobretot ara mateix l'alerta per les pluges, no?
5: Sí, sí, molt pendents avui de les pluges, avís vermell a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i també a València i a Castelló, on a aquesta hora plou amb força. A poblacions com Xodos o Eslida s'han superat els 110 litres per metre quadrat acumulats en molt poc temps. El conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, demana molta prudència perquè les pluges més intenses s'esperen ben entrada la nit i la matinada.
6: Que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados o túneles que puedan haber sido, habían sufrido una lluvia intensa y que se hayan inundados.
5: Pel que fa a Catalunya, les Terres de l'Ebre són el punt més preocupant a hores d'ara per l'alerta meteorològica, amb una tarda i una nit que es preveuen pluges torrencials i extraordinàries al litoral de Tarragona. L'illa de Buda és on més pluja s'ha acumulat fins al moment, 81 litres per metre quadrat, i també a la Bisbal del Penedès amb 68 litres. El grau de perill és màxim de 5 sobre 6, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de 90 km per hora i esclafits a tornados. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: L'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre. Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló segurament durant aquestes mateixes hores pot arribar al sud de Catalunya, i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
5: Ajuntaments com Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar o Mas d'Enverge han cancel·lat les classes de la tarda i de demà divendres. També s'ha suspès la circulació de trens entre Catalunya i la Comunitat Valenciana mentre continuen les afectacions a les carreteres de la zona. I com deies, a aquesta hora estan en marxa davant dels ajuntaments de tot Espanya i també de Catalunya, cassolades per pressionar els grups parlamentaris perquè votin a favor dels 2 decrets de l'habitatge que demà s'han de votar al Congrés. De moment, el govern espanyol no té els suports garantits. La pilota està ara en mans de Junts, després que el PNB hagi anunciat que votaran no el segon decret que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La portaveu del grup basc del Congrés, Maribel Vaquero, assegura que el decret genera inseguretat i dubtes en els efectes que pugui tenir.
8: Un sí crítico por la forma de proceder, porque llevan dos legislaturas este gobierno. Y en estos 8 años poco se ha podido acordar.
5: Amb el rebuig del PNB no s'aprovarà el segon decret, però encara està per veure què passarà amb el primer, que inclou la protecció dels més vulnerables. Els bascos sí votaran favorablement, però perquè tiri endavant el govern necessita el suport de Junts. Com dèiem, tot depèn dels de Puigdemont, que han convocat en menys d'una hora a les 9 de la nit la seva executiva per acabar de decidir la seva postura. I es compleixen 9 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat manifestacions a la plaça Urquina 1 de Barcelona, al balcó del Mediterrani de Tarragona i a la plaça de la Paeria de Lleida. A la plaça Urquina 1 hi ha el nostre company Pau Alemany. Bon vespre, Pau.
9: Bon vespre. A 8:15, centenars de manifestants ha començat a moure i ha tallat la plaça Urquinaona a Barcelona. Bona part d'ells anava envoltat per la bandera independentista i es podien llegir cartells d'amnistia per fer-nos lliures en una protesta que l'Assemblea Nacional de Catalunya i els Comitès de Defensa de la República han convocat en diversos punts de Catalunya amb la mirada al cel per la previsió de pluges. Càntics de no volem ser un país ocupat i de 1 d'octubre ni oblidi perdó entre els assistents de totes les edats.
10: La via de la independència és l'única via per poder resoldre els conflictes que tenim dia a dia, com és anar amb tren, com és anar al metge, com és estudiar. Vull dir que jo crec que és important que tothom sortim al carrer a reivindicar-nos, però en pau també, sense liar-la molt.
11: L'afluència ha anat a menys i en canvi doncs, l'any passat ja vas començar a anar a més, però d'una manera doncs, massa paulatina.
9: L'objectiu és revifar la flama independentista de cara a l'any vinent, quan es compliran 10 anys de la declaració unilateral d'independència.
5: Gràcies, Pau. Doncs aquestes són les principals qüestions de les que estem ben pendents, Toni.
1: Gràcies, Àlex. Després seguim. Fins després.
5: Fins després.
1: 8:05 d'entrada. Recordem com tenim el tema de la previsió del temps. Realment cal estar molt atents avui en aquesta direcció. Jordi Urios, què tal? Bona nit.
12: Bona nit. Durant les pròximes hores, el temps inestable i advers podrà seguir afectant a Catalunya, especialment amb pluges molt fortes i persistents a Tarragona, concretament al litoral sud, en roman actiu l'avís vermell fins les 12 del migdia de demà per acumulats molt importants que en total podran assolir en 12 hores els 250 litres per metre quadrat a alguns punts. Les precipitacions també continuaran demà a la primera meitat del dia a punts del Pirineu, on també podran venir acompanyades de calamarsa i ratxes fortes de vent. Això sí, a la tarda la tendència és a que les precipitacions remetin en general. Pel que fa a les temperatures, demà baixen al terç occidental i sense canvis a la resta, excepte a la Vall d'Aran, ens espera un ascens. Demà les màximes seran de 28 graus a Girona, 27 a Barcelona i Tarragona, 25 a Lleida. Pel que fa a les mínimes, amb pocs canvis la pròxima matinada. Durant els pròxims dies, la inestabilitat continua, no es preveu que se'n vagi almenys fins a començaments de la setmana que ve, les temperatures en general amb valors menys calorosos que els dels últims dies. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. I ara el trànsit. Servei català de trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Ara estarà la C32 a l'autopista del Garraf. Hi ha retencions a Sitges en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril a la C31 i a intensitat entre Sant Adrià de Besòs i Badalona en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut en sentit Barcelona que fins a pocs minuts obligava a restringir un carril, però el carril ja s'ha reobert i la situació millora en aquest tram. A la C58 hi ha lentitud amb un cadell reixec al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. La B30 encara va una mica carregada entre Cerdanyola i Barberà en sentit Girona. En sentit nord, la TV baixa 7044, està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió variat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, a la B20 hi ha lentitud i aturades entre Collserola i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions entre Sant Adrià i Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Les 8:07. El Pla B de Ràdio 4, avui comentem l'actualitat amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Oriol Izquierdo, professor de Literatura i Humanitats a la Ramon Llull i exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes, amb Joan Garcia, exdiputat per Ciutadans al Parlament, Meritxell Cabezón, exmembre del grup socialista al Congrés dels Diputats, i el conseller nacional d'Esquerra Republicana, Quim Bosch. De seguida tindrem ocasió de saludar i de conèixer la seva opinió sobre els dos grans assumptes que avui tenim al damunt la taula. Ara mateix, des de la plaça de Sant Jaume, encara amb el repicar de les cassoles, no, repicar de les cassoles no ben bé, el so de les cassoles, allà s'hi troba el nostre company Pau Alemany. Com estàs, Pau? Bon vespre.
9: Bon vespre, Toni.
1: Sí, efectivament, encara sonen les cassoles. Que, ha estat impressionant, m'imagino, no? Viscut en primera persona, no?
9: Així es, porten com uns 10 minuts fent aquesta cassolada i, bueno, ara mateix la plaça de Sant Jaume llueix amb centenars de persones que estan sacsejant les cassoles i també les claus de casa per protestar per la situació de l'habitatge amb la mirada posada sobretot en la votació del decret que està prevista per aquest divendres.
1: Clar.
9: Sinó deia que els protestants bàsicament reclamen que els decrets tirin endavant tot i que consideren que són insuficients.
1: Ja. Moltes d'aquestes persones, de fet, ja han anunciat que un cop finalitzin aquí a la plaça Sant Jaume, se'n van a la plaça Catalunya, no?
9: Així és. Allí, des de fa un parell de dies, hi ha una acampada, diguem, més autònoma, que va començar el dilluns, però avui el sindicat de llogateres ja ha anunciat que s'hi sumen a aquesta acampada i han convocat a tots els manifestants que s'hi puguen adherir que hi acudisquen a la plaça Catalunya.
1: Doncs anem a saludar el sindicat de llogateres. Pau Alemany, gràcies. Fins després. Una abraçada. Bon vespre.
9: A vosaltres, una abraçada.
1: Carme Arcarazo és la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Senyora Arcarazo, com està? Bon vespre.
14: Hola, bon vespre.
1: Ara quan surtin de Sant Jaume, doncs, cap a la plaça Catalunya.
14: Exactament, exactament. Demà és un dia molt important. Demà es decideix si tira endavant el decret Mari Carmen o no. Aquest matí vèiem com, gràcies a aquest decret, ja s'aturava un primer desnonament, el desnonament de la Maca, i bàsicament demà es decideix si s'aturaran molts més desnonaments com aquest, o si al contrari, si a la Maca l'haurien d'haver desnonat. Llavors és un dia crucial.
1: En qualsevol cas, el que ja sabem és que el segon dels decrets no tirarà endavant, perquè s'ha anunciat tant per part de Junts com per part del PNB. La pregunta està en veure què decideix fer Junts finalment amb el primer d'aquests decrets. Vostè hi confia en que la cosa tiri endavant?
14: Bueno, crec que seria absolutament incomprensible per qualsevol persona que Junts votés a favor de que es desnoni a la gent, de que no se li renovi el contracte, de que no reguli el lloguer de temporada, de que no reguli el lloguer de viacions, de que augmentin els lloguers, de que augmentin les expulsions. No sé, crec que realment tindrà molta feina a explicar la seva decisió si el tomben. En qualsevol cas, per nosaltres, el que està clar és que el decret Mari Carmen no s'aprovarà de manera íntegra i que, per tant, cal sostenir la lluita. És per això que aquest mateix dissabte hi ha convocatòries de manifestacions convocades en més de 47 ciutats, ja.
1: Déu-n'hi-do. Justament l'altre dia el sentíem dir que aquesta és una protesta que va més enllà del decret. Per tant, que la concentració aquí a la plaça de Catalunya, en principi, va més enllà d'aquest divendres, no?
14: Sí, després de... Bueno, aquest divendres, després de la votació, es farà una assemblea i es decidirà quines són les següents passes. Però, evidentment, el que està clar és que el decret Mari Carmen és una primera passa, però això tot just comença. La situació de l'habitatge al nostre país és absolutament dramàtica i calen mesures molt més contundents per resoldre el problema. És per això que nosaltres ja estem caminant cap a una vaga general, perquè pensem que calen mesures estructurals, no només mesures temporals, que cal reduir els lloguers de manera dràstica, que calen els contractes indefinits, que cal un impost a la riquesa per financiar una compra massiva d'habitatge públic, que cal prohibir les compres especulatives. I tot això pensem que la manera d'aconseguir-ho és al carrer, com ens ha demostrat aquests dies, no? Aquests dies, en 6 dies, s'han desbloquejat mesures que portaven anys bloquejades. I, per tant, si aconseguim un conflicte a l'alçada d'una vaga general, pensem que podem aconseguir realment revertir la situació.
1: És Carme Arcarazo, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Gràcies, com sempre, per la seva mobilitat i facilitat per accedir a poder xerrar amb vostè. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies.
1: Bon vespre. 3 minuts i arribem a 8:45. Josep Martí Blanc, tinc ganes d'escoltar la teva opinió sobre tota aquesta...
4: Sobre el que passarà,
1: sobre com estàs vivint tota aquesta història, el decret Mari Carmen, el que tiren endavant...
4: Ja, de moment sabem que el decret Mari no s'aprova, i el decret Carmen, vés a saber, no? Perquè són dos decrets. I el que passarà, no estic en condicions de dir-te-ho, perquè el que està passant ara, d'aquí una estona, a les 9, es reuneix la gent de Junts i hauran de prendre una decisió, que la millor, la decisió, és demanar que es retiri el decret i demà anunciar la decisió. Podríem sortir per aquí esta nit, no? O a la millor no, a la millor esta nit ja diuen si caixa o faixa. I el que està passant en aquest partit és que en aquests moments l'anàlisi tècnica del decret i les conseqüències pràctiques que tindrà el decret en el món junter els portaria a votar que no. És a dir, la decisió hauria de ser que no. Com tantes d'altres vegades, en política s'ajunta la necessitat de combinar la decisió, diguem-ne, ideològica amb l'ambient, la conjuntura de la narrativa, i no sortir molt perdedor, no? O no sortir... Amb ells els han situat en una posició los-los, perquè facin el que facin, amb el doble decret surten perdent, és a dir, no poden votar el segon, no poden, el PNB tampoc el votarà, això vol dir que demà facin el que facin amb el primer, Rufián sortirà a dir que són ambaixadors dels rics i dels explotadors i tal, I en canvi hi haurà una part del seu electorat que pensarà que han obert les portes altra vegada a que ocupar sigui normal, que no es pugui desallotjar la gent que no paga el lloguer, que és una obligació contractual. És a dir, facin el que facin, tenen una situació complicada. Per tant, el que passarà, no ho sé. I llavors, la meva opinió, la meva anàlisi sobre el que hi ha a punt de votar-se, és normal, la mateixa que sempre tinc quan el que veig des de les meves sabates és que, en nom d'un principi moral indiscutible, s'abandona la necessitat de projectar sobre la pràctica quin serà l'impacte real que aquella mesura tindrà. I des del meu punt de vista, demà, si surt endavant aquest decret, hi haurà bona part de l'habitatge de lloguer que desapareixerà del mercat. Perquè obres la porta altra vegada a la indefensió jurídica una de les dues parts. I això no té res a veure amb la posició. Este matí discutia en un xicot que, diguem-ne, feia el plantejament de que si no comparteixes la seva mirada, automàticament ets un gran tenedor. Yeah. Jo tinc dos fills que tenen els problemes que tenen els xavals i xavales que ara estan a plaça Sant Jaume. Però les coses les veig d'esta manera. Per exemple, els lloguers de llarga durada, jo estic a favor. Però això només és possible en un entorn en el que les obligacions venen compensades i equilibrades. És a dir, si jo et llogo un pis per 7, 8, 10 anys, 15, 20, tants com faci falta, i tu t'assegures el dret a que aquell habitatge no entra en una dinàmica especulativa perquè el màxim que et pujaran serà la revisió d'inflació cada dos anys o el que tingues pactat, les regles han d'estar clares per als dos. Jo faig això com a propietari, tu com a llogater pagues cada mes i conserves el pis. Si no conserves el pis o si no pagues, te n'has d'anar, i te n'has d'anar ràpid. I llavors, independentment de les circumstàncies, o t'acampes tu, perquè ets un cara llot, o benestar social fa la feina a través de serveis socials i et busca una solució. Però la solució no pot passar per la gent que té una cosa amb propietat. I per això sóc molt crític, perquè anticipo que les conseqüències no seran les que, amb bona intenció o per pura tàctica política, que és el que crec venint de Pedro Sánchez, es pretenen.
1: Oriol Izquierdo, d'Unió de la Presidió sobre Junts, ara mateix, doncs.
15: N'hi ha, sí, sí. Mira, aquesta vegada sí que m'ha agradat molt com ho has exposat, Josep Maria.
1: Josep, perdó.
15: Sí,
1: Josep Martí.
15: Com que hi ha la M, sempre dic Josep Maria. Jo, perdona, no és que acostumi a batejar la gent, però de vegades passa.
4: Faig cara de bona persona i
15: me
4: posen dos sants.
15: Deu ser això.
1: L'única Maria és la que forma part de la Mari Carmen, en aquest cas. Sí. Digues.
15: No, dic que em sembla que ho has resumit bé. A veure, el problema de l'habitatge no el resoldrem amb quatre crits i quatre proclames. I el problema de l'habitatge s'ha de resoldre amb molta serenitat i intentant evitar decisions que puguin tenir conseqüències indesitjades. El decret, diem que el Mari és el que s'ha d'aprovar i el Carmen el que ja segur que no, doncs el decret Mari incorpora diverses de les propostes de Junts. Per tant, Junts podria estar-hi a favor. Però alhora també cedeix en alguns punts que són, diguem, massa determinants, perquè les solucions que proposa Junts, que no són ideològiques, són tècniques per permetre que el parc de lloguer es mantingui i creixi, que la dificultat de la gent per mantenir una vivenda no repercuteixi en els petits propietaris, per assegurar-se que els fons voltors, que també hem de veure què són exactament, que els fons voltors desapareguin de l'equació, tot això és el que proposa Junts, d'acord? Doncs tot això que proposa Junts, hi ha alguns matisos que s'hi han introduït en la negociació d'última hora del PSOE amb els qui l'estan condicionant, que molt probablement faran que Junts tingui dificultats per aprovar-ho. Què passarà? No ho sé. A les 9 hi ha una reunió i suposo que en aquesta reunió es valorarà pros, contres, se sospesarà. Evidentment, amb plena consciència que, diguem, hi ha la necessitat de fer alguna cosa, perquè la situació de crisi ha arribat al carrer d'una manera que no es pot fer veure que no hi és, i aleshores veurem exactament per quina banda es decanta la moneda.
1: Quim Bosch, què dius?
0: A veure, hi ha dues coses. Una és el que a curt termini, no? Què passarà la votació de divendres? Aquest és un debat. I l'altre és si s'arreglarà o no s'arreglarà el problema de l'habitatge. Tant si s'aprova la Mari i la Carmen com si no s'aprova, em sembla que tots tenim molt clar que el problema de l'habitatge no se solucionarà. Llavors, el problema quin és? Que hi ha poc habitatge i és molt car. Què caldria? Doncs incrementar molt el parc, perquè, i si això no es fa, doncs amb altres mesures no es pot fer. També hi ha un altre element, que és a dir, ho deia abans la representant del sindicat de llogateres, que és un problema estructural. És a dir, per què hi ha poc habitatge? Doncs és la mateixa crisi que tenim amb l'ensenyament, que tenim amb la sanitat, que tenim amb els transports públics. És a dir, la població de Catalunya està creixent molt, però els recursos per la gent no hi és. Aleshores, mentre això no s'ataqui, tot l'altre és maquillatge.
1: Joan,
0: i per cert, vull dir només una cosa. Fa uns anys es va rescatar els bancs amb 60.000 milions d'euros, que es va dir que no ens costarien ni un cèntim. No n'han tornat ni un. I els bancs tenen molts pisos. No sé si són fons voltors, grans tenedors, però tenen molts pisos. I són 60.000 milions d'euros que ens van dir que no ens costarien. Tota la resta és maquillatge.
1: Sí, sí. Joan, què dius?
2: Bé, jo crec que això, sincerament, de demà no va d'habitatge. O sigui, vull dir, si es vol parlar d'habitatge, doncs s'ha de tenir un debat seriós, que no s'ha tingut durant anys, perquè aquest tema de l'habitatge, en aquella època en la que es parlava ara fa 9 anys del procés i abans, quan s'havia de parlar d'habitatge, aquí a Catalunya es parlaven d'altres coses. Tothom parlava d'altres coses, però d'habitatge no es parlava. Era llavors quan s'havia de solucionar el problema de l'habitatge, perquè el problema de l'habitatge no el solucionaràs amb mesures d'aquí a demà. I això que diuen el sindicat de llogateres, que amb tot el respecte, de que demà canvia tot i que... No, senyors, no canviarà res, o canviarà molt poc, i possiblement a pitjor, perquè els decrets segurament tindran les seves conseqüències sobre el mercat. Un mercat que està viu i és dinàmic, i que qui té un pis de lloguer ara mateix i veu el que està veient, està mirant com vendre'l quan pugui i quan abans millor, no? Per tant, no va d'habitatge, va de pressions polítiques, i aquí doncs a Junts se li ha ajuntat allò, se li ha voltat en contra els 6 diputats a les Corts en aquest moment, perquè abans es podia aprofitar, però ara és la pressió, tota la pressió de les polítiques de Sánchez aniran contra ells, amb un altre partit que està esperant per fer un anàlisi total a que s'equivoquin, que és, doncs ja sabem, no? Aliança, etc, que estan esperant a que s'equivoqui Junts per continuar doncs caçant el que puguin allà, no? amb un discurs populista i fàcil. Tot és discurs populista i fàcil, les jugateres també, crec, i torno a dir, no va d'habitatge, va d'altres coses. Això.
1: Meritxell.
3: Complicat, eh? És complicat perquè filosòficament estic completament d'acord amb, diguem, l'esperit de la norma, per dir-ho d'alguna manera que ens puguem entendre, però els efectes pràctics sí que reconeixo, com s'ha dit dintre d'aquesta taula, que és allò de matar mosques a cañonazos. I la vivenda, al ser un problema tan estructural i tan dramàtic, i utilitzo la paraula dramàtic, com és ara en aquests moments, jo crec que no es mereix dos decrets sortits de la xistera amb un pim-pam-pum, per molta pena que ens hagi pogut donar el cas concret. Perquè no és només aquest cas concret. Hi ha molts més casos concrets que tampoc no han sortit. Aleshores, quina és la meva opinió personal? Considero que aquests dos decrets no seran aprovats.
1: Que no seran aprovats.
3: No seran aprovats. Aquests dos decrets no seran aprovats. I no seran aprovats perquè Junts votarà que no. Quin és el problema i per al que Junts jo crec que votarà que no? Doncs és molt senzill. Està posant a les esquenes dels inversors privats la solució dels problemes de lloguer concrets que pot tenir X, Y o Z. O sigui, a mi aquestes solucions em semblen molt bé quan l'Estat actua primer. És a dir, Anem a mirar quants pisos de BPO teníem i hem descalificat, que jo és una cosa que no entenc. Si l'Estat fa pisos de BPO, per què es poden descalificar els 30 anys? Per especular. Doncs comencem per aquí. Hi ha una eina magnífica i meravellosa, l'expropiació. Anem a veure quines eines podem fer. Podem incrementar el parc? Podem transformar locals que ja tenim, oficines, en vivendes? I quan l'Estat hagi dotat de mitjans públics suficients, aleshores parlem i veiem què fem amb els privats, que sí que hem de parlar dels fons voltors, els fons inversors, els bancs, la Sareb, però l'Estat el primer que ha de fer és dir lloguers indefinits, els faig jo. Dret d'ús, el faig jo. Ha de donar el primer pas. Aquest és el problema principal que veig jo dels dos decrets. Estan completament d'acord amb el fons.
1: Després de les 9 seguirem parlant d'aquesta qüestió, perquè avui ve una persona amb la que és perfecta per parlar de tota l'actualitat del dia. Avui ens ve a visitar el David Fernández, el que fora diputat de la CUP, que és periodista, com saben, i una persona amb la que podrem parlar àmpliament tant de l'1 d'octubre com d'aquests decrets. Només una curiositat, com a pont del que estàvem parlant, a on anem ara. Deia la Meritxell que creu que a Junts votaran que no, i tu abans parlaves del tacticisme de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, en realitat, què li va millor? Que Junts voti que sí o que voti que no? Perquè jo tinc la sensació...
4: A Sánchez, el que li anava bé, ja ho ha fet.
1: Però sí, però és, Josep, deixa'm que ho dic per justificar el perquè de la pregunta. Si Junts diu que no, té l'argumentari perfecte de la dreta va en contra de l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania, no?
4: Sí, té aquest... És a dir, la política no és el terreny de l'interès general, o no únicament, és un dels ingredients, hauria de ser el més important, de vegades ho és, de vegades no. Però és el territori en pugna pel poder a través d'organitzacions polítiques que miren sobretot pel seu interès. Això portat a l'extrem et converteix en un cínic, que és el que crec que és el president del govern, i cada vegada més, com més amenaçat se sent, més. Llavors, la juguesca d'estos dies, que és jo governo des de fa 8 anys, però amb l'ajuda d'algunes antenes socials vaig a convertir-me en oposició al mateix temps que governo i vaig a posar sobre l'esquena dels que no tenen responsabilitat de govern la responsabilitat d'un problema que sota els meus dos mandats, i fixa't, jo no diré mai que és culpa d'ell perquè les corrents de fons porten a que l'habitatge siga, però de dir, el que es demostra és que els teus 8 anys amb aquest problema, lluny d'apaivagar-lo o de fer-lo menor, ha anat creixent de manera exponencial. Llavors dius, vaig a manegar les peces de tal forma, i a més ho faig en dos decrets, de tal forma que envio el poc de centrisme que encara em quedi dins dels socialistes la idea de que no vaig fins a les postures més radicals, perquè aquest, a més d'això clar des dels meus altaveus de Moncloa i dels meus voceros, que el segon el redacto, però en veritat no el vull aprovar, i deixo clar que el primer sí, i per tant... El primer l'aproves, el segon no, tu estàs allà amb les mans netes. Ha sigut hàbil des del punt de vista de si entens la política com l'entén Ivan Redondo, és a dir, com una pura juguesca una partida on l'interès general no és important perquè el que és important és única i exclusivament el joc de poder. El joc de sombres que et dona accés al poder o et dona accés a conservar-lo. Des d'aquest punt de vista, chapó, és un 10 per a Sánchez, perquè ha deixat a una opció política que crec que en aquest tema, si demà vota que no, superant la pressió que hi haurà i que el diumenge i el dissabte hi ha manifestacions, crec que no per primera vegada, però serà de les vegades que demostrarà doncs que s'està rearmant en el que ha de ser un partit, que és un projecte capaç de navegar també quan la mar et ve de cara, però ha aconseguit això, que la sospita recaigui sobre la gent de l'hemicicle que està a l'oposició o que està en posicions de ara t'ajudo, ara no, en funció del que proposis. Des del punt de vista de l'habilitat del president Sánchez és encomiable i crec que és de matrícula d'honor. Però has d'entendre la política d'una determinada manera, que vol dir que no has de creure en res. perquè demà de tots els diputats socialistes que votaran allà, els que creuen realment que aquest decret afavoreix el mercat de lloguer i els resultats seran més positius que negatius, els pots comptar amb els dits d'una mà. D'una mà, no de les dues. Dins del grup socialista, els comuns s'ho creuen. Els de Podemos s'ho creuen. Els socialistes no s'ho creuen. Els bascos no s'ho creuen. Els junters, si voten que sí, votaran que sí sense creure-s'ho. I això només s'explica per la capacitat d'organitzar una trampa ben posada en el terreny de l'estratègia política.
1: Un segon, si arribem a dos quarts de nou, en qualsevol cas demà al vespre, ja tindrem solucionades totes les preguntes que tenim en aquests moments al damunt la taula. Jo fa molta estona que tinc ganes que arribi aquest moment en el qual finalment l'Oriol pugui rebatre totes i cadascuna dit abans, no?, de les paraules d'en Josep Martí Blanc, si s'acaben d'incorporar vostès ara fa una estona, que sàpiguen que estem parlant, lògicament, dels dos grans assumptes de l'actualitat del dia. D'una banda, aquest imminent moment en el qual sortirem de dubtes del que ara parlàvem, de si tiren endavant o no els decrets. L'altra història és l'1 d'octubre, amb tot el que significa un 1 d'octubre que en principi està a pocs dies de la resolució del Tribunal Constitucional sobre el retorn de Carles Puigdemont. Per què no estaves d'acord abans amb
15: el Josep? És una qüestió, no sé, probablement de punt de vista o des d'on es construeix el relat. Jo coincideixo més amb el Quim, quan ell deia, ho recordo aquells dies amb molta il·lusió, i a mi també em passa, és a dir, la culminació que va suposar el setembre i l'octubre del projecte de construir un estat independent va ser un procés molt engrescador per molta gent, però molt. Va ser realment un bany d'esperança, un bany d'il·lusió, un bany de fraternitat, va ser excepcional. I a més, viure-ho amb la impressió que ho fèiem una mica entre tots, que no era una qüestió que es resolia en despatxos o ni tan sols al Parlament, sinó que la força col·lectiva ens estava portant a on realment creiem que podíem començar a construir lliurement el nostre propi futur. En aquest sentit, el 6 i el 7 de setembre són dues fites molt importants, però molt importants. I és veritat que va ser dos dies molt tristos perquè el filibusterisme de determinats diputats, em sap greu que hi fossis tu, Joan, entre aquests, el filibusterisme de determinats diputats va donar un espectacle lamentable. Però van ser dos dies molt importants, molt, des del punt de vista de la democràcia a Catalunya. Després, l'1 d'octubre, home, l'1 d'octubre vam vèncer l'Estat. Va ser una victòria davant de l'Estat. El govern espanyol va dir que no es faria referèndum. I mira, resulta que el van fer. I el van fer amb més de 2 milions de persones participant-hi. No recordo si eren 2.100.000 o 2.300.000. D'acord? No és una anècdota davant de la base electoral del país. Per això, per molts, el que ha quedat és que el referèndum el van fer. Que no era homologable, que no era, escolteu, si tant, perquè l'Estat espanyol no va voler-ne parlar ni 30 segons. Però el referèndum es va fer i el vam guanyar. I aquesta victòria no ens la treu ningú. De la mateixa manera que la independència es va proclamar al Parlament. I això és un fet. S'hi pot treure importància, es pot considerar que... el que vulgueu. Però el fet és que la independència va ser votada i es va proclamar. Home, és evident que no som independents. Això tots ho sabem. Per tant, aquest procés no ha acabat bé. I de la mateixa manera que l'1 d'octubre jo crec que va ser una gran victòria pel projecte de la independència, el que va passar la resta del mes d'octubre va ser el principi de la derrota, o d'una derrota. Però en aquest fil el Josep ha dit que passada aquella onada les prioritats del país han canviat. I jo això no ho veig, ho sento molt, jo això no ho veig. I el que veig és que el que s'han posat sobre la taula són molts problemes, molt grossos, que amb les eines actuals que tenim, les d'aquesta trista autonomia, som incapaços de resoldre, no només per la incapacitat del govern del senyor Illa, sinó perquè les eines de l'autonomia no ens permeten resoldre. I tots i cadascun dels problemes que tenim, també el de l'habitatge, en un panorama de procés d'independència, d'estat independent, canviarien radicalment, d'entrada perquè tindríem uns altres recursos econòmics. És a dir, i a més, la meva percepció és que d'això n'és conscient un gruix molt important de la societat catalana. Un gruix molt important de la societat catalana. D'acord? Per tant, no comparteixo l'afirmació que han canviat les prioritats. Jo crec que no han canviat. El que ha canviat és el, diguem, el, la relació d'emergències. Però em sembla que som molts, i cada dia més, els que veiem molt clar que per fer front a aquestes emergències només hi ha una solució, que és executar la declaració d'independència del 27 d'octubre.
1: Joan García, sí.
2: Però començo jo. El que han canviat, per mi, són les solucions màgiques als problemes. Aquelles eren solucions màgiques, tot es solucionava amb la independència, i recordem aquelles famoses frases, que algunes inclús ridícules, que no reproduiré un altre cop. Aquí un cop em sembla que vam buscar, no? El populisme d'aquell independentisme, d'aquell moviment, que era un moviment segurament fraternal entre els independentistes, però no per la societat catalana, aquell moviment doncs també buscava solucions màgiques, que ara també hi ha altres partits que posen sobre la taula per solucionar els mateixos problemes. Però llavors, els problemes de l'habitatge, per exemple, no es van solucionar perquè ningú es va preocupar d'ells durant tot el procés, el llarg procés que hi va haver a Catalunya. Ningú volia parlar d'habitatge llavors. I ara, ningú vol parlar realment d'habitatge i té altres problemes i té altres solucions també màgiques. La culpa és dels de fora. Normalment la culpa sempre és dels de fora, o de Madrid o dels de fora. Ara la culpa és dels de fora. Inclús hi ha forces polítiques que sumen les dues, els de fora i dels de Madrid, no? I tenim ja la solució perfecta i el retrobament amb el nou procés, no? D'aquest nou, diguéssim, moviment independentista, com és el de l'Oriols, no? Però torno a dir, no crec que fos, o no crec que sigui el moment de retrobar-nos amb aquestes solucions. Per mi, ja per acabar, has parlat de fraternitat. Jo sé que el moviment independentista es va rearmar i va arribar a aquest punt, i jo respecto molt el vostre sentiment. Jo, i a més ho he parlat amb molta gent de diferents partits independentistes, i llavors també ho parlava, no? Però no va haver una fraternitat a la societat catalana. I sempre us oblideu de l'altra part de la societat catalana, a la qual jo orgullosament representava en aquell Parlament, que va lluitar per altres motius i per altres objectius. Entre d'altres, mantenir un status quo que consideràvem que era molt millor per nosaltres, perquè no ens creiem les solucions màgiques. I ara tampoc ens les creiem.
1: Em deia l'Oriol de contestar, em deixes que fem ràpidament una primera ronda i després ja, lògicament, et dono...
15: Hi haurà més coses.
1: Estic segur. Quim?
0: A veure, per on començo? Les prioritats, jo coincideixo amb l'Oriol, jo crec que les prioritats són les mateixes. De fet, quan es parlava de la independència, es parlava per fer canvis estructurals, per fer un estat nou. El Joan diu, no es parlava de l'habitatge. Jo recordo que el Parlament, tu hi eres, es va aprovar una llei de la pobresa energètica, que va ser anul·lada per al Tribunal Constitucional. És a dir, d'aquests temes es parlava. Es parlava justament per canviar, no es parlava de proclamar la independència per canviar una bandera, sinó per canviar l'estat en profunditat. Va ser un moviment fraternal. I jo abans, enllaço amb una cosa que ha dit abans la Meritxell i el Josep, de l'1 d'octubre, els que érem estar al col·legi electoral, et trobaves amb gent que venia o a última hora del matí o per la tarda dient, jo no tenia pensat venir, això no venia amb mi, però quan he vist les imatges per internet he dit, jo hi he de ser. Aleshores, aquesta és la fraternitat. Tots hem vist algunes imatges, per exemple, de gent entrant en un col·legi electoral embolicat amb banderes espanyoles i que la gent els rebia amb aplaudiments. És a dir, no va ser, quan dius uns i altres, no eren independentistes i no independentistes. Era gent que volia tractar un tema votant i gent que deia, això no es vota, això es resol a hòsties. Entre la gent que va votar, hi havia aquesta fraternitat, molts dels quals no es van sentir cridats fins al dia 1 d'octubre, quan vam veure les imatges, i s'hi van afegir, i tots aquests estem al mateix carro. Tant si era per votar que sí, com si era com per votar que no, com si era per votar en blanc. Estaven al mateix carro. I una cosa, l'octubre no va passar res. No van passar moltes coses. Ni la política catalana ni l'espanyola actual s'entén sense aleshores, perquè, per exemple, l'octubre del 2017, l'extrema dreta no tenia ni un sol diputat a cap parlament de l'estat espanyol, ni al Congrés dels Diputats ni a cap parlament autonòmic. Què va passar l'octubre? Que l'Estat, és a dir, no només el govern, el cap d'Estat, els jutges, tot, va dir, això de votar està molt bé per coses de segon ordre, però les coses importants no es voten, es resolen a hòsties. Llavors és normal que partits d'extrema dreta, és a dir, durant el judici del procés hi havia l'acusació particular que era Vox i el fiscal general de l'Estat que deien el mateix. Llavors és normal que aquesta extrema dreta, perquè es va legitimar aleshores, i aleshores, com un spin-off segon, hi ha la tercera llei de Newton. Tota acció provoca una reacció. Doncs si hi ha una extrema dreta espanyolista, doncs hi ha un catalanisme que diu, escolta, si pot haver una por ellos contra els catalans, doncs suposem que també pot haver una por ellos contra uns altres.
1: Meritxell, i després el Josep, sí.
3: Complicat, el fet de dir res en referència a això. Perquè jo sí que coincideixo amb en Joan, amb el fet de dir que en aquells moments s'estava parlant de construir un algo sense especificar el què. O sigui, de fet, quan a nivell polític es parlava de dir, bueno, la independència, però per què? Ah, això ja ho veurem, això ja ho trobarem. I això ja ho veurem, això ja ho trobarem, ens ho vam menjar moltíssimes vegades. O sigui, si era el ser independent, per ser independent, estiguem d'acord o no estiguem d'acord. O sigui, ara ja, 9 anys després, però el que no es pot negar és que sí que era un moviment que el que buscava era una fractura sense parlar dels principis bàsics que havien d'inspirar precisament aquest nou país o aquest nou estat. Dit això, pues sí, Quim, de aquellos lodos, pues estos polvos, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. O sigui, sí, evidentment es va provocar un moviment, sota el meu punt de vista, en cert punt, populista, on tot ho pots arreglar amb una solució senzilla, ràpida i barata, et genera, sobretot quan toquem sentiments i instints que des de l'altra banda també s'aixequin solucions fàcils, ràpides i barates amb l'instint contrari, i la situació política actual doncs no es pot entendre si no tirem la vista enrere i veiem què va passar. Que va ser una terrabalsada, un error de primer ordre a nivell polític ordenar les càrregues, sí. Que la societat no va sortir incòlume, també. Es va produir una fractura a nivell de la societat, això sí. O sigui, el moviment independentista estaria molt cohesionat i molt fraternitzat, però la societat es va trencar completament. Van haver-hi amics que van deixar de parlar amics, van haver-hi famílies que el tema no es podia parlar, va haver-hi molta susceptibilitat i parlar d'entendre aquells moments amb flors i violes i romaní, doncs no, hi ha els clars i els foscos.
1: Josep, sí.
4: Jo quan dic que al final la poesia és una cosa, la prosa és una altra. És a dir, si no haguessin canviat les prioritats, Rufián no seria el cap de files d'Esquerra Republicana a Madrid. I no ho seria amb el discurs que fa. Llavors, si es pot permetre fins i tot de fer-li torce braços a Oriol Junqueras des de Madrid amb un discurs que, diguem-ne, la independència ni està ni se l'espera, i únicament es parla d'un front d'esquerres de tota Espanya per plantar cara a l'extrema dreta, vol dir que les prioritats han canviat, perquè tu penses que els vots estan on apunta el teu, en el teu discurs. Poso aquest exemple perquè crec que és bastant vistós. Però, si agafem a Junts, l'activitat a Madrid, doncs és la d'un partit que intenta rearmar-se ideològicament, que té dificultats, però que intenta rearmar-se perquè sap que el partit s'està jugant en les regles de l'autonomisme i del catalanisme ambiciós. Llavors, això és el que hi ha. I a Junts ha quedat dissimulat perquè, a diferència d'Esquerra, l'exili ha servit per mantenir un punt d'ambigüetat. Això s'acaba ara, quan torni Puigdemont a finals d'octubre. És a dir, ja només té queda l'acció política, perquè l'altre ja quedarà molt, molt lluny. No? La pràctica el que et diu és això. I des del punt de vista de la memòria, jo crec que hi ha una cosa que jo veia en aquell moment, la segueixo veient ara. Crec que fins al 15 les coses es van fer de dir, anem a batallar, però saben que la pilota s'ha de quedar dins del camp perquè si no perdrem bous esquelles. Després es va passar en una altra fase, jo allà ja no hi vaig tindre cap responsabilitat, perquè crec que un ha de saber el país que té sota els peus, no el país que li agradaria tenir. I ha de tenir en compte la demografia, i ha de tenir en compte les filiacions emocionals. I això no és com Quim Torra s'imaginava quan era president, la Catalunya, que els carrers de Barcelona no estaven asfaltats, hi havia llums de gas i la gent anava dalt d'un carro que estirava un macho. Estem al 2026, som 8 milions de persones, els catalanoparlants som 3. I per tant, la societat que tenim és molt complicada. I l'acceptació de que l'estat independent a través de la lògica de la legalitat a la legalitat i sense conflicte, això és impossible. Llavors, tu has de posar damunt la taula el que hi ha. És a dir, el dia que això vegui en sèrio, la Catalunya que coneixes, ens hem de fotre d'hostis. I si estàs disposat en això, al conflicte, després endavant. Però el que no val és votarem com sempre i que no hi hagi res preparat perquè no ho pots preparar. Perquè des de la Generalitat, que és estat, tu no pots preparar, no tens recursos, no tens capacitat per preparar res. I vam estar 6 mesos en la brasa de que votaríem com sempre. Saber que això no podrà ser, de que no hi ha res, de que tot és fum, i veure a la classe, al meu gremi, abandonant les seves funcions i militant en un cantó o en un altre, són coses que crec que la lliçó, 9 anys després, està presa. He dit, escolti, jo sóc independentista i a més m'ho crec de veritat, crec que és factible i tal. El que has de saber és que la societat en la que estàs incorporat, això vol dir que el teu projecte és d'estar disposat a defensar-lo a hòsties perquè és on anirem. Si ho fas en sèrio. I si no, has de buscar altres fórmules que són menys ambicioses, però la millor una mica més capaces de generar objectius assolibles. Perquè fixa't, l'agenda política de l'independentisme, i això es va veure clarament fa 2 anys, hem acabat refugiats a la llengua. Com als anys 80. Llavors, plantejar que t'han indultat i que t'han amnistiat com una victòria, quan el dia després de l'1 d'octubre, no el dia després, però al cap d'uns mesos, quan comença el judici, va tothom allà a dir que en veritat no ha fet res i que no ha fet el que es diu que han fet, l'Oriol acaba de dir que es va proclamar la independència. El judici, jo el que crec és que tot el país es va posar a treballar per a una condena menor i totes les estratègies de defensa acceptades pels propis presos van passar per dir no, si no van fer res, si estàvem jugant als clics de Famòbil. I llavors ara, al 2026, sentir-te dir amb l'agenda política que té el catalanisme que perquè s'ha aprovat uns indults i les bales de plata que has tingut en 2 legislatures per influir en el govern de l'Estat, les has tingut que gastar. La primera, pels indults, i la segona, per l'amnistia. Has tingut que gastar les 2 bales de plata per això. I perquè la gent, per sort, fa temps que està al carrer i no està a la presó, i perquè els exiliats que ens queden podran tornar a finals d'octubre, dir que això és una victòria, això no és una victòria. Això és l'acceptació de que les coses van anar molt malament. Perquè tota l'energia política se'n va anar en una primera fase a aconseguir indults i en una segona fase en aconseguir l'amnistia. Escolti,
1: estem entrant a la recta final, eh? Ens queden pocs minuts i entenc que és un debat apassionant, sobretot amb aquests termes com l'estem fent aquí. Oriol, sí.
15: No, deixa'm res apuntar molt breument i molt esquemàticament, apuntar algunes coses que m'agradaria desenvolupar amb calma. La conversa amb en Josep és molt apassionant, trobo molt interessant el que dius i no et discuteixo bona part de raó en moltes de les coses que dius, però evidentment hi faria molts matisos. Intento anar molt, molt de pressa. Una primera qüestió. Entenc com qualifiques l'acció de Junts a Madrid, però crec que aquesta definició que fas, aquesta descripció que fas de l'acció de Junts a Madrid no té en compte sobre què ha suportat, sobre què ha recolzat l'acció de Junts a Madrid, que és sobre el pacte de Brussel·les. I el pacte de Brussel·les és del tot coherent amb l'1 d'octubre. No continuo, però seria una esmena a una part del que has dit. Després, entenc la fractura que per molta gent va suposar el que va acabar sent l'1 d'octubre. Entenc el que dieu, Joan i
1: Meritxell.
15: Però, perdoneu, justament el que vam proposar és un procés en què podia participar tothom. No era un procés tancat a ningú. I el que es tractava és de debatre, de discutir i de construir un futur comú i compartit. Això s'expressava formalment en un referèndum. On hi ha el problema? On hi ha el problema? Llavors, els que hi trobeu el problema, perdoneu, però m'estalvio de qualificar-ho, jo crec que tenim un altre tipus de problema. D'acord? I acabo. Última qüestió. L'amnistia és una victòria, perquè és una esmena a la totalitat imposada a l'Estat espanyol. L'Estat espanyol ha de reconèixer que els judicis, que la repressió, la violència de l'1 d'octubre, la repressió i els judicis no són admissibles, segons la justícia europea.

0: o si, com diu el Josep Martí Blanc, doncs aquest, els decibels que envolten aquest discurs van baixant en base a uns altres arguments. Simplement haurem d'esperar, jo tenia un parell o tres de mesos per...
1: Tens una experiència prèvia.
0: Provar. Digues, digues.
1: Tens, en un moment molt més calent que ara, tens la sortida dels presos, de les presons. I des del punt de vista disruptiu de fons, què va passar?
0: Sí, sí. Quim Bosch, sí.
2: No, sobre els, alguns comentaris que ha fet el Josep, amb alguns hi estic bastant d'acord, amb altres no tant. Ell li deia, diu...
1: Si no, seríem el mateix, la mateixa persona.
2: L'interès està aquí. Estic d'acord amb ell en què va haver una mala lectura de quin país tenies, però també una mala lectura de quin país tenies al davant. Perquè quan dius, es va demostrar que per aconseguir la independència s'haurà d'anar a hòsties. Bé, veníem de no sé quants anys, en els anys de plom, en el que te matava a policies, a guàrdies civils, a militars i a polítics, on es deia que en ausència de violència se puede hablar de todo. L'1 d'octubre es va demostrar que això era mentida. Que a l'estat espanyol això és mentida. Que s'havien estat utilitzant els morts per tapar una sèrie de coses. Aleshores, una de les coses que ha canviat l'1 d'octubre és això. És a dir, sabem a què estan disposats els no independentistes, els que són independentistes espanyols, a què estan disposats. Estan disposats a les hòsties. I sí, estic d'acord amb tu. Doncs una de les lectures que s'ha de fer és, ja que ells estan disposats a hostiar-nos, si volem tornar, ens hi tornarem o no ens hi tornarem? És la gran pregunta.
0: Joan, sí, Joan i Meritxell, i haurem d'acabar, perquè és que és l'hora i encara tenim el Toni Mata esperant-nos. Sí.
3: No, vaig ràpid, perquè tampoc vull entrar en el fons, perquè al final és absurd, perquè és un debat que ja hem fet moltes vegades, però primer no es pot comparar tot el que va passar al País Basc amb el que va passar l'1 d'octubre. O sigui, és un, diguéssim que és totalment, per mi és bueno, és incomprensible, no?, que es pugui comparar. Però sí que és cert que aquí va haver un error de càlcul i de gestió per part del govern d'Espanya. De fet, jo recordo aquestes converses internes. No enteníem com s'havia arribat a aquell punt de permetre fer una cosa que tu deies que no es podia fer, no? I al final anar amb la policia, que també es va utilitzar, perquè molts policies tampoc sabien què estaven fent allà, no?, per fer això. I després, sí que crec en el que ha dit el Josep, sí que al final la societat es va trencar, però no va haver violència realment en aquell moment. No va haver violència entre els dos, entre la part, diguéssim, de fraternitat interna independentista i la no independentista. Va haver violència aquell dia 1 d'octubre, però fins llavors no hi havia hagut cap violència. I per tant, això també s'ha de tenir en compte, perquè va haver una part, diguéssim, dels catalans que ho van fer.
0: En qualsevol cas, és veritat el que deia de manera clara abans el Josep, el país al que torna Carles Puigdemont no és el mateix. És un país en el que ja tenim tota una sèrie de debats establerts sobre ensenyament, sobre habitatge, sobre sanitat. Veurem si d'alguna manera el discurs de la independència té cabuda en aquests moments, enmig d'aquests debats. Estem a 6 minuts de les 9 de saludar el Toni Mata. Toni, com estàs? Bona nit.
4: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que recorda l'1 d'octubre, oblidant que la frase "els carrers seran sempre nostres" implica que una mica les institucions no.
0: Ja.
4: Només els carrers.
0: Vinga, el teu colofó del dia, on el situes avui, Toni?
4: Avui vull posar el colofó canviant absolutament de tema, perquè vull parlar de la publicitat i de l'autèntic despreci que senten algunes empreses i agències publicitàries per aquests humans de limitada capacitat de raciocini que anomenen consumidors. Ja sabem que algunes de les ments més brillants del món es dediquen a crear en les persones necessitats que realment no tenen perquè se sentin impulsats a comprar això o allò altre. Són alquimistes de les emocions, transformen la teva tristesa, solitud o neguits en un desig. És una mena de màgia. Però, de vegades, apareix una campanya d'aquelles, Toni, que et toca la patata. Una idea que arriba al més profund dels nostres cors i que condueix la nostra raó com un titella cap al reialme de la marca en qüestió. Això ha passat ara amb una petroliera, empresa energètica, que se'n diu ara, perquè petroliera sona fatal, que totes aquestes empreses

0: empreses estan ara immerses en un rebranding, greenwashing, staffing the people, digue-li tu com vulguis, vale? Com que està ambientalment lletjot, això d'extreure petroli, cremar benzina, com un quillo una nit de dissabte al Vallès Oriental, doncs ara aquestes marques han de mudar la seva pell cap a una imatge més amable, eh? Diguem imatge, sobretot imatge, és important, perquè el cor del negoci seguirà consistint en drenar bosses de gas i petroli fins que no en quedi una gota i els oceans arribin a la temperatura de la font del lleó de Caldes de Montbui. I com es pot donar una cara més amable a una marca així? Això és un repte per l'agència publicitària. Però aquesta agència de cracs de la publicitat que treballa per aquesta energètica els ha colat una idea boníssima. Creem una mascota peludeta que vingui de gust a abraçar. La gent està feliç abraçant. La campanya és, literalment, abraça la nova energia, abraça el sentit comú. I tu quan veus la marquesina amb el peluixet obrint els braços per abraçar-te, dius, ui, que mono. I ja està. Aquesta és la campanya. És la teletubització de la publicitat. I estic molt a favor. Quan no hi ha arguments, posem-hi emocions, posem-hi abraçades. A qui no li agrada una bona abraçada, Toni Marín? Una abraçada que tingui regust d'estupidesa, una textura flonja i agradable que et faci el cervell espongiforme. Així ens veuen les agències publicitàries, estúpids i necessitats d'una abraçada reconfortant mentre cremem a tope gasolina sense plom 98 fent rugir el motor d'un GTI. Tà guapo, nen. A mi la campanya m'ha agradat molt, Toni, per la sinceritat absoluta en l'estupidització del client. Aquí ja no hi ha caretes, han caigut caretes. Que a més el peluix li han posat ulleres perquè vegis que és un ninot, però que llegeix o es crema les celles amb el mòbil. Lo normal avui en dia, vale? És un dels nostres. L'únic problema que li veig jo i trobo gravíssim és com aquesta campanya ens exclou novament a persones com jo que tenim una forta al·lèrgia als àcars. Un peluix, amigues i amics, tu el veus maco per abraçar, per mi és una bomba d'àcars i abraçar-lo, apretar-lo, és com fer explotar un globus ple de gas pebre al Congrés dels Diputats. Ho trobo fatal perquè jo també vull abraçar aquest peluix, em sento interpel·lat per la campanya i m'agradaria sentir-me estúpid com qualsevol altre consumidor. Vull formar part d'aquest grup, un grup, però novament les agències publicitàries discriminen la gent com jo. Si us plau, tracteu-nos com estúpids, però siguem inclusius.
1: M'has fet venir al cap, Toni, que vam entrevistar una vegada un senyor, un dia el portem i te'l presento, si vols, que es dedica a regalar abraçades. I es posa al carrer i tothom que vol, doncs, li fa una abraçada, no?
0: Perfecte. Quins horaris té?
1: No tinc ni idea dels àcars que porta al damunt, és a dir, perquè tots portem àcars. No?
2: Ho devia passar malament a l'època del Covid.
1: Sí, certament.
0: Això se soluciona. S'han de fer abraçades despullats i ja està.
1: Ah, molt bé, jo m'hi apunto. Vinga, una abraçada, Toni, que vagi molt bé, gràcies.
0: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Escolta'm, estem només a un minut de les 9, darrera hora apassionant del PLB. Primer perquè estarà amb nosaltres el David Fernández i sempre és un gust poder parlar una bona estona amb el David de tot allò que és actualitat del dia. I després, doncs, toca parlar d'intel·ligència artificial. Avui, ja ho sabeu, com cada 15 dies, amb Josep Maria Ribas, director de l'Observatori de la IA de la Selle Campus Barcelona. Que ha estat un plaer, senyores, senyors. Que bé tenir-vos. T'hem enyorat molt, Josep Martí Blanc. Que bé que...
2: Jo igual, però aquest any no puc vindre
1: tants dies. Bueno, en fi, ens haurem de contentar amb una miqueta menys. Gràcies, Josep. Meritxell Cabezón, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Joan García, un plaer, com sempre. Gràcies. Moltes gràcies, Oriol.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I Quim, que vagi molt bé. Gràcies.
4: Igualment, gràcies.
1: Fem el que diem, una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i de seguida tornem amb la darrera hora d'aquest plebé de Ràdio 4 amb en David Fernández. No s'ho perdin. Ara tornem.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, molt pendents de les pluges. De seguida us donam la darrera hora, però abans anem en plana política. Aquesta hora està previst que comenci l'executiva de Junts, que ha de decidir sobre si dona demà suport o no als decrets d'habitatge del govern espanyol. Els de Puigdemont, de moment, no han desvetllat quin serà el sentit del seu vot, més enllà de dir en els darrers dies que tenien dubtes sobre el decret que suspèn temporalment els desnonaments. La diputada de Coalició Canària acaba d'anunciar que votarà sí als dos decrets i, per tant, una abstenció dels de Puigdemont bastaria per treure endavant el primer decret que protegeix els més vulnerables. De la seva banda, el segon decret, que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer, decaurà després que el PNB hagi anunciat que votarà no. El sindicat de llogateres ha cridat a manifestar-se davant el Congrés durant el ple que comença demà a les 11 del matí. Alicia del Río, portaveu del sindicat.
2: Y eso es lo que le pedimos a los señores diputados del Congreso. ¿Qué van a votar mañana? ¿Qué van a votar mañana? Porque ¿quién podría negarse a la estabilidad de millones de personas en este país? ¿Quién? Solo los que piensan que la especulación está por encima de la vida pueden votar mañana apretando ese botón de la especulación.
0: Us ho dèiem en començar, molt pendents de les pluges. El Departament d'Interior acaba d'actualitzar la situació d'alerta per pluja de cara a les properes hores. En uns minuts està previst que s'enviï un missatge és alerta a les zones més sensibles. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
3: Segons Protecció Civil, es preveuen xàfecs localment forts de 40 litres en 30 minuts, sobretot al sud del país. Des de mitjanit fins a les 14 hores d'aquest divendres hi haurà pluges intenses. S'enviarà un és alerta a les comarques que estan al nivell 5 de 6, que són el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquesta franja és possible que s'acumulin més de 90 litres en 3 hores a punts de litoral i prelitoral de Tarragona i l'Ebre. Aquí se'n podrà acumular més de 200 litres en 24 hores. Imma Soler, de Protecció Civil.
4: El SEM ha tingut que fer 12 intervencions, un trasllat menys greu només d'aquestes persones que han resultat afectades. En aquests moments no coneixem que hi hagin afectacions de trànsit. De totes maneres, malgrat que no hi hagin afectacions de trànsit, recordem la vigilància amb la conducció, sobretot tot d'un període, després d'un període de pluges intenses, pot haver-hi algun bassal a la carretera, pot haver-hi algun punt, sobretot en vies secundàries.
3: Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment també de fenòmens de temps violent, com mànegues o tornados i ratxes fortes de vent. Sarai Sarroca, del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
3: A la zona del Delta de l'Ebre hi haurà mar de llevant sense arribar al llindar d'avís, però pot complicar el drenatge de la precipitació.
0: El govern resta importància al rebuig del Parlament a la compra conjunta d'habitatge i afirma que l'impulsarà igualment. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que són els grups parlamentaris que no han donat suport a la iniciativa qui han d'explicar la seva posició. Lorena Enns.
6: Sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu ferro al rebuig del Parlament a la proposta de compra conjunta d'habitatge anunciada per Salvador Illa a l'inici del debat de política general. La també consellera d'Habitatge ha puntualitzat que no és la primera vegada que la cambra tomba una mesura proposada per l'executiu en aquest debat i assegura que la tiraran endavant igualment.
7: Garantirem que aquests majors de 40 anys que puguin i vulguin comprar un habitatge tinguin aquest fons, aquest mecanisme per poder-ho fer.
6: Salvador Illa tanca així el debat de política general, amb l'habitatge com a bandera i amb el repte va recosir les seves aliances de cara a la segona meitat de la legislatura, tot plegat enmig d'un clima preelectoral i d'una creixent pressió parlamentària per l'esquerra als socis, apujant el to i per la dreta els de Carles Puigdemont endurint la seva oposició.
0: A la cèntrica plaça de Sant Jaume de Barcelona, centenars de persones han fet sonar cassoles i claus des de 3:15 per protestar per la crisi de l'habitatge. Allà hi tenim el nostre company Pau Alemany. Bon vespre.
8: Bon vespre. Els centenars de manifestants tenen la mirada fixa en la votació dels decrets prevista per aquest divendres. Reclamen que aquests tirin endavant, tot i considerar que són insuficients. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, i la del sindicat d'habitatge socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez.
9: Demà al matí es vota el decret Mari Carmen, que contempla mesures que portaven anys bloquejades. Només amb 6 dies de mobilització s'han aconseguit desbloquejar coses que semblaven impossibles fa dies.
10: Fa unes setmanes la nostra companya Olga es treia la vida després d'haver patit un desnonament. El que això ens indica és que aquest problema està generat perquè l'habitatge és un negoci.
8: Hores d'ara estan intervenint representants d'altres moviments, com la PA. Quan acabi la protesta, els manifestants es dirigiran cap a l'acampada que es manté des de dilluns a la plaça de Catalunya i a la qual el sindicat de llogateres ha fet una crida a sumar-s'hi.
0: Gràcies, Pau. Mentre a plaça Urquinaona, centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres al vespre per recordar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 en una convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, el CIDR i l'Assemblea de Joves. Escoltam alguns dels assistents.
11: La via de la independència és l'única via per poder resoldre els conflictes que tenim dia a dia, només anar amb tren, com és anar al metge, com és estudiar. Vull dir que jo crec que és important que tothom sortim al carrer a reivindicar-nos, però en pau també, sense liar-la molt.
12: L'afluència ha anat a menys i en canvi doncs, l'any passat ja vas començar a anar a més, però d'una manera doncs, massa paulatina.
0: La protesta s'ha reproduït també al balcó del Mediterrani de Tarragona i a la plaça de la Paeria de Lleida. Hem arribat a les 9 i 6, més notícies a les 10.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
13: Són les 9 i 6 minuts, darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Avui ens agrada molt quan ve en Josep Maria Ribas. Josep Maria, què tal? Bona nit, eh?
14: Bona
13: nit, benvingut al programa, com sempre. Avui toca parlar d'intel·ligència artificial.
14: I tant, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ha passat aquest setembre.
13: M'ha agradat molt, eh? Perquè ell ens ha enviat, d'alguna manera, un preguió en el que em deia les notícies, els titulars d'aquest mes de setembre, que no han estat pocs, precisament, eh?
14: No, i gruixuts, eh? D'aquests que no estem acostumats que la IA aparegui en primera plana de les portades dels principals diaris, no, sí, no. A les seccions de tecnologia.
13: No, que siguin les protagonistes de cimeres entre els Estats Units i la Xina.
14: Exacte, sense anar més lluny, sí, senyor.
13: És interessant, de tota manera, deixa'm que saludi el David Fernández. Hola, David, com estàs?
15: Toni, bona nit, gràcies.
13: Sempre content que vinguis al programa.
15: I igualment.
13: Com a periodista et pregunto, fixa't que d'alguna manera hem passat, portem 3 setmanes, que vam parlar de la intel·ligència artificial com si no hi hagués un demà. És a dir, vamos a morir, era d'alguna manera la cosa.
15: La veu de l'enginyer d'Antròpic.
13: I en 48 hores ens hem oblidat de la IA? I ara estem centrats totalment en el tema de l'habitatge, ara en parlem de l'habitatge. Com són els periodistes? Com som els periodistes, no?
15: Sí, com és el periodisme, com són les autopistes de la informació, com hem perdut també bona part de les essències més deontològiques i professionals, no? D'entendre, comprendre, no? I analitzar. Però la veritat és que estem en un bombardeig per saturació, no? Que quan no és una cosa és una altra, no? I ens hem oblidat que hi ha un senyor de la que parlareu d'avui, això, que ha dit que, no, que en menys de 10 anys doncs la capacitat d'autodestrucció de la IA ens pot... Sí, és molt, molt, molt curiós. I després també, clar, quan passes del titular, que és el que ha de fer qualsevol, no, i no quedar-se amb el titular perquè hem invertit la jerarquia del coneixement o de la informació, també saber que hi ha darrere, no? I a darrere també hi ha moltes tensions. Crec que en sap més que jo amb la Xina, no? Amb també que reguli l'avenç que el senyor Trump està obsessionat amb que la Xina va per davant amb la qüestió dels xips. Jo, que no vinc d'aquest entorn, però que vaig llegint, doncs encara hi ha bon periodisme, que igual no és una lectura de 3 minuts, sinó que et requereix 20 o 25 i un article en profunditat o un reportatge en profunditat i t'explica les tensions. I ara més li comentava fora que jo quan tinc dubtes d'això recorro a veus que em semblen molt autoritzades, una és la Marta Peinaro, que m'encanta, que fa molt de temps que escriu sobre tecnologia i capitalisme desbocat, anem a dir-ho així, però amb un altre filòsof, que és el Jorge Rechman, que ha analitzat molt Silicon Valley, i efectivament Silicon Valley planifica, executa, projecta i anticipa les distopies que vindran. Ara mateix el que està més de moda allà, a part de la intel·ligència artificial, és l'economia del búnquer. És a dir, com, no? Com el món s'acaba, anem a fer búnquers, no? I això, els que tenen més diners s'estan construint uns búnquers als deserts de no sé on,
13: sí.
15: Amb aigua per 2 anys...
13: Perdona,
15: amb...
13: David, i aquí hi ha negocis, que es dediquen a fer búnquers. Tu estàs molt bé, no?
15: Jo estic millor que el món.
13: Se't veu bastant bé, a tu, no?
15: No em queixo, tinc un entorn que és important, vull dir, tenir entorns, no?, relacionals, socials i d'amistat, i està bé, perquè sempre hem fet suport mutu tota la nostra vida i fa molts anys que ho fem.
13: Tu fas suport no només amb persones, amb causes. Sí. Avui, de fet, em deies que ara arribes d'on?
15: De Plaça Sant Jaume, era inevitable.
13: Ara vens de la Cassolada, no?
15: De la Cassolada, sí.
13: Has passat per Urquinaona, també, o no?
15: No. No he passat perquè no arribava.
13: Yeah.
15: De fet, aviat he anat a Sant Jaume i he agafat el metro, òbviament.
13: Clar.
15: Quatre parades fins a Llacuna i aquí em teniu.
13: Parlem de les dues coses.
15: I tant.
13: Aquí hem estat parlant avui de manera potent d'aquell 1 d'octubre, i evidentment te n'adones que encara hi ha molta ferida oberta. Eh? És a dir, quan es posa al damunt la taula tot allò que va passar. On estaves tu aquell 1 d'octubre, David?
15: 1 d'octubre. El meu 1 d'octubre és la nit anterior a la Dovella, a del Clot. Jo sóc graciec i Gràcia ja estava molt saturada en el sentit que hi havia desbordament, i la nit abans ens vam redistribuir i anem a altres barris, i vaig anar a la Dovella perquè és la meva millor amiga, és la mare de dos filles que hi havia allà. Uh-huh. I vam fer nit allà i a quarts de sis algú va trucar a la porta, a la darrera, i va dir que arribava a l'esmorzar, i òbviament eren set urnes, i allà vam estar tot el dia. Pràcticament a última hora van dir que venia la policia, però en un final no va acabar venint. Van venir els Mossos, això sí, i amb l'estratègia que tots coneixem per desbordament humà pacífic, que va dir, home, doncs, sou 12 i nosaltres som 600, ens identifiquem, ens poseu una denúncia per desobediència, que és veritat, estàvem desobeint un mandat judicial, i ja està. I haig de dir també que és un dels millors dies de la meva vida.
13: Sí, eh?
15: Dubto... No, igual s'aspira massa a repetir-ho, però des d'un punt de vista de comunitat, no?, contra la dominació, aquella resposta pacífica, intel·ligent, aquella bestialitat una mica com d'assalt militar, no?, fracassada també, no?, perquè com s'aturen 2 milions de persones, i moltes lliçons, i com sabia que havíem dit que venia la diada i vam dir, no, fem-ho l'1 d'octubre, i no sabíem que l'1 d'octubre estaríem en manifestacions per l'habitatge.
13: Sí,
15: he repassat, que això està bé, també la hemeroteca i la pròpia hemeroteca, el que vaig escriure el 2 d'octubre.
13: I què deies?
15: Doncs deia que hi havia hagut, ho vaig fer a la directa, es diu, és un text que es diu I volem ser república, hem après a ser poble, en el sentit de ser societat, i deia que eren 6 derrotes, que no era una. No era només l'electoral formalment, sinó que era també la logística, que no van trobar les urnes, que era també la derrota de la violència policial, no?, per la no força de la resistència pacífica no violenta, que era també una cosa que a vegades ens oblidem, que és que va haver-hi, ja que tenim l'expert avui, una autèntica batalla digital durant tot el dia, que anaven rebentant IPs, servidors i dominis, i els nostres hackers, no?, anaven per davant, anaven amb 3 dominis de distància, i la Guàrdia Civil, ho dic sense cap connotació, que anava al darrere, doncs mai els va poder enxampar. Una derrota també informativa, autàrquica, perquè mentre Moncloa deia aquí no ha passat res, a Europa, recordeu-vos les portades del 2 d'octubre d'Europa, la vaga del 3 d'octubre, que és la major vaga que hi ha hagut en aquest país des del final de la dictadura, i que era, bueno, tothom, no?, fins a petita i mitjana empresa, i finalment la que era més important per mi, que era una derrota ètico-política filosòfica, no?, que era com desarmar les armes, no?
13: Fixa't que és curiós, perquè has repetit calcats, els arguments de l'Oriol Izquierdo quan deia que per ell també aquell 1 d'octubre havia estat segurament el dia més feliç de la seva vida.
15: I més trist.
13: Ell ha parlat també de fraternitat, no?, de la fraternitat que hi havia dins el moviment independentista. Efectivament, d'aquelles èpoques arriba aquella fotografia que jo crec que passarà a la història, i a més que jo la trobo molt maca, francament, d'Artur Mas i tu, amb aquella abraçada magnífica, no? Fixa't que 9 anys després s'ha atomitzat el món de l'independentisme. Costa molt imaginar-se una abraçada d'aquestes característiques, David. I, a més, és que el món de l'independentisme ha incorporat nous actors. Estic pensant en l'Aliança. Aliança, que, a més, ha arribat amb un discurs, bueno, tu ho saps perfectament, no?, molt potent, molt, aquests senyors ens van enganyar, i nosaltres sí que ho podrem fer, això, malgrat tampoc és que se'n parli, tampoc és que parlin tant d'independència. Parlen més de persones...
15: I cada cop parlen d'islamofòbia, com a gairebé partit monotemàtic. Sí, és a dir, l'abraçada, que és precisament de l'experiència anterior, que era el 9N, el referèndum del 9N, on també va ser il·legal, però no van fer una intervenció policial, sí, no?, per intentar impedir les urnes. Sí que va haver-hi acció repressiva, eh? Vull dir, va haver-hi 3 condemnats pel 9N a desobediència, si ho recordeu. Però sí, jo crec. Jo des del 2000... Ara no me'n recordo, des del 2001 o 2019, 2019 o 2020, jo dic, que el moviment independentista com a tal no és objecte d'una derrota, sinó d'alguna cosa pitjor, que és l'autoderrota. És a dir, que ha sigut la pròpia incapacitat de respondre a un cicle molt complicat, que estem parlant 9 anys després, sí, sí. I encara hi ha tot un expresident de la Generalitat a l'exili, i dos exconsellers com Toni Comín i Lluís Puig, que va agafar la cartera de Cultura 3 mesos abans de l'1 d'octubre. Però precisament aquesta desunió i aquesta falta... Bueno, desunió estranya, perquè al final tothom ha pactat amb Pedro Sánchez, no? Els que tenen més poder, en aquest cas, els dos... O sigui, la crònica de 9 anys després és que la divisió o la fractura que es forja a l'octubre del 17 ja, quan es convoquen les eleccions al desembre entre Esquerra i Junts, i ho podríem personalitzar encara més, no parlant d'espais, encara és irresoluble i encara està obert. Sí. I forma part del dia a dia de la política catalana. I en aquesta falta d'expectatives, o de redreçament, o de noves estratègies, que jo crec que ho va dir, el primer que ho va dir va ser molt intel·ligentment en Jordi Cuixart, que va dir: si els que estem ja no servim, doncs ens apartem i que vinguin, no?, noves veus, nous lideratges, i això. I al mateix temps, s'han fet molts llibres del procés, que és molt interessant, però del seu procés se n'han fet molt pocs, i n'hi han. I n'hi ha algun de bons, eh? El de la Carlota Guindal, per exemple, no? Una mica la tesi final és ni vencedores ni vencidos. És a dir, qui pensi, no?, que l'estat era un estat fallit, jo mai he dit que fos un estat fallit, he dit que era una democràcia fallida. Ja. Són dues coses
13: totalment diferents.
15: Però qui pensi també que l'independentisme, no?, i que te'n vas a les enquestes del CEO i està al 41, al 42, al 43, fins i tot ara, amb la impractibilitat evident que les enquestes que dona el CEO donen una nova majoria independentista completament impracticable, perquè qui vol pactar amb una força xenòfoba, racista o no, o què va dir...
13: Exactament, deixa'm dir-te, i no és per portar-te la contrària, perquè efectivament tens raó, és així, sí. Matemàticament és així, sí. Però tinc la sensació que molta de la gent que vota Aliança no la vota per independentista,
15: no,
13: sinó per el discurs xenòfob que tenen, no?, i el que volen amb aquestes persones.
15: De fet,
13: no?
15: Ells ho saben, i com més va, menys discurs independentista, perquè quan veuen les enquestes que s'estan convertint en una mena de all coach party que agafa de tothom, pràcticament, no?, excepte les que estan més a l'esquerra, per dir-ho així,
13: sí.
15: Però agafa fonamentalment de Junts, no? De fet, la història de Ripoll, no ens enganyem, a les últimes eleccions Junts perd 5 regidors i Aliança en guanya 5, i la resta es queden igual.
13: Sí.
15: Vull dir que el trasbassament és evident, però pivoten molt més en la qüestió de l'explotació miserable, no?, del fet migratori, i tota la seva valentia es condensa en aquesta covardia de culpar de tot els més vulnerables de la nostra societat, no?, els més marginats, o els que, no?, o els que estan arribant. També hi ha molt cinisme, hi ha molta hipocresia, no?, perquè venim d'un estiu, tallem quan vulguis, Toni. Que ja
13: no, t'amoïnés.
15: No,
13: m'agrada escoltar-te, ho saps.
15: A mi no m'agrada ser economicista, però venim de l'estiu. Aleshores, qui estava a les carreteres fent les obres? Qui estava als escorxadors del fuet que esmorzem cada dia?
13: No, perdona, Barcelona està plena d'obres. Qui fa les obres que hi ha a Barcelona ara mateix?
15: Qui estava recollint la fruita dolça? Fins i tot morint de cop de calor. Qui està als fogons del miracle turístic català de tota la costa en jornades no de 8 hores, 40 hores setmanals,
13: Sí, sí.
15: Tota la setmana, alguns 12, 13, 14 i 15. Qui cuida les nostres avis i àvies? Qui fa les habitacions? Puc seguir, eh?
13: No, està clar. I comparteixo plenament tot el que estàs dient amb tu.
15: No, pots no compartir-ho, de fet.
13: No, podria no compartir-ho, però és així.
15: N'hem parlat moltes coses. Estem en la societat de la incertesa i de la inseguretat,
13: sí.
15: I aquesta por al futur, has de triar si vols una guerra civil. L'altre dia vaig mirar l'últim CEO, em semblava molt interessant. La pregunta és: es pot confiar en la gent? Encara es pot confiar en la gent? Pregunta genèrica. D'entrada, es pot confiar en la gent? Només el 41% pensa que es pot confiar en la gent.
13: Que trist, no?
15: Però quan ho creues per orientació de vot o per record de vot, els que menys confien en la gent, qui és? Aliança Catalana.
13: Yeah.
15: Els que més, però amb diferència la CUP, estic parlant d'una diferència del 22 al 75. I em va sorprendre una cosa: dels que més confien en la gent, els següents són els Comuns i els tercers són Junts.
13: Yeah.
15: No? I per dalt és al revés, és Aliança, PP i Vox. No?
13: Yeah.
15: Però és aquest clima que respirem, i l'explotació és molt, molt... I és veritat, vull dir, l'independentisme és un embolcall. Ells pivotaven en la frustració independentista i en l'explotació, no?, de la qüestió migratòria, una qüestió migratòria, perquè és monotemàtic també, no? L'altre dia escoltava el Jordi Aragonès, candidat del Maresme per Barcelona, no?, que deia, quan li preguntaven per la sintonia amb Vox, 95% en les votacions, deia: aquí l'important no és si som catalans i espanyols, ja ha descartat la qüestió. Aquí la qüestió és si estàs contra el principal problema de Catalunya, que és el califat.
13: Que fort, eh?
15: I jo vaig anar al CIS i al CEI i vaig dir, pues aquí la gent no diu que el califat és el principal.
13: Sí, però és veritat problema. També, i això des d'un punt periodístic es comprova molt ràpidament, sí. Com és gratis dir mentides. Estem plens.
15: Tenim l'expert a la sala.
13: Exacte, l'expert a la sala ha agafat el telèfon.
15: Ha agafat el telèfon perquè les vies... O sigui, la gran pregunta és en què creure i en qui confiar, no? Yeah. I hi ha molta gent que es creu que el que entra per WhatsApp és veritat, sí. És veritat revelada, no? I tant l'experiència dels vots de Vox com l'experiència també digital d'Aliança donen el que donen, una hipèrbole. Perquè...
13: David, aquest és l'últim d'octubre, sí? Sense Carles Puigdemont a Catalunya. Avui començàvem el programa en Cándido Conde Pumpido, escoltant les declaracions que ha fet avui, de que efectivament el tribunal es reuneix la setmana vinent, el dia 6 farà el seu pronunciament i que és d'obligat compliment pel Tribunal Suprem, com dient. Ja poden dir missa que la resolució del Constitucional doncs, és d'obligat compliment. Què significa això? I deixa'm que et pregunti també per una altra cosa que es comentava aquí, no? Perquè hi ha hagut una lectura completament diferent sobre el tema de l'amnistia. L'Oriol, justament, de Junts, deia que l'amnistia és un triomf de l'independentisme. Mentre que el Martí Blanc i també el Joan García, exdiputat de Ciutadans, sí. Deia que era una derrota de l'independentisme. Tu què penses?
15: Bueno, està bé. Depèn com ho vegis. Perquè jo he escoltat tant Pedro Sánchez com Salvador Illa abans del 23 dient en aquest país mai hi haurà amnistia. Perquè primer la gent no ho vol i segona perquè no n'hi haurà. Que la gent no ho vol s'equivocaven, perquè en aquest país des del 18, que és quan es planteja el 19, primer Òmnium, es planteja, el 80% estava d'acord amb la idea d'amnistia, no? Però a partir del 23, com sabeu, el resultat de les eleccions del 23, la política és així de contingent, els que deien que no hi haurà amnistia, el dia següent, aquella mateixa nit estaven trucant a Puigdemont. I mira, el que no era possible i era impossible i fins i tot mai s'havia produït, i us ho diu un insumís amnistiat a l'any 2001, perquè ens van amnistiar a tots de cop quan van acabar, no? Quan van acabar l'emili. Jo entenc les dues perspectives. Per mi és una victòria. Si m'ho poso a veure, no? Des del 2018, quan vam començar a dir amnistia i ens deien de tot, és una victòria que s'hagi votat al Congrés i que hagi estat aprovada. Dos, potser derrotar els seus efectes.
13: Yeah.
15: No? Bueno, el discurs que utilitza Moncloa és no? Hem desescalat el conflicte, però també tot el que han firmat tant amb Esquerra com amb Junts parla d'un conflicte polític que s'ha de resoldre democràticament. Yeah. La frase Catalunya se rige por una ley que no ha votado és de Pedro Sánchez 2018, Congrés dels Diputats, moció de censura a Mariano Rajoy.
13: Sí, sí.
15: I encara estem igual, que és el debat de l'Estatut. Per tant, jo ho visc, jo personalment, que és el que em preguntaves, jo ho visc com una victòria. I l'última, per experiència, i ja per vell, perquè ja tinc més de 50 anys, és veritat que el 99,9% periòdic pur, Carles Puigdemont està molt més a prop de tornar. Ho dic perquè és veritat que tot el que sabem és que el Constitucional serà molt contundent. Pablo Llarena, no?, ja ha posat, no?, les espases i ha dit que ell ho aplicarà. No sé si trigarà 15 dies o 65, però jo fa 9 anys que escolto, fa 8 en aquest cas, que escolto l'estimat Lluís Puig i dient tornaré abans del Nadal, de quin Nadal ja veurem.
13: Avui les places tornen a estar plenes,
15: sí.
13: La Puerta del Sol és impressionant, més de 1.000 tendes de campanya allà. Avui el sindicat de llogateres, abans han estat amb nosaltres i han anunciat que efectivament un cop acabaven les cassolades també s'instal·laven. Com estàs seguint tota aquesta mobilització? I també, quina és la teva visió sobre el tema dels decrets que en principi s'han de votar demà?
15: I començo pel final. Jo ho veig com un pedaç, òbviament. El problema de l'habitatge en aquest país té tantes dimensions i és tan estructural i és tan crònic i endinsa els seus orígens fonamentalment en la primera Aznaritat, amb Rodrigo Rato, no?, i la liberalització de moltes coses, però crec que t'ho deia abans en a micro tancat, i ara quan s'ha suïcidat l'Olga el 7 de setembre i malauradament ahir el Xavier amb una sabateria que regentava a l'Hospitalet tot, jo em vaig recordar automàticament de l'11 de novembre del 2010 quan es va suïcidar en Miguel a la Gornal, també a l'Hospitalet, a 1,5 km de casa de l'Olga, i feia la següent reflexió. El 2010 l'habitatge protegit a Catalunya era menys d'un 2%, molt lluny de la mitjana europea del 15%, i el 2026 l'habitatge protegit a Catalunya és menys d'un 2%, un 1,7% en concret, molt lluny de la mitjana europea. I això explica una frustració i una impotència democràtica que també explica moltes altres coses. Vull dir, ara parlem de l'extrema dreta com una cosa nova, perdoneu, la primera extrema dreta a França va ser el 83 i va néixer d'una frustració, que era el govern Mitterrand, de la gran coalició d'esquerres, que havia de canviar-ho tot. I el primer de les primeres, quan entra Jean-Marie Le Pen, el pare, el 35% del vot és exvot comunista del PSF. Aleshores, també hi ha molta... Els 80 milions que voten Trump, jo no ho sé perquè no els conec a tots. I els que votaran, els milions que votaran Le Pen, tampoc els conec. Però hi ha molts perdedors de la globalització, que se senten, no?, insegurs respecte al món que ve. La resta... Jo vaig veure el 15M en directe, us puc assegurar que va ser completament imprevist, allò d'aquell improbable passa que deia Sisek, no? I l'impossible a vegades succeeix, no? Aquesta em temo que és, Mari Carmen, n'hi ha hagut moltes en aquests, diria, els Països Catalans són 400.000 desnonaments en 15 anys, no? Una sagnia quotidiana, més de 800.000 persones, si fas la mitjana de dues persones o tres per casa. Però ho veig molt més a darrere d'un cicle molt llarg d'un nou moviment per l'habitatge, de nou encuny, que ha sigut aquest sindicalisme, no?, que tenen el sindicat d'inquilinos a Madrid, el sindicat de llogateres aquí. I ho veig bé, ho veig sense nostàlgia. La nostàlgia en política crec que és perillosa. La nostàlgia sempre anar a mirar més enllà, però ho veig amb molta complicitat, amb molta alegria, perquè ara vinc de la plaça i veus la gent jove, una nova fornada de gent jove que sap que... En fi, que ara que tornem de l'estiu i pensem que els 26 dies... de festius que tenim per marc laboral són de sempre, pues mira, són del 1983.
13: El que és bonic és veure que hi ha ganes de lluitar, no? I és tant. A dir, a mi, de veritat, més enllà, després dels sí. arguments d'una banda o l'altra, però aquesta cosa de gent que estava a casa,
15: sí.
13: Segurament no a la casa que voldrien tenir perquè no poden accedir-hi, sí, sí, sí. Però que han trobat un motiu per sortir al carrer a protestar. A mi això em sembla que és meravellós, perquè és el senyal d'una societat que està molt viva, no?
15: A mi això em sembla meravellós. Hem de recordar que des del 3 de novembre del 2010, també, que es va aturar el primer desnonament, la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? A la Bisbal del Penedès s'han aturat milers de desnonaments, no per una política pública democràtica, sinó perquè la gent ha posat el cos, no? I els ha posat avui, que s'han aturat. I avui és la viva prova de que aproves una cosa, el BOE, i té efectes, perquè els dos magistrats que han aturat dos desnonaments han dit, senyors, hi ha una prova, no? Per tant, jo us penc. I és, fa una reflexió. I l'altra que m'amoïna una mica és en tot debat, que sempre hi ha certa polarització, que a vegades sembla que en aquest país, no?, la meitat del país, no?, estiguem en una mena de guerra civil entre els llogaters i els propietaris, no?, i siguem 50-50. Ingressos per lloguer a Catalunya... el 7,2% de la societat. És a dir, tu t'agafes, no?, l'agència tributària, les dades, són 590.000 persones que tenen ingressos per lloguers. Això és un país de 8 milions. Per tant, és el 94, bueno, pots descomptar les famílies que tenen, però, com ho diu molt bé el sindicat de llogateres, no és 50-50. I fins i tot, si fóssim justos i analitzéssim, no?, aquest 14% de declarants, que són el 7% de la societat, veuríem que hi ha gent que té un pis i mig, un pis i un local, no?, i que grans tenidors, en veritat, encara estem parlant d'una minoria molt, molt, molt més petita. I al final, mira com són les coses de contradictòries i com els temps canvien ràpidament, que em tinguis aquí aquesta nit, que és un plaer seri, defensant l'article 47 de la Constitució Espanyola, que diu que els poders públics combatran l'especulació i que la comunitat participarà de les plusvalies urbanístiques. Això ho diu la Constitució, és literal, us ho acabo de dir de memòria. Pues no ha passat res. Els altres drets sí que s'han garantit, no? El dret de, no?, el lliure mercat, el dret de la propietat, garantidíssims, en fi, blindats.
13: Com està venint al cap l'última entrevista que et vaig fer, que va ser per el teu llibre No robaràs? Sí. És un llibre meravellós que forma part d'una col·lecció de Fragmenta, que són els 10 manaments. jo diria que els 10 llibres són brutals.
15: Són una meravella, tots.
13: Són brutals, sí, sí. Perquè a més estan molt ben encarregats a persones diferents.
15: Cadascú en el seu àmbit.
13: Perquè hem desfilat tots, perquè heu desfilat tots. I el No robaràs, no?, una mica d'això.
15: També, també, i tant, i tant. I hi ha una altra cosa que és una reflexió. Ara que avui, i és veritat, per exemple, la Olga, el seu desnonament es produeix perquè en el seu moment no passa, no s'aprova un decret. I té conseqüències. Les decisions polítiques tenen conseqüències polítiques i humanes. Però també és el moment de recordar que quan avui ens fixem, no?, què farà Coalició Canària, què farà el PNB, però un també ha de recordar que el govern més progressista de la història, des del Pleistocè, com s'anomenen, tenia majoria absoluta, el novembre del 19. Tenia majoria absoluta. I que les decisions d'un govern que porta 8 anys siguin a 3 mesos o 2 o 1 de les eleccions i no al principi de la legislatura també diu molt, no? Saps, el moment del 19, qui suposava, ara riureu perquè la història, el polígraf, el temps és l'únic polígraf disponible, qui va sortir a dir que no, com es deia, José Luis Ábalos, no? I va dir, aquí hi ha un error, no? Se suposava que la proposició de llei del Moviment per l'Habitatge, i deia, esteu confosos, perquè l'habitatge és un bé de mercat i alhora un dret fonamental. I dius, no, això no va així. O sigui, o és un bé de mercat o és un dret fonamental, però les dues coses alhora és impossible, perquè, i en el fons tenia raó. O sigui, el que estava dient és, hem mercantilitzat un dret social, i tots sabem, no? A tothom em sembla bé que el preu de la benzina estigui limitat, a tothom, no? Si vas a un forn, dels que encara en queden, del gremi de forners, saps que hi ha un preu del pa, no?, per la barra de 250 grams. Vull dir, hi ha preus de referència. Aleshores,
13: avui, jo tinc... Hem d'acabar, David.
15: Sí, imagino, sempre...
13: Sempre passa el mateix.
15: Sempre passa volant.
13: Però em fa molta gràcia perquè avui, efectivament, el David s'ha passat, lògicament, per la plaça Sant Jaume, per la Cassolada, d'una manera o una altra, ha tret el cap per el tema de l'1 d'octubre, i tot això ho ha
15: el
13: fet...
15: Al matí amb el Roger Espanyol. Sí,
13: clar. A més, i tot això ho ha fet amb una samarreta que posa Defensem les nostres biblioteques. Sí. Ets l'home reivindicació. N'ets conscient d'això, no?
15: No, per sort no té res de personal ni d'individual. Jo participo dels moviments socials urbans de la ciutat. Aquesta setmana he tingut el plaer immens de presentar el llibre del Manuel Delgado, Todas las ciudades están poseídas.
13: És magnífic, eh?
15: I va tancar l'acte a la llibreria Laie, llibreria també per mi de referència fa molts anys que hi vaig per ordre de ma mare. Va llegir un text de l'Italo Calvino, molt bonic, de les ciudades invisibles, que deia... Parlava d'una història, ara no ho puc explicar, que es diu Sofrònia, que és una mitja ciutat que sempre apareix i desapareix i torna a reaparèixer, no? I ell deia, i és la ciutat que sempre apareix perquè és la vida, i és la vida en comú.
13: Deixa'm que et digui que l'altre dia vaig estar a l'Aie, jo vaig molt sovint a l'Aie, i vaig estar a dalt dinant. I han fet una cosa preciosa, que a la taula on sempre seia Lluís Permanyer han posat una fotografia al damunt de Lluís.
15: El cronista de Barcelona.
13: Home, clar. Un gran amic, un gran senyor, el Lluís.
15: Un senyor de Barcelona.
13: Sí, el senyor de Barcelona.
15: El senyor de Barcelona, que la seva crítica de la Barcelona lletja.
13: Oh, era meravellós.
15: Era molt bona.
13: Ha estat aquí...
15: Un llibre fantàstic.
13: Ha estat col·laborant amb aquest programa durant molt de temps i t'asseguro que política venia, se'ls hi posava ferm, però a tots, era una cosa meravellosa. David, no has marxat i ja t'estem trobant a faltar. Vull dir que...
15: Igualment.
13: De tant en tant necessitem la dosi, saps? De que vinguis i ens expliquis i
15: us deixo un debat de futur.
13: Sí, ara parlarem
15: d'intel·ligència artificial.
13: Ara parlarem d'intel·ligència artificial.
15: Ara ho seguirem, els auriculars.
13: Què dius, Josep Maria?
16: De present.
13: Un plaer, Toni, sempre.
15: Com sempre.
13: Moltes gràcies, senyor. Fem una pausa? No fem ni pausa. Avui ja no fem ni pausa. Està molt bé. Mira aquest temps que ens estalviem. Intel·ligència artificial. Josep Maria Ribes, cada 15 dies, 3 setmanes, ens ve a visitar amb un mes de setembre que ens ha deixat, com dèiem ara fa un moment, un munt de titulars. Bé, de fet, és que la intel·ligència artificial, Josep Maria, s'ha convertit en l'eix absolutament de tot plegat, no?
16: Ah, fixa't, jo no recordo en tots aquests 3 anys i mig llargs, gairebé 4, que portem de generativa, no?, d'intel·ligència artificial generativa, un mes tan esquizofrènic com aquest, no?, en termes de contradiccions. És a dir, hem tingut des dels titulars més apocalíptics fins a titulars molt positius, no?, de coses que s'està aconseguint amb la intel·ligència artificial que fins ara no s'havien aconseguit. Per tant, ostres, un moment francament apassionant.
13: Clar. El Josep Maria Ribes és director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial a la Salle Campus Barcelona, de la Universitat Ramon Llull. lluny. M'imagino que aquests dies heu estat efectivament molt entretinguts, perquè és que la intel·ligència artificial ha passat a ser gairebé l'enemic de la humanitat. És a dir, semblava Matrix. Semblava que acabarem tots endollats a una màquina on aquest gran consum necessari d'energia de la IA ens farà viure en un món absolutament irreal i que ens caldrà un Nemo que ens vingui allò a desenganxar de la màquina, no? Com has seguit tot això, tu, Josep Maria?
14: Home, doncs amb passió, per una banda, i també amb un puntet de preocupació. Però veuràs, no amb preocupació ben bé pel que estava succeint, sinó fins i tot diríem preocupació per com s'està explicant.
13: Ja.
14: Per tant, home, jo diria, per una banda, està clar que hem tingut aquests titulars apocalíptics, no?, que surten, com tots sabeu, no?, tu feies, David, aquesta menció d'aquest enginyer que surt d'Anthropic i que, per tant, fa unes declaracions que ja no es reprodueixen del tot fidelment, eh? Però el que diu és, ostres, jo surto de dues empreses molt importants, no?, OpenAI i Anthropic, i estic tremendament preocupat perquè no veig que s'estigui actuant de forma prou responsable.
13: Mm-hmm.
14: I clar, això que en el fons té aquests tuits, no?, que acompanyen i que diuen, home, i si no es gestiona bé, veig que això, no?, a dintre d'aquestes empreses es visualitza un risc real de que s'acabi liant de forma seriosa, clar, veus que no només és un diàleg d'un enginyer, sinó que el que esperes és que sortirà el d'Anthropic, que el cap de recerca dirà, home, aquest home s'ha passat de vista, no?, s'ha passat de frenada. I no, el que diu és, doncs ja estem d'acord. Aleshores parla el director general d'Anthropic i penses, ara el desmentirà, i diu, doncs jo també ho veig així. No? I surt el competidor i diu, ostres, doncs jo també hi veig riscos, no? I fins i tot l'Elon Musk, que no està caracteritzat per ser un tio prudent, no?, de vegades, doncs diu, ostres, doncs jo també ho veig així. Tant, no?, que es comença a engegar, doncs, declaracions per part de tots els dirigents d'aquestes empreses dient, home, sí que ens aniria bé acordar una mica el ralentiment de tot plegat per tal de posar una miqueta, no m'atreviria a dir potser d'ordre i seny, no?, però sí intentar compassar aquesta velocitat de desenvolupament sense perdre aquests elements de seguretat que potencialment són, doncs, rellevants, no? I això arriba a la ONU, fins i tot.
13: Sí, sí.
14: No? Per tant, és a dir, fixeu-vos, en 3 setmanes passem d'un enginyer que surt d'un parell d'empreses escrivint uns tuits a un banc d'un parc a la ONU en 3 setmanes. Això no ha passat sempre.
13: Hi ha hagut 2 teories al damunt la taula aquests dies sobre això. Una, que efectivament estàvem davant l'amenaça de la humanitat. L'altra, que estàvem al davant una campanya de màrqueting que tenia a veure amb la sortida a borsa d'alguna d'aquestes empreses. Per quina de les dues et decantes, tu?
14: Clar, jo la veritat és que no em decantaria per cap d'elles, eh? El tema de la sortida a borsa, sense dubte, posa pressió competitiva. I, per tant, aquí hi ha lectures des de moltes perspectives. La lectura d'autoresguardar-se, no?, davant de possibles danys, mm-hmm, de fer declaracions de que més val que en regulin, perquè si en regulen nosaltres, que som els primers, tot el mercat quedarà regulat i, per tant, els nous entrants ho tindran més difícil. És a dir, hi ha hagut moltíssimes lectures. Jo, en qualsevol cas, diguem que segur que hi ha interessos d'aquest estil, però en qualsevol cas hi ha un missatge de fons que crec que és cert, i és que el sector, no només a través dels seus directius, a través de gent que surt, sinó a través dels propis treballadors. Hem sentit fins i tot declaracions al llarg d'aquest temps del, no sé, de Bill Gates, del propi papa, no?, que ha fet l'encíclica i demana responsabilitats.
13: És a dir, de fet, va ser el primer.
14: Clar. És a dir, hem sentit declaracions des d'un grapat de llocs, no?, que el que està dient és, escolta, això està molt bé, sense cap mena de dubte ens aportarà valors molt positius, però, home, ho hauríem de fer de forma que garantim la responsabilitat i que cuidem la casa comú o el bé comú, no? I això passava just en aquest moment en què en aquest mateix mes ens comencen a aparèixer que si les famoses aquelles equacions que es van resoldre, que és un dels reptes del mil·lenni, no?
13: Sí,
14: que
13: sí,
14: no es podien resoldre, mm-hmm, que hi ha aquella fundació que paga 1 milió d'euros a qui ho resolgui, ostres, això es fa amb una intel·ligència artificial quan no s'havia pogut fer en dècades, no? O com comencen a aparèixer aquestes setmanes, no?, apareixia també que el primer medicament, diguem, que es troba la solució estrictament en via, entra en fase 3 dels assajos clínics. El qual, en definitiva, vol dir que cada vegada amb més pacients, no?, s'amplia el rang de pacients sobre els quals es fan aquestes proves. Per tant, per això us deia aquest punt d'esquizofrènia, no? És a dir, per una banda tenim missatges molt negatius, però alhora tenim també missatges molt positius, no?
13: I ara que estem una mica més tranquils, a tu t'agrada fixar-te exactament en quin dels titulars que hem tingut en els darrers dies? On creus que realment hauríem de posar la mirada?
14: Clar, hi ha un tema que ha anat apareixent també enmig de tot aquest aiguabarreig, no? Que són un constant degoteig de notícies de falles de seguretat, no? Que quan ja teníem un mar de fons, no? Que venia amb totes aquestes declaracions, avui doncs una notícia de que tal empresa s'ha identificat uns agents que atacaven a no sé qui. Demà dos notícies més, i així anar fent, no? Jo per centrar-me en alguna, n'hi han hagut moltes al llarg d'aquestes setmanes, però per centrar-me en una em quedaria amb un acte que també va arribar a l'Assemblea General de Nacions Unides, que és un atac d'un agent d'OpenAI, en aquest cas del ChatGPT, a una web del govern australià. I, de fet, el primer ministre australià és el que porta l'Assemblea General de Nacions Unides, no? O en aquell marc, posa aquest tema al damunt de la taula. Per tant, clar, és absolutament inaudit, no? que un govern doncs, posi en una assemblea d'aquest estil una situació com aquesta. Per tant, ostres, és un cas realment interessant. I, de tota manera, el que em crida l'atenció de tot això que estem veient és com se'n parla. Em crida poderosament l'atenció, perquè constantment s'està parlant de la intel·ligència artificial com si res tingués a veure amb nosaltres. I parlem de que uns agents, com si fossin vinguts del cel, no? Uns agents han atacat. I, esclar, dius, ostres, però, a veure.
13: Què és un agent?
14: Clar, què és, no, un agent? Doncs jo us diria, un agent...
13: També té una mica de Matrix, això,
14: sí,
13: eh?
14: Sí, sí, perquè ens en recordem. I, a més, el nom és poc afortunat, eh? Sí. Però jo us diria, jo crec que és molt senzill d'entendre. Mireu, quan vam començar tots amb el ChatGPT, el que fèiem era parlar-hi, entre cometes, perdoneu la humanització, jo li deia coses i aquesta màquina em calculava i em retornava coses. I jo el que feia era jutjar si això que m'estava dient la màquina era correcte, no era correcte, era una barbaritat, i per tant, si no m'agradava, deia, m'has, no, l'has liat aquí, i per tant ho descarto. I això, que en el fons és el que n'hi diem tècnicament, que té un comportament no determinista, és una cosa francament estranya per a nosaltres, perquè estem acostumats que les coses siguin deterministes, no que a vegades funcionin i a vegades no funcionin, i fent una mateixa pregunta, de vegades et donin una resposta i de vegades una altra. I aquest crec que és un element clau per entendre el que és la intel·ligència artificial. El que et deia, no? Quan falla, quan no respon bé, que és el que normalment haurem sentit moltes vegades com una al·lucinació, no? Perquè tendim a humanitzar. En el fons, si sóc jo qui ho estic atenent, ho puc detectar. Què és un agent, no? Preguntaves. Doncs un agent no deixa de ser un software que ja no em respon a les meves preguntes, sinó que li demano que actuï per aconseguir uns objectius que jo li dono. Clar, en el moment en què li demano que actuï, ja no que em digui coses, si jo no tinc un paper de supervisió continuada amb el que està fent aquest agent, doncs aquí la cosa pot anar genial o no anar tan bé. Clar, clar, claríssim, no? I, per tant, mireu, va haver-hi un exemple molt bonic fa poquet, bueno, molt bonic, no és que fos bonic pel que va passar, però és molt il·lustratiu, no? Empresa de ciberseguretat, que es diu DarkTrace, que va muntar un entorn de proves, no? En què el que va fer és posar diversos agents a treballar sobre uns reptes dels quals alguns eren irresolubles. És a dir, se'ls va posar expressament, conscientment, que hi havia coses que no es podien resoldre. I se'ls va posar pressió a aquests softwares. Dic aquests softwares perquè per intentar deshumanitzar, eh? És a dir, se'ls va posar pressió. Què vol dir? Se'ls va donar la instrucció de, mireu, si no sou capaços de resoldre tots els problemes, sereu retirats de circulació. Si això ho humanitzem, no? Serà, escolta, si no superes la prova, doncs et liquido.
13: Això és una amenaça a la gent.
14: Efectivament.
13: És impressionant, això.
14: No? Per tant, són unes condicions específiques. Per tant, aquest software, no?, treballava sota una pressió important. Què és el que va succeir? Doncs que els agents van començar a resoldre i, suposo, doncs clar, van veure que allò, ostres, hi havia problemes que no sabien com resoldre, fins que un dels agents va veure que allò era irresoluble i el que va fer és hackejar la màquina que puntuava la cursa o la competició, amb la qual va trobar una alternativa per sortir victoriós d'aquesta competició o d'aquesta prova. Clar, fixeu-vos, aquí la temptació, i a mi el que m'ha sorprès permanentment aquest mes, és la gent decideix, la gent s'escapa, la gent enganya, la gent... No, compte, és a dir, aquí tenim softwares, els que se'ls dona objectius, i poden passar un grapat de coses. pot passar que els hi fixem malament l'objectiu. Oi, imagineu-vos que tu a una intel·ligència artificial, i perdoneu, poso un exemple molt bèstia, li dius, no, és que el que volem és que ens ajudis a resoldre el càncer, i decideix que ha de matar la humanitat, perquè si es mata la humanitat no hi haurà càncer. Home, clar, ves, és un problema potser d'objectiu mal definit,
13: clar, clar.
14: O és un problema de límit molt mal posat. Perquè, clar, és intel·ligència artificial, però no hi ha encara saviesa artificial. I, per tant, aquest context que nosaltres, com humans, controlem i que sabem, no?, tenim un grapat de límits ètics, morals, etc., i, per tant, sabem jutjar sense més instrucció què és correcte i què és acceptable, doncs això no hi és. Per tant, potser els objectius estiguin mal definits, potser els límits estiguin mal definits, o potser tot estigui bé, i simplement, com que són softwares deterministes que fallen, no és el mateix fallar en una pregunta que et responen i que tu te n'adones que fallar en una acció que no controles uns límits. Clar, yeah. Això porta a una pregunta inevitable, no?, tot això, que és, escolta, i quan aquests agents la lien, de qui és la responsabilitat?
13: Exacte, ho està pensant jo, Efectivament, de qui és la responsabilitat, no? I com es respon a aquesta pregunta?
14: Clar, i aquí deixeu-me ser dolent. És a dir, jo veig de vegades, no, llegint els titulars, penso, ostres, és que ho estan fent molt bé alguns, no? Perquè estan parlant dels agents de la intel·ligència artificial com si no anés amb ells, que és la millor manera com de desplaçar aquesta responsabilitat, no? Mira, jo per això de la responsabilitat m'agrada utilitzar un símil, no?, que és el símil dels medicaments, no? Per què? Doncs, home, perquè els medicaments, si us hi fixeu, també són mecanismes no deterministes. És a dir, en general, funcionen. És a dir, 99,9% de los casos funcionen. Lletra petita. Però hi ha alguns casos en què es donen contraindicacions i amb unes certes probabilitats, i etcètera, no? Per tant, tu ara imagina que te'n vas a la farmàcia i dius, escolti, em podria posar, sisplau, aquest medicament? I dius, home, és segur, aquest medicament, bueno, funciona la major part de les vegades. Hosti, i quin risc us té? Bueno, és que estem anant tan ràpid, traient versions de medicament...
13: Clar.
14: Que, clar, és que no ens ha donat massa temps encara d'acabar de fer totes les proves o d'acabar de documentar el fulletó informatiu o el que sigui, no? Seria absolutament impensable. Diuen això a la farmàcia, Toni, i marxem corrent tu i jo, em sembla, no?
13: David, segur. Sí, el David Fernández s'ha quedat fins ara mateix allò bocabadat amb el tema.
14: Cuida't.
13: Cuida't, molt guapo. Que vagi molt bé. Digues.
14: Doncs això, no? Deies, clar, si a mi em diuen això a la farmàcia, jo surto corrents, no? I, per tant, ostres, en el fons, no puc evitar fer aquesta comparació. Perquè els medicaments que els hi demanem, doncs els medicaments els hi demanem no que funcionin sempre en tots els casos, no?
13: Clar.
14: Els hi demanem exhaustivitat en les proves, els hi demanem una documentació molt clara sabent quins són els riscos i quins no són els riscos,
13: sí.
14: etcètera, no? I per tant, hi demanem un regulador, no? Demanem un regulador que aprovi i que doni garanties, no? Per tant, home, jo crec que això és clar, no?
13: Però això ens porta, efectivament, al que ha estat el gran debat aquests dies sobre si cal regular o no la intel·ligència artificial, no?
14: Clar. És a dir, per mi seria impensable, igual que en el cas dels medicaments, sense dubte estem regulant, també regula l'alimentació, també regula l'armament, també regula l'energia i regula tot allò que se'ns passi pel cap. I què és el que regula? En definitiva, regulen aquelles coses que poden impactar d'una o altra manera el bé comú.
13: Clar.
14: Per tant, home, si la intel·ligència artificial, clarament, no?, estem acceptant cada vegada més que pot impactar en el bé comú, sembla que té tot el sentit del món. És més, en aquesta última cimera de seguretat de la ONU es va tractar per primera vegada la IA com un element rellevant per la seguretat global, no?
13: Ja. Certament, d'aquí que fos protagonista d'aquesta cimera entre la Xina i els Estats Units. Tu vas estar a la Xina ara fa poc temps. És que recordo que ens ho explicaves i ens deies que era impressionant com havia evolucionat el país i com tecnològicament la capital, per exemple, funcionava d'una manera que no ens ho podíem ni imaginar. No?
14: Sí. La veritat és que vaig quedar bastant impactat, no? Però nosaltres estem fent un seguiment molt estret del que succeeix a Xina, perquè evidentment en aquestes tecnologies estan en, diguem, amb la intel·ligència artificial cervell, per entendre'ns, no?, els LLMs famosos, com a la intel·ligència artificial física, no?, els cossos, no?, els robots, els cotxes, els drons, els exoesquelets, etc. Sense dubte estem veient que van molt, molt endavant, no? Però és veritat que quan vas allà te n'adones que utilitzen formes de fer i entenen el món, probablement, i també des d'un punt de vista de governança. No vull entrar ara en els mecanismes de govern i les bondats i les maldats, però en qualsevol cas sí que utilitzen mètodes diferents que els nostres, no? És a dir, allà tenen molt clar que serveixen entre altres coses, un mercat intern de gairebé 1.500 milions de persones, i per tant fan les coses amb una escala que nosaltres no estem acostumats, no?
13: Clar, l'altre dia algú aquí parlava d'una cosa que em vaig recordar de tu, no? Perquè deia que, de fet, una bona part de les polítiques responien a necessitats tècniques i que, per tant, la solució no era ideològica, sinó que era tècnica. I això ens portaria molt a l'aplicació de la intel·ligència artificial. De fet, ja la tenim, funcionant per tot arreu, no? Controlant els semàfors, a les smart cities, en definitiva, no? Segurament és un camí cap al que ja no hi ha marxa enrere, no? És veritat que la intel·ligència artificial va ser notícia tant a Nova York, amb la cimera de les Nacions Unides, com a Washington, amb aquesta altra cimera entre Estats Units i la Xina. Que, d'altra banda, no sé ben bé què n'ha sortit d'aquí, perquè sembla més una qüestió de voluntats, si jo he llegit allò, regulacions voluntàries, que no pas una altra cosa, no?
14: Clar, és curiós, això de les regulacions voluntàries, jo crec que és un d'aquests efectes...
13: És una
14: cosa que ens han d'explicar, no?
13: Clar,
14: que
13: és una estupidesa. De fet, no. De fet, ja ho entenem bé, el que és això, no?
14: Mira, estàvem parlant...
13: És un fes el que vulguis, en definitiva, no?
14: Clar, és a dir, fem una declaració d'intencions, però si incomplim, què, no?
13: Sí, sí.
14: Per tant, és una cosa curiosa. Estirant d'aquest exemple que et deia del medicament, no? Per una banda tenim els fabricants, però és que per altra banda també tenim els usuaris. I per tant, què succeeix si nosaltres utilitzem malament aquestes tecnologies? Vull dir, perquè no només hem de pensar en els fabricants, sinó també en els milions de persones que són usuàries d'intel·ligència artificial, entre les quals algunes la poden fer servir amb la millor de les intencions i liar-la, però és que després podem, a més, sumar gent que la fa servir amb mala intenció.
13: Anem a pam, si et sembla. Utilitzar-la amb bona intenció i liar-la, posa'ns un exemple d'això.
14: Sí, és a dir, aquests agents, us deia, no? Tu li dones certes condicions. Per tant, si tu fixes malament les condicions, aquests agents poden prendre, entre cometes, perdoneu la paraula, decisions de fer accions que tu no tenies controlades perquè no has establert bé els límits. Per tant, tu pots intentar... Imagineu-vos que tu vas amb el navegador i li dius busca'm la forma d'arribar més ràpid, eh? I si hi ha un agent per allà al mig que està actuant perquè tu arribis més ràpid, qui et garanteix que no hi ha un hacking en un futur del sistema de semàfors perquè tu puguis arribar abans? El que vull dir és, són tots aquests efectes indesitjats d'escenaris que

0: la responsabilitat, en aquest cas, dels fabricants. No? Yeah. Perquè una cosa és quan algú en vol fer un mal ús explícit.
1: Yeah.
0: L'altra cosa és quan els sistemes no estan prou protegits i prou preparats com per ser resistents als seus usuaris, no? És com si tu fas servir qualsevol instrument i se't trenca. Dius, home, si jo no n'he fet un mal ús, no? Se m'ha trencat. O és que no havia pensat que vostè podia manipular-lo d'aquesta manera.
1: Yeah.
0: Ostres, que no l'ha manipulat de cap manera estranya, no? Per tant, estirant d'això que deies de la regulació, no? Deies, ostres, faria falta una regulació? Per mi, sense cap mena de dubte, sí. És a dir, i és més, aquesta regulació a Europa, que crec que som els que més avançadets anem des d'aquest punt de vista, ja hi ha uns primers passos fets que regulen, no, les actuacions dels grans fabricants. Però la realitat és que necessitaríem probablement una mirada regulatòria, una mirada normativa a nivell global, perquè evidentment les coses succeeixen a qualsevol punt del món i aquesta tecnologia precisament no entén de fronteres. Per tant, clar, aquí què ens trobem? Ens trobem, per una banda, a les empreses, que ho deies molt bé abans, volen sortir a borsa, estan competint entre elles, en el fons tothom diu que vol ser segur, però tothom mira de reull el veí, no fos que l'avancés. I després tenim una cosa gens menor, que és la competitivitat que hi ha entre Xina i Estats Units.
1: Això anava a dir, justament, estava pensant mentre t'escoltava. Tenim les empreses d'una banda i tenim els països d'una altra. Perquè que les dues grans potències tecnològiques del món en aquests moments es neguin justament per formar part d'una carrera, a veure qui és el que arriba més lluny, no deixa cridar l'atenció, no?
0: I tant. I, de fet, fixa't que Estats Units rep petició per part dels seus fabricants líders, per entendre'ns, de regulació. I, per tant, és el propi president d'Estats Units, en aquest cas, qui diu, no, mireu, no estem per la regulació. Jo aquí veig moltes lectures possibles, alguna potser especulativa, però sense cap mena de dubte tots veiem que la IA té usos públics, però i també té usos militars, no? Hi ha usos civils i militars, i, per tant, aquí hi ha elements, no?, que els països no es volen quedar enrere perquè saben que els propis sistemes de defensa doncs es basen en IA. De fet, avui mateix, o ahir la tarda, als Estats Units, va haver-hi declaracions per part de gent del Departament de Defensa conforme es creava un comandament de guerra, com li diuen, autònoma. No?
1: Yeah.
0: És a dir, per un departament dintre de la pròpia defensa que regirà drons, robots i ens autònoms diversos. No? Per tant, clar, clarament els països, les grans potències estan veient, no, que això és important. Per tant, crec que si ens ho mirem des d'un punt de vista de necessitat i d'endreça, sense dubte una regulació seria d'agrair. Els propis fabricants la demanen i en aquests moments probablement són els grans països, que en aquest cas són Estats Units i Xina, que no estan massa per aquesta labor.
1: És curiós, perquè l'altre dia algú explicava que Elon Musk el que somiava era un futur en el qual, igual que nosaltres venim de l'Homo sapiens, probablement la següent escala de l'evolució de la humanitat sigui una barreja de ésser humà i màquina. No sé si parla d'un cíborg, no sé.
0: Ah,
1: però que en el seu imaginari la cosa anava una mica per aquí, no?
0: Sí, és allò dels éssers humans augmentats.
1: Exacte.
0: No? A veure com cada generació, en el fons, des d'aquest pensament de l'Elon Musk, sense entrar a la valoració, sí que és cert que les diferents generacions han anat fent-se més fortes i han anat sobrevivint, probablement, no?, al llarg de les generacions i les generacions, a base d'utilitzar, doncs, tecnologies, no? I, de fet, doncs, no en soc expert, però sí que recordo dels llibres d'història, no?, que els neandertals, en un moment donat, utilitzen certes eines i, per tant, els cromanyons, doncs, desapareixen, no? Per tant, en definitiva, jo crec que l'ús de la tecnologia es posa al nostre favor i, per tant, és així. Fixeu-vos que l'Elon Musk, per exemple, està fent alguns projectes bastant espectaculars, bastant futuristes, si voleu, no? Com és el de Neuralink,
1: sí,
0: per exemple, no?
1: Sí,
0: que és l'enllaç directament amb el cervell per tal de poder processar amb una expectativa, promesa, digue-li com vulguis, de retornar vista a invidents, de tornar... Bueno, doncs
1: clar,
0: tot això hi és, no?
1: Josep Maria, com ho tanquem, això, avui?
0: Home, jo crec que aquí hauríem de fer almenys una crida, no?, a la responsabilitat. Ho dic perquè està clar que hi ha coses que depenen dels estats, hi ha coses que depenen dels grans fabricants, però hi ha coses que també depenen de nosaltres.
1: De nosaltres,
0: no?
1: Clar.
0: I, per tant, ostres, jo crec que almenys nosaltres, com a usuaris, no?, ens hem de preguntar què carai en podem fer d'això. Aleshores, home, jo et diria, si tu et compres un interruptor, no?, i aquest interruptor saps que una de cada 100.000 vegades falla i el fabricant no et sap dir exactament per què carai falla, bueno, doncs prendre la decisió de que aquest interruptor te'l vols posar a casa per encendre les llums, doncs sembla una mica prudent, no? Sí. És prudent. Ara,

0: Si tu decideixes que aquest interruptor el posaràs a controlar un arsenal nuclear, home,
1: potser és exagerat.
0: Doncs no sembla, no, que sí, sigui sí. La millor decisió. El que vull dir, perdoneu l'exageració, el que vull dir és, hem d'entendre quines són les limitacions que té aquesta tecnologia, hem d'entendre que té limitacions estadístiques i hem d'entendre, no, que quan posem agents a actuar, depèn del que els hi demanem i la criticitat que tinguin, si les coses no surten com previstes o els límits no estan ben establerts o el que sigui, podem tenir un cert impacte, no? Per tant, així ho tenim.
1: Mira, mira, mira, mira aquesta música, mira, mira, mira.
0: A veure.
1: Aquí acabem cada nit el programa amb una cançó, i avui hem anat a buscar una cançó del record d'un senyor que cantava com la millor de les intel·ligències artificials. Olger Roth. Te'n recordes del Gerró?
0: No.
1: Aquesta cançó és preciosa.
0: És bonica,
1: És molt única. Es diu Teach Me Tonight. D'aquesta manera, avui al Pla B arribarem a les 10 en punt de la nit. The ABC of the world, right down to the end. És una cançó fantàstica, fantàstica. Josep Maria Ribas, quines ganes que tornis.
0: Doncs ja saps, d'aquí 2 o 3 setmanes hi torno.
1: Doncs t'esperem amb els braços oberts i la intel·ligència més... més oberta que mai. Gràcies, gràcies. Fins ben aviat. Senyores i senyors, tinc una molt bona notícia per tots vostès. Demà és divendres, que és una cosa que ens agrada molt. Serà un divendres molt potent des del punt de vista informatiu i, com no pot ser d'una altra manera, quan siguin 8:15, aquí estarem, a Ràdio 4, amb un nou Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit. Moltes gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, pendents a aquesta hora de les pluges. Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a 4 comarques per avisar que l'episodi s'allarga fins a les 2 del migdia d'aquest divendres. En concret, el missatge s'ha enviat a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. El Meteocat AM és un avís de 5/6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir de la mitjanit en aquestes 4 comarques i també a la Terra Alta, però en aquest últim cas no s'allargarà tant. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sorroca, ha explicat que després d'unes hores amb precipitacions més locals i desconnectades, la situació tornarà a intensificar-se a partir de la mitjanit o les 2 de la matinada.
2: Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys. Fins que no passi aquest període, encara hi ha possibilitats de precipitacions molt intenses que afectaran sobretot el sud del país, però també podria anar basculant aquesta precipitació fins demà a aquesta hora en altres indrets propers al Camp de Tarragona.
0: Fins al moment on més ha plogut ha estat a l'illa de Buda, amb 81 litres per metre quadrat, i a la Bisbal del Penedès, amb 68. Inma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha fet balanç de les principals incidències a nivell personal i fa una crida a la prudència de les carreteres.
3: El SEM ha tingut que fer 12 intervencions, un trasllat menys greu, només d'aquestes persones que han resultat afectades. En aquests moments no coneixem que hi hagin afectacions de trànsit. De totes maneres, malgrat que no hi hagin afectacions de trànsit, recordem la vigilància amb la conducció, sobretot d'un període, després d'un període de pluges intenses, pot haver-hi algun bassal a la carretera, pot haver-hi algun punt, sobretot en vies secundàries.
0: Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 1 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. Pendents de Junts, que manté a aquesta hora la seva executiva reunida per decidir si demà dona suport o no als decrets d'habitatge del govern espanyol. La diputada de Coalició Canària ha anunciat que votarà sí als dos decrets. Per tant, una abstenció dels de Puigdemont bastaria per treure endavant el primer decret que protegeix els més vulnerables. De la seva banda, el segon decret, que inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer, decaurà després que el PNB hagi anunciat que votarà no. La portaveu del grup basc al Congrés, Maribel Vaquero, assegura que el decret genera inseguretat i dubtes en els efectes que pugui tenir.
4: Un sí crítico por la forma de proceder, porque llevan dos legislaturas este gobierno y en estos 8 años poco se ha podido acordar.
0: El sindicat de llogateres ha fet una crida a manifestar-se demà front al Congrés. A la cèntrica plaça de Sant Jaume de Barcelona, centenars de persones han fet sonar cassoles i claus de tres des de 3:15 del vespre per protestar per la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'ha reproduït a tots els ajuntaments d'Espanya. La portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya és Carme Arcarazo.
5: Demà al matí es vota el decret Mari Carmen, que contempla mesures que portaven anys bloquejades. Només amb 6 dies de mobilització s'han aconseguit desbloquejar coses que semblaven impossibles fa dies.
0: Un grup de persones encaputxades han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum als efectius policials i s'han desplaçat fins a Urquinaona, on han començat a creuar contenidors i a cremar-los en diversos punts. Els Mossos han dispersat els manifestants i els bombers han apagat el foc. Precisament a Urquinaona, una hora abans, centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres per recordar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 en una convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, els CDR i l'Assemblea de Joves. Escoltam alguns dels assistents.
6: La via de la independència és l'única via per poder resoldre els conflictes que tenim dia a dia, com és anar amb tren, com és anar al metge, com és estudiar. Vull dir que jo crec que és important que tothom sortim al carrer a reivindicar-nos, però en pau també, sense liar-la molt.
7: L'afluència ha anat a menys i, en canvi, doncs, l'any passat ja vas començar a anar a més, però d'una manera doncs, massa paulatina.
0: La protesta s'ha reproduït també al balcó del Mediterrani de Tarragona i a la plaça de la Paeria de Lleida. Dels tribunals, a l'Audiència de Barcelona, última sessió del judici contra 4 policies acusats de buidar l'ull a l'activista independentista Roger Espanyol. L'escopeter, que va disparar la bala de goma, assegura que va seguir tots els protocols de seguretat, respectant distàncies i no directament contra els manifestants.
8: Quantes bales de goma va disparar vostè en aquest darrer tram del carrer Sardenya.
9: Dos.
0: Les acusacions particular i populars demanen per a ell 13 anys de presó, la fiscalia i les defenses l'absolució. El pare del nadó, presumptament maltractat de Barcelona, assegura no ser conscient d'haver fet mal al seu fill quan només tenia 6 setmanes. Durant la seva declaració voluntària davant el jutge, avui ha mantingut que no pot explicar les lesions greus detectades al Vall d'Hebron el mes de març. Tot i així, no descarta haver estat imprudent en alguna ocasió. I un darrer apunt d'internacional. Les protestes estudiantils s'intensifiquen a França, amb més de 1.000 instituts afectats i prop de 2.000 detinguts, segons el Ministeri d'Interior. S'han bloquejat els accessos a instituts i universitats, incendis en alguns d'ells, destrosses de mobiliari urbà i enfrontaments amb les forces de seguretat. Les protestes van començar fa una setmana contra la manca de docents i per sol·licitar millors condicions en els centres. Avui el govern francès ha constituït un gabinet de crisi. Demà 400 centres romandran tancats i les classes es faran telemàticament. Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Quan s'acaba el dia, comença el sota sospita. Aquest és un espai d'escolta, de conversa, d'entreteniment cultural, de deliri, de foscor.

Som Esther Bages i Laura González. I avui tenim sèries, pel·lícules, novetats amb el Carles Novelles. Parlarem, entre d'altres coses, de La Bola Negra, per cert, que ja l'hem vista, sense spoilers, per suposat. I també de l'Inèdit, el Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona, que ja ha presentat la seva nova programació.

Vinga, va, ens hi posem. Primer, música per obrir boca. Ivan Herzog converteix la fragilitat en identitat a Disco de Cristal, el seu segon àlbum, del que escoltem el senzill Des de Lluny.

Des de lluny és una de les cançons de Disco de Cristal d'Ivan Herzog, que dona continuïtat a l'univers que va començar a definir amb el seu debut, que es deia Disco de Oro. Ara ho fa des d'un lloc més ampli, més imprevisible, més exposat, no? Si el primer treball ja revelava una personalitat difícil d'encabir en una única coordenada sonora, el segon treball confirma aquesta manera d'entendre la música, en què les referències, els canvis de registre i la teatralitat fins i tot formen part d'un mateix llenguatge. 12 cançons en què l'artista amplia el llenguatge del seu debut i transita entre estils diversos, i des de lluny aquesta cançó amb la que hem obert avui la coartada al Sota Sospita aborda el final d'un vincle des de la voluntat de no destruir allò que havia estat valuós. Després d'haver-se estimat d'una manera excepcional, la cançó planteja la possibilitat de separar-se sense reproduir els mecanismes habituals del ressentiment. Et vull parlar d'un llibre que es publica d'aquí uns dies a la venda el 7 d'octubre, si t'agraden els thrillers tant com a nosaltres. És Cañardo, d'Edgar Cantero, thriller criminal d'acció, humor i hoquei patins en un poble de la Catalunya post-procés. T'explico una mica la sinopsi. Un gol al minut 2 i un tiroteig al 3 sentencien la final de Copa del Rei d'hoquei patins entre el Barça i el Wang Heberri, disputada a Castellblanc. El resultat: partit suspès, un directiu blaugrana en estat crític i un pavelló esportiu acordonat i ple a vessar de sospitosos. A pocs quilòmetres, per cert, de l'incendi que crema les terres malaurades de les Salenques d'Urràs. Atrapat en aquesta olla a pressió, el segador de Berri, home d'enemics poderosos i aliats entranyables, té només unes hores per desentrellar una trama criminal en què es barregen jugadors emmascarats, corredors d'apostes, espònsors, milionaris i irreprotxables senyores de Barcelona. El detectiu a contracor de Radio Freak, Amaco i Gangsta Major torna amb una nova novel·la negra plena de color, d'altra banda. Cruella minera, trepidant i hilarant. Cañardo combina ecos de Hollywood, tradicions de la seva i forces arcanes més antigues que l'hoquei, les Masies o el català. Una nova entrega de la sèrie del Segador de Berri, com et deia, disponible a partir de la setmana vinent a través de l'editorial Empúries. I ara anem breument al inèdit.

Doncs sí, escoltem September, perquè Earth, Wind and Fire seran protagonistes a través d'un dels documentals a l'Inèdit, que és el Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona. Celebra la seva 24a edició del 29 d'octubre al 8 de novembre. Projectarà 70 documentals dividits en 8 seccions, 64 dels quals seran, atenció, estrena mundial, europea, espanyola o catalana. La qualitat de les pel·lícules que s'hi presenten a l'Inèdit és excepcional. Et recomano que facis una ullada al programa que s'ha presentat aquesta setmana. Tens tota la informació disponible al web de l'Inèdit per escollir aquella història que més t'interessa, aquell grup, aquella banda. Tot i que el més xulo moltes vegades és deixar-te portar. Igual no saps que t'interessa aquella banda, però la història és molt maca, o fins i tot tenebrosa, o és una història de caiguda, o és una història de recuperació d'algun mite. El festival programa grans històries de grups pioners de renom internacional, també figures icòniques, per exemple, Pulp, Marianne Faithfull, David Bowie, moltes d'altres, eh? Jack Johnson, Beastie Boys, Sonic Youth, Beck, Bikini Kill, Fermín Muguruza, Earth, Wind & Fire, que els estàs escoltant, Niño Josele, Yuha Wang, Dolly Parton... En fi, que no te l'acabes. L'Inèdit es consolida, per tant, com a gran aparador de l'audiovisual musical català amb una presència creixent de produccions i creadors locals. Albert Serra, per exemple, estrena a Catalunya 16 moments de Mavi, un docu-concert d'Ingrid Cavent. Carla Simón presenta en pantalla gran Flamenco i es projectaran també produccions sobre, per exemple, el mestre Jordi Savall, l'himne Flying Free, el raper Baia Baia, el grup Remei de Calafresca o els concerts de la Transició, crònica dels tres concerts emblemàtics de Raimon, Lluís Llach i Pi de la Serra. El programa inclou això, ja ho has escoltat també, documental sobre flamenc i la seva influència en la música contemporània, des de La Niña de la Puebla i Enrique Morente fins a Triana, Niño Josele, Califato 3x4, per exemple. Posa el focus també a Llatinoamèrica, amb el cubà Pablo Milanés, l'uruguaià Rubén Rada, que va morir el passat mes d'agost, o la bachata a la República Dominicana. I dedica també una jornada a la música nigeriana, des dels 70s fins a l'actual superestrella Wizkid, per exemple. Estrenes diàries, presentacions pràcticament cada nit. Compta amb 170 convidats, alguns te'ls he anomenat, però hi haurà la presència d'aquests artistes. Niño Josele, Fermín Muguruza, Jordi Savall, Julieta Rada, Carla Aguilar, Califato 3x4 i actuacions també. Moltes actuacions. 24a edició del festival, com t'explicava, s'inaugura el dijous 29 d'octubre amb un homenatge a Marianne Faithfull i tanca el dissabte 7 de novembre amb The Best Summer, documental protagonitzat per icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth o Bikini Kill, a més de lliurament de premis. Tota la informació per gaudir a in-edit.org. Programació per dates, per aconseguir les entrades. Fes una ullada i no t'ho perdis.

0: Què tal, Carles Novelles?
1: Molt bé, Laura González.
0: Escolta'm, ara que parlava de l'inèdit, te l'has mirat el programa, tu?
1: Molt per sobre, encara no m'he ficat a fons.
0: Hi ha tantes coses que m'interessen.
1: Sí, he vist els noms així com sueltos. He vist una llista de noms.
0: Sí.
1: Que a més m'ho ha enviat la meva amiga Tere.
0: La Tere,
1: per tant, clar, si m'ho envia la Tere ja m'ho miro directament. Però no he pogut aprofundir, ja ho faré. Com que encara tinc dies, no, encara hi ha dies fins que
0: sí,
1: comenci.
0: Sí, nosaltres ara el que hem fet una mica de recull de les qüestions essencials, diguéssim, no, de la programació que s'ha presentat aquesta setmana i d'aquests grans noms, d'aquests convidats, també.
1: A veure, digue'm noms, els tens a davant? Digue'm algun,
0: a va. Veure...
1: Deixa'm-los anar.
0: De grans històries així de grups pioners, que ho acabàvem de comentar ara fa uns minuts. Pulp, Marianne Faithfull, David Bowie... Beastie Boys, Sonic Youth...
1: Oh, Beastie Boys, Sonic,
0: claro.
1: Youth... Oh, oh, Beastie Boys, Sonic Youth... Espera, alarma.
0: Bikini Kill, Beck... Claro, Peter Asher...
1: O sigui, jo un altre documental de David Bowie ja igual ja no, perquè ja n'he vist molts.
0: Yeah.
1: Ja se n'han fet molts. Però un documental dels Beastie Boys sí que m'interessa, eh?
0: T'interessa, no?
1: Molt,
0: doncs
1: sí.
0: Apunta tu.
1: I de Sonic Youth també.
0: Clar, després, no sé...
1: He vist que també l'Albert Serra presenta el documental de l'Irene Craven, no?
0: Exacte.
1: I fins i tot la Carla Simón amb el projecte aquest sobre el flamenco.
0: Exacte, també.
1: Aquests dos són interessants.
0: Clar, jo he anat a mirar perquè m'interessava un que hi ha de l'Enrique Morente, també, i això, però es fa un dia que no puc anar.
1: Ah.
0: Aquest és el tema, i només és aquell dia, el de l'Enrique Morente. Fa molta ràbia.
1: Sí, perquè normalment són dos dies, els documentals es passen dos. Jo també aquell cap de setmana me'n vaig, el cap de setmana primer de l'inèdit, que és el del finals d'octubre,
0: i
1: potser és amb el dia 1 de novembre i tal.
0: Exacte.
1: Estic a fora, me'n vaig a Turín.
0: Llavors, te saltaràs moltes coses,
1: que t'hauré d'explicar allò de Turín, també us ho explicaré aquí.
0: Ah, que bé.
1: No sé si abans o després, o les dues coses, potser ja veurem. Després segur, perquè serà interessant, segur que haurà vist coses i hauré anat a una ciutat on no he anat mai. Tu has estat a Turín mai?
0: No hi he estat.
1: M'interessa molt anar-hi, i Itàlia sempre és un plaer, almenys, ni que sigui culinàriament parlant, sempre és un plaer.
0: Què tens avui, va, que tenim deures per fer i hem d'avançar una mica...
1: Sí, estaves parlant...
0: Tenim temps, però vaja.
1: Estaves parlant de flamenc.
0: Sí.
1: I, bueno, doncs comencem escoltant flamenc.

0: pèls de punta, eh?
1: És que aquesta escena, no sé, jo crec que explica molt bé la peli, no? Potser.
0: Home, no és la més representativa.
1: No sé si és la més representativa, però explica molt bé...
0: Però sí que...
1: Diguéssim, el nivell artístic.
0: Sí, sí, estic d'acord.
1: Per dir-ho d'alguna forma.
0: Aquest àudio, és a dir, aquesta cançó, és de La Bola Negra.
1: Sí. I això és la, em sembla que és la Tremendita, la que canta. Sí. No ho sé si té de memòria, però diria que sí. I, bueno, vam parlar-ne la setmana passada aquí.
0: Vam dir que en parlaríem avui.
1: Vam dir que en parlaríem avui, i és d'obligat comentari, perquè, a més, és la pel·lícula... Vaig a dir que sembla obvi, és una mica la pel·lícula de l'any, no?
0: Absolutament.
1: No, vull dir, no sé, o sigui, més enllà de si t'ha agradat o no t'ha agradat, ja va més enllà del que... Del teu gust personal, perquè la pel·lícula és un aconteixement en si mateix, és un fenomen, acaba d'arrencar, però hem vist els Javis ja per tot arreu, els veurem encara molt més, i ha guanyat ja molts premis, en guanyarà molts més, i diguem-ho ja, és una pel·lícula tremenda.
0: És impressionant, l'heu d'anar a veure ràpid. No farem spoilers, d'acord?
1: Vull dir,
0: no farem spoilers.
1: D'acord.
0: Però és veritat que personalment, i això ho vas dir tu i em va semblar molt encertat, que tu la vas anar a veure el dia de l'estrena per anar sense intoxicar-te del tot el que es deia.
1: Sí.
0: A aquestes alçades, a pocs dies des que s'hagi estrenat, s'ha dit de tot. Jo vaig anar dilluns,
1: sí.
0: Que al final de tot de la pel·li, just abans de venir cap aquí, o sigui, a més, atenció, momentazo, perquè el mateix que va passar al Liceu va passar al cinema. És a dir, Les Alert va començar a sonar.
1: Ah, ostres.
0: Clar.
1: Ah, tu estaves al cine quan va passar això?
0: Sí, en un moment molt, molt intens, perquè estava ja al final.
1: Boníssim, això.
0: Clar.
1: Ho vaig comentar amb una companya de feina. T'imagines que això et passa al cine? Clar, i passa, a més
0: esclar que passa.
1: Et sona a tu i li sona a tothom.
0: Li sona a tothom alhora, però el tema és...
1: A més, encara que el tinguis en silenci, és igual.
0: Sí, sí, sí, és igual, perquè jo el tinc al silenci sempre.
1: Clar, clar, clar.
0: I llavors, clar, però hi ha molta gent que no es va adonar que els estava sonant, que no es va adonar que estava sonant el seu telèfon. Llavors, clar, comença a sonar el pe, pe, pe. Jo, de seguida, que tenia el bolso al costat, trec el telèfon, silencio, li dono a acceptar, sense haver mirat Les Alert. Bé, clar, estava enmig d'acabar la pel·li, dic, ara no, per favor. Ni me vaig mirar el missatge ni res. Que aquesta és una altra... Que
1: estaves en el moment en què l'assassí és el majordom, diguéssim.
0: Que dolent que ets. I hi ha gent que va trigar a reaccionar. Llavors, durant un minut, vam estar sentint alarmes.
1: Uau.
0: Terrible. Uau. Terrible.
1: Això també ho parlava l'altre dia amb un altre company, em deia... I clar, a mi em va sonar quan estava adormint el nen...
0: No, clar.
1: I em volia morir, saps?
0: Sí, sí.
1: Ja el tenia quasi adormit, amb el que costa dormir un nen. Que, no sé, em sembla que té 2 anys, crec, el seu.
0: En fi, però, bueno, faig clar, el càrrec de com és de tremendo això.
1: Sí, les alarmes són...
0: Però vaja, jo això, estava al cinema, estava a moment apoteòsico, drama màxim, emoció, continguda, que no la contenies ja, perquè era un moment que ja no la pots contenir, i comencen a sonar les alarmes aquestes de que, bueno, Catalunya cau pel tema de la pluja, que sí, que va ser molt dramàtic. Però, clar, llavors tu, al cap d'uns minuts, surts del cinema i, clar, ni plovia ni res.
1: No.
0: Era, perquè era per l'endemà. Però com jo no l'havia mirat, perquè només vaig apagar ràpid, en fi...
1: Vas oblidar després de que plovia l'endemà, o no?
0: No em vaig oblidar que plovia l'endemà, evidentment, però, bueno, vaig pensar, ostres, deu estar plovent ja, o...
1: No, vaig pensar
0: que era quelcom més immediat, no, perquè no vaig llegir el missatge de l'alarma.
1: Està ben pensada, t'avisen que passarà després, perquè
0: sí,
1: que no
0: sí,
1: torni
0: sí.
1: A passar allò de la dana.
0: Bueno, s'ha d'afinar aquest tema.
1: Que te l'envien quan ja ha passat, no?
0: No, clar, evidentment millor. Clar. En tot cas, tornant al que estàvem dient, estàvem escoltant una part de la banda sonora d'una escena en concret de La Bola Negra, que sí que és molt poètica, és molt bonica, és un número musical, però no a l'ús, vull dir, és...
1: És el meu moment musical preferit de la pel·lícula.
0: És xulíssim, aquest moment.
1: O sigui, perquè després hi ha el moment de la Penélope, que està molt bé, també, però a mi el segon número de la Penélope, per exemple, em sobra.
0: Ja.
1: I és un dels problemes per mi de la pel·lícula. Ja hi vaig directament a dir una mica el que penso i les coses que...
0: D'acord. Sense spoilers, recorda, eh?
1: Intento, sí, sí. Però hi ha... La pel·lícula dura 2 hores i mitja.
0: Mm-hmm. Que no es fa llarga gens.
1: No es fa llarga, però podria haver durat menys. I a mi em sembla que és una pel·lícula que hi ha masses coses.
0: És
1: una pel·lícula que està plena de coses.
0: Absolutament.
1: I està molt bé.
0: I de símbols i de referències
1: sí.
0: Que no captes.
1: Hi ha moltes coses que no captes. Igual s'ha de veure un altre visionat, seria bona idea, sí. Però hi ha seqüències senceres que no calen directament. No calen. I no faig spoilers si dic el moment Glenn Close, per exemple, jo crec que no feia falta. Perquè és excessivament explicatiu. I després es torna a dir un altre... El mateix que diuen en aquella seqüència... Després es torna a dir una altra vegada. A més, és el moment més Almodóvar de la pel·lícula, probablement, i és el que menys m'interessa, crec. I després hi ha tota la part de la neu, sense dir res,
0: sí,
1: un moment amb una veu en off a la neu, etcètera, etcètera, no estic fent spoiler, espero, que també em sembla que baixa molt el nivell respecte a tota la resta de la pel·lícula. Mm-hmm. I això, ostres, sap greu una mica, perquè la pel·li podria haver sigut
0: rodona,
1: sí,
0: i no, val,
1: gairebé perfecta.
0: O sigui, jo crec que aconsegueixen el que volen, que és, evidentment, transportar-te, emocionar-te, sacsejar-te, etc. Tenen moments molt brillants, estèticament són molt complets, té un inici...
1: L'inici és
0: al·lucinant.
1: L'inici és fantàstic, sí.
0: L'inici és al·lucinant.
1: Sí, perquè comença la peli i estàs allà i dius, espera't un moment.
0: Una escena costumista.
1: Què és això?
0: Però molt costumbrista, molt, molt...
1: Sí, sí.
0: De sobte passa una cosa, que no direm tampoc, que et fa saltar de la butaca en el minut 3.
1: Sí.
0: En el minut 3, i a partir d'aquí comença pròpiament la història,
1: comença,
0: que són 3 en una, no?
1: Comença molt amunt, la peli.
0: Sí.
1: I amb aquella escena ja del guitarrista agafant-se a un clau de l'estàtua de Sant Sebastià,
0: sí,
1: que és molt la Grande Bellezza, allò, no? És molt...
0: No només, vull dir, a veure, jo crec que...
1: O sigui, és com magnífica, no? Hi ha imatges allà d'una poesia, d'una bellesa, així com molt tremenda. No? És
0: molt
1: que la pel·lícula va molt en aquesta línia.
0: Sí.
1: O sigui, tota l'estona és com molt tremenda, molt.
0: Clar, jo el que trobo
1: és... I és molt difícil mantenir... Perdona,
0: eh? Sí,
1: és molt difícil mantenir aquest nivell de tremendisme tan elevat i mantenir interès a la mateixa vegada, no? I combina molt bé els moments íntims, que no deixen de ser també molt, molt, molt, molt, molt poderosos, amb els moments com més espectaculars, diguéssim, mm-hmm, més corals o més oberts, no? Amb d'imatges, de plans... Però hi ha una certa tendència a la grandiloqüència.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha com una cosa de... Sí. A tope, tot el rato.
0: Jo, clar, a partir de veure la pel·lícula és que començo a investigar i començo a mirar explicacions, simbologia... Per exemple, aquest moment, que no explicarem què és el que està passant, eh? Però el guitarrista de la Fuente puja per sobre... bé, d'unes destrosses, i a dalt de tot hi ha com una estàtua que és de Sant Sebastià.
1: Aquesta que estava dient, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Quan tu mires... com l'art ha retratat la figura de Sant Sebastià, que sempre és aquest nu amb aquestes
1: fletxes,
0: llances,
1: sí,
0: clavades, etc.
1: Sí.
0: Tu veus que hi ha una simbologia, perquè el seu personatge es diu així, també.
1: Cert.
0: Clar, després ho veuràs un cop sàpigues què és el que li passa o no. Per això jo crec que és molt interessant. Clar, jo això al principi, quan ho veig, no ho sé. No capto totes les referències simbòliques, artístiques, ta, ta, ta. Però després, quan et poses a buscar, dius, hòstia, quin treball...
1: Sí, a més hi ha com una segona o una tercera capa moltes vegades, no?
0: Sí,
1: amb totes les, amb
0: sí,
1: totes les seqüències.
0: Sí. I llavors, a mesura que vas investigant després del visionat de la peli, jo tinc ganes de veure-la una segona vegada per captar tot això amb més intensitat, però és veritat que la primera ja és bastant colpidora.
1: La primera, jo crec que el primer visionat, la peli té una capa tremendíssima d'imatge,
0: sí,
1: no? I d'història.
0: Que és abrumadora, gairebé.
1: Com d'emoció i tal, que ja se t'emporta.
0: Mm, absolutament.
1: I llavors, jo que sóc una mica més crític, a vegades em poso una mica cenizo amb això, clar, de seguida veig coses que a mi no m'agraden, no, que no em desencaixen i tal, però igualment em deixo portar. I tens tota la raó que la pel·lícula dura 2 hores i mitja i tu no t'avorreixes en cap moment.
0: No.
1: Estàs allà ficadíssim tota l'estona.
0: Però estaria
1: d'acord. I crec que té molt a veure amb l'arranc, eh? O sigui,
0: mm-hmm,
1: crec que ja et situa en un lloc des del principi que ja... t'hauràs de deixar portar i et seguiràs fins al final.
0: Sí,
1: no? Una mica.
0: Són després 3 històries o 3 moments diferents, i la manera com es van entrellaçant, doncs trobo que és interessant. També és veritat que trobo que no és perfecte i és possible. Estic d'acord amb tu amb que en alguna escena no aporta narrativament res a la història,
1: clar.
0: Aporta a nivell estètic, però no a nivell narratiu. Vull dir, estaria d'acord amb
1: sí,
0: això alguna, completament.
1: Hi ha
0: eh?
1: Una repetició innecessària.
0: Després, et vull demanar opinió
1: sí.
0: sobre Guitarrista de la Fuente.
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Et va agradar?
1: Molt, ell. Molt, sí. Em va semblar que està molt ben trobat per fer el personatge. Saps amb qui havien pensat per aquest personatge?
0: Aquí.
1: Amb el futbolista? Ah, no, per l'altre. Havíem pensat amb el personatge del Miguel Bernardó, que també em va semblar molt adequat.
0: Oh, més que Miguel Bernardó, què vols que et digui?
1: Sí.
0: Però és la perfecció, fet actor.
1: Clar, és molt guapo.
0: Però a banda que sigui guapo, és que faci el que faci, te'l creus.
1: Sí, està molt bé, m'agrada molt. Sí. Jo no havia vist Élite, vaig anar amb una amiga i ella em va dir, no, és el d'Élite, és que jo veia cada cop el d'Élite. Dic, clar, és que jo no he vist Élite.
0: És veritat que sortia la primera temporada d'Élite.
1: Clar, per mi ell és un actor més, diguéssim, no? I em va semblar molt. Havien pensat amb l'Ambrosi, ho va dir després en un col·loqui, que havien pensat amb Héctor Bellerín.
0: Ah.
1: Per fer el paper del Bernardó, perquè com que és futbolista també, i com que és així com guapo, i té aquesta cosa com especial, no? I suposo que
0: bé, jo agraeixo que siguin actors. O sigui, en el cas de Guitarra de la Fuente crec que està bé, però no superbrillant, com és el cas per mi del Bernardó.
1: Ah, no,
0: ja està. Vale, jo crec que Guitarrica, que ho fa bé, té un registre una mica com... Està tota l'estona amb la mateixa cara.
1: Sí.
0: Bueno...
1: Sí, però fa bé, el paper de soldat confús, despistat, que...
0: Sí, sí, sí, ho fa molt bé.
1: Que es troba en una situació que ell ni ha buscat i que no saps exactament... Per ell la ideologia és el de menys, o sigui... Sí. Ell no és un ésser polític, no? El personatge del soldat, de l'Azcuna. Ell és un gay, bàsicament. Ell és un tio amb uns sentiments...
0: Bueno, és un tio de poble que li toca ser allà.
1: Sí, però que és un homosexual en un món en el qual no es pot dir i està com reprimit.
0: No sé ni si ho sap, que al principi, que bueno, és homosexual.
1: Igual al principi no ho sap, però de seguida ho sap, eh?
0: Sí, de seguida ho sap. Home, quan veu el Miguel Bernardó, sí. Pues ja ho sap.
1: Si no ho era, si torna, no? Es podria dir. Sí, no, està molt... Jo a mi sí que m'agrada, la tria em va semblar molt adequada. La veritat és que, com que tampoc no soc molt fan de Guitarrica i no l'he vist molt... No,
0: a mi m'agrada molt com a músic, la veritat.
1: No l'he escoltat molt, ni el tinc molt clar, o sigui, no l'he vist moltes vegades, tampoc no em va... Vaig veure el personatge molt ràpid, saps? No. El que m'agrada moltíssim va ser el Carlos González, el que fa de...
0: A mi també.
1: D'Alberto, el personatge...
0: Que és el que està en el present.
1: En l'actualitat.
0: En l'actualitat.
1: Uf, aquest actor sí que em va semblar superior, diguéssim, eh? Aquí és el que em va agradar més, diguéssim. I em va agradar molt la història de l'actualitat, també. Em va semblar que estava molt ben portada.
0: Sí, vull dir, però en definitiva, com connecten aquestes tres èpoques, aquestes tres històries, com les enllacen, m'agrada. Tot el que significa la simbologia de la bola negra m'agrada molt. Tot el recuperar, el imaginar-se què hagués passat si aquestes quatre pàgines d'aquesta obra de Lorca haguessin existit senceres, vull dir, si hagués acabat d'escriure, imaginar-se tot això, em sembla molt interessant, evidentment, a partir d'un llibre, eh? Vull dir que ells...
1: A partir d'una obra de teatre.
0: D'una obra de teatre, sí, i ells sí. A partir d'aquí juguen i ofereixen un espectacle visual fascinant.
1: Sí, hi ha escenes increïbles, sí, sí, realment. A mi em va recordar una mica de Brutalist, la pel·lícula.
0: A mi també!
1: Sí.
0: Que fort! Sí. És que ho vaig pensar, ho vaig escriure a la meva llibreta.
1: Sí, sí.
0: Em va recordar de Brutalist. Res a veure. Però em va recordar de Brutalist.
1: Res a veure, però bastant a veure.
0: Sí.
1: O sigui, també amb la durada, la monumentalitat, no? La cosa aquesta...
0: Em va recordar de Brutalist.
1: Les imatges,
0: quanta raó,
1: no?
0: Tens.
1: Aquesta cosa de acostar-te molt als personatges, de sentir molt, no? De fer-te viure molt.
0: A tu et va fer plorar, però?
1: No, jo no. Ah. Jo no, però entenc...
0: Tenim un psicòpat entre nosaltres.
1: Però entenc que fa plorar, o sigui, ho entenc, eh?
0: Home, jo vaig estar contenint-me tot el... Jo vaig anar sola al cinema.
1: Interessant.
0: I
1: bona pel·li per veure sola,
0: sí.
1: Jo crec.
0: I vaig estar contenint-me, és que vaig dir, o vaig ara o no hi vaig. Llavors, és allò, vinga, va, corre, hi ha entrades ara, sí, perquè després, no sé què, el programa, no podem venir, en fi. I vaig anar i vaig arribar, calla que comença, però no hi havia molts anuncis, vull dir que no vaig arribar
1: això
0: tard.
1: Això sempre passa, sí.
0: Sí.
1: Sempre penses que arribes tard i al final t'estàs un quart d'hora mirant anuncis i tràilers i anuncis i sí, sí.
0: I llavors ja en els últims minuts, però plorar...
1: Sí, vas deixar
0: em vaig deixar anar, final, tampoc sí. Tenia ningú al costat com per sí. Dissimular, saps?
1: Millor,
0: de fet, a mi m'agrada quan s'acaba la peli, jo sóc molt respectuosa amb els títols de crèdit. Bueno.
1: Et quedes?
0: Em quedo per respecte a les persones que han participat. I a més els vaig llegint, saps? Pues, sí, Martín, sí, sí. Roman... Pa, estupendo, Martín. Il·luminador. Vull dir, jo em quedo i vaig llegint per respecte a les persones que treballen i que mai tindran la glòria i el reconeixement de Javier Calvo i Javier Ambrosi, saps què vull dir? I calla que vaig... I trobo un nom que conec, a més a més.
1: Ah.
0: Vital.
1: Ah.
0: Sí, dic Vital. En fi,
1: clar, si et quedes a llegir, a vegades pot passar.
0: Bueno, com vaig a més, vull dir, conèixer gent que fa cinema, no?, o que estan en aquests, en la part tècnica, i llavors, bueno, per respecte a tots ells sempre em quedo.
1: Un equip molt català, de fet, en molts aspectes. La música, per exemple, és de Raül Refri, que també està molt bé, la música.
0: Clar.
1: És un altre dels elements importants de la pel·li. Hi ha un moment en què jo no sabia que era d'ell, i ho vaig saber al final també, llegint els títols de crèdit.
0: Llegint els títols, clar, exacte.
1: No em vaig quedar fins al final, però quasi, quasi. I clar, em va agradar molt la música. Hi ha un moment en què, sobretot al principi, la música porta molt també la... Que és aquesta cosa una mica de les pel·lis de Paul Thomas Anderson, també, que hi ha música tota l'estona.
0: Sí.
1: Com a la del DiCaprio, no? Una batalla tras otra, que hi ha moments en què, quan ell està pujant-se pels edificis, està escapant i tal, hi ha com una espècie de piano de fons, com una música que va com fent avançar la imatge. Aquí també passa això. És un recurs que m'interessa molt.
0: És veritat, aquest, sí. És veritat.
1: I també em va recordar molt a una pel·lícula francesa, sobretot al moment dels cossos, els cossos despullats dels soldats, que és molt queer, això, i però és d'una bellesa...
0: Bueno, a mi em va recordar molt Dolce Gabbana, algun moment.
1: Sí, Jean-Paul Gaultier, no?
0: Sí, Jean-Paul Gaultier. Sí. Això, Jean-Paul Gaultier, dic Dolce Gabbana, no, és Gaultier.
1: És Gaultier, no?
0: Gaultier total.
1: Un moment marinerito i tal.
0: Total,
1: sí. Però també fa recordar molt una pel·lícula que es diu Bo Treball, de la Claire Denis, que és una pel·li boníssima, que també és tota l'estona cossos dels soldats de Djibouti amb una legió francesa i tal. Crec que estic seguríssim que els Javis han vist aquesta pel·li. Seguríssim, eh?
0: Yeah.
1: I que han fet un petit homenatge aquí i a més a més s'han recreat i l'escena és molt, molt plàstiques, no? Dels cossos d'ells.
0: És que a mi el que em fa l'efecte és que cadascuna de les escenes i cadascuna de les seqüències té un referent plàstic, artístic, que és impossible que tu com a espectador tot ho vegis. Però estic segura que ells, fent la pel·lícula amb tot el seu equip, o sigui, cada imatge, no diré cada plànol, però igual cada seqüència té un referent.
1: Segur, sí. Perquè a més a més ells són molt cinèfils i consumidors de cultura pop i de cultura de tot tipus.
0: De fet, jo he sentit que expliquen que tot el seu equip els hi van dir abans de començar la pel·li. Vale, totes aquestes són la llista de pel·lícules que heu de veure, la llista de llibres que heu de llegir, i quan ho tingueu...
1: Comencem. I no van començar fins al cap de 3 anys, no? També hi ha, bueno, clarament, La línia de tus ojos de Fernando Trueba, no? En el moment de Penélope Cruz, a mi em va semblar això molt clar. Els amants del Pont Neuf, potser en el moment dels focs artificials. Jo també veia coses, no sé si són El paciente inglés.
0: També.
1: Molt.
0: Sí.
1: Paciente inglés, de Brutalist, jo sé...
0: Allò de Brutalist la que més.
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa allà, en aquella pel·lícula, que és de Brutalist?
1: La fotografia, jo crec, no? Els enquadres, la fotografia, la manera de posar imatges.
0: Sí, d'on col·locar a vegades la càmera, no?
1: Sí,
0: i després hi ha molta pintura, literal, vull dir, hi ha molts moments que hi ha quadres al darrere. O sigui, no vull dir que hi hagi quadres literal al darrere, sinó que ells estan... recreant quadres de la història de l'art.
1: Imatges pictòriques. Sí.
0: Exacte.
1: Sí, totalment. Sí.
0: Va, doncs ja, fins aquí...
1: Pel·lícula,
0: el que hem de dir...
1: pel·lícula per mi, amb defectes, no perfecta, però és igual, perquè és com, saps, com aclaparadora, no?
0: Però sí, que si li hem de treure defectes, li traiem, però no serà avui.
1: No fa falta que li traiem, però és igual, per acabar de cosir una mica o per acabar de comentar-la, no? Però sí, pel·li molt bona, O sigui que endavant amb...
0: Aneu a veure-la i després ja comenceu a veure les explicacions amb spoilers que hi ha tot arreu, perquè nosaltres no n'hem fet.
1: I també vaig entendre que s'estigui parlant de que pot ser molt oscaritzable, perquè és una pel·li molt oscaritzable. La història, la llargada, aquesta cosa monumental, no? de gran història, fresc, de tot un país, no? Combinar l'art amb la part històrica, amb el moviment, amb el moviment queer, tal. O sigui, és pel·li molt d'Oscars. A veure què passa amb això.
0: A veure... Vinga, va, hem fet els deures pel que fa a La bola negra i ara hem fet els deures també.
1: Pel que fa a l'altre que també vam dir la setmana passada, no? Escoltem-ho.
2: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
1: Uy, la germana. Ahora me voy a
3: tu. Hoy sí. Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
1: Quan diu ara no, mamà, tenemos visitas, li està dient a la seva mare morta, el fantasma de la mare, perquè aquesta història, que es diu Mis muertos tristes, que ja en vam parlar la setmana passada, ara donem detalls, és una història de fantasmes, és una història de violència, i és una història de violència als carrers, de mort, de fantasmes, de ressuscitats, de veus, de fantasmes que estan cabrejats, de gent que està cabrejada fora, no? És una pel·lícula, és una sèrie de 4 capítols dura, eh?
0: És molt dura, és impressionant. Vull dir, he vist els 4 capítols.
1: Aquí has fet més els deures tu que jo, perquè només he vist 2.
0: Doncs cara. És impressionant. M'encanta, absolutament adoro a Mercedes Morán, ja, la protagonista.
1: Fantàstica.
0: O sigui, quina meravella. Evidentment, la Raín. Aquest retrat que fa d'aquest Piedrabuena, es diu, aquest barri,
1: sí,
0: de Buenos Aires,
1: sí, sí,
0: com juga amb l'arquitectura a la sèrie i com utilitza una història de fantasmes, d'aquests relats de la Mariana Enríquez, per parlar d'altres coses. Parlar de vivenda, parlar d'exclusió social, parlar de vincles familiars, parlar de trencaments familiars, per parlar de tantes coses...
1: Sí, sí, de violència, de misèria, de degradació...
0: Sí, d'un sistema que falla i que no protegeix a la població...
1: Sí, sí, d'un país que està en runes, bàsicament.
0: O sigui,
1: sí, sí.
0: És impressionant com, a partir d'una història d'una senyora que veu morts i parla amb els morts...
1: I els calma.
0: I els calma, és veritat.
1: Que és un detall important. Sí. Perquè sentir-los els sent... Tothom els sent.
0: Hi ha un moment que sí.
1: Gairebé tothom els sent. Hi ha com una mena de plaga de fantasmes sobre el barri. Se senten gemecs, se senten crits, hi ha com recreacions de morts, d'assassinats... I la gent està espantada perquè sent coses, però ella, a més de sentir-ho, els veu i pot parlar amb ells.
0: I els calma.
1: I els calma perquè ella ha sigut metgessa, controla això i s'ha acostumat i té aquest... té com aquest temple, no? El personatge, sí, que és increïble, no? Sí. I, a més, és superhonesta, no? Els diàlegs són supercabrons.
0: Són unes hòsties, els diàlegs.
1: Però una darrere l'altra.
0: Perquè és que, vull
1: això
0: dir...
1: és molt típic de la Raín, també, sí, eh? A les pel·lis de la Raín sempre passa això. No hi ha re complaent. Mai no hi ha... O sigui, no busquen complaure l'espectador en cap moment. Només a través de la imatge. I això que has dit tu, em sembla fonamental a la sèrie, que és la potència dels espais, de les localitzacions, dels edificis, de l'arquitectura brutalista. Un altre cop de brutalista.
0: Mira, de brutalista, un altre cop, sí.
1: Però és una història difícil, eh? És una sèrie que no és fàcil de tragar, eh?
0: No.
1: I, a més, després pots tenir alguns malsons, depèn de com.
0: Clar, és realment molt dura. Sí. És realment molt dura.
1: I és desagradable. Però... el personatge de la Julie és difícil, no? Quan havies vist a la seva dimensió total una obesa en una sèrie o en una pel·lícula en aquestes circumstàncies?
0: Ja, és veritat, eh?
1: És molt arriscat i molt valent, jo crec, per part de la Mariana i de la Raín, agafar el conte de la Julie, perquè la Julie no estava dintre del conte de Mis Muertos Tristes, mm-hmm, i ficar-la dintre de la història.
0: És com la de les tres noies, tampoc, que també és un altre conte.
1: No, les tres noies sí que estaven. Sí que estaven en el primer.
0: En un lugar soleado para, sí, gente sombría, sí, sí, sí, però són el primer relat.
1: El primer relat, sí, sí, sí, sí.
0: No és el relat de Mis Muertos.
1: No, sí, sí, sí que ho és, sí que ho és. Jo vaig tornar a llegir fa una setmana, abans de començar la sèrie, vaig tornar-lo a llegir, tant un relat com l'altre. I encara hi ha elements d'altres relats,
0: sí,
1: per exemple, el tema del tanc d'aigua, on, bueno, això no ho diem, però hi ha un moment,
0: un tanc d'aigua,
1: que distribueix l'aigua a la ciutat o al barri, no? Això també apareix en un altre conte. O sigui, han agafat cosetes d'altres... Bàsicament és Mis Muertos Tristes, on sí que hi havia l'assassinat de les tres noies.
0: Ah, vale. Pues jo ara ho pensava que era un altre...
1: No. El de la Julie, que sí que és un altre, diferent, que la fiquen aquí, la fan, sí, fan que la Julie sigui neboda del personatge de la Mercedes Morán, de la Emma. I aquest element del tanc d'aigua, per exemple, és d'un altre conte que me'n recordo perfectament d'ell,
0: sí,
1: que anava sobre una noia que es tira en un tanc d'aigua, que hi ha un suïcidi, hi ha una sèrie de gent que va allà a fer uns rituals i tal. O sigui, que l'agafen d'allà i també el col·loquen
0: en aquesta història.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: Meravellosa la sèrie, de debò, rara.
1: Sí, sí.
0: Rara,
1: no, per, no per, per l'univers. No és per tots els paladars, eh?
0: No, sens dubte, però que no et deixarà indiferent, segur, i ja et dic.
1: És molt potent. És molt
0: les actrius
1: potent,
0: sí, estan meravelloses.
1: Sí, sí, sí. No, el de Mercedes Morán és increïble, perquè és que no... Vull dir, sembla que no puguis veure cap altra actriu en aquest paper. O sigui, sembla que sigui... No, ja no és l'actriu, és el personatge.
0: Sí,
1: és tot,
0: sí, sí.
1: No sé, vull dir que està estupenda, està perfecta. A més, amb aquests cabells desgranyats, no? Poc cuidada, perquè viuen en un barri... No, tot és com pobre, no? Miserable.
0: Clar, però ella, el personatge de la Emma, la protagonista, al principi de tot, tu saps que l'han jubilada.
1: Sí.
0: No tens molt... Bueno, s'ha jubilat. Després sabràs què és el que ha passat, que sí, també aquí és una altra ganivetada del sistema.
1: Sí, és gran, també, vull dir que també li
0: sí,
1: tocava.
0: Sí, però l'han jubilat.
1: Sí.
0: Però clar, ella, en lloc d'anar al seu pisazo en un barri bo de Buenos Aires, se'n va a casa de la seva mare perquè ja porta uns mesos cuidant-la, que és amb aquest barri humil de Pedrabuena, i ella es queda allà. Mm. Vull dir, es queda amb la gent humil, no?
1: I amb els fantasmes.
0: I amb els fantasmes.
1: Perquè veu que la seva missió, perquè li toca quedar-se allà a calmar els fantasmes que se li van apareixent cada cop més.
0: No, no, tremenda, sí, te la recomano, us la recomano a tots, Mis Muertos Tristes.
1: Sí, Netflix, per cert, que això no ho hem dit.
0: És veritat.
1: 4 capítols només, que la van passar, això també ho vam dir la setmana passada, van fer com un muntatge especial, la van passar a Sant Sebastià en el Festival de Cinema la setmana passada, com a pel·lícula, i això no s'havia fet mai, però això també marca una mica el nivell artístic i el nivell cinematogràfic d'aquesta obra. La Raïna i Enríquez era un tàndem que no podia sortir malament. Ja la Reina hem parlat aquí diverses vegades, és un director increïble, d'un talent molt especial, i havia de sortir bé i ha sortit bé.
0: Vinga, va, anem a parlar de més coses.
1: Més coses. Una pel·li alemana que ja vam anunciar la setmana passada per aquí, més petita, no és una estrena cinematogràfica, tampoc és una estrena de plataformes, però és una pel·li que vull recomanar a tothom.
4: Hat uns zum Essen eingeladen.
5: Hallo, Mama.
4: Betty, was soll das denn?
6: Was denn?
5: Das da.
6: Sie kommt gleich.
1: És una pel·li que no hi havia trailer en castellà, ni en català, ni tan sols en anglès, només en alemany. Es diu Espejos número 3, o Miralls número 3. És de Christian Petzold, un director alemany molt interessant, molt personal. Hem vist ja, o jo he vist unes quantes pel·lis seves. Aquí explica la història d'un estudiant de música que té un accident de cotxe i mor el seu nòvio. Ella queda ferida, però el seu nòvio es mor en l'accident. I és un accident una mica estrany. Ja quan el veus en pantalla dius, epa, aquest accident no és igual que els altres accidents. I acaba sent acollida per una dona que viu al camp en una casa, perquè l'accident té lloc al costat de la casa, i ella, en lloc de tornar amb la seva hipotètica família o amb qui sigui, doncs la dona la rescata, no? L'agafa, la cura, i es queda allà amb la senyora, amb una espècie de granja casa del camp i tal. I aquest és el primer fet que tu has de donar una mica com per vàlid. Tu has de superar aquesta primera fase, que dius, això és una mica inverosímil, però és igual, perquè les pel·lícules no han de per què ser verosímils, no? Això ho hem parlat altres vegades,
0: sí,
1: aquí. No, ha de ser tot també realista, no? Aquesta pel·li té aquest misteri, una mica. Tota la pel·li és com una mena de misteri. I el misteri és essencial en l'art. És importantíssim.
0: És l'essència, sí, és la base, sí.
1: Tu necessites que hi hagi una mica de misteri en les pel·lis. I aquesta la té, no? I és una pel·li que també parla sobre el dol, parla sobre la identitat, sobre els secrets, sobre la possibilitat de trobar un refugi inesperat, allà on en principi no l'hauries d'haver trobat. I hi ha un parell de personatges masculins que també apareixen, que estan relacionats amb la dona de la casa, i que al principi semblen com més aviat com delinqüents, una mica, i al final no són delinqüents en absolut, i vas entenent a poc a poc quina és la relació que tenen tots tres personatges a part d'ella. Ella és pianista, i tota la localització, el to de la peli és molt, molt, molt particular. I em va agradar moltíssim. És una peli petita, ha durat 86 minuts, res a veure ni amb els Javis, ni amb la Mariana, res de res.
0: D'acord.
1: Una altra cosa completament diferent.
0: Miroir número 3, perquè és franco-alemana.
1: És franco-alemana? Ah, jo sí. Pensava que era alemana-alemana.
0: Doncs no, perquè el títol original és en francès.
1: És en francès, ah, d'acord.
0: Miroir número 3.
1: Sí.
0: Molt
1: bé.
0: Christian Petzold.
1: Christian Petzold.
0: És alemany.
1: És alemany, sí. I com sempre, amb la seva actriu fetitxe, que es diu Paula Behr, que és una actriu molt màgica, molt particular també, molt fotogènica, que també està magnífica en aquesta pel·li, aguanta tot el pes de la pel·li, recau sobre les seves espatlles i està fantàstica sense fer apenas res, o sigui, d'una forma molt natural, estant, simplement. Molt, molt bé aquesta pel·li, em va agradar molt, i la vaig veure del tirón, que ja em costa això.
0: Ja, recordeu, a Filmin, per si us interessa.
1: Tot el que no sigui anar al cine, veure-ho a casa, em costa molt veure una cosa des del principi fins al final.
0: Ja. Ja passa, perquè sempre tens alguna cosa a fer.
1: Tens alguna cosa a fer, o estàs cansat, o...
0: O t'adorms, o vas al lavabo, o ai, la rentadora...
1: Exacte. Sí. Aquesta va ser de principi fins al final.
0: Molt bé.
1: I una més, tenim temps per una més, oi?
0: Sí, home.
1: Doncs vinga.
7: Crec que havíem de follar.
8: Em dius això cada dia.
7: Ja, però és que avui era importantíssim.
8: Sí,
7: avui és imperatiu.
9: Eudald, està tot ple d'aigua.
10: Avui truco la propietària.
9: Cal. No serem els maricons que no saben arreglar una cisterna.
11: Crec que s'ha mudat algú a la finestra del davant.
7: Que miri.
10: Què fas aquí?
0: No en vam parlar, d'un altre home? No vam
1: no
0: arribar a parlar?
1: No, perquè jo crec que igual vam comentar-ho tu i jo fora de micro, això.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè quan es va estrenar es va parlar una mica d'aquesta pel·li, també era és pel·li de l'òrbita del Festival D'A.
0: Sí.
1: I es va estrenar als cinemes. Jo la volia anar a veure quan es va estrenar al cine, no la vaig anar a veure, i ara ja està a plataforma des de fa unes setmanes, no gaires, eh? Està a Filming, i és una pel·li que tenia ganes de veure, i no està mal, no és una gran pel·lícula, però és una pel·li que té el seu interès. Es diu Un altre home, està dirigida per David Moragas, pel·li catalana, indie, totalment, barata,
0: sí.
1: Podríem dir, passa molt pocs llocs, en un pis...

0: s'estimen d'aquella manera, un més que l'altre, això de seguida ho veus, i arriba un nou veí que s'instal·la al balcó de davant. Un noi molt guapo, molt sensual i que sembla també gay, i un dels dos personatges, el Marc, comença a obsessionar-se per aquest noi que hi ha al balcó de davant. Però és una excusa. Sembla que aquest punt de partida et portarà a una infidelitat, a una cosa que tindrà molt a veure amb el veí de davant i tal, i no tant. No tant. És més una cosa que al final ho acabes entenent. No és tant que el personatge desitgi el noi que veu a davant, sinó que voldria ser ell.
1: Ah.
0: És interessant, això.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha un anhel sexual real. Perquè hi ha un moment en què l'altre li diu, què, t'agrada, no?, el veí de davant, vés allà, truca a la seva porta i folla-te'l, saps? O sigui, fes-ho. Ja veus. Jo a mi m'importa, no?, li diu al seu nòvio i tal. I l'altre no és això el que vol.
1: No, és que vol ser ell.
0: Vol ser ell, vol escapar-se una mica de la relació que té, del món de la parella, de l'encursetament. S'ha mort la seva mare fa poc, està com trist, està com perdut. I el que voldria és ell es projecta, en aquest sentit fa com de mirall una mica, el veí, es projecta a l'altre i li agradaria tenir... La llibertat que té el veí de davant i l'aspecte que té el veí de davant i la onda que porta, el flow que porta el veí de davant, una mica. Bueno, està molt bé la pel·lícula. No paren de dir-se Amore tot el rato, ho poso una mica nerviós, això.
1: Hi ha un moment és molt de la gent d'ara, no?
0: Sí, però clar, no sé
1: si... Ja hem superat allò, el Gordi, que també era bastant horrorós.
0: A mi no m'ho dic mai, ni jo ho dic mai, Gordi. Potser algun cop molt irònicament, però no gaire, no. Però aquí no paren de dir-se Amore. Amore, això, Amore... Hi ha un moment en què dius, ei, vale ja, Amores. Nois, prou. Cau una mica en els tòpics de peli gay, saps? Mm. Però a la vegada també veus que hi ha certa realitat o que hi ha molta... Vull dir que hi ha molta finura amb la mirada aquesta de la relació de parella. I també hi ha un moment en què t'oblides que són gais, una mica. Vull dir, això, aquesta història podria ser perfectament vàlida amb una parella hetero. No, yeah. No. Però sí que hi ha com un món... retratat, molt diguéssim, molt retratable, molt associat
1: en l'univers gay.
0: En l'univers gay dels homes de Barcelona, tots amb barba, tots amb arracada, tots dient-se amor entre ells, no? Fa una mica de riure, la veritat. Però és una pel·li que està bé.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Doncs no sé si vols comentar alguna cosa més deixar-la.
0: No, això ho he de comentar. Ho he de comentar i ho deixo així com...
1: Vinga, ho deixem en l'aire.
0: Fem un cliffhanger, vale?
1: Vale.
0: Perquè avui s'estrena a Movistar Plus això.
2: ¿Has pasado hambre, chiquito?
3: Sí.
4: Chiquito, de alguna manera, representa el bando de los perdedores.
5: ¡Chiquito, la cazada!
6: Lo vio Thomas Summers y se convierte aquello en una fama que a él le pasa como por encima. Lo utilizaron para todo.
0: Bueno,
1: mare meva, fistro pecador,
0: fistro
1: no puedo, no puedo.
0: Exactament. Podem estar un programa sencer, si vols.
1: Que generacional que és això, no?, d'altra banda.
0: Sí, jo crec que ho prepararé bé, això, per la setmana que ve. Perquè vull fer un elogi, diguéssim, mesurat i ben explicat de la figura de Chiquito de la Calzada.
1: D'acord.
0: I per què s'estrena avui un documental.
1: Avui estrena el documental.
0: Avui estrena el documental a Movistar Plus, que també s'ha projectat a Sant Sebastián i que té darrere Diego San José, que és el director de, entre altres sèries, Aïda o aquesta del, com es deia aquesta, del Javier Cámara, que jugava en squash.
1: Ai,
0: no
1: me'n recordo, jo la vaig veure, sí, tu també.
0: Tenia nom de ciutat asiàtica, de capital de Singapur o de capital...
1: Reykjavik, no.
0: No, Reykjavik és Islàndia.
1: Islàndia, sí.
0: Reserva.
1: No, però no era una ciutat...
0: Sí, que era una ciutat.
1: A veure, Javier, Càmera,
0: sí, jo també
1: ho
0: estic buscant,
1: Squash.
0: Sí.
1: A veure aquí, Jakarta.
0: Molt bé. Reykjavik, Jakarta, en fi.
1: No, res a veure, però és que jo recordo
0: que
1: tenia una K.
0: I la grega,
1: sí. Llavors he anat per aquí, saps?
0: Bueno, doncs el Diego San José, que és el director, és el responsable de Jakarta i de Aïda, no, com es deia, la de la Carmen Machi.
1: No me'n facis pensar més, bueno, és igual.
0: És igual, aquest tio és el que ha fet el documental de Chiquito, s'estrena avui a Movistar, i la setmana que ve en parlarem aquí.
1: Perfecte. Carles Novelles, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, fins la setmana que ve.
1: Doncs ja arribem a les 11. Ho farem escoltant Ossa Bruna, el duet ha publicat Espies de Veritat, single que s'estrena abans del llançament del seu EP. Amb ell us deixem. De seguida arriba el Xavi Collado al Metrópoli. Nosaltres tornem demà amb més coartada, amb més Sota Sospita. Adéu-siau.

Bona nit, salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4, com cada nit, des de Roc Boronat 127. 2391, aquest és el programa d'avui del Metròpoli. Hem de dir que a partir de demà i fins al dia 11, Cerdanyola acull la 35a edició del Festival de Blues. Aquesta nit vull parlar amb el Jonathan Herrero, el Johnny, l'Alberto Calvillo i el José Antonio Guillem. A banda, fins diumenge ens podem apropar al Teatre Apolo de Barcelona. Veurem a l'Anne Gabrain amb un espectacle que porta per títol Cantando bajo las balas. Aquesta nit ve al Metròpoli. Seixanta minuts de ràdio, de bona ràdio. Aquest és el programa cultural de Ràdio 4. Fins la mitjanit, les 12 en punt. Vinga, va, que comencem.

0: Parlem de la 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola. Del dia 2 a l'11 d'octubre, als estudis de Rob Brunat 127, el Jonathan Herrero és en Johnny, és la veu i guitarra acústica de A Contra Blues. Jonathan, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
0: Bona nit. L'Alberto Calvillo és guitarra elèctrica, harmònica, ukelele i coros de Contra Blues. Benvingut, Alberto, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. I a l'altra banda del fil telefònic tenim el José Antonio Guillem, director del Festival de Blues de Cerdanyola. José Antonio, benvingut, bona nit.
2: Hola, bona nit, encantats d'estar aquí amb vosaltres.
0: 35a edició, José Antonio, com ha evolucionat aquest festival?
2: Déu-n'hi-do, sí, 35a edició, des de l'any 1988. Pues com tots els festivals hem tingut altibaixos, però la veritat és que estem aquí i encantadíssims, senyal de que el festival tira endavant i que tot va bé. Encantats estem.
0: Un dels moments més icònics d'aquest festival d'enguany és la celebració dels 20 anys de Contra Blues. 20 anys, eh? 20 anys. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Com heu canviat vosaltres, a banda d'una mica més grandots?
1: Bueno, cap a bé, òbviament. Hem millorat, bàsicament.
0: De quina manera, Jonathan?
3: Bueno, hay más, musicalmente más madurez, ¿no? Es todo un proceso. Nosotros siempre hablamos entre broma y seriedad que lo nuestro es un poco la artesanía de la música, y como cualquier artesano, si sigues estudiando tu disciplina y lo sigues ejerciendo, pues cada año conviene o sería deseable mejorar y a la vez entregar un producto más maduro.
0: I aquest any una de les coses que fareu és repetir aquella col·laboració que vau tenir l'any 2017, pràcticament fa ara 10 anys, amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. Com serà?
3: Bueno, será un bolo divertido en el sentido de que, no, bueno, como bien dices, solo lo hemos hecho una vez. Esta será la segunda vez, en este caso con el repertorio un poquito más ampliado. Y bueno, simplemente por la rareza, ¿no? Esto no lo hacemos todos los días, será algo digno de ser visto y escuchado.

0: Fa dos anys, no?, que vau publicar el darrer àlbum.
1: Spitfire, sí, fa dos anys.
0: 24, ja. No?
1: Sí.
0: Teniu en ment un nou treball?
1: Ho tenim en ment, però de moment està només en ment, bàsicament. Però sí.
0: Què vol dir? Que no hi ha recursos suficients? Que no hi ha companyies
1: vol
0: que vulguin
1: no,
0: apostar?
1: Vol dir que queda la idea al fet passar sempre un temps. Llavors s'ha d'organitzar tot, t'has de ficar a pensar en els temes que vols fer. És com tot un procés, no? Llavors, evidentment, l'embrió és la idea, i la idea està. D'aquí a que arribi, ja veurem quan triguem.
0: Perquè, José Antonio, de quina manera s'escull el cartell que cada any forma part d'aquest Festival de Blues de Cerdanyola?
2: Vale, et refereixes al cartell físic o al cartell de...
0: El cartell d'artistes.
2: Mira, normalment la nostra manera de treballar és que som una comissió de gent que li agrada el blues. De fet, aquesta comissió està els membres que en el seu moment, en l'any 88, van crear el festival. No estan tots, però encara en tinc allí a dos o tres que estan des dels inicis. I el que fem és, durant l'any, pues, anem fent reunions cada 15 dies, més o menys, anem mirant una mica com està el panorama, mirem també molt qui està de gira per aquelles dates, perquè sempre pues, surt més econòmic i surt més assequible, i una mica pues, anem mirant el panorama musical que hi ha. No? Jo tinc la sort de comptar amb tots aquests companys que són com enciclopèdies vives del blues, el controlen moltíssim. I bueno, pues, amb això anem fent alguna llista, anem descartant, anem fent algunes trucades, i a partir d'ahí pues, anem conformant ja tot el cartell, no? I anem pues, equilibrant-lo també pues, amb figures més emergents, després alguna producció pròpia com la que parlem avui, no? I després, pues, els bars se'ls dona una mica pues, carta blanca, no? Sempre que siga dins del blues. I entenem blues, per el que comentàvem abans, com un arbre amb moltes branques, no estem tancats al pur blues, perquè si no, jo crec que ja fa anys que el Festival de Blues potser hagués desaparegut, sinó que ho entenem com una música que evoluciona i així la tractem. I aquesta és la manera en la que treballem. Quan ja ho tenim tot, ja tenim el vistiplau dels grups que poden vindre, que tenim disponibilitat i s'ajusta al caché, pues d'aquesta manera fem el programa.
0: No és fàcil sobreviure 35 edicions d'un festival. Com heu aconseguit estar 35 edicions al capdavant d'aquest Festival de Blues de Cerdanyola? Hi ha institucions públiques que també donen suport?
2: Sí, totalment. Cal dir que el Festival de Blues de Cerdanyola el financia, l'organitza, el promociona l'Ajuntament de Cerdanyola. Hem tingut la sort de que inclús hem anat canviant de color polític, no? I tothom ha apoyat el festival. Hem passat els nostres altibaixos com tots, eh? Però hosti, estem, per exemple, orgullosos de dir que el nostre festival és dels pocs que ni la pandèmia el va aturar. Vam tindre que canviar tot, vam tindre que reinventar-nos una mica, buscar espais més petits, amb les distàncies de seguretat i tots aquests rotllos que en aquells moments vam tindre que viure. I bueno, i hem sobrevisgut, hem tingut èpoques dorades de bancs que posaven diners i tenien més pasta, altres que n'hem tingut menys, hem passat èpoques que era bianual, llavors aquelles èpoques van ser duríssimes, perquè clar, quan un festival és bianual, l'any que no fas festival, vull dir, és com ressuscitar un mort i tornar-lo a deixar caure, saps? És complicadíssim. I en l'any 2017, si no m'equivoco, tornarem a fer-lo anual. El suport de l'Ajuntament sempre ha estat, cosa que agraïm moltíssim, i després, bueno, la Diputació també ens dona una petita subvenció, i la veritat és que la institució és la que ens està mantenint, no? Ens deixa una mica programar, jo m'encarrego més de gestionar, i així hem sobreviscut, com tothom, amb les nostres altibaixos, però allà estem.
0: Hi ha diferents llocs on es programa aquest festival?
2: Sí, mira, principalment els concerts, diguem, de més envergadura, no? Són a la carpa de Xarau. Tenim un parc aquí a Cerdanyola, que és el Parc Xarau, instal·lem una carpa de circ, literalment, és una carpa de circ d'uns 45 metres de diàmetre, sembla que 25 d'alçada, o sigui, podeu imaginar, en la que allà fem els concerts principals, però després també utilitzem el Teatre de l'Ateneu, el teatre que tenim aquí a Cerdanyola, és un lloc que pues, als forofos del blues els agrada molt, perquè és un format més petit. Ja fa uns anys també que hi col·labora amb nosaltres una entitat, la Casa Andalucía, i també programem allí un concert que sempre intentem fusionar post-flamenc amb una mica de blues, i la veritat és que dona bon resultat. I després està el Mercat de Fontetes també, que allí a la part de fora també organitzem una velada el segon dissabte, i després, bueno, quantitat de locals, bars, entitats que bueno, es faciliten l'opció de programar música aquells dies al carrer, i la veritat és que vas pel carrer i et trobes concert a cada cantonada.
0: Que xulo, no? Perquè sí. Tot comença el dia 2 d'octubre a la Carpeixarau, al parc, a les 9 de la nit, no?
2: Mira, si et soc sincer, el dia d'abans, perquè com no tenim prou en 10 dies...
0: Ja comenceu.
2: Ens hem tret un de la manera. I ja n'hi ha un local aquí que ja fa un concert el dijous a nit com a petita prèvia, no? I a partir de, oficialment, ja el divendres dia 2, pues hasta el dia 10. Sí, ja un no parar.
0: I a Contra Blues, el dia 4, a la Carpeixarau, a les 7 de la tarda, el diumenge dia 4, allà hi sereu, no? Amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. Està tot ja preparat, no?
3: Tenemos el repertorio, los arreglos están hechos, los chicos de la orquesta ya llevan con él dos semanas más o tres, ya han ido trabajando ellos solos. Hoy, precisamente, a la tarde, tenemos ensayo con ellos. Vamos a ver cómo de grande será la magnitud de la tragedia. Y a partir de ahí...
2: Ninguna tragedia,
3: pero tiene que meter un poco de tensión, porque esto es el cliffhanger, para que la gente venga a ver el fracaso y luego digan, joder, no lo hacían tan mal. Irá muy bien, además Borja y no, somos colegas y lo hace, le está poniendo cariño y eso siempre, siempre se nota al final, ¿no? Que los medios son los que son, en el sentido de, bueno, esto si lo preparas durante un año, las cosas surgen como surgen, pero hay buenos profesionales y hay cariño de por medio, entonces será divertido.

0: I hem de dir, director, que també tenim enguany una presència important de dones dins del festival.
1: Sí, sempre busquem equilibrar, però la veritat és que enguany inclús jo crec que guanyen elles, eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: L'Anna Popovic que està molt bé, eh?
1: Sí, vostè, l'Anna Popovic és una de les millors i més aclamades guitarristes del blues rock del món, crec jo. Amb un directe explosiu i virtuosisme pur, vull dir, serà flipant. Tenim també a l'Esther Wax, l'Esther Wax és de casa, que a més estrena aquí un projecte seu. Tenim a la Dama Hanlo, que és la guanyadora aquest any del Blues Challenge, del concurs de la millor banda de blues, que per cert a Contrablues també l'ha guanyat en el seu moment, pues aquest any va guanyar la Noruega la Dama Hanlo, també la tindrem per aquí. També tenim una nit de rockabilly que fem amb l'Al Dual i tindrem també a l'Àngela Cudú. Sí, sí, la presència de dones aquest any, vamos, a tope.
0: El rockabilly, ara que parlem del rockabilly, en què es diferencia el rockabilly del rock and roll?
2: Bueno, és com si dius rock i rock and roll, d'alguna manera. El rock and roll és el paraigua que agafa tot, d'alguna manera, i el rockabilly és com una de les branquetes que hi ha més concreta, que té a veure amb la música hillbilly i la fusió del rock and roll. És a dir, és com si seria més Jim Vincent que Chuck Berry, d'alguna manera. Mm. Però rock and roll és tot. Els dos artistes ho són, d'alguna manera. El rockabilly és com una part, com si diguéssim, una secció d'això, no?
1: Sí, és una secció. I va acompanyada també com d'una estètica, no?, molt concreta, que a més mola, no?, veure un concert perquè la gent va, bueno, porta un look molt semblant, no?, i a més són persones molt fidels a aquesta música.
0: Clar, i si venim més cap aquí, el rockabilly seria el que feien els Stray Cats.
2: Sí, això va ser un revival dels 80 que va agafar la tradició del rockabilly dels 50 i la va evolucionar no tant musicalment, sinó potser estèticament, i li va donar una mica més de mala llet, no? La rebeldia del rock and roll que hi ha d'estar sempre.
0: Doncs del dia 2 al dia 11 d'octubre, 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola. José Antonio Guillem, director del festival, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Comentar-vos només, si em deixes,
0: sí,
1: que podeu consultar tota la programació a la pàgina web bluesdecerdanyola.com, i que és un plaer de nou tindre a Contrablues allí, que per nosaltres ja és una banda de Cerdanyola, que ho sapigueu.
3: Sí, durante muchos años casi que tocábamos más en Cerdanyola que en Barcelona.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí, sí, no? Seguro. Doncs el dia 4 ja els tenim a la plaça, al parc. Gràcies, Jonathan Herrero, Johnny i Alberto Calvillo, per venir aquesta nit també a Ràdio 4.
3: Gràcies a vosaltres. Nos vemos en Cerdanyola i també el 13 en Luz de Gas en Barcelona, con otro show, que esta es la celebración de casa, digamos, de la ciudad que nos viene a hacer. Estaremos en el Luz de Gas con invitados y con otra propuesta especial para estos 20 años.
0: ¿Podemos avanzar algún invitado?
3: Molaria, però...
0: Encara no podeu.
2: És sorpresa.
3: De moment estamos en ello.
0: No us deixen, encara, no us deixen.
3: Però valdrà la pena, seguro.
0: Doncs gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Metrópoli. Amb Xavi Collado.
1: Radio 4.
2: Querida España.

Vinga, va, que demà tornem més enllà de les 11 de la nit aquí a Ràdio 4 amb el Metrópoli. A les 11 començarà l'edició 2392. Salutacions de Xavi Collado. Que tingueu bona nit.

0: publicat moltíssim i també gires internacionals. Però avanço una miqueta més en el temps. Amb la pandèmia es va parar tot, es van parar també les gires, però no vas parar de treballar, Tori, per exemple, amb els concerts Des del Balcó, una sèrie setmanal de concerts gratuïts durant la quarantena i el confinament, i no només això, vas aprofitar per llançar un senzill i videoclip, una versió de The Man Who Sold the World, de David Bowie.
1: Sí.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una, ara mateix ja tenim a lo Pau de Pons, però sí, ens acompanya més gent, Jordi Vila.
1: I tant, aquí, tenim amb nosaltres Jordi Mestre, fundador i director estratègic de Nomad Coffee, que la seva història és brutal, la coneixerem, però el que més ens interessa és que ens explicarà que és un dels llocs de Barcelona, de tres locals, sí, com a mínim, on es pot prendre el millor cafè de Catalunya, Xavi.
0: Això, fora, això eh? Qui ho diu, tu?
2: Bon dia,
0: que és
2: bon
0: el millor.
2: Hi ha diversos rànquings, sí, i estem molt ben col·locats.
0: Ara.
2: Nacionals, internacionals, òbviament
0: però
2: locals.
0: Però com el feu, el cafè?
2: Amb molt de cura, amb molt d'amor.
0: Amb molt carinyo, amb molt amor.
1: I Xavi,
0: què en sabeu?
1: Xavi, a més a més...
0: Què en sabeu?
1: Xavi,
0: la típica resposta per alguna cosa diferent té aquest cafè.
2: Alguna cosa diferent, sí. Com qualsevol producte de qualitat, on el vas a buscar, com el cuines, com el torres, com el prepares...
0: Ja.
2: Comença...
0: I on el vas a buscar i com el cuides i com el torres i com el prepares? Ja sembles un boletaire.
2: A Colòmbia, a Kènia...
0: No diu res.
2: A tot, sí, som molt transparents a la nostra empresa, ja veureu.
1: I per cert, Xavi, que Nomad Coffee està recomanat pel nou rànquing By Chefs, la plataforma internacional que revela els llocs de restauració preferits pels millors chefs de Catalunya.
0: Molt bé. Escolta, avui diu que és el Dia Mundial del Cafè, no?
2: Diuen.
3: A mi m'aniria molt bé avui, perquè tinc una son de Déu.
0: T'anava a dir, molt de cafè, tu, o poc?
3: Gens,
0: Pau?
3: No en bec mai. El que passa és que si diu que el seu és el millor del món, el tastarem.
0: El tastarem. I a més, avui als oients els regalem un esmorzar, sí?
1: I tant,
2: per dues persones.
0: A casa d'aquest senyor, exacte, per dues persones. Què inclou aquest esmorzar, curt i ras?
2: Cafè. Cafè per tothom, sí, i el que vulguin de menjar.
3: Cafè para todos.
0: Però el que vulguin de menjar, què vols dir?
2: Pues tenim ous,
0: un bistec d'elefant, per exemple, de nou temps o no?
2: Això per esmorzar no en fem.
0: No, per
2: si
0: dinar.
2: Si obríssim per sopar, potser.
0: Molt bé. Ara de seguida parlem amb tu, Jordi Mestre, també. Mira, tenim el Rocco Stenhauser avui. Rocco!
1: Com el trobava a faltar, el Rocco Stenhauser. Rocco!
4: Com esteu, Jordi? No? Com esteu, companys?
0: Com pot ser que t'estimem tant?
4: Un tio així
0: i que ens caigui tan bé i que li tinguem tant de carinyo.
3: On pares?
4: Escolta'm, no és per desmereixer el cafè que esteu anunciant, però vaig portar un cafè de Colòmbia meravellós, que ha sigut un èxit, que ja ha arrasat a casa meva i que ja no em queda res, absolutament res. Sense desmereixer aquest cafè, però vaig estar... sense desmereixer, que jo no, aquí no dic res, però que bo que és el cafè, quines propietats tan bones té i que recomanable és, depèn del dia també,
0: ja.
4: No foteu dues tasses de cafè per la nit.
3: Bueno, però escolta'm... Ja ens explicaràs l'estada a Medellín. L'audiència vol saber això.
4: Bueno, calla, que vaig patir un terratrèmol, ho sabeu, no?
3: No fotis.
0: A mi m'ho vas explicar per telèfon, però els oients no. Explica, Rocco.
3: No sé que ets un terremoto.
4: Bueno, doncs el dia 8 d'agost, que recordo que va ser el 8 d'agost, el dia del terratrèmol, que va ser un terratrèmol de 7.2, 7.3, no recordo ara, que va ser al centre de Colòmbia, per la zona de Cali, Pereira, que és la zona cafetal dels cafès, i que va afectar altres regions, i una d'elles és la zona on estava allò, que és la zona de Medellín, d'Antioquia. I clar, jo estava a casa esmorzant, perquè allà la vida comença molt aviat, 7:45 del matí, estava esmorzant, i de sobte anava cap a la cuina a buscar no sé què, i noto que això es comença a moure, i dic, però molt suau. I jo pensava, bueno, no sé què és, en aquests moments estàs una mica despistat. I comença a moure's la casa, a l'apartament, jo estava a la planta 29, però d'una manera que deies, meu senyor, que no es caigui. Jo mirava el sostre pensant, sobretot, que no caigui. I mirava pel finestral del menjador i veia que les cases estaven totes